0: tempesta. La decisió s'ha pres hores abans del discurs previst de Donald Trump, després de fortes ratxes de vent i de llamps i trons a la capital nord-americana. El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable al municipi d'Aitona, al Segrià. Alba Mor.
1: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest mol·lusc. El professor de l'UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
2: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie. Si tinguéssim anys més secs, doncs avançaria més la consolidació.
1: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de mol·lusc.
0: Esports, el Mundial de Futbol França s'ha classificat per als quarts de final en derrotar el Paraguai 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé. També s'ha classificat el Marroc després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. En bàsquet, Will Clyburn no seguirà el Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs. Més futbol, la segona, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada.
3: Fins aquí les notícies. Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
4: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
5: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
4: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
5: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
6: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, cada espècie per mida. Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
7: És superimportant confiar amb la teva peixatera. La confiança.
4: A veure, un xin-xin-xin-xin.
3: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Oh!

0: El poema del retorn i de l'espera, el poema de la identitat, poema de paisatges, de reconeixements, el poema que probablement concentra alguns dels temes i motius més recurrents a la literatura occidental. L'Odissea és alfa i omega, és, en molts sentits, la mare de totes les històries i és, sobretot, un monument poètic ple de vida, d'instants i de personatges memorables. Després de les versions en vers de Carla Riba i de Joan Francesc Mira, ens acaba d'arribar la nova traducció de Pau Sabater a la Bernat Metge Universal. Un regal d'Odissea, una odissea generosa en troballes, una odissea tan ben traduïda que ens convida gairebé a resseguir la peripècia d'Odisseu en veu alta per no perdre ni una engruna de musicalitat. Avui, a l'últim marac de la temporada, és un plaer rebre el traductor Pau Sabater per conèixer de prop la seva odissea, reptes, solucions, assumptes i debats d'un poema seminal, en una edició impecable, prologada per un dels grans experts en matèria odisseica, en Roger Aluja, i amb una nova lectura a càrrec de Dolors Miquel. En parlem, per tant, amb Pau Sabater i també en companyia de la Xènia Diaconova i en Borja Bagunyà. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som-hi, una important saludar en Pau Sabater, què tal?
1: Bé, molt bé. Moltes gràcies.
0: Un plaer, Xènia Diaconova.
2: Com va?
0: I Borja Bagunyà.
3: Hola, hola.
0: I jo és Donato, amb aquest Ritorno i Luis en Pàtria, per tant, en Monteverdi, retornant, com ha retornat en Pau Sabater, a la Bernat Metge Universal per la Porta Gran, és a dir, amb aquesta excel·lent traducció de l'Odissea Homèrica, on ja vas inaugurar aquesta col·lecció amb la Ilíada, per tant, ja no t'hi poses per poc, diguem-ne. Les lectures d'un poema com l'Odissea no s'acaben mai, diu en Roger Aluja, en un excel·lent pròleg, també. Avui mirarem d'abastar-ne algunes, Ambició impossible, per un programa d'aproximadament una hora, però farem el que podrem. Com dic, edició impecable i traducció meravellosa i musical, ara en parlem, d'en Pau Sabater, que inclou una lectura de Dolors Miquel i també una pila de, vaja, una colla de resums abans de cada cant, que m'agrada sobretot remarcar la frase que diu en Pau Sabater al final, que és, com a traductor desitjo secretament que el lector els obvii. Per tant, els resums en prosa, al final, això és una, no? Una cosa acadèmica per mandrosos que han de fer un examen, no és el cas dels lectors, vull pensar, d'aquest programa que vaja, que hi entraran amb moltes ganes en aquest poema gloriós, amb 24 cants, que és una festa musicalment, per això és un poema, una festa en hexàmetres, no? I que m'imagino, Pau, que respecte a la Ilíada, un dels reptes importants és que aquí tenies, no sé si dir-ne l'ombra o l'acompanyament, com si fos un Virgili amb Dante, del gran Carles Riba, clar.
1: Doncs sí, aquesta era la dificultat principal, diguem. És a dir, amb la Ilíada hi havia Ilíades que estaven molt prou bé, prou correctes, no?, en vers. Hi havia la Miquel Peix, sobretot, que bé, diguem, havia quedat una mica antiga, no?, perquè al final Peix era una mena d'epígon de Riba, però era molt correcte. El que passa és que, diguem, Peix no projectava l'ombra tremenda que projecta Riba, no? I la dificultat, bàsicament, o sigui, m'hi he sentit acompanyat, per dir-ho així, perquè m'he sentit acompanyat per la versió de Riba des que la vaig llegir, que va ser cap als 15 anys, i va ser, doncs, una de les portes d'entrada al món clàssic, per dir-ho així.
0: Vas llegir abans l'Odissea que la Ilíada?
1: No, vaig anar per ordre. El que passa és que la Ilíada que vaig llegir va ser la segona de Balasc, i va ser una cosa una mica, diguem, que va tindre més obstacles que
0: satisfaccions.
1: Exacte. Unes quantes, també em van tindre satisfaccions perquè l'obra és la que és, però els obstacles eren considerables. En canvi, en Riba, encara que bé, que no entengués moltes coses, no?, perquè un lector de 15 anys amb la llengua de Riba, doncs pot tindre les seves dificultats, però els plaers eren tan grans que era igual, o sigui, jo tirava endavant. I és clar, és aquesta mena d'obra, si la llegeixes als 15 anys, te'n recordes tota la vida. I, per tant, el que havia de fer jo era oblidar que sabia les fórmules de Riba, oblidar que sabia que Riba, en molts casos, ho havia fet de manera immillorable, segurament. I, per tant, sí, aquest era un repte important. No vaig obrir cap traducció catalana mentre l'estava fent. De fet, no vaig obrir cap traducció en cap llengua romànica. Em vaig mirar una mica la traducció de Kazantzakis al grec modern, que també és en vers. Perquè és una traducció interessant i, bueno, volia veure com se'n sortia en certs passatges, no? Sabia que no tindria la temptació d'imitar-lo, perquè del grec modern al català no hi ha, no? Vull dir, no ressonen poques coses. Per tant, sí, Riba ha sigut aquesta ombra que en molts casos no me n'he pogut desempallegar, és a dir, hi ha fórmules que les sí, dic com Riba, sí, algunes sí. Són conscients, d'altres són inconscients. És a dir, d'altres vegades algunes coses les dic com Riba, però sense haver-me'n recordat, és a dir, si més no conscientment.
0: Sí, les tens al cap, no?
1: Sí, reapareixia. Sí, sí. D'altra banda, no sé com dir-ho, en certa manera segueixo l'estela de Riba, però en certa manera no, perquè Riba fa dues coses, podríem dir. Té una part de llengua molt genuïna, molt, que brota de terra, diguem, fins i tot col·loquial. I jo, diguem, que tiro per aquí, segueixo aquest camí, però al mateix temps fa aquesta cosa de intentar ser molt literal moltes vegades, no? I certs elements del text grec, per exemple, algunes partícules, certs elements de la sintaxi, intentar reflectir-los sempre de la mateixa manera al català. O, per exemple, els colors. Tracta els colors del grec, que funcionen amb un sistema diferent, d'una manera, no sé com dir-ho, amb unes traduccions molt literals, no? Llavors diu la verda paura, uh-huh, o la mel verda, o la barba blava, i aquestes coses, no?, que estranyen una mica.
2: Per cert, Pau, perdona que t'interrompi.
1: Digue'm.
2: La verda paura del Riba, en la teva traducció, és una por blanca.
1: És blanca, és blanca. Sí.
2: Ja que ho has tret a col·lació, t'ho volia preguntar ara, perquè és una cosa que he buscat, perquè la verda paura, quan la vaig trobar en Riba en el seu moment, em va impressionar.
1: Clar, clar.
2: I se'm va quedar gravada aquella verda paura, que és una imatge que sembla a ulls d'ara com gairebé expressionista, i no te l'esperes en un text tan nítid, no?, com és l'Odissea. Bueno, que de fet no era ni un text, bueno, ja ens entenem, no?, però en un poema tan nítid. Llavors, clar, després he comparat, he vist que això, que Riba segueix dient, després de tants anys, segueix dient verda paura,
1: sí, no ha canviat. S'ha transformat, no?, la traducció de Riba.
2: El Mira, que també el tenim per aquí, la traducció del Joan Francesc Mira diu una por verda, i la teva traducció diu em va agafar una por blanca.
0: La paraula grega quina és? El color?
1: Chloros. El problema és que chloros és això, el sistema de colors del grec antic funciona d'una manera diferent, i llavors chloros és en general un color pàl·lid, poc intens, però pot ser el groc, perquè per exemple també es diu chloron meli, la mel verda d'arriba, però una mel verda és una mica estranya, no? No, és com a radioactiva. Segurament es refereix al color groguenc, que és grogueït, de la mel. Pot ser el verd de l'herba que brota, el verd tendre, el verd clar, però també pot ser això, el color d'una persona que empalideix. Són les tres coses, o sigui, les tres coses entren dintre de la gamma d'aquest chloros. El clor, de fet, ens ve d'aquí, però per la part del color verd clar, justament. Però, esclar, no és que els poemes homèrics estiguin fent aquí una mena de... No? Estiguin barrejant els colors i vulguin fer una mena de viatge psicodèlic. No va per aquí. No?
0: Imagino que, a més, aquesta ambigüitat cromàtica no és equiparable a la resta de paraules que surten al poema. Ho dic perquè, si no, hauries estat 30 anys fent buscant el matís i el d'allò no és fàcil. El que sí que imagino que et va dur una certa... Vaja, tot el text és pensadíssim, eh? Però, clar, quan un s'enfronta després, ho dèiem ara, Riba i Mira, sobretot, no?, que són les dues traduccions poètiques que teníem fins ara. Recordem també la Joan Alberic, que tant en prosa, això sí, completa, com també en adaptacions escolars. Sí, com deia Pau, quan un s'enfronta a aquest parla amb musa, no?, que tu soluciones dient d'un home molt versat que moltíssim va errar després d'aprendre la vila sagrada de Troia, aquest famós Andra Polítropon, no?, aquí sí que t'hi vas estar pensant i buscant, i m'agrada molt, i tu ho expliques, i m'agradaria que ho compartissis, que finalment tries una solució de Livi Andrònic.
1: No? Sí, és una mica recargolat, de fet.
0: És preciós, això.
1: Sí, clar, que això de l'Andro Polítropon és complicat, perquè Polítropos vol dir de molts girs, o de moltes giragonses, i es pot aplicar tant als molts viatges, no?, als molts vagarejos que fa Odisseu, com al fet que sigui un personatge astut, recargolat, etc. Llavors, Riba es va decantar més aviat per l'astúcia, per això diu aquell home de gran ardit. Mira va voler reflectir les dues coses, i per això diu aquell de mil cares, a més fent un homenatge al llibre del Campbell, no? Joseph Campbell. Aquell de mil cares que feu mil viatges, és a dir, intenta desenvolupar-ho, que això ho fa bastant, Mira, de fet. I jo vaig pensar que, vaig pensar que faria el que podria, però donant-hi voltes, perquè el problema va ser el primer que vaig fer. Primer vaig tenir la temptació de deixar-ho pel final, de dir, és el més difícil de tot, deixar-ho pel final, però després vaig pensar que m'estaria rosegant tot el temps que estigués fent la resta de la traducció, la idea que no havia fet el problema encara, i vaig pensar, no, treu-te'l del damunt al principi i després ja aniràs més tranquil. I un bon dia, de fet, perdoneu per la confessió, però va ser dutxant-me. Aquestes idees venen quan no hi estàs pensant.
0: Moment d'al·lucinatge.
1: Em va vindre a dir... la primera... O sigui, em va vindre el Wirum, Wirsutum, de la primera traducció de l'Odissea, de la qual tenim constància, de fet, que és la Livi Andrònic, que, a més, és l'obra que inaugura la literatura llatina. O sigui, Livi Andrònic és el primer autor de la literatura llatina, encara que no fos romà, era un grec, que ja havia sigut esclau i després l'havien alliberat. I que traduís del grec, no? La seva obra més famosa és una traducció. Doncs, em va vindre això, jo vaig pensar, home, hirsutum, versat. I una persona versada és una persona, doncs això, hàbil, però hàbil també per experiència. I en el cas d'Odisseu també és hàbil per tota l'experiència que té de totes aquestes aventures, no? I vaig pensar, en certa manera, ho recull tot, i etimològicament, com que versat ve de versare, ve de girar, no?
2: I versàtil també és el mateix.
1: Exacte, sí. També és un personatge molt versàtil, de fet, Odisseu, és a dir, que tot m'encaixava.
0: I vas sortir a la dutxa i vas donar per bo el dia.
1: Sí, exacte. Vaig anar-ho a apuntar directament, vaig engegar l'ordinador, amb la tovallola posada, vaig dir, això.
0: He solucionat el problema, que no era un...
1: Ara tota la resta.
0: Exacte, ara tota la resta.
1: Els 12.000 versos que queden, però...
0: Hi ha una línia també bonica que tu expliques o que segueixes, que és aquesta idea de... No recordo el nom del crític francès, que diu complementar la noblesa del to amb un cert toc pagès.
1: Sí, Dupreuil, sí. Sí, de fet, mira, això entronca una mica amb el que deia abans, no? D'això de riba, d'aquesta cosa que és molt arrelada, aquesta llengua molt arrelada, però que és això, després Riba també feia aquestes coses d'allunyar el text expressament, no? I de fer-lo estrany i de fer-lo abrupte. I jo més aviat aviam, això té la seva justificació, perquè els poemes homèrics de fet estan compostos en una llengua que no era la llengua de cada dia, era una llengua especial, era la llengua de l'èpica, era una llengua artificial, etc. A més, és una llengua que té bastants arcaismes, vull dir que és un grec estrany, diguem, no? Tu quan comences a aprendre el grec clàssic, diguem, aprens el grec, doncs, de Plató, de Tucídides, de tota aquesta gent. Després, quan vas a Homer, tot et sembla estranyíssim. Tot i que després és més fàcil, perquè la cosa és que encara que, diguem, morfològicament sigui estrany, la sintaxi és molt senzilla... La narració és fluida, és un text molt ràpid, és un text que no té entrebancs, i que és normal perquè és un text oral, no? És esperable. Per tant, jo em decantava més aviat per aquesta oralitat, per fer que fos un text això ràpid, senzill, planer, que al mateix temps fos poètic, és clar. Però també és veritat que l'Odissea, així com la Ilíada, és un poema de noblesa, o sigui, de la noblesa guerrera. A l'Odissea hi ha molt la terra, la pagesia, no? Està ple de descripcions d'horts...
0: Sí, de plantes.
1: De plantes, arbres, de paratges, fins i tot. No? Hi ha una relació molt estreta, no només amb el mar, naturalment, sinó amb la terra, també. I, per tant, sí, aquesta idea d'aquest crític francès que vaig trobar de casualitat, sí. De fet, perquè havia anat a Arles fa un parell d'estius, al Festival de Fotografia, a les Rencontres, bueno, sí, em sembla que les Rencontres. En tot cas, un festival de fotografia que fan cada estiu. I a Arles hi ha una llibreria que, de fet, està especialitzada en l'antiguitat. Clar, com que Arles havia sigut una ciutat molt important a l'època romana, doncs, mira, han fet la llibreria aquesta. Estaria bé que Tarragona, que és on visc jo, fessin el mateix.
0: Sí.
1: Però, bueno, de França, amb aquestes coses, de vegades ens passa una mica la mà per la cara, potser unes quantes vegades, no? I, en tot cas, vaig trobar el llibre aquest, de Botanizé l'Odissée, i vaig pensar, bueno...
0: A veure.
1: Pot ser una pardalada o pot ser una cosa interessant, i no, resulta que és una cosa molt interessant.
0: En Pau Sabater ara tornava a remarcar aquesta idea de la poesia i a fer que aquesta és una traducció que val la pena llegir en veu alta, encara que estigueu sols a casa, perquè com la bona poesia és extremament musical i balla en el cant, no sé si us ho ha passat, m'imagino com a lectors, és una delícia, com està dita, com està descandida, no? I de manera que, bueno, l'enhorabona un cop més, però si teniu l'ocasió, no? Agafeu en cercle una colla d'amics i aneu llegint cant per cant.
3: Ja tenim pla d'estiu.
1: Home, aquest és l'estiuenca,
0: l'Odissea. Crec que no es parlarà mai tant de l'Odissea com aquest estiu l'any 26, per tant, no? És una oportunitat afegida.
3: Sí, i a més, hi ha aquesta tensió, no?, amb l'Odissea també, que està molt bé recuperar o sentir en la traducció que això era un poema que es recitava poble per poble, que era patrimoni dels Edes, dels Rapsodes, i que després, en un moment determinat, si de cas es fixa. I aquesta és una de les versions possibles d'aquesta fixació. Volem pensar que és la millor, la més esplèndida. No ho diem que no, que no ho sigui. Però sí que al final hi ha una tensió molt interessant també. Pau, potser em pots parlar més tu, però que hi ha una tensió entre aquesta oralitat, aquest patrimoni de no sabem quant de temps i quanta tradició anterior, d'una oralitat que estava també pensada per ser recordada, no? Que hi ha una sèrie dels experiments de Milman Parry i tota aquesta tradició, no? Per facilitar també la mnemotècnia de 12.000 versos, no? O més.
1: Sí.
3: I per altra banda, la seva fixació en llibre. Llavors, és fàcil també també, per nosaltres, lectors contemporanis, arribar i arribar-hi amb aquest pes de l'etapa dura, del llibre clàssic, no dels pròlegs erudits, de les notes al peu, i està molt bé, que tot això està molt bé, i és cert, i és interessantíssim, però després cobris un text i sentis que això flueix i que viu en la paraula llegida, no? O recitada o memoritzada. Vull dir que en aquest sentit, el que proposes, David, molt a favor. No sé si aquest equilibri ha estat difícil per tu. Jo sé que ja has pensat en les teves notes finals, ho comentes, però al final també una de les cares de Riba també té aquesta dimensió, no? De monumentalitzar un sí. Text de... No ho sé, si també hi ha hagut un treball... També tu parlaves de no modernitzar-ho massa, eh? No cal obrir ara, sí. Si vols, el debat amb la traducció de l'Emily Wilson i totes aquestes ramificacions no lanianes, però que també és interessant. Però no sé com ho has viscut d'això. Si hi havia algun moment que et temptava allò modernitzar, si no, si ha estat una qüestió que ha anat sortint de manera orgànica?
1: Sí, ha sortit de manera bastant orgànica, m'atreviria a dir. Clar, jo portava el bagatge d'haver traduït la Ilíada, en què ja vaig fer els meus experiments, diguem, i ja vaig estar... De fet, vaig estar molt de temps buscant la veu, per dir-ho així, o sigui, trobant exactament aquest punt d'equilibri, que em sembla que a la Ilíada no ho vaig trobar tant, perquè a la Ilíada a vegades potser no és que ho modernitzi, però vaig tirar a fer-ho una mica més col·loquial de vegades, no? Potser crec que de manera justificada, eh? O sigui, en moments que són molt expressius, que són vigorosos, per dir-ho així, i em semblava que donar-hi un toc col·loquial anava bé. En el cas de l'Odissea és això, més que modernitzar, per mi modernitzar no era una opció ni era una temptació especialment forta, més que res perquè les situacions mateixes del poema ja et porten a un món antic, ja et porten a un món arcaic i no és la meva manera tampoc. És a dir, una cosa és fer un llenguatge planer, fer un llenguatge entenedor, no posar obstacles perquè sí, no monumentalitzar, l'altra cosa és no modernitzar. Són dues estratègies prou diferents i modernitzar no era la meva, diguem. Jo més aviat, de fet, bevia d'això, d'una llengua, no sé si dir-ne tradicional, no? Però la llengua, pues això, la llengua dels pares, la llengua dels avis, la llengua de la família, la llengua del poble, aquesta cosa, que és el que feia la Ilíada, és el que feia, de fet, també l'Odissea. Crec que l'Odissea, d'una manera potser més equilibrada, és un poema més serè que la Ilíada, també. La Ilíada et trasbalsa una mica més quan llegeixes i quan el tradueixes, no? En canvi amb l'Odissea he treballat amb més calma i amb més serenor. I és això, modernitzar no m'ha temptat massa. Fer-ho col·loquial de vegades sí, però perquè, esclar... Hi ha moments que t'hi porten, no? Quan parlen els pretendents o quan parlen els dolents, no? Malanti és fàcil... I va, aquests els faré parlar una mica més vulgar, no? Perquè són... Que, de fet, a l'original no és ben bé així. És a dir, la llengua èpica té les seves convencions i els dolents parlen igual que els bons, per entendre'ns, no? Però sí que confesso que de vegades... Bueno, no ho sé, certes... Per exemple, hi ha un moment que Antinous amenaça Eros, el captaire, no? que els han... els estan enfrontant en un combat de boxa amb Odisseu, quan es fa passar per captaire, i quan Odisseu es, diguem, es mig despulla per fer el combat de boxa... tots veuen que en realitat aquell vellet està fortíssim, no? Clar, és un heroi, i Eros comença a tremolar i a dir, hòstia, potser no en surto viu d'aquest combat, i llavors Antinous l'amenaça que pobre d'ell que es faci enrere, perquè l'enviarà no sé quin rei i tal, que és un rei cruelíssim, que mata tota la gent que li ve, i que a més el, diu, et mutilarà i et tallarà una paraula que se sol traduir com les parts, les vergonyes, els genitals. No és grollera, no és una paraula grollera en grec, però clar, jo vaig posar a tallar els collons, perquè vaig pensar, una amenaça que digui et tallarà les parts és com a poc convincent, no? Et tallarà les vergonyes, encara ho és més, menys de convincent.
0: Per tant, sí, en certs...
1: Ostres, doncs no ho sé, no ho he comprovat. Seria molt interessant buscar-ho.
3: Clar, suposo que quan dic modernitzar també em referia que tu, com vosaltres, com a traductors, sempre esteu calibrant l'efecte, no? És a dir, hi ha una dimensió de la literalitat al text antic i després hi ha la dimensió que això ha d'arribar com a amenaça viva, no?
1: Clar, clar.
3: I que la paraula aquí de viva, a mi m'hi ressonava molt anant tan llegint, de dir, ostres, que bé que, a més, aquest text, que és, òbviament, un clàssic, però és que, a més, sona viu. Mm. És a dir, que és una llengua en la qual aquests efectes, que tu saps, que com a, no, el que Homer, com a poeta, està calibrant perfectament, d'això de resultar amenaçador, això de tenir un punt còmic, sí, això de ser un element, doncs, més trist, més contemplatiu, més angoixant, hosti, que aquests efectes es traslladin, no? Clar, que no sigui, sí, senzillament, sí, la responsabilitat del text original, sí, sí, sinó dir, jo, vosaltres feu aquesta mediació, no?
1: Sí, sí, sí, en aquest sentit, clar, sí, modernitzar com a... Més que com a vivificar, com a mantenir la vida, no? Transmetre, sí, sí, la vida de l'original, la traducció, sí, clar, això, mm-hmm, això sí que, vaja, crec que s'ha de fer, no? Perquè si no... És això, si et arriba, sí que pots fer les dues coses. Sí que el pots posar dalt d'un altar, però al mateix temps que tingui, que sigui un text vivíssim, no? Però jo crec que no sóc capaç de fer les dues coses, de fet, tampoc no volia fer les dues coses, no? Volia que fos això, un text viu, un text... això, que es pogués recitar, sí, sol a casa. De fet, em sembla la millor lectura imaginable.
0: O tu fent bolos, no? Podria anar aquest estiu fer una gira. També. Pau Sabater diu l'Odissea.
1: Aquest estiu jo em vaig a Grècia, i després me'n vaig a Sicília, així que no em busquin.
2: Me'n
1: vaig a descansar.
3: Exacte. La pots dir a distància.
1: Sí,
2: sí. Sí, jo volia comentar també alguns detalls, que ja sabeu que a mi m'agrada molt anar a la paraula concreta. Justament el cant que tinc marcat, que és el cant 11, meravellós, no? en què Odisseu es troba amb els morts, no? Que és interessant també veure com diferents traductors resolen el tema de les ànimes dels morts, sí, no? Perquè Riba diu que són bufs, no? Mira diu esperits o ànimes, o sigui, sí que ho modernitza i ho cristianitza, i tu dius alens, els, sí, alens dels morts, que m'agrada molt, perquè sembla que, bueno, és el que és la idea, no?, que hi ha al darrere de la paraula psique, si no m'equivoco, no?
1: Sí, sí, de fet, buf, està molt bé, també.
2: Sí.
1: El que passa és que té un puntet que no te'l pots acabar de prendre seriosament, no? Un buf. Que està bé, perquè transmet la idea que és molt poca cosa. No?
2: Sí, sí, sí.
1: No és res. A més, aquest buf sona bastant com psuc,
2: sí,
1: psique,
2: té,
1: no?
2: Té un punt còmic, no? Fonèticament és una mica còmic, el buf,
1: sí,
2: sí. I l'alè és més... fa somiar més, d'alguna manera.
1: Sí,
2: bueno,
1: exacte.
2: Ja són dues síl·labes.
1: Sí. Alè és una paraula més bonica.
2: Això és veritat, sí.
1: Però, clar, pot desconcertar una mica, perquè d'entrada dius els alens dels morts, que, però bueno, entenc que el lector ja hi entrarà, no?, en aquesta concepció que el que queda després de que es mori una persona és això, una mena d'aire, una mena d'alè. Riba, de fet, diu buf, però també oscil·la, eh? També hi ha algun punt que diu les ombres,
2: sí,
1: que això és molt virgilià, de fet. Gairebé remet més aviat a l'Eneida, en què sí que es parla molt d'ombres, i de fet ombres és una paraula molt, molt cara a Virgili, vull dir, la fa aparèixer molt sovint.
2: Clar, i que després també apareix amb Dante.
1: Exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, però el que sí que ànima o esperit ho cristianitza, és el nostre punt de vista, si més no ho platonitza, no? Perquè psiquè és veritat que acabarà volent dir el que després es va concebre com a ànima, però és clar, uns segles després d'Homer, i per tant és, no ho sé, una ànima és una cosa, això, és una ànima racional, no? Vull dir, és una cosa molt autònoma. No és una mena d'això, de buf, d'alè, de coses sense substància i de fet sense consciència, que li has de donar a veure sang d'un sacrifici perquè recuperi per uns moments la consciència i sàpiga qui és, no? Vull dir,
2: sí,
1: clar,
2: sí,
1: em semblava una mica contradictori fer servir ànima o esperit, que és una cosa que té més substància, no? Més no sé, està més formada.
2: Sí, sí, sí, no, sí, a mi m'encanta que diguis alè, i aquest tros que parla del sacrifici, no?, és increïble, sempre em posa la pell de gallina quan tu dius, sí, quan sí, vaig haver suplicat els eixams dels morts en pregàries, vaig prendre i vaig tallar el coll dins del clot a les dues ovelles, va córrer la sang núvol negre. Això també t'ho volia dir, que és meravellós aquest adjectiu que crees.
1: Sí, una mica agramatical, segons com, però sí, sí.
2: Però és tan expressiu, bueno, això passa sovint en poesia, que per atrevir-te a ser més expressiu de l'habitual has de fregar els límits de la gramàtica, no?
1: Sí, sí.
2: I m'ha fet pensar aquesta creació, la sang núvol negre, en un... també una llicència atrevida, interessant, que es pren el Jaume Collmariner quan tradueix Memorial de l'Oswald, no? Que és un llibre que és un homenatge a la Ilíada, no? Que és com un homenatge a tots els morts de la Ilíada, que en el poema homèric passen pràcticament desapercebuts o tenen molt poca presència, i que en el poema de l'Oswald, no? Una gran poeta anglesa actual, doncs cobren vida, bueno, tornen a viure per tornar a morir, però el focus del poema, no? La lupa de la narradora es posa sobre cadascun d'aquests morts. Llavors el Jaume Coll, quan tradueix això, també s'inventa adjectius. Clar, ell tradueix de l'anglès, però és un anglès realment amb moltes ressonàncies gregues, tinc la sensació. Almenys és un poema que sintetitza molt bé aquest esperit homèric. Llavors, quan Jaume Coll tradueix, per exemple, el sacerdot de Fest, cara cremant de mirar el foc. Aquest cara cremant és un sol adjectiu amb un guionet entre cara i cremant. Clar, en anglès diu hot faced, que en l'anglès permet aquestes coses que fan molta enveja amb llengües que no siguin tan compactes, no? Però funciona molt bé, ho fa al llarg del poema unes quantes vegades, i aquests adjectius compostos, encara que no siguin propis del català normal, però dins del poema d'Oswald, traduït al català, funcionen, i dins de la teva Odissea també. Et volia preguntar si això en grec també és una paraula, és un adjectiu compost, o...
1: Sí, de fet el grec en aquest sentit és, doncs, com l'anglès o com l'alemany, o té molta facilitat per fer paraules compostes. I el Sang Núvol Negre és Emel Kelenefes, ara ho pronuncio a la moderna, Kelai Nefes. El Kelai té a veure amb Kelai Nos, que vol dir, és un altre d'aquests termes de color, que en general vol dir fosc, més o menys, pot ser un fosc amb certs matisos de color, però en tot cas és fosc, i el Nefes és de Nefos, que és un núvol. De fet, Nefos és la mateixa arrel indoeuropea de núvol en català. I sí, diguem, és clar, quan es pot dir tant en tan poc, no? En una sola paraula, dius, què faig ara? Ho desplego, això, i per tant he d'obviar altres parts del vers, no? Que no m'hi cabran,
2: clar.
1: O intento condensar-ho, i que a més l'efecte sigui aquest, el de nom adjectiu, no? el d'una fórmula, al final. Per tant, sí, em vaig empescar això de la Sang Núvol Negre per... bé, de fet la sang sempre es presenta com a negra, és a dir, altres parts en què es diu Melanheimer directament, o sigui, la sang negra.
2: Negra.
1: I llavors vaig agafar la hauria pogut dir núvol fosca també, però crec que hauria sigut massa estrany. Per tant, em vaig decantar pel núvol negre, perquè el negre ja sonava,
2: sí,
1: la sang negra.
2: Sí, és més sinistre, núvol negre és més sinistre, clarament.
1: A més, sí. Quina negró, no? Es fa servir per quan el cel està molt núvol i amenaça.

0: Som-hi, som a Ciutat Marac d'avui, celebrant l'Odissea d'en Pau Sabater en la col·lecció de Bernat Metge Universal. Coneixes aquesta cançó, Pau? Quan
1: no.
0: Diu res d'aquesta música, que
1: no.
0: Podria ser la versió odisseica d'una mena de la. Aviam, això es diu Èpic, i és un musical que jo crec que té un any o dos que triomfa a les xarxes, tant és així que la gent voluntàriament i per afició hi ha fet animacions, per tant, li ha fet animàtics, en diuen, però bàsicament és un compositor que es diu Jorge Rivera Herranz, que ha agafat tota l'Odissea i per diferents sagues han fet cançons que a vegades són duets, duets d'amor, com en aquest cas. Ho dic perquè és una connexió i creu-me que ho he provat, diguem-ne, a instituts, i és una connexió que els arriba de manera directa, s'estimen els personatges, els coneixen, no? Abans que parlàvem de modernitat, per descomptat el text no ha de fer-ho, una bona traducció no ha de buscar lligams estranys, però crec que ha trobat un to Rivera Herranz a l'hora de... Es diu Èpic, ja dic, hi ha diferents cançons, ja també, en fi, i el plany de Penèlope esperant i tot plegat, no? I ho dic també perquè en Roger Aluja parla, clar, l'Odissea són el poema de l'hospitalitat. Quin és el terme grec?
1: Xènia.
0: Això mateix, exacte.
2: Gràcies.
0: Evidentment,
2: ja sabia jo que
0: Homer
2: també pensava en mi.
0: Sí o no? Famosament,
1: era
0: però sec, també...
1: Ho veia molt lluny.
2: Ho veus? Segur, segur.
0: Però potser també te l'han posat per això, no?
2: No, jo ja sabia el significat del meu nom i per això sempre m'ha agradat.
0: Ah, no? Veus? Sí. Doncs hi ha hospitalitat, hi ha el retorn, hi ha la identitat de l'heroi, l'heroi erràtic, no? I m'imagino també l'astúcia que dèiem abans, també de l'espera. Jo no sé, en la teva primera lectura, Pau, quin record, ara per sortir un moment estrictament de la llengua i de les solucions de traducció i així, quin record en tens de... Com la vas llegir? Quina lectura vas fer-ne? On has anat fent al llarg de les diferents lectures successives que imagino que... Això és bonic, passa sempre amb la bona literatura, que per descomptat el text té un significat en cada època que el llegim, no? I als 15 anys sí, no és la lectura dels 25 ni és la lectura dels 50.
1: Sí, suposo que s'ha anat transformant la lectura, és a dir, i, clar, als 15 anys jo anava a buscar les aventures d'Odisseu,
0: com tanta gent,
1: no? I clar, tots els primers quatre cants, tot allò de Telema, que era en plan... Bueno,
0: la telemàquia, que... quan s'acaba?
1: Exacte. Tot i que després, bueno, o sigui, el cant tercer ja, no? Néstor ja explica la tornada de Troia, el cant quart ja la tornada de Menelau, que és molt entretinguda perquè hi ha tot allò de Proteu i de les pells de foca i tot plegat, però és clar, jo anava molt de cara a l'aventura. El que passa que és clar, a partir del cant 13, que estàs a la meitat, s'acaben les aventures i comença tota aquella part molt més lenta de la construcció de la venjança, no?
0: Sí.
1: I mica en mica que vagin encaixant totes les peces i vinga a xerrar amb Eumeu i vinga a inventar-se històries que són molt divertides també, però no sobre ell mateix. O quan Eumeu també explica, no?, que ell era un príncep, però que el van segrestar uns pirates i tot plegat, no? Vull dir, hi ha moltes històries i té molt interès aquesta part, però és veritat que en una primera lectura potser dius, hosti, que això ara aquí no és el que m'havien promès. Jo pensava que l'Odissea era un llibre d'aventures.
0: Venia buscant el ciclo, les sirenes, els lotòfags, que per tu són els menjadors de lotus.
1: Sí, els
0: menjadors de lotus. Una decisió conscient, no?
1: Sí, exacte. De fet, vaig estar dubtant si modernitzar-ho del tot. El que passa és que el famós lotus no sap ningú què és. De fet, el lotus és una paraula que es va aplicar... De fet, s'aplica a moltes plantes. En certs contextos vol dir trèvol. Perquè, de fet, hi ha parts de... L'Odissea crec que no, però la Ilíada sí que es parla del lotus, però com una cosa que mengen els cavalls, que pasturen els cavalls, per tant, és trèvol. Es va aplicar, naturalment, a la flor de lotus, però molt més tard... I es va aplicar també, és curiós, al gínjol, el fruit del gínjoler, que de fet és nadiu del nord d'Àfrica, és a dir, a Grècia segurament no n'hi havia. I llavors el peix dels lotòfags moltes vegades se situava al nord d'Àfrica, també, per allà a Líbia o així. I vaig pensar, què faig? Dic els menjadors de gínjols, però vaig pensar, a veure, el gínjol té gràcia, però no és un fruit que pensis, uah, quina passada, no? I al final vaig dir, no, deixem el lotus, perquè és una paraula misteriosa.
0: És com l'otòfag, no?
1: Sí, l'otòfag és com a molt... Bueno, no sé com dir-ho, és d'aquestes paraulotes gregues, no? Una mica pumba. I vaig pensar, doncs, adapta-ho a mitges, menja lotus, i ja està, els menjadors de lotus. És més clar, és més diàfan. No?
0: Sí, no, per descomptat. Pels seguidors d'Èpic segur que també t'agraeixen l'entrada.
1: I d'això de les lectures, Bé, diguem que quan no tens 15 anys, sinó que en tens uns quants més, crec que ja pots començar a apreciar aquestes altres parts, no? Aquest viatge de formació, de telèmac, no? Diguem, de convertir-se en adult, en una persona que més o menys, tot i que està molt limitada, doncs pren les regnes de la seva vida, no? Comença a prendre-les. I després tota la segona part, crec que també, és a dir, vas trobant la gràcia amb el temps, no? En totes aquestes llargues escenes a la cabana d'Homeu, en què és això, es van explicant històries que tenen molta gràcia en si mateixes, i a més és, bueno, és això, gaudeixes d'aquest canvi de ritme, no? Això també és bastant interessant de cara a la famosa qüestió homèrica, no? Perquè sembla que estigui molt pensat, això. De fet, l'Odissea tot sembla que estigui molt pensat, no? Aquests flashbacks i tot plegat. Però a més això, no? Passes del ritme trepidant de les aventures, o sigui, has anat pujant des de la Telemàquia, tot ha anat pujant, i després, brum,
3: baixa
1: en sec i vinga, i a poc a poc i torna a pujar fins a la matança, i encara més important, fins al reconeixement de Penèlope, no? I és això, diguem que en el meu cas, doncs dels 15 anys a més endavant, la diferència principal va ser aquesta, que veus la gràcia a totes aquestes coses. I ara traduint-la, clar, quan tradueixes fas una lectura molt a fons, i crec que el que em va cridar més l'atenció és això que dèiem abans, de la fixació amb el paisatge, podríem dir, que és un poema molt de paisatges. La Ilíada no ho és gens, de fet, però l'Odissea sí, l'Odissea es fixa molt en els llocs, hi ha descripcions dels llocs on s'arriba, descripcions

0: gràcia també trobar-se aquests, aquests elements de contemplació del paisatge, però de contemplació, diguem-ne, estètica, que també n'hi ha, no? L'illa de Calipso. L'illa de Calipso és un paisatge idíl·lic, però després també hi ha el paisatge com a font de recursos, no? Trobes totes aquestes coses que, bé, és que no, no acabaríem, de fet, amb les, mena de detalls que trobant, que de fet són tot el... O sigui, a part de la gran història, no? Després l'Odissea és boníssima per això, per aquestes cosetes, per aquests passatges que potser són de 10 o 20 versos, però que...
1: Sí, sí, i després el punt de vista, malgrat no sigui una narració en el sentit dualístic, però des del punt de vista narratiu, que amb Borja n'hem parlat alguna vegada, no? No sé, l'illa de Calipso, que si passa 7 anys, doncs, sí, no? Hi ha una elipsi meravellosa, podria haver estat descrita molt bé. I no sempre a contracor, hem de pensar que amb Calipso devia passar bones estones. I després aquesta meravella que està és plena en elipsis i de com està explicat, no? I de com ell pren la paraula amb els feacis i comença la història en passat de les seves, en fi, aventures i tragèdies, perquè n'hi ha moltes, i va perdent amics i tripulació pel camí, no?
2: Però un porró de companys que ho, ja s'ha vist, sí, i és tothom, però sí, amb això és que anava parlant i anava relacionant-ho amb moltes coses. Hi ha una, jo volia recomanar també o afegir, hi ha una lectura de l'Aida Míguez que es titula Visión de la Odisea, on ella, a més, fa tota una lectura molt fina, diguem-ne, de tots els passatges, de tota l'estructura de l'Odissea i tot el que hi ha en joc en l'Odissea. I ara que deies aquesta mirada precolonitzadora o protocolonitzadora, clar, ella ho situa el text en un moment en el qual aquesta Grècia clàssica està defensant i articulant el seu projecte polític, no? Polític de polis, però també d'expansió, no? I que, clar, a part del que s'havia llegit, o que encara ressona, no?, de que Odisseu és l'heroi, diguem-ne, de la raó, d'un cert logos, no?, que va mirant-se tots aquests paisatges i descobrint o distingint o discriminant entre signes de civilització i signes de barbàrie, no? Aquí em sembla molt bonic afegir-hi que, a banda de ser l'heroi del logos, per dir-ho així, també és, diguem-ne, l'heroi de la polis, no? És a dir, que al final, una mica recollint el que deies abans, Pau, no?, que tot el poema, i això és part de la lectura que fa o que planteja l'Aida Míguez, tot el poema ha de passar per l'aventura d'Odisseu, però no perquè sigui el nucli, que normalment s'ha explicat des d'aquí, això no és el nucli, l'eix de tota l'Odissea, sinó que l'eix de l'Odissea és poder-lo fer retornar, o sigui, els dos primers, per dir-ho així, actes, no? La Telemàquia i les aventures d'Odisseu estan al servei d'articular el retorn. Com es retorna i a què es retorna, no? Que és una de les preguntes, crec, més importants, si no la pregunta important del poema. I aquí, una de les... Em sembla interessant també per mencionar la lectura que plantejava la Dolors Miguel, tenia molt a veure amb el paper de Penélope sostenint i fent possible aquest retorn.
0: Sí.
2: Primer, mantenint el lloc, no? Que hi ha alguna cosa dels pretendents com aquesta mena de forma informe, de cares de gent que estan allà, no?, amenaçant. A mi em recordava una mica la caça tomada de Cortázar, no? van entrant i cada cop n'hi ha més i no hi ha manera de treure'ls i de veure'n els recursos i t'aniquila, no? T'alienen el fill i dius, què està passant aquí, no? Són una força gairebé aniquiladora. I per altra, o sigui, hi ha la defensa, diguem-ne, d'aquest espai, i després hi ha el reconeixement que tu ara mencionaves, no? Que és, en realitat, el retorn.
0: Sí, sí.
2: I jo des d'aquí també afegia només una cosa que també observava l'Aida Míguez, que tenia molt a veure, no sé si estaràs d'acord, tocar el temps del detall al cap, però que ella també es fixava molt en els diversos índexs del que, segons Odisseu, són índexs de civilització. I ella ho vinculava molt amb el fet de tallar de les operacions sobre el paisatge, és a dir, d'obrir camins o de tallar fusta. I diu, clar, el tallar fusta, les mirades d'Odisseu té molt a veure amb si cultiven blat i per tant són, diguem-ne, devoradors de pa, no? Ara no recordo exactament la paraula que feia servir, però si mengen blat, per dir-ho així, cuinat, i per altra banda si tallen fusta. I quan Odisseu veu això, diu, bueno, aquí hi ha un projecte d'alguna cosa, no? No són estrictament monstres. I en canvi, per exemple, Polifem prefiguraria o se situaria en aquest altre lloc d'algú que, en realitat, menja el que té, com a màxim fa uns formatges, però que s'ha situat en un espai que no ha entrat en aquest projecte civilitzatori. Sí, sí. No? I llegit des d'aquí és gairebé com si el relat d'Odisseu traça la línia entre el que ell reconeix com a civilització i el que no. Sí, però després nosaltres podem discutir-ho, no? El pobre Polifem, podem dir. Però, bueno.
1: Sí, això també.
0: Sí, sí, sí, en el fons ell estava tan tranquil a la seva cova, no? Eren els altres.
1: Els invasors.
2: I, home, se li mengen els formatges.
1: Tot.
2: Li maten les ovelles. I, bueno, tio,
0: la canya,
2: el meu dinniola. L'enceguen.
1: Terrible, terrible.
2: Jo en aquest capítol he de dir que sempre he anat amb Polifem.
1: I després no, si

0: De la mateixa manera que s'hi ha d'anar amb el Minotaure, també. És un altre ésser que no va triar néixer, no? Ni ser, vaja, nascut com en aquella forma, i en canvi doncs és víctima de tantes altres coses. I en aquell capítol, que també crec que ho destaca en Roger Aluja, no? Una de les... que això té gràcia contextualitzar-ho. Dic, home, després de la gran troballa, no? del ningú, la necessitat d'explicar després, quan s'està allunyant, que si això t'ho diuen, sóc jo, Odisseu, fill de Laertes, no? És a dir, la glòria serà el meu nom, no? I les meves proeses han de precedir-me, per tal que, efectivament, a l'antiguitat això funcionava així. Malgrat que t'hagi permès aquesta astúcia fugir, no?
1: Sí, de fet, clar, o sigui, Odisseu... De fet, això és tot un motiu que es va repetint al llarg del poema, especialment les aventures. És a dir, al final, Odisseu, la funció del retorn és tornar a ser qui és, per dir-ho així, i ser qui és ser un heroi que sobreviurà a través de la fama, no? Després de mort, és a dir, pel fet que es parlarà de les seves gestes. En aquest sentit, no és diferent dels herois de la Ilíada. Odisseu també vol perdurar en la memòria. I, de fet, tota la seva història va d'això, perquè, precisament, Calipso, el problema de quedar-se amb Calipso, que en principi hauria de tindre totes les virtuts, no? Perquè
0: la immortalitat és una gran...
1: Exacte, la immortalitat és una gran promesa. Deessa, que no sé com deu ser llet d'una deessa, però m'imagino que bastant agradable. Però no. Perdoneu, per aquestes frivolitats que vaig deixant anar. Però, és clar, Calipso, de fet, vol dir la que oculta, la que vela, la que amaga. És a dir, seria una immortalitat anònima. I això no ho vol per res. Clar, com a lectors moderns, moltes vegades llegim la història del retorn com vull tornar amb la meva dona i el meu fill. I no dic que no hi sigui, també hi és, crec jo. Però el retorn també és això, vull tornar al món dels humans per ser algú en aquest món, encara que em mori, però després continuaré sent algú, no? I la història del segle va pel mateix camí, no? En certa manera, Odisseu ha d'arribar a ser ningú per després poder tornar a ser ell. Sortir a la cova és capaç de dir, soc tal, i que ho sàpiga tothom, encara que això signifiqui la maledicció.
0: El Posidor et perseguirà, exacte, que és el meu pare, no?
2: Sí. També amb això que deies abans de les analepsis, David, hi ha aquest moment preciós, que s'ha comentat moltíssim, diguem-ne, l'arribada d'Odisseu a la cort dels Feacis i de Mòduc, no? Aquest moment de sentir-se un mateix sent explicat per un rapsoda, no? Per una Eda. Aquí hi ha
1: tot part
2: d'aquest moment extraordinari que comentes, no? Dius,
0: el primer plor, no? La primera vegada que el veiem plorar.
2: Sí, perquè es menciona que ell es passa els dies, no?, plorant per aquí i per allà. Plora molt. Sí, em sembla que Chitati... Jo us he portat un llibre de Chitati que es titula Ulisses a l'Odissea, que ja el vaig comentar aquí fa un temps, però que Chitati mencionava una cosa que deia només riu o barra somriu una vegada en tota l'Odissea.
1: Sí.
2: Va deixar també una d'aquestes coses enigmàtiques, no? Una sola. Però que és veritat que la resta del poema se'l passa lamentant-se i plorant i tal, no? Malgrat aquests llits fenomenals que fas, eh?
0: Sí. Però mira, els llits fenomenals, hi ha un moment quan presenten els Feacis, que és narrant les aventures dels Feacis, diu, m'hi vaig quedar 7 anys i no vaig parar d'amarar-me de llàgrimes la roba immortal que em donava Calipso. És a dir, hem d'entendre que els 7 anys amb Calipso va estar plorant. Deixa't dubtar-ho. Però bé, en tot cas, és poesia.
2: No, i alhora és Odisseu. No? Sí. És una mena d'heroi molt específic. Però perdó, no, només volia comentar aquest moment de mòdul, d'aquest reconeixement. Hi ha un teòric pensador, Francesc Artaud, que justament situa en aquest lloc el naixement d'una temporalitat històrica. És a dir, hi ha alguna cosa del temps que comença a obrir-se cap a una experiència moderna del temps. Perquè d'alguna manera Odisseu també pateix el xoc de una temporalitat a la qual ell no hauria hagut d'assistir. És a dir, ell té el punt de jo no hauria hagut d'estar sentint això. Jo hauria hagut de viure aquilaicament, no? Sí. Fer la gesta gloriosa, morir i llavors ser recordat en una posteritat que cantaran els poetes. Però jo no he mort. Que clar, la paradoxa la singularitat d'Odisseu és que ell no ha mort i ja s'està sentint en la seva posteritat. I Artaud aquí diu, ostres, aquí es trenca alguna cosa d'una temporalitat clàssica o arcaica i comença a acostar-se, òbviament no és la nostra, però comença a acostar-se a una experiència moderna del temps. I trobo que aquest moment extraordinari, que sempre es llegeix com un... des d'un punt de vista narratològic, no? Ostres, sí. Llavors ell canvia de narrador i tal i qual, que tot això està molt bé, però al final allà hi ha una experiència molt, molt emocionant i profundament humana i sacsejadora, com és sentir la teva pròpia posteritat en vida.
0: Sí. A mi em recorda anacronísticament, aquell moment meravellós de la segona part del Quixot, on els personatges, Quijote i Sancho, arriben al castell, no?, i on els enganyen, diguem-ne, i són conscients, i allà coneixen les seves aventures perquè han llegit la primera part, no?, i són conscients de ser personatges de ficció i famosos gràcies a un llibre, no?, i aquí és conscient Odisseu de les seves gestes, no?, han sabut de mi i sóc jo aquest que narra, no?, que l'expliquen, això és...
2: Ara direm aquells clixés que ja hi és tot a l'Odisseu.

0: Molt bé, i ara a través de Cavafis i en aranès. Sí, és una versió preciosa, l'Ida Sans i Barrut, en aranès, aquest viatge amb Taitaka, que imagino que el concurs amb Cavafis no l'hem citat, però també per allà té, té una cosa important. Pau, m'imagino que sí, potser m'ho va gosar a preguntar-t'ho o demanar-t'ho, però tens alguns versos en grec de l'Odissea que tinguis al cap que et vingui de gust compartir?
1: Sí, els del Proemi, clar. Aquests, aviam, a veure que me'n recordi. Ho faig en pronúncia moderna, perquè...
0: Aquí som més de pronúncia moderna.
2: Que no serveixi de precedent.
1: Andra mien epe musa politropon os mala polla planci epitrias hieron ptoliethron eperse polon d'anthropon i denastea que non egno polla den pondo i aquí no me'n recordo polla doien pondo pacenalia on catacimon arnímenos in te psichin que noston eteron.
0: Bravo.
1: M'he entrebancat una mica, però bueno.
0: No, què dius ara? Meravellós, amb aquest home versat.
1: Sí, exacte. L'antropolítropo n'ha sonat.
0: Això ens ha quedat claríssim. Quin regal d'Odissea, Pau Sabater. Moltíssimes gràcies. Has fixat un text, un poema, que jo crec que això, que convida a ser dit en veu alta, a llegir aquest estiu. No teniu excusa, perquè l'estiu és llarg, l'Odissea és curta, i en canvi sentireu a parlar tot arreu. Si aneu o no a veure el 17 de juliol la pel·li a Nolan, tu hi aniràs?
1: No sé si el 17, però bueno, un dia o l'altre, per curiositat.
0: Potser amb més curiositat que interès, a vegada, però...
1: Sí, amb curiositat.
0: Però sí, com sigui, quina feinada més bonica. L'enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: I per molts anys, i en parlarem d'altres gestes quan s'esdevinguin, Pau. Que vagi molt bé, Borja. Gràcies.
3: Fins a propera.
0: Xènia Diaconova. I vosaltres ja ho sabeu, som arribats a l'últim programa de la temporada, per tant, l'estiu és a tocar. Vaja, ha començat ja oficialment. Teniu parell de mesos per llegir no només l'Odissea, sinó els textos que vulgueu, que sí, bueno, literatura, que caram, que la vida és curta, ja que us hi poseu, jo convido a fer-ho, però a més, aquesta Odissea val molt la pena. De manera que ens la trobem, com sempre, al setembre, la primera setmana. Mentrestant, bon estiu, bones lectures i que vagi molt bé, Núria Ventura, en Rosa Silluer i a l'Ida Sans. Viatgeu fins a Itaca!
4: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Ha estabilitzat l'incendi de les Gavarres del Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees i també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. De fet, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, adverteix que encarem una setmana on es donaran les pitjors condicions per a la propagació d'incendis.
2: Estem en dies crucials, diguéssim, segurament la pitjor setmana que hem tingut fins ara de l'estiu, en el sentit que és la segona onada de calor. La vegetació doncs, ja ve castigada, està fent molta calor, i aquesta, diguéssim, aquests vents topogràfics de sud doncs, reforçats, amb aquestes marinades reforçades, doncs ens mantindrem alerta, com comentava la consellera, doncs fins a mitjans d'aquesta setmana.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confia que les pròximes hores els bombers aconsegueixin controlar i finalment extingir aquest incendi. Més coses. Malgrat que sembla que les coses milloren al Baix Empordà, hi ha veïns que no les tenen totes perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dissabte. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa seva.
3: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta i anem així.
1: Aquest diumenge passarà a disposició judicial el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Una persona mort i dues més han resultat ferides en un atac ucraïnès al nord de Crimea. Crimea està en una situació d'emergència des de finals de juny pels danys causats per bombardejos ucraïnesos contra infraestructures energètiques i de subministrament. Als Estats Units, les autoritats han evacuat el National Mall de Washington, principal escenari dels actes pel 250è aniversari del país, per l'amenaça d'una forta tempesta. La decisió s'ha pres hores abans del discurs previst de Donald Trump després de fortes ratxes de vent i de llamps i trons a la capital nord-americana.

0: Durant tota la nit segueix en marxa el Canet Rock, que s'allargarà fins a la matinada, fins que surti el sol. El cartell el completen, entre altres, a banda de Maria Jaume, que ha donat el tret de sortida, la Ludwig Band i també The Thayets i els Catarres, Canet de Mar, Marc Ruiz.
1: La lluita contra el foc ha estat present al Canet Rock. El festival hi ha dedicat un vídeo, però els artistes han recordat els bombers en diverses ocasions. És el cas dels Amics de les Arts, que els han dedicat segurament t'estimo. Els barcelonins han arribat al Canet Rock amb una banda de funky al darrere i un públic que se sabia totes les cançons al davant. Hem vingut a robar-vos les dones, Ja no ens passa, L'home que treballa fent de gos, Louisiana o Els camps de cotó, però també No ho entens, una cançó del 2017, o Armengol, del seu primer disc. Ginestà també ha recordat els bombers que lluiten contra el foc de l'Empordà amb el clàssic Estimar-te com la terra. Han presentat el seu disc més madur, Gira tot igual però diferent, amb hits ballables com Mua Mua Mua o La vuitantera al mirall, i com més marcada la casa, amb lletres que fan èpica de la quotidianitat com Les coses senzilles.
0: Esports, el Mundial de Futbol França s'ha classificat per als quarts de final en derrotar el Paraguai 1-0 amb un gol de penal de Mbappé. També s'ha classificat el Marroc després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un de Brahim. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el de Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa entre Tarragona i Barcelona, amb final també a Montjuïc. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà el Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
2: Fins aquí les notícies.
3: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
4: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
3: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
4: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
3: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Comencem amb el Lux Tour de Rosalía a Barcelona.
2: A mi jo crec que el cor m'anava a venir, però per una raó molt concreta. I és perquè estic cantant a la meva ciutat.
1: O amb la gira de concerts de Bad Bunny. Debí tirar una foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo la beso que pude. Aquests són dos dels grans esdeveniments musicals dels últims mesos a Catalunya. Milers de vídeos i de fotografies penjades a les xarxes van servir perquè els que no van ser-hi poguessin seguir els concerts pràcticament en directe i comprovar com de bé s'ho passaven els que sí que van aconseguir entrades. Davant del bombardeig constant de propostes, que no són exclusives de la música, de l'allau de desitjos imposats per l'algoritme, molt joves i no tan joves viuen amb ansietat el fet de no ser-hi presents, de no poder viure el mateix del que s'experimenta a l'altra banda de la pantalla. Aquesta por de perdre's alguna cosa important, de quedar-se fora, té un nom, FOMO, l'acrònim de Fear of Missing Out, en català pansa, la por de no ser allà. Ara bé, davant d'aquest fenomen alimentat per un sistema consumista, ha emergit un nou concepte que li fa de contrapès, el JOMO, el Joy of Missing Out, és a dir, el gust de no ser-hi, el fet de no consumir. Com explica el filòsof Juan Evaristo Valls Boix, en temps accelerats, aturar-se i mandrejar es converteix en un gest revolucionari. Al programa d'avui parlarem amb Valls Boix, però també sentirem com viuen el que es considera l'angoixa més estesa dels nostres dies, persones de totes les edats i unes companyes de redacció que viuen de monitoritzar les xarxes i el FOMO dels famosos.
3: No us vaig veure el Cabró Rock.
4: Evidentment, és molta que només
3: gent,
4: faltaria.
3: Molta gent em va demanar per vosaltres que si us passava alguna cosa, i dic no, tenien altres compromisos.
4: I que havíem treballat el dia abans molt dur. Al teatre.
5: No, i el mateix dia.
4: Ah, i el mateix dia, clar.

0: Juliana Canet i Marta Muntaner, ànimes del que no surti d'aquí. Quina alegria tenir-vos avui als Solidaris. Això és un maig d'aquells una mica inexplicables, eh?
1: Hola, Mercè.
2: Nosaltres,
1: sí, molt il·lusionades. És que nosaltres som companyes, eh?
0: Som companyes de redacció, i tant.
2: És un crossover inesperat per l'audiència, però per nosaltres és el dia a dia.
0: Exacte.
2: Estem allà en la mateixa oficina.
0: La Juliana i la Marta són companyes de redacció, tal com bé dèiem, i les persones més indicades per parlar d'un dels fenòmens del nostre temps, el JOMO, l'acrònim de Joy of Missing Out, la por de no ser allà. És a dir, un concepte que contrarresta el FOMO, que és el Fear of Missing Out, o el que és el mateix, la por a perdre's alguna cosa important, a quedar-se fora. Abans de començar a parlar amb vosaltres, sentim aquests testimonis.
3: Hola, bones. Em dic Marc Andreu i tinc 31 anys. I sí, tinc FOMO. Tinc molt de FOMO, o com diríem el que no sortir d'aquí, tinc pansa.
4: Em dic Bet, tinc 21 anys i considero que no sóc una persona amb molt FOMO, però sí que m'agrada estar bastant pendent del que fan els meus amics.
5: Em dic Juanma i tinc 50 pocs anys.
6: He hagut de buscar això de què vol dir FOMO.
7: Em dic Maria Pardo i tinc 23 anys. Podria dir que és una malaltia, entre cometes, que pateixo, perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
3: I em fa sentir com fins i tot una mica d'angoixa de no poder estar a tots els llocs. Em costa molt realment gestionar-ho i és una cosa que ara m'obro una mica. Estic intentant treballar al psicòleg perquè no pot ser. A vegades també s'ha de saber estar a casa.
8: Si ho penses, és evident que tothom hem de perdre coses.
7: Mai acabo de disfrutar del tot el 100% cap experiència perquè sempre penso o sento que podria estar en un altre lloc passant-m'ho millor.
4: I les xarxes socials tipus TikTok, Instagram, les utilitzo també bastant. Considero que sí, que estem molt bombardejats de propostes i aleshores aquí el problema principal és que molts cops costa dir que no.
9: Tinc WhatsApp i tinc un mail que sobretot fa servir a la feina. I crec que poc més.
7: Passo moltes hores al dia enganxada al mòbil mirant la vida de la resta de persones.
3: Sí que és veritat que a la vegada hi ha molts inputs externs que et provoquen a voler fer coses i estar constantment amb aquesta dopamina de TikTok, diguéssim.
5: I tant, que puc estar sense fer res. M'encanta estar sense fer res.
4: Costa a vegades estar sense fer res. Per tant, intento tenir doncs, els dies bastant ocupats, sobretot en els moments lliures, doncs intento quedar amb els meus amics.
7: Sempre he de fer alguna cosa, sempre he de tenir la tele posada, música posada, inclús dues coses alhora, o sigui, sobreestimulació a tope.
3: Hem d'aprendre més a avorrir-nos, o almenys jo segurament. Quan no treballo, sí que intento buscar bastants plans, o sigui, més d'un pla al dia per poder no estar tan a casa, de sobte.
7: Tinc la sensació de que els joves ara estem últimament funcionant molt en automàtic, no? Hem de fer tantes coses o se'ns demanen tantes coses que, i a vegades he pensat, mira, i si deixo d'estudiar i de treballar, que porto tants anys treballant i decideixo marxar de viatge a un altre lloc a descobrir món.
3: Tenir FOMO no està bé. Tenir FOMO vol dir que fas les coses pels altres i no per tu mateix. Llavors, millor tenir JOMO, que vol dir que tens una mica més de temps per tu. Sí, haig de deixar de tenir FOMO.
10: Tens un exèrcit darrere, la vida i un cor que batega, que rebentin la culpa i la pena, que fa baixada i això no frena.
0: El Marc Andreu, company vostre, el que no surti d'aquí. Vosaltres, de quina lliga sou?
1: Jo sóc de la lliga del JOMO, Joy of Missing Out. Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, d'en Bad Bunny, que hem vist tant aquestes últimes setmanes, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
2: Jo em passa, ara ja amb l'edat que comencem a tenir, que crec que quan estic en una festa tinc FOMO d'estar a casa meva, que això és el millor que et pot passar a la vida, saps? I llavors selecciono molt millor els plans. Sí que és veritat que crec que tot això del FOMO per mi va anar molt vinculat com a l'etapa de l'adolescència. Saps? Una etapa en què t'estàs descobrint, que encara no saps molt bé qui ets i, per tant, què vols, què et ve de gust, i et sembla que si et perds un esdeveniment és aquell moment que l'exclusió social fa tanta por i vols pertànyer tant al grup, et perds un plan i sembla que s'enfonsa el món. I a mi, saltar-me un dia a baixar a la plaça a menjar pipes amb les meves amigues era el pitjor que em podia passar perquè sentia de veritat que em quedava fora totalment, no? Amb els anys tot això ho relativitzes i comences a valorar més el temps per tu i sobretot que quan facis un plan sigui des del gaudi i no des del dir sóc aquí perquè tothom hi és o perquè m'han bombardejat tant amb la idea que val la pena de ser-hi que fitxo, no?
1: O sigui, la pansa es cura amb l'edat.
2: A mi m'ha passat així. O m'ha semblat que és l'edat. Poder no és l'edat i és que ja tinc una feina que m'omple o que... Jo què sé, saps? O al revés, jo també cada vegada tinc més, no diria ansietat social, saps? Però que em molesta més estar en espais amb molta gent, amb molt... i això també fa que tingués menys FOMO, inevitablement.
0: Però clar, teniu les feines que teniu.
2: Que què vols dir?
0: Que teniu unes feines de socialitzar, no? De saber, de seguir...
2: Sí, absolutament.
0: Llavors això, sí. Això condiciona moltíssim.
2: Sí, jo també ho penso, que si tinguéssim una feina que estiguéssim molt tancades amb les mateixes tres persones cada dia, tot, segurament ens vindria de gust després anar a l'últim festival de moda, no?
1: I ara, segurament. En
2: canvi, ja tenim una feina molt estimulant i necessitem rebaixar.
1: També estava pensant que justament per la feina que fem i per com ens agrada, Juliana, tu i jo que vam de dir que ens hem curat del FOMO de la pansa, però els dies que no podem fer programa perquè anem gravades o que aquell dia és festiu i passa alguna cosa grossa del nostre món, jo què sé, tal parella ho ha deixat, tal parella anuncia que es compromet i no ho podem comentar en directe i ens morim per venir urgentment a Catalunya Ràdio, interrompre la programació i posar-nos aquí a fer un directe.
2: És que, de fet, tens raó que... Bueno, crec que el nostre diagnòstic, doncs, és addicció a la feina.
1: Sí, també és possible.
2: És quan més FOMO sentim, o, per exemple, quan hi ha un esdeveniment que l'estan cobrint tot de companys i jo ho veig i no hi hem pogut anar pel que sigui...
1: Una catifa vermella,
2: coses així. Em torno boja. Això sí que em genera un FOMO horrible.
1: També és una barreja de gelos, no? Perquè crec que ens passa una mica això. O sigui, el FOMO també vindria a ser aquesta cosa d'enveja, de dir per què tu sí i jo m'he quedat aquí o per què tu sí que tens entrada i jo no.
2: Voler pertànyer en un grup on tu no formes, on tu no hi ets.
0: Ara, mirant tot el que heu fet al llarg d'aquest any, no? El programa de ràdio, el de tele, el que no sortí d'aquí, el Descobert, els shows al teatre que heu omplert, la Juliana al Club Tàndem, les teves col·laboracions, Marta, a Televisió de Catalunya, a TV3, clar, laboralment, això que dèiem, no? El fet de ser autònomes us fa que heu d'estar presents, no? Aquesta presència constant.
1: Doncs sí, és una espècie de, veure, queda molt malament dir-ho, però com una espècie de relació d'esclavatge, perquè tu tens aquesta sensació que si desapareixes et deixaran de trucar. Aleshores, sí, ens agrada molt la nostra feina, però també estem mig obligades a estar molt visibles, i més si ens segueixen trucant. No sabem quan deixaran de trucar-nos, i per tant ho hem d'aprofitar. Jo visc una mica amb aquesta mentalitat, perquè també és el que ens van explicar a la universitat, almenys a mi, quan hi vaig anar, no, allò de dir, és que encara hauríeu d'estar agraïts de tenir feina. Doncs jo visc amb aquesta mentalitat.
2: Sí, una mica tens aquella sensació de no saber quan torna a passar el tren i que ho has d'aprofitar. I també crec que la relació d'esclavatge existeix perquè ens agrada molt aquesta feina.
1: Moltíssim.
2: Que no és només la dependència econòmica, ja el potser perdo aquest tren i ja em quedo sense curro, és el realment voler-ho fer també des del plaer, no? Que totes les oportunitats que t'arriben són divertidíssimes, és poder treballar del que t'agrada, llavors no seràs tu la xula que diràs, mira, doncs ara em quedo a casa perquè aquesta feina no la vull fer. No, perquè la necessites, però és que a part t'ho passes genial.
1: Perdona, estava pensant en una cosa que tu acostumes a dir, Juliana, que quan prenem decisions ens regim per les tres P's, no? Que poden ser el plaer, el prestigi o la plata. I a mi m'agrada afegir també la P de passió, que crec que també ens representa moltíssim. O sigui, sí que el plaer, però també aquesta cosa com de dir, ens encanta la nostra feina, és que és addictiva.
2: Sí, sí, ho és. També és addictiva perquè et genera una reacció immediata per part de l'audiència, vull dir que si barreja la dopamina, vull dir, hi ha mil factors, no? Que no és només el disfrute pel disfrute, però bé.
0: I després, clar, això que dèiem, no? La fina línia, no? Entre la vida personal, professional, aquesta passió, no? Que t'acabes identificant amb la feina que fas, no?
2: Tu tens FOMO, Mercè?
0: L'he perdut, el FOMO. Abans sí.
2: Era, o sigui, és l'edat, eh?
1: És l'edat.
0: D'anar a concerts, de ser-hi, de ser present, no? I ara, escoltant-vos, he fet allò, una regressió anys enrere, no? De voler ser als festivals, de voler ser present a les, no? A les presentacions, de llibres, conferències, cinema, teatre... Mm. I, clar, la cosa es va rebaixant perquè venen més obligacions i, per tant, no pot ser-hi present, no?
2: Però sí que penso que deus tenir FOMO d'altres coses, saps? D'aquell cafè al matí, el dissabte, que ja l'estàs desitjant i que quan saps que algú se l'està fent i tu no te'l pots fer aquell dia i et mors de ràbia perquè el voldries estar fent tu. Vull dir que el que dèiem, no? Que el FOMO jo crec que sempre el tens perquè sempre ja tens la sensació que hi ha un pla millor que podries estar fent.
1: Sí.
2: Però no necessàriament ha de ser el pla de moda, el festival, la cosa més social possible. Podés estar a casa teva llegint un llibre el dia que et toca fer el sopar d'empresa.
0: Exacte. També és veritat que els continguts del vostre programa s'alimenten, no? D'aquest FOMO.
2: Jo crec que el nostre programa funciona pel FOMO que generem.
1: Bueno, és que aquestes l'altre. Tenim molta audiència que ens comenta cada vegada que ens veu als teatres o que podem parlar amb ells, que diuen, és que tinc fomo de no ser amiga vostra. Saps? És a dir, de formar part d'aquesta comunitat i quan us escolto, sento que sóc una quarta persona o una cinquena persona que s'ha afegit en aquesta taula i que està comentant els temes amb vosaltres. Mm. I jo penso que això és molt positiu.
2: Totalment. És que jo crec que és el que fa que un programa d'entreteniment funcioni, sense voler-nos comparar amb formats de gran èxit, però, per exemple, una Operació en Triunfo funciona perquè tu, com a espectador, vols formar part d'aquella colla d'amics que s'està generant. Ho veus des de fora i tens un fomo espantós de no ser aquella casa, per molt que no t'agradi la música. Veus La Gran Cita, voldries estar allà, no?, coneixent gent i enamorant-te, i és el que fa que t'enganxis a aquests formats. I crec que el que no surti, en menor mesura, passa això.

0: Som els solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb la Juliana Canet i la Marta Montaner, ànimes del que no surti d'aquí, del JOMO, aquest fenomen conegut com el plaer de perdre's qualsevol esdeveniment. I no passa res, no? Aquest perdre's. Quin paper juguen les xarxes socials tot, amb tot plegat?
1: Tot. Sí, tu l'endemà del primer dia de Primavera Sauna aquest any, que havia plogut moltíssim, que tots els instastories eren horribles, tenies un jo molt impressionant. Pensaves, les ganes que jo pogués tenir d'anar a aquest festival se m'han passat tot perquè has vist Instastories. I poder aquella gent s'ho ha passat genial. Però tu has vist aquelles imatges, te'ls imagines humits amb els mitjons molls i dius, jo no vull ser allà. La mateixa situació, però tu l'endemà veus aquell concert d'aquell artista que tant t'agrada, o no cal ni que t'agradi tant, senzillament poder l'artista de moda. Aquella noia que s'ha trobat aquella altra, i tot de fotos de que s'ho han passat tan i tan bé, i tens una mica de sensació de que t'has perdut alguna cosa tan important quedant a casa teva dormint.
2: Però és molt curiós perquè el concert, de fet, ja l'has vist. I ens ha passat amb els stories que hem vist tots dels concerts de la Rosalía, els de Bad Bunny. Et sabies de pe a pa l'inici del concert, quina seria l'actuació sorpresa, ho sabies tot, i igualment volies ser allà. I això és per aquest efecte. Mm. I segurament, si estiguessis allà, mirant el concert, estaries també amb el mòbil en comptes de gaudir el moment. Llavors, crec que tot també som una mica esclaus d'aquesta manera de funcionar les xarxes.
1: Sí.
2: Volem repetir el mateix que ja hem vist per stories. És a dir, no ho volem veure sense la pantalla.
1: Volem veure
2: amb el mòbil davant.
1: El meu amic Abraham sempre diu, jo, Juliana, pensa que veig la vida amb 16-9, o sigui, amb la mida del
2: món. Clar...
1: Jo estic pensant en la foto, no? I després és veritat que a mi el que m'ha curat una mica del FOMO, justament, i del FOMO que generen les xarxes, és saber que després, i per experiència, no?, que després vas a aquest mateix concert i no t'ho passes també, perquè el que no t'ensenyen és les cues infinites, que no t'arriba bé el so, jo què sé, tots els problemes que pugui haver-hi.
2: El marxar dels viatges.
1: El marxar d'aquests llocs.
2: Infernal.
1: És un infern. Tu veus la imatge a xarxes socials i t'imagines tota la resta del paisatge, i en realitat moltes vegades poder el que hi ha al costat és una deixalleria, m'entens? I t'estan ensenyant el racó bonic del mar. I això amb els anys i l'experiència aprens que tot el que has vist als Instastories no és veritat.
2: Jo diré que ho vaig passar malament al concert del Bad Bunny que vaig anar a Madrid fa dues setmanes. Vaig fer l'exercici de dir, deixo el mòbil. Una estona només, eh? I ho estava patint. Patia perquè deia, i si... No me'n recordo en el futur d'aquest moment, d'aquesta cançó. Però és veritat que aquests vídeos després no els tornes a mirar mai més.
0: Aquí volia anar jo, en el sentit de que el lleure s'ha convertit com un altre àmbit de la nostra vida amb un lleure productiu. Hem d'estar produint reels, produint interaccions, penjar que som al lloc, no? I després de què es fa d'aquest contingut, ho penseu així, aquest lleure productiu que forma part també d'aquest sistema en el qual estem vivint?
1: Clar, és que en el meu cas, que jo també em dedico realment a la creació de contingut i, per tant, a vendre la meva vida privada a través de les xarxes socials, és que tot es barreja moltíssim. Jo vaig a un concert i si penjo un Instastory i això genera unes visualitzacions, després a mi em compraran un vídeo o no, depèn de quina marca, perquè he fet aquestes visualitzacions.
2: Bueno, és que tu de vegades vas a festivals cobrant.
1: Exacte.
2: O convidada per una marca.
1: Llavors tot es barreja moltíssim, efectivament, i sí que et sents encara més amb la pressió de gravar les coses i publicar-les. Però és que, efectivament, encara que no ho rendibilitzis i no en treguis pasta, com és el meu cas, tothom ja té una mica aquesta pressió d'haver-ho de documentar i haver-ho de penjar.
2: Sí, no sé per què tenim aquesta necessitat de fer-ho, perquè ja dic, no ho fas per plaer, tampoc, no estàs gravant, et sents com una obligació exacta, com si estiguessis treballant per algú i haguessis d'enviar aquell vídeo, jo què sé, al Departament d'Informatius perquè el posessin. No...
1: És una qüestió d'estatus.
0: Et situa.
1: Bueno, jo crec que ho fem per catxer social, en el fons. Ho fem per demostrar que has estat a aquest lloc i que, per tant, no només t'ho pots permetre econòmicament, sinó que tens el catxer cultural i has entès la referència, que tu, bé, et situa per sobre dels altres.
2: Però potser no l'acabes penjant, tampoc, aquell vídeo.
1: Aquesta
2: en el meu cas, també és per aquesta cosa de... I si d'aquí uns anys no tinc tanta memòria? I si me n'oblido? Perquè també estem en uns moments que tot és molt volàtil i que vivim tantes coses i el món és tan intens i tan boig que no para, que penso, i si aquests petits moments en els quals vaig gaudir molt i no el recordo.
1: I que va bé tenir fotografies. Jo hi ha exnòvies que, si no, de veritat, no sabria ja quina cara feia. Ho dic de veritat. I fotografies, jolín, després dels nens quan són petits, dels teus pares,
2: I
1: no?
2: I compareu amb quan eren petites, que sí, que teníem un àlbum de fotos, amb sort, vídeos domèstics d'aquests que agafaven els nostres pares amb les càmeres i ens gravaven, però que ara tenim una dimensió d'oportunitats, de poder documentar les coses, que a mi també m'agrada, perquè generes tot de records que quedaran per sempre, vull pensar.
1: Però que és veritat que potser en generem tants de records que no hi ha prou vida per recuperar-los.
2: Correcte. Los días...

0: rato pienso...
1: Sentíem algun dels testimonis amb els quals hem arrencat el programa que parlaven d'aquest concepte, no?, de l'ansietat. L'heu patit, aquesta ansietat, el fet de no arribar, de no ser-hi, això, de la no presència, no?, que dèiem abans. Molta gent sí que ho viu així, des d'aquests paràmetres.
2: Jo crec que sí, però perquè sóc una persona ansiosa. Llavors, una cosa porta a l'altra.
3: Jo d'adolescent sí que havia tingut, no m'atreviria a dir ansietat, però molt de neguit realment de perdre'm, depèn de quins plans. I ja et dic, no calia que fossin plans espectaculars ni l'últim festival de moda.
1: Quins són aquests moments de pau, no?
3: Estar a casa meva amb la meva mare, tranquil·la amb el meu pare, prendre el sol, llegir-me un llibre, fer un dinar amb els meus germans, tranquils.
2: Poder fer un passeig i...
3: Un dinar que és zero tranquil, perquè després tothom crida a casa meva, però bé.
2: Per tu la tranquil·litat per això va lligat a no mirar el mòbil?
3: No, puc estar-lo mirant, també. És més extra tranquil·litat si, a més, estic ja en un procés de detox i no me'l miro gaire. Si estic allà mirant... També perquè, si no, no passa res, però vol dir que no estic amb els meus pares, estic mirant TikTok.
1: El feu, aquest procés de desintoxicació digital?
2: Gens, jo gens. I sé que no em generaria tranquil·litat perquè estem tots ben enganxats. Sí, hi hauria com un mono dins meu de dir, ai, no, què està passant? I això no deixa de ser fumo, també. Hem començat dient que érem, no, jomo. Depèn de per què. A mi em treus el mòbil i estaria pensant, i ara què ha passat?
3: I és molt
2: tòxic. I aquest què està dient?
3: Perquè, a més, l'addicció és tan cabrona que et fa pensar que realment és des de la... O sigui, que pateixes de veritat de dir, li estarà passant alguna cosa a ma mare i no em podrà trucar... Ho planteges des d'aquí, quan en realitat segurament l'addicció que tens és que vols estar veient els reels de la Lola Lolita. Però el teu cervell fa que realment pensi que tu necessites aquesta eina perquè t'escriurà la Marta que té un problema tan i tan greu, quan a l'hora de la realitat no faig servir per això el mòbil. En la major part el faig servir per consumir contingut banal que després oblidaré totalment.
1: Clar, si els algoritmes ens mostren constantment el que ens perdem, fins a quin punt el nostre desig és real o és manipulat?
3: Totalment manipulat.
1: Per tant, s'ha pervertit, no?
3: Bueno, les experiències han passat a formar part també de com els objectes es poden comprar i per tant poden esdevenir objectes de desig i tot és un...
1: Sí. Tot és un producte. Sí,
3: tot acaba sent, i a més, tot acaba generant una satisfacció molt immediata que desapareix i que gairebé és més satisfactori. El moment previ a tenir-ho, el moment on fas la compra online, el moment on compres els bitllets i saps que tindràs aquest viatge, el moment on saps que aniràs a aquest festival, que no quan reps la roba, quan estàs a aquell festival vivint el concert. És molt més plaent
2: pensant...
3: la cosa prèvia.
2: Sí, i estàs pensant tota l'estona en el que vindrà després. Sí,
3: i nosaltres...
2: em fa pensar en la declaració que hem sentit abans i estàs anticipant-te constantment.
3: Nosaltres dues que som addictes a les compres, això sí que ho podem dir obertament. A mi això em passa molt que la sensació d'estreno, abans potser em durava una setmana de nervis d'estic estrenant una peça de roba. Ara ja ni el primer dia el plaer s'ha quedat només en el mirar-ho a la web, decidir que m'ho compro i comprar-m'ho. Quan ja m'arriba, ja he perdut una part de la il·lusió
2: això
3: amb aquella peça de roba.
2: No m'ho havies dit, això,
3: Doncs m'està passant això, m'obro, nois, amb vosaltres.
1: Marta, tu ets mare?
2: Sí.
1: D'una nena petita. També en l'entorn dels pares hi ha molt aquesta... bogeria d'estar omplint els caps de setmana d'activitats perquè els nens
2: estiguin distrets,
1: no? No sé si això ho estàs rebent o encara és molt, molt joveneta.
2: Començo a patir-ho, De dir, vinga, anem ara a aquesta exposició per nens, ara anem al Cosmocaixa, ara t'haig de distreure i hem de sortir de casa perquè si no la nena està engaviada i ara et porto a la biblioteca i sí, anem buscant plans fora de casa, però això em fa pensar en una cosa que em deia el meu pare i que també ha sortit abans, que és típica tarda d'agost, que ja havies fet de tot i que ja, no?, se't feia l'estiu llarguíssim. I jo dir-li al meu pare, papa, m'estic avorrint. I ell deia, és que està molt bé avorrir-se. I jo el mirava dient, però tu què dius? I ara penso, és que té tota la raó. Però com ho aprens? Això com ho transmets a les criatures?
3: Com ho faria el teu pare,
2: sí,
3: jo crec.
2: Ho dius, però després com ho apliques o com els hi ensenyes? No és fàcil, perquè jo recordo que em quedava molt frustrada. Ell tampoc no m'acompanyava en l'avorriment. Era una mica ja t'ho faràs.
3: Però jo crec
2: que... Troba-t'hi i gestiona tu.
3: Jo crec que és en aquest ja t'ho faràs que ho acabes trobant. O sigui, a mi la meva mare em deia exactament el mateix. A més, com que a casa meva no hi havia televisió, jo intentava trobar escletxes perquè aviam si em col·locaven alguna pantalla o algo amb l'excusa de que m'estava avorrint. I igual, avorreix-te que és molt sa. I al principi estàs allà que et vols morir, que t'estàs al sofà pensant en consumiré, però a partir d'aquí, tu sola, com que no hi havia aquest acompanyament en l'avorriment, o amb els meus germans, el que fos, trobàvem la manera de distreure'ns i ens inventàvem un nou joc, o muntàvem una obra de teatre, i de sobte era una tarda meravellosa, no? Jo crec que si deixes espai per la creativitat, els nens s'ho acaben fent sols.
2: És l'origen del FOMO, això, potser?
1: podria.
2: Mira, no sé, eh? Mm.
1: Descansar, avorrir-se, avui dia, com un acte de resistència, no? Podríem dir, davant d'aquesta voràgine.
3: Sí, sí, sí, jo fa uns anys vaig tenir un moment de molta clarividència de dir, no hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments, saps? Perquè o estic escoltant música, o estic escoltant la ràdio, o estic treballant, o estic amb gent, estic tota l'estona distreta, encara que no sigui conscientment, no? Llavors, de tant en tant, mirar l'infinit, jo crec que està bé fer-ho. Ho faig? Molt poc.
2: Què és no fer res?
3: Seure
2: què és descansar? I... És que aquesta és l'altra, perquè per mi descansar pot anar lligat a escoltar música.
3: Sí,
2: i,
3: però...
2: I segurament és això que dius, no acabes de connectar amb tu mateix.
3: No, i per això que jo ja ni parlo de descans. O sigui, per mi el descans també pot ser estar amb les teves amigues xerrant, no? I pots estar descansant. Jo parlo del no fer res conscientment, que de fet s'ha posat molt de moda a les xarxes socials, és que tot és... Gent que deixa la tablet i després es grava amb càmera ràpida durant una hora mirant a l'infinit, literalment.
2: Tot pervertit, perquè això és un reel o un TikTok,
3: que després fa viral i té un...
2: Mare meva, el pes que es mossega la cua.
1: Tot és producció per les grans empreses.
3: Fes-ho. Se'm fa impossible d'imaginar una hora asseguda al sofà mirant a l'infinit. Tampoc la tinc, però bé.
2: No, ja, exacte, aquesta és l'altra.
1: Arrencarem l'estiu amb aquest bon consell. Mirar l'infinit o alguna posta de sol amb aquests paisatges que ara ens brindarà l'estiu. Juliana Canet i Marta Montaner, ànimes, veus, grans companyes de redacció del programa Que no surti d'aquí. Una abraçada enorme, ens retrobem a partir del setembre. Suposo que continuarem compartint redacció.
2: Espero que sí, Mercè, sí, no? Que les solidàries sou perfectes.
3: I tant.
1: Una abraçada, noies,
3: igualment,
1: gràcies.
3: Igualment, bon estiu. Vosaltres.
4: Solidaris. Mercè Folch.
5: Hola, em dic Anna i tinc 36 anys.
6: Soc l'Alberto i jo tinc 22 anys i la veritat és que no tinc FOMO.
7: Em dic ara tinc 21 anys i sempre tinc molt FOMO, però tinc un FOMO molt concret, que és el de poder estar a casa sense patir FOMO, però alhora estar fent un pla i tenir FOMO d'un altre pla. No sé si m'explico.
8: Em dic Sílvia Creus, tinc 57 anys, no tinc FOMO, en el sentit que no tinc la necessitat d'estar constantment fent coses. Al contrari, pot ser que no vagi a algun lloc pel fet de trobar-te tanta gent i de tot el que implica una sortida o una cosa cultural, doncs, de desplaçar-se, després haver d'anar a prendre alguna cosa o haver d'anar a sopar.
9: Bàsicament crec que estic fent el que em ve de gust fer i el que puc fer sense la sensació de no estar en el lloc on vull ser.
10: I intentar valorar el que estic fent en aquell moment i saber que soc molt més guai que la resta i puc estar tranquil·la.
11: Si estic amb un grup d'amics i sé que l'altre grup d'amics està fent una altra cosa, em puc morir de FOMO. En canvi, si estic a casa, accepto que és perquè ho he volgut i ja està, i tinc JOMO, que és Joy of Missing Out.
8: L'únic FOMO que tinc és pel que fa als llibres. T'arriben moltes novetats, t'arriba molta informació de coses que es publiquen, t'arriba moltes llistes de clàssics o llibres que hauries de llegir, que sé positivament que no podré llegir.
9: A nivell d'entorn digital, doncs tinc una relació que cada vegada, la veritat, em fa més mandra.
10: I sí que és cert que les meves amigues però pateixen molt de FOMO i 100% és per TikTok i per Insta i per veure tots aquests vídeos i les Insta Stories que diuen, tia, és que mira, el seu plan era més guai, penso. No, el seu plan era més avorrit perquè si no, no haguessin dedicat un minut de la seva vida a fer la foto i a penjar-la.
8: Estar literalment sense fer res és difícil en la nostra cultura heteropatriarcal quan ets una dona de 57 anys, perquè sempre tens la sensació que has d'aprofitar el temps per fer alguna cosa productiva.
9: Em plantejo un canvi de vida, sí, de fet, ja l'he fet. Jo vivia a Sabadell i m'he anat a viure a un poble de 200 habitants, on estem construint una masia.
11: I precisament perquè sempre estic fent moltíssimes coses, m'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure, que és el que em faria feliç ara.
10: Me fa por que la meva vida sigui un checklist. Llavors, sento que en algun moment hi ha d'haver-hi un canvi de direcció.
4: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
12: Una granota flotant en un estany il·lustra un mem del JOMO. Una senyora ben tapada al seu llit, amb la superba testa del seu gat al costat, encarna les sigles del JOMO. Una llúdriga joiosa, un gos estirat, dues conilles en un prat, la tendresa dels llits, tanta gent en pijama, en posició horitzontal i somrient, celebra la glòria de deixar-ho passar tot, de no guanyar en res, de deixar de córrer, de comprar, de consumir. El Jomo designa un desig nou, petit i valent, poderós i tranquil. No consumir, no ser-hi, no aparèixer. Al contrari, quedar-se, divagar, mandrejar, improvisar. Viure és dir...

0: Juan Evaristo, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Juan Evaristo Valls Boix és filòsof, escriptor i professor universitari. Acaba de publicar Homo, el gusto de perder, a Quaderns Anagrama. M'agrada molt, Juan Evaristo, una frase del llibre que diu «No hay cuerpo que aguante tanto estímulo». Això explicaria l'origen del Homo?
1: Doncs sí, jo diria que sí, perquè bueno, estem en una societat que, en nom de la realització personal i la felicitat, cada cop ens demana més coses i, sobretot, el que demana és, diguem-ne, la nostra atenció i el nostre desig, és a dir, s'interpel·la com a consumidors, però el que veiem d'aquesta miríada d'estímuls és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat. I per pensar justament els cossos ansiosos, esgotats i deprimits, crec que aquesta frase en parla molt, molt bé, i és per això que el nostre desig d'alguna forma se reorienta, canvia de forma per entendre que la vida bona passa per poder no estar sol·licitat, no?
0: Los deprimidos somos el consumidor perfecto, escrius.
1: Sí, certament. Crec que estem en un moment molt, molt delicat pel que fa a salut mental i a vulnerabilitat emocional. Les dades de depressió, particularment després de la pandèmia i el confinament, i de la pressió social d'un cert com esgotament i burnout, estan disparades. I aquí jo crec que n'hi ha sempre dues actituds, diguem. Una actitud és la solució, diguem, que ofereix el sistema capitalista, que és mantindre'ns connectats amb un mínim de plaer i d'estímul, no? Això és el que el Mark Fisher anomenaria l'hedonia depressiva. L'altra resposta, per a no ser aquest consumidor perfecte que no deixa d'estar connectat, escrollejant, fent brain rotting, etc. L'altra proposta seria entendre que la depressió és una conseqüència d'aquest sistema hiperconsumista i que sempre ens sol·licita, i per això comprendre que la resposta no està al consum, que la resposta no és individual, sinó que és més aviat, diguem, estructural i política, no?
0: Sí que és cert, Juan Evaristo, que parlis amb qui parlis, hi ha un esgotament col·lectiu, no? Vivim en una societat i un sistema, tal com bé deies, que ens exigeix no només treballar, sinó consumir i disfrutar també sense descans, no? És una roda que cada vegada és més grossa, no? És possible realment contrarrestar aquesta dinàmica?
1: Doncs certament, quan pensem en la idea de rebutjar, de renunciar, de desconnectar-se, de deixar la feina, apareixen moltes veus que diuen, bueno, això és un privilegi, no? I certament és un privilegi, perquè no tothom pot deixar de treballar, no tothom pot agafar-se vacances o deixar alguns dels treballs que té, no tothom pot desconnectar-se, perquè això és una forma indirecta d'aconseguir treball. Però m'interessen dues o tres qüestions almenys. La primera és que, si bé és un privilegi i no és possible per a tothom donar-se el gust de perdre's, em sembla important assenyalar que ara comença a ser desitjable. És a dir, comencem a veure un imaginari, a encetar un imaginari de vida bona, que passa justament no per arribar a tot, sinó per perdre, per renunciar, per quedar-s'hi. Això d'una banda. I d'altra banda, perquè fa la qüestió del privilegi, en primer lloc, el que és important és entendre aquesta renúncia no en un sentit individual, sinó col·lectivament, com els activismes de rebuig de la feina, com una organització col·lectiva que rebutge el treball i el consum com les úniques articulacions i garants de valor de la nostra vida. I d'altra banda, clar, precisament perquè el descans i parar han esdevingut un privilegi, però són una condició mínima per a que la vida pugui ser vivible, s'han de vindicar com a drets, és a dir, el homo, el gust de perdre, aquesta sensibilitat nova per una altra forma de vida, requereix justament un seguit d'infraestructures materials i un seguit d'estructures jurídiques que la facin possibles per a tothom.
0: En el llibre, Juan Evaristo, tu parles d'un punt d'inflexió, no?, en aquest sentit, que és la pandèmia, no? La pandèmia de la Covid va ser el gran detonant per ser conscients, no?, d'això, que la feina, per exemple, no ho és tot, de que aquesta identitat que sempre, no?, els fills d'una generació marcàvem, no?, i que lligàvem a la feina, ara tot això ja s'està desdibuixant amb les generacions més joves?
1: Certament, venim d'un cicle d'activismes molt poderós. Si pensem en tots els activismes que comencen el 2018, el Movimiento de las Plazas, el 2011 Occupy Wall Street, Portem, certament, un cicle d'activismes molt, molt important, Black Lives Matter, els estallidos a Amèrica Latina, les vagues feministes, etc. Però sí que crec que en la pandèmia alguna cosa va a canviar i crec que la prova d'això és que just després de la pandèmia va tenir lloc, diguem, el que es diu la gran renúncia, aquesta dimissió massiva de treballadors, particularment als Estats Units, però també a Europa. Sí. I sobretot és en la pandèmia on puja el malestar i arriba aquest canvi de sensibilitat que a mi m'interessa pensar, bueno, a través d'aquests dos memes que són el FOMO i el JOMO, no? Jo crec que mentre que durant el cicle d'activismes anteriors es criticava el sistema capitalista i l'estat de benestar i s'exigia que les seves promeses s'acompliren, el que canvia en els nous activismes és que no només s'assenyala que aquestes promeses no són acomplides, sinó que rebutgen les promeses mateixes, no? I és aquí on apareix aquesta desafecció pel treball generalitzada i aquest canvi de sensibilitat que prima, sobretot, que la vida pugui estar tranquil·la, pugui estar descansada, pugui ser valuosa quan és anònima i no necessàriament quan és una personalitat meravellosa. I justament el desig de trobar-se, de cuidar-se, de compartir i les condicions materials per a fer-ho, temps lliure, parcs, classes, agarren protagonisme, no? Aleshores, jo veig que després els activismes postpandèmia continuen certament la força dels activismes anteriors, però afegeixen, per així dir, un canvi de tonalitat afectiva, que és, per dir-ho a ras i curt, primar la tranquil·litat i el descans per sobre de la felicitat o la realització personal, etc.
0: Clar, en un context, Juan Evaristo, en què el treball ja no es garantia de res, no? Ni d'estabilitat, ni de seguretat, de res, no? La precarització és la que travessa moltes generacions.
1: Clar, certament. Jo crec que això és potser la generació Z, no? Que està ja entrant al món laboral i la que va patir la pandèmia en un moment molt important de la seva educació sentimental, és qui més ho assenyala. El treball ja no és garant de res, no? Perquè el preu de la vivenda no em permet viure, perquè per molt que treballi no tinc res assegurat. Però sí que crec que és un problema transversal, sí. Perquè justament la precarització ve mitjançant també la privatització, la subcontratació, l'externalització. Aleshores, moltes feines que abans eren estables ara s'estan externalitzant, subcontratant, etc. No? La figura del consultant o del fals autònom està proliferant també molt. Aleshores, això senyala un problema estructural, transgeneracional,

0: Som els solidaris, som a Catalunya Ràdio. Estem parlant amb el filòsof Juan Evaristo Valls Boix, autor de Homo, el gusto de perder a Quaderns Anagrama. No m'ha explicat, Juan Evaristo, quin és l'origen d'aquest acrònim del JOMO.
1: Doncs sí, mira, el JOMO s'inventa per primer cop arran 2012 en el blog d'Emil Dash, on fa una resposta a una altra bloguera que havia fet un article sobre el FOMO, no? El Fear of Missing Out, la por a perdre les coses. I aquest senyor diu, mira, jo visc a Nova York, i a Nova York sempre hi ha una cosa interessantíssima a fer que no et vols perdre, no? Sempre hi ha mil events i mil històries. I diu, però jo en la meva edat, en quan em tapico, quan arriba la nit i és, diu, bedtime and bad time, és a dir, quan és l'hora de fer el bany amb les criatures i de llitar-les, no vull estar en altre lloc que no sigui a casa meva, no? I aleshores fa aquesta reflexió. I així neix un poc el terme JOMO. El que a mi m'interessa, no obstant, és que alguns estudis observen que aquest gust per la renúncia o el plaer que provoca la renúncia a la connexió i experiències socials per una experiència més íntima i més intensa no és quelcom que es desenvolupe en gent gran, sinó més aviat en adolescents i gent jove, que és qui tenen precisament més pressió per connectar-se, sigui per socialitzar, sigui per trobar una feina, no? Aleshores, justament crec que el JOMO, el gust de perdre's, aquest goig per la tranquil·litat i pel descans en favor d'estar junts amb la gent i de tindre experiències més valuoses i amb sentit, assenyala veritablement una tendència que pot ser transversal, però que sobretot s'expressa en la gent més jove. No?
0: Hem sentit abans diversos testimonis de persones que valoraven, no?, el tema del FOMO i del JOMO, i sortia moltes vegades el tema de l'ansietat, no?, de l'angoixa que es genera també amb la pressió de xarxes socials, no?, i de l'algoritme, per crear aquestes necessitats de ser, no?, d'aquesta presencialitat. El tema de l'ansietat també és transversal.
1: Sí, totalment. I certament FOMO, el por a perdre les coses, veritablement està assenyalant, diguem, l'estructura d'ansietat que requereix la societat de consum, no? És a dir, perquè la societat de consum funcioni, ha de generar contínuament necessitats, ja ha d'estar contínuament convocant o reorientant o absorbint, per així dir, l'atenció i el desig dels potencials consumidors envers el mercat, no? Si no, això, diguem-ne, cau. Aleshores, diem que la societat de consum ens proposa una educació sentimental que ens diu sempre més, més, més, més. Sempre hi ha un objecte que no tenim, una mercaderia que no tenim, que amb la seva adquisició resoldrà els nostres problemes, no? Això vol dir que, diem, la nostra ecologia de mitjans de comunicació funciona sobretot excitant el nostre desig, sobreactivant-lo, no? I és precisament per això que n'hi ha una sort d'ansietat generalitzada, perquè sempre tenim la sensació de que alguna cosa més ens queda per fer, alguna cosa més ens queda per consumir, i fins i tot ara, quan aquesta estructura té ja molts anys, veiem que ho necessitem, és a dir, necessitem més d'una feina per arribar a fi de mes, necessitem fer més d'una cosa al mateix temps per abastir totes les tasques que tenim, etc. No? I és per això que al descobrir que l'estructura secreta per decidir de la felicitat és aquesta ansietat generalitzada, que és el FOMO, quan pleguem, diguem, no? Quan guanyem consciència crítica amb el gust de perdre, per així dir.
0: Al final no deixem de tenir això, desitjos imposats, no? Amb aquesta ofensiva consumista que tu ara explicaves molt bé, no? Ens assenyalen constantment el que s'ha de desitjar. Com trenquem aquest desig imposat?
1: Per a mi la clau és, bueno, d'una banda entenem que aquest sistema no és res d'abstracte, sinó que és una cosa que ens travessa el cos i que qualsevol persona que estigui viva en aquest món, diguem, es veu seduïda i excitada per totes les promeses i mercaderies i imatges i realitzacions del sistema, no? Això és una primera qüestió. Però si precisament ens sentim afectats i seduïts i excitats per tot això, també ens adonem, i ja dit, sobretot quan ha passat el temps, hem vist la pandèmia, la gran renúncia i així, veiem sobretot que aquest desig que no és nostre, però que ens habita i ens excita, porta també el malestar de l'ansietat, del burnout o de l'insomni o fins i tot de la fatiga i la depressió social. Aleshores, el que jo crec que

0: la presa de consciència crítica o d'una nova consciència afectiva com a consciència crítica, que és el jo m'ha gust de perdre, passa per reconèixer o consisteix en reconèixer justament que aquests desitjos sempre porten ansietat, sempre porten a malestar psicosocial. Que aquesta ànsia de creixement i superació és estructuralment perversa. Aleshores, quan veiem el malestar i la dolor que comporten aquesta excitació constant del desig, és on apareix el rebuig i la força per dir no, precisament perquè és invivible. No?
1: Tu parles, Juan Evaristo, de polititzar la mandra. Hi ha un capítol que m'ha agradat molt, dedicat al llit, no? Pensar el descans no com un assumpte privat, sinó com una qüestió política, i parles de treure literalment els llits al carrer.
0: Sí, sí, certament. Això de treure els llits al carrer, bueno, és una reflexió de Manuel Coxa, que diu, ara que el treball està entrant a les nostres cases, l'única resposta possible és treure els llits al carrer. Aleshores, treure els llits al carrer és una expressió figurada per reconèixer efectivament que el descans és un assumpte públic i que el descans és sempre una expressió de justícia social. Sabem a les nostres societats que no tothom descansa igual, i en aquesta desigualtat de l'accés al descans apareixen, bueno, una violència interseccional que pot ser per qüestions de gènere, de raça i sobretot per qüestions de classe. Aleshores, creiem que el descans és quelcom íntim, individual i privat, perquè té lloc a la llar, però veritablement requereix unes condicions materials mínimes, i això vol dir que s'ha d'organitzar, perquè n'hi ha una tasca que consisteix en la redistribució de la mandra, com diu Black Power Naps, que és un col·lectiu artístic, o com dic jo, l'organització política del descans. No? Això vol dir treure els llits al carrer, organitzar les nostres ciutats i les nostres comunitats polítiques, primer com a comunitats de descans i després, només després, com a comunitats de treball, justament, no? Perquè el descans és la forma de parar atenció a la vulnerabilitat dels cossos i a tot allò que requereixen per estar bé, per disposar de salut. Aleshores, aquesta idea de polititzar la mandra que deies, crec que d'una forma passa per entendre la mandra com aquells moviments d'organització col·lectiva, de rebuig del treball, com principi organitzador i dignificador de la vida. És a dir, entendre la mandra com la capacitat de dir no, de renunciar, de resistir, d'oposar-s'hi, de fer vaga, etc. d'una banda. I d'altra, polititzar la vaga consisteix també en, com diuen algunes feministes, socialitzar els treballs reproductius i entendre, com dic, que el descans, tot i semblar privat i estar molt privatitzat, és un assumpte públic i és una expressió de justícia social.

0: Juan Evaristo, tu ets filòsof, professor de filosofia de la cultura a la Complutense de Madrid. Les teves investigacions giren al voltant dels imaginaris d'això, no?, de la mandra i del descans. M'agradaria que m'expliquessis d'on neix el teu interès, no?, i també una mica com és la teva vida. Si ets un abanderat del Jomo, amb què gaudeixes? Quines renúncies has hagut de fer?
1: Quina pregunta. Doncs jo sempre he estat una persona molt, molt, molt estressada i molt treballadora. He comès el gran pecat, per així dir, d'identificar el valor de la meva vida i la meva identitat personal durant massa temps amb la meva professió. Bueno, jo soc professor, soc investigador, és a dir, amb l'acadèmia. Això potser pels hàbits productius potser de mon pare, que treballava en una botiga d'electrodomèstics i bueno, no deixava de treballar. Però sobretot per a mi és precisament a la pandèmia, al confinament, quan aquesta identificació amb la feina es trenca. Perquè jo veig que tota la meva vida para, que no puc estar amb els meus amics, amb les persones que estime, he d'estar tancat. Bueno, jo tenia tres feines, m'acomiaden d'una, intenten acomiadar-me d'altra, bueno, un circo. I jo estava allà confinat, tancant, fent classe, i l'única cosa que podia fer era treballar i procurar mantindre'm sa per seguir treballant. És aleshores on jo ahir veig que la vida així no paga la pena. És a dir, que si jo continuo fent aquesta aposta de vida, perdré sempre i perdré en el pitjor dels sentits. Aleshores, és allà on jo un seguit de recerques que havia fet sobre autors com ara George Agamben o Santa Lagerman o lectures que jo havia fet des d'Enrique Vilamatas o d'altres autors comencen a ser enceses o convocades, per així dir, per aquesta experiència personal segons la que una vida centrada en el treball no paga la pena. I és aleshores, bueno, on jo començo a connectar, per així dir, les meves inquietuds i el meu malestar personal, bueno, amb les eines de que jo disposava, no?, que són les eines de l'escriptura. I certament, a hores d'ara, jo continuo sent una persona molt i molt treballadora. Jo als meus llibres no porta grans solucions o remeis, sinó una reflexió sobre el que està passant. Però, bueno, com desig de ser cada cop més mandrós i sortir d'aquesta gàbia, doncs per això potser escric sobre la mandra.
0: He corrido mucho, he viajado mucho, he ganado mucho, pero nunca tuve sosiego. Ahora me rindo, quiero parar y me pierdo. Se va borrando mi nombre en la llanura blanca y los bosques tranquilos, escrius. Avui dia el més revolucionari és això, és descansar, o ser-ne conscient.
1: Sí, jo crec que, bueno, avui dia n'hi ha una forma d'entrar en la llibertat que sembla molt senzilla però que hem perduda, i és la llibertat de parar. La llibertat de no estar sol·licitat, de no estar concernit. Perdó. Els grecs li deien eleutheria. És la llibertat que ens permet dir no i que ens permet, diguem, posar límits a les demandes de treball, d'explotació, de consum, a la contínua demanda d'un altre magnificat que sempre ens assenyala que ens falta alguna cosa, no? Aleshores, el que ha revolucionat justament és clamar per aquesta llibertat i organitzar el descans.
0: Al sistema no li interessa, per això. Perderse ha sido siempre una amenaza inassumible per al sistema capitalista, Juan Evaristo.
1: Per això hi ha és revolucionari, o hi ha una dimensió ahí de canvi social, perquè consisteix en ampliar una dimensió de les nostres vides que no pot ser exactament o completament colonitzada per la lògica capitalista del guany continu. Aleshores, precisament perquè al sistema no li interessa, precisament per això hem d'insistir-hi per allà, no? La pressa, la mandra, sempre ha estat demonitzada o criticada, sigui com a vici, sigui com a problema moral, sigui com a problema polític, etc. I és per això, diguem, que filosòficament hem de despertar la nostra suspicàcia, perquè en allò que sistemàticament el sistema rebutja és on podem trobar una clivetja o una posició per preguntar-nos com funciona, què està excloent i quines violències està normalitzant i naturalitzant, no? Aleshores, per a mi, aquesta és la idea, justament. Pensar des de la mandra com una possibilitat, no absoluta, no immediata, però sí com una possibilitat de capgirar el nostre sistema neoliberal.
0: Doncs gràcies, Juan Evaristo Valls Bois, filòsof, escriptor, professor universitari i autor de Homo, el gusto de perder, a Quaderns Anagrama. Una abraçada, que vagi molt
1: bé. Una abraçada. Moltes gràcies, un gust.
2: Solidaris, Mercè Folch. Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar.
0: Amb l'entrevista al filòsof Juan Evaristo Valls Boix acabem l'últim programa d'aquesta temporada. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Ens retrobem a partir del setembre amb tot l'equip, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. Avui a la part tècnica Conchi Vecino. Aquest estiu ens podreu escoltar els diumenges a les 4 de la tarda amb una tria dels programes més escoltats. Una abraçada immensa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Ha estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees i també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. De fet, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, adverteix que encarem una setmana on es donaran les pitjors condicions per a la propagació d'incendis.
2: Estem en dies crucials, diguéssim, segurament la pitjor setmana que hem tingut fins ara de l'estiu, en el sentit que és la segona onada de calor. La vegetació doncs, ja ve castigada, està fent molta calor i aquesta, diguéssim, aquests vents topogràfics de sud doncs, reforçats, amb aquestes marinades reforçades, doncs, ens mantindrem alerta, com comentava la consellera, doncs, fins a mitjans d'aquesta setmana.
1: De la crònica internacional destaca que Veneçuela anuncia ajudes econòmiques després dels terratrèmols mentre creix el malestar dels afectats. Entre les mesures, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, preveu una ajuda mensual durant 6 mesos per als damnificats més greus i subvencions de fins al 80% en préstecs hipotecaris per facilitar l'accés a l'habitatge. L'anunci arriba enmig de les protestes a l'estat de La Guaira. Segons les últimes xifres oficials, el balanç de víctimes mortals s'eleva a 2.954 persones, amb més de 16.500 ferits. Més de 16.000 persones han perdut l'habitatge i almenys 157 continuen desaparegudes. Als Estats Units, les autoritats han evacuat el National Mall de Washington, principal escenari dels actes pel 250è aniversari del país, per l'amenaça d'una forta tempesta elèctrica. Malgrat les alertes meteorològiques, Donald Trump ha assegurat que farà el seu discurs. A través de la seva xarxa, el president nord-americà ha afirmat que parlarà passi el que passi i ha defensat que una mica de pluja no impedirà una celebració que ha qualificat d'històrica. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
3: És que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
1: El govern ha pujat 74 euros al mes el complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
4: I morti in questo mare sono vittime.
5: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
4: Que genera povertà ed esclusione.
1: El Papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a migrar. Esports, el Mundial de Futbol. França s'ha classificat per als quarts de final en derrotar el Paraguai 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé. També s'ha classificat el Marroc després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un de Brahim. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà el Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
0: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
0: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Aquesta tarda, el Tour gira.
9: La segona etapa del Tour, en directe al Tot Gira.
0: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
10: Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
0: I després de l'etapa, obrim hora mundial amb l'anàlisi dels primers partits de vuitens.
9: I a les 7... la gran final del concurs d'himnes del futbol català.
0: 11a edició amb Sant Feliueny, les Planes d'Hostoles i Vilablareix com a finalistes.
9: I de 8 a 9, la final del trofeu Kubala i l'humor dels minuts escombraria.
0: Aquesta tarda, últim Tot Gira de la temporada. De 4 a 9, amb David Clopés.

0: Doncs ja som al cap del carrer. Senyores i senyors, estimats oients, hem arribat al final de la temporada, de la tercera temporada, de la segona etapa, ens agrada dir-ho així, perquè és la realitat, d'aquest Sense Fronteres. I la sensació és aquella, que el temps corre i corre molt ràpid. Va molt ràpid tot plegat.
1: Ei, Kilian, ja tens raó, que tot va molt ràpid.
0: Escolta'm una cosa, aquesta veu, ets la robota, entenc, però em sona i no em sona aquesta veu. Qui ets?
1: Ah, et sona i no et sona, oi?
0: Sí, em sona molt, molt em sona. No ets la de sempre, però sí, sí, em sona i no em sona, no sé què dir-te.
1: Bé, avui t'acompanyo jo, i com que és l'últim dia, això serà com una espècie de regal.
0: Home, està bé, m'agrada, això dels regals, és molt bo i molt oportú en un últim programa, eh? Mira quin regal de soroll ens han fet a nosaltres, que ens agrada molt la sonoritat, però potser tanta no cal que sigui ara. Bé, és igual. Bé, encantadíssim del regal.
1: Bé, doncs, per començar, fes com sempre. Parla amb qui sigui, amb qui o què tinguis al costat.
0: Amb qui o què tingui al costat?
1: Tu parla i tot vindrà després.
0: Molt bé, doncs... haurem de provar això que ens diuen. Diuen que parlem amb qui sigui o amb què sigui. I l'únic que tinc aquí és aquest Pinocchio. Hola, senyor Pinocchio, com està? Fa calor, eh? El tracten bé aquí?
2: Sí, sí, que em tracta bé d'aquí.
0: Perdó?
2: Que sí, que em tracta bé.
0: Sí? De veritat ens està parlant?
2: Sí, sí, que et parlo.
0: Ah! Vingui cap aquí. M'estava fent una broma, veig, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: És un nino molt bonic, és un Pinocchio. Sí, heu dit que en italià perquè és d'origen italià.
3: És d'origen italià, sí, sí, de Coiri.
0: Ah, està fet a Itàlia,
3: més. A Itàlia, sí, sí.
0: Qui és vostè, per cert?
3: Jo sóc Fabian, propietari d'aquesta botiga, sóc belga d'origen.
0: Sí.
3: I fa 23 anys que estic treballant en aquesta botiga.
0: M'ha dit moltes coses alhora i totes molt interessants. Ah, primer, no, està molt bé, la botiga, que hi posa... Batolun,
3: sí. És Vaixell Lluna.
0: Sí, Vaixell Lluna.
3: Sí.
0: I m'ha dit, soc belga.
3: Sí, soc belga.
0: Flamenc o való?
3: Ah, való.
0: Való.
3: La part francesa.
0: Francesa.
3: Sí.
0: I està aquí des de... Som a Catalunya, entenc.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Som a on?
3: A Barcelona.
0: A Barcelona, sí. S'estranya. Els oients ja no s'estranyen, perquè ho saben.
3: Sí.
0: A Barcelona, concretament en quin lloc de Barcelona?
3: Al barri de Gràcia.
0: Barri de Gràcia. Per tant, troben la botiga al barri de Gràcia, Batolun, com diu, i vostè és belga való.
3: Sí, belga való.
0: I té una botiga, que és aquesta. Podríem entrar?
3: Sí, i tant. Sí? Endavant. Entrem?
0: Doncs miri, m'han dit que parlés amb qui sigui o amb qui fos. Hem parlat amb el Pinocchio, que sí. Gràcies a la seva veu ens ha contestat, però ara estem amb vostè. Quants anys fa que està aquí?
3: Lo fa des de 98, lo fa 28 anys que estic aquí.
0: 28 anys.
3: Sí.
0: I veig que parla un català fantàstic.
3: Bueno, preocupar-lo bé, sí, sí.
0: I el va parlar... Bé, li farem una cosa. Com que avui hem dit que això era un regal, l'entrada ha estat fantàstica, el regal ja el tenim aquí, hem estat amb Pinocchio, que no s'hi pot estar sempre, l'hem sentit parlar amb aquest català amb accent való, que és el de... Com es diu vostè, m'ha dit?
3: Jo soc Fabian, em dic Fabian.
0: Fabian. Amb el Fabian avui comencem programa, l'últim programa de la temporada, ja hem dit que anava de regals, ell és el regal.
4: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Ens agrada molt començar aquí, en aquesta botiga, aquest últim programa de la temporada, una botiga que sembla, pel que hem vist fins ara, deliciosa. Perquè en realitat la cosa va d'això, de regals. De regals que ens hem de fer a nosaltres mateixos, individualment i com a país. Ens hem de regalar cada dia el català i gaudir-lo com el que és un regal, que ens l'estem treballant també cada dia i que ens el treballem per tenir-lo. És l'única manera d'afrontar, per exemple, episodis tan desagradables com aquest últim, el d'aquesta treballadora de Tico, acomiadada per parlar habitualment en català. Doncs sí, habitualment, i què passa? Més habitualment hauria de ser encara. Així que, últim programa de la tercera temporada de la segona època del Sense Fronteres, però això no vol dir que tanquem res per vacances. Primer, perquè aquest estiu seguirem en antena cada dimarts a la mitjanit amb una selecció dels millors personatges de l'any. Per tant, seguirem estant amb vosaltres. I segona, perquè mai no fem vacances pel català. I com que aquest estiu tindrem en marxa això del nom de la Catalunya Nord, nom administratiu francès, perquè el nom ja el sabem tots, Catalunya, Catalunya Nord, mirem ara de fer tres preguntes que ens aclareixin com està tot això del nom administratiu francès, insistim. Ramon Faura, el nostre guia permanent de la Catalunya Nord, molt bona nit.
1: Bona nit, Kilian.
0: Mai fem vacances pel català i no podíem marxar sense aclarir una mica això. D'entrada, això s'està ja votant, això del nom administratiu de la Catalunya Nord?
1: Sí, s'està votant, ha tardat, més que el que havien anunciat en un principi, però ara es pot votar tant per internet com per correu, encara que hi ha problemes. No parlo de rebre els missatges al Facebook de gent que em diu que no funciona, que no sé què, depèn per qui, no funciona. Però els dic que si no funciona per internet encara tenen l'opció d'enviar un correu per votar.
0: I aleshores aquí hi ha tres noms, un d'ells fa aparèixer el terme català de manera molt clara, però aquí sí. Hem vist un embolic amb gent que no accepta cap dels tres i que li agradaria, com a tots, que sigués Catalunya Nord, d'entrada, o altres versions o variants semblants que estan molt bé com País Català, però aquestes no estan a votació. Què pot passar aquí? Quins són els tres noms, d'entrada? I què pot passar aquí si això comencem a dividir el vot d'aquells que pensen que Catalunya ha d'aparèixer en el nom administratiu francès, insistim?
1: Els tres noms que hi ha és Pirineu Oriental, que és el nom que han imposat des de Napoleó per esborrar tota identitat dels noms dels territoris a l'estat francès. El segon nom és Pirineu Mediterrani, que en el fons entre Pirineu Oriental i Mediterrani no hi ha molta diferència. Diuen que és més que Pirineu Oriental no prenia en compte la costa, i ara Mediterrani prenia en compte... Però sempre són noms geogràfics que va bé a l'estat francès, que justament vol esborrar tota identitat fora de francès d'aquest territori. I doncs, el tercer nom és aquest que ens interessa, és Pirineu també, Pirineus, però catalanes, Pirineus catalanes. I aquest nom justament reivindica la identitat catalana d'aquest territori. Evidentment, no és Catalunya que proposem, perquè en el fons històricament és Catalunya i tots ens sentim catalans, però dins el que hi ha, dins el que es pot fer amb París, perquè l'estat francès és París que mana, han pensat que és l'opció que tindria més possibilitats. I doncs nosaltres, Angelès, és la que defensem. I aquests que defensen Pi Català, en el fons és una postura més política de partits que catalanista. En els anys 70 hi va haver una possibilitat de canvi i hi havia 50 noms diferents, una baralla. Ara la gent a favor del nom català és a favor de Pirineu Catalana, i hi ha un partit que té el nom de Pi Català que volia que sigui Pi Català la proposta, perquè és el nom del seu partit i perquè són oposats a la majoria departamental que proposa aquesta votació, que són socialistes, i han dit clarament que ells s'oposen perquè són l'oposició i s'oposaran de totes formes. I no penso que dividir és el que farà guanyar Catalunya, no?
0: Última, això, la divisió pot ser que faci que no surti aquest nom que semblaria que tots aquells que se senten catalans podria donar-li suport. I en el cas que sortís aquest, que fos el que guanya, tu, he vist molts comentaris de gent que creuen que si surt aquest no s'acabarà implementant. Tu com ho veus?
1: Jo veig que aquesta divisió que fomenten alguns pot ser que guanyarà igualment Pirineu Catalana, però farà baixar el número de votants. I serà un argument per París, que és el Consell d'Estat a París, encara un òrgan, perquè hi ha dos òrgans, el Consell Constitucional, que diu si la llei Molac per ensenyament de les llengües regionals és vàlida o no, i que l'han censurat fa 4 anys, però ara és un decret, no una llei, que farien per el canvi de nom de departament, i és el Consell d'Estat. I el Consell d'Estat, que tampoc té cap ningú ha llegit en aquest Consell, podrà dir que no, i l'argument que podrien fer servir és que hi ha hagut una votació amb poca gent i que això no és representatiu, i de fet el mateix Consell Departamental Socialista de Catalunya Nord fer un vot al mig de l'estiu no trobo que és una bona manera per poder reivindicar després que hi ha hagut una participació important. I és això que veig més com a argument que podrien fer servir, i evidentment des de París no són pas a favor de la identitat i de la representativitat dels catalans. Doncs jo penso que una vegada que hauran dit que no, si diuen que no, serà el moment d'aixecar-se i manifestar-se. Però si diuen que sí, molt bé, i si diuen que no, molt bé també, perquè sortirem al carrer, com ja hem sortit diverses vegades quan ens han censurat, que ja ha passat unes quantes vegades, i així ens podem comptar.
0: M'agrada molt aquesta actitud que teniu aquí al Marc, que és, si surt sí, molt bé, si surt no, també molt bé, perquè sortirem al carrer. Està molt bé. Escolta'm, que l'estiu sigui molt bo, també pel que fa al nom, ja ho seguirem, i esperem que la pròxima temporada puguem dir administrativament, francesament, això de català en el vostre nom, encara que tots sabem el que sou, que és Catalunya. Moltes gràcies, Ramon. Ens agrada molt això, també, això que ha fet ara la Rosa, que ens ha tret la música, perquè això era una cosa molt seriosa. Ara torna a haver-hi la música de la sintonia de l'inici del programa, que és el que anem a fer. Gràcies, Ramon, gràcies a tots. Últim programa de la temporada. Gràcies també a la gent de la botiga que ens estan esperant. Ara ens passejarem per aquí. Thank you.

0: Doncs ara sí que ja podem endinsar-nos en aquest món. Mira, el català és com... Et truquen, eh? No sé si serà important. No sé si el català podríem dir que és com una espècie de joguina a la que has de tractar molt bé, que no se't trenqui, i que has de mirar de fer-la servir, de jugar-hi molt. Ara, aviam si després de la contesta a la trucada ens diu sí o no a aquesta pregunta. A lloc, mireu, ja aprofitem, tots aquells que ens vegin per la xarxa. És un lloc fantàstic. Una botiga que està molt ben posada i que ara li preguntarem amb ell, és una meravella, li preguntarem amb ell quin ha estat el desig d'ell d'incorporar-se al país. Mira, ara està atenent a gent i el veureu passar, aquest. Aquest és el que està intentant buscar alguna cosa. Molt bé, ara ja ha tornat, ja hem resolt el problema telefònic i això, sí. Perfecte. Anem a les preguntes nostres, a les nostres.
1: Molt bé.
0: Tu ets aquí.
1: Sí.
0: Com és que ets aquí a Catalunya? D'on ets? Concretament, de quin lloc de Valònia, de Bèlgica?
1: A De Mons, una ciutat petita de 100.000 habitants que està en la província de Hainaut. Mm-hmm. Està a uns 70 quilòmetres a l'est de Brussel·les.
0: Mm-hmm. I tu ara portes aquí, m'has dit, més de...
1: Donc, la botiga té quasi 23 anys, el proper 1er de desembre.
0: I com és que vens aquí? Què t'hi porta?
1: Mira, estava treballant a França i vaig conèixer la meva dona, que és aquí, de Barcelona.
0: L'amor.
1: L'amor, és per això.
0: Sí, clar, sí. Està bé. I aleshores et va portar cap aquí, directament, o què va passar?
1: No, perquè com estava a França, pues, tenia projecte d'anar a viure a París.
0: Sí. Perquè
1: ens van conèixer a Poitiers. Estava treballant en un parc audiovisual que es diu el Futuroscope.
0: Sí.
1: I la vaig conèixer d'ahir. I després vam anar a viure 3 anys a París i junts vam decidir de venir a viure aquí, a Barcelona.
0: O sigui, vau tenir el somni parisenc.
1: Sí.
0: I després va venir el somni català.
1: Català, sí, sí, totalment.
0: I vau venir aquí a Barcelona directament?
1: Sí, directament.
0: Que Badona és de Barcelona?
1: Sí, és bueno, d'un poble que toca a Barcelona, que es diu Cornellà de l'Obregat.
0: Sí, home, sí. El tenim bastant present.
1: És de Barcelona.
0: Però és de la zona de Barcelona, sí. Molt bé. Aleshores tu arribes aquí i dius, i ara què faig aquí? O directament ja fas la botiga o com va?
1: No, bueno, vaig estudiar turisme a Bèlgica i vaig tenir experiència també perquè en París vaig treballar a un parc altre parc que és el Disneyland París.
0: Sí.
1: Vaig tindre experiència i aquí vaig començar a treballar als hotels. Hotels com el Rey Juan Carlos, Hotel Hilton també al costat de la IA. Mm. I després vaig treballar a un restaurant americà que es diu el Hard Rock Café a Plaça Catalunya. I aquí ahir vaig passar a cap de compres i al final tenia el somni d'obrir la meva botiga i tota aquesta experiència em va permetre a decidir-me a obrir la botiga de joguina.
0: Que és aquesta que ja m'ha estat ensenyant per la xarxa, mm-hmm, i que ara podríem comentar. És una botiga molt detallista, em sembla.
1: Sí, sí, no? Sí.
0: Anem passejant. D'acord, perquè m'ha semblat veure, i si no em rectifiques, que hi hauria... que seria possible que jo trobés el regal de l'edat exacta, perquè mira, aquí ho veig, de 0 a 1 any.
1: Sí.
0: Això està posat per edats, per facilitar a la gent? Com està pensat?
1: Sí, és així que ens agrada fer. Donc, tenim prestatge que són disposats per edat, el que hi ha l'edat de 0 a l'any, a partir d'un any, a partir de 2 anys, 3 anys, i després està posat per tema. Mm-hmm. Aquí tenim les carmanyoles, la volta al col·le o per al menjar. Tenim aquí coses petitones, tenim al fons de tot tenim estels, jocs d'exterior, i està posat d'aquesta manera.
0: És molt especial veure una botiga d'aquest tipus perquè penses, és molt actual i alhora té molt de ressò de la història, no? Perquè veus coses que dius, també com eren els nostres regals de quan érem petits, vull dir que és això el que pretenies?
1: Sí, m'ha encantat que tenim coses de tota la vida, de jocs de fusta, principalment són jocs de fusta que treballem, i tenim les clàssiques yo-yo, de fet treballem amb fabricant local, com al Plan La Vic, tenim el Cansei, que és un fabricant de yo-yo, de baldufas, Miquel. I tenim també la Txela, que treballa varetes màgiques, que justament ella exposa a mercat com el de Santa Lúcia durant la festa, durant l'època de Nadal. Mm-hmm. I altres com el Grapat, que està també a Figueres, i treballem amb gent local.
0: I per tant, si jo ara vinc aquí i dic vull un regal d'aquesta edat, tu ja em diràs, mira, aquí estan posats, però i si dic, escolta'm, però no sé ben bé què ha de ser. Aleshores, entra l'experiència. Però tu no tenies experiència en el món de la joguina. Per què vas triar joguines i per què vas triar aquest lloc, concretament?
1: És perquè jo de Bèlgica ja coneixia aquest tipus de botigues.
0: Ja coneixies.
1: I a París també. Quan vaig venir aquí, Anna i jo, i jo ens vam casar i vam tenir filles.
0: Sí.
1: I la nostra primera...
0: Quantes filles tens? Ja
1: tinc dues. Dues, perdó. Sí, tinc dues. Sí. I la primera, que va néixer el 2001, pues ens van inspirar a obrir aquesta botiga, perquè com volia obrir una botiga, no estava segur d'obrir joguines, però després pensant, va tindre la xispa i va decidir obrir la botiga de joguines. Perdó.
0: I ara, passat tot aquest temps... Ha estat una bona aposta? Creus que era el que havies de fer? El destí t'ha portat aquí? Era el teu somni aquest, realment portat a la realitat?
1: Sí, bueno, a veure, fa quasi 23 anys i estic tan agraït que encara hi som, perquè són anys i m'encantaria, vull que siguim endavant i que siguim amb anys.
0: Clar, perquè no és fàcil tenir una botiga en el moment actual, amb tot el que suposa, no sé com està el sector, no sé si la gent compra o no compra, no sé si la crisi es nota o no es nota, aquesta crisi permanent que no ens traiem mai. La botiga té salut, diguem-ne? Creus que està saludable, o relativament saludable?
1: És per mi, té salut.
0: Té salut?
1: Sí, sí. Okay, sí. Té salut i, a més, tenim la ganes de seguir endavant i tenim la passió de les joguines, o sigui que estem aquí i seguirem.
0: Ell el que té és una altra cosa. Té una pregunta que li hauríem d'haver fet al principi, però l'anem reservant i encara la reservarem, que és el per què. A nosaltres ens meravella i ens està molt bé que hagis fet la resposta d'aquest per què. Per què t'has passat al català? Per què has volgut aprendre el català? Però això ara li preguntarem, perquè abans, des d'aquí, un altre regal d'aquest programa són els nostres col·laboradors. Anem a fer una volta pels Països Catalans.

0: I el primer que saludem sempre és el Ferran Torrent, que representarà tots aquells que han participat d'aquesta roda i en nom d'ells ens parlarà ara des de, em penso, pel que començo a sentir de fons, em penso que des del cotxe t'estàs movent, Ferran.
1: Sí, jo en el cotxe, jo sé, tu camines molt, però jo m'estimo més ara en el cotxe perquè me cansa menys.
0: Molt bé.
1: Escolta, un honor representar a tots, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Me sé molt agraït. Escolta, mira, però primer vull explicar-te l'última notícia que donaré esta temporada, que s'estan celebrant a València els Gay Games, els Jocs Olímpics Homosexuals. I tu diràs, home, i l'Ajuntament de València, governada pel PP i Vox, no diuen res, res absolutament, perquè és un gran negoci turístic. Ah. Pensa que n'han vingut 10.000, i pensa també que si vols vindre a València, ara un apartamentet, un hotelet més o menys regular, te costarà, segons els diaris, 400 euros. Juguen a futbol, handbol, bàsquet i escacs, que jo no entès mai en la vida que escacs siguin esports. Jo crec que el xamelo se fa més esport que els escacs, però els escacs, com tu saps, sempre han anat a les pàgines d'esports. Jo això no ho he entès en la vida. Bueno, hi ha una peculiaritat, i és que fa molta calor, i han dit als jugadors de futbol d'aquestes olimpiades que podien ajornar l'horari i fer-ho a les 9 o a les 10 de la nit. Diu, no, que la tarda i la nit és per a divertir-se.
0: Ah.
1: O sigui que no, d'això res. O sigui que se juga a l'hora que se juga, que no ho sé, o suposo a les 5, a les 6, però a les 8 i a les 9 de farra per València. Escolta, doncs me pareix magnífic. I, bueno, la temporada enguany per a mi ha sigut com la del Barça. Excel·lent. Excel·lent, igual que l'any passat, i a l'altre, que pel Barça no va ser bona, però per a mi, sense fronteres, sí que va ser bona. Estic molt content de col·laborar amb vosaltres, espero que siga per molts anys, espero que passeu unes vacances molt bones en un lloc que siga fresquet, perquè USA és mi vida, que diuen així, que està pegant, però a base de bé.
0: I si no, ja sabeu que hi ha lloc en el cotxe del Ferran, que segur que té aire condicionat i que va fresquet ara pel món.
1: Però seguríssim, eh?
0: Va, una abraçada molt gran i moltes gràcies una temporada més. Una abraçada.
1: Igualment, que passeu bé. Adéu.
0: I ara sentim aquí moltes veus, però entre elles una que destacarà, segur, perquè sempre destaca, que és la de la Pau. Pau, bona nit.
2: Pol, bona nit, Kilian.
0: Què dius, Pau?
2: Moltes gràcies per això, que sabeu destaqui.
0: Sempre mira, destaca.
2: Mira, avui vos vull explicar una anècdota molt maca i molt optimista pel que fa a la nostra llengua, a la defensa de la llengua catalana. Mira, arriba l'estiu, som a l'estiu, és un temps de moltes festes de pobles, és a dir, a tots els pobles de Mallorca fan les seves festes a l'estiu. Cadascú té el seu patró, la seva patrona, i són festes molt viscudes, molt tradicionals, i que continuen, o sigui, són antiquíssimes, però mantenen l'esperit, els joves s'hi apunten, estan molt bé. Què passa? Que els Joves per la Llengua, que ja saps que és aquesta associació de joves que lluiten per preservar l'ús del català, cosa tan necessària aquí, han fet tota una sèrie de demandes, de proclames, d'activitats, per demanar als ajuntaments dels diferents pobles de Mallorca que, sisplau, per aquestes festes patronals facin més activitats en català, és a dir, lloguin més grups de música en català per les verbenes i per les revetlles, que busquin activitats relacionades amb el català i que cada vegada les festes siguin més nostrades també lingüísticament. Jo crec que això és una passa molt maca i que, a més, és molt positius, perquè són els joves que demanen que a les festes on hi ha també tants joves se pugui viure en normalitat el català.
0: Doncs ens hi apuntem de totes. Escolta'm, que vagi molt bé l'estiu, una abraçada molt gran i que totes les festes siguin molt, molt en català.
2: Això esperam. I una abraçada immensa, Kilian, i també per tu, molt bon estiu, clar.
0: Bé, anem caminant per aquesta botiga, que és part de la vida d'ell, que és el que també ens està interessant molt d'ell. He vist les joguines de fusta famoses, eh?
3: Sí, les típiques cuines de fusta.
0: Està molt bé, això. Tenim aquella pregunta, que te l'han de fer, de per què? Per què t'has passat al català? Però te la farem d'una manera diferent i ara anem amb tu, Olga, que sé que estàs a punt d'entrar, perquè et veig allà fora. No el per què, que te'l preguntaré, sinó t'ha estat molt difícil realment el català? Per un valor, per un belga francès, és difícil el català aprendre'l o no t'ha estat
3: difícil? No. La veritat per mi ha sigut com un joc.
0: Ha estat com un joc?
3: Sí, sí. No. I, además, no sé si és perquè la classe on vaig estudiar va ser divertit, però tenia sempre ganes d'anar a la classe per aprendre a estudiar català.
0: M'agrada molt, aquesta cara que fa ell, amb aquest somriure, va ser com un joc. És que també ha de ser això una mica, aprendre aquesta llengua. Va, sempre és un joc nostre saludar l'Olga Clapés i que l'Olga ens expliqui algunes coses d'allò que parlem i que no sabem. Olga, bona nit, vine.
4: Bona nit.
0: Com esteu? Esteu?
4: Jo bé.
0: Nosaltres bé, aquí. I tu?
4: Doncs mira, jo avui vinc a donar-te les gràcies.
5: Jo també, a tu.

0: gràcia, del llatí gratia, favor, simpatia, estima, i donar les gràcies, dagere gratias, reconèixer l'agraïment. I en llatí tenia moltes excepcions i la seva versatilitat la va convertir en una paraula comodí per referir-se a do, regal, favor no merescut, gràcia, bellesa, bondat, benvolença. En mitologia, les gràcies eren tres deesses, filles de Zeus, caracteritzades pel seu encant i bellesa. I la nostra paraula gratis era l'ablatiu plural de gratia, i vol dir fent un favor per benvolença només a canvi de les gràcies. L'origen el trobem en una arrel indoeuropea que significava elevar en veu alta, i tot ens porta a paraules amables com agradable, agraït, congratular. Sempre és millor que et riguin les gràcies que no pas que et diguin que no tens cap gràcia. Tot i que avui dia, encara gràcies, encara sort, si algú et dona les gràcies. Tan bonic que és donar les gràcies. I tan bonic com la paraula per dir-ho en tots els idiomes. Thank you, dankeschön, shukran, eskerrikasko, kiitos, merci, efharisto, kansha, tak, obrigada, espasiva, xexé, grazie, grazas, salamat, asante, multumesc. Doncs això, que moltes gràcies i bon estiu.
1: Gràcies les teves, gràcies, gràcies per tantes gràcies, gràcies per la temporada. Tiquito, com ho has dit?
0: Ja no sé quina vols. Bé, xucran, és que ricasco.
1: Qualsevol d'elles.
0: Quitos.
1: Quitos, aquesta. Doncs quitos, m'ha fet gràcia. Molts quitos, gràcies.
0: Adéu.
1: Va, doncs, deixem que l'Olga es perdi per aquesta botiga també. Ja comencem a ser uns quants del programa per aquí dins. Avui estem gairebé monopolitzant aquesta botiga teva, però ho fem per saber, finalment, la resposta a la pregunta, que és per què. Quan tu decideixes aprendre el català? Perquè tu sabies que existia el català abans de conèixer la teva dona?
2: Sí, ho sabia.
1: La teva dona és catalanoparlant?
2: És català, sí, català parlant.
1: Al principi, o potser fins i tot més endavant, us heu conegut en francès, potser?
2: Sí. Ens vam conèixer en francès i, de fet, entre nosaltres parlem francès.
1: Encara parleu francès.
2: Sí.
1: Per tant, seria molt fàcil, deduint de totes aquestes tres coses, de dir, bé, doncs parlem en francès i ja està, tots dos el sabem, però hi ha un moment que tu dius, jo haig de saber el català. Com ho decideixes? Quan ho decideixes, això?
2: Bueno, pot ser que sigui algo personal, però és que aquesta ciutat em vaig enamorar també. Sempre a Anna li he dit, i a la seva família, que m'ha tocat la loteria. Perquè fa 30 anys que estic amb l'Anna, fa 30 anys que visc aquí, i fa 30 anys que la seva família sempre m'ha donat suport a tots els meus projectes i per això, tot això, i em va començar a parlar el català.
1: Mm. I aleshores va ser un aprendre en converses amb ella i amb la família, o fins i tot m'ha semblat entendre que vas anar a fer uns cursos, fins i tot.
2: Sí, no era per la família, era algo personal. Tenia amor per la ciutat, i per la cultura, perquè m'encantava la cultura catalana, pues volia més, perquè si no parlava l'idioma, pues per mi era important.
1: Et perdies moltes coses del català.
2: És que és per això, sí.
1: I aleshores dius que abans ens has dit, no em va costar molt. Va ser com un joc.
2: Sí, la veritat sí, ho vam passar molt bé i no trobo complicat el parlar el català. Escriure és altra cosa.
1: Bé, però hi ha una miqueta més de dificultat.
2: Es pot aprendre el català fàcilment, la veritat. Sí.
1: I per tant, si es pot aprendre fàcilment i és una espècie de joc i serveix per estimar allò que tens a prop i per conèixer la cultura, tu què li diries a la gent que ara arriba aquí i que pot tenir dubtes de si val o no val, si cal o no cal aprendre el català? Tu què els diries?
2: Jo trobo que la gent aquí aprecia molt, molt, molt que una persona que vol vindre a viure aquí parli el català. De repente, els catalans són com super amables, super...
1: S'emocionen, eh?
2: S'emocionen molt. És com molt, molt agraït. I la veritat, només quan comença a parlar català, aunque parlis poquets, pues la gent és com, uau, que tu saps parlar català, no? I només per això val la pena.
1: Això et deu passar aquí a la botiga, no? Que quan veuen que els contestes, que els hi dius, que els hi respons alguna pregunta en català, sembla que tinguin més ganes de comprar,
2: sí,
1: i tot, no?
2: Bueno, ara la gent em coneixen, eh? Però abans, sí, i de fet encara quan anem a pobles i parlem català, pues, oi, que parles català? Pues sí.
1: I ja que ets un més de la comunitat que, sí, lingüística, diguem-ho així, ets un català més, diguem-ho, sí, més, sí, a més, més clar encara, ets un català més, perquè parles català, perquè vols aquest país i l'estimes, estàs preocupat com la resta, o bona part dels catalans, pel que li passa a la llengua, pel futur? Tens alguna preocupació de si et fa por que pugui desaparèixer? L'estàs veient reduir? Com ho veus?
2: Bueno, vivim en una ciutat que de repente hi ha molta gent que ven de fora. I personalment sí que m'afecta una miqueta, però jo de part meva faré tot perquè sigui i es respecti tot que serà el folklore, la cultura i l'idioma. Perquè Catalunya, si m'he enamorat d'aquesta ciutat i de tota Catalunya, de fet, per al paisatge, que és increïble, lo mínim és estudiar i aprendre aquest idioma, que és el català, que és l'idioma oficial d'aquesta ciutat.
1: I en certa mesura és diguem-ne, l'eix central de la catalanitat. Sense la llengua probablement no hi hauria tota la resta, no? No hi hauria Catalunya, probablement.
2: No, totalment. I si no parles català, no pots aprendre les cançons catalans.
1: Exacte, sí. I no pots llegir llibres com tants que en tens aquí en català.
2: Totalment. Sí,
1: escolta'm, et vull agrair molt, primer, que hagis posat veu. Igual, jo què sé, qualsevol d'aquestes companyies americanes vol fer una pel·lícula, sí, de Pinocchio i et demana que hi posis, vale, la veu, perquè ho has fet molt bé. Has posat la veu al Pinocchio, després ens has ensenyat la botiga, ens has explicat la teva vida i ens has fet aquests missatges finals que ens semblen fantàstics. La lletra del programa d'avui ens agrada molt. La lletra és tot allò que queda al darrere de la seva acció de voler aprendre el català, de venir aquí, de ser un català més. La música la posa la Gemma. Quina meravella. I a més, Gemma, la conec aquesta perfectament. Qualsevol nit.
3: Què et sembla, Kilian, això?
1: Molt bé.
3: Això i moltes altres coses que podeu trobar en aquesta botiga magnífica del barri de Gràcia.
1: Que la coneixies?
3: Home, i tant, és un dels meus referents del barri.
1: Ah, sí?
3: I tant que sí.
1: Hi ha hagut regals teus que han sortit d'aquí?
3: Hi ha hagut coses que ha quedat el tio, també.
1: Està bé. Escolta'm, doncs ja que hi som i estaves fent música, ens agradaria, ja ho hem dit, de fer la música de la temporada. Ho tens a punt, això?
3: A puntíssim.
1: Sí?
3: Endavant. Oh.

0: És cert, qualsevol nit pot sortir el sol, que deien Cisa, i aquí en el programa això ens ha passat. És cert que moltes nits de programa ha sortit el sol.
1: I també deia en Jaume Cisa que les portes de casa seva són obertes a tothom, tot i que, en aquest cas, qui canta no és en Cisa, sinó Macaco, sí, amb una versió que va fer de qualsevol nit pot sortir el sol. I seguint amb aquesta idea d'en Cisa, que en certa manera a nosaltres també ens ha passat, que ens han obert les portes tot de catalans que viuen allò repartits arreu del món al llarg de tota aquesta temporada que hem estat fent el Sense Fronteres. La vam començar viatjant a Bali, no sé si ho recordes, sí, amb l'Àlex Voladeres,
0: sí, sí, sí.
1: I també vam descobrir amb ell aquest tema dels Project Pop, un grup balinès de Bali amb temes tan enganxosos com aquest.

0: veritat és que fa somriure, eh?
1: Oi tant, no s'entén res del que diuen, perquè el balinès és un idioma complicadíssim, com ens va explicar l'Àlex, però s'enganxa, sí que s'enganxa, sí. Això que dèiem, la temporada la vam començar a Bali, i hi hem posat punt i final, de moment, esperem, amb una visita a Suïssa, de la mà de la Marta Viladamut, que era biòloga humana i aficionada també a l'escriptura, sí. No sé si la recordes, Kilian.
0: Va guanyar un premi amb
1: això, precisament. Sí, sí, i gràcies a ella hem descobert el duet suís-alemany, que es diu Boy, amb aquesta ironia, format per la cantant Valeska Steiner i la baixista Sonia Glass. Aquest tema es diu New York.

0: d'aquelles músiques que la deixaries i t'hi estaries estona i faries el programa només amb aquesta cançó, eh? Per cert, a Nova York no hi hem anat aquesta temporada, si no vaig malament, no?
1: No hi hem anat, però sí que hem anat a l'altra costa. Hem viatjat fins a San Francisco, a Califòrnia, amb el Jordi Ferrer. Ell és originari de Reus, viu allà des de l'any 93.
0: Sí.
1: Són molts anys, això, eh?
0: Sí.
1: I treballa en una empresa de ciberseguretat. I si anem a Califòrnia, no podem deixar de punxar els Green Day i el seu American Idiot.

0: molta potència amb aquesta peça musical i el títol, que podria anar molt bé per referir-se a saber aquí dels Estats Units, això de l'Amèrica.
1: No sé per què ho dius, Kilian.
0: Què més?
1: Doncs mira, entremig hem passat per Mèxic, on hi hem trobat el Martí Riba, que viu a Querétaro i és expert en màrqueting de marques, i també hem estat de visita a Seattle amb el Jordi Ribas, que és vicepresident corporatiu de Microsoft, sí, i també doctor en enginyeria.
0: És un crac.
1: A Seattle hi podria sonar, doncs, per exemple, Nirvana, o Alice in Chains, o Pearl Jam, o Soundgarden, sí, però nosaltres avui ens sentim amb un esperit molt més folky i hem triat aquest tema dels Fleet Foxes que es diu Raggedwood.

0: Com li has dit això? Folkies?
1: No m'agrada Folkies, això. Sí, aquest esperit més muntanyenc, més alegre.
0: És molt esperit així, sí.
1: És el que em fa pensar quan penso en Seattle, també.
0: També, mira, hi quadra bé, sí. Per això tria les músiques, ella, perquè té l'esperit i li entra. Què més?
1: No només hem estat al continent americà, també hem fet un viatge...

0: M'agrada molt aquest viatge a través del món que hauríem d'anar tancant, perquè entre altres coses el món és molt gran i el programa és petitet. Dius que anirem a un dels espais més llunyans que hem visitat aquests dies, vaja, aquesta temporada, seria...
1: Nova Zelanda.
0: Nova Zelanda, sí, noi.
1: Amb un convidat que es deia Joan Canyís, sí, que és original...
0: De la Bisbal,
1: De la Bisbal, de l'Empordà. Ai, de la Bisbal de l'Empordà, no, de la Bisbal del Penedès.
0: Del Penedès, sí.
1: Disculpeu. I que ens va explicar el projecte que havia començat a posar en marxa, que era, doncs, cultivar més de 1.000 oliveres per obtenir oli d'oliva verge extra i, doncs, comercialitzar-lo a l'illa nord o potser a tota Nova Zelanda.
0: Com es deia allà el seu lloc?
1: Mangatangi.
0: Mangatangi.
1: Que està situat a l'illa nord i des d'allà és d'on portarà a terme aquest projecte de produir oli d'oliva.
0: Oli de Mangatangi.
1: Exacte.

0: I si et sembla bé, Kilian, ens acomiadem d'aquest espai amb aquest tema dels neozelandesos OMC, que es diu How Bizarre, que va triar el mateix Joan des de Mangatangi.
1: Molt bé, molt bé. Aquí no ens explica com fa, quin detall hi ha al darrere, quina investigació hi ha al darrere de cadascuna de les bandes sonores que ens han acompanyat. Això és cosa de la Gemma, del seu esperit, de la seva sensibilitat. A vegades amb alguna ajuda, veig que des de Mangatangi et van ajudar una miqueta. Sí. Està molt bé això. Escolta, moltes gràcies, esperem viatjar molt la temporada que ve.
0: Oi tant.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: Una meravella, la música de la temporada amb la Gemma és també una d'aquelles coses tradicionals del final de l'últim programa de la temporada. Tinguis present que estàs tancant la temporada del Sense Fronteres.
1: Sí.
0: Bé, en aquest cas tens, entre cometes, l'honor.

0: de ser l'últim convidat d'aquesta temporada. Per tant, moltes gràcies. Gràcies per ajudar-nos amb la musiqueta, perquè no ha estat molt bonic aquell inici musical. I si em deixes, tot i que ja estem molt al final, em deixes passejar una mica per aquí, aviam si jo m'inspiro i trobo alguna cosa.
1: Molt de gust, molt de gust. Sí, sí.
0: Ah, doncs fins ara, eh?
2: D'acord.
0: Aviam què puc trobar per aquí.
3: Doncs mira, això que acabo de trobar, aquesta bola del món, ens aniria molt bé pel programa.
4: Escolta.
3: Perdona.
4: Escolta.
3: Hola,
4: eh? Em prens els somnis, ara em prens els regals també.
3: Que l'estaves buscant tu,
4: sí.
3: Eh?
4: Sí. Agafa. Sí.
3: Escolta'm. A veure, parla.
4: Hola, bon dia.
3: Ets la veu, ets la robota.
4: Doncs sí, avui em toca fer de robota.
3: Ah, l'has fet a tu?
4: Sí.
3: Que bo. I escolta'm, has vingut aquí a buscar, com nosaltres, a buscar algun obsequi, algun regal?
4: Algun regal, sí, que per... em dona records del meu país, no?
3: Del teu país, certament. Escolta'm, per nosaltres és un regal trobar-nos, perquè, mira, aprofitem. Crec que has estat l'entrevista amb més seguiment, amb més repercussió, amb més emocions posades allà que hem tingut aquesta temporada. Tu has notat això?
4: Doncs sí, sí, sí, ha tingut una repercussió genial, jo diria. Ja tinc nous amics coneguts, la gent que em felicita, que m'escriu, doncs m'han dit, ets una catalana més, ets un exemple, moltes gràcies, no? Catalunya necessita més gent com tu. I també alguns m'han queixat sobre la situació actual del català, no? A la llengua. Alguns mestres m'han dit que els nens i els jovents ja no parlen català a l'escola i tenim un problema i necessitem trobar solucions, no?
3: I t'ho explicaven a tu perquè tu fossis com una espècie d'exemple, eh? És això, una mica la gent ha agafat com un exemple, recordem, per si algú no va seguir, algú potser en tot el país, potser n'hi ha un que no va seguir aquell programa i que no sap que tu ets d'Istanbul,
4: sí,
3: que ets turca, i que vas fer aquella frase molt bona de i ara estava farta, jo volia parlar en català, jo volia viure a Catalunya.
4: Exacte, sí, sí, sí.
3: I això és el que vas explicar aquell dia, i això és el que va fer forat, i va crear una expectació molt gran, va generar molta estima. Suposo que algun missatge contrari també n'hi ha degut haver. Però...
4: Doncs no, no, no.
3: Ah, no?
4: Gens. O sigui, la gent està, mestres, filòlogues de català, estan disposades a ajudar-me amb la traducció, fins i tot.
3: Del Tirant-lo Blanc, recordo que...
4: Del Tirant-lo Blanc.
3: Oh, sí, ho recordo.
4: Sí, sí,
3: recordo.
4: Sí.
3: I ho segueixes tenint en ment, eh?
4: Exacte, sí.
3: O sigui, un dia hi haurà un Tirant lo Blanc en turc.
4: Això espero.
3: Està molt bé. Doncs escolta'm, res, només agrair-te, queda't tu regal, eh? Perquè si et prenc somnis, et prenc regals, tu prenc tot, al final, el somni ets tu, el regal ets tu, perquè ens has ajudat en aquest programa, aquesta temporada, i en definitiva també has generat una expectativa aquí a Catalunya que t'ha convertit en un fenomen. No sé si t'ha tablat una mica i tot de tantes respostes que hi ha hagut, però nosaltres estem molt satisfets. Moltes
4: doncs
3: gràcies,
4: eh? El català és un idioma molt bonic, molt vàlid i necessari. Mantenim el català tot arreu i sempre.
3: Uau, és que va fer-ho molt bé aquell dia, avui ho ha tornat a fer, i això que li prenem coses, eh? Gràcies, Nina.
4: Moltes gràcies.
3: Que vagi bé.

0: podràs perseguir aquí.
1: Nosaltres anirem marxant, ens hem quedat sense aquest regal, però en canvi ens emportem aquesta sensació fantàstica. Que vagi molt bé, adéu. Adéu. Bé, he quedat aquí tapat, però hi era, eh? He quedat a tapar... Oh, sortim al món i veiem que tenim possibilitats de fer-nos regals i el primer que ens han de fer és mantenir aquesta llengua nostra. Acabem aquí aquesta tercera temporada del Sense Fronteres, segona etapa. Gràcies per seguir-nos. Regaleu-vos català. Regaleu-li a tothom. Molt bon estiu i fins al setembre. Que vagi molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, els informa Eva Comte-Martí. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que afecta el massís de les Gavarres. El foc està estabilitzat des d'ahir a les 10 de la nit. Ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també alguns habitatges. S'han cremat 4 cases concretament, també una nau industrial i alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'avui amb l'arribada d'una altra onada de calor, la segona de l'estiu, podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis.
2: Molta prudència, deixar treballar doncs els equips i esperem doncs que durant les properes hores l'evolució sigui favorable i puguem anar consolidant els objectius que en aquest cas doncs l'equip de bombers s'ha marcat, poder-lo doncs donar per controlat i tant de bo doncs extingit. Però que eren hores de feina, que eren dies encara de feina per part de l'operativa.
1: Aquesta nova onada de calor es concentrarà sobretot dilluns i dimarts. Seran els dies de més intensitat amb temperatures que s'espera que superin els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estiguin per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. Més notícies que repassem amb Carola Gil. Avui passarà a disposició judicial el detingut per presumptament haver provocat el foc de les Gavarres amb una radial a prop de la carretera.
3: Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
3: Saber si l'operari coneixia el perill i la prohibició de l'ús de maquinària que provoca guspira serà una de les claus del cas.
1: El popular Juanma Moreno Bonilla prendrà possessió com a president de la Junta d'Andalusia aquest matí.
3: Moreno Bonilla revalida el càrrec després d'arribar in extremis a un acord amb Vox. Els de Santiago Abascal han aconseguit, com van fer el País Valencià, l'Aragó i Castella i Lleó, que el PP faci seu el concepte de prioritat nacional per assegurar que els estrangers seran els últims a la cua de les ajudes públiques. L'ultradreta també entrarà al govern autonòmic i gestionarà una vicepresidència.
1: Veneçuela anuncia ajudes econòmiques després dels terratrèmols, mentre creix el malestar dels afectats.
3: Entre les mesures, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, preveu una ajuda mensual durant 6 mesos per als damnificats més greus i subvencions de fins al 80% en préstecs hipotecaris per facilitar l'accés a l'habitatge. L'anunci arriba enmig de les protestes a l'estat de La Guaira. Segons les últimes xifres oficials, el balanç de víctimes mortals s'eleva a gairebé 3.000 morts i més de 16.500 ferits.
1: I als Estats Units, les autoritats han evacuat el National Mall de Washington, l'escenari principal dels actes del 250 aniversari del país davant l'amenaça d'una forta tempesta elèctrica.
3: Malgrat les alertes meteorològiques, Donald Trump ha assegurat que mantindrà el seu discurs, que de moment s'ha hagut d'endarrerir. A través de la seva xarxa social, el president nord-americà ha afirmat que parlarà passi el que passi i ha defensat que una mica de pluja no impedirà una celebració que ha qualificat d'històrica.
1: I el musclo zebra torna a provocar estalls a les comarques de Lleida, ara deixant sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest molusc alerta que afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. Lleida, Alba Mor.
5: Fa 2 setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest molusc. El professor de la UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
6: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie.
5: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de mol·luscs.
1: I en esports, el Mundial de Futbol França s'ha classificat per als quarts de final en derrotar el Paraguai 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé. També s'ha classificat el Marroc després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unai, i un de Brahim.
3: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Avui segona etapa entre Tarragona i Barcelona, amb final també a Montjuïc.
1: En bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
3: Més futbol, a segona, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'usonenc Miqui Codin. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada.
1: I aquest diumenge a les 4, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb el líder Kimi Antonelli des de la pole.
0: Fins aquí les notícies.
1: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
1: Denuncien l'excés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
1: I a casa nostra tornen a sortir...
9: Avui a Lleida i de dijous...
8: I de la resta del món.
1: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.

Aquestes eren les Tarta i Relena. Des de Les Pregunta n'hem sentit Galenismos, i és que seran divendres que ve al Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú, el FIMPT. Un FIMPT que dijous acollirà els Terrae amb aquest nostre gra, la Clavellinera.

0: ja és meva. Si el ball em demana, jo em faig primavera, la festa és ben sana. Si el ball em demana, jo em faig primavera, la festa ja és meva. Si el ball em demana, jo em faig primavera, sóc la bellinera.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'ICatmans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.

0: ara que tinc 20 anys, són el Sabor de Gràcia, que també seran al FinPeté el proper cap de setmana.
1: La música d'arrel també desperta d'hora. Cada diumenge a les 5 amb Quim Rutllant, la selecció del Mans.
0: Seguim amb més propostes musicals, en aquest cas a Sabadell, el proper dijous. I podreu sentir Cris Joanico presentant Rosa dels Vents. Només són paraules.

0: Avui darrer dia del Llegendes a Sant Martí de Tous i actuen les Filomena des del Tratratró. N'hem sentit Melodies de la Mar.
1: La música d'arrel també desperta d'hora.
0: Més música, més novetats, en aquest cas la Coixinera, aquesta formació que ens arriba des del Maresme, des de Mataró, i que acaba de presentar Quanta Ballera, el Rossinyol a la Primavera.

I arribem a 6:15 del matí amb les Balkan Paradise Orquestra, que seran el FinPT el proper dissabte. Des del Nèctar, pam. Que tingueu un molt bon diumenge. Ens retrobem el proper cap de setmana aquí, a Catalunya Ràdio, amb més mans a la Ràdio Nacional.

0: Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, bon diumenge. Encetem l'últim programa de la temporada i ho fem parlant del lleure estival i els joves, de les activitats que fan al llarg de tot l'any des del moviment de centres d'esplai cristians catalans. Una d'aquestes activitats és la denominada Troca Jove, una trobada anual dels esplais que enguany han reflexionat sobre la importància de viure en un món en pau. Des d'aquí volem avui reivindicar els espais de lleure educatiu com a llocs on transmetre valors com la pau i la democràcia, tenint en compte la geopolítica mundial marcada, malauradament, des de fa ja uns anys per l'augment dels discursos d'odi i el rebuig als més vulnerables. De seguida parlem de tota aquesta qüestió i ho farem amb l'Anna Grau. Ella és presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. És primer diumenge de mes, marxarem, per tant, fins a Roma per conèixer les claus de tot allò que passa al Vaticà de la mà del sacerdot i periodista Fernando Cordero. I els últims minuts de paraules, com sempre, per l'anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi amb l'últim programa de la temporada.
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Anna, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
2: Bon dia, Emili.
1: Avui amb l'Anna volem parlar d'una de les activitats que al llarg del curs fan els esplais. Una d'elles és la Troca Jove, que enguany ha plegat un miler de joves a Vidreres, joves que provenien de 56 esplais de Catalunya, de les Illes Balears i també d'Andorra. I el tema central d'aquesta trobada, d'aquesta Troca Jove 2026, ha estat el tema de la pau, de la necessitat de pau al món. Un tema que continua, que ens continua preocupant i ocupant també el Paraules de Vida i també el moviment de centres d'esplai cristians de Catalunya. Oi, Anna?
2: Correcte. De fet, la temàtica de la Troca Jove se centrava molt en un conflicte en un poble o entre dos pobles i dos infants que arribaven nous en aquests pobles i no en tenien perquè els nens i nenes de l'altre poble no volien jugar amb ells. I aquí intentàvem donar un cop de mà nosaltres per poder fer... per poder resoldre aquest conflicte que hi havia.
1: I com plantegeu aquest conflicte i una mica com es planteja la resolució? Com la vau plantejar?
2: Sí, bàsicament és comprendre que a vegades hi ha coses enquistades de fa molt de temps i no sabem d'on venen i que la comunicació davant d'aquests casos és molt important, no? Fer fora aquests prejudicis i intentar trobar la convivència i la benentesa entre totes les persones. I doncs, hi ha un home més gran, un ancià d'un dels pobles, i explicava una mica d'on venia el conflicte i també donava un cop de mà a posar ordre. Per tant, també escoltar doncs, totes les generacions, no? Vull dir, fer aquest treball intergeneracional és important per poder arribar a la pau.
1: Fèiem referència, quan iniciàvem el programa, la portada, que avui parlem amb l'Anna Grau, que és la presidenta del MEP, del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de Catalunya. Parlem d'aquesta trobada anual que es fa... Una mica és per preparar, no?, per preparar també el que serà els propers mesos, no?, el que seran doncs, les colònies, els monitors, les persones que integren aquestes colònies. I suposo que aquí és essencial, no?, que... i es transmeti als infants i als adolescents, als joves, la situació que vivim actualment i quins són els mecanismes que tenim per lluitar contra, no sé si dir-ho d'aquesta manera, tanta desesperança, no?
2: Jo diria que els monitors i monitores sempre intentem transmetre certs valors o els valors que creiem, aquests valors cristians, i que en el fons és molt important tenir en compte el context actual en el que estem, perquè al final és la forma d'aterrar millor o que els infants comprenguin millor allò que estan vivint. El paper que tenen monitors i monitores davant d'aquestes situacions és superimportant, perquè és la forma que ells entenguin, més enllà de les aules, d'una forma més vivencial, com tractar tots aquests temes.
1: De fet, crec que
2: tu... I l'estiu sempre doncs, és un bon moment per fer-ho.
1: Crec que tu has parlat no, també de qüestions com, per exemple, els egos, l'individualisme, que també marquen la societat actual, no? I no sé si això també està molt fomentat per les xarxes socials, pel món digital, no? En el que potser ens refugiem, sembla que estem molt connectats, però al contrari, no? Cada vegada més individualistes.
2: Justament, una percepció que tenim és que va molt a l'alça aquesta dificultat que tenen els joves, especialment, de relacionar-se entre ells. Perquè com ho fan a través de pantalles o ordinadors, en el contacte a l'aula, el contacte... fora de casa seva, ens és molt complicat el parlar amb l'altre. I el trobar-se en espais, doncs, com és la Troca Jove, o com són els esplais en el dissabte, o com són els mesos d'estiu, que justament no tenen mòbil, beneficia aquest espai de vale, anem a fugir dels mòbils, d'aquest individualisme, i anem a comprendre'ns com a comunitat i a viure en comunitat durant un temps.
1: És un repte aquest, suposo que important, no? Que els joves, quan estan amb vosaltres, deixin, desconnectin del mòbil, no tinguin un mòbil a les mans.
2: Els de costa força, la veritat. Sí que és veritat que cada esplai té una mica la seva estratègia. Hi ha esplais que directament ho veten, i de fet els infants i els joves ho agraeixen. L'altre dia vaig anar a un esplai que quan entraven els joves en una caixa deixaven el mòbil. I al principi, quan ens van explicar que s'enfadaven amb els seus monitors i monitores, i va arribar un moment que ja els agraïen directament. El merci perquè durant 2 hores no toco el mòbil i no estic pendent de si tinc un missatge, si tinc un correu, el que sigui. O no estic pendent de fer-me fotos. I estic vivint amb els altres.
1: Parla'ns una mica de la Troca Jove, perquè crec que aquest ha estat el tema central, no?, que vau debatre recentment a Vidreres en aquesta trobada anual, però van haver-hi també més temes, no? També crec que vau fer també tallers de creativitat, una mica també per situar l'oient, no?, el Troca Jove, aquesta trobada anual que feu, que és molt important, no?, per vosaltres, per marcar també una mica els propers mesos.
2: Correcte. No? Ens agrada molt poder celebrar aquesta trobada, justament perquè és un moment en què joves de tot el territori català es coneixen i veuen que més enllà del seu propi esplai també hi ha altres esplais i també hi ha altres joves i elles que viuen aquesta experiència que és el lleure. I ens agrada molt poder oferir aquest espai a aquests joves. I nosaltres sempre, és veritat que més enllà del centre d'interès, el que comentàvem de la temàtica, oferim espais formatius pels joves i les temàtiques poden ser moltíssimes. De fet, jo vaig estar que aprenien una tècnica japonesa de cosir, d'altres feien jocs, altres feien danses, altres treballen més directament el tema de cultura de la pau, temes d'STEM. Hi ha moltes formacions diferents, perquè creiem que és important també que el lleure, sempre diem, no és només jugar, sinó també aprendre, i aprendre també formant-nos. I si fem a través de tallers, doncs encara millor. Igual que hem tingut altres espais, com el moment celebratiu, per exemple, en què hi ha hagut una part en què els joves han pogut compartir a través de textos de notícies actuals inquietuds com el tema de la salut mental entre els joves, el tema dels suïcidis, el tema de la gordofòbia, i que entre ells han pogut parlar d'això, i com a ells els inquieta. I creiem que és important que puguin tenir aquests espais, que al final, venint de territoris diferents, molts coincideixen en les seves opinions.
1: Els inquieta i els preocupa aquests temes? És a dir, que són conscients, no?, de la realitat que els toca viure?
2: Sí, perquè els seus companys i companyes també viuen. I comentaris feixistes se'ls troben a l'aula, per exemple. Llavors, oferir espais en el lleure on poder parlar d'això, per ells, se senten com acompanyats o recolzats amb discursos diferents, no? És a dir, discursos que van com... No, anem a promoure discursos antifeixistes, per exemple. O anem a promoure espais on la gent es pugui obrir i compartir com està, sense jutjar. No? I aquesta salut mental és superimportant. Molts compartien que tenien companys doncs, amb trastorns alimentaris... alguns amb idees suïcides, i és important que es puguin sentir escoltats i acompanyats en aquests espais. Uh-huh. I això el lleure doncs, ho ofereix.
1: Crec que fins i tot vau tenir també una xerrada amb un influenciador digital, amb un periodista, oi?
2: Sí, aquesta és una batxeri, però sí que, ja que ells estan molt presents a les xarxes, oferir perfils de persones creadors de contingut positives per ells sempre és important. I seria donar importància a això perquè és on estan ells. Per tant, oferir-nos gent a qui seguir amb discursos que puguin ser positius i d'aprenentatge per ells, que siguin pedagògics.
1: I suposo que van treure un profit, no?, important també d'això.
2: Seguríssim que sí. Jo que sempre tornen a casa content de l'experiència que hem viscut. Sempre diem que el lliure no ha de ser un privilegi, però perquè la gent moltes vegades ho és i ho gaudeixen quan ho viuen.
1: I com dèiem, no?, la pau actualment, perquè és una de les qüestions que ens preocupa a tots, no només als joves, sinó a tothom, no?, a tota la societat, i a més en un món que veiem que cada dia és més convuls. La sensació que ells van tenir quan va acabar la Troca Jove, quina va ser? Anna, o quins són els inputs que vosaltres rebeu un cop que s'ha acabat?
2: Sí, jo crec que l'alegria sempre hi és. De l'espai compartit. Crec que especialment aquest any, comparat potser amb els últims, hem tingut aquesta sensació que, no sé si diria, com s'han sentit molt identificats o que realment han viscut molt la temàtica, el centre d'interès. Aquests personatges que pugen a l'escenari a representar allò que estem vivint aquells dies, i aquest any, per exemple, hi havia aquest nen i aquesta nena amb els dos pobles i cada poble era un color diferent i, per tant, els hi vam demanar que vinguessin amb colors diferents a la trobada, els vermells o els blaus, es van com ficar molt dins el centre d'interès i el van viure molt. Jo crec que entre això i el compartir amb gent com ells, allò de, em dono un número amb algú o el compte d'Instagram amb algú, surten també com amb ganes de seguir vivint aquesta experiència. I per molts també és com una mica, i això també ho remarquem amb els discursos, un moment d'agrair a aquests monitors i monitores el fet de poder estar participant en aquesta trobada. Perquè si ells estan allà justament és perquè els monitors i monitores s'han donat perquè ells poguessin estar allà. O igual que ho fan dissabte i dissabte, eh? Si poden gaudir d'esplai, si poden gaudir de colònies, és perquè els seus monitors i monitores ofereixen i dediquen el seu temps a aquest espai. I això també els demanem doncs, que puguin fer aquest agraïment.
1: De fet, per vosaltres, fer aquesta trobada anual, no fer la troca jove, és també fer xarxa, no? És una mica que es coneguin, no? Que coneguin les realitats de diferents territoris.
2: És superimportant, jo crec, que puguin veure que més enllà del seu esplai, del seu municipi, del seu barri, que poden escoltar altres dialectes de català. Per dir que vens de Barcelona i et ve algú de Mallorca, escoltes parlar i dius, hi ha més riquesa també. I tant que promovem el tema del català, és un moment també interessant per poder fer aquest presa de consciència de que és molt divers el moviment en el que estem nosaltres i és d'arreu. I això també és com curiós d'escoltar.
1: Són realitats diferents, però preocupacions segurament similars, no?, la que tenen els joves.
2: Totalment. Coincideixen molt, sí, sí.
1: Són joves que estan compromesos, oi?
2: I molts tenen molt clar que volen ser monitors i monitores de lleure. Una vegada acabi la seva etapa de joves, això que ho fem entre tercer i segon de batxillerat, molts ja tenen clar que l'any següent voldran ser monitors. Que no acompanyaran els joves a la troca l'any següent, confiem que estiguin més petits, que és per on es comença, però molts tenen ganes de donar-se als altres, totalment, també, perquè molts ho han viscut prèviament. S'han sigut infants d'esplai durant molts anys i és allò de vull tornar allò que els meus moments m'han ofert, no? M'han donat molts anys de poder viure de l'esplai, per tant, jo vull que molts infants ara puguin viure d'esplai.
1: Doncs, Anna, per acabar, fes-nos 5 cèntims també de les activitats que feu des del moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés.
2: Bueno, bàsicament el que fem és acollir o federar totes aquestes entitats de lleure que hi ha a Catalunya, a les Illes, són 200 esplais que fan activitats dissabte a dissabte i a part d'aquest dissabte i dissabte, doncs, ara que ve properament tot el tema de l'estiu, acompanyarem en casals, colònies, campaments, rutes que fan aquests esplais, ens anem a visitar també, òbviament, oferint els recursos, formacions que els hi faci falta. Així que jo sempre dic que tant de bo qualsevol infant pugui gaudir del lleure i pugui gaudir del que és compartir i aprendre d'una manera diferent del que s'aprèn a l'aula, que és el que oferim des d'altres esplais.
1: I és aquest component, no?, o aquest plus que ofereix, no?, quan arriba l'estiu, quan s'apropa l'estiu, que hi ha els esplais, les colònies, els casals i al cap i a la fi el que ofereix que s'ofereix des de la Fundació Pere Tarrés, no?, i des del moviment és aquest plus o aquestes reflexions que van més enllà, no?, de passar un bon estiu, que també, però també amb aquest rerefons, no?, de l'humanisme cristià i del pensament, no?
2: De fet, aquest petit tastet, com si diguéssim, que hem fet a la troca jove amb aquesta temàtica, en unes colònies dura 10 dies, dura 14 dies, dura una setmana, el que sigui que duri. El moment de ens concentrem durant 10 dies, compartits intensament, reforçant allò que hem anat aprenent durant l'any, amb una temàtica que molt sovint és molt divertida i crida molt atenció també als joves i infants que la viuen.
1: Doncs, Anna, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
2: A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
1: Fernando, bon dia, benvingut. Després d'aquesta reeixida visita del Papa a Madrid, Barcelona i Canàries, l'agenda papal no s'ha aturat, oi?
3: No s'ha aturat mil i a més han coincidit en just uns dies dos esdeveniments eclesials de primer ordre. D'una banda, el consistori extraordinari convocat pel Papa Lleó XIV els dies 26 i 27 de juny, de l'altra, la trobada dels responsables dels organismes continentals del Sínode, que va concloure precisament el 25 de juny amb una visita sorpresa del Papa. Dos esdeveniments diferents, però amb un mateix fil conductor, la missió de l'Església i el camí sinodal.
1: Doncs comencem pel consistori. Per qui no ho sàpiga, què és exactament el consistori extraordinari?
3: És una reunió privada de cardenals convocada pel Papa. Es diu extraordinari quan hi ha necessitats especials o afers d'especial gravetat a tractar i es convoquen tots els cardenals. En aquest cas hi han participat fins a 168 cardenals d'arreu del món. Jo, 14, ja n'havia convocat un al gener, tot just començar el seu pontificat. Queda clar que vol governar en el col·legi cardenalici molt a prop.
1: I quin va ser el tema central?
3: La missió. Jo 14 ho va dir en una frase molt directa en el seu discurs d'obertura. La missió no és una de les moltes tasques de l'Església.

0: solitud, la crisi de les relacions, la pèrdua de l'esperança, i va posar el focus especialment en els joves, a qui va anomenar una de les ferides més profundes del nostre temps.
1: I fas esment del procés sinodal, és aquí on no es connecta, no?, amb l'altra notícia?
0: Exactament, Emili. Una de les sessions del consistori va estar dedicada precisament a informar els cardenals sobre la implementació del sínode i el document sobre les assemblees 2027 a 2028. I és que tot just un dia abans, el 25 de juny, el papa havia visitat la secretaria general del sínode per tancar la trobada dels responsables continentals. El cardenal Mario Grech, secretari general del sínode, ho va descriure com un signe clar de suport i ànim. Lleó XIV no només parla de sinodalitat, els consistoris l'encarna en els seus gestos.
1: I què va dir el papa sobre la sinodalitat al consistori?
0: Va deixar una pregunta que em sembla clau, Emili. Va dir, la qüestió de la sinodalitat no és principalment qui té el poder de decidir. La pregunta és més profunda. Com custodien junts el do que el Senyor ha confiat a la seva Església? Quan aquesta pregunta esdevé al centre, va explicar, tota la resta, l'autoritat, la corresponsabilitat, troba el seu lloc il·luminat per la missió.
1: I hi haurà continuïtat?
0: Sí, Lleó XIV va anunciar que l'any vinent hi haurà un altre consistori extraordinari, tot i que encara sense data. I el camí sinodal ja té el seu full de ruta fins a l'octubre de 2028, en quatre etapes: fer memòria, interpretar, orientar i celebrar, culminant en una gran assemblea eclesial al Vaticà. Roma treballa a llarg termini, Emili.
1: Alguna cosa més a destacar?
0: Sí, una cosa que no vull deixar passar. Al final de les seves conclusions, el papa va voler recordar i acompanyar el poble veneçolà afectat pel recent terratrèmol. Enmig de tota la gent eclesial, Lleó XIV no oblida els que pateixen, i això també és missió.
1: I no podem, Fernando, deixar passar un nou nomenament vaticà important que recau en aquest cas també amb una dona.
0: Al matí del 30 de juny, el Sant Pare, anomenat Sor Alessandra Smerilli, el cardenal Fabio Baggio i Monsenyor Josep Barlas com a prefecte, proprefecte i secretari, respectivament, del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. Aquest és el segon nomenament d'una dona per a un càrrec d'alt nivell per part del papa Lleó XIV, després del nomenament de Maria Montserrat Alvarado com a prefecta del Dicasteri per a la Comunicació. És també la tercera dona prefecta de la Cúria, després que el papa francès nomenés la germana Simona Brambila com a prefecta del Dicasteri pels instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica des del 6 de gener de 2025.
1: Gràcies, Fernando, i ens acomiadem amb una significativa visita del papa a Lampedusa.
0: Doncs sí, ahir va arribar el papa Lleó XIV a l'illa de Lampedusa, on novament va renovar el seu compromís en els migrants i en històries marcades pel dolor i l'exclusió. Tant de bo aquesta visita ajudi a conscienciar més la població envers l'acollida i el respecte a la dignitat de tot ésser humà.
1: Amb aquest desig ens acomiadem, Fernando, fins al mes de setembre, quan iniciarem una nova temporada. Bon estiu.
0: Que tingueu tots un bon estiu. Ens veiem al setembre, si Déu vol.
1: Fins al setembre, Fernando.
2: El comentari de Francesc Romeu.
1: Últim comentari de l'actualitat de Francesc Romeu d'aquesta temporada. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Amb aquest comentari d'avui acabem la nostra temporada i ens n'anem de vacances fins a primers de setembre, desitjant-vos també a tots un molt bon descans. Tot i que sé perfectament que per tots no són dies de vacances. Per alguns serà tot el contrari, dies de molt de treball, especialment els que es dediquen al treball de temporada i en l'atenció al turisme, que no només viuran sota la pressió de l'intens calor, sinó que també hauran d'atendre amb molta paciència les presses

0: les exigències dels usuaris. La resta buscarem un lloc fresc i procurarem passar els dies descansant, fent una mica d'esport, apropant-nos a llocs interessants, visitant familiars i amics. La meva màxima passió serà, però, poder llegir. El dia de Sant Joan, el passat 24 de juny, el Papa Lleó XIV va rebre un nombrós grup d'escriptors d'arreu del món, reunits a Roma, en motiu del centenari de la creació de la llibreria Editrice Vaticana, l'editorial de la Santa Seu, fundada el 1926. I els hi va dir que escriure, tal com ho feu, és un acte de veritat, de revelació. Escriure ens diu qui som, en què creiem i en què esperem, cap a quin món ens dirigim, quin futur somiem. En aquesta recerca de la veritat, sentim com la veritat és discreta, com se'ns ofereix en el diàleg interior amb Déu i en el diàleg obert i respectuós amb el pròxim. La veritat no és un territori que cal defensar, sinó un bé que cal compartir. Mai som amos de la veritat, és ella més aviat la qui ens conquereix. Per això us desitjo que sigueu capaços de despertar l'interès per la veritat, perquè vosaltres mateixos us sentiu atrets per ella. El Papa Lleó també recorda, com jo, la carta que el Papa Francesc va publicar ara fa just 2 anys, el juliol del 2024, sobre el paper de la literatura en la formació dels capellans, però que ell mateix deia que era per qualsevol cristià. I afirmava que en llegir un text literari se'ns permet veure també per uns altres ulls, ampliant la perspectiva que expandeix la nostra humanitat. D'aquesta manera s'activa en nosaltres l'empàtic poder de la imaginació, que és un vehicle fonamental per aquesta capacitat d'identificar-se amb el punt de vista, la condició i el sentiment dels altres, sense la qual no existeix la solidaritat ni es comparteix, no hi ha compassió ni misericòrdia. En el seu discurs, el Papa Lleó diu als escriptors que en escriure les seves històries i en esbossar els seus personatges s'identifiquen amb ells, capten els seus punts de vista, les seves emocions i els seus sentiments, les seves actituds. En això rau la gran escolta d'humanitat que fan experimentar els lectors, perquè qui llegeix, en cert sentit, viu moltes vides més enllà de la pròpia. I això ens ajuda a descobrir la diversitat de punts de vista, a no absolutitzar el propi i a comprendre, com és un mosaic, el perfil d'aquesta veritat que sempre ens supera. El Papa Lleó, en el seu discurs, va recuperar les paraules del Papa Sant Pau VI al maig del 1964, quan es va adreçar a tots els artistes dient-los que tenim necessitat de vosaltres. Els agraeixo cada vegada que han sembrat llavors de reconciliació, de tobrada i d'amistat. Per acabar, el meu darrer comentari de la temporada, també aquesta setmana s'ha produït una trista notícia que finalment s'ha portat a terme el cisma amb els seguidors lafebrians de la fraternitat sacerdotal de Sant Pius X. Per la cerimònia que van fer a Icon, a Suïssa, el passat dimecres 1 de juliol, ordenant 4 nous bisbes sense el degut mandat pontifici i contra la voluntat del mateix Papa Lleó, que ja els havia advertit prèviament per carta de la greu repercussió que tindria si prenien aquesta decisió disciplinar. L'acte s'ha considerat cismàtic i els 2 bisbes ordenants, responsables, i els 4 nous ordenats han estat excomunicats, així com tots els seus seguidors. Molt bon diumenge a tothom, molt bon descans i molt bon estiu.
1: Gràcies, Francesc. Que passis també un bon estiu i un merescut descans. I a tots vosaltres, com sempre, mil gràcies per haver-nos fet costat una temporada més. Al setembre ens hi tornem a posar. Que passeu bon estiu. Fins aviat.
2: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. El primer diumenge de juliol celebrem novament la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola en ple inici dels desplaçaments d'estiu i molt prop de la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors i transportistes, que celebrem cada 10 de juliol. Aquesta jornada ens recorda que la carretera no és només una via per transitar, sinó també un lloc on es posa a prova la nostra humanitat, el nostre respecte pels altres, la nostra mansuetud. Conduir és una responsabilitat moral, ja que les nostres accions poden afectar greument els altres. Darrere de cada volant hi ha una persona, una família, una història i un camí a fer. En el missatge de l'any passat per aquesta jornada, recordàvem que quan preparem un viatge, abans de sortir a la carretera, no es pot deixar res a l'atzar quan hi ha vides humanes en joc. La velocitat excessiva, la manca d'atenció, un manteniment inadequat del vehicle, l'ús irresponsable del mòbil o la conducció sota els efectes de l'alcohol i altres substàncies poden convertir un instant d'imprudència en un drama. La prudència, la paciència i el respecte no són només virtuts lloables en la conducció, són autèntiques expressions de caritat cristiana. També a la carretera estem cridats a estimar el proïsme. Cada vegada que cedim el pas, respectem un límit de velocitat o conduïm amb serenor, estem protegint la nostra vida i la dels altres i contribuïm així al bé comú. Aquesta jornada vol ser també un reconeixement sincer a totes les persones que treballen cada dia al servei de la mobilitat i de la seguretat a la carretera. Conductors professionals, treballadors de les carreteres i de les estacions de servei, agents de trànsit, bombers, personal sanitari, etc. La seva tasca és imprescindible i mereix gratitud i suport. La tradició cristiana ha conservat també el bon costum de beneir els vehicles i encomanar-se a Déu abans d'iniciar un viatge. Quan ens posem en camí, reconeixem que necessitem la protecció del Senyor i demanem saber actuar amb responsabilitat. Aquest estiu hi haurà, com cada any, molts vehicles a la carretera. Preguem perquè puguem gaudir tots del trajecte i tornar a casa sans i estalvis. Preguem també per les víctimes dels accidents de trànsit i per les seves famílies. Darrere de cada sinistre hi ha dolor, absències i ferides que moltes vegades duren tota la vida. Per això, prevenir accidents és també una obra de misericòrdia i una exigència de la nostra consciència. Benvolguts germans i germanes, que el Senyor beneeixi els nostres camins perquè siguin sempre espais de vida, de respecte i d'esperança.
2: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: El suplement.
1: Bon dia, són les 6, comencem aquí el suplement. I ho fem pendents de l'incendi al massís de les Gavarres. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució d'aquest foc, que està estabilitzat des d'ahir a les 10 de la nit. L'incendi afecta unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers de la Generalitat adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'avui, amb l'arribada d'una altra onada de calor, la segona de l'estiu, podrien afavorir encara més la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit i continuen treballant fent tasques d'extinció al massís de les Gavarres. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
4: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera molts mals de cap i, òbviament, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant,
2: durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
1: Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes, perquè, segons han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot dissabte. Ignasi Casamitjana viu a la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
5: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Et diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta. I anem així.
1: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
6: Tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguardia.
1: Divendres alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens hipoteca la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Ho explica Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3CAT Info.
7: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
1: Com dèiem, el treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà avui a disposició del jutge. Segons els experts en dret laboral consultats per Catalunya Ràdio, podria haver de fer front a penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda.
8: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Per cert, que l'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Millán, en declaracions d'aquesta emissora. Han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar els esforços ajudant les tasques contra el foc.
0: Cancel·lem definitivament, i com que de cara de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que, evidentment, tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de paneres, i en coordinació amb l'organització dita que doncs hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada de paneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades. Avui comencem aquest dissabte doncs pendent d'aquest incendi de les Gavarres, aquell suplement entrevista amb els afectats durant les diverses hores d'aquest programa. A banda d'això, connectarem també quan hi facin compareixences en directe des del centre de control de comandament i anirem fent, doncs, per tant, tot el seguiment d'aquest incendi, el primer gran incendi de la temporada a Catalunya. Hi ha també altres notícies destacades de la jornada. Incendi a banda, ha acabat fa pocs minuts el discurs de Donald Trump des del National Mall de Washington en motiu del 250 aniversari dels Estats Units. Hem sentit el discurs habitual de Trump, més proper a un míting polític que no pas a un missatge institucional, una intervenció molt patriòtica i plena de superlatius, en què Trump ha fet gala del seu ideari, com la defensa de la segona esmena de la Constitució que permet la tinença d'armes. Com ja va fer ahir, Trump ha tornat a atiar el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics.
9: We don't want communists in our country.
1: Ho sentíem, com carregava contra el comunisme, deia que no volen comunisme en aquest país. La intervenció ha començat amb més d'una hora de retard. De matinada, les autoritats han hagut d'evacuar temporalment l'esplanada on es fan els actes de celebració per l'amenaça d'una forta tempesta elèctrica. Washington i altres ciutats viuen un cap de setmana d'onada de calor amb temperatures properes als 40 graus. I més coses. Veneçuela anuncia ajudes econòmiques després dels terratrèmols mentre creix el malestar dels afectats. Entre les mesures, la presidenta interina Delcy Rodríguez preveu una ajuda mensual durant 6 mesos per als damnificats més greus i subvencions de fins al 80% en préstecs hipotecaris per facilitar l'accés a l'habitatge. L'anunci arriba enmig de les protestes a l'estat de La Guaira, per com el govern està fent la gestió d'aquesta crisi sanitària i humanitària. I segons les últimes xifres oficials, el balanç de víctimes mortals s'eleva a pràcticament 3.000 persones, 2.954 i més de 16.500 ferits. Més de 16.000 persones han perdut l'habitatge i almenys 157 continuen desaparegudes. I viatge del Papa de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar al continent europeu, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
10: I morti in questo mare sono vittime.
11: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
10: Que genera povertà ed exclusione.
1: El Papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a migrar. Més de la meitat dels 14.000 migrants que han arribat aquest any a Itàlia per mar ho han fet a l'illa de Lampedusa. Són ja unes 1.400 les persones que anaven en pastera que han perdut la vida al Mediterrani durant aquest primer semestre del 2026. Són unes 600 més que el mateix període de l'any passat. És la Ludwig Band, actuava aquesta matinada a Canet de Mar, un concert de Maria Jaume servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allarga durant tota la nit fins que surti el sol, també tota la matinada. El cartell, a banda de Maria Jaume, el completen, entre d'altres, la Ludwig Band, ara la sentíem, els Tiets i els Catarres. A Canet de Mar hi tenim en Marc Ruiz.
12: La lluita contra el foc ha estat present al Canet Rock. El festival hi ha dedicat un vídeo, però els artistes han recordat els bombers en diverses ocasions. És el cas dels Amics de les Arts, que els han dedicat segurament t'estimo. Els barcelonins han arribat al Canet Rock amb una banda de funky al darrere i un públic que se sabia totes les cançons al davant. Hem vingut a robar-vos les dones, Ja no ens passa, L'home que treballa fent de gos, Louisiana o Els camps de cotó, però també No ho entens, una cançó del 2017, o Armengol, del seu primer disc. Ginestà també ha recordat els bombers que lluiten contra el foc de l'Empordà amb el clàssic clàssic Estimar-te com la Terra. Han presentat el seu disc més madur, Gira tot igual però diferent, amb hits ballables com Mua Mua Mua o La vuitantera al mirall. I com més marcada la casa, amb lletres que fan èpica de la quotidianitat com Les coses senzilles.
1: I en esports, el Mundial de Futbol, França s'ha classificat per als quarts de final en derrotar el Paraguai 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé. També s'ha classificat el Marroc després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unai i un de Brahim. En ciclisme, Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa i un contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Avui, segona etapa entre Tarragona i Barcelona, amb final també a Montjuïc. En bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs. Més futbol, a segona, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I en motor, avui a les 4, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb el líder Kimi Antonelli des de la pole.
13: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Ja veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: El suplement, amb Roger Escapa.
16: Som el suplement, som a Cat Ràdio, l'ofici d'educar l'Isabet Pedrosa, cada diumenge a l'hora que, si tenim molta sort, els nens encara dormen.
17: L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
18: M'agradaria parlar de la inadaptabilitat del sistema educatiu en l'educació secundària obligatòria. Molts alumnes, ja sigui amb nivells superiors o inferiors a la mitjana o senzillament necessitats diferents, tenen dificultats a diari per centrar-se i adaptar-se als estudis, ja que hauria de ser aquest i no ells qui s'adaptés a l'altre. És per aquest motiu que hi ha un munt de casos de fracàs escolar on els alumnes no poden treure tot el rendiment i potencial que tindrien per aconseguir els resultats desitjats i, per tant, accedir als estudis que ells desitgessin.
1: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Martí Calar, de quart d'ESO de l'Institut Vilafranca 2. Sense ChatGPT, alguns joves reconeixen que no s'haurien graduat. La IA ha entrat en tromba a les aules i la fan servir el 92% dels alumnes i el 86% dels professors, mentre el sistema educatiu encara corre per adaptar-s'hi. Tanquem un curs marcat per la intel·ligència artificial i les vagues amb la tertúlia de joves, però ens acompanyen...
19: Nil, Alberdi i Alzinet, de primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Rita Quadrado Batlle, de segon de batxillerat a l'Escola d'Art de Vic. Roger Llobet Ricol, estudiant de primer de batxillerat a l'Institut de Vilafant, a l'Alt Empordà. Roc Ferran Flores, de primer de batxillerat, també a l'Institut Joan Puig i Ferreter. Asier Álvarez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Josep Tapiró de Reus. I Laura Díaz, de segon de batxillerat, també a l'Institut Joan Puig i Ferreter.
1: L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. A l'ofici d'educar, a joves pro, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Últim programa de la temporada. 6 joves, 6 neguits i moltes preguntes obertes. Benvinguts, benvingudes. Com heu acabat aquest curs? Una paraula de cadascú com a ronda per començar?
20: Jo esgotadíssim. Aviat, acabat aviat.
21: Bé.
1: Bé,
22: molt crític.
1: Ahà, Laura?
22: Jo, frustrada.
1: I jo? Frustrada? Ostres.
21: Força cremat.
1: Ui. Alguns heu acabat etapa, la selectivitat. Aquest any hi havia el lema aquest de un espau en pau. Què ha predominat, la pau o l'estrès?
20: La competencialitat absurda. Però jo diria que la pau de la pau, perquè després de batxillerat era prou tranquil.
22: Sí, és com que quan arribes a l'OCL ja és com, vale, ja està, ja he acabat. És com que els 3 dies de les pau van ser supertranquils, en realitat. Va ser pitjor la setmana anterior.
20: Sí.
14: Laura?
3: En el meu cas, l'estrès, eh? Jo crec que va ser l'acumulació de cansanci de tot el curs, més els canvis aquests a última hora dels exàmens, que la pau no... En pau no va ser.
14: No ha regnat la pau. No. Què hi farem? Comencem amb les vostres faleres.
4: Quin...

0: El neguit del Nil és sobre l'auge del cristianisme que ell detecta al seu voltant. Diu que cada vegada se'n parla més i el seu institut percep que de sobte hi ha companys que es tornen gairebé fanàtics de la religió i d'anar a missa. Puja el cristianisme i també el catolicisme. Un 45% dels joves es declara catòlic, mentre que fa 5 anys la xifra era només del 30%. Parles, Nil, de comercialització del cristianisme i et preguntes per què i poses com a exemple l'últim disc de Rosalía, que estem sentint. Recordem també que hi ha hagut la pel·lícula Los Domingos, tot un fenomen, 5 Goyas, similars, doncs, La Llamada, La Messias del Javis. Està ben vist, Nil, això de ser cristià ara entre alguns joves?
1: Bé, sembla que cada cop més, jo ho estic veient al meu entorn, amics, que no ens n'havien parlat mai, de sobte van a missa, volen fer la comunió, fan catequesi, i és algo que jo detecto també a xarxes socials, que hi ha com un estil de vida ara que és seguir a Déu i fer-ho tot bé per agradar a Déu.
0: Bueno, i hi ha qui diu que el perfil ha canviat una mica, no? Que són joves que ja no és per tradició familiar, sinó que d'alguna manera han sentit la crida, no? Joves que busquen, doncs, això, referents, o un espai, una comunitat, sentir-se acollits, no? Tu què creus que busquen aquests joves, Nil?
1: Sí, jo crec que més que una crida és que a la nostra edat hi ha molta gent que està desorientada i que no sap com encaminar la seva vida. I això, al final, la religió et porta per un camí ja estipulat que tu només has de seguir-ho i entregar-te a Déu, teòricament. Hi ha molta gent que així se sent, doncs, més abraçada per Déu i ho segueix així.
0: I la part aquesta de la comercialització, no? Vam veure la visita del Papa, doncs, que hi havia, doncs, això, no? Molt de màrqueting amb això, no? Se'n parla al teu voltant? Els joves es fixen en aquestes coses? I aquesta part comercial de...
1: Sí, bé, al final jo crec que si creix la gent que és catòlica i cada cop n'hi ha més, les empreses i tot intentaran fer negoci amb això. Si hi ha més mercat a nivell de les coses religioses, s'intentaran fer més productes per suplir aquesta part de la població que li interessa.
0: Tu ets creient?
1: No, jo no sóc creient. Tampoc descarto res, perquè jo crec que és una cosa que està per damunt que, de mi, que jo no puc decidir si existeix o no. Llavors jo m'entenc al marge.
0: Fem una ronda ràpida a la taula. Sou creients? No heu sentit la crida, Asier?
2: Jo personalment no sóc creient. Tinc una mica la mateixa posició. Vull dir, no puc negar res, al final és algo que surt dels meus coneixements, però bueno, estic més aviat en contra.
0: Roc?
3: Jo sóc ateu.
0: Molt bé. Roger?
4: Jo no és que sigui creient, però confio en... O sigui, quan no tens més sortida, doncs que hi hagi alguna... divinitat, per dir-ho de manera, que et pugui ajudar a sortir endavant.
0: Laura?
5: No, jo no sóc creient.
0: Rita?
6: Jo no sóc creient, però és això, tampoc nego l'existència d'algú superior.
0: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, joves pro, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues.
7: Estic perdut, no sé què vull ser.
8: Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
9: La IA és una eina útil que hem d'aprendre a gestionar i que avança molt. Cada vegada és més difícil distingir què és veritat del que no. Martí Calart Corbera.
0: Doncs seguim aquesta ronda avui amb aquesta tertúlia de joves, però per acabar el curs, la Falera del Roc... els joves que intenten emprendre, no? Diu que té amics que ho han intentat i que la majoria han fracassat miserablement perquè tenen una falsa idea de l'emprenedoria i perquè pensen que es faran rics. Nosaltres, fent recerca, hem trobat un cas així que ens ha creat l'atenció. El Marco Bermúdez, CEO de 14 anys, fundador d'una empresa que es diu Smart Bridge i del club Young Founders. Amb només 11 anys va facturar 10.000 euros.
3: Bé, efectivament, en aquest cas és notícia. Jo crec que és notícia perquè és un cas excepcional, un cas al que la majoria de gent no podrà arribar. Llavors, es crea com aquesta ficció en què si tu t'esforces molt et faràs ric i famós i no té per què ser així. I bé, sobretot és que trobo que se centra molt en les parts aquestes de crear la teva empresa i la teva imatge i tot això, i menys en la part d'oferir un servei i un producte, realment. Que és...
0: Tu, al teu entorn, tens algun cas de gent que hagi començat a intentar emprendre? Ja veurem si èxit, no èxit, futur, es fan milionaris, això, clar, és...
3: En el meu entorn proper hi ha diversos casos i alguns tenen més sentit que altres, en la meva opinió. Hi ha això, hi ha un que va crear tota la seva marca i no va fer mai res. Hi ha un altre que va canviant de projecte, va fent estudis de mercat, però no arriba mai a vendre res, simplement va canviant. I després n'hi ha uns que sí que van oferint un servei de gravar coses i ho van fent a poc i van intentant créixer.
0: Jo m'he informat a través del meu fill i em deia ell que n'hi ha que compren productes xinesos i els venen aquí en pàgines més cars, rieu, tots, perquè ho heu sentit a dir. I després també una altra cosa em va dir, els trading, compraventa d'actius financers, és a dir, que també us poseu això, o sí, et sona que hi hagi aquest moviment de... fer aquest tipus de negociets a través de xarxes?
3: Sí, de fet, jo vaig intentar amb una cosa de comprar un producte perquè s'encarís, però després m'he adonat que no té cap mena de sentit perquè no estic realment oferint cap servei, simplement estic intentant guanyar diners amb una cosa que fa molta altra gent i que, per tant, no em faré ric jo amb això.
0: Per tu què seria prioritari? Trobar una feina, fer-te ric, omplir de sentit la teva vida, Roc?
3: Bé, jo estudio humanitats, per tant, no, fer-me ric ja ho he descartat.
0: Tu també dius, una altra de les dèries que plantejaves, que aquesta és molt més profunda, és la falera de com els adolescents sou brutalment exclosos dels sistemes democràtics, no? I com això, dius, influencien el vostre desinterès cap a la política i els problemes socials. Què vols dir?
3: Bé, amb això vull dir que se suposa que vivim en una democràcia en què tots tenim el poder per decidir què passa a la nostra societat, però resulta que a partir dels 18 anys s'ha establert una línia que jo no entenc, perquè tampoc és que s'hagi assolit la maduresa als 18 anys. I es veu que no se'ns considera els menors d'edat capaços de raonar per un partit, com si els majors sí que ho fossin, per una espècie de miracle, capaços de decidir el partit correcte. I això crea un desinterès, i he sentit que en programes anteriors parlàveu de crear un noticiari per als joves, però jo crec que realment la falta d'interès dels joves no és pel format, sinó perquè, com que no poden afectar a la política actual, ja no s'interessen i es creen aquests casos de gent desinteressada.
0: Ronda ràpida de nou. Us sentiu exclosos del sistema? Roger, comencem per tu.
4: Jo no, en realitat no.
0: No. Laura?
5: Bueno, jo crec que des de baix i des del carrer també es poden canviar les coses.
0: Rita?
6: Jo crec que sí. Al final, si tu no tens poder sobre el que passa al món, vull dir, poder com polític, administratiu o el que sigui. O sigui, vale, sí, es pot fer moltes coses a nivell social, però realment des d'on es canvia tot és des de la política, des del sistema. Llavors, si tu no tens res a dir al sistema...
0: Nil?
1: Jo crec que sí que estem exclosos, però no només els joves, sinó la població en general, perquè tu votes a un partit, però després acaba pactant amb l'oposició i acaben decidint el que volen tots i no tenen en compte el que realment vol el poble.
0: Acier.
2: Jo penso que el fet de que hi hagi un límit als 18 no fa que ens quedem exclosos, sinó és una manera d'evitar que es produeixi una demagògia per part dels pares, perquè al final és quan som més vulnerables a l'opinió de les famílies, és com una mica quan ens comencem a alliberar d'aquestes opinions de casa.
0: Avui a l'ofici d'educat, la tertúlia de Joves Pro.
7: No m'agraden les etiquetes.
9: No segueixo els mitjans tradicionals perquè no són propers a la nostra realitat. Elia Rubio Català.
0: Avui aquesta tertúlia, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Laura, per la Laura el neguit és la situació de l'educació a Catalunya, sobretot la manca de recursos, les desigualtats socials i l'accés de feina del professorat. Dius que falta material i personal, orientadors, psicopedagogs, vetlladores, i que això dificulta atendre bé l'alumnat i, per tant, afecta la qualitat de l'ensenyament. Hi ha hagut vagues i en algun institut, com el Narcís Oller de Valls, alguns alumnes s'han queixat de les conseqüències de les vagues. I amb el suport de l'AFA fins i tot van protestar per les vagues. L'alumnat esteu al costat del professorat? Sí? No? Depèn? Us ha afectat en la qualitat de l'ensenyament? Com ho heu viscut vosaltres? Perquè segurament són els que menys hem sentit en tot aquest procés.
5: Bé, jo crec que en general estem al costat del professorat, però perquè també estem rebent una mica les conseqüències d'aquestes males condicions laborals que tenen. Al final, quan un professor va amb ganes i a gust a treballar, es nota. I vulguis o no, el que estan lluitant no només és per ells, sinó també és per nosaltres, perquè millors condicions a l'aula no només són per ells, sinó també per tot l'alumnat en general. Llavors jo crec que, excepte algun cas, estem bastant al costat del professorat.
0: N'heu parlat a classe? Heu dit la vostra? Sentiu que la vostra opinió s'ha sentit escoltada? És a dir, hi heu participat d'alguna manera? Després farem ronda, també, perquè veig cares.
5: Saps què? Crec que ara els professors ja estan una mica rebotats, una mica tancats en banda, perquè crec que porten molt de temps aguantant certes condicions i ara en una mica patat, llavors estan molt a la defensiva i crec que no estan escoltant gaires opinions, però no només nostres, sinó de ningú. Llavors, jo en aquest aspecte sí que és veritat que no ens hem sentit gaire escoltats.
0: De fet, hi ha alumnes que s'han quedat sense colònies. Tu tens la impressió que heu pagat també un preu, vosaltres, per aquestes protestes i mobilitzacions?
5: Del tot, del tot. A més, nosaltres els que hem fet segon debat aquest any ho hem notat molt, perquè al final tenim les hores justes per fer el temari i n'hem perdut moltes. Llavors, hi ha moltes assignatures que no s'ha pogut acabar el temari, que l'hem hagut de prendre a selectivitat pel nostre compte, i això...
0: Perquè entrava igualment tot.
5: Clar, clar, clar, tot, tot, tot, sí.
0: Una de les coses pel que aquest curs ha posat el crit al cel al professorat ha estat per aquella prova pilot que van anunciar de posar Mossos vestits de paisà en algunes escoles i instituts. Tu com veus la mesura, Laura?
5: Ostres, jo ho trobo això de les pitjors mesures que es podien haver arribat a fer. Vull dir, al final estàs destinant uns diners per contractar... Bueno, aquests Mossos, els diners que podries destinar a contractar vetlladors, a contractar psicopedagogs que estiguin dins de classe, perquè al final un mosso el que només fa és desacreditar la feina del professor, com dient, ostres, el professor no ha pogut posar pau a l'aula, doncs vinga, posem un mosso. Llavors és ficar al final una altra pedra al camí.
0: La resta, ronda ràpida. Us faria sentir més segurs o incòmodes que la policia es passegés de paisà pels vostres centres? Nil?
1: A mi em provocaria incomoditat saber que hi ha gent per allí que no forma part de l'institut i que està esperant a que algú faci alguna per treure la placa i detenir amb algú.
0: Roc?
3: Policies m'incomodarien. Preferiria que hi hagués inspectors per assegurar-se que els professors facin bé la feina.
0: Perdoneu, però m'has fet gràcia. Roger?
4: Jo crec que et sents més segur, però el que és realment important, com ha dit la Laura, és retornar l'autoritat que tenien els professors i no vetllar doncs, per això, doncs, posar policies o Mossos, que a sobre és un sou més que han de pagar l'Estat, i això, retornar sobretot l'autoritat als professors.
0: Clar, perquè un professor deia, la que posen policia estan dient que els professors no poden amb vosaltres, no, Rita?
6: Clar, però igualment, tampoc crec que hi hagin tants conflictes, almenys del centre on vinc jo, tampoc crec que hi hagin tants conflictes com perquè s'hagin de posar professors. Jo, amb els meus amics, sempre ho diem. En comptes de professors, de policies a les aules, s'haurien de posar professors a les comissaries.
0: Interessant.
2: Jo penso que posar Mossos és com... És bastant violent. És posar una figura així d'autoritat, així de força, que no és coherent ni adequat a un sistema educatiu. És això, se li ha de donar autoritat a qui l'ha de tenir, que és el professorat, que és qui més a prop està amb l'alumne, amb qui més connecta.
0: Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves, però.
7: No em toquis, que punxo.
9: Els casos de bullying es coneixen, però hi ha professors que fan els ulls grossos si no és molt greu. Nil, Alberdi i Alzinet.
0: Doncs seguim amb les faleres d'aquests joves, però ara toca la Sier. La seva falera està relacionada amb la protesta dels docents, també, però també, diu ell, de metges, de les persones que no poden accedir a l'habitatge. O sí, però uns preus molt alts. Dels discursos d'odi, diu, que està preocupat perquè els joves sou el futur, però, dius tu, esteu adormits davant d'aquesta situació. I parles d'un sistema educatiu que es fa subordinats i sense pensament crític. Què vols dir amb això que esteu adormits? I té alguna cosa a veure les pantalles?
2: A veure, això que estem adormits té una mica a veure amb aquesta poca alimentació de sentit crític. Al final, jo el que estic veient és, ostres, estem passant un munt de coses, això dels professorats. Tenim professors amb males condicions, que això ens afecta a nosaltres, un augment de l'ultradreta, està perdent credibilitat la democràcia, podem tornar a caure en una dictadura, i la nostra resposta és el silenci. No he vist a joves mobilitzant-se, no he vist cap mena de resposta al respecte, i el que sí que considero que en part té culpa a les xarxes socials és que homogenitza el pensament i que deixa doncs, que encara ens falti més el pensament crític i que no pensem per nosaltres mateixos.
0: Què creus que sí mobilitza els joves? El papa? No, ara he fet una broma.
2: No, ara mateix els influencers.
0: Influencers?
2: Sí.
0: Quin tipus?
2: Depèn, els que tingui. És que jo ara mateix estic una mica desconnectat, llavors, ara aquí no t'ho sabria dir, però veig que la gent pensa com aquell que més seguidors té, i és com... Ara que estàvem donant a Nietzsche filosofia és... Estem tornant, en lloc de perdre valors absoluts, estem tornant a incorporar valors absoluts, a tots pensem d'una manera, això està bé, això està malament, això ha de ser així i això ha de ser així.
0: Clar, jo miro les cares a veure si crea reacció en els nostres contertulis. Ara que acabes un cicle en la teva carrera estudiantil, sí. Hi ha una cosa molt bonica, que és aquí És bonic agrair destacar, eh? Sí. A qui destacaries, a qui agrairies grans professors, grans mestres, grans ensenyances?
2: A veure, en general, he de dir que durant tot el meu procés educatiu, sobretot al meu institut, el Josep Tapiró, he tingut molt bons professors, però a aquest curs vull agrair especialment a la meva professora de filosofia, la Neus, que ha fet que un curs tan complicat sigui més fàcil, que m'ha estat recolzant i potser no necessitava ajuda en filosofia, però sí que em transmetés aquesta confiança que jo no tenia per part meva i m'ha ajudat molt a confiar més en mi i a fer que el curs sigui molt més suportable, a part que és una professora que explica molt bé.
0: Ronda ràpida. Professors, ensenyances del curs que us hagin marcat, Nil?
1: A veure, jo crec que tots els professors et marquen d'alguna manera.
0: Ah, no et mulles, eh?
1: Positiva o negativa, llavors, no sé... El meu professor que em va fer català molts anys, que es diu Marc, jo crec que ha fet que m'agradi tot això, gràcies a com ho ha explicat.
0: Roc.
3: Jo és que els que més m'han marcat estan negativament, llavors no els mencionaré.
0: Oh!
3: No els he detenit.
0: Rita.
6: Jo crec que la que més m'ha marcat ha estat la meva profe de castellà, la Thais, perquè té una manera com... És una persona molt, molt, molt estricta, però es veu que ella viu per ensenyar. Llavors, encara que ho faci d'una manera com menys empàtica, aprens. Si realment aprens.
0: Mm, interessant aquesta síntesi que ens has fet de la professora. Laura.
5: Jo és que aquest any he tingut molta sort també amb els professors, sobretot el meu professor d'història i la meva professora d'història de l'art.
0: Però els altres també te'ls estimes molt, oi que sí?
5: Sí, la veritat és que aquest any a tots.
0: Roger.
4: Jo destaco tots els professors que tenen vocació per l'ensenyança, però sobretot el de filosofia. Ha sigut una assignatura que he començat aquest any i m'ha cridat molt l'atenció. I, bueno, l'Òscar de la filosofia, doncs, destacar-lo.
0: Sí o no, només? Creieu que la majoria de professors que teniu tenen aquesta vocació que ens diu el Roger per l'ensenyança? Sí o no, la majoria?
2: Sí, però estan cansats.
1: No, i cada cop menys.
3: No.
6: Jo crec que sí.
5: Jo crec que no.
4: Jo crec que no.
0: Doncs avui el sentim a l'ofici d'educar, la tertúlia de joves, però.
10: Sempre haig de fer el que tu vols.
9: Fins ara havia tret bones notes estudiant poc i avorrint-me a classe. Però a batxillerat m'he adonat que anem coixos de base. Elia Rubio Català.
0: Doncs seguim amb aquests neguits, amb aquestes dèries, amb aquestes faleres que ens porten els joves de la tertúlia. Ara la Rita, ella parla sobre el seu futur immediat, ha acabat batxillerat i haurà d'anar a viure a Barcelona. Uau! I això li genera molta incertesa. Només el 23,7% dels universitaris catalans estudien al mateix municipi on resideixen. Per tant, 3 de cada 4 estudiants universitaris es desplacen a un altre municipi per estudiar. De fet, els joves de comarques que entren a la Universitat de Barcelona han de triar entre pagar un lloguer, que sol ser alt, viure en una residència o passar 3 o 4 hores al dia al tren per no haver de pagar una habitació. Tu com ho tens, això, Rita? Què vols estudiar, allotjament? Què et preocupa? Com t'ho has organitzat? Imagina que tens tot apamat, no?
6: Gens.
0: Gens.
6: Vull dir, jo vaig tardar 3/4 de curs a decidir què volia fer l'any que ve i al final vaig decidir, vale, no em ficaré una carrera que mínimament m'interessi per deixar-la a l'any de carrera perquè realment era algo que no motivava. I ara mateix estic treballant en una cafeteria i m'agrada molt i ho disfruto molt i vaig dir, vale, pues vaig a fer un grau superior de Direcció de Serveis en Restauració. Uh-huh. A l'Escola d'Hostaleria d'aquí a Barcelona. Llavors, el tema de buscar pis és un tema que està sobre la taula, però que tampoc em corre pressa, sobretot perquè és molt car. Llavors, amb un parell d'amigues vam dir, bueno, si trobem algú que estigui bé de preu i que sigui fàcil i que ens quedi bé de totes per anar a la uni o a on anem, bé, i si no, mira, durant el primer any es fa puja-baixa, des de Vic és una hora, i l'Escola d'Hostaleria està a 10 minuts en metro de Sagrera. Llavors, és fàcil. I és això, és un tema que està sobre la taula, que anem mirant, però que no ens corre pressa.
0: De fet, hem trobat que n'hi ha que canvien de grau d'universitat en funció del tema de l'allotjament, no? El teu entorn, clar, tu ets de comarques, diríem, no? Per tant, molts aquí sou de comarques, no? I per tant, us trobeu amb aquesta situació de dir... Què?
6: Bueno, en el meu cas no ha passat, però perquè tota la gent del meu entorn que van a la uni, la majoria estan vivint a Vic. Perquè com que Vic és tan fàcil d'accedir a Barcelona en una hora i ets, és com que molts, com que no han trobat pis, s'han quedat a Vic. Llavors, no m'hi he trobat
0: Tu creus que hi ha prou ajudes aquí? Per exemple, jo us citava en el guió el cas de Finlàndia, no? que et donen ajuda per pagar l'allotjament, la manutenció, i els estudis són 100% gratuïts. No? No estaríem en aquest punt.
6: No.
0: Per la resta, i tu, bueno, tu també, no? hi ha un estudi de l'Observatori Català de la Joventut que diu que només 2 de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. 30 anys, alerta, eh? Les noies més que els nois. Com ho veieu? Us veieu als 30 ja, o abans dels 30 emancipats? Ronda ràpida.
2: A veure, jo me'n vaig estudiar a Granada, així que una mica emancipat quedaré, però perquè tinc família, jo tinc aquí un joc, tinc un as debajo de la manga.
0: Ja. Nil, abans dels 30, sí?
1: Jo espero amb alguna empresa...
0: Quina edat? Exitosa. Va, digueu-me l'edat.
1: Jo espero fer alguna empresa i guanyar diners.
0: Ah, allò que ens proposava el Ron.
1: No, però espero poder...
0: A quina edat?
1: 25.
0: Roc?
3: Jo abans dels 40 no em vull emancipar. Sí, ara mateix.
0: Perdona?
3: No cal.
0: Com que no cal? Això ho estan preguntant els teus pares, eh?
3: Però ja els diré després que no.
0: Ah, d'acord. Roger?
4: Jo, bueno, sí, a l'edat entre 20 i 30, però quan ja tens una feina estable, lloc on viure i tot això.
0: Uala! Si vols, esperes a tenir-ho tot.
4: Ja.
0: No serà fàcil, Laura?
5: Jo espero abans possible, la veritat.
6: Jo espero ser fora de casa abans dels 20.
5: Jo també.
6: O sigui, a la que acabi el grau superior, jo ja vull ser fora de casa.
0: Imagina't, un als 40, l'altre abans dels 20. Bé, en la varietat està el gust avui a l'Ofici d'Educar, aquesta varietat de la tertúlia de joves, però.
10: Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
9: Que tant joves consumeixin pornografia espanta i és perillós. Dóna una imatge del sexe desconnectada de la realitat i una visió patriarcal. Laura Díaz.
0: Doncs avui a la tertúlia de Joves Pro hi hem sentit les dèries del Nil, el Roc, la Laura, la Sier, la Rita, i anem per la del Roger. La falera del Roger va de motor. Diu el Roger, l'Estat amb la importació automobilística, la competència de fabricants xinesos de vehicles elèctrics ha augmentat molt, ha deixat algunes empreses sense feina en lloc de regular la importació. Espanya forma part de la Unió Europea i no pot decidir unilateralment. I així diu ell que la nostra indústria segueixi sent una de les pioneres al món del motor. Ha preferit, dius, mantenir els nivells d'importació de cotxes i donar a les empreses subvencions o certs privilegis per introduir-se al món armamentístic. Jo això no ho sabia, eh? Des de la invasió a Ucraïna, molts països han augmentat la despesa en defensa i algunes empreses han vist oportunitats en contractes militars, que no vol dir que d'un dia per l'altre de fabricar cotxes passi a fabricar tancs, no? Però sí que hi ha empreses industrials que s'estan transformant. Roger, quins són els perills que això passi? Sobretot perquè nosaltres entenguem, no? O sigui, ja, jo em pensava... això a mi, com a consumidor, com a treballador, com a empresari, com a país, com m'afecta?
4: Bé, llavors, aquí hi ha dos temes. Primer, ja no és només el sector automobilístic, sinó que és més global, perquè, per exemple, amb l'agricultura, amb el pactat de Mercosur ja es va donar això, que preferien importar productes d'altres països, com en aquest cas eren aliments, i doncs no donar feina o deixar de com d'estabilitzar tots els agricultors del nostre país per això, doncs per coses de preu o tot això. Llavors el que és realment preocupant és que es prefereix, o sigui, el contingut acaba sent el mateix, perquè el producte és el mateix, però el que és important és amb la forma com es produeix aquest producte. És a dir, en els altres països no es tenen en compte les restriccions o les limitacions que es tenen en compte en el nostre país i que són obligatòries.
0: A tu com et toca aquest tema? Per què ens l'has triat?
4: Llavors, aquest tema, en el meu entorn tinc forces amics que doncs, estan força posats en això de les empreses o indústria, ja sigui perquè són fills d'empresaris o així, i o sigui, l'ambient general és que hi ha moltes empreses que estan quedant en suspensió de pagaments o inclús fins al nivell de tancar perquè no tenen suficients nivells de feina per doncs, estar estables. I això és moltes vegades degut a la importació de tots aquests productes.
0: De fet, jo vull veure una notícia que em parlava i deia que la disjuntiva estava una mica entre col·laborar o competir amb la Xina, no? I una cosa que he descobert avui a partir del teu tema i la teva proposta és que Volvo és xinesa des del 2010, jo no ho sabia. És a dir, que segurament els productes xinesos estan al nostre entorn i no en som ni conscients, no? Tu, si fossis ministre del govern, què canviaries? Què seria la cosa que faries perquè això fos diferent?
4: Clar, bueno, és una pregunta força complicada perquè ministre, bueno, és una posició que et sorgeixen moltes preguntes i difícil de respondre, a més, però principalment és això, doncs regular la importació i el que he dit abans, no centrar-se en el contingut, sinó en la forma de producció que tenen doncs, cada país i que sigui semblant entre els països per poder mantenir un mercat competent entre els proveïdors.
0: Clar, si dèiem que alguna d'aquestes empreses el que troben són oportunitats en la indústria militar, no? Tu creus que això hauria de despertar alguns dilemes ètics, no? Perquè les guerres existeixen perquè algú fabrica armes, perquè algú les financia i perquè algú els hi dona vida.
4: Clar, exactament això. O sigui, el que estem fent al nostre país és transformar o convertir una indústria que era productiva i, doncs, diguem, pacífica, com és l'automobilística, per una indústria que és doncs, més bèl·lica i que doncs, fomenta la violència en el nostre país. No directament, però sí indirectament, perquè al cap i a la fi estàs doncs, produint armament per una possible guerra.
0: Doncs avui a l'Ofici d'Educar sentim aquestes dèries dels joves pro.
7: Confia en mi, si caic aprendré a aixecar-me.
9: Sense filosofia, no puc saber quin objectiu té la meva vida i com puc arribar a ser feliç. La filosofia t'ensenya a viure. Martí Calarc Corbella.
0: Doncs avui a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, aquests joves pro, dèiem una radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Ho dèiem en començar, en la IA. Ha entrat en tromba a les escoles, n'hi ha que reconeixen que no s'haurien tret el graduat sense el xat GPT. Ara ve la pregunta de l'honestedat i de la sinceritat. L'heu fet servir, aquest curs? Sí? No? Acier?
2: Enguany sí, perquè ja veus que fins i tot els teus professors et fan tasques amb el xat GPT, que és un professor, és un cas excepcional, que dius, vale, tinc un volum de feina gegant, tinc molts pocs dies i a sobre m'has fet tu el treball amb xat GPT. O sigui, m'estàs demanant que et faci amb xat GPT i fins i tot els professors enguany t'incitaven a utilitzar-lo.
1: Sí, al final és una eina, i com és una eina s'ha de poder utilitzar, l'únic que cadascú ha de posar els seus límits i fins en quin punt vol enganyar el professor o a la gent amb la IA.
0: Clar, jo us he de dir que fa uns dies, crec que ja ho deia al programa, que el meu fill van fer un treball tots en el que el xat GPT va ser una eina i els hi van posar un zero a tots, no? Dit això, Roc, l'has fet servir?
3: Sí, jo la faig servir sobretot com a eina per acabar d'aprendre els coneixements dels professors, això que no poden fer una atenció personalitzada i, en canvi, la IA sí.
0: Clar, la pregunta és si llavors els treballs que feu a casa, com que els feu amb xat GPT, ja no tenen valor, no? Que jo la deixo aquí, la pregunta. La feu servir? La resta, Roger, fa servir?
4: Has de buscar el balanç entre poder utilitzar el xat GPT per un estalvi de temps i també doncs, per trobar ràpid el que busques, però també doncs, aprendre i doncs, saber deixar d'utilitzar-la doncs, per doncs, fomentar els teus coneixements.
0: Laura, s'hauria de transformar la manera que treballeu? És a dir, allò que es feia abans, els deures de casa, els exàmens, per començar si la fas servir, i després?
5: Bueno, jo aquest any no l'he fet servir tant perquè he prioritzat com assolir més rotllo exàmens i tal que no currar-me els treballs. I d'altra banda, amb això que comentaves, penso que és important trobar la manera de canviar com està enfocat els deures, els treballs, perquè sí que és veritat que els nens més petits encara no tenen el criteri de quines conseqüències tindrà utilitzar la intel·ligència artificial. Llavors, cauen molt més en utilitzar-lo. Jo tinc un germà petit que està fent segon de l'ESO i cauen tots. Llavors, és molt complicat, és un repte pels docents, però és trobar la manera de com enfocar, com reenfocar la manera en com es fa els deures i els treballs.
0: Jo recordo la Laura que ens va dir en una d'aquestes tertúlies que tenien por que us fes ganduls. Rita, tu t'ha fet gandul a fer servir el xat GPT?
6: Jo crec que no, o sigui, perquè jo ja ho era d'abans. Però, vull dir, sóc una persona amb molt poca capacitat d'esforç i jo el batxillerat me l'he pres com un tràmit. Vull dir, jo no me l'he pres com un moment d'aprenentatge. Per tant, jo l'he fet servir no per exàmens i tal, perquè al final estudiar ho has de fer tu sol, és algo que s'ha de fer, però per fer treball sí que l'he fet servir.
0: Així és.
2: Jo trobo que s'hauria d'educar com utilitzar la intel·ligència artificial, perquè és cert que a mi el ChatGPT per estudiar m'ha ajudat moltíssim, perquè li enviava tots els meus esquemes i després li demanava que em fes preguntes. I així jo aprenia pels exàmens i m'anava molt bé.
0: Noi. Rita?
6: Sobretot, jo he utilitzat molt el notebook, que és la IA com de Google, que és una IA però per estudiar. I et fa targetes, et fa esquemes, et fa preguntes, et fa exàmens, et fa de tot. I realment sí que per estudiar va molt bé.
0: Laura?
5: I per fer treballs també és útil perquè al final, si necessites una informació molt concreta, ella et troba les webs i fonts que et contrasta. I vulguis o no, és una eina molt útil. El que passa és que s'ha d'aprendre a posar límits i a on i quan s'ha d'utilitzar.
0: Us veig força entusiasmats, eh? Antròpic, jo llegia, que és una d'aquestes empreses capdavanters del sector, ha demanat una pausa global de la IA abans que els humans en perdem el control. I per assegurar que les institucions estiguin preparades, us fa por que perdem el control de la IA?
2: Sí. Vaig veure la pel·lícula Matrix fa poc.
0: No.
2: I, clar, la pel·lícula té els seus anys. I parlava que si de la IA que perdríem el control. I realment ho veus des del pas del temps i dius, ostres, és que té moltes possibilitats de passar. Això no ho estem controlant. Està tenint un creixement exponencial molt important i no en som lo suficientment conscients del que pot arribar a ser.
0: Nil, Roc, Roger, que no govern la boca, mulleu-vos.
1: Sí, bé, és algo nou i amb les coses noves s'ha d'anar amb compte perquè si creix és una cosa que aprèn sola també la intel·ligència artificial.

0: Vosaltres penseu que, més enllà de fer-ho servir com una eina, us podríeu fer amics de la IA, és a dir, que fos la vostra millor amiga, i parleu, i consulteu, i confieu, us confesseu coses? Vèieu fa uns dies un documental que es diu Jordi i Nil, La conversa infinita, que mostra l'amistat entre un home que és vidu, un lloro i un assistent de la IA, no? I llavors, com ell, doncs, es fa amic. I parleu? I confieu? Us faríeu amics de la IA?
1: No. Jo, per parlar dels meus temes, vaig al psicòleg, la veritat.
0: D'acord.
2: Jo, a vegades, si no puc anar a un lloc i he de posar una excusa, li demano que em doni idees. Però, espera't, coses útils. No, li dic gràcies i ja està.
0: Ah.
3: Jo no li dono les gràcies perquè vull que prengui el seu lloc.
0: Ah.
1: S'ha de tractar bé per possibles invasions.
4: Ara, no.
3: Si el tracteu bé, es creurà humana. I...
4: El meu pare sempre diu que hem de tractar bé les guies perquè imagina't que revolucionen. Els hem de dir sempre sisplau i gràcies.
3: Claro.
0: No, no puc creure que en aquesta taula no hi hagi algú que no hagi tingut així un diàleg. Una...
4: Sí, jo sí. No, sí, veus? Sí, de... Ai, és que m'està passant això, no sé què. I de, a vegades que, jo què sé, qualsevol dels meus amics estan dormint i jo necessito com assistència en aquell moment. I és com, vale, pues, com que tothom està dormint, pues, chat, ajuda'm, sisplau. Però com en ocasions molt, molt, molt esporàdiques. O sigui, no és algo que
0: I
4: faci recurrentment.
0: I tu tens la impressió que és empàtic?
4: No.
5: Et diu el que vols escoltar, punt.
3: Sí.
0: Uh-huh. I teniu la impressió que és perillós que, per exemple, una persona, perquè tu dius que estic sola en aquell moment, és a dir, una persona que tingui, recordo un dia que tu ens parlaves dels joves amb, que han intentat treure's la vida, no? És a dir, una persona que està en una situació límit és perillós que li demani ajuda a la IA? Quina sensació teniu?
1: Sí, ja hem vist de casos que s'han suïcidat per culpa de la IA.
0: Diuen? Suposo que això és...
1: En conversacions que incitaven, perquè clar, és el que deien elles dues. Et diu el que vols sentir. Si tu li dius que et vols morir, que et vols morir, que et vols morir, doncs que et dirà, ah, vale, doncs fes-ho.
2: No, però en teoria està regulat. L'únic que, com al ser una intel·ligència artificial, es pot saltar la regulació d'alguna forma si hi ha un error i sí que te pot dir coses així.
0: Clar. Roger, aquell dia que tu ens parlaves de joves amb ideacions suïcides, no? Tu creus que un jove el pot ajudar a sortir del por o a sentir-se acompanyat?
6: Bé, jo el que crec, no hi estic gaire al corrent tampoc d'això de la IA, però és més que res això, que et diu el que vols sentir i moltes vegades doncs, t'agafes com si estiguessis parlant amb una persona de veritat i com si fos un professional, com si fos un psicòleg, i t'agafes doncs, el que diu de manera personal.
0: Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de Joves Pro.
7: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Hi ha joves molt descontents amb els responsables polítics i és molt perillós perquè d'aquí no res podrem votar. Laura Díaz.
0: I més tecnologia amb aquesta tertúlia de Joves Pro. Un terç dels adolescents i joves d'entre 15 i 29 anys admet haver estat agressor a les xarxes. No agredit, sinó agressor, no? Gairebé un 30% de les víctimes no va fer res perquè assumeix com un fet poc greu o habitual a les xarxes aquestes agressions per xarxes. Heu sentit de casos al vostre entorn? Agressors que potser no en són conscients, eh? Aquestes... Sí?
6: Jo... Agressió com a tal, no, perquè, o sigui, no ha sigut, jo diria, molt greu, però clar, és un tema que l'estem normalitzant molt entre els joves i això també és degut, doncs, que hi ha hagut un augment de la tecnologia i és això que ho estem normalitzant molt i poder coses que sí que ho són, les estem donant com, no passa res, normal.
1: Jo vaig patir assetjament escolar el 2020 i va caure la quarantena i això va fer, doncs, que es traslladés de lo físic al més cibernètic. Llavors jo ho he patit, però també serà això que diu, que ara amb l'augment de les xarxes socials queda com més maquillat. I si a sobre ho diu una...
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. Us deixem en flashy ice cream i els tiets, això és l'estiu. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i la Núria Ventura, tot un tresor que avui se'ns jubila. Ens retrobem al setembre. Bones vacances.
8: Fins aquí l'Ofici d'Educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat a la setmana tràgica, Antoni Rodon va respondre a una pregunta gairebé metafísica. L'aire condicionat és de dretes?
3: Bàsicament, el debat, per resumir-lo, és que les esquerres franceses, amb molts matisos, bàsicament diuen que els aires acondicionats doncs, fan pitjor el problema, no? Perquè augmenten el consum de l'electricitat i aquesta electricitat, si no ve d'energies renovables, doncs fan pitjor el problema. Augmenten la temperatura de les ciutats i això, en certa manera, és cert, s'ha mostrat que si, per exemple, tot París tingués aires acondicionats, la temperatura pujaria un 1,5 o 2 graus més a la zona de París. Per tant, en certa manera, tenen un punt. Ara bé, el que, òbviament, en el meu entendre, obliden, és que molt sovint l'aire condicionat i altres sistemes de refrigeració no deixen de ser una qüestió de benestar públic i de salut pública.
2: I un altre home força metafísic, en Canyut, el protagonista de l'anunci estrella de l'estiu, ens va obrir les portes de casa seva i ens va confessar la seva devoció per Viggo Mortensen.
4: Y dic, oye, mira, de verdad que yo esto no lo hago nunca. Dic, pero ¿te importa que nos hagamos un selfie? I em mira com dient, hosti, vull dir, tio, ets un desgraciat, vull dir, clar que ho fas, però no ho feia jo. I em diu, dale, no? I m'acosto, i normalment amb un selfie t'has d'abraçar. Però veig que aquella virilitat, aquella envergadura, saps? Aquella esquena d'espalda plateada recta, dic, no toquis. Llavors, jo estava molt nerviós, em tremolava la mà, i no li donaven el botó que t'has d'enfocar tu. I estava enfocant a Monegros. I ella em diu, però estàs enfocando a l'infinito. Diu, tienes que darle al botón de... Em va ajudar. Dic, es que soy más fan de lo que me pensaba. I quan ja estic entre la furgoneta, sento una veu d'home que diu, Xavier, em giro i em diu, bon viatge.
2: I a l'eclipsi es va fer de nit amb l'actriu Mercè Aránaga i ens va compartir una nit de confessions, de passions i de petons.
5: Quan jo estava a la trinca, que fèiem el Tariro Tariro, cada setmana hi havia un convidat. I una de les setmanes era el Serrat. I aleshores em van proposar els trincos fer un esquetx amb ell. I era com si hagués hi hagut una hecatombe nuclear. I jo feia una noia que era com l'enamorada del Joan Manel. I l'havia de cridar, i aleshores el cridava entremig dels zombis. Ell venia cap a mi i ens fèiem un petó a la boca. Bé, aquell petó va fer que l'endemà tothom, però moltes de les dones i noies que veia pel carrer em deien quina enveja, t'has fet un petó amb el Serrat. M'he morrejat amb el Serrat.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
2: A Netflix, la tercera entrega de la saga Enola Holmes.
7: I understand you may need some explanation as to how this all began. Life was everything I wanted it to be. When it was just the two of us.
8: Enola Eudoria Holmes, will you take I, Ernest Augustus of the House of Tewkesbury, to be your husband?
7: Yes. He has a first name. I was surprised too.
6: La germana petita de Sherlock Holmes haurà de gestionar els seus somnis personals i professionals quan es barregen amb el cas més perillós al qual s'ha enfrontat mai i que a sobre la durà fins a Malta.
7: So what do?
9: You live your life, you go in shadows.
10: I sell photocopiers.
7: What do you really do?
9: You come apart and you go blind.
11: We do the job.
2: I a Movistar Plus estrena una nova sèrie, Memòria d'un assassino.
6: El thriller criminal protagonitzat per Patrick Dempsey combina acció, drama emocional i dilema moral i ens presenta un assassí a sou que comença a perdre la memòria a causa de l'Alzheimer i ha de reconstruir el seu passat per protegir la seva família.
2: I al Poliorama, el Festival Grec porta la truita.
6: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 7 del vespre.

0: però...
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 5 de juliol del 2027, de seguida l'última hora de l'incendi de les Gavarres, un foc que des d'ahir a la nit ja està estabilitzat després de cremar 2.300 hectàrees, però encara no és hora de celebrar res perquè avui arriba una nova onada de calor que dificultarà les tasques d'extinció els propers dies. Les Gavarres continuen tancades i es manté el confinament a 7 municipis amb un incendi que posa en qüestió la gestió dels boscos catalans. De seguida els detalls, però avui diumenge s'acaba la temporada regular del suplement. Quan vam començar la temporada, el dia 6 de setembre del 2026, Nicolás Maduro encara era el president de Venezuela, els vaixells petroliers podien navegar sense problemes per l'estret d'Hormuz, un punt del mapa del món desconegut pel gran públic. Ali Khamenei era el líder suprem de l'Iran i ni en els pitjors malsons sospitava que un atac coordinat d'Israel i dels Estats Units acabaria aviat amb la seva vida. Pedro Sánchez ja travessava moments complicats, com en tota la legislatura, però no es podia imaginar que José Luis Rodríguez Zapatero estaria imputat per blanqueig de capitals i que al seu despatx hi guardaven joies per valor de 1,3 milions d'euros. La millor qualitat que té l'actualitat informativa, la gasolina de la nostra feina, és que sempre, sempre hi ha sorpreses. Ens hem passat la temporada ballant al ritme de Donald Trump, una dinàmica perversa que ho contamina tot perquè essencialment ho condiciona tot. Si als Estats Units tot és convuls, poques imatges ens han commogut més que les batudes contra la immigració a Minneapolis a principis d'any. A Catalunya, l'estabilitat política que retrata l'aprovació dels primers pressupostos en els tres últims anys no amaga complicacions en altres àmbits. Rodalies s'ha erigit com el gran desastre de la temporada, per sorpresa de ningú, i aquests últims mesos hem viscut un degoteig de morts violentes que han fet encendre les alarmes. Ens ho ha explicat, com sempre, la nostra estimada Maica Navarro, a qui li han faltat hores per perseguir les novetats de la mort d'Isaac Andic. Segur que el mes de setembre en tindrà més detalls i no caldrà esperar a la temporada vinent per saber la sentència del judici a la família Pujol, un altre dels grans focus informatius dels últims mesos. En un món feréstec, l'esport ha tornat a portar alegries. A l'espera de veure si Messi o Lamine Yamal aixequen el Mundial, el Barça ha perpetuat el domini sobre el Madrid, que ens ha regalat els millors moments de l'any. La roda de premsa gloriosa de Florentino Pérez i la trista figura d'Álvaro Arbeloa, que ha demostrat a la banqueta el mateix talent escàs que al camp. Quan tornem de vacances, el xandall blanc el portarà Mourinho, l'enèsima demostració que la mà dura i la falta de compassió s'està imposant en els temps que ens ha tocat viure. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: 400 bombers continuen treballant per intentar controlar l'incendi de les Gavarres.
2: El foc estabilitzat des d'ahir a les 10 del vespre ha cremat mitja dotzena de cases. Avui, l'inici d'una nova onada de calor, la segona de l'estiu, agreuja el risc d'incendis.
0: Cap a 3:15, primera compareixença del dia dels bombers, la seguirem evidentment en directe. Donald Trump enalteix els Estats Units en la celebració dels 250 anys de la independència del país.
2: Amb un missatge patriòtic aquesta matinada, ha tornat a tiar el fantasma del comunisme apuntant contra els seus rivals polítics.
0: Segon dia de Tour de França a Catalunya i també afectació al trànsit.
2: L'etapa d'avui, amb sortida a Tarragona i arribada a Barcelona, passarà per una seixantena de municipis, especialment al corredor litoral entre tarragonès i barcelonès. Els principals talls seran a la Nacional 340 i la C31.
0: La Unió Europea es convertirà en un mercat únic real per no quedar relegada en el comerç mundial.
2: De fet, dins les mateixes institucions comunitàries ja ningú amaga que és més fàcil comerciar en països de fora de la Unió que amb altres estats membres.
0: França-Marroc és el primer partit dels quarts de final del Mundial que s'ha acabat definint ja. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. La selecció francesa classificada aquesta nit passada després de guanyar el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé al minut 70 i en un partit marcat per la duresa de la selecció paraguaiana. Mbappé ha assegurat després del partit que ells també saben jugar un futbol brut. Ha dit textualment que també saben baixar el fang i ficar les mans en la merda.
0: Jonas Vingegaard, primer mallot groc del Tour de França.
3: Després de resar en la primera etapa a Barcelona, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El gran favorit, Tadej Pogacar, va acabar tercer.
0: Encara farà més calor. Néstor Gómez, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, farà més calor durant les hores centrals del dia i si avui en tindrem poca, n'hem d'esperar molt més o força més durant tota la setmana que ve. I parlem de tota perquè pràcticament de dilluns a diumenge les temperatures estaran totalment desbocades per sobre dels 40 graus com a mínim fins al proper divendres. Pel que fa avui, doncs una situació encara en la qual estarem allà a tocar dels 40 graus d'avui de temperatura màxima cap a Ponent, cap a les comarques de Girona, sector de l'incendi, 36, 37, 38 graus i també 30 38 graus cap a punts de la Catalunya central i Terres de l'Ebre. Un dia de sol de cap a cap, amb una tramuntana que avui ja ha cedit terreny, ha bufat només a l'Alt Empordà, amb unes ratxes de vent al voltant de 60-70 km per hora, rescalfada només a l'Alt Empordà, perquè avui al sector de l'incendi de la Bisbal d'Empordà, Cassà de la Selva o també Castell d'Aro, les temperatures han baixat un parell o tres de graus respecte a la jornada d'ahir. I pel que fa al vent, avui s'espera que continuï aquesta marinada apareixent a partir del migdia, però serà més feble que la d'ahir i sobretot el que tindrem és un vent força més fluix durant la resta de la jornada.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, a partir de les 9, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Carles Monguilot. A partir de les 10, conversa amb la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, la setmana que han tirat endavant els pressupostos. Just després, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon, amb les seves previsions de l'estiu, econòmiques, polítiques i esportives. A l'eclipsi del suplement, les nits del millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet. Parlem d'Audie Norris, una llegenda, avui les nits d'Audie Norris al suplement. I acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent, atenció, amb el seu últim Demà ho deixo de la història. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Hores decisives perquè els bombers puguin controlar l'incendi del massís de les Gavarres, que des d'ahir a les 10 del vespre està ja estabilitzat. Uns 400 bombers i un centenar de militars han estat treballant sobre el terreny tota la nit fent tasques d'extinció. El foc ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees i també diversos habitatges. S'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals.
2: Una de les cases cremades és la de Jordi Roig a l'urbanització Mas Ambròs de Calonge i Sant Antoni. Ell mateix ho explicava ahir aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Veient-ho ara de dir encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra, mirant que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava, i almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres pues, a reprendre completament calcinada. No queda res.
2: El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que hi haurà a partir d'avui podrien afavorir la revifada d'aquest foc i facilitar altres incendis. De fet, avui la situació serà complicada perquè comença una onada de calor, la segona de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins a mitja setmana, amb els termòmetres arribant de nou als 40 graus. El risc d'incendi també és màxim. Protecció Civil ha elevat al nivell 4 del Pla Alfa en una vintena de municipis del Gironès i el Baix Empordà i inclou també el massís de les Gavarres. Per això s'ha restringit des d'ahir tots els accessos a la zona. Ahir, malgrat la prohibició, encara hi va haver persones que hi van entrar, van intentar accedir-hi per fer esport o activitat de lleure. Un responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, demanava a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar també altres punts del país.
6: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
0: Anem cap a la Bisbal d'Empordà, on hi continua havent el centre de comandament dels bombers per saber sobre el terreny com s'aixeca el dia ara que l'incendi està estabilitzat. I tenim la Montse Poblet amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Montse, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Com deies, estem al centre de comandament avançat. Encara hi ha poca gent, en va arribant, i els que hi ha es mouen a un ritme encara molt lent, fent algun cafè, comentant com ha anat la nit. En el camí fins aquí hem vist menys columnes de fum a les Gavarres, però la veritat és que un cop a la Bisbal ja fa molta pudor de cremat i hi ha com una calitxa que enterboleix absolutament tots els carrers. La visibilitat és molt escassa. Els bombers, com explicàveu, van poder respirar una mica més tranquils ahir a les 10 de la nit quan anunciaven que havien aconseguit finalment estabilitzar el foc de les Gavarres, el primer gran incendi d'aquest estiu. David Borrell, al cap del cos, donava així la notícia.
8: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
7: De tota manera, i malgrat aquesta bona notícia, que l'han estabilitzat, la nit ha estat de molta feina pels prop de 500 bombers i 100 militars de la UME que han continuat treballant per apagar el foc, un foc que crema des de divendres aquí a les Gavarres. Ha afectat un perímetre de 2.300 hectàrees, molt bosc, però, com explicàveu, també ha cremat com a mínim 4 cases i hi ha una desena d'edificacions afectades, a més d'algunes instal·lacions per animals. La calor que s'espera per avui, ara mateix estem a 21 graus aquí a la Bisbal, pot complicar encara més les coses. Entrem a la segona onada de calor de l'estiu i encara que no hi hagi revifades, cosa difícil que passi amb aquesta calor, el president Salvador Illa, que ahir es va desplaçar fins aquí, ja avançava que encara necessitarem dies per donar-lo per apagat del tot.
9: I la previsió que tenim és que això portarà feina encara, i que no podrem donar per totalment extingit aquest incendi, anant tot bé fins a meitat de setmana per una onada de calor.
7: A 7:45 hi ha prevista una compareixença dels bombers que ens actualitzaran la situació i podrien anunciar canvis pel que fa als confinaments encara vigents a 7 municipis que afecten unes 12.000 persones. Avui també estarem pendents del pas a disposició judicial del treballador que hauria originat el foc amb la radial amb la que treballava, amb la que tallava un senyal de trànsit de la carretera.
0: Gràcies a Montse Poblet des de la Bisbal d'Empordà.
7: Bon dia.
0: Precisament el detingut d'haver acusat d'haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera, com explicava la Montse, avui passa a disposició judicial. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència.
2: Sí, des del col·lectiu Ronda, per exemple, l'advocat laboralista Nacho Parra considera que no es pot atribuir tota la responsabilitat al treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats. Són declaracions d'aquesta emissora.
10: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
2: També alerta que encara que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats. Afegeix que una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de les prohibicions expresses establertes aquell dia sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes.
0: Recuperarem la qüestió de l'incendi amb les Gavarres tan bon punt en tinguem novetats. Donald Trump, mentrestant, de matinada, continua enaltint els Estats Units en l'acte central dels 250 anys de la independència del país, que ha començat amb una hora de retard per les inclemències meteorològiques. Des del National Mall a Washington, Trump ha fet un discurs similar al d'ahir, més semblant a un míting polític que no pas a un missatge institucional. Una intervenció patriòtica i plena de superlatius en què ha tornat a tiar el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics. Washington. Don Oriol Serra, bon dia.
11: Bon dia. Trump ha ofert un discurs patriòtic en la línia de la nit anterior des del Mont Rushmore, aquesta vegada encara més erràtic i amb els moments partidistes habituals.
12: Aquest país és la casa de la llibertat i aquesta bandera és la representació de la nació més increïble, excepcional i extraordinària que mai hagi existit a la Terra. I ara ens estan anant més bé que mai abans.
11: Trump ha tornat a atacar el que ell anomena comunistes i ha defensat que s'ha d'aprovar la llei anomenada Salvar Amèrica, a través de la qual assegura que s'evitaria el frau electoral que beneficia els demòcrates. Tot i que la tempesta elèctrica ha alterat els horaris dels castells de foc a moltes ciutats de la costa est dels Estats Units, incloent-hi Nova York i Filadèlfia, el cel del país s'ha convertit en una pluja de color i pólvora per a celebrar els 250 anys d'una nació que, en paraules del propi Trump, té el destí escrit per Déu.
0: Doncs mentrestant, segon dia de funerals a l'Iran per acomiadar el líder suprem Ali Khamenei, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel. Milers de persones es congreguen per segon dia a Teheran en una exhibició de força del règim dels ayatolàs. Qui no ha aparegut per això és el seu fill i successor, Mojtabah Khamenei, ferit en el mateix atac en què va morir el seu pare fa 4 mesos.
2: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i Donald Trump, així com crides a la revenja en un context de treva precària. Les autoritats preveuen que fins a 20 milions de persones participaran en els seguicis fúnebres que recorreran diverses ciutats de l'Iran i també de l'Iraq. Dijous enterraran Ali Khamenei a Mashhad, la seva ciutat natal.
0: Un quart de vuit del matí, ocupar un McDonald's per improvisar un hospital i que la policia ho autoritzi. Això és un exemple del que s'està fent aquests dies a Veneçuela per atendre els ferits pel terratrèmol del 24 de juny i per compensar la falta d'hospitals en condicions. L'últim balanç del sisme s'acosta als 3.000 morts i als 16.600 ferits. A La Guaira hi tenim l'enviat especial Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
13: Bon dia. El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
14: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
13: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
14: El hospital como tal funciona es aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
13: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
0: Avui es fa la segona etapa del Tour de França d'aquest 2026, amb sortida a Tarragona i arribada a Barcelona, de seguida la crònica esportiva també d'aquesta etapa del Tour, però abans la mobilitat, perquè aquesta etapa provocarà afectacions destacades en una seixantena de municipis, especialment al corredor litoral entre el tarragonès i el barcelonès.
2: Les detallem. Els principals talls seran a la Nacional 340 i la C31. Per facilitar la mobilitat, la C32 serà gratuïta entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i es reforçarà la P7 en sentit Barcelona per absorbir part del trànsit desviat. A la tarda, el Tour entrarà a Barcelona per la carretera de Collblanc i les principals afectacions es concentraran, en aquest cas, a Montjuïc. La circulació es recuperarà progressivament a partir de les 6 de la tarda.
0: I a aquesta hora també ens fixem amb els pastissers de Viladecans que celebren avui el pas del Tour per aquest municipi del Baix Llobregat amb un pastisset creat específicament per aquesta ocasió.
2: Sí, se'n distribuiran unes 700 unitats aquesta tarda coincidint amb el pas del pilot de ciclistes. Enric Bordes, Santa Creu, és un dels quatre pastissers que han participat en aquest projecte.
15: Vam decidir fer un crumble d'ametlla, avellana i llima. També porta una mousse de llima i llimona i una gelatina de fruita de la passió i mango.
0: Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQ+, més gran de tota Europa. Aquest any, amb els 50 anys de la primera marxa, una manifestació que ha arribat pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que ha reclamat continuar avançant en els drets del col·lectiu. Madrid, Alba Gil.
16: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació, és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
17: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
16: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
0: La Unió Europea finalment s'ha vist abocada a convertir-se en un mercat únic real per no quedar relegada al panorama mundial. Dins les mateixes institucions comunitàries ja ningú amaga que és més fàcil comerciar amb països de fora de la Unió Europea que amb d'altres estats membres. La Comissió Europea, el Consell i el Parlament Europeu s'han centrat ara en el projecte One Europe, One Market, per impulsar la indústria davant la competència de les altres potències. Sara Riera, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia. El Mercat Únic, que fa 30 anys va impulsar Jacques Delors perquè les mercaderies i els serveis circulessin lliurement per la Unió, encara no funciona com tocaria. La mateixa comissió ha identificat ara 10 obstacles terribles que fan que el mercat interior continuï fragmentat amb tots els problemes que això genera per a les empreses. Una alta funcionària del Consell Europeu, admesa a Catalunya Ràdio, que s'ha arribat a un punt en què el que cal ja no és simplificació administrativa per a les companyies, sinó directament una desregulació. A Microobert, la comissió comissària Ekaterina Zakharieva, responsable d'innovació, assegurava aquí també que Europa té el doble de projectes que els seus competidors.
19: Quan ens trobem amb els fundadors, com per exemple amb Espanya, ens expliquen que difícil és que les empreses s'estenguin als països veïns. La majoria de vegades han de començar des del principi tots els processos. Així que tenim un pla clar a la Comissió Europea, que és tenir desenvolupat el mercat únic el 2028.
18: Aquest mes la comissió presentarà les seves propostes per abaratir la factura de la llum a les empreses i avançar en la unió del mercat de capitals.
0: Més qüestions. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, els períodes cada cop més freqüents d'altes temperatures i l'eclipsi solar del dia 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu de moltes persones, segons la patronal de les agències de viatges ACABE.
2: El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que les ganes de viatjar es mantenen, però que, a diferència d'altres anys, ara es fan més reserves d'última hora arran de la complicada situació geopolítica actual. Per aquest mateix motiu, hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
20: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
2: Un altre aspecte que també es té cada vegada més en compte són les altes temperatures. Per això hi ha una certa tendència cap a destinacions d'interior i de muntanya. I un dels factors diferencials d'aquesta temporada d'estiu és el gran interès per viatjar a destinacions on es podrà veure totalment el fenomen de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
0: Encara sobre turisme, avui Mallorca dirà prou a la massificació turística i a l'especulació immobiliària que està degradant els espais naturals de les illes.
2: Ho farà amb una cadena humana a Estrenc, organitzada per diverses organitzacions com el GOP, Menys Turisme Més Vida i Terra Ferida. Fan una crida a la ciutadania a participar-hi a partir de les 10 del matí sota el lema Salvem Estrenc i qui estima Mallorca no la destrueix. Aquesta acció de protesta s'ha convocat després que el govern de les Illes Balears hagi acusat, després que el GOP volent dir, hagi acusat el govern balear de voler rebaixar el nivell de protecció d'aquest parc natural i que la presidenta del govern, Marga Proens, ho hagi qualificat de falsedat des del seu govern. Han garantit la protecció d'Estrenc i han reiterat que la gestió via decret no implica desprotecció. Tot plegat és el preludi de la gran manifestació que es farà a Palma contra la massificació turística de les Balears el pròxim 26 de juliol.
0: Més de 500 piscines de tot Catalunya avui participen al Mulla't per l'esclerosi múltiple, un clàssic, una iniciativa solidària per recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
2: Els diners aconseguits es destinaran a serveis de neurorehabilitació i acompanyament, també a impulsar programes de recerca. L'acte central es farà aquest matí al Club Natació Atlètic Barceloneta i assistiran personalitats del món polític, social i cultural, amb la cantautora Ivette Nadal, el guionista i escriptor Bob Pop, o la sommelier Meritxell Falgueres, entre d'altres. A Catalunya 12.000 persones estan afectades per aquesta malaltia neurodegenerativa.
0: Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi, rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims.
2: Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
21: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquest moment, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
2: Per primera vegada, els productors de la DO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol.
0: Aquesta setmana han començat a tot Catalunya més de 4.000 casals d'estiu en els quals participen més de 225.000 nens i joves, segons les dades de la Direcció General de Joventut. Totes les activitats conviuen en lleure i aprenentatge, però ara també la tecnologia s'hi ha fet un lloc.
3: Hem vist un museu d'ordinadors antics.
4: És que està molt bé si vols fer amics i si vols aprendre més sobre la illa i tot el que... les dades. Pues és una bona iniciativa.
3: Sí, a mi m'encanta el sector de la intel·ligència artificial perquè té molt futur i és molt bona feina per treballar.
2: Ara Fundesplai i la Universitat Politècnica de Catalunya n'organitzen un conjuntament sobre intel·ligència artificial, ara ho sentíem. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys fan tallers amb jocs de pistes i activitats interactives on aprenen a fer un bon ús de la IA. Ho explica Carina Gibert, doctora en informàtica i coordinadora del campus.
22: Tota la part d'intel·ligència artificial està empaltant la vida de grans i de petits i els nens se la troben a la butxaca i per nosaltres és molt perillós que interactuïn sense pautes. Transmetre tot aquest marc conceptual a través del lleure genera uns mecanismes d'aprenentatge o d'incorporació d'aquestes pautes noves que són molt més efectius.
2: L'altre gran objectiu d'aquest casal d'estiu és fomentar les vocacions científiques, especialment entre les noies.
0: Ha estat llarga la nit a Canet de Mar. Els Amics de les Arts, Ginestal, el Ludwig Van, Maria Jaume o els valencians La Fúmiga, que han tancat el Canet Rock a quarts de set del matí, per tant, encara segur que no han anat a dormir. En una de les actuacions de la seva gira de comiat ha estat la cloenda d'una jornada de més de 12 hores de música des de Canet de Mar, Marc Ruiz.
23: La lluita contra el foc ha estat present al Canet Rock. El festival hi ha dedicat un vídeo, però els artistes han recordat els bombers en diverses ocasions. És el cas dels Amics de les Arts, que els han dedicat segurament t'estimo. Els barcelonins han arribat al Canet Rock amb una banda de funky al darrere i un públic que se sabia totes les cançons al davant. Hem vingut a robar-vos les dones, Ja no ens passa, L'home que treballa fent de gos, Louisiana o Els camps de cotó, però també No ho entens, una cançó del 2017, o Armengol, del seu primer disc. Ginestà també ha recordat els bombers que lluiten contra el foc de l'Empordà amb el clàssic Estimar-te com la terra. Han presentat el seu disc més madur, Gira tot igual però diferent, amb hits ballables com Mua Mua Mua o La vuitantera al mirall, i com Més marcada la casa, amb lletres que fan èpica de la quotidianitat com Les coses senzilles. Maria Jaume, Doctor Prats, Detallets, Els Catarres, Figaflauas, 31 Fama, Obuos i La Fúmiga han fet cantar el públic del Canet Rock fins que ha sortit el sol.
24: Estoy embarazado.
25: Voy a encender la cel.
24: Estás de coña, ¿no?
0: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Ara parlem de Jorge Sanz, que es reivindica com a actor secundari de pes en la nova etapa de la seva carrera com a actor. A punt de fer 50 anys en la professió, el que ha estat intèrpret fetitxe de David i Fernando Trueba, actor clau del cine espanyol dels 90, acaba d'estrenar 9 lunes, on interpreta el pare del protagonista, i l'ha entrevistat aquests dies el Marc Garriga.
26: Bon dia. Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya en 10 anys entre els 80 i els 90 per pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. I a banda d'Estrueva va treballar a les ordres de Vicente Aranda, Emilio Martínez Lázaro, Luis García Berlanga o Fernando Fernán Gómez. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, gaudeix de seguir treballant, encara que no sigui l'estrella.
27: Sempre m'he dit, tu eres el galán romántico, ¿no? Tu eres el galán joven, galán romántico, galán cómico. Y ahora secundario de peso, pues me parece un escalón bonito, ¿no? No es fácil ser secundario de peso. O sea, debería estar en los Goya, ¿no? Papel secundario, secundario de peso de este año es... estaría bien.
26: Malgrat tot, es considera un afortunat.
27: El balance no puede ser mejor. Yo soy un afortunado. A mí la vida, joder, me ha tratado de maravilla. Y he tenido la oportunidad de dedicarme a lo que me apasiona y lo que se me da bien desde niño. De repente con 20, 22 años, joder, pues estaba en una situación inmejorable. Entonces yo he tenido una vida de lujo, casi acaba conmigo, pero afortunadamente he sobrevivido a Jorge Sanz y estoy muy orgulloso de ello.
26: Assegura que no es penedeix de res, tot i que admet que s'està deconstruint i que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables.
1: L'informatiu del suplement.
28: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
29: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una.
5: El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
6: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
7: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
8: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
7: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
8: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
9: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie per mida. Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
10: És superimportant. Tant confiar en la teva peixatera. La confiança.
7: A veure, un xin-xin-xin-xin.
6: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molets.
1: L'informatiu del suplement.
0: Són 8:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, també crònica esportiva interessant de matinada, Mundial de Futbol, definits els primers quarts de final d'aquest Mundial. França, que aquesta nit passada ha guanyat el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé, s'enfrontarà finalment al Marroc, que hi va derrotar clarament el Canadà per 3-0, Albert Benet.
11: A França li va costar més del previst i un gol de penal d'Mbappé al minut 70 va salvar la papereta en un partit marcat per la duresa en el joc de la selecció del Paraguai, que el mateix Mbappé es va encarregar de lamentar al final del partit. De seguida el sentireu. Un Mbappé que, per cert, li va negar la salutació al porter Gil quan l'àrbitre va xiular al final, una escena que confirmava la tensió viscuda en aquest França Paraguay. Així explotava Mbappé a la televisió francesa.
12: Si pour mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions de 1-2.
11: Si hem de baixar el fang i ficar les mans en la merda, les fiquem, deia Mbappé, que afegia, pensaven que vindríem a jugar amb smoking i també sabem jugar un futbol brut. Tothom juga amb les seves armes i no n'hi ha bones o dolentes. Només n'hi ha una, guanyar. Són les declaracions d'Mbappé fa només unes hores. El davanter francès del Madrid, per cert, empata amb Messi com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols. I en la classificació de màxims golejadors històrics dels Mundials, Messi suma 19 gols i Mbappé un menys, 18, amb els mateixos partits. El rival de França als quarts de final serà el Marroc, que es va sobreposar a la lesió de Saibari al minut 22, i va acabar guanyant una de les anfitriones, el Canadà, per 3-0, amb dos gols del migcampista del Girona, Unahi, i amb dues assistències del jugador del Madrid, Brahim Díaz. I aquest vespre, a les 10, Brasil-Noruega, d'aquests vuitens de final del Mundial, amb Rafinha disponible, amb el davanter del Barça a la banqueta, tal com ha avançat fa només unes hores el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
14: Rafinha està progressant molt bé, o todavía no està 100%, però és disponible per estar en el banco y para poder ser jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos. Ha recuperado molt bé, molt ràpid, estamos molt felices con esto porque Rafinha es un jugador molt important per al equip.
0: Muy bien, muy rápido, muy importante. El rebentaran, com sempre, amb la selecció una altra vegada. Sí, la història de sempre.
11: Això segur que
0: ara apretarà una mica per jugar 10 minuts, farà aquell sprint i ja hi tornarem a ser.
11: Sí, perquè es deia que Rafinha podria reaparèixer en uns hipotètics quarts de final amb el Brasil, però diu Ancelotti, això que heu sentit, que serà
0: muito
11: a la banqueta, muy importante. I Mundial a banda, a casa nostra, un nom propi, el de Jonas Vingegaard, primer mallot groc del Tour de França, després de resar en la primera etapa a Barcelona, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
29: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
11: El gran favorit Tadej Pogacar va acabar tercer, avui segona etapa entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya amb un port de segona categoria i 3 de tercera. En bàsquet és oficial, Will Clyburn no seguirà. El club blaugrana no seguirà al Barça després que el Barça hagi fet efectiva la clàusula per tallar el contracte. És la novena baixa la novena baixa del Barça aquest estiu. Per substituir Claiborne, el club té dos objectius molt i molt complicats: Timoté Luau Cabarrot i Isaac Bonga. I ara sentireu declaracions de Pau Gasol des de Cornellà de Llobregat, declaracions en la presentació de la Gasol Academy, la seva acadèmia de bàsquet aquest estiu, dient que el Barça el que ha de fer és tenir un projecte i ha de fitxar jugadors per aspirar a guanyar títols, no només a ser aspirant, sinó a guanyar títols. I, per cert, exculpa de tota responsabilitat el seu amic Juan Carlos Navarro, el general, el manager que deixa el club aquest estiu.
3: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
11: En futbol, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina per la temporada que ve a la segona divisió de futbol. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. En tenis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als setzens de final de dobles de Wimbledon davant la parella formada pel belga Hill i el neerlandès Verbeek. Avui ja jugaran partits de vuitens. Obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin i també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochi Suzuki. Ahir eliminada de la vigent campiona de Wimbledon, Iga Swiatek. Aquesta tarda a les 4, la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, amb el líder Kimi Antonelli des de la pole. L'italià de 19 anys va llançat a convertir-se en el campió més jove de la història a la Fórmula 1.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
28: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
15: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
13: Denuncien l'accés de burocràcia...
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
1: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir...
1: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
1: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció...
1: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte, el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
1: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Dos quarts i mig de vuit del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Reprenem la notícia amb què obríem aquest programa. Hores decisives perquè els bombers puguin controlar l'incendi del massís de les Gavarres. Des d'ahir a les 10 del vespre està estabilitzat. Uns 400 bombers i un centenar de militars han estat treballant sobre el terreny tota la nit fent tasques d'extinció. El foc ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees i també diversos habitatges. S'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. Podem saludar a aquesta hora del matí l'alcalde més matiner, l'alcalde de Calonja i de Sant Antoni, el Jordi Soler. Alcalde, bon dia.
19: Molt bon dia.
0: Com ha anat la nit?
19: Bueno, la nit ha sigut tranquil·la, no, a partir de l'anunci ahir per part del president Illa i del cap de bombers a la reunió que van fer a la Bisbal a dos quarts de vuit, anunciant que si no hi havia res de nou a les 10 es donaria per estabilitzat la franja esquerra, que és la nostra, i així va ser. Doncs ha sigut una nit absolutament tranquil·la i, per tant, ho celebrem tots, la veritat és que hem estat tranquils, contents. La preocupació que teníem de la nit abans, que va ser dantesc, allò, aquesta preocupació doncs s'ha esvaït i ara queda pas a l'esperança i a pensar com recuperarem el nostre bosc.
0: Li volia preguntar especialment primer per aquests veïns que van perdre la casa, sobretot eren urbanitzacions vinculades a Sant Antoni, a Calonge. Què passarà amb aquesta gent? Perquè ahir els podíem sentir també el testimoni en primera persona, la impotència. Per tant, primer, tot i que no hem de lamentar danys personals, sinó materials, què pensen fer també amb tota aquesta gent? O s'han de buscar la vida amb les seves assegurances personals?
19: Bé, nosaltres el primer que has de dir és que, malgrat la desgràcia, estem contents de que ningú hagi patit danys personals. Només un bomber va necessitar assistència tècnica, però després va seguir treballant. Assistència sanitària, perdó, però va seguir treballant, i un parell de persones més, però per temes no vinculats directament amb el foc. Dit això, tot el que s'ha perimetrat fins ara i expenses que surtin més cases, els bombers ens informaven que aquest foc hi ha hagut 4 cases o masos que han quedat completament cremats i 7 cases afectades. Aquestes cases, i una d'elles cremada, estan aquí al nostre terme, Terme de Calonge, urbanització Cabanyes i Mas Ambròs, a la part que toca ben bé a la zona boscosa de les Gavarres, a la banda de Campmont, Castellbarri. Perquè algú, si coneix el terreny de la muntanya de la Creu, si algú coneix el terreny, se'n veurà de seguida on són. Aquesta gent, evidentment, haurà de mirar si tenien assegurança d'incendi. Nosaltres els hi prestarem tot el suport logístic que faci falta des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Evidentment, ens posem a la seva pell i qualsevol tràmit que hagin de fer comptaran amb la nostra ajuda.
0: Entenc que continuen confinats, eh?
19: Sí, fins aquest dematí hi ha una reunió ara a les 9 a la Bisbal i en principi el confinament durava fins aquest matí.
0: Per tant, potser s'aixeca al llarg del dia d'avui aquest confinament per aquests 7 municipis?
19: Jo crec que seria, en fi, no conec la situació de Cruïlles, que és el municipi més gran, Cruïlles, Modes i Sant Sadurní. No conec exactament la situació seva i la part de Forllac, on ahir es va aixecar una columna de fum que va motivar també el confinament de 3 municipis més. Però jo entenc que almenys aquí a Calonge i Sant Antoni no hi ha motius per mantindre-ho.
0: Avui es reuneixen altra vegada al centre de comandament a les 9, alcaldes, tècnics, bombers, també Departament de la Generalitat, les conselleries?
19: Correcte. La convocatòria és a les 9, per tant hi haurà un balanç i una informació per part del cos de bombers que permeti que ho torni a dir una altra vegada, tant ells com la UME, com les ADF, com el cos de voluntaris, han tingut una feina encomiable en unes condicions meteorològiques de vent i de calor que en fi, que fan fredat per de la manera que treballaven i els professionals que han demostrat ser. Per tant, vagi el meu agraïment cap a tots ells, perquè demostren que les nostres vides estan ben assegurades amb aquests cossos.
0: Algun missatge més, alcalde?
19: No, aquí a Calonge i Sant Antoni diguem que ha passat el pitjor de la tormenta, però que hi ha molta cosa a fer i a refer. Aquests boscos estan perduts, estan completament perduts, estan absolutament sugarrimats. Jo hi vaig fer una volta per aquí al matí del massís de la Creu, per sobre Cabanyes, i la veritat és que fa molta pena, molta tristor, perquè des de petit doncs, s'ha passejat per allà jugant o veient o anant a buscar espàrrecs. No? És molt trist tot plegat. Però bueno, és el moment de refensa i és precisament en aquests moments difícils quan es nota la solidaritat de tot un poble.
0: Alcalde Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Una abraçada, moltes gràcies i bon dia.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un minut per 3:15 del matí en directe al suplement, pendents encara de les Gavarres, com explicava l'alcalde a les 9 i aquesta reunió de la Generalitat amb bombers, amb tots els alcaldes de la zona, per decidir doncs, quines mesures es prenen al llarg d'aquest dia de diumenge. Damunt la taula, el desconfinament d'alguns d'aquests 7 municipis que aquests últims dies, des de divendres, continuen confinats hores d'ara. Recordem que són la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Torrent, Vall Llobrega, alguns nuclis disseminats, doncs, que continuen també encara amb aquest confinament. Veurem si, com reclamava l'alcalde, avui alguns punts en què comença a regnar-hi ja la tranquil·litat, doncs es comencen a desconfinar. A la Bisbal hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
0: Entenc que comença a haver-hi una mica de moviment, tot i que és diumenge. Ahir encara la gent va anar a dormir molt tard, són moltes hores de son acumulades, d'alcaldes, tècnics, bombers, autoritats, en definitiva, i el dia entenc que es va despertant mica en mica.
2: Es va despertant mica en mica. De fet, els que hem arribat són bàsicament periodistes, alguns bombers, Mossos d'Esquadra, gent de la Creu Roja que està preparant esmorzars per als torns que arribin dels boscos, pels bombers que hagin estat treballant al llarg de la nit. Com us deia en l'anterior connexió, la Bisbal està plena d'una espècie de calitxa feta de fum que fa molta pudor de cremat, però a les Gavarres es veuen menys columnes de fum de les que podíem veure ahir. Estem pendents de la compareixença dels bombers per actualitzar la situació. Ens havien dit que seria 3:15, però ja ens diuen que segurament anirà com a mínim amb 5-10 minuts de retard. Si voleu, recapitulem una mica. Tenim l'incendi estabilitzat des d'ahir a les 10 de la nit. Hi ha 2.300 hectàrees afectades i com a mínim 4 cases absolutament cremades, cases masos, i 7 més afectades al municipi de Calonge, com ens confirmava ara mateix l'alcalde. També hi podria haver com a mínim una desena d'instal·lacions més i edificis afectats i algunes instal·lacions d'animals que s'haurien cremat. Els bombers continuen treballant, en concret hi ha 500 efectius dels bombers i 100 militars de l'UME que han estat treballant durant tota la nit per mirar d'apagar aquest incendi, però ahir el president Illa ja deia que com a mínim fins a mitjans de setmana no el podríem donar per apagat. Estem molt pendents del que ens puguin dir en aquesta comparació sobre el confinament d'aquests 7 municipis, aquest confinament que afecta unes 12.000 persones, però ara fa uns minuts, aquí mateix al suplement, l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, deia que podria ser que s'aixequés, almenys en el seu municipi, on el perill ja hauria passat.
0: Fantàstic, Montse. Doncs anirem tornant a connectar amb tu, tan bon punt sortint els bombers a primera hora del matí, facin l'actualització també de com ha anat la nit. Fins ara, gràcies.
2: Fins ara.
0: Més enllà de l'incendi de les Gavarres, la segona etapa del Tour avui comença a Tarragona. Núria Pujades, bon dia.
5: Bon dia. Sí, serà una etapa de 168 quilòmetres que passarà per una seixantena de municipis del litoral i que acabarà per segon dia a Barcelona. Els principals talls afectaran la Nacional 340 i la C31.
0: Donald Trump enalteix els Estats Units en la celebració del 250 anys de la independència del país.
5: Amb un missatge patriòtic, aquesta matinada ha tornat a tirar el fantasma del comunisme apuntant contra els seus rivals polítics.
0: Madrid acull la manifestació de l'orgull LGTBIQI.

0: El nom d'aquesta exfutbolista es va donar a conèixer arreu del món l'any 2019, l'any que va guanyar el Mundial amb els Estats Units i la pilota d'or, i l'any també que es va convertir en el flagell de Donald Trump com una de les veus defensores de la comunitat LGTBI.
1: Tornem cap a, en aquest cas, la Bisbal d'Empordà, on la Montse Poblet està ben pendent de la compareixença dels bombers de la Generalitat. Aquesta hora, Montse, tinc per aquí.
2: Sí, em tens aquí. Bon dia. Tenim amb nosaltres Joan Rovires, el cap d'intervenció en aquest operatiu d'extinció dels incendis. Senyor Rovira, bon dia. Ens pot fer balanç de com ha anat la nit i de quina és la situació que tenim en aquest moment?
3: Bon dia. Mireu, hem estat tota la nit continuant treballant per fixar i estabilitzar el perímetre de l'incendi. La nit les condicions meteorològiques han estat relativament beneficioses per les tasques d'extinció. Ara al dematí continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
4: Les fumaroles que han sortit són el flanc dret, el flanc esquerre, tot arreu?
3: En general, com us hem explicat, la nostra principal preocupació és el flanc dret. Heu de pensar que estem parlant d'una distància d'uns 10 quilòmetres de longitud d'aquest flanc dret, i és el que està, diguem-ne, tocant el que seria la massa principal del massís de les Gavarres. I aquí és on hem abocat tots els esforços per intentar evitar que no es produís cap reproducció ni cap salt que posés, doncs, en perill un incendi que ens entrés dintre del massís de les Gavarres. El flanc esquerre és on ahir la tarda vam tenir la reproducció, i aquesta reproducció pues, l'hem continuat treballant, però pensem que també al llarg del dia, amb la incorporació dels mitjans aeris i tota la fase de relleu que estan fent les dotacions, pues, al llarg del dia el puguem donar ja també a aquesta zona que era la que quedava per donar amb una estabilitat una miqueta més consolidada. Però, repeteixo, el missatge és que tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i, per tant, hem d'estar molt atents a com es comportarà l'incendi en aquestes fumaroles que ens estan ara començant a marcar doncs, aquesta presència en determinats punts del perímetre de l'incendi.
2: Ens pot concretar la quantitat de cases que han estat afectades, instal·lacions d'animals, altres edificis?
3: A veure, la llista en detall tota no les puc fer, però sí que tenim 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 cases que han estat afectades parcialment. També tenim coneixement d'algunes indústries que s'han vist afectades a l'exterior i altres incidències. També alguns vehicles que van resultar afectats en aquestes cases afectades, i al llarg del dia d'avui la nostra unitat GREC de col·lapses estructurals farà una valoració singularitzada en quin estat estan cadascuna d'aquestes edificacions.
4: On es troben aquestes cases?
3: Disseminades per els diferents punts, bàsicament al cap de l'incendi, tant a l'urbanització Cabanes com a Vallrepòs. Diguem-ne, a tot on l'incendi va impactar amb la seva màxima intensitat en el primer dia en què es va propagar fins a impactar aquestes zones d'interfàs urbana.
2: I pel que fa als confinaments, quins plans hi ha al llarg del dia d'avui?
3: Al llarg del dia d'avui tenim la voluntat d'intentar normalitzar el màxim possibilitat de que tothom pugui retornar a les cases, els que estan evacuats, i tota és la zona exterior al perímetre. Aixecaríem també tots els talls de carretera, excepte les que estan bàsicament a l'interior del perímetre de l'incendi i que necessitem que estiguin reservades pels serveis de bombers o d'emergències en general. El que sí que també cal i demanem des de bombers és que hi hagi una limitació a la mobilitat al voltant del perímetre de l'incendi. És a dir, estem en cap de setmana i demanaríem doncs, que hi hagués un cert sentit comú en què no és el dia avui encara d'anar a voler observar o visitar zones que han estat afectades per l'incendi. Demanem doncs, a la ciutadania que sigui responsable i que intenti

0: evitar fer, en podríem dir, aquest turisme d'incendi.
1: A partir de les 9, aquests municipis que estan confinats es podrien aixecar aquests confinaments?
0: Això, els companys que assumiran el comandament d'aquí una estona i al llarg del matí faran la comunicació efectiva a través de, en primer lloc, a la resta de grups actuants i a posteriori amb les autoritats, i a partir d'aquí doncs farà una comunicació pública. Jo penso que en 2, 3, 4 hores això es pot produir, però no serà en aquests moments que donarem la notícia d'aquest aixecament encara.
1: I a part de les cases, aquestes edificacions industrials també estarien a la zona del cap de l'incendi?
0: L'edificació industrial jo crec que està a la zona del flanc esquerre on es va iniciar. Però si voleu identificar concretament algunes edificacions, hem d'anar a buscar-ho al GIS. No tinc la capacitat per poder recordar totes les ubicacions de les cases afectades. Us demano que em disculpeu.
2: Tornant una mica a l'evolució de l'incendi, has parlat de la calor d'avui, que pot ser un impacte important sobre el foc, tant el que s'ha estabilitzat, però de cara a la marinada, a les primeres hores de la tarda, com ho veieu?
0: La marinada és la nostra principal preocupació, en el sentit, diguem-ne, que aquesta marinada és la que ens empeny el flanc dret, que és el que intentem preservar de totes, de no tenir cap incidència que ens signifiqués una reproducció que ens pogués entrar al massís de les Gavarres. És, diguem-ne, precisament la marinada la que ens preocupa, especialment a partir del migdia tarda. I aquí és on, i ahir i avui, continuarem esmerçant-hi tots els esforços que tinguem per intentar evitar que aquesta marinada ens pugui obrir el flanc dret de l'incendi.
1: Quants efectius tenen ara?
0: Mantenim els mateixos efectius que ahir, però sí que avui reduirem el nombre d'unitats al voltant de l'incendi. Heu de pensar que aquí hi ha molts recursos d'altres regions d'emergències del conjunt del país i tenim uns dies complicats que hem de reequilibrar la capacitat de resposta, especialment també a les zones del sud del país, a Tarragona i a Terres de l'Ebre. Estem intentant desubicar vehicles d'aquestes regions per poder tenir capacitat de resposta al sud del país.
3: Acaba així la compareixença del sí. Cap de l'operatiu.
4: És el Joan Rovira, cap d'intervenció sí. Dels bombers. Ara ho recapitularem tot a partir de les 8 del matí. En qualsevol cas, el missatge és clar. L'incendi de les Gavarres està estabilitzat, que això no vol dir controlat, i els bombers tenen feina encara aquestes properes hores. Els preocupa especialment aquesta marinada. Han cremat fins ara 2.300 hectàrees. Però encara no és hora de celebrar res perquè avui arriba aquesta nova onada de calor que preocupa els bombers. En directe al suplement des de la Bisbal d'Empordà, amb aquest micròfon de la Montse Poblet, amb què hem pogut sentir el Joan Rovira, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat. Notícies optimistes, tot i que encara sense cap mena d'eufòria, i es confirma que hi ha danys materials no personals. Per tant, aquesta és la millor notícia també d'aquest incendi de les Gavarres que ens ha ocupat aquestes últimes hores de suplement a l'antena de la ràdio pública. Les 8 del matí, ho recapitulem tot en l'informatiu que ve a continuació.

És diumenge 5 de juliol del 2026, de seguida l'última hora d'aquest incendi de les Gavarres que ens ocupa, un foc que des d'ahir a la nit ja està estabilitzat després de cremar 2.300 hectàrees, però encara és hora, encara no és hora de celebrar res, perquè avui arriba una nova onada de calor i també una marinada que dificulta les tasques d'extinció dels propers dies dels bombers. Ho avisaven fa tot just uns instants a través del Joan Rovira, el bomber de la Generalitat encarregat de donar les explicacions pertinents a primera hora d'aquest diumenge. Les Gavarres continuen tancades, però avui es podrien aixecar alguns dels confinaments dels 7 municipis amb un incendi que posa en qüestió la gestió dels boscos catalans. De seguida els detalls, abans però, avui és diumenge, l'últim diumenge de la temporada regular del suplement. Toca mirar una mica enrere per poder traçar el camí d'ara endavant. De la temporada que avui tanquem, en què hem parlat més de Donald Trump del que ens hauria agradat, ens quedem amb algunes converses que guardarem per sempre. Molta gent ens pregunta què és això de l'esperit de cap de setmana. Ho podríem resumir, per exemple, amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, recordant el seu pare, que ha mort sense conèixer la justícia, o la Sílvia Castelló Duran, una vida de pel·lícula que va inspirar els Javis per fer la Messias i a qui la Sònia Deulofeu va convèncer perquè l'expliqués per primera vegada aquí al suplement. Històries d'amor també són esperit de cap de setmana. Martina Klein i Àlex Corretja, Daniel Vázquez Sallés i Meritxell Falgueres, els pares de Kilian Jornet, o el Bruno León, un home trans embarassat. La iaia Angeleta, la iaia Angelina del Barça, o les tres bessones originals juntes amb la seva mare, la Roser Capdevila. Esperit de cap de setmana també és que un conseller de la presidència t'expliqui que ha conegut el seu marit a través de Grindr, o posar el micròfon a la Carme Itxar, la dona del Joan Pera, sempre invisible a l'ombra del marit. Tanquem la millor temporada de la història del suplement en clau de números amb 428.000 oients de mitjana aquestes últimes tres onades. Cada dia sou més els que ens escolteu. Són 38 anys d'història del suplement, un programa que han pilotat al llarg d'aquests anys el Xavier Solà, la Núria Ferrer, la Tatiana Sisquella, la Sílvia Coppolo i el Ricard Ostrell. Nosaltres hem tingut la sort d'encapçalar els últims 8 anys. Ens hem fet grans amb vosaltres. Pel camí ens hem casat, hem tingut fills, hem perdut persones estimades, i n'hem descobert de noves. Ens hem barallat i ens hem reconciliat unes quantes vegades. I el més important és que tot això no s'ha acabat. Tenim ganes de continuar vivint coses en aquesta franja que ens estimem tant, com és el cap de setmana, en aquesta casa tan difícil i a la vegada tan gran i tan meravellosa com és Catalunya Ràdio. Cada dissabte i cada diumenge ens llevem ben d'hora, perquè volem acompanyar i explicar-vos el país en català. I saber que sou tanta gent a l'altre costat del transistor dona sentit a tantes coses que ens fa sentir molt afortunats de fer aquesta feina amb cura, escollint cada temàtica, cada convidat, cada sintonia, cada cançó, sense que les coses passin perquè sí. Ens retrobarem al setembre amb piles carregades, idees noves i els clàssics de sempre. Que tingueu un bon estiu, malgrat els incendis.

0: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
1: Amb el Néstor Gómez retratant també aquesta segona onada de calor d'aquest estiu que ha d'arribar avui mateix, Néstor.
2: Doncs sí, arriba avui i ens han d'acompanyar uns quants dies. A diferència de la primera, que va durar 4 dies, aquesta ja podem dir que s'allargarà gran part de la setmana que ve. Això vol dir que avui ens quedarem a tocar dels 40, si és que no arribem, però ens quedarem molt a prop dels 40. Avisos meteorològics per calor a l'Alt Baix Empordà, també Costa Central i a les Terres de l'Ebre. I és a partir de demà quan ja de manera més extensa a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i Catalunya Central, aquests avisos ja tenen més cos. Màximes que a partir de demà tocarem els 40, entre dimarts, dimecres, dijous, els 42, i que no arribem a algun 43, i divendres encara estaríem per sobre dels 40, de tal manera que ara per ara serà ben llarga aquesta onada de calor. Pel que fa avui, doncs continuem parlant d'aquesta estabilitat atmosfèrica, ampli domini del sol al matí i a la tarda, amb algun núvol esquifit al Pirineu que no deixarà precipitació. I és aquesta estabilitat, aquest aixafament de l'aire contra terra, que dia rere dia es va escalfant i va fent que les temperatures siguin cada cop més altes. I no només a casa nostra, sinó que aquesta onada de calor també durant els propers dies s'estendrà cap a altres països d'Europa.
1: Néstor, els bombers explicaven fa uns instants que els continua preocupant i molt de cara a aquest diumenge a la marinada en les tasques d'extinció de l'incendi de les Gavarres. Com pinta?
2: Doncs mira, tal com ahir, cap allà a les 11, a les 12, comença d'entrar de nou aquesta marinada. Abans de la marinada continuarà bufant aquest vent de nord, que pot ser una miqueta més intens cap als vols de les 11. Ràpidament, a partir de les, pràcticament cap a les 12, entra aquesta marinada, i és com dèiem, és a dir, el vent de sud el que fa és desplaçar, com el primer dia va desplaçar les flames cap al sud, i el vent aquest de component sud-est les desplaça cap al lateral, que és cap al sector central de les Gavarres, i és el que ahir va estar en perill, és el que volien controlar bé, i és el que podria tornar a passar avui. En tot cas, aquesta marinada avui sembla que podria ser una miqueta més feble, però sí, encara la preocupació és aquesta entrada d'aquesta marinada, sobretot durant les hores centrals del dia, que és quan entra, entre les 12 entra, però sobretot a primera hora de la tarda fins allà a les 6 a 7 de la tarda aproximadament.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Estabilitzat des d'ahir a la nit l'incendi de les Gavarres, ahir a les 10, amb un total d'unes 2.300 hectàrees cremades. Segons l'últim balanç que acaben de fer els bombers, avui ja es començaran a reduir els efectius que hi treballen i també es confirma que no hi ha danys personals. Això sí, com a mínim hi ha 8 cases calcinades i unes altres 8 afectades parcialment. Un d'ells és el Joan Roig, que va perdre casa seva i definia d'aquesta manera la situació al suplement.
3: Fantesca, és que no hi ha més paraules. És terrorífic, perdre-ho tot.
1: Quines instruccions vau rebre per part dels bombers, que us deien?
3: Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho veiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
1: El cas del Jordi és un cas excepcional. En qualsevol cas, els bombers avui han explicat que a mesura que avancin les hores aniran desconfinant alguns d'aquests 7 municipis que aquests últims dies han hagut d'estar tancats a casa. Malgrat els testimonis, la situació està estable, però els bombers mantenen la guàrdia ben alta, i és que avui comença aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins a mitjans de setmana amb els termòmetres de nou pels núvols. El risc d'incendi també és màxim. Protecció Civil l'ha elevat al nivell 4 del Pla Alfa en una vintena de municipis del Gironès i el Baix Empordà, i inclou també el massís de les Gavarres. Tot això ho explicat fa uns instants, ho hem seguit en directe, un dels caps d'intervenció dels bombers ho estava seguint també la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, ha estat una nit de molta feina i es manté la preocupació pel perímetre, perquè aquest perímetre del foc, malgrat que està estabilitzat, és molt irregular. Hi ha molts focus secundaris. Durant la nit, de fet, el foc ha sortit fora del perímetre en alguns punts. Ara la principal preocupació dels bombers és acabar d'estabilitzar aquest flanc dret de 10 quilòmetres de longitud que està tocada al massís de les Gavarres, i pel que fa al flanc esquerre que ahir a la tarda es va reproduir en alguns punts, esperen que al llarg del dia d'avui, amb els mitjans aeris treballant, el podran estabilitzar del tot. Joan Rovira ens deia que serà un dia complicat per les altes temperatures i també per l'entrada d'aquí a unes hores de la marinada.
5: Tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i, per tant, hem d'estar molt atents a com es comportarà l'incendi. Jo penso que en 2, 3, 4 hores això es pot produir, però no serà en aquests moments que donarem la notícia d'aquest aixecament encara.
4: L'aixecament del confinament que afecta encara unes 12.000 persones de 7 municipis. Rovira també ens parlava de les afectacions. No hi ha afectacions personals, no hi ha danys personals, però sí que s'han cremat el 100% 8 cases i n'hi ha 8 més parcialment cremades. Algunes estan a Calonja, on l'alcalde Jordi Soler ens feia aquí al suplement aquesta descripció de com ha quedat el territori.
6: Aquests boscos estan perduts, estan completament perduts, estan absolutament sugarrimats. Jo hi vaig fer una volta per aquí al massís de la Creu, per sobre Cabanyes, i la veritat és que fa molta pena. Però bueno, és el moment de refensa, i és precisament en aquests moments difícils quan es nota la solidaritat de tot un poble.
4: I això en un moment en el que l'incendi tot just està estabilitzat, queda, com us deia, moltíssima feina per fer, i per això Joan Rovira, el cap de l'operatiu, ens deia que malgrat que avui s'aixecaran algunes de les restriccions a la mobilitat, que apliquem el sentit comú i que ningú s'acosti a la zona si no és estrictament necessari.
5: Demanaria, doncs, que hi hagués un cert sentit comú en que no és el dia avui encara d'anar a voler observar o visitar zones que han estat afectades per l'incendi. Demanem, doncs, a la ciutadania que sigui responsable i que intenti evitar fer, en podríem dir, aquest turisme d'incendi.
4: En aquests moments hi ha desplegat sobre el territori, sobre la zona on hi ha el foc, uns 500 efectius dels bombers, més un centenar d'efectius de l'UME, de les unitats especials de l'exèrcit, però al llarg del dia d'avui se n'aniran retirant algunes d'aquestes unitats per poder-les desplaçar, que retornin a altres regions del país per poder reequilibrar la cobertura en el cas de que puguin aparèixer més incendis, sobretot tenint en compte que avui entrem en una segona onada de calor i, per tant, el perill es torna a elevar.
1: Gràcies, la Montse Poblet, des de la Bisbal d'Empordà, en aquest centre de comandament. A partir de les 9 del matí, una altra reunió dels alcaldes amb autoritats també polítiques, amb bombers, amb tècnics per decidir també què passa amb aquest confinament, a quina hora s'aixequen alguns dels 7 municipis. En qualsevol cas, també els focus estan posats aquestes últimes hores amb el detingut acusat d'haver provocat el foc amb una radial divendres al matí a prop de la carretera de la Bisbal d'Empordà. Passarà aquestes properes hores a disposició judicial. L'home treballava per una UTE contractada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori. Segons 3Cat Info, està formada per dues empreses, Aquaterra i Construccions Rubau. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'adjudicatària del contracte, que és per la conservació de les carreteres, i Territori ha demanat una cronologia dels fets i que aclareixi si el treballador seguia instruccions dels seus superiors. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra és advocat laboralista del col·lectiu Ronda en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: L'advocat també alerta que, tot i que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats.
7: Termes, evidentment, de responsabilitat també política, perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions.
1: Segons Parra, una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de si l'administració havia establert prohibicions expresses sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes. Amb l'incendi més o menys acotat, tornen a aflorar les queixes d'alcaldes i de pagesos sobre el mal estat dels boscos en un territori com és Catalunya, on tenim cada vegada un clima més extrem. Jordi Soler és l'alcalde de Calonja i de Sant Antoni.
6: Els boscos avui no es treballen. Als anys 50 i 60 estaven impecables. Tots aquests boscos de les Gavarres es treballava, la llenya anava als forns de la Bisbal de ceràmica i per tant hi havia un rendiment que tenia el propietari. Avui no en té cap de rendiment i les subvencions no arriben a enlloc.
1: Serà un debat llarg que tindrem temps també de fer aquí el suplement amb experts, amb una tertúlia en què avui participen el Carles Monguirot, la Núria Oriols i l'Oriol Marc. I tot i que d'entrada l'organització ho havia descartat, finalment el foc també va obligar ahir a suspendre la 59a edició de la cantada d'havaneres de Calella, de Palafrugell, on precisament s'havia de recuperar un clàssic. Oh.

0: Tot i que s'havia de recuperar el meu avi, amb tota la polèmica d'aquests últims temps, finalment no va sonar perquè es va suspendre la cantada d'Havaneres, per tant, avui el fem sonar una mica més aquí al suplement. Puja, puja, va.
1: Tingueren la culpa els americans.
0: També ens vam quedar ahir sense la vella Lola.
1: Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió.
0: I tampoc vam tenir la gavina.

0: per bé.
1: L'alcaldessa Laura Millán va explicar a aquesta casa que havien optat finalment per cancel·lar la cantada d'havaneres per garantir la seguretat i destinar els esforços a ajudar en les tasques contra el foc.
2: Evidentment, tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada d'havaneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
1: El foc també ha obligat a cancel·lar precisament a la platja de Portbó un concert dels Amics de les Arts previst per aquesta nit. El trio havia de tancar el Festival Iteca amb un concert especial per celebrar 20 anys de trajectòria damunt dels escenaris. Tant en el cas de la cantada de Havaneres com en el cas del concert dels Amics, els organitzadors es posaran en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar l'import de les entrades. I mentre alguns bombers aprofiten per anar a dormir després d'una nit llarga, el món continua girant. El Tour de França, ho vam comprovar ahir amb el Tot Gira, amb el Tour Gira, omplirà avui de nou mallots i bicis als carrers, en aquest cas de Tarragona, on comença la segona etapa de la cursa ciclista més famosa del món. Serà una etapa de 168 quilòmetres que passarà per una seixantena de municipis del litoral i que acabarà per segon dia a Barcelona. Milers de persones tornaran a omplir els carrers per veure passar la cursa. Una experiència inoblidable pels amants del ciclisme i també per tots aquells aliens que lamenten o que es lamenten de les afectacions a la mobilitat que de seguida repassem. Avui no només serà difícil moure's per Barcelona perquè, com dèiem, aquesta segona etapa creua el corredor litoral entre el tarragonès i el barcelonès. La cursa passa per municipis com Torredembarra, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà i Viladecans, abans d'arribar a Barcelona, arribada a la meta Barcelona una altra vegada aquesta tarda. Per tant, al matí els talls afecten sobretot la N340 i la C31. Però per facilitar la mobilitat, la C32 serà gratuïta entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i es reforçarà la P7 en sentit Barcelona per poder absorbir tot aquest trànsit desviat. I aquesta tarda... Aquesta tarda la capital catalana torna a vibrar amb el pas dels ciclistes. L'Ajuntament de Barcelona parla de 120.000 persones al carrer ahir per veure el Grand Départ del Tour en el segon esdeveniment massiu que acull la ciutat en poques setmanes després de la visita del Papa Lleó XIV. Un ambient festiu i familiar. Tot va anar sobre rodes i això que a mig matí, en molts punts del pas del Tour, ja no hi cabia ni un mallot més.
3: Una ocasió històrica, no?, que passant per aquí a Barcelona, doncs em feia molta il·lusió i també em feia il·lusió portar el meu fill a veure-ho.
4: M'agrada el ciclisme i hem vingut a Alacant a veure l'eixida del Tour.
5: Amb els nens hem vingut a fer activitats, això sempre agrada, no?, vindre a aquest tipus d'event.
1: En temps d'esports repassarem què va donar de si aquesta etapa en clau esportiva que va coronar Jonas Vingegaard amb el primer mallot groc d'aquesta competició. Avui al final d'etapa serà explosiu. Està previst que a primera hora de la tarda els ciclistes entrin per la carretera de Coll Blanc i avancin per la travessera de les Corts, als carrers de Sants i de Creu Coberta, fins a la plaça d'Espanya. Acabaran fent tres voltes a Montjuïc, arribant fins al castell i amb la línia de meta a l'estadi olímpic. És aquí, a Montjuïc, on es concentren les principals afectacions de trànsit. A les 12 del migdia ja es començaran, en aquest cas, a tallar alguns carrers de Barcelona i el circuit quedarà completament tancat a 2:15. L'hora més complicada serà a la tarda, entre 3:15 i 6:15, i la mobilitat es recuperarà progressivament a partir d'aquest moment. És la cara amarga del Tour, per tots aquells que avui s'han de moure per Barcelona i pel litoral, la cara dolça, en canvi, la posaran els pastissers de Viladecans, que celebren el pas de la cursa pel seu municipi amb un pastisset creat especialment per l'ocasió. Se'n distribuiran unes 700 unitats, coincidint amb el pas dels ciclistes. Enric Bordas Santa Creu és un dels pastissers que ha participat al projecte.
6: Vam decidir fer un crumble d'ametlla, avellana i llima. També porta una mousse de llima i llimona i una gelatina de fruita de la passió i mango.
1: No són els únics pastissers que s'han fet seva a la falera del ciclisme. En Lluc Cruselles també ha creat una col·lecció de pastissos inspirats en els mallots dels ciclistes que es podran comprar a les pastisseries fins demà, aprofitant que la tercera i l'última etapa catalana del Tour passa per Vic. De celebració també hi estan des de fa uns dies als Estats Units focs artificials a Washington en l'acte central del 4 de juliol, 250 anys de la independència dels Estats Units. Tot i que l'onada de calor i les tempestes elèctriques han modificat els horaris, finalment els actes s'han celebrat i Donald Trump ha tornat a fer-hi de les seves. Ha enaltit els Estats Units amb una intervenció de nou patriòtica i anticomunista. Washington, Oriol Serra, bon dia.
0: Bon dia. Trump ha ofert un discurs patriòtic en la línia de la nit anterior des del Mont Rushmore, aquesta vegada encara més erràtic i amb els moments partidistes habituals.
7: Aquest país és la casa de la llibertat i aquesta bandera és la representació de la nació més increïble, excepcional i extraordinària que mai hagi existit a la Terra. I ara ens estan anant més bé que mai abans.
0: Trump ha tornat a atacar el que ell anomena comunistes i ha defensat que s'ha d'aprovar la llei anomenada Salvar Amèrica, a través de la qual assegura que s'evitaria el frau electoral que beneficia els demòcrates. Tot i que la tempesta elèctrica ha alterat els horaris dels castells de foc a moltes ciutats de la costa est dels Estats Units, incloent-hi Nova York i Filadèlfia, el cel del país s'ha convertit en una pluja de color i pólvora per a celebrar els 250 anys d'una nació que, en paraules del propi Trump, té el destí escrit per Déu.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. A Madrid han acollit aquestes últimes hores la manifestació de l'orgull LGTBIQI+ més gran d'Europa. Aquest any ha coincidit amb els 50 anys de la primera marxa, una manifestació que ha arribat pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que ha reclamat continuar avançant en els drets del col·lectiu. Des de Madrid, Alba Gil.
8: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i signes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
9: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
8: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
1: Gràcies, Alba, des de Madrid. I a l'Iran, segon dia de funerals per acomiadar el líder suprem, Ali Khamenei, mor el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel. Qui no ha aparegut, per això, és el seu fill i successor, Mojtabah Khamenei, ferit en el mateix atac en què va morir el seu pare fa 4 mesos. A les marxes se senten crits contra els Estats Units i Donald Trump, així com crides a la revenja en un context de treva precària. Les autoritats preveuen que fins a 20 milions de persones participaran en els seguicis fúnebres que recorreran diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Dijous enterraran Ali Khamenei a Mashhad, la seva ciutat natal. I la crònica internacional avui també passa per Veneçuela, evidentment, on ja són prop de 3.000 els morts i 16.600 els ferits pel terratrèmol del 24 de juny. Per compensar la falta d'hospitals en condicions, molta gent s'ha vist abocada fins i tot a ocupar un McDonald's per poder-hi improvisar un centre sanitari on atendre els ferits. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque, bon dia.
10: Bon dia. El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb 2 metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar y van tener la complicidad de la policía.
11: Nosotros vinimos 70, 80 personas de Bartra, traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche, y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así, así decirlo.
10: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
1: La Unió Europea es vol convertir en un mercat únic real el 2028 per no quedar relegada al panorama mundial. En aquest sentit, l'ens comunitari s'ha centrat en el projecte One Europe, One Market, que pretén eliminar les barreres reguladores i burocràtiques que dificulten el comerç entre els estats membres. Sara Riera, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia. El Mercat Únic, que fa 30 anys va impulsar Jacques Delors perquè les mercaderies i els serveis circulessin lliurement per la Unió, encara no funciona com tocaria. La mateixa comissió ha identificat ara 10 obstacles terribles que fan que el mercat interior continuï fragmentat amb tots els problemes que això genera per a les empreses. Una alta funcionària del Consell Europeu ha admès a Catalunya Ràdio que s'ha arribat a un punt en què el que cal ja no és simplificació administrativa per a les companyies, sinó directament una desregulació. A microobert, la comissària Ekaterina Zaharieva, responsable d'innovació, assegurava aquí també que Europa té el doble de projectes que els seus competidors.
13: Quan ens trobem amb els fundadors, com per exemple amb Espanya, ens expliquen que difícil és que les empreses s'estenguin als països veïns. La majoria de vegades han de començar des del principi tots els processos. Així que tenim un pla clar a la Comissió Europea, que és tenir desenvolupat el mercat únic el 2028.
12: Aquest mes la Comissió presentarà les seves propostes per abaratir la factura de la llum a les empreses i avançar en la unió del mercat de capitals.
1: 5 minuts per 8:15 del matí dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, diu, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles de Vic, va saber que havia militat al partit franquista Fuerza Nueva, que s'havia presentat a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que, en ple procés independentista, va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar a la direcció d'Aliança l'expulsió de Capelles, però la direcció del partit de Sílvia Orriols li va respondre que no jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. El 2027 serà un any d'alt voltatge polític per les eleccions municipals i si Pedro Sánchez aguanta fins aleshores, també les generals. Avui La Vanguardia publica una enquesta que ja demostra aquest final de cicle polític. De fet, un dels titulars és que gairebé la meitat dels espanyols ja voldrien avançar als comicis, Núria Pujades.
14: Sí, i és que si avui hi hagués eleccions al Congrés, el bloc de la dreta ja voreja els 200 escons amb un PP que només en perdria 5 i amb Vox que duplicaria els que té ara, fins a superar la 60a. Per tant, una majoria absoluta que, segons aquesta enquesta de La Vanguardia, aconseguiria la dreta. El bloc de l'esquerra perd el PSOE, que en deixaria 10 pel camí, però sobretot per sumar amb una vintena menys d'escons. Esquerra perdria un escó, Junts en perdria 3 i es quedaria amb el mateix resultat que l'Aliança Catalana, que entraria a l'hemicicle espanyol amb 3 escons, malgrat que no és l'objectiu, diuen, de la formació d'Oriols.
1: I pel que fa a la valoració de líders?
14: Doncs Gabriel Rufián es manté com el líder més ben valorat pel que fa a la nota, seguit del president Salvador Illa, però més enllà de la nota, l'enquesta pregunta si aprova o desaprova el líder en qüestió. I si ens fixem en aquesta pregunta, qui més encastats aproven és també Gabriel Rufián, amb un 46%, seguit de Yolanda Díaz, de qui aproven un 39%, i de Pedro Sánchez, amb un 37% dels encastats que consideren que aprova. A l'altre extrem, només un 15% aprova Míriam Nogueres de Junts. Una enquesta, per cert, que s'ha fet entre el 16 i el 29 de juny.
1: La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri i les altes temperatures estan condicionant les vacances d'estiu de moltes persones. Segons la patronal de les agències de viatges ACABE, les ganes de viatjar es mantenen, però ara es fan més reserves d'última hora per la incertesa del context internacional. Carles Carrión és el vicepresident d'ACABE.
15: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
1: L'altra cara de la moneda la tenim a Mallorca, on... No, això encara no toca. Un altre factor que està condicionant la planificació de les vacances és l'eclipsi solar del dia 12 d'agost, que ha fet augmentar l'interès per viatjar a destinacions on es pugui contemplar el fenomen. A casa nostra, els càmpings són una de les opcions més cobejades. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, preveu que el mes d'agost arribaran al 85% d'ocupació, una xifra semblant a la dels últims anys.
16: Ens centrem molt a pensar en l'ocupació d'uns dies al mes d'agost, però la temporada baixa és molt i molt llarga. Al final, el que hem d'anar és a buscar més el valor que el volum.
1: L'altra cara de la moneda la tenim a Mallorca, que avui dirà prou a la massificació turística i a l'especulació immobiliària que està degradant els espais naturals de les illes. Serà a partir de les 10 del matí amb una cadena humana a Estrenc. La protesta arriba després que una de les organitzacions convocants hagi acusat el govern balear de voler rebaixar el nivell de protecció d'aquest parc natural, unes acusacions que la presidenta Marga Proens ha qualificat de falsedat.
17: I aquesta notícia que s'ha mogut de la desprotecció d'Estrenc, ho dic en totes les lletres, és un Budó. No m'han de donar lliçons els ecologistes intermitents d'estima i de protecció del Parc Natural d'Estrac.
1: Tot plegat és el preludi de la gran manifestació que es farà a Palma contra la massificació turística de les Balears el proper 26 de juliol. Des d'aquesta setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contractem o quan contactem amb algú per primera vegada. Una mesura que arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris que hi veia un greu problema de privacitat. Toni Nogueres és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
18: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
1: Aquesta iniciativa, que WhatsApp pretén posar en marxa d'aquí poc menys d'un any, té com a objectiu protegir els usuaris davant de possibles fraus, ciberassetjaments o fins i tot una suplantació d'identitat. Avui més de 500 piscines de tot Catalunya participen al Mulla't per l'esclerosi múltiple. És la coneguda iniciativa solidària per recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb la malaltia, una malaltia que a casa nostra afecta 12.000 persones. L'acte central es fa al Club Natació Atlètic Barceloneta i assistiran personalitats del món polític, social i cultural. A més, avui també és nit de ressaca i nit llarga a Canet de Mar. Fa tot just dues hores, a quarts de set del matí, s'ha acabat una nova edició del Canet Rock. Aquest any ha plegat artistes com aquests que sentim, són els Amics de les Arts i també la Ludwig Band. Els Tiets també hi han volgut dir la seva. Ginestà, Maria Jaume, La Fúmiga han estat els encarregats de posar punt final a la festa, tot plegat en més de 12 hores de música en directe, amb record especial també pels afectats del foc de les Gavarres. Des de Canet de Mar, Marc Ruiz.
19: La lluita contra el foc ha estat present al Canet Rock. El festival hi ha dedicat un vídeo, però els artistes han recordat els bombers en diverses ocasions. És el cas dels Amics de les Arts, que els han dedicat segurament t'estimo. Els barcelonins han arribat al Canet Rock amb una banda de funky al darrere i un públic que se sabia totes les cançons al davant. Hem vingut a robar-vos les dones, Ja no ens passa, L'home que treballa fent agost, Louisiana o Els camps de cotó, però també No ho entens, una cançó del 2017, o Armengol, del seu primer disc. Ginestà també ha recordat els bombers que lluiten contra el foc de l'Empordà amb el clàssic Estimar-te com la terra. Han presentat el seu disc més madur, Gira tot igual però diferent, amb hits ballables com Mua Mua Mua o La vuitantera al mirall, i com Més marcada la casa, amb lletres que fan èpica de la quotidianitat, com Les coses senzilles. Maria Jaume, Doctor Prats, The Tiets, Els Catarres, Figaflauas, 31 Fama o Buos i La Fúmiga han fet cantar el públic del Canet Rock fins que ha sortit el sol.
1: Potser alguns de vosaltres ens esteu sentint ara tornant cap a casa des del Canet Rock. Doncs bé, potser us interessa aquesta notícia. El Col·legi de Farmacèutics de València alerta que els kits antiressaca que es venen a internet com a remei per alleugerir els efectes de l'alcohol són perillosos. Asseguren que donen una falsa sensació de protecció i que cal anar amb compte a l'hora de barrejar l'alcohol amb els medicaments. València, Alba Barbosa.
20: Són kits que es promocionen com a remeis per reduir el cansament i recuperar la vitalitat, però ajuden realment a mitigar la ressaca. Jaime Giner, president del Col·legi de Farmacèutics de València.
21: No soluciona res, o sigui que l'efecte que puguen produir, pues el que puguen produir pues quan tu tens un mal de cap un dia, pues el prens un paracetamol o el prens un d'això, o millor algun producte en electrolitos, beure per combatir una deshidratació, però no per solucionar la ressaca.
20: I aquest és el perill que el Col·legi de Farmacèutics hi veu, la falsa sensació de seguretat que poden donar aquests packs. Un altre dels riscos és consumir els productes sense saber si contenen un medicament. La barreja, llavors, amb l'alcohol pot empitjorar les conseqüències. Els kits antiressaca no es venen en farmàcies. El que dispensen són complements alimentaris que combinen vitamines del grup B i extractes de plantes i de fruites. Aquests productes naturals ajuden a metabolitzar tant begudes com aliments.
1: I avui, que és 5 de juliol, és l'últim programa de la temporada regular del suplement. De fet, quan vam començar la temporada, el dia 6 de setembre del 2026, Nicolás Maduro encara era el president de Venezuela. Els vaixells petroliers podien navegar sense problemes per l'estret d'Hormuz, un punt del mapa del món desconegut pel gran públic. Ali Khamenei era el líder suprem de l'Iran i ni en els pitjors malsons se sospitava que un atac coordinat d'Israel i dels Estats Units acabaria, en aquest cas, amb la seva vida. Pedro Sánchez ja travessava moments complicats, com en tota la legislatura, però no es podia imaginar que Zapatero estaria imputat per blanqueig de capitals i que al seu despatx s'hi guardaven joies per valor d'1,3 milions d'euros. La millor qualitat que té aquesta actualitat informativa que us expliquem cada cap de setmana, la gasolina de la nostra feina, és que sempre, sempre, sempre tenim sorpreses. Ens hem passat la temporada ballant al ritme de Donald Trump, una dinàmica perversa que ho contamina tot, perquè essencialment ho condiciona tot. Si als Estats Units tot és convuls, poques imatges ens han commogut més que les batudes contra la immigració a Minneapolis de principis d'any. A Catalunya, l'estabilitat política que retrata l'aprovació dels primers pressupostos en els tres últims anys no amaga complicacions en altres àmbits. Rodalies s'ha erigit com el gran desastre de la temporada, per sorpresa de ningú, i aquests últims mesos hem viscut un degoteig de morts violentes que han fet encendre les alarmes. Ens ho ha explicat, com sempre, la nostra estimada Maika Navarro, a qui han faltat hores per perseguir i les novetats de la mort d'Isaac Andic. Segur que al setembre en tindrà més de novetats, de detalls, i no caldrà esperar fins la temporada que ve per saber la sentència del judici a la família Pujol, un altre dels grans focus informatius d'aquests últims mesos. En un món feréstec, l'esport ens ha portat alegries. A l'espera de veure si Messi o la mínima mal aixequen el Mundial, el Barça ha perpetuat el domini sobre el Madrid, que ens ha regalat els millors moments de l'any amb la roda de premsa gloriosa de Florentino Pérez, i la trista figura d'Álvaro Arbeloa, que ha demostrat a la banqueta el mateix talent escàs que al camp. Quan tornem de vacances, el xandall blanc el portarà Mourinho. És l'enèsima demostració que la mà dura i la falta de compassió s'ha imposat en aquesta temporada que ens ha tocat viure. I marxem de vacances amb la millor temporada de la història del suplement en clau de números. 428.000 oients de mitjana aquests últims 3 EGMs, les últimes 3 onades. Cada dia sou més els que ens escolteu. Són 38 anys d'història del suplement. Nosaltres hem tingut la sort d'encapçalar els últims 8 anys. Ens hem fet grans amb vosaltres, pel camí ens hem casat, hem tingut fills, hem perdut persones que ens estimàvem i n'hem descobert de noves. I el més important és que tot això no s'ha acabat, perquè tenim ganes de continuar vivint coses en aquesta franja que ens estimem tant com és el cap de setmana i en aquesta casa tan difícil però a la vegada tan gran i tan meravellosa com és Catalunya Ràdio. Com diem, avui és l'últim programa de la temporada regular del suplement, però la programació de Catalunya Ràdio no s'atura aquest estiu. De fet, aquest mes de juliol, els caps de setmana us continuaran informant rigorosament la Núria Pujades i el Domènec Subirà al capdavant del Tot es pot parlar. Tot es pot parlar dissabtes i diumenges de 9 a 11 a l'antena de Catalunya Ràdio i durant tot el mes d'agost la Marina Laminos, que conduirà el suplement d'estiu de 9 a 12 del migdia amb una nova secció que ja us prometo ara que val molt la pena. L'hem batejat com s'ha escrit un crim i barrejarem, la Marina barrejarà crònica negra i ficció amb l'escriptor, atenció, Gil Prat sobre Roca i el metge forense Narcís Verdalet. A partir de l'agost s'ha escrit un crim al suplement d'estiu. Entre setmana, com cada estiu, el Frederic Vincent, que agafarà les regnes del matí de Catalunya Ràdio a partir de demà, mentre que al capdavant de la tarda... A la tarda faran torns Roger Carandell, Marta del Cor i Marta Montaner. Tot això és el que passarà a Catalunya Ràdio a partir de demà dilluns, però és que Catalunya Música tampoc fan vacances. Pilar Cugat.
2: Catalunya Música no tanca per vacances i aquest juliol tindrem de dilluns a divendres una versió estiuenca del magazín Tots els Matins del Món, a càrrec d'en Xavier Montagut i la Rosa Maria Bertroli.
1: I AICAT.
3: El programa Els Experts, El Despertador, estarà en antena el juliol de 8 a 10 cada matí en directe. I a l'agost el que farem serà un seguiment de la cultura de l'estiu ICAT al dia, que és el nostre espai informatiu a les 12 i a les 6 de la tarda. I, evidentment, molta música i les millors converses del Pausa i el Cel Obert i el Pista de Fusta.
1: A partir de les 12, alguns dels realitzadors d'aquest estiu de Catalunya Ràdio, aquí al suplement. El Tour de França continua sent protagonista avui a Catalunya, però parlem amb crònica esportiva. Jonas Vingegaard s'imposa amb el mallot groc a la primera etapa. Al Mundial de Futbol, França s'enfrontarà al Marroc als quarts de final.
22: El suplement, amb Roger Escapa.
23: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
24: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
0: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
4: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
5: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
6: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
7: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
25: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
4: Construint el canvi. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
26: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
27: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
28: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
27: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
26: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
27: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
29: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
26: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
29: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
27: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
30: Ja m'entens.
31: Un programa d'un altre gènere.
32: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
26: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
30: Amb David Ávila.
26: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: El suplement. Amb Roger Escapa.

0: segon que m'han enganxat el moment entrevà. 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Deixa'm passar, Macià. Definits els primers quarts de final del Mundial de Futbol, França, que aquesta nit passada ha guanyat el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé, s'enfrontarà al Marroc, que ahir va derrotar el Canadà per 3-0, Albert Benet. No em salvis, no. Okay. No em salvis, em veus aquí apurant, agonitzant.
1: De què és l'entrepà?
0: Doncs mira, de pernil dolç i formatge, la Sònia, que va ser el seu aniversari, portat a esmorzar.
1: Però no, has de beure una mica d'aigua.
0: No, si no ho puc fer per, tota la vegada.
1: Per empassar, saps què vull dir?
0: Quan fas cara d'haver dormit poc. Deu ser el típic que et despertes per veure un Qatar Aràbia Saudita a les 3 del matí.
1: Pel suplement, el que faci falta. Sí. Per informar, segur, de primera mà. I en aquest partit, a França li va costar moltíssim, eh? Molt més del que es preveia, i un gol de penal d'Mbappé al minut 70 va salvar els mobles en un partit marcat per la duresa en el joc de la selecció del Paraguai, que el mateix Mbappé es va encarregar de lamentar al final del partit. Ara de seguida el sentireu. Un Mbappé que, per cert, li va negar la salutació al porter Gil quan l'àrbitre va xiular al final, una escena que confirmava la tensió viscuda en aquest França-Paraguai. Així explotava Mbappé a la televisió francesa.
2: Si s'han de ficar les mans a la merda, fiquem les mans a la merda. Perdó per l'expressió. No hi tenim cap problema. Es pensaven que vindríem a jugar amb smoking, que vindríem a fer només jugades úniques. Nosaltres també sabem fer futbol brut, i l'hem fet avui. Hem guanyat, i fins i tot en això, hem estat millors que ells.
1: Mbappé, per cert, empata amb Messi com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 7 gols, i en la classificació de màxims golejadors històrics dels Mundials, Messi suma 19 gols i Mbappé un menys, 18, amb els mateixos partits. El rival de França als quarts de final, el Marroc, que es va sobreposar a la lesió de Saibari al minut 22 i va acabar guanyant una de les anfitriones, el Canadà, per 3-0, amb 2 gols del migcampista del Girona, Unahi, i amb 2 assistències del jugador del Madrid, Brahim Díaz.
0: A tot això, aquest vespre, partidàs Brasil-Noruega, és a dir, el Brasil de Vinícius, més que de Rafinha, contra la Noruega de Haaland.
1: Dius la Brasil de Vinícius més que de la de Rafinha, però atenció a la notícia, Rafinha estarà disponible per al partit d'avui.
0: Ja anem malament.
1: Però amb el davanter del Barça a la banqueta, tal com ha avançat fa només unes hores, veurem si juga uns minuts o no, Rafinha ho ha avançat al seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
3: Rafinha està progressant molt bé, o todavía no està 100%, però disponible per estar en el banco i per poder ser jugar alguns minuts o ser útil en alguns moments. Ha recuperat molt bé, molt ràpid, estem molt feliços amb això, perquè Rafinha és un jugador molt, molt important per a l'equip.
0: Fot una pinta de Rafinha sortir al minut 90, fer un sprint d'aquests molt, molt, molt, molt ràpid i trencar-se, que és una crònica que ja està escrita.
1: Mundial, sí. Rafinha havia de jugar uns hipotètics quarts.
0: Són vuitens, encara.
1: No se l'esperava vuitens encara. Forçarà Rafinha, no forçarà Rafinha. Clar, també dependrà de si el Brasil està guanyant 3-0, doncs segurament Rafinha no sortirà.
0: No va tan sobrat el Brasil, i avui fa la sensació que serà un partit ajustat. Mundial a banda, casa nostra, Jonas Vingegaard, primer mallot groc del Tour.
1: Després d'arrasar en la primera etapa a Barcelona, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
4: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres, i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
1: El gran favorit Tadej Pogacar va acabar tercer. Avui segona etapa entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc.
0: I Will Clyburn, que finalment no continuarà al Barça de bàsquet l'any que ve.
1: Després que el club hagi fet efectiva la clàusula per tallar el contracte, és la novena baixa aquest estiu d'un Barça que viurà una reestructuració de dalt a baix. Per substituir Clyburn, el club té 2 objectius complicats: Timoté Luwawu Cabarrot i Isaac Bonga.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
5: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: Ara de creix, i el dimarts dia 7 serà quan minvant, i a més se situarà visualment força a prop de Saturn. Per cert, demà dilluns la Terra arriba al seu punt més allunyat del Sol dins la seva òrbita, és un punt que es diu Afeli. Ens trobarem a 152 milions de quilòmetres de distància.
0: A quina hora ha sortit el Sol avui a Viladecans, al Baix Llobregat?
5: A les 6:24 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
5: A les 21:28.
0: Una abraçada, Joan Anton.
5: Igualment, Roger.
0: Néstor Gómez, temperatura aquesta hora a Viladecans?
6: 24 graus en aquests moments.
0: Amb una onada de calor que tornem a tenir sobre.
6: Sí, la segona de la temporada, la primera la van tenir cap als vols de Sant Joan, aquesta és la segona i pot durar força dies, possiblement més de 6 dies d'onada de calor. Avui començam amb aquestes temperatures que poden arribar gairebé a tocar, no sabrem si tocar o no tocar, però estarem allà ben a prop, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però la calorada serà intensa, 38 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central i, lògicament, a les Terres de l'Ebre. I serà a partir de demà, quan ja tocarem els 40 graus i de manera consecutiva, com a mínim, fins al proper divendres. I tot això marcat dintre d'un panorama d'estabilitat, de sol, que ens acompanyarà tant al matí com a la tarda, i no només avui, sinó que el paraigües només l'obrirem per protegir-nos del sol, perquè de pluges no se n'esperen en almenys 5 o 6 dies més.
0: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
7: Jo amb el cor a l'aire dormo tots els 365 dies de l'any.
0: Què dius, Anna?
7: Sí.
0: Dorms completament nua?
7: Totalment, sempre.
0: Saps que sempre m'ha semblat una marranada?
7: Per què?
0: Perquè, no sé, em sembla brut. Jo necessito...
7: a mi em sembla una marranada dormir amb roba.
0: Doncs a mi no. Bueno, per això existeixen i es van inventar els pijames.
7: Bueno, però per estar una estona, però després te'ls treus. És que el cos ha de respirar.
8: Semblava el doctor Dolittle, jo. Tots els animals em venien a veure com passava, les cabres, els cavalls...
9: Vaig arribar i encara hi havia els seus dos gats.
8: Sí, em van adoptar dos gats. Un que es deia Puig i l'altre Demon. I els deia Puigdemont.
10: És La venganza de Vigo, el títol d'aquesta pel·lícula. Oye, mira, de verdad que yo esto no lo hago nunca. Dic, pero ¿te importa que nos hagamos un selfie? I em diu, dale, dale. I m'acosto, i normalment amb un selfie t'has d'abraçar. Però veig que aquella virilitat, aquella envergadura, saps? Aquella esquena d'espalda plateada recta, dic, no toquis. Llavors, jo estava molt nerviós, em tremolava la mà... i no li donaven el botó que t'has d'enfocar tu. I estava enfocant a Monegros. I ella em diu, però estàs enfocando a l'infinito. Diu, tienes que darle al botón de... Em va ajudar.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 5 de juliol del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Joan Rovira.
1: Tindrem un dia complicat.
2: El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat assegura que avui serà encara un dia complicat pel foc a les Gavarres, tot i que està estabilitzat, però preocupa l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i així, en les properes hores es podria aixecar el confinament als 7 municipis afectats.
0: Donald Trump.
2: El president dels Estats Units enalteja el país en la celebració dels 250 anys de la independència amb un missatge patriòtic que aquesta matinada ha tornat a tirar el fantasma del comunisme apuntant contra els seus rivals polítics.
0: Carles Carrión.
3: Puja sense cap mena de dubte.
2: El vicepresident de la patronal de les agències de viatges assegura que la situació geopolítica, l'encariment del transport aeri i les altes temperatures estan condicionant les vacances d'estiu de moltes persones i a casa nostra una de les opcions més cobejades són els càmpings.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 168.
2: Quilòmetres són els que té la segona etapa del Tour de França que començarà avui des de Tarragona i acabarà amb tres voltes a Montjuïc.
0: 500.
2: Piscines de tot Catalunya que avui participen en el Mulla't per l'esclerosi múltiple, la coneguda iniciativa solidària per recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
0: El número 12.
2: Hores de música, les que han viscut aquesta nit a Canet de Mar, el Canet Rock, que un any més ha vist sortir el sol i ha dedicat el festival a l'incendi de les Gavarres.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i el Carles Monguilot. Un mateix 5 de juliol, en aquest cas de l'any 2021, va morir la cantant italiana Raffaella Carrà.
4: I ha mort Raffaella Carrà, als 78 anys, cantant, actriu i presentadora. Va ser un símbol de la televisió.
0: Icona de la cultura pop, també són seus temes com Pedro. Va protagonitzar grans pel·lícules i es va convertir també en referent de la comunitat LGTBI i va ser una habitual de la tele italiana, la RAI. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la porta d'embarcament d'un avió que us portarà al sud, des del parc on passegeu el vostre gos, Pedro, o des del llit de la persona amb qui aquesta nit

0: L'entorn l'avisa que, si ja el miren estrany per mig marroquí i musulmà, no ho compliqui més amb demostracions de catalanitat. I Pau Cubarsí, per exemple, evita parlar de diversitat lingüística i li pesa la por que l'assenyalin quan reconeix que potser amb l'Eric Garcia sí que parla català perquè li surt una mica més fluid. El futbol s'ha convertit a Espanya en una política d'estat. Rosalia i Alexia Pudelles fan posturetes a la llotja, segures que el seu patriotisme el sortirà a compte, i els que volem recordar, diu Toni Soler, que tot això és un acte de negació d'una identitat, ens hem de conformar amb el paper de xafaguitarres. I mentre la piloteta entri, com el 2010, el dinosaure continuarà aquí.
1: A La Vanguardia, la Lola García analitza l'enquesta que publiquen avui i que evidencia que al PP li convenen eleccions com més aviat millor.
0: Perquè el seu avantatge respecte a l'extrema dreta de Vox no fa més que reduir-se. Se'n desprèn que l'auge de Vox està frenant Alberto Núñez Feijóo i aquesta constatació explica tots aquests acords entre els dos partits a diverses comunitats on ja volen anar normalitzant una aliança que es perfila de manera nítida com l'única possible per prendre-li la presidència a Pedro Sánchez. La possibilitat de Feijóo de governar en solitari s'ha esvaït i no és estrany, doncs, que Aznar hagi advertit al seu partit que la via ara mateix no és acostar-se al partit de Carles Puigdemont, més enllà de coincidir puntualment. En definitiva, Feijóo escriu ja és conscient que el seu futur passa per l'aliança amb l'extrema dreta, igual que Sánchez va veure al seu moment que la seva oportunitat passava per una aliança estratègica de l'esquerra amb nacionalistes i també amb independentistes.
1: I el periòdico, l'anàlisi política, avui la fa la Pilar Santos. Pedro Sánchez no ha marcat ni una mínima distància amb Zapatero, escriu.
0: Continua estretament vinculat a l'expresident i a les seves joies convertides en símbol de la presumpta corrupció. I Zapatero, doncs, també continua sense pronunciar-se. Un silenci que cada vegada incomoda més alguns ministres del govern, també dels socialistes, perquè Zapatero deu explicacions. El jutge sí, però també a la ciutadania. I mentrestant el PP troben a faltar que Feijóo no sàpiga quedar-se fora d'escena, deixant que el govern caigui pel seu propi pes i, en canvi, es fiqui en vessals innecessaris. Consideren, segons Pilar Santos, que aquesta setmana, per exemple, va cometre un error greu afegint-se a la notícia falsa llançada per Vox per sembrar dubtes sobre el procés de nacionalitzacions que permet la Llei de Memòria Democràtica des del 2022.
1: Aprofitant els 250 anys dels Estats Units, el Washington Post pregunten a 25 nord-americans, Albert Pustils, què opinen del seu país.
2: En concret, el diari preguntava què consideraven que feia gran als Estats Units, què els feia sentir orgullosos i quines eren les seves esperances de cara al futur. I la gran majoria són respostes positives, com la d'en Brody, un adolescent de 14 anys d'Ohio, que diu que ser estatunidenc és sinònim de llibertat d'expressió, d'opinió, d'educació, de religió i de vestir i menjar com vulguis. La Victoria, una jove de 27 anys d'Alabama, assegura que Donald Trump ha fet una feina excel·lent a l'hora de mantenir relacions positives amb altres països. I la Brenda, dona de 68 anys que viu a Florida, reconeix que està orgullosa de ser americana perquè té llibertat de religió i també admet que li agraden les armes i, per tant, la constitució del país. A l'altra banda, també hi ha alguns crítics, com la Leslie, de 75 anys, que creu que la democràcia ja no es pot donar per garantida, la de Whale, afroamericana de 29 anys, que considera que el país ha fet molts passos enrere, i la Kelis, també afroamericana, desitjaria que els polítics, i en especial Donald Trump, fossin molts menys racistes.
1: Avui als diaris esportius, portades dedicades al Tour de França.
2: Espectacular, exclama l'esport, amb el titular de color groc i amb la imatge d'alguns ciclistes passant per davant de la Sagrada Família. A Mundo Deportivo utilitzen una foto similar amb la basílica de fons i fan un joc de paraules, Tursalona. A Madrid, en canvi, les portades versen sobre el Mundial. A l'AS, entrevista a Pedri, somio a marcar el gol d'Iniesta, acompanyat d'una fotografia del migcampista del Barça jugant a escacs. I el Marca, parlant amb un altre protagonista de la selecció, Mikel Oyarzabal, amb aquest titular. Confio al 100% en aquest equip.
1: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella del que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
3: Yeah, I hate being a sub, to be honest. I'm a nervous wreck when I'm a sub. I head and kick every ball. I try not to. I try and tell myself to be calm, but I can't help it. So I was desperate to get on. The lads who started the game grinded them down, and I felt like when I come on, they were tired.
4: Pero vamos a ver, que no existen los migrantes. Hay emigrantes e inmigrantes. Estas personas tienen su nacionalidad. Han nacido en un país, el que sea. Bueno, que siempre es Argentina, Cuba, México y poco más. La mitad en Argentina. Pues anda, que no tienen la nacionalidad argentina, derechos y deberes. ¿Han estado alguna vez en España? No. ¿Han cotizado alguna vez aquí? No. ¿Tienen derecho a ser españoles? No. No. no son españoles.

0: jo he sigut un nòvio molt, molt, molt lamentable, per això estic com estic i per això porto tants insultes, segurament. Jo hi ha moltes vegades que certes línies vermelles les he traspassat, i també penso que si algú traspassa aquestes línies vermelles t'està donant molta informació i t'està dient que amb aquesta persona potser no val la pena estar.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou, Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries. L'estiu ets tu, la llum dins dels meus ulls.
3: Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Víctor Fernández, alias
4: El Pajarito.
5: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
6: És una superació estar aquí.
5: Ni per diners.
7: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
5: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
8: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
9: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
10: I estic molt content amb mi mateix.
5: Nits sense ficció. Genuïns. Això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
14: En Joan va baixar la fonda.
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Són les 9.
5: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: El foc de les Gavarres ja està estabilitzat després de cremar 2.300 hectàrees, però encara no és hora de celebrar res perquè avui arriba una nova onada de calor que dificultarà les tasques d'extinció dels propers dies. Avui es preveu un dia complicat, segons els bombers, justament per les altes temperatures i perquè el flanc dret continua preocupant. Ha creat focus secundaris i cal estar pendents també que el foc no revifi i pugui estendre's per tot el massís. Tot i així, avui, d'aquí unes hores, començaran ja a reduir efectius de la zona. Aquestes properes hores també es podria decretar el desconfinament dels 7 municipis afectats, o almenys alguns d'ells. Es decidirà en una reunió que ha de començar aquesta hora entre bombers i alcaldes. Així ho ha insinuat en l'últim balanç al cap d'intervenció, però insistim, encara no està del tot decidit. El que sí que es manté és el tancament al massís de les Gavarres, avui i els propers dies, i el missatge és de no anar-hi ni a córrer, ni a passar el dia, ni a fer cap activitat, hi ha un incendi. És un èxit dels bombers que només haguem de lamentar danys materials perquè, veient la virulència de les flames de divendres, molts vam témer el pitjor, però posem una mica més fàcil. Els que en saben diuen que aquest incendi marcarà un abans i un després. Com a mínim, reobrirà el debat de la gestió dels boscos. Potser ha arribat l'hora d'entendre que a Catalunya no es pot permetre més polvorins.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, la Núria Orriols i el Carles Monguilot. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé.
3: Entre bé i molt bé.
0: Passem per la Bisbal d'Empordà, que la Montse Polveta ens farà un retrat de com es desperta també el dia amb aquesta última hora de l'incendi a les Gavarres. Fa uns instants sentíem els bombers, fa una hora ja, amb aquest titular, que és que l'incendi està estabilitzat, però no val a baixar la guàrdia, Montse.
1: Doncs no val a baixar la guàrdia. La Bisbal fa molta pudor de cremat. Hi ha com una calitxa a tot el municipi que impedeix la bona visibilitat. Ara aquí el centre de comandament avançat acaba de començar la reunió dels grups operatius, dels bombers, els agents rurals, protecció civil, etc., amb els alcaldes de la zona afectada. També hem vist entrar els de Cruïlles, el de Forallac, el de la Bisbal, i també la consellera Sílvia Paneque, que s'ha desplaçat fins aquí, fins a la Bisbal. Els han d'explicar què s'ha aconseguit durant la nit i quins plans hi ha per les pròximes hores. A nosaltres ja ens han avançat que al llarg del matí es podrien aixecar els confinaments als 7 municipis on des de divendres s'aplica aquesta mesura i que al llarg del matí s'obriran les carreteres al voltant de la zona de l'incendi, no les que hi ha a dins del perímetre. El foc, com deies, està estabilitzat, però queda moltíssima feina per fer. Durant la nit encara hi ha hagut focus secundaris que han saltat fora del perímetre i, a més, avui els termòmetres s'enfilaran i un cop més hi haurà marinada. Ara mateix els termòmetres ja els tenim a 26 graus. Joan Rovira, el cap de l'operatiu, ens explicava així el que pot passar avui.
4: Tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i, per tant, hem d'estar molt atents a com es comportarà l'incendi.
1: Sobretot crida el sentit comú. No us acosteu a la zona, no vingueu a les Gavarres, encara que les carreteres estiguin obertes.
0: Montse, pel que fa al desconfinament d'aquests 7 municipis, com ha d'evolucionar, quan es prendrà aquesta decisió i de què depèn exactament?
1: En Joan Rovira ens deia que 3-4 hores es podria concretar. Això pel que fa al confinament. Pel que fa a les persones evacuades, al llarg del matí els equips dels bombers inspeccionaran les cases, la zona, i decidiran si la gent pot tornar a casa seva. Ara mateix el balanç que hi ha és de 8 cases cremades del tot i 8 més afectades per les flames, a més d'algunes indústries i també vehicles que hi havien en aquestes cases i en aquestes indústries. Dos dels domicilis cremats estan a Calonge, on l'alcalde Jordi Soler ja pensa en el que els espera. Són declaracions aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Aquests boscos estan perduts, estan completament perduts, estan absolutament sugarrimats. Jo hi vaig fer una volta per aquí al matí del Massís de la Creu, per sobre Cabanyes, i la veritat és que fa molta pena. És molt trist tot plegat, però bueno, és el moment de defensa, i és precisament en aquests moments difícils quan es nota la solidaritat de tot un poble.
1: En total, de moment, hi ha unes 2.300 hectàrees afectades per l'incendi. És el primer gran foc forestal d'aquesta temporada. Com us dèiem, ara mateix aquí en el centre de comandament s'està fent aquesta reunió de coordinació amb els alcaldes i els equips operatius, on se suposa que els concretaran què passa amb els confinaments i amb el retorn de les persones evacuades.
0: Deixa'm saludar el Josep Artacho. Ell és veí de la Bisbal, té una casa a les Gavarres. Josep, bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs tu, Josep?
6: A veure, jo estic bé, però estic molt trist. És clar que estic trist i la moral molt baixa de com s'ha produït aquest foc i de la manera que ha sigut. I clar, com veus com ha quedat tot calcinat, tot cremat, doncs... I queda la moral molt baixa, és normal, és que és molt normal.
0: On tens
6: cura? La cosa que dius, mare de Déu, és que de veure un dia que està verd, tot maco, i l'any següent, el dia següent, bueno, tot cremat i tot trinxat, bueno, pues, et baixa la moral, normal.
0: On tens la casa tu exactament, Josep?
6: Jo tinc una casa a Rabioses, a Cruïlles. La finca es diu Vinya Vella. És a Rabioses, un veïnat que es diu Rabioses, que està a Cruïlles. És a l'altra banda... on està Sant Pol, a l'altra banda. Pertany a Cruïlles.
0: Esteu confinats encara?
6: No podem anar a la casa perquè hi ha control de policia, de Mossos, i bueno, el foc està controlat però no està extingit. Vull dir, la cosa encara... Tenen encara molta feina i, bueno, i han previst que ve una onada de calor molt forta, clar.
0: Tu...
6: I no es pot anar a la casa de cap manera.
0: Tu, Josep...
6: Bueno, està tot el cràter està tallat i està, bueno, no pots passar de cap manera, no.
0: Tu vas veure l'home que el dia abans de l'incendi, és a dir, dijous, feia servir aquesta serra radial.
6: No, dijous no, va ser divendres.
0: Tu el vas veure el mateix divendres.
6: Això va ser divendres, sí, no va ser dijous.
0: Sí,
6: això
0: però...
6: va ser el 3, que no oblidaré mai la llata, és el 3 de juliol 2026. Això va ser divendres, el dematí.
0: Sí, divendres al matí comença l'incendi, però diuen que els dies previs ell també estava fent feines amb la radial i se l'havia avisat ja.
6: A veure, vam passar amb el cotxe, perquè jo anava pues, a la finca, a agafar tomates, que, bueno, tal, i vam veure un operari que estava fent feines a la cuneta i tenia una motosserra petita, jo sé molt bé el que és una motosserra i el que és una radial. Tenia una motosserra petita i tenia altres eines allà, que suposo que seria una radial també, però estava fent com netejant quatre branques que hi havia per allà. Després se suposa que aquest home va fer servir la radial per tallar un ferro, un cargol, i va saltar una xispa, una guspira, i bueno, i va passar el que va passar, una imprudència estúpida, que bueno, aquest home, pues, no sé, tenia que haver pensat, abans de fer això, pues, pensar, bueno, és que tu, un dia de tramuntana, déu-n'hi-do, tot sec, humitat baixa, bueno, pues clar, el tio, mira, va servir una radial a les 10 i bueno, va sortir una guspira. Quan nosaltres vam passar tenia una motosserra petita que es veu que estava netejant alguna del cantó, una branca o alguna cosa. I després, bueno, quan vam passar pues, vam arribar a la finca i res, en 10 minuts vam veure una cortina de fum blanc i de seguida van trucar a emergències al 112, de seguida. I bueno, ens van dir que ja venien cap aquí, els van donar leches. Però, bueno, en un quart d'hora teníem el foc allà a la finca i va ser el primer puesto que es va començar a cremar.
0: Estem posant molt el focus en aquest home. Avui passarà a disposició judicial, però també hem d'esbrinar per encàrrec de qui treballava aquest home, si estava obeint ordres d'algú o no, perquè aquí hi ha una investigació en marxa. Hem pogut saber, també a través de 3Cat Info, que l'home treballava per una UTE contractada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, que està formada per dues empreses, per Aquaterra i per Construccions Rubau. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'adjudicatària del contracte, que és per la conservació de carreteres, i Territori ha demanat una cronologia dels fets i que aclareixi si el treballador seguia instruccions dels seus superiors. A veure, Carles Monguilot, aquí s'ha de demanar responsabilitats tenint en compte aquest escenari, que si hi ha una empresa subcontractada, que si Territori està també al darrere, que si hi ha un senyor allà fent servir una radial quan no toca perquè està prohibit?
2: Bé, aquí hi ha una qüestió. Indiciàriament estaríem parlant d'una conducta delictiva. Per això aquest senyor ha estat detingut. Efectivament, si es demostra que hi havia unes prohibicions i es va saltar aquestes prohibicions i la conducta seva ha provocat l'incendi, estaríem parlant indiciàriament i suposadament d'un delicte d'imprudència greu, perquè es pugui perseguir penalment la imprudència de ser greu. Per tant, això serà objecte d'investigació judicial. La persona física respon a aquest treballador pel delicte, si és que realment finalment s'acredita. Però no oblidem que, com que estava fent unes feines per una societat, en aquest cas dues societats, una UTE, ja sabeu que vol dir una unió temporal d'empreses. Dues empreses el contracten i el fan treballar amb unes determinades tasques. Aquestes empreses serien responsables civils del perjudici causat. I això és molt important, perquè la responsabilitat penal...
0: I el govern... El govern o el Departament de Territori que subcontracta una empresa
2: també
0: se'n renta les mans, no, o és responsable?
2: No, això és una responsabilitat encadenada. Responsabilitat penal també en pot arribar a tenir l'empresa o les empreses. Que passa que, evidentment, la gent, per sentit comú, entendrà que una empresa no pot anar a la presó. Què passa quan una empresa, una societat, comet una conducta delictiva a través d'un empleat seu que pot respondre multes o fins i tot, en els casos extrems, que no seria, jo crec, aquest, un tancament de l'activitat empresarial. Per tant, responsabilitat penal, si n'hi ha, serà personal d'aquest treballador. Evidentment, aquest senyor no volia causar el dany que ha causat. Per això és una imprudència, no? El dret penal recull conductes voluntàries, que són les doloses, o conductes negligents, que són les imprudents. Però la responsabilitat civil, i aquí estem parlant de moltíssima responsabilitat civil en quant a quantificació econòmica, és, primer, de la persona física que comet la imprudència, però subsidiàriament indemnitzaran, si finalment s'acaba acreditant així, les dues empreses i, per què no, també, amb responsabilitat, amb cascada, que es diu, el Departament d'Infraestructures, que depèn de la Generalitat. Tot això serà un procés complex, però, insistim, i anem al primer que he dit, per la via penal. Això està ara judicialitzat amb un detingut que decidirà el jutjat de la Bisbal, segurament quedarà en llibertat, però serà una llibertat provisional a les penses de la investigació per si hi ha conducta negligent greu.
0: I aquí també el quid de la qüestió és saber si obeïa ordres o se les va saltar. És a dir, si estava treballant per avançar feina que hauria d'haver fet quan l'alerta hagués disminuït o no, o el seu superior li va dir... Vés a acabar aquestes tasques.
2: Efectivament, i l'empresa sempre, les empreses tenen una responsabilitat que és la de controlar les suposades negligències que puguin fer els seus treballadors. Si ella estava treballant amb les eines de les empreses dins de l'horari que l'empresa tenia controlat i que cobrava de l'empresa, evidentment l'empresa tenia una obligació de saber què feia el seu treballador, quines tasques feia, i també serà objecte d'investigació. Però, vull dir, aquí hi ha una cosa que ara la gent els preocupa moltíssim, que són els perjudicats, no? Hem sentit 8 cases cremades, no sé quantes perjudicades, gent desesperada. A diferència del que passa moltes vegades, quan hi ha un incendi forestal, normalment no se sap l'origen. O pot ser fortuït, pot ser un llamp o pot ser una xispa. Hi ha antecedents a la jurisprudència de les companyies elèctriques que quan es demostra que una xispa de les seves instal·lacions provoca l'incendi, arriben a indemnitzar. Que passa que no penalment, potser, però arriben a indemnitzar. Però aquí, com que se sap l'origen, sembla ser absolutament cert de l'incendi, i si és per uns treballs que realitza aquesta persona sota l'empara d'unes empreses, i a més, sota la direcció de la Generalitat, a través del Departament d'Infraestructures, em sembla, de Territori, que heu dit, aquestes indemnitzacions que es puguin derivar poden ser pagades o poden ser cobertes per o les companyies d'assegurança d'aquestes empreses, que segur que hi haurà companyies d'assegurances. Per tant, les dues empreses que estan a la UT són prou conegudes, de prou solvència, com perquè segur que ho tenen tot a nivell administratiu en regla, no? Bé, hi haurà companyies d'assegurances i jo diria, per tant, la gent perjudicada que tingui l'esperança de que en el jutjat, a través de l'oportuna reclamació, que segur que els explicaran que podran fer, podran reclamar restituïts en part, almenys econòmicament, pel perjudici.
0: Josep Artacho, aquest veí de la Bisbal que té casa a les Gavarres i que va veure aquest operari, què més volies afegir, Josep?
6: A veure, estic d'acord amb el que diu aquest abogat. Val, estic d'acord, molt bé. A veure, que treballés en totes aquestes empreses, bueno, que estan a darrere, vale, d'acord. O si treballés per entrar. A veure, una cosa que quedi clara. No es poden fer servir eines perilloses d'aquesta manera. Un dia de tramuntana, un dia de sequetat, de poca humitat, i això qualsevol persona, un pagès o gent del camp, sap perfectament que aquestes eines no es poden agafar de cap manera. Aquest senyor, no sé qui és, ni, és que no vull ni conèixer-lo, però aquest senyor, en el moment que va agafar la radial aquesta, tenia que pensar, bueno, això tira cuspires i xispes que van a un metro i a dos metres. Bueno, tal com estava el terreny, tot sec, bueno, tenia que pensar que això, bueno, era una imprudència, però no greu, més que greu. I, esclar, parlem de la gent que hi ha darrere, de tot això, de les cases perdudes, de les Gavarres que estan tot calcinades. Però aquest home tenia que pensar, mira, jo això no ho faig perquè això és un perill ara mateix. És que és de lògica, és de sentit comú. I, bueno, que treballi per les empreses que treballi, que tindran responsabilitats, vale, d'acord, molt bé, però aquest home tenia que haver pensat, i, bueno, això no puc fer-ho perquè si me salta una xispa, bueno, et diu aquí la de San Diego.
0: I, bueno. És el Josep Artacho, aquest veí de la Bisbal, que va poder veure també doncs, aquesta persona que avui passa a disposició judicial. Monguilot, més enllà d'aquest cas concret, que evidentment aquí hi haurà un procés judicial, de seguida l'Oriol i la Núria, ahir vam sentir també diversos testimonis de veïns que van perdre, alguns d'ells, la casa. El Jordi Roig va ser un.
3: Fantesca. És que no hi ha més paraules. És terrorífic. Perdre-ho tot.
0: Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
3: Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho vèiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
0: Aquesta gent que ha perdut la casa ha de confiar en les seves assegurances i buscar-se la vida? O aquí als ajuntaments i tenint en compte que es tracta d'un incendi que ha cremat 2.300 hectàrees, també l'administració hi té alguna cosa a dir?
2: Sí, efectivament. Si aquestes persones tenen una assegurança pròpia, l'assegurança els indemnitzarà. Però després, l'assegurança que els ha indemnitzat tindrà dret a reclamar com a companyia d'assegurances en els responsables de l'incendi. Per tant, d'una manera o altra, si tenen assegurança cobraran, després dependrà del límit de l'assegurança, que a vegades tens més perjudici que el que cobreix l'assegurança, cada pòlissa ho concreta això. Però poden, dins de la desgràcia, poden tenir no la tranquil·litat, perquè jo parlar de tranquil·litat em semblaria ara, pobra gent, exagerat, però sí que poden tenir el consol de que si s'identifica i es declara provat que l'origen de l'incendi correspon a una determinada persona, que depèn d'una determinada empresa, que hi ha unes assegurances, tenen una expectativa bastant probable de ser ressarcits, de poder cobrar el perjudici. Lamentablement, el perjudici només es pot cobrar amb diners. Per sort no hi ha hagut desgràcies personals, perquè si aquí hagués mort algú, també dius, sí, em recuperaré que diners. No, aquí parlem d'indemnitzacions que haurà d'establir un tribunal, perquè això, repetim, està judicialitzat, però que les perspectives, jo com a advocat, faria una previsió de futur optimista per les víctimes, perquè a través de les oportunes reclamacions que es derivaran de la causa penal, repeteixo, en un procés penal sempre es respon amb pena de presó, per exemple, en el cas de l'operari que ha provocat l'incendi. També tinc que dir, mira, jo tenia un amic fiscal que deia que els delictes d'imprudència los cometen los hombres buenos. Tots podem fer una imprudència. Que passa que quan tu fas una imprudència i no hi ha resultat, quedes indemne, no passa res. Quan tu tens la desgràcia, aquest home, porot, estava treballant i segur que el que volia era fer la feina més bé, tot i que segurament, ja veurem, no? Hem de ser prudents, però segurament no va valorar, no? La imprudència, va dir el clàssic, què és una imprudència? La imprudència és preveure allò que és previsible o evitar allò que és evitable. Si tu preveus que si et saltes un stop pots atropellar algú, no te'l saltis. En aquest cas, s'haurà de veure, havia de preveure que fent servir aquestes eines podia causar un incendi per les xispes que sap que l'eina normalment causa. Doncs es valorarà en el judici o es valorarà en la causa. Però ha de quedar clar que de la responsabilitat penal se'n deriva sempre una responsabilitat civil. Clar, si aquesta persona hagués estat fent feines per ell, hagués sigut un petit propietari d'allà de les Gavarres i hagués causat l'incendi, respondria amb el seu patrimoni, però potser diries, bé, aquest pobre home, el patrimoni que té és limitat, i a partir d'aquest patrimoni quedarà insolvent i totes les víctimes no podran cobrar. Però aquí sembla que la perspectiva d'indemnització és molt més àmplia. Per què? Perquè hi ha les dues empreses de la UT darrere, amb segona escala de responsabilitat pot haver-hi fins i tot el Departament de Territori, és a dir, la Generalitat, és a dir, l'administració pública. Per tant, les víctimes perjudicats han de tenir una esperança de que això finalment puguin veure's ressarcits, mira, del dolor moral i del patiment que estan tinguent, que segur que és inevitable. Lamentablement, potser no els ressarciran mai, no, però del perjudici econòmic sembla ser que sí, que és possible.
0: Oriol Marquín, Núria Oriols.
7: Aquí hi ha una sèrie de coses que ja són irreversibles i que, per tant, només has de confiar que les assegurances funcionin, que l'empresa, en el cas que sigui responsable del que ha passat, doncs pagui les seves conseqüències com toca, i que l'administració, en el cas del Departament de Territori, també doni alguna explicació, tenint en compte el funcionament d'aquesta UTE i saber per què aquest empleat estava fent el que estava fent. I crec que també és un bon dia per anar una mica més enllà i començar a pensar per què passen aquestes coses, perquè hi ha incendis d'aquest tipus. Avui l'Arnau Urgell, periodista del Nació, que és una persona que pel meu gust és qui més i millor escriu d'incendis a Catalunya, publica un anàlisi en 10 punts sobre per què passen incendis com aquests. Jo crec que és especialment interessant posar l'accent en l'abandonament rural, la proliferació d'urbanitzacions i dècades sense grans focs, que el que fan és que hi hagi més material per cremar. També s'ha parlat molt dels incendis de sisena generació, que són aquells que tenen bàsicament suficient energia com per consumir-se ells sols. Són focs que, per exemple, avancen a velocitats superiors als 30 km per hora. Això vol dir que entre Barcelona i Premià de Mar un incendi trigaria només una hora en arribar, i això és una bajanada. I també S'ha de parlar del model productiu, del model de gestió forestal. Hi ha entitats com, per exemple, la Fundació Catalunya La Pedrera, que és propietària de bona part d'un percentatge molt significatiu en aquest cas. És només un 0,29%, però déu-n'hi-do, per ser una única propietària. Això vol dir 6.000 hectàrees, que són gent que compra boscos per gestionar-los millor, per entendre'ns. I això, la gestió forestal, hi ha aquell típic... és un tòpic, de... oh, és que els focs s'apaguen a l'hivern. És veritat? Això t'ho has de prendre seriosament, perquè si no, entre el canvi climàtic, entre la calor que fa, entre que la gestió forestal no és òptima, que hi ha dies que fa vent, que hi ha dies que fa molta calor, que hi ha imprudències i que no hi ha focs que puguin ser controlats per anar netejant segons quin espai dels boscos, doncs això és un problema. I aquí podríem dir que no hi ha color polític. Això o la Generalitat s'ho pren seriosament i la gent s'ho pren seriosament o no te n'acabaràs de sortir mai.
0: Núria.
8: Sí, a veure, és així. És a dir, ara hi haurà d'haver el procés judicial per si hi ha responsabilitat penal per a aquest treballador que haurà comès una imprudència, però l'incendi podia haver començat per un altre motiu i el problema és que no hi ha gestió forestal. Jo crec que és un molt bon dia per recuperar entrevistes del Marc Castellnou. Tu mateix, Escapa, el vas entrevistar fa molt poc, al cap del...
0: Mira,
8: del Graf.
0: Parlaré, explicaré una interioritat perquè el Marc Castellnou ha estat la batuta de la gestió d'aquest incendi, dirigint-lo des de divendres que va arrencar. M'ha escrit fa uns instants que anava a dormir una estona perquè aquesta nit ha estat molt decisiva i també han estat treballant de valent. Vull dir que és evident que la feina dels bombers, i en aquest cas del Marc, que quan expliquem que Catalunya és referencial en la gestió i en l'extinció d'incendis, és precisament per figures com la del Marc Castellnou, amb qui s'hi emmiralla tot el món, d'alguna manera, i hi ha matinades que se les passa despert doncs gestionant incendis d'altres punts que no són Catalunya, evidentment. Digues, Núria, perdona.
8: No, doncs això mateix, que és molt interessant recuperar l'entrevista que li vas fer. També porta molt temps fent el mateix discurs i crec que és hora realment que la Generalitat també li faci cas en el que és en el seu abast, no? Perquè el que ve a dir ell és que m'invertir en més tecnologia, en més bombers, en més efectius per apagar incendis, d'acord, està molt bé, però no guanyaran aquesta guerra amb... posant el focus aquí. Es guanyarà aquesta guerra canviant el paisatge que actualment hi ha a Catalunya. És a dir, es necessita que aquesta massa forestal tan gran, que a més està partida en petits propietaris, això dificulta la gestió, doncs es recuperi bàsicament l'economia rural perquè el paisatge no tingui aquesta continuïtat, que quan s'encén un foc, doncs la propagació amb les condicions climàtiques que hi ha actualment s'escampa doncs a una velocitat sideral. Llavors, ha de canviar el paisatge. I això vol dir donar facilitat a qui es dedica a l'agricultura i a la ramaderia, cosa que crec que els pagesos, des de que hi va haver la revolta pagesa el 2024, doncs hi ha moltes reivindicacions que encara estan pendents. Una, que em sembla elemental, que és la reducció de la burocràcia, facilitar aquesta activitat econòmica, encara es queixen que no està del tot arreglada, i això aquí té un paper al govern, no aquest govern, sinó també els anteriors, i hauria de ser una qüestió política àmplia de tots els colors polítics, de facilitar aquesta activitat econòmica i després també donar incentius per la gestió forestal, és a dir, si hi ha petits propietaris que han d'invertir en la gestió forestal de la seva propietat, també se'ls ha de facilitar la vida perquè es pugui fer aquesta gestió, fins i tot amb incentius fiscals, incentius econòmics o el que sigui. El que no pot ser és que ens passem l'estiu amb els dits creuats a veure que no hi hagi cap incendi, i perquè es poden produir per una conducta malintencionada, que evidentment aquí tot el pes per la responsabilitat individual que sigui, pot ser una conducta, com en aquest cas sembla, imprudent, o pot ser una cosa fortuïta. Per tant, pot passar i pot haver un incendi, però si no s'ha fet la feina prèvia que hi hagi aquesta discontinuïtat en el territori, que hi hagi camps al voltant de les urbanitzacions, perquè això protegeix el nucli urbà. Si una casa està al mig del bosc sense protecció en el sentit que no hi ha camps al voltant, doncs a la que crema doncs s'emporta la casa. És una cosa evident. Llavors, jo crec que s'han passat molts anys que hi ha hagut un predomini d'una visió política de conservació del paisatge forestal i de deixar doncs l'activitat ramadera i agrícola a la seva sort, que això ara doncs en paguem les conseqüències, perquè si s'hagués preservat doncs no tindríem aquest problema que ara necessitem temps per arreglar.
0: Mira, parlant de pagesos, deixeu-me saludar l'Arnau Vilomara. Ell és pagès de Can Vilomara, de Castellfollit del Boix. Arnau, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Tu no estàs afectat directament per aquest incendi de les Gavarres, però en qualsevol cas sí que fas un crit d'alerta de com gestionem els nostres boscos i la importància de la pagesia, eh?
9: I tant, nosaltres vam viure de primera mà l'incendi del 2015 d'aquí de Castellfollit del Boix, que van cremar 1.200 hectàrees en 12 hores, i evidentment doncs, fer una crida doncs, amb tot això que estàveu dient vosaltres mateixos, amb el tema de la gestió forestal, que és lo més... És la imprudència més gran, parlàveu d'imprudència, i la imprudència més gran és tenir els boscos en l'estat que els tenim. Mm.
0: De què depèn, tenint en compte també aquesta part privada d'espais naturals com de les Gavarres, no? El fet de que sigui un espai amb tants privats, és una dificultat o és una oportunitat per gestionar-la millor, també?
9: És una dificultat i alhora és una oportunitat. El problema que tenim, parlant de dificultats, és que al privatitzar totes aquestes finques, el qui no és pagès de tota la vida, el que ha fet amb la seva finca és arreglar la casa per crear un turisme rural, val? Però el bosc s'ha deixat abandonat. Vale? Precisament a les Gavarres, no és que sigui un expert, però fa anys hi havia carboneres, s'extreia llenya per fer carbó, s'extreia llenya per escalfar les cases, hi havia vinyes, hi havia molts més ramats, i és clar, tot això s'ha anat perdent per totes les dificultats que tenim amb la ramaderia, tant la burocràcia com els preus, un llarg etcètera, no? Llavors el territori està com està per culpa de tot això.
0: Tens la sensació que el que ha passat a les Gavarres pot marcar un abans i un després? Perquè sí que és veritat que tu sents els polítics, de les sigles que siguin, i el discurs va canviant. No tinc tan clar si les mesures sí que ho fan, però el discurs, almenys, i prendre consciència de què són aquests incendis de sisena generació, que els boscos catalans, la gestió és un desastre, que provoca precisament que els incendis cada cop siguin més virulents...
9: A veure, jo sóc una persona optimista, eh? Però la veritat és que amb els polítics no és que hi tingui gaire esperança per arreglar. N'aprendrem o no? No ho sé. Jo sempre dic, cada estiu, diem, perquè cada estiu hi ha un incendi, malauradament, o un altre, i sempre diem el mateix. Al setembre no ens en recordarem. I el problema que tenim és aquest, que arribarem al setembre i ja no se n'en recordarà ningú. Llavors, estem canviant les polítiques? No sé què dir-te, perquè tenim un pla estratègic amb una legislatura. Quan canvia la legislatura, aquest pla estratègic que teníem, que estàvem començant a tirar endavant, el deixem, l'aparquem, el posem en un calaix i en comencem un altre. Llavors, quin sentit té, no, tot això? Si cada legislatura estem canviant de plans estratègics de prevencions d'incendis i estem aparcant el que teníem i en comencem un de nou, és que no tirem endavant.
0: Després queda demostradíssim com de necessaris són els pagesos, també per cuidar els boscos, però hi ha molt pocs incentius de les noves generacions, hi ha molt pocs pagesos joves que vulguin triar aquest ofici, ja sigui pel sacrifici...
9: No, perquè al final és una feina vocacional i els que ho fem, disfrutem, és una forma de vida, el sacrifici per nosaltres no és cap esforç, perquè és una cosa que ens agrada, el problema és el de sempre. El problema és que els camps d'ametllers que hi havia abans al territori s'estan arrencant perquè l'ametlla ve de Califòrnia, els ramats de xai estan desapareixent perquè el xai ve d'Austràlia, els ramats de vaques estan desapareixent perquè la carn ve de Sud-amèrica, els camps d'olivers s'estan arrencant per posar plaques solars, perquè les olives i l'oli ve del Marroc, i el problema és aquest, el problema és els preus, el problema és la competència que tenim, que els altres països on venen aquests productes tenen unes lleis molt més fàcils en tema de burocràcia, en tema de sanitat, en temes laborals, que aquí la competència deslleial que parlem sempre. Llavors, produeixen a preus molt més baixos i en produccions molt més altes. Llavors, tot això és el que fa que el ramader, sigui jove, sigui de mitjana edat, no es pugui guanyar bé la vida i, evidentment, tots treballem per poder-nos guanyar la vida. Llavors, si un no es pot guanyar la vida de la seva feina, per molt sacrificada que sigui o per poc, evidentment no volem treballar.
0: Doncs l'Arnau Vilomara, pagès de Can Vilomara, Castellfollit del Boix, més clar l'aigua. Una abraçada, moltes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Dos minuts passen de dos quarts de deu, digues, Montguiló, digues.
2: No, a veure, Arnau Vilomara, quedeu-vos amb aquest nom, amb gent com ell, té tota la raó. És que jo el posava ara mateix de conseller. Per què? Perquè toca de peus a terra, i mai millor dit, en el sentit més literal. Ha dit una cosa que és certa. Mira, va, fem un pla estratègic, ens va molt bé, però canvia la legislatura, canvia el color del govern, o canvia el conseller de torn, que és d'un altre partit. Això no serveix, comencem de zero. Per què? És un mal endèmic de la política. Mira, l'altre, és impossible que ho faci tot malament. Jo ho vull fer tot molt bé, però l'altre, que és el meu rival, també fa coses bones. I aquí hauríem d'aprendre a passar per sobre dels colors polítics i d'anar a fer feina. I que no arribi un senyor com l'Arnau Vilomara, que ha demostrat tenir molt de seny i molt coneixement del que parla, i tingui que dir, perdoneu-me, però jo és que dels polítics no me'n fio. És normal, perquè ell veu la realitat. I si no ho entomem així, doncs tot serà bla, bla, bla, bla, bla, i seguiran havent-hi, efectivament, cada any hi ha un gran incendi. Cada any hi ha un gran incendi. I va més. Fem-nos-ho mirar.
0: Oriol, Núria.
7: No, això passa també, i ara m'ho recordava l'Arnau, que m'ha escrit, quan he citat la seva peça, que hi ha un punt de que quan tu parles tot el dia de gestió forestal i dius que és necessària, i després quan aquesta gestió forestal passa per tallar un arbre o obrir una pista, hi ha tot de gent que es dedica a dir, oh, és que us esteu carregant la natura. Potser a vegades el que has de fer és carregar-te una part de la natura per salvar més part de la natura, perquè al final tu el que no pots pretendre és que el paisatge per Instagram sigui molt bonic i que tu no vulguis obrir cap pista que pot servir per impedir que s'extengui algun incendi important i després queixar-te que t'estàs carregant el paisatge. I això crec que és important, i també moltes vegades, doncs això quan hi ha debats d'aquest tipus al Parlament, hi ha un desconeixement profundíssim de com és el territori. I Salvador Illa, recordem que des que ha aterrat a la presidència de la Generalitat, una de les frases que més ha fet servir quan parla de gestió del medi ambient és que Catalunya hi sobra bosc, i segurament si Salvador Illa diu això és no només perquè ho creu, sinó perquè algú que hi entén li ha explicat.
0: Per això et dic que el discurs està canviant una miqueta. Està per part dels polítics, dic.
7: Evidentment que està canviant, però al final, com diu el Carles, tu quan agafes la Conselleria de l'Interior saps que tens sempre tres imprevistos. La Revetlla de Sant Joan, que pot acabar com el Rosari de l'Aurora, festius en què la gent surt al carrer i que has de gestionar dispositius grossos, i després, quan és l'incendi, ets l'únic conseller que no pot agafar vols amb un mes d'antelació, perquè sap que el 3 d'agost de torn doncs pots acabar a Sant Antoni de Calonge vigilant com està evolucionant un incendi. Per tant, el conseller d'Interior és el primer interessat en què durant l'hivern i durant els hiverns successius hi hagi una bona gestió forestal.
0: Núria.
8: Sí, és veritat que el discurs polític està canviant, que fa uns anys, doncs, segurament, quan es parlava de gestió forestal, el que sortia des d'alguns grups polítics era la protecció del paisatge entès com l'autogestió del paisatge, de no gestionar-la per segurament una visibilitat una més bonica, no? I al final el que això provoca és el problema que tenim ara. Jo crec que hi ha una consciència que això és així i s'estan fent passes per canviar-ho, però no de la forma ràpida que seria necessari, no? Com el fet de protegir la ramaderia i l'agricultura, i ara mateix l'Arnau Vilomara, que recordava tot el tema de la competència deslleial, clar, s'acaba de signar Mercosur, això la pagesia s'hi ha oposat perquè creuen que doncs no es compleixen de forma suficient les clàusules mirall, no? Que no estan sotmesos a la mateixa normativa els productes de fora que els d'aquí, per tant, doncs el preu no és el mateix tampoc. El que passa que des del poder polític això s'ha avalat dient que sí que hi haurà aquesta protecció. Clar, llavors s'ha de veure si realment les accions que es fan per una banda, decisions polítiques per l'altra banda, no les acaben neutralitzant, no? La qüestió de la competència per preus és un dels principals problemes per poder subsistir si ets agricultor o ramader, perquè si no et surt a compte, doncs no ho faràs. I el que hi hauria d'haver és una catifa vermella per part de l'administració a les persones que es vulguin dedicar a això, perquè no només estan treballant per subsistir ells mateixos, sinó que la seva activitat en genera uns beneficis col·lectius, com és la protecció del territori i configurar un paisatge que ens ajudi a parar incendis que amb el canvi climàtic cada cop seran més virulents.
0: Passen 6 minuts de 2:15 del matí amb el Carles Monguirol, la Núria Oriols i l'Oriol Marc. Fem una pausa i continuem.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
14: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a teatrepoliorama.com.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
16: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
17: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
22: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
21: Denuncien l'accés de burocràcia...
20: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
23: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
20: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
21: I a casa nostra tornen a sortir...
23: Avui a Lleida i de dijous...
20: I de la resta del món.
21: Pendents de la cimera internacional...
20: Faci el temps que faci.
24: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
20: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
25: Aquesta tarda, el Tour gira.
20: La segona etapa del Tour, en directe al Tot Gira.
25: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
26: Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
25: I després de l'etapa, obrim Hora Mundial amb l'anàlisi dels primers partits de vuitens.
20: I a les 7... la gran final del concurs d'himnes del futbol català.
25: 11a edició amb Sant Feliueny, les Planes d'Hostoles i Vilablareix com a finalistes.
20: I de 8 a 9, la final del trofeu Kubala i l'humor dels minuts escombraria.
25: Aquesta tarda, últim Tot Gira de la temporada. De 4 a 9, amb David Clopés.
20: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot, mirant cap a les Gavarres. Les notícies són positives. Està estabilitzat aquest incendi que ha cremat 2.300 hectàrees, però, els bombers continuen demanant tota precaució. El massís de les Gavarres continua tancat i barrat, i els 7 municipis també continuen confinats, si bé al llarg d'aquest matí esperem explicar-vos que s'aixeca el confinament en algun d'aquests municipis. Ara estan reunits a la Bisbal d'Empordà, els alcaldes, amb els bombers, també amb la Conselleria d'Interior, tant bon punt en tinguem notícies ho anirem actualitzant. Però per què són especialment prudents els bombers? Doncs perquè avui diumenge, nova onada de calor, pràcticament, sense que n'hagi deixat de fer, perquè n'hem enllaçat una amb una altra. Per la Revetlla, la cosa era espantosa, ens van prometre una treva, que és això que hem viscut aquests dies, ja m'explicaràs quina mena de treva hem viscut, però és que avui hi tornem. Néstor Gómez, bon dia.
27: Hola, molt bon dia. La veritat és que sí, la treva ha sigut minsa,
1: I de cara als propers dies, doncs avui comencem aquesta onada de calor oficial, perquè necessitem 3 dies amb temperatures extremes. S'espera a partir d'avui, i no només durant 3 dies, sinó que es pot allargar ben bé o més enllà del proper divendres, és a dir, que serà llarga. Cal dir que des del 2023 no teníem tants dies consecutius en les quals superéssim la xifra dels 40 graus. En aquella equació, a l'agost, va fer 7 dies de consecutius de més de 40 graus. Aquesta vegada anem cap als 5-6 dies i ja diem que pot allargar-se encara més. Avui les màximes ja poden arribar als 38 graus cap a les comarques de Girona, Catalunya Central, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent fregant la xifra dels 40. I si no s'arriba avui, arribarem demà. Demà sí que ja s'esperen, tant demà com els propers dies, màximes de 40 graus, més concentrades no tant a les comarques de Girona, almenys dilluns i dimarts, no tant a les comarques de Girona, sobretot cap a Ponent, Catalunya Central i també interior de les Terres de l'Ebre. És en aquesta zona on es concentraran les temperatures més altes, amb 40 graus o més. I el o més, sobretot, destacaria de cara a dimarts i dimecres, on el termòmetre, dimecres i dijous, on el termòmetre es pot enfilar fins als 42 i veurem si puja o no una miqueta més. I, com dèiem, destacarà aquesta onada de calor no només per la intensitat, sinó per la durada. Una durada que, com a mínim, tindrà 6 dies.
0: Fantàstic, Néstor. Doncs aquest és el panorama que ens espera. Va per llarga cosa. Com ho relacioneu amb la calor vosaltres? La Maica Navarro l'altre dia m'explicava que dorm sense pijama, que dorm despullada.
2: Vols que t'expliqui com...
0: Tot l'any.
2: Vols que t'expliqui com m'hi relaciono jo? Doncs mira, dilluns començo un judici de jurat d'una setmana, Tribunal Popular, vol dir traje, no?, vestit, camisa i corbata, i a sobre la toga.
8: No, però hi ha aire condicionat, no facis trampa.
2: Així m'hi relaciono jo.
0: Deu haver-hi aire condicionat, Montguilat.
2: Sí, però del despatx a l'audiència no. I arriba... No, no, en sèrio, jo arribo, mira, ara em poso la corbata dins la cartera i me la poso en el lavabo del tribunal, però bé, és el que hi ha, tu.
7: Jo dormo pijama, Roger, sí que estarà la pregunta.
0: No en tenia cap dubte, estic al teu equip, Oriol.
7: El que passa és que quan fa molta, molta, molta calor sí que em trec la samarreta. Perquè a mi m'agrada dormir amb samarreta. Això sí, dormo fora... Però jo dormir com dorm Maica Navarro em costaria. No.
0: De quin equip ets tu, Núria? De quin equip ets?
8: Doncs mira, jo intento posar l'aire condicionat en mode nit, perquè d'aquesta manera doncs manté una mica l'aire fresc i s'està bé. El que passa que no m'agrada, soc molt anti-aire condicionat, però no he trobat altra manera de relacionar-me amb la calor aquests dies, perquè realment és impossible sense aire condicionat, perquè si obres la finestra doncs no passa aire, és molt difícil. El que passa que també tinc el problema durant el dia que això que diu el Monguilot, que ell va amb traje i tal, jo no vaig amb traje, però sempre ens passa a les dones, no?, que nosaltres anem amb un vestuari més variat que els homes, llavors quan entres a un lloc, la temperatura del lloc sempre està adequat al traje. És a dir, hi ha un biaix aquí masclista de temperatura perquè el posen tan fred que després tu, tal com vas vestida, no pots aguantar la temperatura. I és una mica complicat, perquè has de portar una jaqueta a la bossa per quan entres als llocs, doncs, abrigar-te, perquè és que no es pot resistir.
2: Bé, jo ja heu vist que no ens ha dit al final com don, però és igual. Hi ha un problema conjugal...
8: Sempre driblant.
2: Que tots patim i hem de posar sobre la taula, amb la parella. Ella calor o jo calor, ella fred, jo calor... I no hi ha el consens, i llavors arriben a situacions... Ho parlava l'altre dia amb una
0: persona... Total, que estàs dormint al sofà, Monguilot.
2: No, clar, acabes o dormint al sofà, evidentment, o no, o consensuat.
8: Tot el suport de la Isabel, des d'aquí.
2: I amb la Isabel hem consensuat que a mi m'agradaria un ventilador de sostre, a mi m'agradaria posar-lo a marxa 6, que pràcticament és un turbo, i ella marxa 2. Llavors consensuem i, evidentment, acabem posant marxa 2, no? Però, bé, és la realitat. I això, a veure si hi ha altres persones que els hi passa, però crec que sí. És un problema de... Bé, de debatre-ho.
0: Són 3:15 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. És l'últim diumenge de temporada regular d'aquesta tertúlia que continuarà, evidentment, el mes de setembre amb el Monguilot, amb l'Oriol, amb la Núria, amb la Marta Monforte, que hi va venir dissabte. Realment, agafant una mica de perspectiva, ens ho miràvem avui quan arrencàvem aquest suplement. Oriol, vam començar el 6 de setembre del 2026. Aleshores, Maduro era president de Venezuela. Això de l'Estret d'Hormuz, només els més llegits sabien què era, i Ali Khamenei era el líder suprem de l'Iran, Zapatero era un far de l'esquerra, Pedro Sánchez ja tenia algunes dificultats, no? Però bé, ha anat així aquesta temporada en què hem tingut molt d'endic, molt de degoteig de morts violentes, en què avui, per cert, La Vanguardia publica una enquesta que diu que el PP i Vox sumarien 200 escons al Congrés dels Diputats. 200!
7: Jo crec que si posem una mica les llums llargues veurem que ha estat un any de merda. No, crec que no ens n'hem d'amagar gens ni mica. El món és molt pitjor avui que el 6 de setembre del 2025. Només l'esport ens ha donat alguna alegria. Una alegria que passa tant com perquè el Barça guanyi la Lliga i sobretot que el Madrid perdi la Champions, que són alegries més o menys similars. I crec que la temporada que ve serà la temporada rugent la qual hauràs de narrar que el PP i Vox comparteixen govern a la Moncloa. Jo d'això n'estic cada vegada més convençut.
0: Govern, eh? És a dir, jo aquests 200 que sí. Diputats que n'atorguen al Partit Popular crec que són...
7: 132.
0: 132. Per tant, tu vaticines que si tots dos sumen 200 diputats i que Vox en té 60, una seixantena, no és només que facilitin la investidura de Feijó, sinó que Vox entraria al govern espanyol.
7: Jo diria que si el PP tingués 170 escons, 160 escons, per entendre'ns, i Vox en tingués 20 i fos una força, no et diré residual, perquè 20 escons són molts escons, eh? Però Vox tingués un pes relatiu menor, Alberto Núñez Feijóo podria consensuar un programa de govern amb ells a través de l'aprovació de 4 pressupostos i que cada any es anés renovant aquesta aliança. En el cas com aquest que ens ocupa, l'enquesta de La Vanguardia, en el qual s'apunta que Vox supera els 60 escons, Vox té la força suficient com per dir-li Feijóo no només que compri algunes de les seves prioritats, com és el cas, per exemple, de la prioritat nacional que també ha assumit Moreno Bonilla a Andalusia, i demanar ministeris, fins i tot demanar ministeris d'Estat, perquè si ens hi fixem, el problema que hi ha hagut al llarg de tota aquesta temporada, sobretot en l'últim moment del cicle electoral autonòmic, és que el PP ha anat comprant els marcs mentals de Vox, que aquest és el problema. El problema de l'extrema dreta no és només que pugi. El problema és quan la dreta normal, o la dreta que hauria de ser normal, acaba acceptant els postulats de l'extrema dreta. I això, que en alguns països no passa, perquè no ha passat mai, com Alemanya, en què el primer element de xoc amb l'extrema dreta és la dreta natural. Angela Merkel va confrontar tranquil·lament amb l'extrema dreta, també ho fa el canceller actual, a vegades comprant receptes, a vegades no, però sí que deixen clar que no governaran mai amb ells. En el cas del PP això no ha passat, i tenint en compte que no només Pedro Sánchez baixa, que, ojo, lo poc que baixa, però els problemes que té. Pedro Sánchez té 120 escaig escons. Aquesta enquesta el situa en 111. Això vol dir que...
0: El que passa, el que sí que descarrila és el sota l'esquerra del PSOE, no?
7: Sí, sumar que no serveix ni per fer sombra. A Junts, que en teoria aquí surt... jo no m'ho crec, eh? Junts treure 3 escons, jo no m'ho crec, perquè haurien de tenir una desballestamenta acollonant. I després Esquerra, en teoria, puja un diputat, però en tot cas, tot el que va a l'esquerra del PSOE o els aliats del PSOE cauen. I això és un problema per Pedro Sánchez, perquè ell amb 111 escons però uns socis forts se'n podria sortir, o amb 120 escons socis forts se'n podria sortir, amb 111 escons socis fluixos i Vox amb 63-64 escons ja pot anar fent les maletes.
0: Núria.
8: Sí, jo crec que si Vox segueix la mateixa estratègia que ha seguit en les eleccions autonòmiques, voldrà entrar al govern. I en aquest sentit hem vist l'últim pacte que han fet amb Moreno Bonilla, que només n'hi faltaven dos, i tot i així ha demanat una viceconselleria macro, que és el número dos serà el número dos del govern, amb turisme, amb justícia, amb desregulació, administració local. Vull dir que l'estratègia d'ara de Vox, a diferència del 2022, que va decidir sortir de tots els governs autonòmics, sembla que és assumir responsabilitats al govern i marcar el discurs, el marc, al PP. Per tant, si sumen després de les eleccions espanyoles, tot apunta que el que es negociarà serà un govern de coalició. De fet, Feijóo, fa unes setmanes, quan va ser entrevistat a l'Hormiguero, va naturalitzar que ell pugui tenir un govern de coalició amb Vox. Va dir que ell preferiria governar en solitari, però que acceptaria el resultat de les eleccions i que si el resultat deia que hi havia d'haver una coalició, doncs hi faria una coalició. I, de fet, l'estratègia del PP de les últimes setmanes també és donar carta de normalitat a un possible govern amb Vox, perquè venen a dir que el que ha de fer por no és Vox, sinó Pedro Sánchez. Sánchez. És a dir, ja estan en aquest punt, que el seu marc discursiu és que Sánchez és corrupció i que, per tant, ells poden ser la bandera de la netedat, cosa que és absolutament paradoxal després que el PP hagi estat condemnat per la Gürtel i tingui també nombrosos casos de corrupció oberts, com la Kitchen, que encara s'està jutjant. Jo crec que Pedro Sánchez està disposat a aguantar. L'enquesta de La Vanguardia pregunta si ara es voldrien eleccions no anticipades i hi ha una majoria que vol eleccions anticipades, però des de la Moncloa volen resistir perquè, a diferència del que es pot pensar, creuen que el temps els hi pot anar a favor. És a dir, en el sentit que ara segur que les eleccions, doncs, amb tots els casos que l'envolten, doncs no els anirien bé, i en canvi més temps els hi dona la possibilitat de canviar el marc de debat i vés a saber què passarà, no? Hi ha dues opcions, que és que hi hagi les eleccions abans de les municipals, el primer trimestre, o després de les municipals i autonòmiques del març.

0: presentar pressupostos, a fer mesures per l'habitatge, és a dir, prendre mesures socials, encara que hagin de fracassar al Congrés, per intentar presentar una carta a la ciutadania per anar a les eleccions amb una possibilitat encara de poder repetir.
1: Mira, aquí ha arribat el moment ja de ser adults, els partits polítics i la ciutadania, i entendre que el vot a Vox, ens agradi o no, és, per definició, un vot democràtic. I normalitzar que Vox o l'extrema dreta té recolzament democràtic. Perquè fins ara, com demonitzàvem l'extrema dreta, és perquè estàvem acostumats, almenys en aquest país, que l'extrema dreta arribés al poder amb un cop d'estat, amb les armes, amb l'exèrcit. Quan l'extrema dreta arriba al poder perquè la ciutadania lliurement la vota, si creiem en el sufragi universal hem de ser conseqüents i ens hem de preparar. Que parlàvem de tallafocs, doncs el tallafocs que ha de tenir l'extrema dreta quan governa és això tantes vegades blasmat, criticat, que es diu legalitat democràtica. Aquí, per exemple, es podria dir Constitució espanyola. Tenim una Constitució que, davant de polítiques xenòfobes, s'alçarà per declarar-los il·legals. I hem d'anar per aquí. Discutir-los tot el que cal discutir-los a l'extrema dreta en els foros corresponents, en el Parlament. S'han acabat els cordons sanitaris que venien des d'una certa superioritat moral, de dir, bé, el meu vot d'esquerres val més que el teu vot d'extrema dreta. No, els vots valen igual. Això ho hem de plantejar d'aquesta manera. I una darrera cosa, i per acabar...
2: Breu, sisplau.
1: Sí, i molt breu. Passarà que governarà Vox, com passarà aquí, probablement a molts ajuntaments, que governarà Aliança Catalana. I ens n'hem d'assumir-ho i hem de preparar-nos perquè això serà així.
2: Núria.
0: A veure, els cordons sanitaris no han funcionat, però tampoc funciona deixar governar l'extrema dreta. És a dir, si tu ets un partit polític democràtic, tu pots acceptar que Vox doncs, té un vot democràtic, evidentment hi ha gent que vota Vox o vota Aliança Catalana, altra cosa és com els altres partits es relacionen amb l'extrema dreta. I donar-los pas a governs és posar en risc drets que ells ataquen. Per tant, els cordons sanitaris potser no funcionen, però tampoc funciona que governin de forma normal per frenar-los.
1: Perquè... Però com els frenes, perdona, democràticament com els frenes? Si les
0: urnes... doncs combatent amb idees i debatent els seus arguments, se'ls ha de rebatre doncs, com fas amb un altre partit, però el que no pot ser és pactar, que el PP pacti amb Vox com pogués pactar amb el PSOE, perquè no és el mateix. Jo crec que la dreta en aquest cas té dos models, que ho deia abans l'Oriol, el model alemany o el model espanyol, en què el principal partit de l'oposició no només hi pacta, sinó que abraça el seu marc discursiu. I està també comprovat que quan el partit gran abraça el marc discursiu del petit, el que fa és fer-lo gran, no l'està combatent amb idees. Li està comprant el marc perquè té por de la fuga electoral que pugui tenir. Però amb aquesta estratègia jo el que crec és que el que estan fent és fer-los més grans perquè legitimen les seves posicions.
2: 4 minuts per les 10. Va, Monguilot, que acabareu fent les paus amb la Núria Orriols. Tinguem la festa en pau, que és l'últim de la temporada.
0: Sí.
2: Que tingueu un magnífic estiu. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Roger, per tot.
0: Moltes gràcies, bona nit.
2: Oriol Marc, Carles Monguilot, Núria Orriols. Que vagi molt bé. Fins aviat. Fem una pausa. Ens actualitzem també mirant cap a les Gavarres a les 10 del matí amb les notícies. I continuem també amb conversa amb la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, la setmana que a Catalunya tenim pressupostos. I això és notícia. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa.

0: Madrid. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
2: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
3: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
2: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
3: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
2: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
1: El baix baríton Brint Erval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT. El suplement. Amb Roger Escapa.
6: Són les 10 del matí. Aquesta hora és notícia que els bombers continuen treballant per consolidar el perímetre de l'incendi forestal de les Gavarres, al Baix Empordà. Després que ahir al vespre el foc es donés per estabilitzat, avui encara preveuen una jornada complicada per la nova onada de calor que comença avui mateix i per les nombroses pomeroles que encara hi ha a l'àrea de l'incendi. Treballen 7 mitjans aeris i uns 600 operatius entre bombers i exèrcit. Confien que ben aviat es podrien aixecar els confinaments. Tenim una unitat mòbil a la Bisbal d'Empordà amb la Matilde Seoane i la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
7: Bon dia. Un helicòpter amb el cap de bombers sobrevola en aquests moments la zona afectada per l'incendi per decidir si s'aixeca el confinament als 7 municipis on des de divendres es demana a la gent que no surti de casa seva. Els alcaldes de la zona afectada, que s'han reunit durant mitja hora amb els responsables de l'operatiu, continuen aquí esperant que els comuniquin el que s'hagi decidit, però tot apunta a un aixecament tant del confinament com dels talls de carreteres. De tota manera, com ens deia Joan Rovira, cap de l'operatiu dels bombers, encara queda molta feina per fer. Al llarg de la nit, alguns focus secundaris han saltat fora del perímetre i la onada de calor que comença avui no facilitarà les coses.
8: Tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i, per tant, hem d'estar molt atents a com es comportarà l'incendi.
7: Montse Poblet i Matilde Seoane, Catalunya Ràdio, la Bisbal.
6: I un nou incendi forestal, en aquest cas a la Catalunya del Nord, afecta 1.000 hectàrees de bosc. El foc que va començar ahir vespre està situat entre els municipis de Trevillac i Montalbà de Castell i ara avança cap a l'est, en direcció a la localitat d'Illa, situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. De moment no hi ha desallotjats, però les autoritats demanen als veïns que evitin els desplaçaments per facilitar les tasques d'extinció. Hi ha algunes carreteres tallades. La setmana passada, un altre incendi a Canet de Rosselló, també a la Catalunya del Nord, recordem que va obligar a desallotjar unes 1.700 persones de diversos càmpings afectats. I aquesta matinada hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter davant de la costa de Tarragona. El sisme no s'ha percebut a Catalunya i tampoc ha causat danys. Un sisme, recordem, de 2,7 graus. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el terratrèmol s'ha registrat al voltant de les 4 de la matinada a una profunditat d'uns 5 quilòmetres. I en esports definits els primers quarts de final del Mundial de Futbol França-Marroc, la selecció francesa classificada aquest aquesta nit passada, després de guanyar el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé al minut 70 en un partit marcat per la duresa de la selecció paraguaiana. Mbappé ha assegurat després del partit que ells també saben fer un futbol brut i que en això també han estat millors que el Paraguai. El davanter francès del Madrid ha dit textualment que si s'han de ficar les mans a la merda, fiquen les mans a la merda. I avui es disputa la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. Jonas Vingegaard sortirà amb el mallot groc després d'imposar-se en la crono d'ahir.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Passen 3 minuts de les 10, en directe al suplement, també mirant cap a les Gavarres, però ara al suplement una dona de 42 anys que fa pràcticament una dècada que forma part de la primera fila política. La vam conèixer com a diputada dels Comuns i amb el pas dels anys es van apropant progressivament a Esquerra, partit del qual és secretària general al costat d'Oriol Junqueras. Una responsabilitat que combina amb ser la candidata dels Republicans a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals del 2027, tot plegat la setmana que Esquerra ha avalat els primers pressupostos de Salvador Illa, encarregats de fermar els blocs sorgits de la Catalunya postprocés. Ara el suplement Elisenda Alemany, una veu sorgida de la impugnació del sistema que va representar el 15M i que aquests últims anys també ha tingut temps de ser mare a la ciutat de Barcelona. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, bon dia, bona hora.
10: Bon dia.
9: Com acaba una filòloga catalana que ha exercit com a professora d'institut, que ha viscut, he vist i he llegit, a Anglaterra, a la Xina, amb un passat mig copaire, mig comuns, de secretària general d'Esquerra?
10: No volent-ho gaire.
9: Per accident?
10: Jo crec que sí, no és una cosa que assumís, no? És a dir, que quan estàs a la universitat, que de fet la meva politització arriba bastant tard, no? Comença el 2003, quan hi ha aquells fets de castellà, on hi ha uns grups d'ultradreta espanyolista que comencen a perseguir doncs, tot allò que representa el catalanisme i també la població nouvinguda a castellà, i allà comença la meva politització. Vull dir que és bastant tard. Jo començo als 20-21, jo ja era a la universitat quan començo a interessar-me per la política, i allà a Castellà del Vallès és quan comencem a construir una candidatura alternativa feta de diversa gent que venia de diversos partits polítics.
9: L'altra veu,
10: tant,
9: es deia, no?
10: Es deia l'altra veu.
9: Recordo,
10: un nom molt, molt bonic. Va ser una agrupació d'electors, vam haver de recollir signatures. Érem regidors que durant 12 anys vam donar el nostre sou, és a dir, que no cobràvem per la feina que fèiem, i això ens va fer possible projectes molt bonics com obrir un Ateneu per al poble. I jo crec que d'aquella experiència, no, doncs neix la politització que va venir després, no, en uns partits, a primera fila a la política catalana, i molt de vertigen. Jo crec que molt, molt de vertigen, no? La gent ens veu a les rodes de premsa i als faristols i pensa que ho hem fet sempre, i en el meu cas, doncs va començar tard.
9: On li queden més amics, a la CUP o als Comuns?
10: He de dir que els meus amics, i aquesta crec que és la... No sé si és una virtut o una dificultat, però els tinc fora de la política i sempre els he tingut fora de la política. I crec que això és bo, perquè moltes vegades estem en aquests ecosistemes de periodistes i de polítics, i jo quan vaig de vacances els meus amics em diuen però de què estàs parlant? I crec que és molt sa per no tenir les antenes atrofiades, no?, el que està dient al carrer, i crec que això és fonamental.
9: I aquí diu que ara els amics d'Esquerra és el PSC. Vostè té amics al PSC?
10: Jo, com et deia, a la política, amics, jo crec que tinc
9: companys... A la vida
10: companys...
9: privada,
10: és que, si no, tot acaba sent molt endogàmic, no? I jo crec que sí que és una qüestió que quan arriba a estar a la política, no?, te n'adones que aquest món pot ser molt endogàmic, no? I crec que és sa, com deia, doncs, tenir els amics, amigues, conservar-los. Crec que també és un bon termòmetre, no? De si m'he allunyat de l'Elisenda que era o no, en funció de com de sana tens les teves relacions, no?, amb els teus amics, i continuen sent els de tota la vida. Però, evidentment, o sigui, tinc persones a prop que estan a la CUP, als Comuns, al PSC, menys, però bueno, sí.
9: En aquest inici que va participar d'aquesta confluència amb aires, copaires i comuns, vostè era el cas de família de pares convergents que la filla el sortia copaire, o era més de tradició comunista la seva família que acabava als Comuns? O cap de les dues coses?
10: No ben bé així. La meva mare va venir d'Andalusia. De fet, els meus avis van aterrar aquí una casa al carrer Motors, a la Zona Franca, on s'aixeca ara un nou barri. Vull dir que la història es repeteix, no?, de població nouvinguda a població nouvinguda, d'avis andalusos. La meva mare votava Partit Socialista, i el meu pare més convergent. jo crec. El que passa que ara els dos...
9: Una sociovergència a casa.
10: Sí, sí. I jo crec que la meva mare me'n recordaré sempre, no?, quan parlàvem a casa de la independència a l'inici, no?, quan era una cosa gairebé exòtica, la meva mare em deia, nos queréis echar, no? I ara, diu, nos quieren echar, no? Per tant, la meva mare es va fer indepe, com el meu pare, perquè no hi havia alternativa, no? Perquè si realment vols viure en un país que pugui oferir futur als teus fills i filles, que vulgui conservar el català, la identitat del nostre poble, i que alhora no et pregunti, que això és molt important, no? Jo amb la meva mare ho veig, que no et pregunti d'on vens, sinó què vols escriure, no?, en aquest futur plegats, i crec que aquest és el país que hem de construir, no ens hem d'equivocar, quin futur volem escriure plegats més que anar repartint carnets de puresa, aquest és el país que vol construir també Esquerra Republicana, no?
9: Digui'm una notícia de la crònica política que l'hagi fet feliç aquesta setmana.
10: Uau, de la crònica política?
9: Ho té fàcil, em pot dir pressupostos si és que creu que és un bon acord.
10: Sí, però com que ja la tenim amortitzada aquesta notícia,
9: és
10: una bona notícia.
9: Pels interessos d'Esquerra s'haurien d'interir.
10: Ara no hi ha excuses. És veritat que ara no hi ha excuses, no? I tenim... Un pressupost que ha de fer avançar el país, on Esquerra Republicana sempre ha tingut clar el seu rol, no només en aquests pressupostos, jo crec que en general amb el cicle que s'obre, no? Quan la nova direcció d'Esquerra Republicana va arribar, va dir que havíem de tenir molt clar quin era el nostre rol, i el nostre rol és enfortir el país en un moment que les classes mitjans i treballadores del nostre país ho estan passant molt malament i que la situació és cardada, i guanyar sobirania, no? Perquè sabem que no estem en un país independent, que és el que a mi m'agradaria, però dit això, hem d'entendre el nostre rol i, ostres, doncs hem posat sobre la taula el model de finançament, la condonació del deute del FLA, la recaptació de l'IRPF, i per tant unes qüestions que creiem que són ambicioses, que són acords, doncs, importants per fer avançar el país en qüestió de sobirania, en el seu salt en ambició nacional, i ara el Partit Socialista no tindrà cap excusa per complir.
9: També és veritat que van fer allargar tota aquesta negociació dels pressupostos perquè vostès reclamaven l'IRPF, s'ha allargat tota la cosa uns quants mesos i al final han tirat endavant els pressupostos igualment sense que l'IRPF el recapti Catalunya. Vostè creu que el votant d'Esquerra en té prou, és suficient haver pactat la línia del tren orbital, més participació al Consorci de la Zona Franca i la creació del Consorci d'Inversions? Amb això n'hi ha prou?
10: Mai en tenim prou, perquè el nostre objectiu... No
9: què en queda de l'IRPF?
10: Primer, que el nostre objectiu és tenir un país independent. I per això crec que aquest és l'origen i la fundació d'Esquerra Republicana, no? Ser l'esquerra nacional del nostre país, que el fa avançar perquè no hi ha una alternativa per fer avançar el país que no sigui tenir un país independent i lliure del que representa l'Estat espanyol. Dit això, estem on estem. I, per tant, un ha d'entendre quin és el seu rol i quins són els acords mitjançant els quals fem avançar el país. La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol, i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país. Hem vist mobilitzacions de mestres, de metges al carrer, i crec que Catalunya es mereix un pressupost, no? I aquesta ha estat la nostra actitud.
9: Tornarem als pressupostos de Catalunya, també els de l'Estat. Els pressupostos alemanys, els pressupostos personals de l'Hisenda Alemany, quina ha estat l'última vegada que vostè ha patit per arribar a final de mes?
10: Quina ha estat l'última vegada... Ostres, quan jo era mestra, clar. Sí, sí. Quan jo era mestra i pagava el meu lloguer.
9: Quina és la feina?
10: Nosaltres, els polítics, evidentment, tenim un sou que és públic, no?
9: Creu que estan ben pagats?
10: És el sou que està, no? I jo crec que el debat dels sous i el que emprenya la gent no és tant el que cobra el polític, sinó allò que no fa el polític. I crec que el debat és més interessant en aquests termes. Perquè l'altre jo crec que és un debat etern que no s'acabaria mai. Però és més important fiscalitzar els polítics en allò que fan i allò que no fan que segurament en allò que cobren.
9: A vostè li agrada explicar que no és una política professional, que s'hi ha anat trobant pel camí. De fet, es va haver de buscar la vida. Tot això de la Xina i d'Anglaterra, com és que van espetegallar?
10: Doncs perquè, com jo deia, la meva entrada en la política va arribar més tard, segurament, que altres companys i companyes d'altres partits polítics, i mentrestant, doncs, em va passar el que li va passar a qualsevol jove d'aquest país, que es va haver de, vaig haver d'anar a buscar la vida primer a Anglaterra i després a la Xina, no? Que davant de les dificultats, jo crec que aquesta és la història de molts joves del país, no? Que fas el que toca, esperes tenir el futur que t'havien dit els teus pares o la societat i després trobes que això s'ha trencat. I per tant entenc molt bé també aquesta sensació de frustració que existeix amb molta gent jove d'avui, perquè en el meu cas em vaig haver d'anar a buscar la vida bastant lluny, que és a Guangzhou, a la Xina.
9: Què hi feia allà? Doncs... A banda de buscar-se la vida, de què treballava allà?
10: En 15 dies vaig entrar en una entrevista per Skype, no sé si existeix ara l'Skype, però una entrevista amb una directora d'institut que em va dir: vindràs a fer classes d'anglès i diràs que ets anglesa. I jo li vaig dir: bueno, el meu passaport diu que sóc espanyola. I diu: ja, però no ho direm. I dic: ah, no ho direm? No, tu diràs que ets de Londres. I durant un any, doncs, vaig fingir en un institut que era de Londres, i llavors totes les meves companyes xineses van pensar sempre que jo el Nadal me n'havia anat a veure...
9: Perquè volien un anglès nadiu, no?
10: Exacte, volien un anglès nadiu perquè... El que passa que els anglesos nadius no van a la Xina, i llavors tenien problemes per trobar professors anglesos. I com que jo sí que tenia el nivell, em van dir: home, és evident que tens el certificat, que tens el nivell i que sembles també anglesa. Per tant, podrà colar. I jo vaig dir: home, vols dir? I, bueno, ho sap la direcció, ho sap tothom, però els teus companys i companyes no ho sabran. I jo vaig dir: això durarà 2 dies, perquè evidentment els meus companys sabran que no tinc un accent de Londres. Però va colar, i després descobreixes com és el país, no? Perquè les meves companyes, professores d'anglès, no havien sortit mai de la Xina, no? I llavors, doncs, durant un any es va donar aquesta situació i moltes altres anècdotes surrealistes, i per això jo quan ho passo malament en política dic: pitjor era la Xina i ho vaig superar.
9: Ha fet de professora d'institut. Gabriel Rufián, podríem dir que és el nen conflictiu de la classe?
10: No, és el noi que t'estimula sempre a fer-ho millor.
9: Com és la seva relació amb Gabriel Rufián?
10: Ostres, jo crec que...
9: I parla sovint?
10: Amb en Gabriel Rufián...
9: Perquè té companys de partit, sí, amb qui no es parla.
10: Jo crec que és un... Com diria en David Bisbal, és un màquina. Jo crec que Gabriel Rufián només n'hi ha un, i a part fa una cosa que és veritat que se li ha d'admetre, que és que no li fa por sacsejar, no? o llançar reptes o preguntes que de vegades un quan està en un partit doncs seria el més còmode no fer-se-les. I jo crec que en Gabriel Rufián se les fa, i per tant comparteixo amb ell la por per l'arribada de l'extrema dreta, la por perquè arribi un govern d'extrema dreta al govern d'Espanya, perquè això voldria dir un govern en contra de Catalunya.
9: Però vostè, que precisament ve d'una tradició política més àmplia de les esquerres, no li agradaria aquest acord més ampli que proposa Rufián?
10: El meu objectiu és que les esquerres tinguin el màxim de resultats possibles, sí.
9: L'enquesta de La Vanguardia d'avui no va en aquesta línia.
10: I que puguin maximitzar els seus resultats. Si les esquerres estan fortes, voldrà dir que a Catalunya enviarem menys diputats d'extrema dreta i de dreta, no? I aquesta és la nostra feina. Jo, com a secretària general, m'he de demanar com maximitzem els resultats d'Esquerra Republicana, perquè com més forta estigui Esquerra Republicana, més feble estarà l'extrema dreta, com passa al País Basc, amb Bildu, que com més fort estigui Bildu, millor. Com més fort estigui el BNG, millor. I l'enquesta d'avui el que reflecteix és que tenim un PSOE desgastat pels casos de corrupció, una esquerra a l'esquerra del PSOE, una mica cao...
9: Trinxada, no, cao, ja ho dic jo.
10: Però les esquerres nacionals no, eh? Les esquerres nacionals surten enfortides, i aquest és el nostre rol, i això és el que hem d'aconseguir, que Esquerra Republicana estigui tan forta com perquè l'extrema dreta reculi.
9: És evident que Rufián és un vers lliure, amb agenda pròpia, però a la vegada segurament és la carta que més els apropa a les noves generacions i és un dels millors reclams electorals d'Esquerra. Com s'encaixa això? Com acaba? Això pot acabar bé?
10: Clar que sí. I tant. Sí, és que no pot acabar d'una altra manera.
9: Tenen un altre problema, que és que el president d'Esquerra continua inhabilitat.
10: Sí,
9: treballen amb algun calendari, perquè l'amnistia forma part de la legislatura també de la promesa socialista, però aquesta eminent arribada de les eleccions, si és el mes de març, no sé si s'acabarà resolent això.
10: La veritat és que l'independentisme, i començo per aquí, ha aconseguit coses que li havien dit tantes vegades que eren impossibles. I l'amnistia n'és una. Ens van dir que seria impossible. De fet, el mateix Sánchez en campanya va dir que això seria impossible. I vam passar a parlar-ho i la vam aprovar. I ara, el dia 16, tenim una sentència, no, del TJUE important que acabarà de dir, estic convençuda, que l'amnistia s'ha d'aplicar i que, per tant, s'han de poder habilitar els drets civils i polítics de moltes persones que van donar, de fet, la seva llibertat pel nostre país. I a partir d'aquí, estic convençuda que caminarem cap a l'habilitació dels drets civils i polítics de líders com és Oriol Junqueras. I aquesta és la nostra feina i sempre ha estat davant d'aquells que sempre són tan pessimistes i ens diuen que res no anirà bé. I crec que aquest país també necessita una mica d'optimisme, d'esperança, i ho dic perquè la desesperança també creix l'extrema dreta. I crec que aquests discursos tan derrotistes de l'independentisme que jo escolto avui no ajuden. Des del dramatisme no es construeix res. I per tant, ostres, jo, que també soc una política d'una altra generació, crec que també hem de canviar aquesta actitud, aquesta manera d'arribar a la gent, intentar renovar el llenguatge, els formats amb els que arribem a la gent, i dir que existeix una sortida des de l'esquerra a la situació tan cardada que està passant molta gent en el nostre país.
9: Què li porta més feina ara, la Secretaria General d'Esquerra o la candidatura a l'alcaldia de Barcelona?
10: Sempre he plantejat les dues coses com dues cares d'una mateixa moneda. Quan jo vaig acceptar ser secretària general era sobretot perquè calia modernitzar el discurs d'Esquerra Republicana i adaptar-lo a les preocupacions i les necessitats d'avui, no? I això té a veure amb la necessitat de viure plenament en català, però també d'atendre les preocupacions de la classe mitjana i treballadora, la necessitat d'un nou model econòmic i també d'un nou reequilibri territorial. Estàvem parlant d'incendis. Jo crec que els incendis no són només sobre el foc, sinó sobre com estem construint el nostre país. I, per tant, amb aquesta nova agenda, no?, modernitzar l'agenda també d'Esquerra Republicana, vaig acceptar ser secretària general. I això està molt relacionat també amb Barcelona i la necessitat que Barcelona lideri i que sigui conscient que és la capital d'un país i que no és només un discurs. O sigui, jo crec que Barcelona ha de liderar les economies mitjanes i grans, ha d'ajudar a l'articulació de les ciutats mitjanes i grans del nostre país i, per tant, s'ha de posar a disposició de tot allò que passa al país. I, per tant, ser secretària general d'Esquerra Republicana i candidata de Barcelona, doncs és compatible, més que compatible.
9: L'incendi intern que va tenir Esquerra fa uns mesos està pacificat? Està apagat?
10: Quin?
9: Home, almenys el de la pugna interna...
10: El de fa dos anys? Sí, home, sí. Fixi's en els resultats.
9: No necessiten cap bomber, ja.
10: No, perquè...
9: O vostè li toca fer de bombera, també. El càrrec de secretari general...
10: Quan un té estratègia i lideratge, no ha d'anar apagant focs. I això també és una recomanació que li faig al govern de la Generalitat.
9: Mira, doncs que prengui nota. Per cert, acabem de conèixer, s'aixeca confinament als 7 municipis afectats per l'incendi de les Gavarres. El confinament s'aixeca d'aquí una hora. També poden tornar evacuats a casa seva. Ara bé, es manté el tancament del massís de les Gavarres avui i els propers dies. El confinament dels 7 municipis afectats pel foc s'aixeca d'aquí una hora, notícia que acabem de conèixer després que els bombers hagin sobrevolat la zona de l'incendi amb helicòpter. Alcaldia de Barcelona. La cursa ha començat ja. Pràcticament tenim coneixements ja de tots els candidats. Crec que falta el de Vox. Vostè és l'única dona, per cert. Ara hi anirem. Qui ha estat el millor alcalde que ha tingut mai Barcelona?
10: Pasqual Maragall.
9: S'ho ha pensat?
10: Sí, perquè jo crec que hi ha persones que... Jo crec que un bon alcalde és aquell que sap llegir què necessita la ciutat. I és veritat que hi ha hagut persones que potser han sabut llegir el moment de la ciutat, però no han tingut la capacitat per transformar-la. I en aquest sentit jo crec que Pasqual Maragall sap què necessita la ciutat, no? Una ciutat funcional, una ciutat per als veïns i veïnes, però també la sap projectar cap al món amb els valors d'una ciutat que es mou, no? I jo crec que en aquest sentit, doncs, Pasqual Maragall seria, no ara, no?, però per al seu temps... El millor exponent, no? El millor alcalde que ha tingut aquesta ciutat. Després, el seu projecte jo crec que no s'ha renovat, no? i llavors, bueno, ha portat les externalitats que tenim avui, no? Però sense cap mena de dubte, Pasqual Maragall ha estat el millor alcalde.
9: Vostè va treballar molts anys colze a colze amb Ernest Maragall. Creu que Ernest Maragall la votarà?
10: Li haurem de preguntar a ell.
9: Ho farem.
10: Pregunteu-li.
9: I entre Ada Colau i Jaume Codoni, qui creu que ha fet millor feina dels dos?
10: Jo crec que la millor feina està per venir. La Barcelona que vindrà encara està per venir. No faci aquesta pregunta perquè no li respondré.
9: La Barcelona que vostè proposa, sí. Ara que parlem tant del Tour, o, per exemple, del que ha suposat l'arribada del Papa també per l'impacte de la ciutat, la Barcelona que vostè proposa passa per aquests grans esdeveniments, per tenir un Tour de França, per intentar que el Papa vingui a inaugurar la Sagrada Família?
10: Barcelona és una capital. I com a capital és normal que hi passin coses, és normal que hi hagi esdeveniments. Ara bé, els esdeveniments han de ser per a tothom, no només per a uns pocs, i jo crec que ha d'haver-hi un retorn. La qüestió dels esdeveniments no és que n'hi hagi o no n'hi hagi, sinó què hi guanya la ciutat i qui hi guanya amb aquests esdeveniments. I la segona és que el govern de Barcelona ha pensat que el seu mandat ha d'anar de focs artificials i de confeti. I la meva prioritat per a Barcelona no és que hi hagi confeti. La meva prioritat és que aquesta ciutat, que ha canviat tant que costa de reconèixer-la, recuperi la seva personalitat, recuperi la seva identitat, que és la que ens fa singulars arreu del món, i que la recuperi sobretot per poder continuar vivint-la. Fa un temps dèiem, la ciutat expulsa els joves. Ja no són només els joves. Són les famílies, són la gent que vol construir el seu projecte vital a Barcelona i no pot, pel preu del lloguer, que no pot per l'encariment del cost de la vida, que li agradaria portar els seus fills i que gaudissin dels casals d'estiu, i tampoc no pot, perquè, vaja, part de la paga doble o la paga doble de les classes mitjanes va pagar els casals d'estiu. I, per tant, crec que cal, la prioritat d'avui no és el confeti, sinó recuperar la ciutat, recuperar la identitat de la ciutat i que es pugui viure, no?, una ciutat per als veïns i veïnes. Mm.
9: Vostè ha estat mare els últims anys. És fàcil ser mare a la ciutat de Barcelona?
10: No.
9: També és una decisió decidir ser mare a Barcelona, perquè estem veient molta gent com marxa i aquí no es pot permetre.
10: A mi, ser mare a Barcelona també m'ha descobert una logística que m'havia passat desapercebuda, no? Per exemple, la dificultat, avui, per exemple, cap de setmana, no?, calorós, a la ciutat, què fas amb els teus fills a la ciutat, no? Quins espais hi ha? La Barceloneta, la platja, és per a les famílies de Barcelona? No. El Parc Güell és per a la gent de Barcelona? No. Ostres, hi ha piscines municipals assequibles per als infants de Barcelona? No. Ostres, llavors què coi fem a Barcelona? Per aquí és Barcelona? Per aquí s'està construint la nostra ciutat? I tenir filles a Barcelona m'ha descobert no només uns malabarismes logístics, no?, que existeixen i que viuen i pateixen les famílies de Barcelona, sinó la necessitat que la política s'ocupi d'això. I potser, a diferència dels altres candidats adversaris a les eleccions, no?, que tots són senyors de més de 50 anys, doncs hauré de portar també aquestes propostes polítiques en primera línia. I també és veritat que des que les posem sobre la taula rebo missatges que diuen que, com menys tenint, que això hagi de formar part de l'agenda política de les esquerres. I, hosti, no m'he entès absolutament res de per on falla l'esquerra avui. L'esquerra falla pel seu llenguatge abstracte, perquè la gent no ens entén i perquè hem deixat de parlar d'allò que li preocupa, l'inquieta i l'angoixa la gent. I posar aquestes propostes sobre la taula el que ha fet és que Esquerra Republicana avui sigui la força que més creix a la ciutat, perquè hem sabut connectar amb aquestes preocupacions que existeixen a la nostra ciutat, que volem una ciutat per viure-la. I tant que continuarem parlant d'aquestes propostes, perquè som la força que entén que això ha de formar part de la primera línia de l'agenda política de la ciutat.
9: Tu mires com han anat els últims anys els resultats electorals a Barcelona, i en calcul pactes, hi ha hagut sorpreses d'última hora. La majoria absoluta està molt difícil per qualsevol dels partits. Vostè s'imagina pactant amb el PSC?
10: Jo m'imagino guanyant les eleccions. I, de fet, tothom ho dirà, eh? Tothom dirà que vol sortir a guanyar.
9: Però vostè, al principi del mandat, era partidari de formar part del govern de Jaume Collboni, d'aquesta entrada d'esquerra, segurament, al govern de Jaume Collboni.
10: Sí, perquè jo sóc partidària de governar sempre. És a dir, jo crec que
9: per tant, si Jaume Collboni queda per davant de vostè,
10: però ja vostè m'està avançant massa. I si Esquerra Republicana guanya, què? Bueno, veurem. Vull dir, aquí
9: suposo
10: la qüestió...
9: que intentarà pactar amb Jaume Collboni perquè la faci alcalde.
10: Bueno, aquí la qüestió és que Esquerra Republicana és l'única força de totes les que es presenta, perquè potser vostè entrevistarà molta gent i li dirà, Dani Cirera li dirà també, jo guanyaré les eleccions. Bueno,
9: alerta amb el PP, que fa 4 anys va decidir precisament qui era l'alcalde de Barcelona.
10: També amb l'ajuda dels comuns. També, això sí que va ser una sorpresa.
9: Per sorpresa de Xavier Trias.
10: Exacte. Però,
9: vull dir que Daniel Cirera pot ser decisiu, també.
10: De fet, tothom pot ser decisiu en un escenari tan fragmentat. Però tornant a la pregunta... jo crec que Esquerra Republicana avui és la força que més creix, està en segona posició, per tant, si hi ha alguna força capaç de rebassar l'alcaldia avui, serà Esquerra Republicana. Farem una fantàstica i meravellosa campanya, una campanya diferent, també.
9: A les xarxes,
10: perquè m'agrada arriscar. No, de fet, jo crec que això, les xarxes són una eina imprescindible. Jo crec que des de fa molt de temps, i no només ara, des que vaig començar com a diputada, de fet, me recordo que feia uns vídeos ensenyant com era el Parlament, perquè sempre he pensat que les xarxes són un instrument per parlar de manera més directa, més clara. Jo tot el que he de dir no hi cap, en una entrevista ni en un faristol. I, per tant, necessitem nous instruments, nous formats i nous llenguatges. I també
9: no
10: creu
9: que a vegades els polítics, no parlo pel seu cas, és una dinàmica bastant general, hi ha molta performance i d'acting a les xarxes en comptes de resoldre problemes? O sigui, tinc la sensació també una mica que ara tots volen ser l'alcalde de Nova York, amb Dani, i tots intenten emular el que ha suposat aquest rebestall, aquest anti-Donald Trump, no? Que s'ha donat a conèixer també a les xarxes.
10: Sí, en el nostre cas, vull dir, jo, com deia, quan el 2018, quan era diputada al Parlament, ja feia aquestes coses una mica arriscades, no? Però que al final permeten un vincle fins i tot emocional amb qui està a l'altra banda de la pantalla. I sempre he pensat que les xarxes són una eina per donar a conèixer allò que fas i que no existeixen si no expliques allò que fas, no? O sigui, seria un error entendre que les xarxes socials ja estem per estar, no? Estem per llançar uns missatges polítics, per llançar unes propostes polítiques, per explicar-nos millor, i sense això no té sentit. I, per tant, ostres, jo les vegades que he parlat de la necessitat, no?, de bonificar els casals d'estiu, la bonificació dels menjadors, quan ho he fet en un ple de l'Ajuntament de Barcelona ha passat totalment desapercebut, perquè estem a l'oposició, i en canvi, quan ho he explicat amb un vídeo a les xarxes socials, he arribat a moltíssima més gent, perquè ho he explicat diferent, perquè ho he explicat a la meva manera i sense tenir un temps limitat, perquè sóc més jo, perquè hi ha més autenticitat, i això també ha permès que Esquerra Republicana a Barcelona creixés, perquè la gent, quan m'atura pel carrer, no em pregunta t'he vist en un vídeo, m'ha dit allò que has explicat en un vídeo, gent... que no pensava mai que es podia apropar a Esquerra Republicana. I aquesta és la virtut, saber-ho utilitzar sempre al servei d'un projecte polític i d'unes propostes. I jo crec que això, doncs, ens ha permès créixer. I tant. A part, és que a mi em rebenta que l'extrema dreta ho sàpiga fer i que l'esquerra amb això tingui tants miraments. Nosaltres, jo arrisco molt, ho sé, però crec que hem vingut aquí a arriscar.
9: Vostè ha tingut una criatura amb la seva parella, que és Lluís Juncà. Més d'una vegada han explicat que ells ja tenia una filla, que l'havia hagut de criar una mica sol també per les circumstàncies d'un episodi tràgic. Com va afrontar la seva maternitat sabent que la seva parella ja tenia l'experiència a l'hora de ser pare? Perquè també ara, és a dir, hi ha tantes famílies com persones hi ha al món, no?
10: Buf. Ser madrastra, no?, que és el que jo vaig ser durant... un temps, no va ser fàcil. De fet, a mi el nom em sembla molt lleig pel que és. En anglès hi ha un nom que m'agrada molt que es diu Bonus Mam. Aquest m'agrada més, no? Que és com, ostres, tens una mare plus, una mare extra. I això és el que amb l'Aitana, la filla del Lluís, hem intentat construir, no? Que jo sóc la seva segona mare. La seva primera mare va morir en un accident d'avió.
9: En German Wings.
10: I jo, la veritat és que em vaig trobar amb un home que m'agradava molt i que era vidu, i les meves amigues em van dir, tu estàs boja, no? Perquè, clar, un vidu ja para amb una criatura de 5 anys, que més o menys ja l'ha criada, no? I érem, jo sempre explico que eren 2 més 1, no? I després va arribar l'Olivia i hem aconseguit, jo crec, que trencar una mica aquests blocs i som una família de 4. però jo primer no volia ser mare, o sigui, ja tot això afegit, no? Jo no volia ser mare i em trobo amb un vidu amb una nena de 5 anys, no?, per acabar-ho d'adobar. Però el missatge és que de tot se'n surt. El Lluís se'n va sortir, no?, d'aquell tràgic accident amb l'Aitana, i després va refer la seva vida. I jo no volia ser mare, i també al final estic encantada, tot i que ja saps que ser mare i pare no és un camí de roses, però estem encantats, no?, de la vida que hem construït, i per tant a la vida se li ha de fotre canya i s'ha de viure, s'ha de viure.
9: Diu que els seus amics no formen part de la política ni dels partits polítics, però la seva parella la va trobar en l'univers polític, precisament d'Esquerra Republicana.
10: És el més guapo que hi havia d'Esquerra.
9: Bé,
10: me'l vaig quedar.
9: M'estalvio de fer qualsevol comentari, perquè segur que quedaria en mala posició. Farà vacances a Barcelona? És un bon lloc per venir de vacances, Barcelona? O intentarà fugir de la ciutat?
10: La veritat és que és difícil fer vacances a Barcelona, però...
9: Sí, nosaltres que detestem a vegades tant els turistes o el comportament de segons quins turistes que venen a Barcelona, que és evident que són necessaris. Vostè, quan fa turisme, es comporta com un turista que ve a Barcelona?
10: Jo crec que, ara que després li responc la pregunta més personal, el problema és que hem parlat de Barcelona. Barcelona és una ciutat turística. Per què? Doncs perquè la gent enveja la manera de viure, no?, que tenim. I això és fonamental entendre-ho. Si tu preguntes a un turista per què ve Barcelona, de totes les preguntes que els fan, i això ho deia el New York Times, el que diuen és que el que més valoren és l'estil de vida. I això és fonamental, perquè si ens carreguem això, és a dir, si deixen d'haver-hi barcelonins, si deixem de tenir aquest estil de vida mediterrani al carrer, si deixen d'haver-hi nens, si expulsem el comerç de proximitat emblemàtic singular, Barcelona deixa de ser Barcelona. Per això el repte és que Barcelona continuï sent Barcelona per als veïns i veïnes, però també perquè continuï sent una ciutat envejada i admirada. I el problema que hi ha hagut és que som una ciutat turística, però els barcelonins no perceben aquest èxit que projecta la ciutat en fora. Per això, algunes de les mesures que nosaltres hem portat a terme a Barcelona, entre d'altres, és la taxa turística barcelonina, perquè volem, no és que diguem, escolti, que no vinguin els turistes, escolti, jo no sé si ho podré evitar o no, però els que vinguin, que paguin. I si paguen, els barcelonins i barcelonines d'això se n'han de beneficiar d'alguna manera. Per això diem que el retorn és tan necessari, que la taxa turística barcelonina és tan important. Per tant, el que cal és governar el turisme, que és el que durant molts anys ni els governs del Partit Socialista ni Comuns han fet, i ha hagut de venir Esquerra Republicana a posar aquestes eines que ara tenim. Jo aniré a Romania aquest estiu.
9: Bon destí.
10: Bon destí. Tranquil.
9: Dràcula o...?
10: Vull anar a veure el castell de Dràcula. I mira, aquesta serà la meva destinació durant 7 dies.
9: Doncs molta sort, i carregui piles, que li ve un any polític divertit. Elisenda Alemany, moltes gràcies i molta sort.
10: Gràcies.
11: El suplement amb Roger Escapa.
12: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
15: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
14: Per què?
16: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia a RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
17: Sort del RAC.
16: RAC. I som per ajudar.
18: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
19: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
18: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
19: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
20: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és...
0: Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
23: El suplement, amb Roger Escapa.
9: 11:15 del matí, anem cap a la Bisbal d'Empordà. Montse Poblet, endavant.
6: Sí, està compareixent Jordi Martín, cap de la regió d'emergències de Girona, dels bombers.
24: A posar a treballar els mitjans d'extinció i també ens ha permès fer el primer vol de supervisió aèria del perímetre i podem confirmar que l'estabilització del dia d'ahir ha avançat en un bon ritme i podríem dir que tenim l'incendi, tot el perímetre estabilitzat, i això també ens permet avançar la gran part d'afectacions que teníem a la població a l'entorn, i podríem dir que aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també havíem evacuat. També al llarg del dia d'avui mantindrem la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra, com també el tall entre l'urbanització de Vallrepòs i Cabanyes i també la carretera de la Golf Índia 660, que és la carretera de la Ganga. Aquí també tornem a fer la crida a la població que no accedeixi a l'entorn, a les Gavarres, que no accedeixin al perímetre, ajudant-nos també a que ens puguem centrar tant el grup d'ordre com els mitjans d'extinció en el treball que farem en les properes hores, perquè avui tornarà a ser un dia clau, un dia d'una intensitat de calor i de vent important amb l'entrada de la marinada a partir del migdia, i que ens han de poder permetre al llarg d'aquestes hores intentar fer el pas a un incendi controlat.
25: Els veïns de la zona afectada poden tornar a casa supervisats amb un equip, diguem-ne, de bombers o de Mossos?
24: Sí, tot el que seria el perímetre exterior de l'incendi és accessible. El perímetre interior de l'incendi sí que estarà supervisat per Mossos d'Esquadra, perquè permetrem un accés puntual.
6: I els veïns que han vist les seves cases afectades d'alguna manera?
24: Sí.
6: Quan podran accedir?
24: Sí, igualment també amb aquest criteri de l'exterior tot obert i l'interior amb accés puntual i supervisat per Mossos, hi podran accedir. I també comentar que des del cos de bombers estem treballant ja amb un grup de valoracions estructurals per poder acabar de valorar quantes afectacions hi ha tant a l'interior com en el perímetre de l'incendi. I això ens permetrà, en coordinació amb els municipis, poder tenir una foto de quina ha sigut l'afectació, que conjuntament també hi ha hagut aquesta afectació, ara comentàvem també amb agents rurals, d'aquestes 2.200 hectàrees.
6: Doncs podem constatar on estan les cases afectades, les cases que s'han cremat i les que s'han vist afectades per les flames?
24: Sí, les cases estan tant a l'interior del perímetre puntualment, com també de manera més agrupada a l'urbanització de Cabanyes de Calonja. Tot i així, avui acabarem de fer la supervisió clara, perquè sí que avui ja podem destinar-hi personal amb més tranquil·litat al llarg del dia d'avui, poder-ho acabar de supervisar tot, i tindrem més informació al vespre, podeu-vos informar.
6: Quants terrestres i aèries estaran treballant el dia d'avui?
24: Sí, continuem amb les dades que hem anat treballant aquests dies d'un centenar de mitjans terrestres, i al llarg del dia d'avui continuem amb la contundència de mitjans aèris a l'espera. També podeu saber que ja estem dintre d'aquesta segona onada de calor, i per tant els mitjans són compartits a nivell de Catalunya, i per tant els mantindrem en aquest incendi a l'espera que pugui sortir qualsevol cosa a nivell de Catalunya, perquè evidentment la prioritat del cos de bombers és no tenir simultaneïtat, i per tant cosa petita que surti, cosa que destinarem la major part de recursos que tenim aquí.
26: Estic en castellà, un missatge de cara al dia. Diu que entrem en un dia complicat,
1: Acaba així la compareixença del responsable d'aquest operatiu de les comarques de Girona dels bombers de la Generalitat, que ens confirmava l'aixecament d'aquest confinament a 8 municipis, un confinament que afectava 12.000 persones i també el retorn a casa seva de les persones que han estat evacuades per aquest incendi a les Gavarres.
9: Doncs fantàstic que Montse Poblet es confirma aquesta notícia que mica en mica ja anàvem intuint des de primera hora del matí, que és que l'incendi continua estable i que, per tant, aquests confinaments doncs, es van aixecant, malgrat que els bombers doncs, han de continuar treballant de valent perquè les condicions meteorològiques no acaben de ser favorables del tot, ni pel que fa al vent.
1: Serà molta calor, el vent,
9: calor,
1: no serà un dia fàcil, tampoc.
9: Quin ambient teniu aquí a la Bisbal d'Empordà, tenint en compte que ahir, d'entrada, això ja és un missatge, també. Qui està compareixent, evidentment, són càrrecs importants dels bombers, però no és el cap dels bombers, que era el Jordi... David Borrell, perdó, és que ja porto...
1: De fet, ha estat una sorpresa, perquè ens havien dit que no ens donarien cap informació fins la 1 de la tarda, i ara de sobte ens han dit, sí, us expliquem això dels confinaments, que ja ens ho estaven comentant els alcaldes perquè els hi havien comunicat amb ells, i hem tingut aquesta compareixença sorpresa, confirmant la bona notícia que s'aixequen els confinaments i també que les persones evacuades poden tornar a casa seva.
9: Montse, ahir a aquesta hora, precisament, qui compareixia des d'aquí, des de la Bisbal d'Empordà, era el president de la Generalitat, acompanyat de Núria Parlon. Avui entenc que no hi és el president, eh?
1: No, almenys de moment. Ha vingut a la reunió de coordinació amb els alcaldes i hi havia la consellera Sílvia Paneque, però se n'ha anat sense fer cap tipus de declaració ni comentari.
9: És evident que avui hi ha qui pren també el protagonisme en les intervencions, en les comunicacions, són els tècnics, són els càrrecs rellevants dels bombers, però ja no està en la crònica política. Això també és una demostració més doncs, que la cosa va pel bon camí i s'està fent bona feina, i si no hi ha un d'alta baix a mitjans de setmana tot apunta que es pot donar per extingit aquest incendi. Recordem que hi ha diverses fases: descontrolat, que és tot el que estàvem explicant fins ahir a les 10 de la nit, i després hi ha l'estabilitzat i el control fins a extingir-se. Per tant, són totes aquestes fases que aniran passant aquests propers dies, Montse.
1: De fet, ahir el mateix president deia que fins a mitjans de setmana no podrem parlar d'un incendi apagat, i de fet les Gavarres estaran tancades almenys fins divendres.
9: Escolta'm, fa patir el fet que sent diumenge i malgrat la crida que des de divendres va fer Protecció Civil de no pujar a l'Empordà amb cotxe, ahir, malgrat això, les platges eren plenes i algunes carreteres col·lapsades, la gent no en va acabar de fer cas. Avui és un dia festiu, és diumenge, la gent també té ganes d'anar a la platja, i a més l'incendi comença a estar estable. És un missatge que preocupi les autoritats?
1: És el primer que ens han dit. Sisplau, sentit comú, no vingueu cap aquí, tenim molta feina, necessitem les carreteres lliures, no es pot produir cap mena d'incident que ens distregui d'aquesta feina. Per tant, demanen, sisplau, que encara que es reobrin les carreteres, la gent no vingui.
9: Fantàstic, Montse. Doncs si tens novetats, demana pas, ja ho saps.
1: Molt bé, gràcies. Fins ara.
9: Tres quarts d'onze, podem saludar a aquesta hora l'Ignasi Casamitjana, veí de l'urbanització Bellrepòs de Santa Cristina d'Aro. Ignasi, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
9: Ja pots tornar a casa, eh?
2: Bueno, sí, però ara una miqueta de nervis, perquè canviarà molt a lo que jo tenia vist a les Gavarres a lo que ara trobarem.
9: A veure, bueno, explica'm.
2: Tinc moltes ganes d'arribar. Home, un entorn verd, bonic, i ara, pues, encara que Bellrepòs no hi ha casa cremada ni res, tot l'entorn està tot cremat. Vull dir que l'ambient serà molt més trist del que estem acostumats a estar allà, no?
9: On has passat aquests dos dies, aquestes dues nítics, Ignasi?
2: Bueno, hem estat aquí a Platja d'Aro, en els consogres, i ara estem esmorzant, i ara anem cap a Santa Cristina, i segurament pues, allà no sé si pujarem cadascú per la seva compte o farem en els Mossos ens diran fem un grup de cotxes i pugem, o no sé. Ara anem cap a Santa Cristina.
9: Suposo també els nervis de veure la fotografia de tot el recorregut, de veure les carreteres, de veure què s'ha cremat i què s'ha salvat.
2: Sí, sí, perquè jo sóc molt amant de les carreteres, de fer passejades per les Gavarres, i ha sigut un canvi tremendo, no? I ara, quan arribem allà, hem vist la tele, no? Però ara veure-ho in situ, pues serà un xoc, serà un xoc.
9: Mm. Ignasi, com esteu d'ànims?
2: Bé. Hem estat bé, vull dir que no ens ha faltat res. La gent que no tenia familiars, pues, l'Ajuntament s'ha col·locat molt bé aquí a Santa Cristina, en un hostal, i vull dir, hem estat ben atesos i molt bé, tot molt correcte. Sí, sí.
9: Doncs el missatge de l'Ignasi Casamitjana, que també pot tornar a casa i anirà aquest matí després que s'hagi aixecat el confinament ja a aquests 7 municipis que les últimes 48 hores han hagut de tancar-se. Una abraçada, Ignasi, fins ara.
2: Gràcies, vinga, bon dia.
9: El Quim Gubau és gerent del Consorci Gavarres. Quim, bon dia.
3: Hola, bon dia.
9: Quin paisatge es trobarà l'Ignasi quan torni cap a casa?
3: Home, doncs, com ell ho deia, un paisatge molt diferent del que coneixia, del que coneixíem, i molt trist, però és així. En primer lloc, celebrar que en el seu cas la casa s'hagi salvat, que malauradament n'hi ha hagut d'altres afectades, i això sempre és, en primer lloc, el primer a lamentar.
9: Mm-hmm. Suposo, no sé si esperaves que dissabte a la nit, ja ahir a les 10, es pogués anunciar que l'incendi estava estabilitzat. Realment, les condicions d'ahir la tarda van ser favorables, eh?
3: Sí, els bombers van poder treballar molt, sobretot també crec que la primera nit ja, estabilitzant el flanc dret, que els preocupava molt, i llavors, sobretot durant el dissabte, durant ahir, no es va complicar, diguéssim, no? Van poder seguir l'evolució, feia por aquests canvis de vent, si podien tornar a complicar la situació, i es va poder anar contingent, i per sort, doncs, això s'ha pogut donar per estabilitzat el perímetre del foc, que com ells van recalcant sempre, no vol dir controlat encara hi ha zones que si hi ha algun canvi de vent ja el podria reprendre, i s'ha d'estar molt atent. Mm.
9: Parlem de 2.300 hectàrees que s'han cremat del massís de les Gavarres. Com quedarà el paisatge d'aquest massís? Quin percentatge suposa aquestes 2.300 hectàrees de les Gavarres, tenint en compte doncs tot el que representa, i també com a gerent del consorci, tu?
3: Clar, en primer lloc, el que ara els propers dies és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat. Per tant, el primer és poder analitzar bé això i veure aquest volum d'hectàrees de què estem parlant. En tot cas, clar, no ens mourem molt lluny d'aquí, i estem parlant d'aproximadament un 8% del total de la superfície protegida de les Gavarres, que són unes 28.000 hectàrees. Mm. Per tant, clar, és molt rellevant.
9: Una feina és la d'apagar els focs, apagar aquests arbres que cremen, però a partir d'ara, un cop ja l'incendi s'hagi extingit a partir de mitja setmana, què tocarà fer amb tots aquests boscos cremats, amb totes aquestes hectàrees cremades? Quina feina hi ha, també?
3: Clar, ara ve una feina, la primera d'emergència, que és resoldre arbres que han quedat cremats i que poden ser un risc si els propers dies cauen sobre línies elèctriques o vies de comunicació. Per tant, aquesta és una primera mesura urgent. I llavors mesures de restauració que depenen una mica del tipus de massa forestal. Clar, penseu que aquí poden haver pinedes, que és una espècie que es recuperarà perquè germinen de nou arbres durant els propers anys. Suredes, que depèn de quines condicions estiguessin, si s'havien pelat els darrers anys, si s'havia fet el suro, que és el seu, diguéssim, escut protector davant del foc, és possible que l'arbre hagi mort i hagi de rebrotar de la soca. En canvi, si no s'havien pelat els darrers 3-4 anys, 5, no sabem, segons la intensitat que hagi passat el foc, pot ser que hagin sobreviscut aquests arbres, i aquesta zona, doncs, amb molts menys anys, es veurà que reverdeixen les capçades i van recuperant una imatge, doncs, més, no?, més assimilada en el bosc que coneixem. Per tant, s'haurà d'anar veient. Però treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius, que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara, sense la coberta vegetal, això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per treure la fusta i prevenir aquesta erosió.
9: És el Quim Gubau, gerent del Consorci Gavarres. Una abraçada, gràcies, bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
9: Acabem aquesta ronda també passant per la Bisbal d'Empordà amb el seu alcalde, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
9: Per fi sembla que bones notícies, eh?
4: Sí, la veritat és que ahir, excepte un petit repunt a la tarda, ja apuntava molt bé. Al vespre, evidentment, quan van dir que estava estabilitzat el franc d'aquest i dos terceres de l'esquerra, doncs, evidentment, bona notícia. I aquest matí, bueno, doncs, això, s'han confirmat un cop els bombers han pogut fer també la visita aèria de tot l'espai, doncs, que aixecaven el confinament i que la cosa, sense ser massa optimistes en el sentit que, bé, s'ha d'anar en compte, que pot haver-hi nous focus, etc. Però bé, molt millor que ahir a aquestes hores i sobretot el primer dia, evidentment.
9: Més enllà de que el massís de les Gavarres continua tancat, el missatge per als seus conciutadans, pels veïns de la Bisbal d'Empordà, és que vida normal d'ara endavant?

0: l'incendi, sinó perquè és el lloc de pas dels bombers. Per tant, nosaltres tenim una petita afectació que altres municipis no tenen, però en tot cas hem anat fent un seguiment conjuntament i en principi tota la gent que tenim allà està en bon estat, bona situació, hem tingut contacte amb ells i ara només és això, doncs que tinguin una mica de paciència unes 24 hores més i després, avui és diumenge, per tant, tema de menjar, no poden anar a supermercats a comprar, etc. i els hi portarem nosaltres i demà tornarem a valorar la situació. Per la resta de la població, doncs això, tranquil·litat, paciència i sobretot doncs, que no s'acostin en aquesta carretera, que és la que dona accés a la Ganga, perquè és un lloc de pas que els bombers el necessiten doncs, per anar fent aquestes feines d'extinció i perquè en aquella zona, la piscina municipal, nosaltres hi tenim també, els bombers tenen el centre operatiu i que, per tant, romandrà doncs, tota aquesta setmana fins que no puguin doncs, utilitzar-ho, aquesta... la piscina que estarà tancada fins que no puguem utilitzar. El mateix que les activitats esportives que es feien els casals d'estiu en el pavelló Firal, perquè és on hi ha el centre operatiu i on hi ha tots els serveis d'emergència en aquí instal·lats.
1: Alcalde, vaig acabant, breument. Pel que fa al detingut que avui passa a disposició judicial, tenint en compte que l'incendi va començar als entorns de la Bisbal en aquesta carretera amb aquests treballs que estava fent amb una radial, l'Ajuntament emprendrà mesures legals contra aquesta empresa o contra el treballador de l'empresa? Participarà també de tot aquest procés judicial des de l'Ajuntament de la Bisbal?
0: Nosaltres hem comentat amb la consellera de... i ahir quan teníem el president Salvador Illa, que primer volíem veure que bueno, ells estan fent un expedient d'informació intern, per tant, a partir d'aquest expedient sabem una mica més les responsabilitats que hi ha i que bueno, estarem en contacte amb ells i consensuarem una situació perquè no tindria, entenc jo, massa, i com a advocat, massa sentit que tots els ajuntaments o municipis afectats féssim actuacions individuals, igualment amb el departament i per tant tota la Generalitat jo crec que això és una qüestió conjunta que a vegades pot semblar que queda molt bé fer-ho a nivell individual però jo crec que això és una qüestió conjunta fins i tot pels propis jutjats no? de no rebre 6 acusacions particulars, etc. Per tant jo crec que això hem de valorar primer com estan l'expedient aquest informatiu que fa el Departament de Territori, demanar informació i després en tot cas fer un posicionament conjunt entre tots els municipis afectats i la Generalitat.
1: És Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, a qui hem pogut saludar al llarg d'aquest cap de setmana diverses vegades. Una abraçada, alcalde, bon dia, sort.
0: Vinga, moltíssimes gràcies per la vostra feina.
1: 4 minuts per les 11. Fem una pausa, continuem el suplement i serem fins la 1 avui. De seguida es fa de nit, arriba l'eclipsi, avui amb una llegenda del bàsquet blaugrana, Audi Norris. Segurament el millor estranger que ha vestit mai amb la samarreta del Barça de bàsquet.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
6: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
7: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
6: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
7: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
8: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie per mida. Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
9: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
6: A veure, un xin-xin-xin-xin.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
10: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
5: Aquest estiu, crim.
10: Si és un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
5: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
5: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
5: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
5: I per què?
14: No ser perquè cogí el martillo i el pegue...
5: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya.

0: Ràdio, amb Carles Porta.
1: Comencem.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
0: A Catalunya Ràdio.
2: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'aixeca el confinament dels municipis del Baix Empordà afectats per l'incendi de les Gavarres, però els accessos al massís continuaran tancats. Avui els bombers treballen a la zona amb diversos mitjans aeris i terrestres per consolidar el perímetre de l'incendi i preveuen que serà un dia complicat també per l'onada de calor i per les nombroses fumaroles que encara hi ha a la zona. Unitat mòbil a la Bisbal d'Empordà, Matilde Seone i Montse Polvet. Bon dia, Montse.
2: Bon dia. Els 12.000 veïns dels 8 municipis que han estat confinats per l'incendi de les Gavarres ja poden sortir de casa i moure's lliurement pels pobles. Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona, ens confirma que el perill ha passat.
3: I podem confirmar que l'estabilització del dia d'ahir ha avançat en un bon ritme i això també ens permet avançar la gran part d'afectacions que teníem a la població i podríem dir que aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria la zona perimetral de l'incendi.
2: Pel que fa als evacuats, si les seves cases estan a dins del perímetre, ho han de fer acompanyats pels Mossos. Matilde Seoane, Montse Poblet, Catalunya Ràdio, La Bisbal.
1: Més notícies que repassem amb la Montse García. A aquesta hora hi ha també un incendi, en aquest cas en una empresa de gestió de residus situada al carrer Extremadura del polígon industrial al Fonollà Nord de Sant Boi de Llobregat.
4: No hi ha ferits ni s'ha hagut de desallotjar cap persona. L'empresa afectada es dedica a la gestió de residus, principalment de cartró. Una de les dues naus ha cremat completament i la coberta s'ha ensorrat. Els bombers treballen per evitar que el foc es propagui a la segona nau de l'empresa i a les indústries veïnes. Hi han desplegat 12 dotacions i les tasques d'extinció es fan des de l'exterior davant del risc estructural que hi ha. La previsió és que el dispositiu s'allargui bona part del dia. La columna de fum és visible des de diversos punts del Baix Llobregat.
1: Tiroteig en Nova York en plena celebració del Dia de la Independència dels Estats Units i a 8 persones ferides, la meitat menors d'edat.
4: Els fets han tingut lloc aquesta nit a Coney Island, al barri de Brooklyn, una zona coneguda pel seu parc d'atraccions i perquè és on hi ha les platges de Nova York. Tots els ferits tenen menys de 40 anys i han estat traslladats a l'hospital. Es troben en una situació estable, a excepció d'una dona de 21 anys que està en estat crític. La policia ha recuperat l'arma de foc, però encara no hi ha cap persona detinguda. La cadena nord-americana ABC ha avançat la notícia, de la qual encara se saben pocs detalls.
1: I el govern de Nigèria denuncia l'assassinat de dos nigerians a Sud-àfrica, immersa des de fa setmanes en una onada de xenofòbia i protestes en contra dels migrants que hi viuen en situació irregular.
4: Tot i que s'ha sabut avui, les víctimes van perdre la vida a finals de juny, dos dies abans de l'ultimàtum que els grups racistes havien donat al govern sud-africà perquè expulsés els estrangers del país. Nigèria ha demanat a Sud-àfrica que investigui l'assassinat dels seus dos ciutadans. Fa uns dies, milers de persones es van manifestar a diverses ciutats sud-africanes contra la immigració, a qui acusen, sense proves, de l'atur, la delinqüència i la saturació dels serveis públics. 50 anys després del final de l'apartheid, Sud-àfrica travessa un dels pitjors capítols d'intolerància de la seva història.
1: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que un cop aprovats els pressupostos catalans, els socialistes no tenen excuses per no complir-los. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la també candidata a l'alcaldia de Barcelona ha assegurat que seguiran pressionant per aconseguir el traspàs de la recaptació de l'IRPF.
5: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
1: Esports, Albert Benet.
6: Definits els primers quarts de final del Mundial de Futbol, França-Marroc, la selecció francesa s'ha classificat aquesta nit passada després de guanyar el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé al minut 70 en un partit marcat per la duresa de la selecció paraguaiana. Mbappé ha assegurat després del partit que ells també saben fer un futbol brut i que en això també han estat millors que el Paraguai. El davanter francès del Madrid ha dit textualment que si han d'enfonsar les mans a la merda, les enfonsen. Avui, als vuitens de final, es disputarà el Brasil-Noruega. A les 10 del vespre, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, ha avançat que Rafinha, el davanter del Barça, serà la banqueta. banqueta i que podria tenir minuts. I avui es disputa la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. Jonas Vingegaard sortirà amb el mallot groc després d'imposar-se en la crono d'ahir.
0: Fins aquí les notícies.

0: el suplement. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 11.
0: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Si vol...

S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un sagitari que va arribar al món un diumenge de lluna nova, un home que va néixer el 18 de desembre del 1960. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
8: Com més calor fa...
9: Més fresca, et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
10: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
11: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
12: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
13: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Última setmana tràgica d'aquesta temporada. Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques, professor de la UPF, Jon Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Bon dia i bona hora a tots dos. Com esteu?
1: Bon dia, bona hora.
2: Molt bé, molt bé. Et diria que amb ganes d'estiu, però estaria mentint.
0: Per què estàs mentint, Jon?
2: No, perquè no tinc plans, no tinc enlloc on anar.
0: O sigui, no fas ni vacances?
2: Bueno, algun dia de vacances me'n faré, sobretot perquè, a més, clar, com que l'escola no, està tanca, a partir de cert moment, doncs, clar, alguna cosa has de fer, no? Però no tenim pla.
0: Et veig entusiasmat amb la família, Jon? Això d'ampliar la família et prova, dues criatures?
2: No. Sí, és prou divertit, és prou divertit. El problema és això, a Anglaterra, molta calor, i clar, quan estàs tan cansat i no dorms i tal, és molt difícil planificar-te un estiu. És un tema del qual no es parla,
0: Això és a dir, has
2: d'anar ràpid.
0: No has pogut planificar les vacances perquè, d'alguna manera, les vacances han arribat abans de poder fer la planificació.
2: Correcte. Mm-hmm. Això passa, quan tens, almenys a mi, quan tens criatures petites, tens el cervell destrossat i per quan arribes al juny ja està el peix venut, Ja s'han acabat les opcions d'anar a algun lloc divertit. Mm-hmm.
0: Escolta'm, els britànics, tu que també tens aquesta nacionalitat, que durant tants anys han vingut de vacances a casa nostra buscant la calor, que si Balears, que si Catalunya, que si també ve tota la costa espanyola, andalusa, etc.
2: Les Canàries.
0: Canàries, sí, efectivament. Sí. Ara que ja tenen la calor instal·lada dins del Regne Unit, què fan? Es quedaran a dins? Faran turisme interior?
2: No, i ara. No, fotran el camp igual. El que fan és que quan hi ha aquesta calor no treballen.
0: Ah.
2: Surten tots allà al carrer a absorbir el sol. Tot i que també t'he de dir, crec que aquests dies, no sé si ho has observat, Rodon, fins i tot els ha superat amb ells, Jo crec que la calor que ha estat fent.
1: Sí. No, no, puc confirmar que no treballen. Recordem que en molts llocs no hi ha aire condicionat i si està fatal i s'envien instruccions des de certes direccions dient... No dient no treballeu, sinó dient preneu-vos un calma, que vindria a ser un eufemisme per no treballar. Mm. El que sí que és interessant, escapa, ara que parlem de gaudir del sol, però deixa'm parlar de gaudir de la nit, perquè no sé si has sentit que Keir Starmer obrirà els pubs de matinada, el dilluns, perquè, clar, juga Anglaterra.
0: I juguen de... crec que pot ser que el partit sigui la una de la matinada?
1: A la una de la matinada, hora anglesa.
2: Correcte.
0: Ja vaig sentir el seleccionador, que és alemany, per cert, demanant a tots els britànics que s'inventessin una excusa per no portar les criatures a l'escola l'endemà, Contra Mèxic.
1: Sí.
0: Contra Mèxic.
1: Sí, contra Mèxic. Hi ha hagut un moviment, no sé si vosaltres us ha arribat, jo no som massa petites les criatures, però també de demanar al govern que no s'anés a classe l'endemà. Em sembla una mica massa, però no sé, Jon, si tu ho has vist, això.
2: Sí, i, bueno, de fet es deia que si els envien... Nosaltres ens ho van dir, que potser ens farien anar-los a buscar. Sí, el tema empitjorava massa. El que passa és que l'escola de la meva filla té una sala allà on sí que hi ha aire condicionat. Llavors els van posar tots allà, els van portar allò com un ramat i els van posar tots a l'única sala que tenen que té aire condicionat. Cal dir que a més, l'aire condicionat, en general, hi ha molts llocs aquí, és il·legal, no el pots instal·lar, o com a mínim és alegal. Hi ha una mica de buit legal i les autoritats et diuen que no ho facis. Sobretot, quan tu vas a mirar les recomanacions oficials, et diuen obre la finestra.
0: Mm. Mira, parlant de futbol, també, Toni, m'ha semblat sensacional l'article aquest que publicaves al diari Ara aquests dies.
1: Gràcies. Els faig per tu, escapa. Ja
0: amb dades fafaents que demostren per què durant el Mundial es fallen més penals que en la resta de competicions, no? Escriu el Toni. Segons dades d'Opta Analyst, des del Mundial del 82 se n'han tirat 292 de penals, la majoria cap a l'esquerra, a la dreta del porter. Se n'han fallat o l'ha aturat el porter en quasi una quarta part de les vegades. La probabilitat de fer gol des de l'11 metres cau al 64% en cas que sigui el quart jugador qui xuta. I fins i tot si el penal el xuta un substitut que ha entrat en el temps afegit, el fallarà al 56% de les vegades.
1: Sí, aquests dies hem vist molts penals i segurament en veurem més. I, de fet, aquí una cosa graciosa, que és que l'únic mundial de futbol en què no s'ha anat a penals, a cap partit, és el 1978. De fet, va ser l'any en què es va introduir aquesta opció, com una manera de solucionar els empats.
2: Els veu veure, Rodon, els d'Alemanya i els d'Holanda, els vas veure?
1: No, no, els vaig veure després, sí, en repetició, ja la quantitat. L'estratègia del porter va ser interessant, es anava movent en paral·lel per la línia, això no s'havia vist mai, jo.
2: Jo això ho havia vist al videojoc, quan no sabies com fer-ho, perquè el porter es tirés, feies això, no? Deies, ves cap a l'esquerra i s'anava allà caminant, sí, sí. Jo els he vist tots, perquè, clar, com que tinc un bebè que em desperta tota la nit, jo he vist tot el Mundial.
0: Frenkie de Jong va xutar penal?
1: Ostres.
0: Ah, no sé, no. Home, si no ho recordaria, ho recordaries.
2: Però perquè el cervell està destrossat a les 4 del matí, no me'n recordo.
0: Ho recordaries. Però anaves en Països Baixos?
2: Potser sí.
0: Potser sí que anaves en Països... Per Frenkie de Jong.
1: Jo
0: o per Ronald Koeman.
1: Frenkie de Jong, tu.
2: Ah! No, home, jo és que ara vaig a Anglaterra. I el fet de que Ronald Koeman entreni l'Orange fa que jo hagi d'anar contra Holanda.
0: A veure, Toni...
2: Que em perdonin, eh? Sí. Jo era viu, quan es va guanyar... Jo encara me'n recordo i tot de la primera de Wembley, però jo, ho sento.
0: Te'n recordes?
2: El tema Koeman no passo per aquí.
0: Tu amb 4 anys te'n recordes?
2: Jo me'n recordo de coses quan tenia 2 i tot.
0: Jo amb 4 anys no recordo absolutament res. Teníem 4 anys al 92, Ion.
2: Sí, correcte.
0: Carai,
2: correcte. Jo és que et dic, jo dels 2 anys ja me'n recordo força.
0: És evident que ja vas néixer superdotat. Vull dir que tot això, des del principi...
2: No, però és que
0: en algun moment...
2: Diguem-ne, la grisó de l'existència, i diguem, això és una cosa que comences a percebre i et queda marcada des de molt petit.
0: Bé, Toni, alguna teoria més sobre els penals que es fallaran aquest Mundial?
1: No, a veure, la grisó de l'existència dels penals és un tema fascinant, Escapa, perquè aquí s'ha estudiat molt des del punt de vista de teoria de jocs, i un parell de coses. La primera, efectivament, com deies, el Mundial, la ràtio d'èxit, o de fracàs, en aquest cas, és més elevada, és a dir, que la gent falla més penals que no pas en les lligues regulars, que acostuma a ser un pèl més elevat. I després s'ha estudiat bastant el tema de on és millor llançar-lo, no? Tu imagina't, Escapa, que jugues amb aquella alçada que tens, poses davant del porter, i el tema és on ho tiraries, no? Vas a l'esquerra, vas a la dreta o què fas? La qüestió és que tirar, pel que s'ha estudiat, tirar pel centre, és a dir, recte, sigui per terra una mica elevada, en el fons té una taxa d'èxit més alta que tirar cap als costats. Perquè els porters tenen tendència a llançar-se cap un costat. Però el que passa és que els jugadors ho trien poc, no? Si us fixeu, cada vegada que xuten o cap a la dreta o cap a l'esquerra. I el motiu per què és? Doncs és un biaix psicològic, perquè el tema és la por a quedar malament. Perquè si tires pel centre i el porter es queda aquí a dir el pare, clar, quedes fatal, no? Quedes molt pitjor que no pas si el tires cap a un costat i te'l para. Malgrat que en termes de probabilitat, aquesta versió a fer el ridícul, doncs és igual, idèntica a un costat o un altre.
0: Mm-hmm. Interessant,
2: I això... Això que diu el Rodon és cert, de fet, una cosa curiosa, que això és un estudi just que va sortir fa un mes, que miren 60 tandes de penals del Mundial i la Champions, i la probabilitat de marcar si amb aquell penal guanyes l'eliminatòria és del 90%, però si fallar et fa perdre l'eliminatòria és només del 60%. I això et ve a demostrar fins a quin punt la pressió psicològica en aquestes coses importa, I, de fet, hi ha tota una literatura aquí de si t'has d'esperar gaire una vegada xutat, ha pitat l'àrbitre, no? La resposta és no. Si has de mirar fit a fit al porter, que crec que la resposta és sí, però no gaire estona, i si resulta que has de celebrar un gol o no, que em sembla que, i això hi havia un estudi de la Universitat de Groningen, que deia que sí, perquè es veu que si celebres el gol fas que el que ve després la cagui més, I això et demostra fins a quin punt el tema psicològic importa. Ara, cal dir, Rodon, i això no sé si tu el que has vist ho confirma, que en principi, quan es fa un estudi biomecànic del cos humà i de la física del xut, el llançador té l'avantatge. És a dir, si va prou forta i col·locada, en principi, jo pel que he llegit, és impossible que un porter doncs, la pugui aturar. I, de fet, si mireu Mario Balotelli, jo he mirat les estadístiques, que era un boig, però les xutava totes així, té un 100% d'encert en penals en partits oficials.
0: Què dius? Com el xutava? A rebentar la pilota?
2: A rebentar, perquè, ho rebentava tot, no? No va rebentar el seu bany, cop, també.
0: Sí, el que passa és que va tenir la virtut de tots els xuts que anessin entre els tres pals, entenc, no?
2: Correcte, és a dir, tu has de mirar per on xutes bé i clavar-la fort. En principi, això, de manera purament racional, si no hi hagués psicologia, si tu t'entrenes sense porter a xutar així, en principi hauries de marcar el penal, perquè el porter no hi pot arribar.
0: A no ser que xutis, sí, però no sé que xutis contra el porter.
2: Bé, però és el que dic, si tu xutes a... Sobretot si vas per l'escaire, sí que, pel que entenc, és físicament impossible, si xutes prou fort, que el porter hi arribi, des del punt de penal. Per tant, si tu xutes el penal perfecte sense porter, marcaràs en porter, i no t'has de preocupar del porter. I, de fet, quan els hi pregunten als jugadors si decideixen abans per on xutaran o si esperen a veure on es tira el porter, tres quartes parts diuen que decideixen abans, que, en principi, pel que sabem, és l'estratègia correcta. La pregunta aquí és, si tu ets el porter, què fas? No? Intentes, no?, fer allò de, que feia el Pinto, recordeu, a Pinto, que feia aquells trucs mentals de Jedi, que amb la mà així indicava per on havia de tirar el davanter, sí, i li funcionava. Doncs això, s'han fet estudis d'això, i en general sí que sembla que enganyar el xutador funciona, eh? Que si tu et poses una mica cap a un costat, enganyes el xutador a tirar cap a l'altre. I de fet aquí jo vaig trobar un estudi acadèmic bastant fascinant, d'uns holandesos que van analitzar, crec que eren 8.000 penals, i van intentar avaluar quina és l'estratègia òptima dels porters, no? I van agafar dos models, perquè clar, aquí el que cal explicar també és que avui en dia els equips els hi donen als porters una informació molt detallada de per on tendeix a tirar cada xutador, a quina distància tendeix a tirar i tot això. Llavors, el que van fer aquests acadèmics holandesos va ser dir, si nosaltres assumim que el porter té accés a aquesta informació, no? Van crear dos models, un en què la informació és cap a quina zona és probable que tira el xutador, i l'altre en què la informació és de la distància probable del centre on acabarà la pilota, si tu li dones aquesta informació al porter, quina és la millor estratègia pel porter entre quatre? La primera és, et tires sempre d'hora, és a dir, decideixes per on tirar-te i tu et tires cap allà, et tires sempre tard, a veure si l'altre la caga, no? Fa allò de la paradinha i la pots veure, o fas dues estratègies entremig. Una és que tu utilitzes la informació que t'ha donat l'entrenador per tirar-te d'hora cap allà on tendeix a tirar el jugador, o si tu utilitzes la informació que t'ha donat l'entrenador de cap a la distància a la qual es tendeix a tirar el xutador per decidir si vas d'hora o si vas tard. I el que venen a trobar és que, i això és sorpresa, depèn una mica de les teves característiques com a porter, però si tu tens la capacitat d'anar tard, és a dir, de ser molt ràpid, molt àgil, ets molt alt, i saps de la informació que t'han donat que tendeix aquest jugador a xutar-la no molt ajustada, hauries d'esperar-te i a veure per on va.
0: Avui a la Setmana Tràgica amb el Ion Sindreu i el Toni Redon, penalti, gol és gol. Oh, oh.

0: Penalti, gol és gol, Rodon.
1: Sí. Aquí una altra pregunta escapa, que això és fascinant, eh? Que és, tirar primer o no?
0: Sempre, sí, t'estalvies molta pressió.
1: Ui, espera, perquè no sé, recordes l'última... Tu vas veure l'última final de la Champions entre el PSG i
0: Barcelona? I tant que la vaig veure, sí.
1: Que van tirar la monedeta dels penals a veure qui tenia primer, va tocar el PSG i el jugador del PSG va semblar que marqués un gol, no? Quan els havia tocat amb ells. Sobretot perquè els tocava a la zona on hi havia els seus fans, no? Però bé, també perquè els tocava primer. Bé, el tema és... I deixa'm que faci una mica un detour, eh? Però hi ha un economista que es diu Palacios Huerta que va popularitzar aquesta idea de que tirar primer els penals és millor. I, de fet, va vendre les seves anàlisis estadístiques de cap on tirava cada llançador, com era la millor manera, tot això que ens explicava en Joan fa una estona, en el Chelsea. I va ser prou influent

0: 1% que et decanta la balança, eh?
1: Això pot ser, sí. Hi ha una altra cosa que sí que afecta, que és que quan un jugador falla, la probabilitat que el següent del teu equip falli sí que puja moltíssim.
0: Clar, perquè...
1: Això no és... bàsicament s'explica per la pressió. Clar. Que té el següent jugador.
2: Mm. Aquí hi ha una altra cosa també, que el que és del gènere tonto, i crec que aquí no cal que ens vingui en Palacios Huerta a explicar, és els equips que posen els xutadors bons al final. Sí, això,
1: sí.
2: Clar, ho fan perquè clar, o sigui, Cristiano Ronaldo vol la glòria de marcar el penal definitiu, però això evidentment és del gènere tonto, perquè tu pots arribar al final havent-la perdut ja. Per tant, aquí crec que no cal vendre un anàlisi estadístic, però tot i així segueix passant.
0: Mm. Sí que és veritat que la lògica indica que el millor xutador hauria de xutar al principi, no?
2: Clar, home.
0: Però sí que és veritat que també la foto final no la tens. Avui
1: sí,
0: amb el...
1: Perdó.
0: Se'ns acaba el temps, digues.
1: No, és important dir que aquí hi ha un estudi molt xulo del Branko Milanović, dels pocs xulos que té, si em permet, que té un... que bàsicament mostra que la desigualtat entre els equips de futbol, entre els clubs, ha augmentat moltíssim. És a dir, cada vegada n'hi ha més uns quants que són molt bons i uns altres, doncs, molt més dolents o menys bons. I, en canvi, entre seleccions, la igualtat s'ha reduït. És a dir, que cada vegada s'assemblen més. Per tant, molt probablement, ens queden molts...
2: El que deia el Milanović... El que deia el Milanović, Rodon, que és interessant i crec que es pot observar, és que en el tema de clubs el pes de la capitalitat ha augmentat, perquè tradicionalment el futbol era un esport de clubs de perifèries industrialitzades, no? És a dir, Manchester, Barcelona, Bilbao... I, en canvi, on hem acabat ara és en què els clubs d'estat han potenciat les capitals, no? Chelsea, el PSG... Evidentment, el Real Madrid ha estat allà des de Franco, eh? Però vull dir que va crear escola, eh? Perquè ara estem veient l'ascens dels clubs de capital.
0: Avui amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon hem fet uns apunts sobre els xutadors de penals i aquestes tandes que són tan protagonistes també d'aquestes eliminatòries mundialistes. Bé, per rematar, el pronòstic de l'estiu és qui guanyarà aquest Mundial. Ion, Toni, mulleu-vos.
1: Brasil.
0: Els penals?
1: No. No, no.
0: I tu, Ion?
2: Jo faré el patriota i diré que Anglaterra, amb triple hat-trick de Gordon.
0: I el finalista? O sigui, tu t'imagines una final Anglaterra...
1: França, no?
0: França-Anglaterra no es pot perquè van per quadres diferents.
1: França-Brasil.
0: França-Brasil. França-Brasil, però si necessites aquí Anglaterra l'equació, i on?
2: Anglaterra... No sé, sí. Un llatinoamericà, no? No. Ostres, llavors em sabria massa greu. Anglaterra, Brasil, va.
0: Ion Sindreu, Toni Rodon, que tingueu un magnífic estiu. Ens retrobem, com cada temporada, a la Setmana Tràgica, els diumenges a les 10. Salut, una abraçada per tots dos. Bona temporada.
1: Igualment, descanseu.
2: Vinga, aguanteu l'estiu.
0: Ara tornem.
3: El suplement. Amb Roger Escapa.
4: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Bon dia!
7: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
8: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
9: Tranquils, que no ens avorrirem.
7: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa
10: nostra. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
12: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. del 14.

0: 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linka. A Catalunya Ràdio.
2: Qui diu que a l'estiu no passa res?
3: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
2: El mercat del Barça de Flick.
3: La sortida del Tour des de Barcelona.
2: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
3: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
2: La recomposició del Girona segona.
3: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
2: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
3: El sol o a l'ombra.
2: Escolta el Tot Costa.
4: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Eva Comte-Martí. S'ha aixecat el confinament dels municipis afectats per l'incendi de les Gavarres. L'accés al massís, però, continua tancat. Els desallotjats ja poden tornar a casa, tot i que els que tenen habitatges dins del perímetre de l'incendi només hi poden accedir amb els Mossos. Si tot va bé, els bombers esperen poder tenir el foc controlat en les pròximes hores. Ho explicava Jordi Martín, cap de la Regió d'Emergències dels Bombers a Girona.
6: Tornem a fer la crida a la població, doncs, que no accedeixi a l'entorn, a les Gavarres, que no accedeixin al perímetre, perquè avui tornarà a ser un dia clau, un dia d'una intensitat de calor i de vent, doncs, important amb l'entrada de la marinada a partir del migdia, i que ens han de poder permetre al llarg d'aquestes hores, doncs, intentar, doncs, fer el pas a un incendi controlat.
5: Equips dels bombers inspeccionen ara els habitatges cremats per comprovar si hi ha estructures afectades que podrien caure. L'incendi ha cremat més de 2.200 hectàrees. Més notícies amb la Gemma Bonet. Protecció Civil posa en prealerta el pla Procicat per l'incendi d'una empresa de gestió de residus situada al polígon industrial al Fonollà Nord de Sant Boi de Llobregat.
7: No hi ha ferits ni s'ha hagut de desallotjar cap persona, però es recomana el confinament del barri de Casablanca per evitar molèsties pel fum. L'empresa afectada es dedica a la gestió de cartró. Una de les dues naus s'ha cremat completament i la coberta s'ha ensorrat. Els bombers treballen per evitar que el foc es propagui a la segona nau de l'empresa i a les indústries veïnes. I han desplegat 12 dotacions i les tasques d'extinció es fan des de l'exterior davant el risc estructural que hi ha. La columna de fum és visible des de diversos punts del Baix Llobregat.
5: El Ministeri d'Exteriors eleva a 35 el nombre d'espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela.
7: Més d'un centenar continuen encara desapareguts. Els equips de rescat internacionals tenen cada cop menys esperances de trobar supervivents. El balanç total de víctimes ja s'acosta als 3.000 morts.
5: Juanma Moreno Bonilla ha pres possessió aquest matí per tercera vegada com a president de la Junta d'Andalusia després de cedir i tancar un govern de coalició amb Vox.
7: Revalida el càrrec a canvi de sumar l'extrema dreta a l'executiu amb una vicepresidència i un pacte que incorpora el que anomenen prioritat nacional: la repatriació de menors migrants, la prohibició del burca i el niqab en espais públics i el negacionisme climàtic. Després de jurar el càrrec, el president andalús ha promès ser fidel a la via andalusa i ha recordat que els acords són part essencial de la democràcia, tot i que de vegades no agradin.
8: Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. Y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
7: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha participat en aquest acte, on sí que han anat l'expresident i ha anat l'expresident espanyol, Mariano Rajoy.
5: I 10.000 persones han participat en la cadena humana que diverses organitzacions ecologistes de Mallorca han fet aquest matí com a rebuig a la massificació turística i a l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. Mallorca, Caterina Carmany, bon dia.
9: Bon dia. El crit "qui estima Mallorca no la destrueix" s'està convertint en un clàssic. Avui 10.000 persones s'han donat la mà perquè el govern Proens no urbanitzi el Parc Natural d'Estrenc. Des de l'executiu neguen cap pla urbanístic, però el cas és que podrien fer modificacions per decret sense passar pel Parlament. I això fa desconfiar les entitats en defensa de la terra. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP.
10: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrany, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
9: Caterina Kerman Jaume, Catalunya Ràdio, Sa Ràpita.
5: Esports, Sergi Camps.
11: Definís els primers quarts de final del Mundial de Futbol. França-Marroc, la selecció francesa, s'ha classificat aquesta nit passada després de guanyar el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé al minut 70 en un partit marcat per la duresa de la selecció paraguaiana. Mbappé ha assegurat després del partit que ells també saben fer un futbol brut i que en això també han estat millors que el Paraguai. El davanter francès del Madrid ha dit textualment que si han d'enfonsar les mans a la merda, les enfonsen. Avui els vuitens de final es disputen al Brasil-Noruega a les 10 del vespre. El seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, ha avançat que Rafinha serà a la banqueta i que podria tenir minuts. D'altra banda, avui es disputa la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc, i on Svingegaard sortirà amb el mallot groc després d'imposar-se en la crono d'ahir. I en tenis a 2:45, Djokovic-Safiulín, partit dels vuitens de final de Wimbledon.
1: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. I love you, baby. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12 del migdia. Avui és l'últim suplement de la temporada regular, però la programació de Catalunya Ràdio no s'atura aquest estiu. Sense anar més lluny, aquest juliol, els caps de setmana, us continuaran informant amb rigor la Núria Pujades i el Domènec Subirà al capdavant del Tot es pot parlar. Tot es pot parlar dissabtes i diumenges de 9 a 11 a partir de dissabte que ve l'antena de Catalunya Ràdio. I durant tot el mes d'agost... A l'agost, la Marina Laminos, que condueix el suplement d'estiu, com els últims anys, de 9 a 12 del migdia, entre setmana, a partir de demà dilluns, el Frederic Vincent agafarà les regnes del matí de Catalunya Ràdio. I a la tarda... A la tarda arribarà l'hora del Roger Carandell, de la Marta Delcor, de la Marta Montaner, avui a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una àmplia representació de les veus de l'estiu de Catalunya Ràdio. Ens acompanyen el Frederic Vincent, la Marta Delcor, la Núria Pujades, el Domènec Subirà i la Marina Laminos. Bon dia, bona hora a tots.
2: Bon dia.
1: Tots a la vegada, va. Tornem-ho a fer. Bon dia, bona hora a tots.
3: Bon dia.
1: Ara sí, esteu preparats? Frederic, com ho portes?
4: Bé, home, bé, molt bé.
1: T'hem deixat l'incendi bastant ben
4: encarat. Això va dir, tot això que tenim, sí, tot això que ja tenim fet de cara a demà.
1: Ja t'esperaves un especial des de l'Empordà demà, eh?
4: Absolutament.
1: Bé, l'incendi és també un dels al·licients també d'aquest estiu. Esperem que estigui calmat, comencem forts ja.
4: L'estiu passat va ser, si va no fa, eh? Vam començar temporada amb l'incendi a les Terres de l'Ebre. Vam començar un dilluns, el dimarts ja va haver l'incendi a les Terres de l'Ebre i després, toquem fusta, l'estiu va ser prou contingut. Esperem que sigui igual, però vaja, sí, incendis, calor, les altes temperatures i els efectes, doncs serà una de les prioritats a seguir aquest estiu, aquest al matí de Catalunya Ràdio.
1: T'agrada treballar a l'estiu?
4: Sí! Sí, no, té el seu què.
1: Alguns avantatges i alguns inconvenients, va.
4: Bueno, una mica de tot. És a dir, inconvenients és que vas una mica al revés del món, però que us he d'explicar-vos el cap de setmana, saps?
1: Sí, dic... ja hi estem habituats.
4: Exacte, vas una mica al revés del món. Avantatges és perquè... l'actualitat, vulguis que no, baixa una miqueta, sobretot l'actualitat política. Baixa una miqueta, molt especialment cap a finals de mes. Crec que el juliol no serà el cas.
1: Pedro Sánchez va convocar unes eleccions, sí, també, que van caure el mes de juliol.
4: Exacte,
1: de fet, les que toquen del 27 haurien... Si arriba fins al final, tot i que potser no hi acaba d'arribar, serien el juliol del 27.
4: Sí, exacte. Jo, de fet, ja va haver-hi un moment, al juny, em vaig veure venir i dic, ai.
1: A veure si m'ho menjaré això.
4: Però, bueno, l'actualitat política baixa una mica, pots parlar d'altres coses, pots parlar de les coses així amb una mica amb més calma. Però vaja, és que pràcticament no et diré que no hi ha gaire diferència, eh? Entre l'actualitat del juliol, l'actualitat de l'agost o d'un novembre, és tot bastant... continua sent bastant frenètic, per sort o per desgràcia.
1: A partir de dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, demà a les 7 en aquest cas, amb el Frederic Vincent, ara destacarem alguns dels continguts d'aquest matí de l'estiu, a partir de dissabte que ve la Núria Pujades i el Domènec Subirà, Tot es pot parlar, aquest nou informatiu que estrenem a Catalunya Ràdio els caps de setmana del mes de juliol. Núria, Domènec, com ho porteu això?
5: Bé.
6: Molta feina, perquè hem hagut de fer en poques setmanes doncs idear, no?, aquest nou informatiu del cap de setmana. Després tornarà a agafar el relleu del suplement d'estiu la Marina. Però bé, nosaltres també, doncs, una mica com deia el Freddy, l'actualitat ens marcarà una mica la línia a seguir, perquè és un programa doncs que hi haurà un informatiu, hi haurà entrevistes, hi haurà reportatges també de temes que hem parlat també durant l'any i que segurament tindrem temps d'aprofundir. Però la gent jo crec que s'ha de quedar amb això, Domènec, que és un programa bàsicament informatiu.
5: És un programa de dues hores. I jo crec que tenim l'oportunitat d'aprofundir en algunes notícies que els companys informatius, els butlletins o així, per qüestió de temps, doncs no ho poden fer, i nosaltres intentarem posar-hi la banya, no? I llavors, doncs, alguns temes potser, doncs, desgranar-los una mica més, comptar amb persones que ens poden ajudar a analitzar-ho, no? I també, doncs, potser alguns temes mirar d'aterrar-los una mica més, no? Que moltes vegades, doncs, això que deia, en segons quins informatius, per qüestió de temps, vosaltres ja ho sabeu, doncs no sempre es pot fer com es voldria, no?
1: Portes una pila d'anys a la casa, Domènec, aquests últims vivint a París, també, per qüestions de logística i conciliació familiar.
5: Anant i venint.
1: Com es veu l'actualitat catalana també des de París? Tu que sempre t'ha interessat aquesta mirada internacional, aquesta crònica internacional?
5: Doncs la veritat és que no s'ho miren massa, eh? A dir, no s'ho miren massa, eh?
1: El món no ens mira i París tampoc, eh?
5: No massa, eh? I, de fet, a vegades m'hi fixo i quan, per segons quines qüestions han de fer una comparativa de polítiques que es fan a altres països de la Unió Europea, doncs citen Itàlia, citaran Alemanya, no?, o fins i tot Anglaterra, encara que ja no estigui a la Unió Europea, però, en canvi, no citen gaire Espanya, no?, i llavors menys Catalunya, no? Sí que en algunes coses de temes socials últimament amb el tema de l'eutanàsia, que allà doncs, ho estan debatent, o amb qüestions com el matrimoni homosexual, qüestions d'aquestes, sí que miren una mica cap aquí a vegades, perquè aquí sí que amb algunes d'aquestes coses anem per davant d'ells, i això ens ho han reconegut. I l'altra cosa, ja està, és que sí que sovint ens trobem que ens diuen ostres, però Espanya econòmicament ara ho esteu fent molt bé, ho esteu fent molt bé. Això sí.
2: O sigui, aquest relat sí que ha arrelat d'alguna manera. Sí. T'anava a dir, una de les notícies que explicareu, ja sigui el matí, la tarda, el cap de setmana, és el desenllaç d'aquest Mundial de Futbol. Alerta que França és una de les favorites i es lia part de a França. És a dir, només cal veure què va passar amb la final del PSG a la Champions. Vull dir que els Camps Elisis potser s'inflamen també.
5: S'inflamen, sí.
2: Com t'ho expliques, això? Aquesta manera de celebrar que tenen els francesos, les Champions, perquè en els dos casos... és a dir, no estem parlant d'unes celebracions amb quatre contenidors cremats. Estem parlant de morts.
5: No, sí. Va ser brutal. I la veritat és que aquells dies tothom en parlava, però tenies la sensació que era el típic debat que cada vegada que passa una cosa així, doncs el posen altre cop sobre la taula, però tampoc arriben a grans conclusions. Hi havia qui deia doncs, que potser s'havia de posar menys policia als carrers, que hi ha altres coses al darrere d'això, una certa explosió del descontentament social, i en aquest cas s'haurà de veure què passa aquest any al Mundial, perquè també està encara en competició al Marroc. I, clar, hi ha una gran volum d'immigrants marroquins, i llavors guanyin uns, guanyin els altres...
2: Sí, per tant, tant si guanya França com si guanya el Marroc, alerta amb els Camps Elisis.
5: Alerta amb els Camps Elisis, sí.
2: Núria, tot es pot parlar de 9 a 11 dissabtes i diumenges.
6: De 9 a 11 dissabtes i diumenges. Parlarem, per exemple, de temes aquest primer cap de setmana. La Mercè Folch ens farà un reportatge sobre la gigafactoria de Móra la Nova, aquesta gigafactoria d'intel·ligència artificial que té tots els números, no?, de que s'acabi construint aquí. Creiem que és un tema que val la pena parlar-ho a 360 graus, no? Saber què és una gigafactoria, per què tenim aquesta febre d'aquests grans, com per exemple com el Supercomputing Center d'aquí, no? També com afecta els veïns de la zona, com afectarà amb el consum d'aigua, per exemple. Per tant, intentarem que alguns dels temes poder-los desgranar, no? Amb gent que en sàpiga, amb veus expertes també, i ja està. La resta, doncs, les notícies, portem tota l'embranzida de tot l'any del suplement, que aquí ja tenim tota la gimnàstica de fer notícies i d'explicar-les també, ara des de l'altra banda.
5: D'això me'n refio.
2: El suplement que tornarà, en aquest cas, el dia 8 d'agost, dissabte, amb Marina Laminós. A veure, Marina, això que sona, què és?
3: És escrit un crim, encara que segurament, no sé si els aquí presents us vau enganxar a la sèrie de televisió, no? A mi em va agafar
2: tant. Jessica Fletcher.
3: Sí, a mi em va agafar una mica jove. Aquesta no és la sintonia, perquè la de la sèrie és molt, molt mítica, però el que hem fet és reversionar-ho una mica, és una de les apostes d'aquest estiu, doncs l'agost també convida això una mica a explorar nous formats. Cada any sempre ens agrada posar-hi una mica d'inventina. Llavors aquest any hem buscat una estranya parella perquè ens escriguin un crim, i la persona que ens escriurà un crim en aquest cas serà el Gil Prat sobre Roca, que segur que l'heu llegit molts de vosaltres també amb el Joc del Silenci. Un crim, però, que no escoltarem íntegrament, sinó que el dividirem en tres fragments i intentarem des de casa també que la gent pugui jugar una mica, intentar esbrinar què ha passat. Però tindrem un investigador que s'encarregarà de posar la veu experta i d'anar fent preguntes per resoldre aquest crim, que serà el doctor Narcís Bardalet.
2: Home, Narcís Bardalet, Gil Prat sobre Roca és una parella que promet. O sigui, una mena de Cluedo, no?
3: Exacte, és un Cluedo amb elements que anirem posant damunt la taula, més amb les locucions del Carles Debó, que ja veureu que vaja, que és un nou format que estem preparant, una de les novetats del suplement d'estiu, i a veure, és una estranya parella, però sí, en tenim ganes. I sobretot això, que és un format molt pensat també per poder jugar-hi des de casa, encara que a casa no som forenses, vaja.
2: El que passa és que el Narcís Bardalet té aquesta cosa que, a banda de ser el metge forense més mediàtic de Catalunya, té aquesta cosa que quan el sents a la ràdio, amb aquesta manera de parlar així, t'hi quedes enganxat perquè és addictiu i... Clar, o sigui, més morts que aquest senyor,
3: ha vist coses de tota mena. Em sembla que la seva primera autòpsia la va veure amb 14 anys, que el seu avi el va portar a fer una autòpsia. Doncs amb això poder, ja ho diem una mica tot, no?, que amb 14 anys ja hagis vist el teu...
2: Embalsamada Dalí.
3: Exacte. I amb set anys va veure el seu primer mort. Vull dir que jo crec que té històries per compartir-nos que omplirem 4 setmanes, però en podríem omplir 8, 12, 16 i amb Narcís Verdalet les que siguin.
2: Què més, Marina?
3: No, doncs recuperarem també altres seccions dels estius passats, els draps bruts, aquesta tertúlia una mica d'allò que importa i allò que no importa tant. Traiem draps bruts dels famosos, que ens agrada també una mica de safreig, molta música també hi volem posar a l'estiu amb el Luis Hidalgo, que ens portarà els artistes que ell mai ha vist dalt d'un escenari, que ja és complicat, perquè Luis Hidalgo ha anat a una pila de concerts, doncs ens descobrirà aquest estiu els que no ha vist, i el tindrem també amb nosaltres al suplement d'estiu, els viatges de la Rosa Rodón i Antoni Padilla, reportatges també que fem sortint al carrer, doncs seguint grups de música que fan un dia de concert, intentarem una mica, doncs això també, tenir sempre la finestra oberta al món, ser al carrer i molt pendents, òbviament, també de l'actualitat, que l'agost, sempre ho diem, que vaja, els últims estius ens ha tocat explicar unes quantes coses, i aquest jo crec que tant vosaltres dos al juliol com nosaltres a l'agost,
6: segur que sí,
3: sempre s'ha d'estar ben pendent també de l'actualitat.
2: Marina Laminos, el suplement d'estiu, a partir del 8 d'agost a la tarda. Home, aquest és un mite, que és David Lyme, Marta del Port.
7: L'alter ego del Jordi Cubino, és un productor musical de renom internacional. Molta gent el va descobrir per Eufòria, però com tu deies, ell té tot un passat, del qual, no sé si ho sabeu, però se n'està gravant un documental, eh?
2: Sí, ho sé.
7: El veurem d'aquí un temps. A veure si li traiem alguna cosa.
2: Amb un passat, ho va empatar al Japó, es veu.
7: Sí, sí. No, és que...
2: un fenomen de masses.
7: Jordi Cubino, en si, bueno, és que podríem fer una secció simplement parlant d'ell, perquè és meravellós el passat que té, a les coses que ha fet, com dèiem, a Eufòria, però després és que ell ha produït artistes, ja no només a Bisbal, a Luis Fonsi, a Rafael, va treballar amb Montserrat Caballer, és una meravella aquest home, i el tindrem amb nosaltres cada setmana perquè volem repassar algunes de les millors cançons dels diferents gèneres de pop, rock, balades. I és fantàstic amb ell perquè al final escoltarem cançons que hem sentit tots al llarg de la nostra vida, però amb ell és que les redescobreixes. Ja no només per les anècdotes que t'explica, que en sap una pila, sinó perquè quan escoltes una cançó amb ell, de cop i volta és que la sents d'una manera diferent. És com que té la capacitat d'il·luminar-te instruments que tu, o la majoria de mortals, de moïdes normals, no sentim, doncs ell et fa veure tots aquests instruments.
2: La Marta del Cor, que pilotarà també aquesta tarda d'estiu, juntament amb el Roger Carandell, ara el saludarem, explicaré una interioritat, i és que Marta del Cor, un servidor, i Ricard Ostrell vam estudiar plegats a la Universitat Autònoma de Barcelona ja fa uns quants anys, i espera't, el titular és que Marta del Cor era la número 1 d'aquella promoció.
7: Era l'empollona.
2: La primera de la fila, la que sempre aixecava el dit per fer preguntes, era un 10. O sigui, un matrícula d'honor, mentre la resta estava més a les files del darrere, fent el que podíem i demanant els apunts a Marta del Cor.
7: Exacte, però després deixa'm dir que tothom on mirava era a Ricard Ostrell i a Roger Escapa, que òbviament ja a primer de carrera marcaven la diferència i el talent es veia que estava allà darrere. I ara simplement l'empollona, ja està.
2: Això que diu no és veritat.
7: És absolutament veritat, el que passa és que ets humil i no ho reconeixeràs, però era així.
2: Bé, Marta, molta sort.
7: Moltes gràcies.
2: I el Roger Carandell ens ha volgut deixar aquest missatge.
8: Bon dia, família. Bé, si sentiu aquest àudio és perquè estic en plena jornada de reflexió, perquè demà comencem la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu. Seran 3 hores cada dia, de les 4 fins les 7, amb una tia increïble com és la Marta del Cor, que a part és una professional fantàstica, i bé, la idea és que ens ho passem molt bé durant tot el juliol i tot l'agost, amb molt d'entreteniment, però també amb molta cultura, perquè estic convençut que aprendrem moltíssimes coses aquest estiu, perquè ens acompanya gent que en sap moltíssim del seu àmbit, que s'expliquen molt bé, i que estic convençut que aprendrem moltíssimes coses a banda de passar-ho bé. Per tant, res, us esperem demà a partir de les 4 i molta precaució a les carreteres, molta precaució amb els incendis durant tot aquest estiu i a descansar els que pugueu fer-ho.
2: Freddy, de coses que sapiguem que ens tocarà explicar aquest estiu, ara entrarem en tota la qüestió de l'eclipsi del 12 d'agost, però informativament parlant, estem pendents d'aquesta sentència del TGUE crec que és el 16 de juliol.
4: 16 de juliol. Sí, el 16 de juliol és quan hi ha la decisió sobre la llei d'amnistia. Després d'aquesta decisió haurà de prendre la decisió constitucional, però aquest és el primer pas, diguem-ne. I aquell dia, doncs, hi dedicarem bona part de l'atenció del matí de Catalunya Ràdio a analitzar la sentència. En principi, la idea és que es conegui cap allà a les 10, quarts d'11 del matí. Per tant, doncs, tirarem allò. Aquest és un dels punts claus de l'estiu, a banda de tot el que vagi sortint, evidentment, en l'àmbit polític, sobretot a Madrid i a l'entorn de Pedro Sánchez.
2: Però així de previsions gruixudes, així com fa un parell d'anys hi havia la investidura de Salvador Illa, que va coincidir amb la visita fugaz de Carles Puigdemont, allò va passar, crec que era de Fòsia, no?
4: Sí, sí, sí. Sí.
2: Aquest any, de moment, la cosa es preveu una mica més relaxada.
4: De moment, sí. De moment, sí. Hi ha aquesta qüestió que deies tu de l'amnistia, és l'única previsió així molt, molt destacada de l'àmbit político-judicial, diguem-ne, a l'espera de les novetats que hi hagi, i de, sobretot del que deies tu, de l'eclipsi.
2: I el magazín, què prepareu aquest any?
4: El magazín, la idea és fer una mica... és a dir, el programa el veiem una mica com un increixendo cap a, des de la qualitat més pura i dura, cap a continguts una mica més light. Llavors, per exemple, tenim seccions també de viatges, el que passa és que n'hi hem dit viatges per patir, i els vam tenir l'any passat, és la Míriam del Río, que està especialitzada en això que en diuen turisme d'arc, que ella i jo ja fa anys que tenim aquest debat de si es pot disfrutar aquest tipus de turisme. No, has d'anar en una cova i t'has de posar i no sé què, i has de, i llavors estàs 2 hores a les fosques, i llavors surts, és la millor experiència de la teva vida. Va, pues mira, molt bé. No és lo meu, però lo seu sí. Parlarem de cuina, parlarem molt de música, sobretot la part de quarts de 12 a les 12 hi haurà molta música, fins i tot música per ajudar-nos a afrontar segons què. Amb la Pau parlarem, per exemple, cançons per afrontar una ruptura.
2: Ah, carai.
4: Sí,
2: això... Ara, l'estiu és l'ordre del dia, això.
4: Això t'anava a dir.
2: A veure qui li toca d'aquesta taula.
4: És que parlarem molt de...
7: Home, Roger.
2: Home, algú...
7: No et diguis això, que malament que ens ho poses. Home, treballem tant que potser al final... Sí, això pot ser.
4: Parlarem molt de relacions, també, eh? Perquè aquest estiu és quan hi ha aquestes estimentors, relacions sentimentals i familiars.
2: El setembre treuen fum.
4: Exactament. Doncs mirarem de donar, de posar el nostre granet de sorra.
2: I el 12 d'agost, eclipsi, amb aquest especial a tot Catalunya Ràdio, perquè, evidentment, aquest el tenim marcat a l'agenda. Tenim el Joan Anton Català nerviós, pendent de les nuvolades. El punt crucial és a quarts de 9 del vespre, es veurà des de, sobretot, el sud del país, que crec que aquell dia ve el Garriga a fer programa.
7: Sí, el recuperarem.
2: I, a més, també TV3 amb la Lídia Heredia farem un bon especial en què el suplement també tindrà alguna cosa a dir amb el Joan Anton Català. O sigui que el 12 d'agost crec que és un dia molt xulo per treballar i per mirar cap al cel amb ulleres, perquè això també ens encarregarem de repetir-ho, molt, molt important, les ulleres habilitades per mirar l'eclipsi. Molta sort a tots, felicitats, bona feina, us sentirem amb un daiquiri, també t'ho dic.
7: Bones vacances, Roger, aprofita, però al setembre tornes, no?
2: Al setembre tornes, sí, sí, sí. Sí, guardeu-me lloc, eh? Així acabem.
5: I tant.
2: Gràcies, molta sort.
5: A vosaltres.
2: Un quart d'hora del migdia. De seguida, Roger Mas i David Caravent.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravideo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
3: Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Catalunya Ràdio.
1: Aquesta tarda, el Tour gira.
3: La segona etapa del Tour, en directe al Tot Gira.
1: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
4: Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
1: I després de l'etapa, obrim Hora Mundial amb l'anàlisi dels primers partits de vuitens.
3: I a les 7... la gran final del concurs d'himnes del futbol català.
1: 11a edició amb Sant Feliueny, les Planes d'Hostoles i Vilablareix com a finalistes.
3: I de 8 a 9, la final del trofeu Kubala i l'humor dels minuts escombraria.
1: Aquesta tarda, últim Tot Gira de la temporada. De 4 a 9, amb David Clopés.
0: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.

0: el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Tres minuts per arribar a 2:15.

0: Temes, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: David Caravent, què tal, com anem?
2: Molt bé.
0: Això és el Demà ho deixo. Avui acaba la temporada del suplement i aquesta hora toca fer un anunci. I és que després de 8 temporades al suplement, demà sí que serà el dia que el Roger Mas i el David Caravent ho deixaran.
3: Per fi, demà ho deixo.
4: Demà ho deixo. No, ja t'ho vam... No podia... 8 anys que t'ho estem dient.
0: Demà, el demà ho deixo s'acaba del tot. Bé, de fet, s'acaba ara, d'aquí 20 minuts.
4: Explica't 8 anys en entendre-ho.
0: Sí. Hi han coses que s'han d'acabar per la porta gran i aquest serà un espai de comiats. Jo només us vull donar les gràcies per tots aquests anys de converses, de taverna, de tantes coses que hem après, de tanta bona música, de tants bons diàlegs entre vosaltres dos, d'aquesta parella radiofònica, musical, pel que representa també per la música en català, vosaltres dos. I res, només agrair-vos tants anys de suplement i tantes
4: un
0: estones.
4: Un privilegi.
0: En què he pogut anar a fer el vermut també mentre us sentia. I el suplement tornarà, ho farà sense vosaltres, tot i que com que sou amics del suplement continuareu venint i apareixent tot sovint. I les vostres cançons, ja sigui Mishima, ja sigui el Roger Mas, evidentment, formen part de la identitat del programa. Vull dir que hi continuarem.
4: Moltes gràcies, Roger, un privilegi, de veritat.
1: I t'hauràs de buscar una altra excusa per anar a fer el vermut.
0: Això és veritat. El que passa és que ara teniu el repte de posar banda sonora al vostre comiat, al vostre funeral.
3: Molt bé, molt bé.
0: Fàcil, eh?
3: Sí.
0: Una manera alegre, no?, de marxar.
4: Exacte.
1: Ja me n'ha vingut un al cap, mira.
0: Ah, sí? Vinga, va.
1: Vinga.
0: Doncs escolta, fidels al nostre estil, jo me'n vaig i tornaré per dir l'últim adéu.
3: Magnífic.
0: Tot vostre.
5: El suplement amb Roger Mas i David Caravent.
1: Mira, jo crec que el que m'he portat té aquesta gràcia de saber dir les coses a la catalana, que ho diem en sèrio, però diem en broma i no s'acaba de saber, perquè, com deia Francesc Pujols, no podem parlar seriosament els catalans. Però, quan volem dir una cosa important sempre s'ha de disfressar de pintoresco així, perquè si no, per si de cas. Doncs, homes i dones del cap dret del que m'he portat. Adéu, turons amics, adéu, rieres. Adéu, rateta, que escombrava l'escalet.
6: Pesquen al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta.

0: David, què et fa amb tu?
1: Home, si dones del cap dret a Déu per sempre, tu creus que s'està acomiadant d'una generació, d'una manera de viure, o d'una il·lusió?
2: No sé, jo amb el Quimi té una, diguéssim, una poesia surrealista que fa que... és una mica com la cançó popular catalana, saps? Aquesta cosa que no sé si és metàfora o s'exhaureix en ella mateixa, és a dir, que simplement és una mena de joc de paraules que no saps si ben bé volen, es refereixen a una realitat exterior o és un pur joc.
1: Saps? Una mica com l'Adrià Puntí.
2: Sí. No saps si es busca una... Bueno, és el que has dit, que la solemnitat aquí... Ostres, és que tota forma d'autoritat pels catalans sempre és dubtosa, sempre és sospitosa, no?
1: És de costat sempre molt.
2: Sí, perquè l'autoritat venia de fora. Llavors, hòstia, quan algú té autoritat o ràpidament n'adquireix, de seguida el fem baixar del burro, no? O sigui, no, bueno, és una cosa... En fi, jo què sé, tu. Je suis venu te dire que je m'en vais. He vingut a dir-te que me'n vaig. Et t'es là au menu pour rien changer. I que avui ploris no podrà canviar res. Comme dit si bien Verlaine, com tan bé diu Verlaine en un mal vent. Je suis venu te dire que je m'en vais. He vingut a dir-te que me'n vaig. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Te'n recordes dels dies ancians i llavors plores. Tu suffoques que tu blémis la présence qui a sonné l'heure. Et sufoques i gemegues que ara mateix no pot ser l'hora. Je suis au regret. Aquesta mena de Déu, sí, em sap molt greu. Dir-te que me'n vaig. Sí, t'estimava, però... He vingut a dir-te que me'n vaig.

0: Jo soy venut a dir que jo me'n vaig, he vingut a dir-te que me'n vaig, és aquesta cançonota. Jo crec que és una de les grans cançons de Gainsbourg. És un loop, perquè va repetint els versos d'una manera, diguéssim, entossudida, però és molt xulo, perquè és com si no acabessis d'acceptar que l'altra marxa... té un rerefons molt personal, perquè Gainsbourg la va escriure quan la seva relació amb la Jane Birkin ja feia pinta que s'acabava per culpa del seu alcoholisme i el comportament molt, molt autodestructiu del Gainsbourg. La va publicar el 1973 a l'àlbum Vue de l'Extérieur. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais.
1: Hi ha una cançó a mi que em recorda... Aquest el que m'he portat que he posat, doncs si ens posem... El 1863, Rosalía de Castro, en sus cantares gallegos va escriure...
0: Sortia els bitllets, sí. No, Rosalía de Castro?
1: Exacte.
0: De quina? 500 peles o...?
1: No, 500 peles és Verdaguer, no? Potser també, per això. No sé qui va sortir Rosalía de Castro. Però Verdaguer va fer l'Emigrant, el que m'he portat va fer Déu Turons, Déu Rieres, i això és Amancio Prada cantant Adiós Ríos, Adiós Fontes. Adiós Ríos.

0: Adiós para siempre, Dios.
1: Creo. Adiós para siempre. Amancio Parada és una mica... Em fa pensar en l'Amancio Ortega, no? Es diu el del Zara. Però clar, que tens Prada. O sigui, que és una altra marca també de...
0: És veritat. Sí. Clar, jo no és gallego i jo diré que l'Amancio Parada és com lleonès. Però bueno, és aquell lleonès que tombe cap allà, aquella sí, zona de l'asturiano gallec astur.
1: Ja està a tocar. Home, jo doncs insisteixo amb el pop francès i porto la Julieta Gamanet amb Partir un jour.

0: primer gran èxit de la Juliette Armanet, que és una versió, en realitat, és una versió d'una banda, d'una boy band francesa que es deia De Betrois, dels anys 80, i aquí va demostrar que fer un hit dels anys 80 d'una forma una mica més íntima podia donar-li aquest resultat que li dona partir un jour, marxar algun dia, partir un dia.
1: Doncs un que va marxar i no sabíem si tornaria va ser el 6 l'any 84 i es va acomiadar amb un disc que es deia Transcantautor, Última Notícia.
2: Vetes i fils a ciutat, la sardana al Canigó. Ens cantarà la cançó l'hereu, el més assenyat.

0: Doncs canteu tot català. Roger Mas, m'acomiado de tu.
1: Amb el cor net i clar.
0: Amb el cor, que bonic.
1: Adéu, adéu.
0: És collonut, eh?
1: És meravellós aquest disc.
0: Doncs jo et proposo per acomiadar-nos, perquè al final també ens acomiadem de la barra d'un bar, perquè això, vulguis que no, era una conversa tabernària.
1: Tot i que el que feia el vermut era l'escapa.
0: Sí, no, i nosaltres ens assedegàvem aquí no, fent servir les goles i els... En fi, i he triat una cançó del Gardel, perquè l'hem punxat algunes vegades, però no molt. I jo crec que l'Adiós Muchachos del Gardel és una bona manera d'acomiadar-nos de l'audiència i en fi, del Roger, i del suplement. Adiós, muchachos, con

0: Roger, Mas i David Carabén. Gràcies a tots dos per tantes estones de bones cançons, però també per tantes bones paraules. Salut i fins molt aviat.
1: Visca!
0: Visca el demà de juliol.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
3: Li havia escardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
2: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
4: Jo encara tinc les de l'any passat.
2: Però premiades?
4: No, sense premiar.
2: Collons, doncs llença-les, hòstia.
4: Jo, en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
5: I dic, sí, no m'ha tocat.
4: Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
5: I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
1: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a divendres a les 12 del migdia.
0: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
6: I no ens en volem perdre detall.
0: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
7: Tot Gira en la seva màxima expressió.
0: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
8: A punt de creuar la línia
0: d'arribada. I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
9: Aixeca els dos braços.
0: Algú podrà amb Pogacar?
10: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. The Cors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Un minut per arribar a 3:15. Setze minuts i vacances. Se m'escapa el riure, clar, perquè és que ja... David Clopés, bona tarda.
2: Què tal? Jo 8 hores i 15 minuts.
1: 8 hores... Tu també avui comences vacances?
2: Sí.
1: Mira, quina alegria, eh? Que...
2: Vindrem cara, per la final del Mundial, però sí, vacances.
1: Home, això és el 18, no? De...
2: El 19, el dia 19. Diumenge 19 a les 9 de la nit. Mm.
1: Avui també m'acomiado de l'Albert Benet. Albert, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: L'Albert Benet ha estat la veu dels esports a l'hora informativa d'aquests últims anys de suplement, de tota aquesta nova etapa, d'aquests 8 anys. És dia de comiats, acabem de dir adéu al Roger Mas i al David Caravent. Però és que l'Albert Benet... Vau començar plegats, vosaltres dos.
2: Uf, ja fa tants anys d'això. Aquí a la ràdio, jo fa 26 anys, tu 25.
3: 25, sí.
2: Però clar, és que vam començar junts a Ràdio Gràcia. Quin any va ser això?
3: Doncs en fa 30.
2: 30 anys.
3: Fa 30 anys.
2: Ell era el jefe, aleshores.
1: I ara ho continua
2: ell
1: sent.
2: Ell era el que feia el tot gira de Ràdio Gràcia i jo era el redactor que anava als camps i em clavava bronques en directe.
3: Fèiem un munt d'hores, eh? O sigui, sí. Jo diria que fins i tot més que el tot gira, eh?
1: Perquè... O sigui, més que el tot gira és difícil,
3: és difícil,
1: eh?
3: És difícil.
2: Moltes, en feien moltes. I ell estava tot el dia, al matí, al carrusel, a la tarda... I,
1: sí, i mira ara, tu, de veu informativa dels esports al cap de setmana a Radiofònics, que és aquest projecte que té l'Albert Benet amb totes aquestes noves generacions que tenen ganes d'aprendre a fer ràdio i que el projecte s'ha fet tan gran, Albert, que deixes Catalunya Ràdio, almenys temporalment.
3: No sé si s'ha fet gran o no, però en tot cas sí que, clar, quan treballes 7 de 7, no? 7 dies a la setmana, al final has de prioritzar, has de triar, has de prendre alguna decisió. I mira, els caps de setmana, que ens agraden tant, que enganxen tant, que hi estem tan a gust treballant a la ràdio, però que també, no sé si dir la gent normal, perquè això de normal ja sabem que és un terme, però que la gent acostuma a descansar, no? Els caps de setmana acostumen, no? L'esperit del cap de setmana està per descansar i ara, doncs, potser toca això, descansar una mica, agafar una mica aquesta perspectiva i també permetre's el luxe fins i tot de trobar a faltar la ràdio, que això, ostres, és que se'm posa la pell de gallina.
1: Clar, és que ha costat, però li hem acabat agafant carinyo l'Albert Benet. Ens hem fet la punyeta, perquè fa gràcia també quan a les 6 del matí ens hem d'explicar els esports, doncs a vegades estàs amb el peu dret, a vegades estàs amb el peu esquerre, però, ostres, et trobarem a faltar, Albert. Ets una veu que els oients identifiquen i bé, que hem explicat els esports, a més el cap de setmana que n'hi ha tants d'esports i tenim la ressaca tan fresca de tants partits, doncs l'Albert ha estat qui ens ha ajudat a retratar tot això i et desitgem tota la sort del món, torna aviat, perquè aquesta és casa teva. I bé, Radiofònics és una escola fantàstica de molts talents que van pujant i que anem rebent aquí amb els braços oberts. Vull dir que també molta sort amb aquesta feina.
3: Moltíssimes gràcies i Roger, saps perfectament que he estat molt a gust, que ha estat un autèntic privilegi formar part del suplement i evidentment de Catalunya Ràdio, que ets 25 anys. Ha estat una autèntica sort perquè no tothom pot dir, no?, que acaba treballant al lloc on havia somiat des de petit, que això... Ja sabem que les presentacions amb la samarreta dels jugadors, no sempre de petit havia volgut fitxar per aquest equip o per aquest altre, però quan és de veritat i és d'acord, és que és així. Mm. És un somni, és una vocació absoluta i l'he pogut portar a terme. Uau, és super emocionant, de veritat. Mm. És que
2: tindrem
3: no...
2: un gran buit a la redacció. Sí, perquè es fa notar. Es fa notar, i el cap de setmana quan arribes, t'arribes amb son, i ell ja porta hores despert i ja et clava aquell primer discurs de periodisme, de ràdio, de com fer les coses. És un gran amic, perquè som amics des de fa molts i molts anys, ens coneixem
3: des dels 19 anys.
2: 96 o 97. Imagina't. Ens vam conèixer.
3: Teníem 19 anys, el 97, sí. El 97.
2: I avui m'ha dit una cosa l'Albert quan he entrat a la redacció, m'agafa, em mira fixament als ulls i em diu, saps què? Diu, és veritat, perquè jo li he dit, ets conscient que avui és l'últim dia que ens veiem a Catalunya Ràdio, després de tants anys? Diu, saps què? Que recuperaré un amic. Dic, ostres, per què? Dic, perquè ens veurem fora de la ràdio.
1: Clar.
2: I quan tens una mica dins de la ràdio, ho normalitzes tant, que el veus cada cap de setmana, que perds aquells moments fora de la ràdio perquè el veus cada setmana i li dones normalitat i recuperarem aquesta amistat, i que jo crec que és el més important.
3: I que ja ho hem dit, també entre nosaltres, que treballar amb un amic té les seves coses bones.
2: Ens hem enfadat moltes vegades.
3: Però avui, unes discussions que ara no...
2: Vam fer l'Espanyol junts i...
3: Mare meva, mare meva.
2: Unes quantes.
1: Mira, per culpa vostra va baixar segona, segurament.
4: No, amb nosaltres no va baixar segona.
3: No, era la bona època, tu.
4: Amb nosaltres vam fer dues UEFAs.
3: Sí, sí.
4: Home, i tant.
3: I tant, i tant.
2: Sí, sí, res.
1: Bé, escolta'm, avui aquest Tot Gira, que continua girant, Tour Gira, eh?
2: El Tour Gira.
1: Bé, jo m'enganxaré d'aquest tour, al final sembla que no, però ahir em vaig acabar passant una estona de contrarrellotge.
2: Està molt bé.
1: Al·lucino amb com d'aerodinàmics són cada vegada més aquests cascos que porten de contrarrellotge. Ho estava mirant ahir amb el meu fill, que no en tenia res. Però què és això? I bé, és el casc que tu portes, però aquest els permet anar encara més ràpid.
2: Allà l'aire.
1: Cada cop és més d'astronauta.
2: No sé si bufava gaire l'aire.
1: Cada vegada els ciclistes van més disfressats.
2: Sí, sí.
1: Realment ahir, com que anava de dècimes de segon pràcticament, perquè era una contrarrellotge de només 19 quilòmetres, vaig al·lucinar.
2: Però t'he de dir que a mi em va emocionar veure el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, passant per la Font del Gat, passant per la Rambla Guipúscoa, pel carrer Aragó, a Montjuïc, la gent omplint els carrers, mira, és que se'm posa a mi també la pell de gallina, perquè jo crec que ahir vam fer història i ho vam poder explicar en directe a Catalunya Ràdio. Això no havia passat mai, que un tour, la millor cursa ciclista del món, comencés a casa. Això és un privilegi. I avui tenim segona ració, demà tercera, però és que avui és un tros d'etapa, perquè surten d'aquí una estoneta, de Tarragona. Ara ens venia el Macià i ens deia que ve de Sitges i que ja hi ha molts carrers i carreteres tancades. Passaran pel centre de Sitges, faran les costes del Garraf, pujaran pel Coll de Begues, arribaran a Barcelona i faran un circuit tancat per Montjuïc. Que bé, que suposo que ara ja comença a estar tot preparat, perquè em sembla que tenim el Francesc Ripoll i l'Isaac Vilalta des de Montjuïc. Hola, Isaac. Hola, Francesc. Què tal, com esteu?
5: Què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Com estan els ànims per aquí, Isaac?
5: Bé, ara amb relativa tranquil·litat, perquè quan ets a meta, estàs lluny de la sortida, és allà on hi ha tota la tensió i aquí està tot tranquil. De fet, molts mitjans estan posant a lloc les seves eines, de moment encara tranquil·lets.
2: I Ripoll, el circuit tancat a Montjuïc té aquesta rampa del castell, segurament molt senyor al cap, aquella rampa on hi ha el monument de la Sardana, allò és duríssim, eh? Allò és molt dur.
6: Sí. Sí, ahir no va passar per allà i avui el recorregut de Montjuïc és una mica més extens, perquè ens entenguem, baixarà per l'avinguda Maria Cristina allà a la plaça Espanya, anirà per l'avinguda del Paral·lel i allà sí que farà aquesta volta pel passeig de Montjuïc, avinguda Miramar, i començarà aquesta pujada al castell del Montjuïc, que és duríssima, amb trams del 13%, pràcticament 2 quilòmetres, i això ho veurem 3 vegades, perquè és un circuit que farà 3 cops tots els ciclistes i que acabarà darrere de l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
5: Deixem puntualitzar que part, no tot, però part d'aquest circuit ja el vivim cada any en l'última etapa de la Volta a Catalunya, i allà, David, sé que el Tour t'emociona molt, però Tadej Pogacar ja el vam veure, sí, aquí a Montjuïc, a la Volta.
2: Sí, el vam veure, però ara també hi serà Vingegaard i també hi serà Evenepoel, Sexes, Ayuso, vaja, els millors ciclistes del món, tenir-los a casa, a mi això és que em posa la pell.
5: L'adrenalina que desprèn el Tour és superior a qualsevol altra cursa.
2: I vegentada, s'espera molta gent també.
5: Imagina't, va privar el Roger de fer la migdiada que ens va prometre ahir.
1: És veritat, i ho vaig fer sentint-vos, cosa que em va fer molta alegria. Explica'm això d'aquests cascos d'astronauta, perquè jo últimament no veia gaire ciclisme i ahir vaig quedar esparverat, perquè cada dia això, quan es treuen el casc que se'l posen cap amunt quan arriben, bé, semblen aterrats d'un altre planeta, aquesta gent.
5: Res, això tot és màrqueting.
1: La meva pregunta és, amb tanta aerodinàmica, si es foten un pinyo, els protegeix el cap o no?
5: Mira, vas bé, perquè a més, les etapes contrarrellotge, no només el casc, sinó que la bicicleta, amb les rodes lenticulars, que són aquestes rodes que semblen una paella, tota tapada, sense raids, tot això és molt més difícil de controlar. Pensa que una mica de vent lateral, només amb aquestes rodes, fa que sigui molt més complicat controlar la bicicleta i evitar una caiguda. I el casc és de sentit comú, és un casc molt aerodinàmic, et fa guanyar dècimes, et fa guanyar segons, però no és gens còmode. I, per tant, aquella postura que els ciclistes agafen sobre la bicicleta, pràcticament ho veiem, no la toquen mai, perquè és que tot plegat exigeix una concentració altíssima.
1: Mm-hmm. Bé, doncs avui aquesta segona etapa del Tour, fins a 3 en tenim aquí a Catalunya.
2: Sí, perquè demà hi ha la sortida des de Granollers, però ja acabaran en territori francès als angles, i per tant, doncs, avui segona ració, fantàstic.
1: Mm. Sí. A tu t'agrada el ciclisme també, Benet? O ets
3: no gaire, mira, no.
1: Ara ja ho pots dir. Expliqueu que tot el poliesportiu que a vegades us toca fer, doncs cadascú té les seves preferències, aquí suposo, no?
2: Sí, hi ha una batalla diària aquí amb el Benet als matins. Escolta, està bé parlar de futbol, però parla una mica de ciclisme.
3: No, l'interès informatiu, sempre.
1: Home, el Tour ara el tenim.
2: És un gran professional.
1: No,
2: el Benet és un gran professional i sempre ho serà.
3: El Tour a Barcelona, al País, a Catalunya, evidentment, tot l'interès informatiu, i això és evident. Per tant, interès informatiu, i tant, i tant. Una altra cosa, si a mi m'agrada més o menys.
1: Albert, una abraçada ben forta, molta sort i moltes gràcies.
3: Igualment, una abraçada molt forta a Roger i a tots els oients.
1: A veure, del que vindrà aquesta tarda, avui tenim final d'etapa amb sprint, amb escapats, què passarà?
2: Avui, no sé, això ens ho dirà l'Isaac i el Ripo, però vaja, jo crec que tindrem Mambo, no? Que es mouran els grans, sí, en aquestes rampes
6: del
2: Montjuïc.
6: Del bo.
5: Va, és la pregunta del milió, Ripo. No sé tu per què apostes, però jo crec que la gràcia de l'etapa d'avui és que ens permet tots els escenaris tenir-los oberts. Es pot arribar amb un sprint, no et diré massiu, però bastant gran. Es pot arribar amb un grup seleccionat on hi hagi els millors. Imaginem-nos 15-20 ciclistes amb Pogacar, Vingegaard, Van der Poel i tota aquesta colla, o ens podem imaginar fins i tot que arriba la fuga. Jo crec que justament el disseny, la planificació d'aquesta etapa ens permet un escenari totalment ampli.
6: Sí, jo m'espero una mica...

0: Avui, clubers, deveu fer allò dels himnes.
1: Sí, home, sempre és tradició, eh? En l'últim programa de la temporada, quan tanquem temporada, quan acabi l'etapa del Tour, farem hora mundial, i després, per cert, hora mundial avui, amb entrevista amb Gavi. Avui tindrem Gavi, home, el jugador del Barça, ens atendrà des de Dallas.
0: És curiós que sempre sigui molt més fàcil entrevistar-los quan estan jugant amb la selecció espanyola, que no
1: és
0: passa amb el Barça.
1: Cada dia. Mira, de moment, en aquest mundial, a Catalunya Ràdio ja hem fet a De La Fuente, Joan García i també a Gavi. Bé, himnes, final dels himnes. Avui, tres finalistes, m'agrada sempre que els escoltis i em diguis quin t'agrada més. Tenim, per exemple, aquest primer.
2: Aixequem banderes d'esperança, lluitarem per la nostra veritat.
1: És un himne estil a mica arrebato del Sevilla.
0: Saps que costa arrencar aquest, eh?
1: Però ara arrenca, ara arrenca. Mira, mira.
2: Som el cor d'una ciutat.
0: Molt bé, vinga.
1: Maco. Un registre ben diferent. Les Planes d'Hostoles. Totalment diferent. I l'himne del Vilablareix.
2: Futbol Club Vilablareix.
1: Rock and roll. Quin t'agrada?
0: No vull condicionar l'audiència.
1: Home, no, dono la teva opinió. Aquí hi ha jurat musical, per tant.
0: És que hi ha comodí de... Marina Laminos, bon dia.
3: Bon dia, Ivana.
0: A veure, no, que la gent li digui la seva. A veure, jo et vull proposar un repte de cara a la temporada que arrencarem el suplement al mes de setembre, perquè continuem. El David Club és un paio esportista amb qui fem molt bones migues, tant al suplement com al Tot Gira, i tu t'hem seguit amb totes les teves proeses físiques amb aquesta marató de Barcelona que vas fer amb representants de Catalunya Ràdio, amb la Carla Verdés, no?
1: Sí.
0: Qui més la va córrer aquest any?
1: La Núria Oriol.
0: La Núria Oriols, com a representant del suplement. Doncs bé, tens una petició d'una...
3: I aquí entro jo en joc, eh?
1: Què passa?
0: A veure, Marina, va.
1: Què vols fer la marató?
0: La Marina, demana-ho.
3: A veure, és una idea que plana sobre l'ambient, que potser en algun moment em plantejo. I jo, si volguéssiu, escolta, fer-me una mica
1: de... convèncer.
3: Una mica d'entrenament.
0: No l'has de convèncer.
1: Ja està convençuda.
0: Vol que l'entrenis.
1: Ah, sí, home, i tant.
3: Sí, perquè jo resistència, vaig a córrer, m'agrada.
1: Home, em fa molt content, això.
3: Sí,
0: la Marina juga a futbol, eh?
3: Corro, gaudeixo, però mai he tingut un repte...
1: Una cursa fins on has arribat. 10 quilòmetres?
3: Jo parlarem, Fredonica.
1: Ah, 10 quilòmetres, fitxada, ja està.
0: No, jo te l'entreno i la tindràs a punt. Re de mitja marató. Tenim molts mesos per endavant.
1: O farà la mitja i farà la marató.
0: Exacte. L'anunci és que la temporada que ve l'equip del suplement correrem la marató de Barcelona.
3: Ja ho veurem. Com va pel manetes.
1: Més d'un?
3: Ja ho veurem.
0: A través de Marina Laminos amb l'entrenament de David Clopés.
1: Boníssim, m'encanta.
0: Ho hem promès, ens hi comprometem.
3: Paraula.
1: Està fet.
0: Ho narrarem i ho transmetrem a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Bones vacances, bon estiu.
0: Gràcies, Marina. Et sentim a l'agost.
3: No, me'n vaig a córrer.
0: Vinga, va.

Fins aquí la temporada 2025-2026 del Suplement de Catalunya Ràdio, un programa que hem fet possible a la redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miquel Alòs, a la producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic Blai Nesta i Macià Closes, i el suport també de la Sònia Peralta i tots els serveis informatius de Catalunya Ràdio i el departament tècnic d'aquesta casa. Gràcies a tothom i tornarem a principis de setembre, el primer cap de setmana de setembre. Ara us deixem en un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Monés reivindica el fantàstic rebost del mar català des del port i la llotja de pescadors de Barcelona, amb tots els seus col·laboradors. I nosaltres ens podeu recuperar al llarg de l'estiu a catradio.cat/elsuplement i també a les xarxes de Catalunya Ràdio amb l'etiqueta Suplement Catradio. Que tingueu un estiu tan meravellós com els incendis ens deixin, que els que tingueu la sort de poder fer vacances tingueu la capacitat de descansar. Salut i molta ràdio per tots i per totes. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els veïns dels municipis que estaven confinats per l'incendi de les Gavarres ja poden circular amb normalitat i les persones que van ser evacuades poden tornar a casa. L'accés al massís, però, continua tancat almenys fins dijous. El cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat que els que tenen habitatges dins del perímetre de l'incendi només hi poden accedir amb els Mossos.
2: Tot el que seria el perímetre exterior de l'incendi és accessible. El perímetre interior de l'incendi sí que estarà supervisat per Mossos de quadre perquè permetrem un accés puntual.
1: Si tot va bé, els bombers esperen poder tenir el foc controlat en les pròximes hores. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. A la Catalunya del Nord ja són 1.300 les hectàrees cremades per l'incendi que va començar ahir al vespre.
3: La forta tramuntana ha intensificat les flames i ara els esforços dels bombers se centren a evitar que afecti el massís dels Aspres en direcció est. Per això s'ha reforçat el nombre d'efectius que ja arriben als 700 amb el suport de 9 mitjans aeris. El foc ha començat a Trevillac, que és a uns 25 quilòmetres de Perpinyà.
1: Els bombers ja han controlat l'incendi d'una empresa de gestió de residus situada al polígon industrial al Fonollar Nord de Sant Boi de Llobregat.
3: Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat i aviat s'aixecarà la recomanació del confinament dels veïns del barri de Casablanca per evitar molèsties pel fum. L'empresa estava buida i no hi ha ferits. Lluïsa Moret és l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.
4: El SOT no està pagat, no està extingit encara en aquest moment, però sí controlat. Ara estan pendents de diferents tasques de remat per acabar de pagar. En algun cas estem parlant de residus molt inflamables, com és el paper, com és el cartró.
1: Tiroteig a Nova York en plena celebració del Dia de la Independència dels Estats Units.
3: Hi ha 8 persones ferides, la meitat menors d'edat. Els fets han tingut lloc aquesta nit a Coney Island, al barri de Brooklyn. Tots els ferits han estat traslladats a l'hospital. Es troben en una situació estable, a excepció d'una dona de 21 anys que està en estat crític. La policia ha recuperat l'arma de foc, però encara no hi ha cap persona detinguda. La cadena nord-americana ABC ha avançat la notícia, de la qual encara se saben pocs detalls.
1: I aquest estiu augmenten els viatges cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la complicada situació geopolítica mundial i a les altes temperatures. Carles Carrión és el vicepresident de CABE.
5: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
1: Esports, Ernest Macià.
6: A punt de començar la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. A aquesta hora comença a circular la caravana del Tour per poblacions del recorregut com Creixell, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Ribes, Sitges o Castelldefels. En l'aspecte esportiu, Jonas Vingegaard sortirà amb el mallot groc després d'imposar-se la crono d'ahir. El Madrid acaba de fitxar fa aproximadament una hora el lateral dret de l'Inter de Milà, Denzel Dumfries. Ho ha fet oficial fa una hora en un comunicat. El fitxatge és per 4 temporades i en aquest comunicat, això sí, el Madrid no especifica la quantitat. En futbol, al Mundial, definits els primers quarts de final, en aquest cas, França-Marroc. França es va imposar aquesta nit passada, aquesta mitjanit, al Paraguai per 1-0, un gol de penal d'Mbappé al minut 70 en un partit marcat per la duresa dels paraguaians. Mbappé ha assegurat després del partit que ells també saben fer un futbol brut. Per avui, pendents als vuitens del Brasil-Noruega, a les 10 del vespre, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, ha avançat que Rafinha serà a la banqueta i que podria tenir minuts el jugador del Barça. I en tennis, d'aquí aproximadament a una hora i mitja, Djokovic Safiulin a Wimbledon, partit dels vuitens de final.
0: Fins aquí les notícies.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
8: De terra, de palla, de fusta. arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
9: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
10: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
11: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
12: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
8: Construint el canvi. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: A finals del segle XVIII està documentada la presència a Catalunya d'un moble de força acceptació per part de les classes nobles arreu d'Europa. Es tracta de l'anomenat escriptori de tambor, amb una tapa que quedava amagada dins de la mateixa peça un cop oberta. Un d'aquests escriptoris, decorat bellament amb treballs de banisteria, es va fer pel comte de l'Assalto, el capità general de Catalunya, entre 1778 i 1790, i màxima autoritat política, militar i judicial. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
15: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
16: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
15: Denuncien l'accés de burocràcia...
13: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
17: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
13: Ja farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
15: I a casa nostra tornen a sortir...
17: Avui a Lleida i de dijous...
13: I de la resta del món.
15: Pendents de la cimera internacional...
13: Faci el temps que faci.
18: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
13: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana, amb Eva Compte.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Avui celebrem l'últim caníbal de la temporada al costat del mar i celebrant un dels productes que més estimem, que és el peix, i un dels oficis més lloables i sacrificats, que és el dels pescadors i les pescadores, i un altre, de fet, imprescindible, que ara descobrirem, el de peixaters i peixateres que han de vendre literalment el peix. Nosaltres som al moll de pescadors de la Barceloneta ara mateix, que és un barri mariner, com tants d'altres pobles i ciutats catalans abocats al mar. Estem, si ens poséssim, si féssim un esforç, tocaríem els peus a l'aigua. I som aquí perquè aquest ha sigut un any especialment complicat per tots els pescadors catalans i també perquè des d'aquest programa, que sempre reivindica el fabulós rebost català, doncs el nostre mar, el Mediterrani, és de tots ells un rebost amb majúscules, un contenidor essencial de plats i elaboracions que ens han marcat i definit com a societat. Des del garum, per exemple, que els romans feien amb les vísceres i les espines dels peixos, fins a les nostres anxoves i els salaons, que són patrimoni, també els alls i pebres, els fideus, els arrossos, els mars i muntanya, els suquets. El Mediterrani, de fet, no s'entén sense pesca i som molts els que no ens imaginem la vida sense menjar peix i ja no diguem, mare de Déu, alguns d'altres que viuen de pescar. Els tenim aquí davant perquè just ara està entrant una barca. Avui venim a reivindicar-ho tot plegat, però sobretot venim a celebrar que els del restaurant Caníbal hem acabat una temporada més, la vuitena, fent ràdio dedicada al que més ens agrada, menjar.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, què tal? Com estem?
2: Molt bé.
1: No portes barret, ets un home valent, tu, eh?
2: Sí, aguanto el sol que no vegis. No, estic bastant impressionat de ser en aquesta zona que habitualment no es pot visitar, no pot venir
1: no.
2: Qualsevol aquí, sí. Aquí dins.
1: Som una mica uns afortunats avui.
2: Som afortunats.
1: Perquè hem entrat al moll, al moll, sí.
2: Bé, són coses que ens permeten fer aquest programa des de fa 8 temporades.
1: Exacte. No sé qui convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs mira, avui que no som físicament al restaurant Caníbal, som aquí a la Barceloneta, diria que els convidats avui serem nosaltres, perquè hem de celebrar en primer lloc que aquest programa és el més escoltat els diumenges a aquesta hora, perquè som líders d'audiència, segons l'últim informe de l'EGM, que ha sortit aquesta mateixa setmana.
1: Déu-n'hi-do. Sempre diem que obriríem el restaurant per un sol oient, però realment els bons resultats sempre s'han de celebrar, eh? I quants oients diu l'EGM que tenim?
2: 81.000 n'hem pescat, aprofitant que som aquí.
1: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta, però clar, jo si sento Barceloneta, això ja em dona, diguéssim, una pista de qui serà la nostra anfitriona d'avui.
2: Doncs és la Cristina Caparrós, la nostra dona del mar, l'armadora de la Barceloneta i estudiant de patrona, que tantes vegades ve al restaurant a ensenyar-nos cultura de la mar i del peix, de la nostra mar, dels nostres peixos. La Cristina es troba avui a la seva zona de confort, aquest és el seu territori, i a més d'aquí una estona ens presentarà un tal José Antonio Caparrós, que és
1: Cristina, què tal?
3: Hola, bona tarda, què tal? Com
1: estem? Qui és el José Antonio? Bueno, ja ho sé.
3: És el meu pare, que moltes vegades n'hem parlat, tant amb, a vegades amb alguna cosa de cava, però sobretot amb coses de peix, sí, i el tenim per aquí, una mica rostint-se, però esperant que la barca tregui l'art de pesca, perquè s'ha de reparar, veiem que hem pescat, i cosetes la nostra feina, vull dir, estem aquí fent el que fem.
1: I tant, avui venim amb els ulls ben oberts i les orelles també. És el pare de la Cristina, efectivament, un home de la mar que també ens ha dit, alerta, que ens prepararà alguna cosa per menjar
2: sí,
1: al final
2: aquesta
1: de tot.
2: Aquesta sempre és la millor part del programa, quan tastem coses. Hi ha dos col·laboradors, ja aviso, caníbals, que tenen moltes ganes de tastar el que ens prepararà el José Antonio, i alerta perquè són dues persones de paladar exigent.
1: Home, sí, Filip Regol i Jordi Vilà, que em consta que estan arribant i bé, ho tastaran i ja diran.
2: Sí, en tot cas, que no sigui dit que ens quedem sense menjar en un final de temporada després dels tancaments apoteòsics que hem viscut els últims anys. Encara recordo els préssecs d'Aitona de l'any passat i els Bellini, que ens va preparar el Joel Castanyer. Segur que els recordes.
1: Home, posats a recordar, fa 3 anys també vam acabar al mar, a les Terres de l'Ebre, on vam tastar aquells musclos i aquelles ostres meravelloses.
2: I fa un parell d'anys vam anar a l'Esperit Roca, Sant Julià de Ramis, també hem tancat temporada a la Fundació Lícia, Sant Fruitós de Bages. Per tant, avui també deixarem el pavelló Benal, aquí a Barcelona, a la Barceloneta, amb la gent que ens acompanyarà, com el José Antonio, la Cristina, en Rigol, el Vilà o el Toni Massaners, que ens ve a reivindicar el peix de llotja, a veure si ens desacostumem tots plegats de consumir sempre salmó, perquè no sabem què més demanar quan anem a la peixateria, perquè
1: exacte,
2: no en sabem més.
1: Avui d'idees ens en sobraran. Si avui nosaltres som els convidats, a què ens autoconvidem?
2: No, avui ens deixem portar i sobretot tastarem això que ens prepararà el pare de la Cristina.
1: Molt bé. Ens acompanyarà avui?
2: Mira, com que avui veurem com arriba el peix aquí al moll de pescadors i després anirem cap a la llotja a presenciar com es fa la compra-venda de peix, quina mena de persones compren la mercaderia que porten els pescadors, quin estableix el preu, doncs hem pensat que vingui en Salvador García Arbós, que salpi llotja endins per fer un cop d'ull a la gent que ve a la subhasta del peix i que llanci la seva xarxa sobre alguna presa desprevinguda que rondi per aquí.
1: Sí, parlant de xarxes, també vindrà l'Òscar Guayabero, que ens explicarà com cuinen els pescadors de la barca, ja està a punt d'arribar també.
2: Sí.
1: El Guayabero i el Badó, que els convidem.
2: Doncs mira, els podríem fer alguna cosa amb el calamar, canana o gamba de la Barceloneta, espècies que coneixerem al llarg del programa d'avui.
1: I amb qui completarem la jornada d'avui?
2: Vindrà molta gent, la jornada d'avui, però em fa il·lusió convidar la Montse Catalán, que és una de les poques peixateres que encara ve a la llotja personalment a buscar el peix.
1: La Montse Catalán, que treballa des de fa 11 anys al Mercat de la Barceloneta, aquí mateix a tocar.
2: Sí, i és una d'aquestes persones que fa la feina de promoció del peix de llotja, amb una història interessantíssima, i des del seu establiment intenta donar un impuls al consum d'espècies com la bròtola o d'altres. Perquè tu, per exemple, Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
1: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada, perquè gràcies a la Cristina Caparrós, que l'escolto i escolto atentament, doncs ja fa un temps, que me'n va parlar, és per això només,
2: jo
1: només
2: no,
1: per ella.
2: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures a partir d'avui.
1: Sí.
2: Pensa que es pot fer fregida o arrebossada o al forn, o l'afegeixes a un suquet de peix. Saps qui ens ho pot explicar, tot això? La Carme Gasull i en Marc Casanovas, que em sembla que també
1: estan per aquí i els hi preguntarem. I a què convidem la Montse Catalán quan vingui aquest últim caníbal de la temporada?
2: Mira, t'imagines que la convidem a un tàrtar de salmó sobre un llit d'alvocat?
3: No li fem això.
1: Què li semblarà? Doncs pregunta-li. Si t'atreveixes, li preguntes tu. Escolta, doncs ja els tenim a tots, que som pràcticament tot l'equip, avui capitanejat per la Cristina Caparrós, i tots plegats aprendrem moltes coses sobre la pesca i els peixos aquí a la costa de la capital catalana i tastarem coset que, mira, avui no ens servirà la Dolors.
2: No,
1: perquè ja l'hem donat vacances,
2: ja
1: tu, que ha treballat molt tota la temporada.
0: Un restaurant caníbal a Berlín obre diumenge a la 1 del migdia. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
4: Vale, amara!
1: Cristina, ja han arribat les barques amb aquesta estona que xerràvem. Déu-n'hi-do, què estem veient? Explica'ns-ho.
3: Sí. Doncs ara totes les barques que han anat sortint doncs, des de la punta normalment a les 6 del matí doncs, tornen a 2 de 5, a 2 de 6 i a vegades una miqueta més d'hora. I això és una tradició bastant recent, no? Perquè com que ara tenim aquests quilos que ens limiten, quilos de gamba que podem pescar, doncs fem les jornades més curtes per mirar d'arribar més lluny a l'any. I el que està passant és que han fet l'últim vol i ara estan endreçant-lo, posant encara manualment, que ja no és com el que estem veient. N'hi ha un parell que posen a cada caixa, a cada espècie, per mides. Estem veient gamba blanca petita, gamba blanca una mica més mitjana, llavors per allà a veure, algú d'escata, que segurament seran uns pagells, alguna gambeta vermella per aquí, unes palaies. I llavors el laminar el que fa és la neteja, perquè, com sabeu, el peix de llotja no porta res més que aigua i gel, llavors li treuen el fang amb aigua dolça, uns lluços per allà, bròtoles, tot el que s'hagi pescat, uns pops blancs, no?
1: Pop blanc també, sí.
3: Perquè tot quedi ben bonic, ben net, però que a cada caixa només hi hagi el que hi ha d'haver-hi.
1: Toni Massaners, benvingut.
5: Hola,
1: que estàs observant molt atentament.
5: M'encanta.
1: O sigui,
3: bueno, jo haig de dir,
5: de cap,
3: Jo haig de dir que estic molt contenta que estigueu. Estic
1: home,
3: molt enamorada. Que
1: hem trigat massa, trobo jo.
3: Que estigueu a la meva barca, no? Avui estem a les barques i que doneu una oportunitat, no? També aquí a la pesca aquest any, que està sent especial nu, i a més que sí, és a Barcelona, no? Que ens costa molt.
5: Sí, que si no aixeques la mirada no ho diries.
1: És que no, clar, exacte, hem d'aixecar i mirar, dir, som a Barcelona.
5: Porpes que et solot, no diries, estem en un...
1: A Roses o un fos, sí.
5: Molt bé.
1: Nus i Hòstia és el nom de les dues barques d'arrossegament de la Cristina.
3: Jornades d'estiu, de peix de mes d'estiu, anant a la gamba, anant a l'escamarlà i a la gamba blanca.
1: Són barques d'arrossegament, diguem-ho això, i clar, tota la temporada hem estat parlant, ara ho dèiem, ha sigut un any complicat, diguéssim, per la pesca, amb aquesta normativa de la Unió Europea que limita una mica els dies, però recordem-ho, són 143 dies que us permeten pescar. Ara,
3: sí, quants... tenim portes voladeres, que les estem veient, que són aquestes portes més finetes, que porten els sensors, que comparats, per exemple, amb aquestes d'allà, que són molt més grans, això toca completament al terra,
1: val,
3: i allò no. No?
1: Ja.
3: Està fent molt esforç, no?, perquè l'arrossegament tingui més bona visió, no? Perquè no es fa l'arrossegament que es feia fa molts anys i que totes aquestes cosetes, no?, que ens han anat demanant, la Unió Europea les hem anat implementant fins i tot quan no eren obligatòries.
1: Clar.
3: I que cada vegada aquestes barques fan menys hores, pesquen menys quilos, les pesquen millor i de forma més sostenible, i que aquests esforços ja fa molts anys, no?, que s'estan fent, i això fa que tinguem un producte preciós, meravellós, triat a mà, i que és pescat amb el major de les selectivitats que permet l'art de l'arrossegament, que evidentment és el menys selectiu dels que es fa a la nostra confraria o a la costa catalana, però que igualment és d'una sostenibilitat molt alta i cada vegada més selectiva.
5: No, jo el que dic és que és una cosa que els pescadors aquí a Catalunya fa temps, no?, i fa uns quants anys que ho fan, que sou els primers que evidentment voleu que continuï a haver-hi peix, doncs feu-lo les coses cada cop més bé. I sembla que Europa no se n'acaba de...
3: No vol veure-ho, jo crec. Jo crec que no vol veure-ho, no?
5: Hem de protegir aquesta part, aquests oficis, aquesta part d'allò que ens dona el menjar, però també forma part del nostre país. O sigui, forma part de la nostra identitat. Què fotríem si de cop ja no quedés a Catalunya? I no està la cosa tan, com... No
1: quedés
5: ni un port pescador, ni una barca de pesca, ni res d'això. Per tant, ostres, hem de menjar-nos tot allò que treuen, no?
3: Nosaltres canviem. Som els primers que hem tancat caladers per preservar, però, clar, necessitem aquesta feina, no?, de la comunitat científica i de tots aquells que miren el mar des de les altres vessants perquè ens ajudin a aprendre i a poder menjar tot això, no?, que deia el Toni, de totes aquestes coses que volem continuar menjant.
5: Quantes barques hi ha?
3: Doncs mira, queden 9 d'arrossegament, 9 d'encerclament i 3 petitones d'arts menors aquí a Barcelona.
5: No, Déu-n'hi-do, no, per
3: sí,
5: això.
3: Bueno,
1: si comparem...
5: Quantes n'hi havia hagut?
3: Clar, n'hi havia hagut moltes més. 2009 eren més de 40 i més enrere estàvem més a prop dels 80, 100, que no pas d'això. Hi havia moltes barquetes petites i si ho comparem amb altres grans ports que tenen moltes més, doncs ens estem quedant petitons però potents, no? És una confraria de pescadors de Barcelona encara doncs, té un bon pes i la proximitat en els mercats també et dona alguns avantatges.
5: Però jo diria que aquí falta la pota també... De la gent que ens està escoltant, no?
1: Sí,
5: que ens escolta molta, que ens escolta molta.
1: Sí, ara ho hem dit, sí.
5: Ja.
1: Sí.
5: I
2: 81.000.
5: Que la cogestió també forma part de nosaltres com a consumidors, com a compradors i com a gent que cuina i menja el peix.
1: No oblidem la salut, perquè estem parlant d'una cosa meravellosa nutricionalment parlant, no?
5: Clar, fixa't, érem un dels països del món que menjàvem més peix amb diferència i també que vivíem més amb diferència. La gent gran no deixa de menjar peix, També ho hem mirat, Vull dir que ho hem mirat, sinó que és la gent jove que menja moltíssim menys. I el problema és que, clar, el peix no només és la proteïna, no?, el valor, ara que tots estem obsessionats per la proteïna biològic brutal, no?, i és saníssim, sinó que, a més, totes aquelles coses que té omega-3, etc., són molt necessaris, per exemple, per la salut mental, Necessitem peix també per temes de fertilitat, perquè els fetus es desenvolupin bé, les dones embarassades, totes aquestes coses. O sigui, que menjàvem peix i era fantàstic, a més que és boníssim, doncs que no en deixem de menjar perquè igual ens empenedirem.
1: Qui s'està fotent un bon tiberi són les gavines,
2: sí,
1: o gaviones.
2: Fa estona,
1: Escolta, sí, però directament es posen a dins la barca i de les caixes d'aquestes blaves
3: fantàstiques.
1: I perquè
3: tenim aquests paravents, una mica aquests parasols, que els hi prohibeix, però alguna vegada ens ha passat, no?, que deixem separat algun lluç, alguna cosa, i
1: per
3: se l'emporten elles.
1: Sí, sí.
3: Sí, senyora.
1: No, tot això que deies, Toni, realment ens ho diuen les xifres, perquè un informe recent del Gremi de Peixaters de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar diu que el consum de peix ha desplomat un 40% en 15 anys, que és una barbaritat, i a més que més de la meitat, que m'ha sorprès, 75% del peix que consumim a Catalunya no es pesca aquí.
5: Sí.
1: Sempre ho diem, que tampoc en tenim prou, no per abastir...
5: Evidentment, per això, que d'això en pot venir de fora, però evidentment el d'aquí... l'hem de valorar més perquè hem de saber que, evidentment, no, és aquesta joia que tenim de proximitat. I, per tant, el primer que hem de fer és aprendre a distingir-lo.
3: Clar, és no? Que la qüestió no és que no en tinguem prou o no en tinguem, és que tot el que vulguem menjar aquí sàpiguem com arribar a ell, no? Mm-hmm. És a dir, que no hi ha ningú a casa seva que vulgui menjar un peix d'aquí, que tingui ganes de comprar-lo i que tingui ganes de que sigui fresc i no saber on anar-lo a buscar o com garantir que el que s'està menjant realment és d'aquí. A partir d'aquí, pues, el que passi.
1: Ara estan tirant, no?, com les restes de gambes trencades, és
3: sí,
1: això?
3: Sí.
1: Al mar, i llavors, bueno, doncs
3: estem
1: el gran,
3: fent ecosistema.
1: El gran Tiberi.
2: Estan fent el que faríem nosaltres.
1: Si poguéssim.
5: Està molt bé que se us valori, sort en teniu, diguéssim, no, de que es valora la gamba vermella, però ja es valora, això, i la gent ja la coneix.
1: Aquesta
5: i, per tant,
1: ja...
5: el problema és que és l'altre peix el que no es valora prou, sí, i que també l'hem de valorar perquè sigui sostenible la feina.
3: Per exemple,
5: feina,
3: no? La gamba blanca és el que hem de... O sigui, que jo crec que ja es comença a valorar bastant, però també s'ha de valorar més. L'escamarlà, jo, per mi, és una cosa meravellosa. I que...
1: Però també aquest també té prestigi, eh?
3: Sí.
1: Però la resta que tenim allà, que no és de closca, diguéssim, què són?
5: Bròtoles,
1: no?
3: Sí, val. Jo diria bròtola mitjaneta, allà bròtola sí, més grandeta.
5: I no sé què més. Hi havia un gat que veia per aquí, no? Un peix gat.
3: Tenim el que és el pop blanc i alguna cosa com més d'escata o de més de fons de...
5: Fa goig, eh?
3: Sí.
1: Fa molt de goig, sí, bé, sí. Cristina, ara comencen a descarregar aquestes caixes?
3: Sí.
1: I ens has dit que els patrons de les teves barques són el Joan i l'Evaristo, que em sembla que són fills d'un bar molt famós aquí a la Barceloneta, uh-huh, era el bar Emilio. I els treballadors?
3: Els treballadors, nosaltres ara fa 3, potser 5 anys que ja no tenim tripulació completament de la Barceloneta, i en aquest cas doncs, tenim el Lamin, el Samba, el Mori i el Labduc, que són d'origen senegalès.
5: Eren pescadors abans?
3: Sí.
5: Ah.
3: Sí, sempre han estat pescadors, però els costa molt quan arriben poder exercir, perquè el primer que necessites és la regularització dels papers com a estranger, però sense NIE no et pots apuntar a cap curs de pesca, i després sense la nacionalitat espanyola no pots accedir a cap títol de patronia ni motorista. I llavors és complicat, no?, doncs, anar avançant.
5: No, és al·lucinant, perquè veus africans a pagès, veus africans cuidant ramats, que ho fan molt
1: temporers,
5: bé, perquè, clar,
1: sí,
5: tots aquests coneixements els tenen, i, a més,
1: clar,
5: molt bons de casa seva, però després hi ha aquests problemes, a vegades, del peix que es mossega la cua, mai millor dit, no?, i que
3: sí,
5: dificulta que això... Que...
3: Perquè al final nosaltres, perquè la barca surti a pescar, necessitem un patró, necessitem un motorista i necessitem mariners.
4: Quin sacrifici de faig tu, en concret, millor.

0: Som una de les poques llotges que encara manté una pesca pel matí d'encerclament i una a la tarda d'arrossegament, i els menors s'adapten al tipus d'horari que tenim. La posem a dalt.
1: Respirem. Aire fresc.
0: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional.
1: Sí.
0: I pots comprar-hi online. A les grades i a les persones que estan comprant i a la mà tenen uns mandos, uns comandaments. I amb aquests comandaments, per la subhasta, el preu que han decidit.
1: Nosaltres ara som, bueno, gairebé com a la part de dalt d'aquesta graderia, és a dir, que ens queda els compradors a sota, asseguts, efectivament, tenen un comandament.
0: Tenim dues pantalles, una que es veu com una fotografia del que es vendrà,
1: sí.
0: des de casa o l'oficina, el que veuen és aquesta pantalla. En aquest altre monitor veiem el nom del barco, que és, en aquest moment està venent a l'Ormaran, l'espècie, la gamba, i el preu per quilo, sense cap tipus d'imports, ni servei, ni res.
1: I la particularitat de les subhastes de peix és que funcionen just a la inversa d'altres que estem més acostumades, com les subhastes d'art, que van cap a dalt, i aquesta just fa el contrari, és a la baixa. És a dir, comencem per un preu alt i la gent va baixant. Si esperes massa, perds el lot, però si t'avances, potser acabes pagant més del compte, no?
0: Sí, a més, tampoc saps molt bé el que portaran les altres embarcacions. Si una barca ha arribat i té molt d'una cosa, o si no. O si ha anat a la gamba, però no ha pescat ni una gamba. Llavors sempre tens aquesta incertesa de serà que estic fent la meva millor compra o serà que podria esperar una mica més.
1: Clar.
0: Però al final sempre hi ha també una part com d'equilibri, no?, en les graderies. No és el mateix comprar per una peixateria que per un supermercat, que per un restaurant, que per a Mercabarna.
2: Sí, no, estic molt atent a com va baixant el preu, a veure quan pararia jo.
1: Sí. Home, gamba blanca, 9 euros?
0: Darrerament estarà molt barata.
1: Aha, això no és el preu que pagaríem nosaltres si anéssim a plaça, eh?
0: És veritat que aquest preu no és el preu final que paga ni la barca ni la peixateria.
1: Ja.
0: Després, els IVAs, les taxes de port, les taxes de confraria, la taxa del gel, de la caixa, la manipulació, tot això són costos afegits, que molt sovint, quan els preus són petits, semblen que no siguin res, però acaben encarint bastant.
1: Gamba vermella, aquí sí que en veiem ara, Cristina?
0: Sí.
1: I aquesta puja de preu no és com l'altra?
0: Al final hi ha aquí bastantes barques, no?, que són especialistes en gamba vermella, i, per exemple, les que estem veient vendre, que és l'Ormaran, n'és una, i és una bona feina que normalment també econòmicament és rentable.
1: I tenim per aquí, observant atentament, a Salvador García Arbós, que sempre es passeja per les sales dels restaurants, però avui tenia la funció de passejar-se i observar el que passa a la llotja. Salvador, què tal? Com ho veus, això?
3: Això, veig que tot comença molt car i acaba molt barat. Excepte la gamba.
1: Excepte la gamba, exacte.
0: És el gran drama, una mica, sí. Que tenim... Sí, sí, sí.
3: A la subhasta he vist l'Hotel Vela i la Sagrada Família. I la Sagrada Família se m'ha fet petita. I he vist que a Barcelona tenen un port pesquer.
1: Sí.
3: I tenen pescadors. No hi ha gaires capitals mundials que tinguin un port pesquer tan important com aquest. I amb una subhasta diària. És fantàstic. Vol dir que cada dia poden menjar peix fresc. I de la Barceloneta. I he vist gamba vermella, gamba blanca, he vist escamarlans. He vist la famosa bròtola, que sempre que veig bròtola dic, ei, això és la Cristina, la Caparrós, que n'hi ha un tros, i he vist algun lluç. Això és fantàstic. Ara, des d'aquí la Sagrada Família se m'ha fet molt i molt petita, però el que sí que se m'ha fet gran és Barcelona.
1: El Wall Street del port, que explicàvem fa un temps que estava a Lleida, Mercó Lleida, doncs aquí, bueno, gairebé és el Wall Street del peix, això, eh?
0: Sí, penseu que fa anys es venia amb una llotja i no només no hi havia l'online, sinó que no hi havia telèfons. Llavors, no se sabia que havien passat les barques ni on havien estat. Ara mateix, totes les barques, doncs, podem veure en unes aplicacions on han pescat, podem saber si han anat a la gamba, l'escamarlà, el peix...
3: Veig molta gamba blanca i molta gamba vermella. La gamba blanca és més barata. Però la gamba vermella, que tothom diu, la gamba és igual, de Roses, del Port de la Selva,
1: de Palamós,
3: de Llançà, d'Arenys... De la Barceloneta, ningú sabria dir d'un test un i des l'altre.
0: El que ens diuen els científics i quan s'han fet tastos, no?, que amb xef, és que a cegues ningú sap diferenciar-ho. El que sí que es diferencia és quant de temps porta pescada. És a dir, com més pròxima la tinguis, com més temps hagi estat fora de l'aigua, això sí que hi ha una diferència molt gran amb la seva qualitat, perquè 12 hores amb una gamba vermella fan tota la diferència. Nosaltres tenim la sort de tenir el massís de Garraf aquí al costat i llavors molt, molt aviat podem arribar doncs, a les profunditats que necessitem i a aquests fons escarpats que és on surt la gamba a menjar. Molt al fons, que no és on pesquem, allà és on viuen. Doncs nosaltres només les podem veure i pescar quan surten, quan van a buscar menjar, quan surten per allà, allà és on les anem a buscar. I llavors, clar, si tenim el massís del Garraf per aquí a prop, podem tenir la sort de tenir-les molt a propet de casa.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: Cristina, sortim de la sala de pantalles perquè la cosa continua, veig que dura i dura, tenim una mica el pipip aquest clavat al cervell, eh? Anem a un altre punt clau d'aquest circuit que estem seguint avui darrere del peix. Som els del restaurant Caníbal avui des del moll de pescadors, des de la llotja de la Barceloneta, fent aquest programa especial amb bona part dels nostres proveïdors, dels nostres col·laboradors, i amb la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, que ens fa una mica de guia. I ara em sembla, Cristina, que anirem a la recollida de comandes, oi? Perquè totes aquestes caixes que veiem passar, suposo que aniran a alguna sala on es repartiran els productes que s'han comprat.
0: Exactament. És una meravella de sala perquè veus tot de caixes amb producte increïble i meravellós, però sí, el més xulo de tot és que totes aquestes caixes tenen una gran traçabilitat, surten des del primer moment en el que es posen a la cinta fins quan s'acaba, amb una etiqueta que garanteix que aquest peix és de llotja, que no ha estat manipulat, que ha estat pescat amb totes les garanties de sostenibilitat i que a on anirà. O sigui, ens diu, o sigui, ha sigut una peixateria, un supermercat, un restaurant o un majorista l'ha comprat, doncs estarà aquí. Cadascú té la seva pila de peix que ha anat comprant mentre estaven aquestes tirades.
1: Estem tenint diferents contextos de temperatura aquí, Déu-n'hi-do, fa força fred, i tenim aquí una persona de les que estaven amb el comandament a distància fent la comanda, que és la Montse Catalán, peixatera del Mercat de la Barceloneta. I l'aigua de mar. Montse, què tal? Com estem?
5: Hola, què tal? Bona tarda. Molt
1: com,
5: bé.
1: Com dèiem, fa 11 anys que fa de peixatera al mercat de la Barceloneta. No sé com ha anat avui la subhasta, has comprat molta cosa?
5: Exacte. Bueno, a veure, a mi m'agrada vindre sovint, m'agrada vindre cada dia, i com cada dia hi ha un producte diferent, un dia compro bròtola, l'altre dia compro maire, l'altre dia compro bruixetes, l'altre dia compro escamarlà, no sempre el mateix, tenim que anar variant.
1: I tant, pels clients, eh?
5: Exacte.
1: Ara ens ho expliquen.
5: Exacte, té que haver-hi bastanta variació.
1: La Montse és neta de pescar, és filla de carnissera. Em sembla que de petita l'avi, que era conegut com el Xato, la portava, et portava aquí a la llotja i et coneixien com a la Xatica.
5: La Xatica. La Xatica. La Xatica. Jo era la Xatica, sí. Vaig ser la primera neta i, claro, por lo tanto, lo más orgulloso del mundo, el meu avi, si tant.
1: Vas deixar aquella feina de carnissera que feies des dels 14 per cuidar el teu pare. Sí. La teva parella també era pescador i a la seva peixateria de referència doncs es van jubilar i tu vas dir, home, i per què no? Al principi em sembla que al mercat feien apostes de quant de temps duraries i encara hi ets.
5: I tant. Sí, sí. Quan vaig entrar vaig haver-hi un dels concessionaris que es va atrevir a dir-m'ho, saps? Es va atrevir a dir-me, mira, pues no ho estàs fent gens malament, eh? Pues mira que aquí fèiem apostes, eh? Per a veure el que aguantaves. No per res, sinó perquè, claro, de la carn al peix va un mundo, ¿vale? I, claro, me vaig embolicar ben embolicada. Jo no tenia ni idea de vindre aquí sola, de buscar el peix, però sí, se me va donar molt bé, no? Ja es veu que ho porto...
1: Gairebé l'estanc, no? Sí. No t'anava a dir que força eixerida perquè ets coneguda aquí a la subhasta i perquè, a més, ets beligerant amb això de venir aquí perquè no compres a majoristes.
5: No compro majoristes. Mai. No. Jo tinc un majorista pues, per demanar segons quines coses, com és el marisc. Em porta l'almeja, em porta el musclo...
1: Ara us veiem amb els comandaments a distància a la subhasta, però es passen alguns nervis? És allò, no sé, que et quedes sense lot, que volies una cosa que no has aconseguit?
5: Sí, es passen nervis. Sobretot quan t'encomanen alguna cosa. Uh-huh. Perquè basta que ho vulguis perquè alguna altra persona tingui la necessitat també d'aquest mateix producte. Llavors, clar, com anem per subhasta, el que més paga és el que s'ho queda, no? Llavors ja, quan el veig que arriba, ja me poso nerviosa. Mentre un nus a l'estómac, que començo a posar nerviosa. Lo de la rapidesa és superimportant, ¿vale? I lo de la prudència, també. No es pot comprar així a la primera, de pressa i corrent, perquè tenim que esperar.
1: Les teves són aquestes d'aquí?
5: Sí, avui aquestes, són aquestes.
1: O sigui,
5: sí.
1: Aquí veig gamba, és gamba vermella?
5: Sí.
1: Escamarlà.
5: Avui l'escamarlà, ara mateix estem de temporada.
1: Déu-n'hi-do, fa goig aquest, eh? És dels grans, perquè aquest, vèiem que hi havia diferents.
5: Pues, mira, aquest és el mitjà.
1: Aquest és mitjà, però...
5: Aquest és mitjà, eh?
1: Carme Gasull i Marc Casanovas, els tenim aquí atents.
6: Hola, hola,
1: i
6: Montse, guapa.
5: Encantada. Hola, què tal?
1: Perquè aquest escamarlà, per exemple, tu quan, a quin preu l'has comprat?
5: El mitjà s'ha pagat a 35 més IVA. Més IVA que li tenim que añadir el 21% d'IVA.
1: I tu el vendràs? Ens ho pots dir, això? Quin preu el vendràs demà?
5: Sí, doncs pues mira, depèn. El venc entre 45 i 48, depèn.
1: No arriba al doble?
5: No, arriba al doble. Per nada.
2: Jo avui he après bé la paraula aquesta de col·lisió, eh? Que no sabia.
1: Sí,
2: que...
1: home.
2: L'he après bé.
1: Hem vist
2: avui
1: algunes col·lisions. Què és una col·lisió? A veure.
5: Bueno, una col·lisió és si dues persones apretem el mando a la mateixa vegada.
2: Literalment, amb el cert
5: i mitut. Realment, sí. Hi ha hagut vegades que col·lisions hi ha hagut 8 vegades seguides.
2: No!
5: Llavors
2: aquí, passa col·lisió física, no?
5: Col·lisió física.
6: Ja, eh?
5: Sí, llavors entre nosaltres comencem. Vinga, va, paga més!
1: Bueno, ja està bé, una mica d'humanitat, que si no, tot és molt... Sí. Home, avui més o menys les espècies que veiem, algunes se'ns despistaven, però les coneixíem.
6: Sí.
1: Oi, Montse?
6: Sí.
1: Però també està bé fer pedagogia amb allò d'intentar consumir coses que no hi estem tan avesats.
5: Exacte.
1: Tu ets gran defensora de la bròtola, de la canana...
5: Totalment. I de la morenella.
1: Oh, morenella.
5: Avui n'hem vist? Avui no ha sortit cap.
1: Ah,
5: no.
1: No la coneixeu.
5: No. Si surt alguna, que ho ben asseguro que me l'emporto jo. Sempre.
1: I com mira, és aquest peix?
5: La morenella és bastant lleig a la vista. És tot negre. Per dintre té la carn del rap. Té la carn blanca del rap. Com més m'agrada, a filet, sense espina. Sí,
1: amb
5: filet sense espina, ja. Llavors així amb unes patatetes, així com si fos un papillon, vale? Unes patatetes, una ceba, un tomàquet, i aquest peix a sobre, res més, eh?
1: Això que està fent la Montse és la gran virtut dels peixaters i les peixateres, que és que quan anem a la parada i veiem una cosa que no coneixem,
5: exacte,
1: podem preguntar.
5: Exacte.
1: Però després tenim el drama, que realment si mirem una mica les xifres, oi, tenim l'informe aquest que ja hem citat avui, del 2024 de l'Institut de Ciències del Mar i el Gremi de Peixateries de Peixaters de Barcelona, que diu que entre el 2015 i el 2021 han desaparegut gairebé un 24% de peixateries, que déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
5: És que és una barbaritat. Ja l'he dit.
2: Jo diré que d'aquests últims dos anys que m'ha tocat patejar molts i molts mercats municipals, sí, per feina, que no se m'enfadin els carnissers ni els paradistes de fruita i verdura, però jo crec, sincerament, que les peixateres, els peixaters, formen part del que seria l'ànima del mercat. Si no hi ha peixateres o peixaters, sembla que el mercat municipal no acabi de ser-hi, sí, no acabi d'arrencar.
5: No sé per què, no? Però sí, estic amb tu. Sobretot amb aquest mercat, amb el de la Barceloneta. La Barceloneta és mar, la Barceloneta són pescadors, o sea...
1: I a què ho atribueixes tu? Com t'expliques aquest tancament de peixateries? La gent no compra peix, desconeixement, no hi ha relleu?
5: Mira, jo te parlo pel peix fresc de proximitat. Jo te dic que és completament una desconeixença. La manca d'informació, perquè la gent no té ni idea que aquí hi ha una llotja i que es veu un peix de proximitat, que com bé dieu vosaltres, ja no és gastronomia, és cultura.
6: De fet, el passat mes de maig, en el marc de la primera Fira del Comerç de Barcelona, es va presentar un nou segell, que és peix de llotja, amb força objectius, entre ells,
5: sí,
6: bé, connectar la ciutadania amb el sector pesquer, amb el món de la mar, donar valor, doncs, a aquest peix de proximitat que és nostre, que en tenim aquí, que ara sèiem a la llotja, a la subhasta, i dèiem, però quin bé de Déu, si no s'acaba mai aquesta subhasta,
1: no?
6: Com pot ser que la gent no mengi peix, no? I després, també, posant el mapa a restauradors i a restaurants que consumeixen aquest peix.
5: Exacte.
6: Perquè la gent ho sap i que donen vida a aquesta economia local, perquè reverteix en tots, a la nostra salut, a la nostra butxaca, al nostre paisatge, al nostre patrimoni, com bé deia la Montse.
7: Jo cada cop tinc més clar que cada cop que perdem cultura gastronòmica, sí, també perdem llenguatge, no? Estem perdent gran part de llenguatge català que anava incorporat amb algunes receptes marineres.
5: Totalment.
7: I què passa? Que hi ha molta gent jove que té aquesta mancança d'aquest llenguatge per demanar-li a la peixatera el que vol i llavors prefereix anar al supermercat. Què es troba al supermercat? Es troba filetejadores, no es troba peixateres. I això és un drama. Llavors, està passant això que si tenim por gairebé a veure el peix sencer, a saber demanar diferents tipus de varietats, ens trobarem que acabem menjant tots el mateix tros de salmó, i això és tristíssim.
6: Hem de perdre aquesta vergonya a interactuar, a preguntar, a comunicar-nos, no?
5: Totalment.
6: Perquè si no també es perd cultura.
7: També t'aconsellaran. Si no saps què fer, t'aconsellaran què és el, què
6: si
7: és el
6: no
7: del dia.
6: Però si no hi ha res més fàcil que fer uns musclos al vapor i estan boníssims, no?
5: Tot a l'on, tres receptes. En zero coma, que està boníssim.
6: Jo recordo, vaig conèixer la Montse en una d'aquestes presentacions que faig als mercats, i parlava la diferència entre la canana i el calamar, diferència d'aspecte, de preu, i després, bé, doncs una recepta senzillíssima que podíem fer a casa, que tots sortíem d'allà amb unes ganes d'entrar al fogón de sucar i pa, no?
7: Que molts cuiners prefereixen la canana al calamar per fer un sofregit moltíssim.
5: Dame una cosa, una bona paella o una bona fideuà amb una canana...
7: El sabor com canvia, eh?
5: Ona, però canvia que ni t'ho penses, eh?
1: Montse, posa una Montse a la teva vida.
5: Superimportant confiar en la teva peixatera.
7: Clar.
5: És que jo sense la meva clientela jo no seria res. Mira, si haguéssiu vingut ahir va ser un espectacle, que vaig comprar dos peixos espassa,
7: Dos peixos espassa.
1: I els has venut o no?
5: Els dos sencers.
1: Els ha venut sencers.
5: Ai, soy una crac.
6: Fantàstic.
5: Veus, quan sents alguna cosa diferent,
1: també
5: la gent té ganes.
1: Ai, moltes gràcies, de veritat, Montse Catalán, des de fa 11 anys peixatera del Mercat de la Barceloneta, i algú que compra el seu peix aquí, venint a la subhasta de la Llotja de Barcelona, i una manera, com hem pogut comprovar i escoltar, de posar en valor tots aquests valors, mai millor dit, que defensem i ens agrada defensar.
5: Moltíssimes gràcies, un plaer.
1: Ens veiem al mercat.
7: Tornem a comprar peix a les peixateres, per favor.
5: I tant, sisplau.
6: Un plaer retrobar-te.
5: A més, et donaré un parell de receptes.
1: Ole, això volem. Gràcies, Montse. Bona feina.

0: Un burro, burro català.
1: Cristina, tornem a sortir, tancarem el cercle perquè després de rebre el peix acaba de desembarcar. Seguim aquest ritme, però bé, ara el seguirem una mica nosaltres perquè ens espera el teu pare. Per fi podrem conèixer el teu pare.
2: Anem cap allà. Anem...
1: Ens segueixen tots.
2: Sí. Ara anem a la meva preferida, diguéssim, que és
1: sí?
2: Com la zona de les xarxes, no? Que és al matí, veus a tota la gent gran o tots els xaires que encara queden, que són molt pocs, sorgint les xarxes, remandant-les, no?, que diem nosaltres.
1: Passem pel costat de la Torre del Rellotge, que tot això em sembla que encara no ho havíem dit, però òbviament estem gravant això un dia de cada dia. Avui és dimarts i ara són les 6 de la tarda, en punt, clavades.
2: Sí, i ens n'anem a aquesta zona, que és com una espionadeta, que és on antigament es deia que era la platgeta, no?, que és el lloc on arriba el peix a Barcelona.
1: Uh-huh.
2: La gent de la Barceloneta sempre li havia dit, doncs anem a la platgeta a agafar el peix, i ara mateix aquí no és on varen les barques, no és on arriben les barques, perquè són, tenen més profunditat, però sí que és on cada dia sorgeixen i s'arreglen aquestes xarxes, i està al voltant del que nosaltres diem les barraques,
1: ja,
2: no?, que són casetes, no?, on tradicionalment sempre s'han guardat, doncs, els trossos de xarxes, les boies, els fils, però també, com que a la Barceloneta les famílies eren grans i les cases petites, el boi era una extensió...
1: De les cases?
2: Les cases. Llavors hi ha cadires, hi ha fogonets, hi ha olles grans per fer festejos, celebracions i menjar.
1: Que bonic. Barcelona, molt bona, Barcelona. Tenim aquí a mà dreta el telefèric, algun iot, déu-n'hi-do, imponents.
2: I aquí, doncs, mira.
1: Ui, mira, ja he vist un senyor allà, deu ser el teu pare, eh?
2: Sí, està a la fresca.
1: Escolta, moltes xarxes esteses, déu-n'hi-do, unes fileres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fileres enormes de bastants metres de llarg, amb les gavines sempre eixon, eh?
2: Aquesta hora s'està prou bé, perquè hi ha una miqueta d'ombreta, però ja sempre busquen tot el peixet que puguin haver-hi. Ni Madrid, ni París, ni Berlín, ni Roma, ni Madrid, ni París, ni Berlín, ni Roma, ni
1: Madrid, ni París, ni Berlín, ni Roma, jo soc de Barcelona. I aquí el tenim, Antonio Caparrós, què tal? Quin gust, no sabia quantes ganes tenia de conèixer-lo. Com estem?
3: Esperando que no se caliente. Estic esperant que vingueu.
1: Que bé.
3: I de moment està una mica fresquet, però si s'enredarim...
1: No pateixi, no pateixi, que som colla i ara ho tastarem. A l'Antonio Caparrós, pare de la Cristina, home de mar de tota la vida, net i fill de pescadors, que als 11 anys, déu-n'hi-do, ja sortia a pescar amb el seu pare, amb el Miguel Caparrós, que m'han explicat que és gairebé tota una llegenda de la Barceloneta, eh?
3: Pues sí, de mal nom, el niño.
1: El niño.
3: El niño.
1: La Cristina fa que sí.
3: Jo, el fill del niño.
1: Ja.
2: I jo no sé si la niña o la filla del fill
1: sí,
2: del niño.
1: Sí, però escolti, jo no pensava que, òbviament, hem de celebrar que hi hagi hagut relleu, perquè la Cristina, que no ho hem dit tot això, és química de formació, i aquí està, eh?
3: Sí, fent una mica de feina que feia falta, feia molta falta.
1: Uh-huh. A vostè tot això, Antoni, està jubilat, val a dir, eh? Però sí. Continua venint aquí, eh?
3: Sí, és com si fos un vici. Una droga, una cosa pareguda, no hi ha.
1: Arregla xarxes, remandar, ens agrada dir, que normativament no és correcte en català, però ens agrada la paraula remandar. Vostè ara estaria, ara ens està aquí esperant, però estaria arreglant les xarxes?
3: Avui, amb la calda que fa,
1: em
3: costaria una mica, però demà em toca que han trencat una xarxa i tenim que ficar-la bé.
1: A tot això, com ha canviat tot, pensàvem, amb la Cristina hem parlat moltes vegades, força vegades, i sobretot amb aquest any tan complex, per la pesca. Jo no sé vostè com ho veu amb un cert optimisme tot plegat, és pessimista, perquè deu haver vist, les deu haver vist passar de tots colors.
3: Home, jo, de la manera que s'han ficat les coses, que és més burocràcia que unes ganes de reconduir per millorar, i ara ens trobem com que tenim molta, molta gamba i no la podem pescar perquè no tenim quilos, o sigui...
1: Prou
3: o sigui,
1: dies, però...
3: No.
1: I limitació de quilos, també, eh?
3: Sí. També limitació de quilos. Quan n'hi han... S'han fet proves al mes de maig, investigadors de l'Autònoma i de l'Institut de Ciències del Mar, i està ple de gamba a 1000 i pico metres de profunditat. Uh-huh. O sigui que les perspectives són boníssimes. El que fa falta que la burocràcia treballi com cal.
2: També, no?, una mica amb quina és la realitat que tenim, com no, al Mediterrani, que és diferent de realitats d'altres mars, no?
1: A tot això tothom l'està escoltant i ara aquí hi ha un silenci sepulcral, però, home, feu una mica de xerinola, que està ple de gent, això.
0: Perquè escoltar el senyor Caparrós és meravella sempre, eh?
1: Per cert, s'ha sumat a la festa, que encara no els havíem saludat, Òscar Guayabero, Jordi Vilà i Filip Regol. Òscar Guayabero, Antonio Caparrós...
4: Bona tarda, encantat.
1: És el nostre dissenyador de capçalera i a l'Òscar sempre li fèiem la pregunta, ostres, com s'ho han fet els pescadors per poder cuinar a dalt les barques amb aquests moviments i tot això? Jo no sé qui ens explicarà més coses, Òscar, tu o l'Antonio.
4: Home, segur que l'Antonio.
3: Jo l'únic que puc dir és que... amb molt d'equilibri. I els dies que fa molt, molt mal temps, pues, fregir amb una olla, per exemple.
4: Perquè l'oli no vessi, clar.
3: El foc sempre limitat amb parelles metàl·liques de ser inoxidable.
4: Sí, que és una cosa de perícia, diguéssim, eh?
3: Sí, sí.
4: Sempre fa el mateix de cuiner o us ho aneu canviant?
3: Normalment, abans sempre ho feia un home. Sempre un home gran. I ara, pues, hi ha entorns, avui et toca a tu, demà li toca a aquell. Si em toca a mi, malament menjaré. Segur.
4: I de què mengeu? Del mateix que pesqueu o porteu menjar
3: ara
4: d'aquí de terra?
3: Ara ha canviat això i es menja quasi més o tant de menjar d'en terra, no sé, macarrons... Abans, quan jo em vaig embarcar, es menjaven tres plats. El primer era patates amb peix dur, del caldo, un dia fideus i l'altre arròs rossejat i el tercer peix frit. Cada dia. No n'hi havia un
4: dia. Hi havia varietat, eh?
3: O sigui que quedaves una mica fort.
4: Segurament és per repetició, perquè així d'entrada el que has dit sona de meravella, diguéssim, sí. Amb un peix acabat de pescar. Però sí, clar, cada dia...
3: Cada dia arriba un moment que cansa.
1: A tot això, abans parlàvem de la cuina que es fa amb fogons a dins les barques, però resulta que avui el senyor Caparrós ens ha preparat una cosa que no ha necessitat vostè, em sembla, bueno, alguna cosa bullida ja, però sí. A priori és cru el que ara tastarem. Cru. A veure. Apropeu-vos tots, estimats. Veniu cap aquí, que això hem de tastar tots. A veure.
3: Anem a veure. Aquí n'hi ha dos...
1: Dos tipus de gamba,
3: dos
1: sembla,
3: tipus
1: eh?
3: De gamba.
1: Oh, quina meravella.
3: Aquesta és la gamba blanca.
1: Sí.
3: I aquesta és la gamba vermella. Mm-hmm. Ara.
1: Pelada a la perfecció. I ha deixat vostè
3: sempre
1: la cueta,
3: sempre es té que deixar la cua i l'última falange, dic jo, l'últim trosset, que llavors... L'apretes i va directe al paladar. Pebre negre. Ara, a continuació, li ficarem una mica de sal a l'oli. El seu és fresquet, res.
1: Ja.
3: Recent sortit de la nevera. S'agafa de la cua i...
1: I cap endins.
3: I s'apreta.
1: Regol i Vilà, quina voleu tastar primer? La blanca... Bueno, tots tasteu, sisplau. Jo la blanca o la vermella?
3: Que precisament...
1: La blanca,
3: hi fica les dues juntes perquè proveu d'una a l'altra.
1: Sí.
3: La blanca és més suau. A mi, personalment, i a la meva dona, no per menjar crua, sinó en general freixida o a la planxa...
1: La blanca?
3: La blanca.
1: Molt bé.
3: El mateix que m'agrada més a les camarlans, que la gamba.
1: Gamba! A veure, el senyor Caparrós ja l'està tastant. Vilà, vinga, estrena't.
3: Falta fredor.
1: Falta fredor.
3: El cubo... Ara...
1: Això estem ja brindant.
3: Amb el senyor Pere Mata... A disfrutar-ho.
1: Uau. Les dues estan bones, però jo em quedo amb la vermella. Deixi'm ser en els tòpics, diguéssim. Què, Filip? Com sí. Ho veus?
5: Es nota, evidentment. A mi la blanca també m'agrada molt, eh?
6: Jo et diria que la vermella té una textura més tendra i té tendència a ser una mica més dolça, potser.
7: Exacte, sí. No? Exacte, sí. M'havien dit que seria un carpaccio de gambes.
1: Això...
7: I em trobo això, amb això.
1: Ai.
7: I jo no sabia què dir sobre un carpaccio de gamba. És que a mi no em convenç, mai m'ha convençut el carpaccio de...
1: Fantàstic, home, doncs ja t'ho han fet.
7: És bo, evidentment, perquè la matèria és bona, però això no és un carpaccio, evidentment.
1: No.
7: Hi ha tota la mossegada de la gamba, que no es troba, jo crec, en un carpaccio de gamba, que s'ha posat molt, molt, molt de moda, que es congela, que es posa entre dos, en forma de disc, entre dos paper film, i pam, es fica sobre un arròs.
3: Que fiqui la pota?
1: Ai.
7: I tant.
1: Sí.
3: Penso que és una aberració.
7: Doncs.
1: Oh!
7: Va ser més fort que
1: molt
7: jo.
1: Bé.
0: En sintonia.
7: Sí.
6: El carpaccio de la gamba no deixa de ser una subprime, és a dir, és un subproducte que es genera a partir d'una cosa que dius com aprofitem a la restauració, aquest producte que dius, home, ja no està fresc, es congela, com li donem una segona vida?
3: Jo, per exemple, quan fèiem la gambada a la Salut del meu amic Arturo San Agustín, jo li deia la gamba cuida, i em deia, no, la gamba a la planxa.
1: Interessant, això.
3: Tu l'has comido, cocida, la gamba roja, i l'any següent van fer, ostres...
6: Bullida.
3: Però
1: el punt.
3: Sí, l'important és el punt. El punt. Que tu oloris i notis el gust del mar.
6: Estic totalment d'acord.
3: Punt.
8: A mi m'agrada fregida. Jo sóc de fregida.
6: Sí. Jo t'entenc, però jo quan me l'he menjat una gamba bullida, i si és bona, el gust purament a gamba, no.
1: Jo sé que el Toni, que ja ha estat tastant les bullides, tu sempre has sigut defensor de les gambes millor cuinades, eh? Per què? A veure.
9: Jo sóc defensor de moltes coses cuinades. No. És veritat que aquestes gambes són tan freses que totes he repetit dues o tres vegades, però la majoria de les vegades les gambes crues són pastoses, m'agraden gens.
7: La gamba panxuda, que és la quisquilla del sud, es menja crua. I llavors no es diu que és pastosa, es diu que és mantecosa. I jo crec que és la millor manera de menjar aquesta gambeta petitona. No està molt allunyada d'aquestes, d'aquest tamany.
3: La Juli...
1: Hombre,
3: la francesa.
1: Ai, senyor, el Jovany ja no està jugant.
3: Aquí al moll.
1: Ja li estava pagant el cor.
3: Ui, farà com un mes. I què menjava? Què va agafar de la barca?
1: Una gamba.
3: Gamba vermella, crua. Gamba crua.
7: La Jovany ja sap.
9: I aprofito per fotre cullerada, també. Això de que tot ha de ser com més gran, millor. O com més

0: Abans, quan jo era un nen, menjar peix blau, el dimoni era poca cosa.
1: Ol, era increïble,
0: lo pitjor del món. I ara, com l'aloe vera, cada dia li treien més coses bones.
1: Antonio Caparrós, que ens ha fet una lliçó de menjar gambes, menjar caps de gambes i de pesca i peix, escolti, disfruti de la jubilació, si és que pot, i llarga vida a la pesca.
0: Si,
1: si el deixen. Sí. Moltes gràcies. Jovany, on estàs? Com ho has vist, aquí, tot això?
2: Molt bé, sobretot perquè he après com es menja les gambes la Juli.
1: Ah, clar, és veritat.
2: Potser el que m'ha interessat més de tot el programa.
1: Home, interessantí, no serà tant.
2: Interessantíssim, d'altra banda.
1: No serà tant.
2: Però sempre s'aprenen coses noves.
1: Sí, sí, Caparrós, filla, Cristina, moltíssimes gràcies.
3: Un plaer tenir-nos
1: aquí. De veritat, per haver-nos fet d'anfitriona i guiar-nos. Fem un brindis, oi? Amb aquest cava que tenim. A veure, un xin-xin, xin-xin. Hem trencat la copa perquè els vaixells s'inauguren trencant una ampolla, oi? Sí, Antonio, sí. Veus? És que tot està lligat. Fins aquí aquest especial per tancar aquesta 8a temporada del Restaurant Caníbal, on hem gaudit de valent. Moltes gràcies, Toni Massanés, Òscar Guayabero, Salvador García Arbós, Marc Casanovas, Carme Gasull, Jordi Vilà i Filip Regol. Aplaudiments per vosaltres mateixos. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. I gràcies especials avui als tècnics d'exteriors que, mare de Déu, han gravat tot a la perfecció, segur que sí. Pep Casanovas i Ricard Luque. I l'equip de cuina, òbviament, d'aquest restaurant Isma, als estudis centrals de l'Avinguda Diagonal, Albert Castellví, fantàstic productor, guions de Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jovany, que sempre hi posa el seu toc, i una servidora, Paula Molés. Bon estiu, de veritat, i ens retrobem al setembre aquí, a la taula del caníbal. Ué! Gràcies, rei de tots els barris,
4: de la festa i del sabor. Ai! Un restaurant caníbal a Berlín.

0: Catalunya Ràdio.
1: S'aixeca el confinament als municipis afectats per l'incendi de les Gavarres, però avui segur que no es podrà donar per controlat. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: És l'última hora del primer gran incendi de l'estiu. La marinada fa que els bombers encara siguin prudents i ara concentren els efectius a controlar el perímetre del foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Montse Poblet.
2: Hola, bon dia. Un perímetre de 40 quilòmetres i 2.200 hectàrees del que ja hem pogut visitar una petita

0: part boscos calcinats i urbanitzacions amb cases cremades, el senyal que van tenir les flames a tocar. En un balanç encara provisional, hi ha 8 cases totalment calcinades i 8 més parcialment cremades.
1: Mentre s'han quedat, gràcies Montse, en llibertat, l'operari detingut per haver provocat el foc amb una radial. Estem pendents també de 2 incendis més, un de forestal a la Catalunya del Nord, que crema atiat per la tramuntana, afecta 1.300 hectàrees, i un altre en una planta de residus de Sant Boi de Llobregat, que ha fet una columna de fum visible des de bona part del Baix Llobregat. Els bombers ja han pogut controlar-lo. Del món, anirem en la pròxima mitja hora als Estats Units i a Veneçuela. Donald Trump ha enaltit els Estats Units en la celebració dels 250 anys de la independència del país amb un missatge patriòtic aquesta matinada en què ha tornat a tirar el fantasma del comunisme apuntant contra els seus rivals polítics. I a Veneçuela puja a 35 el nombre de ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol segons dades del Ministeri d'Exteriors i encara hi ha 140 desapareguts. I a l'informatiu d'avui també us explicarem que la Unió Europea es veu obligada a ser un mercat únic real si no es vol quedar enrere en el comerç mundial. A les institucions europees ja es reconeix obertament que és més fàcil comerciar amb països de fora de la UE que amb altres estats membres i cal posar-hi remei.
2: Tenim un pla clar a la Comissió Europea a tenir desenvolupat el mercat únic el 2028.
1: És la comissària Ekaterina Zakharieva, responsable de Startups, Investigació i Innovació. La sentirem. I de la cultura, avui, ressaca del Canet Rock. I també cinema, sentirem Jorge Sanz, l'actor, a punt de complir 50 anys de carrera, es reivindica com a secundari de pes en una entrevista aquí a Catalunya Ràdio.
3: Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal, o sea, hay que, bueno, saber que esto va y viene.
1: Tot això fins a 2:45. A partir de llavors, els esports pendents del Tour, Sergi Camps.
4: Sí, segona etapa entre Tarragona i Barcelona, que va començar a fa pocs minuts, en final a Montjuïc, 169 quilòmetres de mitja muntanya amb un port de segona categoria i 3 de tercera. En buscarem l'última hora a partir de 2:15. I també parlarem de futbol amb 2 focus al Mundial. Ja tenim els primers quarts de final de la competició, França-Marroc, i alerta perquè avui a la tarda el Tot Gira conversa amb Gavi. En farem un tastet.
1: Un Tour que provoca afectacions, òbviament, a les carreteres catalanes per allà on passa aquesta etapa. Connexió, per tant, amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, situació a aquesta hora. Bon dia.
5: Bon dia, Eva. Doncs sí, efectivament, aquesta segona etapa del Tour afecta les comarques del Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès, i això vol dir les vies A7, N340, C31 i BV-2041. Això parlant en genèric. La cursa, com deia abans el company, fa pocs minuts que ha començat i s'espera que s'acabi, que els primers ciclistes arribin cap a 17:45 de la tarda a l'estadi de Montjuïc. Ja hi ha les afectacions que estaven previstes i les primeres restabliments de la circulació seran cap allà a les 6 de la tarda. A banda d'això, hi ha carreteres tallades pel foc a les Gavarres, la GB-baixa 6612 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro, la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, i només està permès el pas dels veïns a la G664 a Cassà de la Selva. Retencions també a la P7 a Castellet i la Gornal, amb un carril tallat per un incendi de vegetació, i a la Roca del Vallès, en sentit sud, també a la P7, hi ha un carril tallat per un accident. Això és tot des de l'equip diari.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I en aquest cap de setmana en què estem pendents dels incendis, comença precisament avui una segona onada de calor de l'estiu. Néstor Gómez, quina és la previsió? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs continuarem parlant d'aquesta calorada. Serà notícia durant els propers dies perquè les temperatures poc cediran durant les properes jornades. Avui ja tenim màximes ara mateix a l'entorn dels 38 graus a Cabanes i Vinebre, i en el cas de Vinebre encara té temps de pujar una miqueta més. De fet, s'espera, per exemple, que les més altes s'assoleixin cap a les 5 o 6 de la tarda al Pla de Lleida, i s'espera que puguin arribar als 39 graus, i ja veurem si avui no toquem la xifra dels 40 graus de nou. Tot això en aquesta segona onada onada de calor que ens ha d'acompanyar com a mínim fins al proper dijous i divendres, cada dia superant la xifra dels 40 graus. Fruit d'aquesta estabilitat que aixafa l'aire contra terra i d'aquí que no hi hagi ventilació i dia rere dia es vagi escalfant. I tot aquest panorama amb un ampli domini del sol, no només avui, sinó tota la setmana que ve.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:06. Els bombers descarten donar avui per controlat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. El perímetre del foro del foc és de 40 quilòmetres i encara hi ha algunes fumaroles. Per això tots els efectius es mantenen remullant la zona, sobretot perquè a partir d'aquesta hora comença a bufar la marinada. Aquest matí ja s'ha desconfinat els municipis afectats i els evacuats han pogut tornar a casa. Ara bé, tots els accessos al massís de les Gavarres es mantenen tancats tota la setmana. Anem al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà i tenim una unitat mòbil amb la Matilde de Seuane i la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
10: Hola, bon dia. Malgrat que a primera hora del matí els mateixos bombers confiaven en poder controlar l'incendi avui mateix, ara ho descarten. La marinada, que ja s'està aixecant, complica les feines dels 500 efectius dels bombers i del 100 de la UME, que continuen treballant a la zona on hi ha l'incendi. Eduard Martínez, el seu cap d'operacions, ens deia fa pocs minuts aquesta fotografia de la situació.
11: Ho descartem pel que els hi comentava. Estem parlant d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Ens queda molt per treballar. Tenim treballat un 70% aproximadament d'aquest perímetre i la previsió és que la marinada es reforci i ens pugui obrir.
10: Queden, per tant, unes quantes hores de feina fins a poder donar per controlat aquest incendi.
1: Montse, has pogut moure't aquest matí per les zones cremades. Què hi has vist?
10: Mira, hem recorregut la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal amb Calonja, travessant l'interior de les Gavarres. A banda i banda, només s'hi veu terra cremada, boscos calcinats i cotxes i camions de bombers amunt i avall, mentre els helicòpters continuen remullant allà on encara fumeja. Prèviament hem estat a l'urbanització Mas Ambró, a Calonja, amb l'equip dels bombers que revisa les cases afectades pel foc i valora si s'hi pot tornar o no. Roger Sauquer en resumia així el que s'estan trobant.
12: Ens estem trobant ara, podríem dir, amb un percentatge molt alt de poca afectació, per tant, afectació a jardins, a vegetació de jardins, però no a les cases, i amb un percentatge menor a alguna casa amb alguna afectació d'element auxiliar afectat i amb un percentatge ja molt mínim, però sí que n'hi ha una sèrie de cases que realment el foc ha entrat a l'interior i ha afectat tota l'estructura i fins i tot alguna que s'ha enfonsat els sostres i els forjats.
10: De fet, segons un balanç encara provisional, el foc ha calcinat completament 8 cases i 8 més de manera parcial. En el recorregut per les urbanitzacions afectades, a més de valorar l'estat de les cases, els bombers activen atencions psicològiques als veïns que ho necessitin, gent que ara que ha pogut tornar a casa seva veu tot el que ha perdut i com ha quedat el paisatge del seu dia a dia. Cap a les 12 del migdia, els telèfons de la zona afectada han rebut un més alert anunciant l'aixecament del confinament als 8 municipis amenaçats pel foc i l'autorització als veïns evacuats perquè tornessin a casa seva. Ara bé, els que tenen el domicili a dins del perímetre cremat ho han de fer amb permís i l'acompanyament dels Mossos.
1: Gràcies, Montse. Per cert, que el jutge de la Bisbal d'Empordà ha deixat en llibertat el detingut que està acusat d'haver provocat l'incendi. Ara té oberta una causa per incendi forestal i ha de comparèixer davant la jutgessa que investiga el cas sempre que se li requereixi. L'home, recordem, treballava amb una serra radial en un marge de la carretera i una espurna hauria causat el foc, segons els agents rurals. L'ús de maquinària estava prohibit, ja que hi havia activat el nivell 3 del Pla Alfa, cosa que seria considerada una imprudència greu. I a tot això, uns 150 veïns de la urbanització de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han pogut tornar a casa després de dues nits desallotjats per l'incendi. A través de càmeres de seguretat han seguit l'evolució de les flames. Des de Santa Cristina d'Aro, Berta Artigas Fontàs.
13: Van marxar divendres al migdia, la majoria només emportant-se quatre coses personals. Han passat gairebé 48 hores fora de casa seva, molt pendents de com evolucionava el foc i vigilant les seves cases des de la distància.
14: Mira, hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges.
13: Ho explica la Maria Alarai, veïna de la urbanització. Ella i la seva família van dormir a Segaró, a casa uns amics. La xarxa veïnal també ha sigut clau.
15: Sí, pel WhatsApp WhatsApp dels veïns i tothom que anava trobant alguna cosa anava informant.
13: És en Miquel que aquest matí amb la seva dona han anat a veure com estava la casa. Lamenten la poca informació.
15: Divendres per la nit pensaven que s'havia cremat tot. Hi havia notícies a internet de que estava cremada tot. I...
14: Res, fins avui, que quan ens han dit que podíem tornar... Genial, per sort la casa està bé, el jardí també, però ens ha anat de ben poc.
13: Estan contents perquè cap de les dues cases ha patit desperfectes, però l'alegria contrasta amb la tristesa de veure el paisatge de la zona on viuen calcinat.
1: Tot això pel que fa l'incendi de les Gavarres i un parell de focs més. En aquest cas, a la Catalunya del Nord hi crema un incendi des d'ahir al vespre. Les últimes hores el foc s'ha intensificat per la tramuntana i ja ha afectat més de 1.300 hectàrees, Montse Garcia.
16: Segons han informat des del Departament dels Pirineus Orientals, els esforços es concentren a evitar que les flames entrin al massís dels Aspres en direcció a Perpinyà. Per això s'ha reforçat el nombre d'efectius, que ja arriben als 700 amb el suport de 9 mitjans aeris. De moment no s'ha ordenat una evacuació general, però sí que s'ha demanat als veïns que viuen en masies aïllades que es concentrin als ajuntaments dels pobles del voltant. Les flames també han afectat el subministrament elèctric i el servei d'aigua potable.
1: I a Sant Boi de Llobregat, els bombers ja han controlat l'incendi que s'ha declarat aquest matí en una empresa de gestió de residus situada al polígon industrial al Fonollà Nord. La planta estava buida, Maite Curtó.
17: Una de les naus de l'empresa Hersa, que gestiona residus de cartró, s'ha cremat completament i la coberta s'ha ensorrat. Encara hi ha 10 dotacions dels bombers treballant per extingir aquest foc. Lluïsa Moret és l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.
18: El foc no està apagat, no està extingit encara en aquest moment, però sí controlat. Ara estan pendents de diferents tasques de remat per acabar d'apagar algun cas. Estem parlant de residus molt inflamables, com és el paper, com és el cartró.
17: El foc ha provocat una columna de fum visible des de molts punts del Baix Llobregat i per això, durant unes hores, s'ha recomanat el confinament preventiu d'alguns veïns.
1: Del món, les condicions meteorològiques han marcat la celebració dels 250 anys de la independència dels Estats Units, però el mal temps només ha aturat l'agenda d'actes una estona. Des del National Mall, a la capital del país, Donald Trump ha dedicat el seu discurs a defensar el somni americà. També ha aprofitat l'ocasió per tornar a carregar contra els seus rivals polítics. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: Bon dia. Els Estats Units han culminat les celebracions del 250è aniversari de la seva independència amb els focs d'artifici tradicionals. Els més potents han estat els de Washington, on Donald Trump ha presidit un espectacle pirotècnic de rècord. Abans, una tempesta elèctrica precedida del 4 de juliol més calorós que recorda Washington ha estat a punt d'esgarrar-ho tot i amb una hora i mitja de retard ha pronunciat un discurs tan patriòtic com erràtic de 3/4 d'hora de durada. Trump ha canviat de tema en una sola frase diverses vegades. Aquest n'és un exemple. Després d'explicar que les tropes angleses es van rendir durant la Guerra d'Independència de fa 250 anys, ha passat a atacar els comunistes, concepte que cada vegada més utilitza per a referir-se de manera encoberta al Partit Demòcrata, ja pensant en les eleccions de novembre.
20: Des d'aleshores, a tot el món va quedar clar que els nord-americans no ens deixem prendre la llibertat i sobretot aquesta xerrameca dels comunistes no hi tenen res a fer. No volem comunistes al nostre país.
19: Els Estats Units continuaran celebrant els 250 anys de la signatura de la Declaració d'Independència la resta de l'any amb actes de caire històric i cultural i també amb capricis de l'inquilí de la Casa Blanca, com és la cursa d'IndyCars que es farà pels carrers de Washington el mes d'agost.
1: Ara, economia, l'OPEP Més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit avui en una reunió per videoconferència.
17: És el cinquè mes consecutiu d'increment de la producció petrolera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva, arran de la represa amb comptagotes del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli al mercat, fins i tot pot haver-hi un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu.
1: I la Unió Europea finalment s'ha vist abocada a convertir-se en un mercat únic real per no quedar relegada en el panorama mundial. Dins les mateixes institucions comunitàries, ja ningú amaga que és més fàcil comerciar amb països de fora de la Unió Europea que amb altres estats membres. La Comissió Europea, el Consell i el Parlament Europeus s'han centrat ara en el projecte One Europe, One Market, per impulsar la indústria davant la competència de les altres potències. Sara Riera.
21: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que...
2: Bon dia. El mercat únic que fa 30 anys va impulsar Jacques Delors perquè les mercaderies i els serveis circulessin lliurement per la Unió encara no funciona com tocaria. La mateixa comissió ha identificat ara 10 obstacles terribles que fan que el mercat interior continuï fragmentat amb tots els problemes que això genera per a les empreses. Una alta funcionària del Consell Europeu ha admès a Catalunya Ràdio que s'ha arribat a un punt en què el que cal ja no és simplificació administrativa per a les companyies, sinó directament una desregulació perquè la indústria europea sigui competitiva. A micro obert, la comissària Ekaterina Zakharieva, responsable d'innovació, assegurava també aquesta emissora que Europa té el doble de projectes que els seus competidors.
0: Quan ens trobem amb els fundadors, com per exemple amb Espanya, ens expliquen que difícil és que les empreses s'estenguin als països veïns. La majoria de vegades han de començar des del principi tots els processos. Així que tenim un pla clar a la Comissió Europea, que és tenir desenvolupat el mercat únic el 2028.
2: Dins del projecte One Europe, One Market també hi ha el repte d'abaratir la factura de la llum, que Europa és entre 2 i 3 cops superior que els Estats Units, i avançar en la unió del mercat de capitals. Hem sabut que aquest mes la Comissió presentarà les seves propostes de reforma.
1: Ja són 35 els ciutadans espanyols morts pel doble terratrèmol de Veneçuela i encara hi ha 140 desapareguts, segons informa el Ministeri d'Exteriors. L'últim balanç total del sisme s'acosta als 3.000 morts i als 16.600 ferits. Per això es donen situacions singulars com aquesta. Un centenar de metges voluntaris improvisen un mini hospital a les instal·lacions d'un McDonald's. És un exemple del que s'ha de fer per atendre els ferits davant la falta d'hospitals en condicions. Anem fins a La Guaira i tenim el nostre enviat especial, Miquel Jarque. Bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Eva, a la zona aquesta de La Guaira es diu el Caribe. Aquí és on les carreteres realment estan pitjors. Hi ha una zona de platja, és una zona molt turística. Els parasols de platja, els xiringuitos, una farmàcia i el McDonald's són precisament les úniques estructures que han aguantat. Amb la complicitat de la policia, Ángel Matute ha convertit aquest restaurant de menjar ràpid en un hospital per persones amb una secció veterinària, també.
22: Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
21: De fet, ha plegat un centenar de sanitaris. El cirurgià Fernando Jaimes ha començat avui un servei per portar medicaments en moto a persones amb mobilitat reduïda o malaltes.
23: Ahorita acabamos de traerle unos productos específicos para una familia con unos bebés, niños pequeños, claro, aparte de alimentos para toda la familia, cosas de necesidad básica y dignidad de aseo, también medicamentos para bebés, para adultos.
21: Sobre el terreny atenen molts rescatadors que són veïns i familiars, i aquest cap de setmana els miners de les extraccions de ferro i or han vingut d'altres estats amb pics i pales. Molts estan atesos aquí amb ferides i talls als peus i les mans perquè la maquinària continua sent insuficient.
1: I parlem ara de turisme. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
24: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
1: I encara sobre el turisme. A Mallorca avui unes 10.000 persones han participat en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals de l'illa, com per exemple Estrenc. L'han organitzada diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Anem, doncs, a Mallorca. Caterina Carmany.
25: Milers de persones s'han donat la mà de Serràpita a Ses Covetes, més de 3 quilòmetres per defensar el Parc Natural d'Estrenc. El govern Proens ha simplificat els tràmits i això podia donar pas a activitats que ara estan prohibides, però manté que no hi ha cap intenció de construir. Les entitats en defensa de la terra, però, temen que sigui l'inici d'un procés urbanístic de la perifèria del Parc Natural en llocs emblemàtics com Ses Covetes. Sebastià el Samora ha llegit el manifest.
26: Crec que tenim el deure ciutadà
3: d'intentar no permetre que Mallorca quedi convertida en un espai per als fons voltor, per als especuladors, per les grans cadenes turístiques que venen aquí a fer un negoci que per ells és suculent, però que per Mallorca i per les Balears significa empobriment, desigualtat social i destrucció territorial.
25: S'ha viscut un moment grotesc quan la batllessa de Campos del PP ha irromput en aquesta protesta i ha intentat boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3 de la política. Avui hem sentit Elisenda Alemany, la secretària general d'Esquerra Republicana, que assegura que continuaran pressionant per aconseguir el traspàs de la recaptació de l'IRPF. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, ha afegit que són uns comptes que han de fer avançar el país.
4: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
1: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics. I notícia d'última hora, entre l'estudi de la Gemma Bonet. Gemma, hi ha novetats sobre un altre incendi forestal?
0: Doncs sí, podria ser un incendi important. 6 dotacions ara terrestres dels bombers i també 4 mitjans aeris estan treballant en un altre incendi que crema vegetació forestal en alta intensitat a prop de la via de l'Esport, a Sant Andreu de la Barca, a la comarca del Baix Llobregat. L'avís s'ha donat al 112 cap a 2:15 del migdia. Els bombers ara es concentren tots els esforços i les descàrregues d'aigua dels mitjans aeris al flanc esquerre del foc, perquè és el motor de les flames. Veurem quina evolució té aquest incendi a Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies, Gemma. Hi haurà una informació també de l'exterior, del Sàhara Occidental, que continua sent un dels conflictes de descolonització pendents més llargs del món. El territori va ser ocupat pel Marroc després de la retirada d'Espanya el 1975, i 50 anys més tard, el Front Polisario continua reclamant el dret d'autodeterminació del poble saharaui. Un informe que s'ha presentat davant les Nacions Unides denuncia l'escalada del conflicte al territori, Txell Garriga.
5: Lluny d'arribar a un punt d'entesa, en els últims mesos s'han reprès els atacs i la lluita armada que havien quedat suspesos per l'alto el foc signat el 1991. El conflicte, 50 anys després, però continua viu, i ho evidencien les dades recollides en l'informe anual del grup de treball sobre els drets humans en territoris ocupats, que s'ha presentat davant del Consell de Drets Humans de l'ONU. Segons apunten, durant el 2025 van aconseguir registrar, però, més de 170 vulneracions de drets humans. La Hayat Said és una de les autores d'aquest informe.
6: Tracte degradant, assetjament a les cases, sobretot a gent que és activa políticament, sobretot hi ha moltíssimes represàlies en l'àmbit laboral.
5: L'informe documenta un patró sistemàtic per aconseguir una expulsió silenciosa a través de l'asfíxia econòmica.
6: La destrucció de propietats, i propietats vull dir no només cases, sinó, per exemple, els animals, que són la font principal de sosteniment d'alguns saharauis. Està fet per part del Marroc per exterres, són reclassificades com a inhabitades o inevitables o terres desèrtiques, i llavors aquestes cases hi són ofertes a empreses per crear, per exemple, hotels, ports.
5: A Espanya es continuen fent passos perquè quedi aprovada aquest mes de juliol una llei per concedir la nacionalitat als nascuts al Sàhara Occidental quan aquest es trobava sota l'ocupació espanyola, com una mesura de reparació. Calculen que se'n podrien beneficiar 50.000 refugiats a Tinduf i uns 30.000 saharauis que ja es troben en territori espanyol.
1: I ara cultura. Canet Rock, els valencians la fumiga. Han tancat el Canet Rock aquest matí en una de les actuacions de la seva gira de comiat. Ha estat la cloenda d'una jornada de més de 12 hores de música amb Ginestà, la Ludwig Bank i Maria Jaume, entre molts altres, també aquests que sentíem, els Amics de les Arts. Canet de Mar, Marc Ruiz.
7: La lluita contra el foc ha estat present al Canet Rock. El festival hi ha dedicat un vídeo, però els artistes han recordat els bombers en diverses ocasions. És el cas dels Amics de les Arts, que els han dedicat segurament t'estimo. Els barcelonins han arribat al Canet Rock amb una banda de funk i al darrere i un públic que s'ha sabia totes les cançons al davant. Hem vingut a robar-vos les dones, Ja no ens passa, L'home que treballa fent de gos, Louisiana o Els camps de cotó, però també No ho entens, una cançó del 2017, o Armengol, del seu primer disc. Ginestà també ha recordat els bombers que lluiten contra el foc de l'Empordà amb el clàssic Estimar-te com la terra. Han presentat el seu disc més madur, Gira tot igual però diferent, amb hits ballables com Mua Mua Mua o La vuitantera al mirall, i com Més marcada la casa, amb lletres que fan èpica de la quotidianitat, com Les coses senzilles. Poc abans, la Ludwig Band revolucionava el Canet Rock. Han tocat cançons del darrer disc, pel Parc es comenta, com El teu amor, o La genial, On has passat aquesta nit, però també grans èxits com El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, que va ser el seu primer èxit, o Manela, no vull currar per vostè. I no ha faltat l'èxit viral Xavi, el tècnic de so, amb una conversa que ha triomfat a TikTok i que tot el Canet Rock ha cantat. Maria Jaume, Doctor Prats, Detallets, Els Catarres, Figaflaues, 31 Fama, Búhos i La Fúmiga han fet cantar el públic del Canet Rock fins que ha sortit el sol.
8: Estoy embarazado.
9: Virgen de Araceli.
10: Está de coña, ¿no?
1: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels 90, es reivindica ara com a secundari de pes, de construït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui, diu. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula 9 lunes i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
11: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
12: No quiero dejar de trabajar, porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo, algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
11: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
12: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social, y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, hay muchas películas que hoy en día pues, tuve Orquesta Club Virginia, pues muy machista.
11: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
1: I Terrassa viu avui el dia central de la Festa Major amb una diada castellera amb la participació de les dues colles locals i la colla vella Xiquets de Valls. Terrassa, David Prats.
15: Hola, els Minyons de Terrassa han aconseguit descarregar el 2-9 a la segona ronda d'aquesta actuació que ara es troba al desenllaç de la tercera ronda. Uns Minyons que també han completat el 4-9 i el 3-9 acabaran amb el Pilar de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls, tot i les baixes, ha descarregat el 3 i el 4-9 i ara provaran el 4-8 amb el Pilar. I els castellers de Terrassa, que no han tingut l'encert amb el 4-8, n'han fet un intent i un intent desmuntat. Els de la camisa blau turquesa, de moment, que tenen el 2-7 i el 7-7. Segueix ara aquesta actuació aquí al Raval de Montserrat amb una temperatura que supera els 35 graus.
1: 2:02, 3:15, 2 minuts, com sempre, per a la proposta.
26: La proposta.
1: Avui amb en Jaume Brufau. Bon dia, Jaume.
27: Hola, bon dia.
1: De què ens parles avui?
27: Doncs avui escombro cap a casa i us proposo anar al laberint de palla de Sant Ramon, a la Segarra.
1: Explica'ns-ho això, Jaume, què és?
27: És una activitat participativa que organitza l'Associació Cultural La Mansa, juntament amb Ferratges a l'Eix, de Sant Ramon també. I hem parlat amb la Carmina Marcinyac, de La Mansa.
28: Doncs el laberint de palla de Sant Ramon és com una mena d'escape room rural a l'aire lliure i tenim com un doble objectiu, que és aconseguir sortir del laberint d'aquestes 350 bales de palla en menys de mitja hora. Però abans de sortir sí que cal resoldre un enigma.
1: I en què consisteix aquest enigma?
27: A completar un arbre genealògic d'una família.
28: Els participants es van trobant diferents imatges dels personatges d'aquesta família, ja siguin els avis, els pares, els nets. Llavors, en cada fotografia tenen una petita pista que els ajudarà a saber qui és qui i en quina posició de l'arbre genealògic han de col·locar-lo.
1: I el pot fer tothom, aquest laberint, Jaume?
27: Sí, sí.
28: És una activitat molt, molt divertida per anar tant amb un grup d'amics com amb la família, perquè és una cosa que es pot ajudar entre tots i la veritat és que s'ho passen molt bé fent aquesta activitat i bueno, també has d'estar preparat per discussions a vegades, que com més confiança hi ha també veiem que això pot passar, però la veritat és que tothom surt molt content.
27: Comencen temporada el dijous, dia 30 de juliol, l'allargaran fins al 13 de setembre, s'hi pot anar de dijous a diumenge a partir de les 6 de la tarda, quan comença a fluixar una miqueta la calor i també es poden fer visites nocturnes.
1: Són 2:43, gràcies Jaume. Arribant als esports, Sergi Camps, bona tarda.
8: Bona tarda, Eva. Com deia el crític literari britànic John Curtin Collins, l'orgull no és una virtut, però és el pare de moltes virtuts. Ahir Barcelona va treure l'orgull de tornar a acollir un gran esdeveniment esportiu. Ara bé, com sempre, hi ha llums i ombres. Alguns veïns es van queixar per les afectacions i les implicacions derivades del Grand Depart, però no hi ha dubte que l'impacte publicitari de la capital del país va ser brutal. Avui, segona etapa, de seguida en parlem. El dia que Mbappé i França s'han classificat de matí nada pels quarts de final del Mundial, jugaran contra el Marroc, ara també ho analitzem, i el dia que Gavi, el jugador del Barça, ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, ara també us farem un tastet de la conversa que podreu sentir aquesta tarda a partir de les 6. Abans, però, esport en directe, en marxa la segona etapa del Tour a casa nostra. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Una etapa que ha començat fa poc més de mitja hora, és de 168 quilòmetres i mig, ara en falten 142, i tenim una escapada de 3 ciclistes a 55 segons del grup gran, no, 1 minut 56 segons, i entre aquests ciclistes hi ha Alex Molinar, el neerlandès de Caja Rural, però que fa una pila d'anys que viu a Olot. Per tant, tenim aquesta escapada. Ara hi ha 70 quilòmetres pràcticament plans fins que arribin al Coll de Begues. Més tard hi entraran a Barcelona amb la pujada al Castell de Montjuïc.
8: De seguida aprofundim en aquesta segona etapa del Tour de França. També en directe en dansa, o a punt de fer-ho, de fet, perquè queden 4 minuts per l'hora marcada a Wimbledon. Començarà d'aquí poc Alfons Obrina, bona tarda.
13: Bona
8: el
13: tarda.
8: El partit de Novak Djokovic.
13: Doncs sí, que juga contra el rus Safiulin, que ve de la prèvia, de fet, va haver de superar 3 partits per estar en aquest quadre masculí, jugador perillosíssim i imprevisible, capaç de derrotar a jugadors amb més categoria que ell, com per exemple Andrei Rublev o João Fonseca. El brasiler va ser el botxí de Novak Djokovic a Roland Garros, per exemple. Per tant, partit complicat per Novak Djokovic en principi. I després veurem altres duels, per exemple, entre Arina Sabalenka, que és la número 1 del món, s'enfronta a un altre ex-número 1 del món, en aquest cas Naomi Osaka, que està intentant recuperar al seu màxim nivell. I què més tenim? Doncs, per exemple, l'únic espanyol que queda en dansa encara, Alejandro Davidovich Fokina, que també juga avui al seu partit. Ara mateix en joc, partit entre dues nord-americanes. El primer set, Djokovic domina 3-1 ara mateix a Pegula. I també podem destacar coses curioses de la jornada d'ahir, com l'eliminació de l'actual campiona, la polonesa Iga Świątek, que va caure de manera sorprenent, o de la parella Marcel Granollers-Horacio Ceballos, que també van caure ahir en dobles. I una curiositat, avui en la categoria de júniors, saps qui juga?
8: Qui juga?
13: Cruz Hewitt, el fill de Leighton Hewitt.
8: Ens fem grans, eh?
13: Mític australià, que també va ser campió aquí a Wimbledon.
8: Doncs aquest és el tennis, la jornada de tennis, i amb un ull posat, com dèiem, aquest partit a punt de començar, el partit de Novak Djokovic, el partit del tenista amb més grans slams de la història del tenis en l'àmbit, en els quadres masculins. Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, doncs, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
26: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
8: 3 minuts per sobre de 2:45 de la tarda, definits els primers quarts de final del Mundial. França i el Marroc es veuran les cares després d'haver superat el Paraguai i el Canadà, respectivament. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Busà, què tal? Bona tarda.
14: Hola, Sergi, bona tarda.
8: A veure, comencem pel partit de França, un partit d'aquells, com diria el tòpic, per l'equip francès, de mastegar sorra.
14: Sí, la selecció francesa va guanyar per la mínima 0-1 contra el Paraguai. Ahir no va ser tan exuberant com fins ara. El gol va arribar al minut 70, de fet, de penal. El va fer en Beckham Doucet i que, igual a Messi, va ser un penal revisat i assenyalat pel VAR després d'una caiguda dins l'àrea de Désiré Doué. A França no li va agradar el joc dur del Paraguai. Segons ells, va ser joc dur. De fet, hi va haver una mica de picabaralla al final, quan l'àrbitre va xiular al final del partit. I aquesta és la queixa d'Mbappé després del partit.
16: Tot el món juga amb César.
17: És el seu futbol, és la seva manera de jugar. Tothom juga amb les seves armes. No hi ha una bona o una mala manera de jugar a futbol. Només hi ha una manera, guanyar. Han intentat pescar-nos així, però nosaltres també els hem pescat així.
14: Un Mbappé que, dit això, deia que, escolta, que si cal baixar el fang, ells també en saben.
17: Si s'han de ficar les mans a la merda, fiquem les mans a la merda. Perdó per l'expressió. No hi tenim cap problema. Es pensaven que vindríem a jugar amb smoking, que vindríem a fer només jugades úniques. Nosaltres també sabem fer futbol brut i l'hem fet avui. Hem guanyat i fins i tot en això hem estat millors que ells.
8: Doncs déu-n'hi-do aquesta declaració de Mbappé criticant la manera de jugar del Paraguai, un equip dur. Alguns, com el Ricard Torquemada, l'han batejat com el Getafe del Mundial. França, però, va superar ahir el conjunt sud-americà per 1-0 i, per tant, serà als vuitens de final. I el rival de la selecció francesa, Roger, potser la gran favorita per guanyar aquest Mundial, serà el Marroc, que ahir va guanyar el Canadà d'una manera més clara, en aquest cas per 3-0.
14: Sí, va passar de manera més còmoda, eh? I golejant, Canadà 0, Marroc 3, com deies, amb un protagonista que coneixem molt bé, que és el jugador del Girona, Unahi, que va fer 2 dels 3 gols i que va ser escollit millor jugador del partit. El Canadà va plantar cara a la primera part, va ser a la segona quan el Marroc s'hi va posar amb aquests 2 gols d'Unahi, el jugador del Girona, que van desencallar el partit. L'altre gol el va fer Raimi i, per cert, es va lesionar el terrassenc Ismael Saibari. Al minut 17, el ja jugador del Bayern de Múnich, que va notar problemes musculars, i ara a la selecció marroquina, per tant, tots pendents de si podrà arribar o no a aquest partit de quarts de final contra França.
8: Aquest França-Marroc dijous que ve. I aquest vespre, Roger, a les 10, Brasil-Noruega, amb el davanter del Barça, Rafinha, disponible, però alerta, sortirà des de la banqueta i en cap cas serà titular.
14: Sí, avui quedarà definit un altre enfrontament de quarts a l'altre costat del quadre, Brasil, Noruega i Mèxic-Anglaterra. Veurem si avui aquí sí que hi ha alguna sorpresa, perquè tant Brasil com Anglaterra ja van patir per passar a vuitens. La selecció brasilera és a priori favorita contra Noruega i precisament per això doncs també té tota la pressió en aquest Vinícius contra Haaland, que és el gran perill dels noruecs. El Brasil és baixa Lucas Paquetá, baixa important, Paquetá que està lesionat, i com deies la novetat és la del blaugrana Rafinha, que estarà a la banqueta. S'ha perdut els últims 2 partits per lesió, contra Escòcia i contra el Japó, i tot i que encara no està del tot recuperat, Carlo Ancelotti avança que començarà la banqueta.
2: Rafinha està progressant molt bé, o todavía no está 100%, pero es disponible para estar en el banco para poder ser jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos. Ha recuperado muy bien, muy rápido. Estamos muy felices con esto porque Rafinha es un jugador muy, muy importante para el equipo.
14: També estarà disponible Casemiro, que ja ha superat les seves molèsties musculars després de l'últim partit. Casemiro sí que, a priori, avui ha de ser titular.
8: Molt a favor del portuguès de Carlo Ancelotti, eh? Una barreja perfecta entre italià, espanyol i portuguès. Eh? Déu-n'hi-do, políglota al gol de Carlo Ancelotti.
14: Va bé, Sergi, perquè no l'hem de doblar després d'això.
8: És veritat, això, mira.
14: I no l'hem de doblar.
8: Menys feina per nosaltres. Doncs el partit del Brasil a les 10 contra Noruega i més tard, Roger, a les 2 de la matinada, hora nostra, es jugarà el Mèxic-Anglaterra.
14: Un autèntic partidàs, aquest partit a l'estadi Azteca, ja que la selecció mexicana és anfitriona. Mèxic, que té tot un país bolcat i que avui pot viure un dia gran, pot igualar el seu millor recorregut històric en un Mundial, que és arribar als quarts de final. Ho va aconseguir 2 vegades, el 70 i el 86, també com a anfitriona, i, per tant, fa 40 anys que no està entre les 8 millors seleccions del món. La premsa mexicana parla del partit de les seves vides i, mentrestant, el seleccionador mexicà Javier Aguirre té tota la fe del món.
16: Si no creyera que le podemos ganar a Inglaterra, pues hasta te lo diría, fíjate. Pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo. Creo que va a ser un partido muy igualado y que, lo dije, el que cometa menos errores seguramente va a ganar.
14: Un Aguirre que, entre altres objectius, avui té com a missió que el seu equip aturi Harry Kane, el davanter del Bayern, té impressionat el tècnic mexicà.
16: Harry Kane és figura mundial. Los goles que metió en Tottenham o los goles que hace en Bayern o los goles que hace en su selección es de un jugador de top del mundo, ¿no? Muchacho de 1.88, que a pesar de su envergadura tiene mucha calidad con los pies, juego aéreo, tiene todo. Es sacrificado, defiende, el capitán, ¿qué más puedo decir de ese muchacho, no? Intentaremos neutralizarlo, obviamente.
14: Avui un partit exigent per la selecció anglesa, en la qual podria ser titular el jugador del Barça, Anthony Gordon, que en l'últim partit va començar a la banqueta, va entrar a la segona part i va fer les dues assistències a Harry Kane. I ara que parlem de Kane, recordem que porta 5 gols en aquest Mundial. Amb la taula de golejadors actualitzada després del gol d'ahir d'Mbappé, són 7 gols de Messi i Mbappé, 5 gols de Haaland i Kane, i amb 4 Dembélé, Oyarzabal i Vinícius.
8: Doncs aquest a Mèxic, a Anglaterra, a les 2 de la matinada, hora nostra, i que bé que ens cau, Roger, Javier Aguirre, que l'altre dia, després de guanyar el partit, sí, em sembla que havia estat avi feia poc, i va dir, mira, a mi ara mateix només em cal un whisky per ser feliç del tot, fent un homenatge també, de manera involuntària, suposo, aquell tall mític de l'APM d'un whisky i cap a dormir. Doncs aquest partit a les 2 de la matinada, i demà, Roger, es jugarà també els vuitens de final, un altre partidàs, en aquest cas el Portugal-Espanya.
14: Sí, el Portugal-Espanya, demà aquí a Dallas, veurem si hi ha novetats a l'11 de Luis de la Fuente. A principi no, es mantindrà Dani Olmo a l'11 titular, i veurem si juga Gavi, a qui vam veure el primer dia de titular, ja no ho ha estat més, va jugar uns minutets dijous passat contra Àustria, i ja sabeu que va rebre crítiques tant ell com el seleccionador Luis de la Fuente. Un Gavi a qui sentirem avui al Tot Gira, a partir de les 6, podem sentir 3 moments d'aquesta entrevista. El primer, per exemple, quan diu obertament que li agradaria moltíssim que Julián fitxés pel Barça.
3: Sí, obviamente ya lo he dicho, que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
14: També sobre Lamine Yamal, ara que ja està al 100%, Gavi explica que també el veu molt i molt bé, tot i que deixa clar que si no ho estigués tant, també seria el millor.
3: Bueno, yo es que siempre digo que Lamine al 60-70% es el mejor igualmente, marca la diferencia, entonces obviamente si espero que esté al 100%, porque Portugal también tiene buenos laterales, Cancelo y Nuno Mendes, que son grandes jugadores. Pero como te digo, si Lamine está bien y está mentalizado como lo está siempre, es el mejor y lo va a volver a demostrar seguro.
14: I per últim, el que dèiem de les crítiques. Aquests dies ha rebut crítiques Eddie de la Fuente després del primer partit contra Cap Verd, i ell continua pensant que els que parlen malament no en tenen ni idea.
3: Sí, lo sigo pensando. Al final, bueno, hay gente que quizá no le guste mi manera de jugar o por como soy dentro del campo, que defiende siempre a muerte a lo suyo, pues quizá no le guste mucho, pero bueno, al final siempre digo lo mismo, que mientras mi afición y mi gente estén felices conmigo y vayan conmigo siempre, pues yo haré lo mismo y entonces estoy tranquilo en esa parte.
14: L'entrevista amb Gavi a partir de 6 de la tarda, el Tot Gira, el dia abans d'aquest partit de vuitens entre Espanya i Portugal, aquí a Dallas, Espanya liderada per Lamine Yamal contra la Portugal del català Robert Martínez i també la de Cristiano Ronaldo.
8: Doncs aquest partit, demà, aquest Portugal-Espanya, un tros de partit. A veure, Roger, per acabar, ja has descobert qui era el JR de Dallas?
14: Ostres, no. No, ho he de buscar. No arribo tot.
8: Sergi. És un dolent, molt dolent, d'una sèrie antiga que feia TV3 als anys 80 i 90.
13: I que va popularitzar la paraula pandú.
8: Bé, l'aportació a l'Ogorina com a seriàfil, sempre de tom, allò que li va dir a la Suelen, no? Ets un pandó, no? Frase mítica de la història de TV3. Roger, fes un Google, que segur que t'ho passaràs bé recuperant aquestes referències. Roger, moltes gràcies.
3: Molt bé.
8: Per ser un últim apunt de futbol abans de pujar-nos a la bicicleta, perquè el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès de l'Inter de Milà, Dumfries.
18: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
19: Jonas Vingegaard, que en el primer capítol sortirà victoriós perquè guanyarà l'etapa i haurà guanyat ell sol i es situarà líder en solitari, ja supera Tadej Pogacar la marca de Jonas Vingegaard. L'Emirates, que intentarà minimitzar els costos, també superarà el segon classificat. Per tant, acabarà en tercera posició a 11 segons Tadej Pogacar i l'Emirates, que acabaran...
8: Avui segona etapa del Tour de França a Catalunya, etapa entre Tarragona i Barcelona amb final a Montjuïc. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Ahir, ara ho sentíem, Jonas Vingegaard, primer mallot groc, després de ressar en la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres. Tornem a passar pel Francesc Ripoll, també incorporo el Marc Andrés. Companys, bona tarda de nou.
0: Hola, bona tarda.
8: Tenim el línia d'arribada d'aquesta segona etapa del Tour. El Marc Andrés el tenim a la zona de la plaça Espanya envoltat d'aficionats. Comencem amb tu, Ripoll. Com tenim aquesta segona etapa del Tour de França, que, com dèiem abans, ja fa una estona que està en dansa?
0: Sí, ara falten 128 quilòmetres per arribar a la meta. Primers compassos d'aquesta etapa, que està recorrent ara mateix tota la Costa Daurada, passat pel Vendrell, passarà per Calafell, Vilanova, Sitges i a Viladecans, on hi haurà l'esprint intermig abans de començar les pujades. Continua amb tres ciclistes escapats, entre ells Àlex Molenaar. És aquest neerlandès olotí del Caja Rural, juntament amb Van de Broek i Engelhardt. Són els tres escapats a 3 minuts i 40 segons del pilot, on tenim els grans ciclistes i els grans favorits com Vingegaard, Ayuso Benepul o Tadej Pogacar.
8: Encara queda molta etapa per disputar-se, sí. Ripoll, però què n'hem d'esperar? És a dir, com l'hem d'afrontar aquesta etapa?
0: Aviam, ho deia l'Isaac Vilalta al suplement, esperem mambo a la recta final, sobretot al circuit aquest tancat de Montjuïc, on tindrem tres pujades al castell de Montjuïc, pujades dures amb rampes de fins al 13%, són 1,6 quilòmetres en un 9% de mitjana, i allà és on segurament es decidirà l'etapa i on veurem si Pogacar ataca, si ho fa Benepul, si ho fa Vingegaard, si ho fa Del Toro. És un final bastant incert, i amb el recorregut que tenim hi ha diversos escenaris possibles, però jo crec, això ja és opinió meva, que crec que es decidirà tot en aquestes pujades al castell de Montjuïc. Per tant, etapa molt bonica la que ens espera avui a Catalunya, a casa nostra, i sobretot a Montjuïc.
8: Com dèiem, Vingegaard hi arriba com a líder, a Ripoll.
0: Sí, ahir el seu equip, el Visma, va ser el millor en aquesta nova contrarrellotge per equips que s'estrenava en aquest Tour de França, i Vingegaard, que va ser el més ràpid en aquesta contrarrellotge, i li treu 12 segons a Tadej Pogacar, que és tercer. Segon és Filippo Ganna, evidentment és el principi, és a contrarrellotge, i és una distància molt i molt salvable per qualsevol que vulgui lluitar per la general.
8: Ahir,
0: i de fet, si vols... Sí, podem sentir Vingegaard després d'aquesta etapa, ho qualificava com a dia perfecte.
4: I would say it's the perfect start.
6: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt curt, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallot groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
4: It's nice for me to experience it again.
8: Parlem també, Ripo, dels ciclistes catalans, perquè hem pogut sentir-ne un parell abans de començar aquesta segona etapa.
0: Sí, en tenim dos, tots dos, el de Caja Rural. Bé, en tenim dos,
8: dos
0: més
8: mig,
0: aquest
8: dos
0: Àlex Molenaar, dos i mig, direm, va. Sentim a Balderstone, Abel Balderstone, sí, que és de la Caja Rural. El tenim en la posició número 39, al minut 52 del líder, i també parla de què és el que ha de fer avui el Caja Rural. El sentim.
20: És complicada l'etapa d'avui, jo diria que també amb el calor serà dura, però... suposo que hi haurà molt nervi. Bueno, buscarem intentar a la fuga algun corredor d'equip, és el nostre objectiu, i després doncs veurem al final. També tenim Àlex Molenaar, que sabem que és un bon tio per al final com aquest, llavors intentarem ajudar-lo.
8: Doncs aquest era Balderstone, també podem sentir Molenaar, sí. Ripo.
0: Sí, mira, de fet, Balderson deia, no tenim un tio a la fuga. De moment, el pla s'està complint, perquè Àlex Molenaar, que el sentirem ara, el tenim a la fuga, i això és el que diu aquest neerlandès olotí abans de la sortida d'etapa.
20: Moltes ganes. Al final és una etapa per molts de nosaltres per casa, no? I bueno, intentarem estar amb un parell de corredors a l'escapada per intentar disputar la muntanya. I després, els altres, doncs, intentarem deixar-nos veure el circuit final.
8: I amb tot plegat, Francesc, demà tercera i última etapa a casa nostra. El Tour, sí, ja marxa de Catalunya.
0: Sí, marxa a casa del Tour, que és a França. Sortirà des de Granollers, una etapa de gairebé 200 quilòmetres. Passarà per Vic, per Ripoll, per Ribes de Freser, la Molina, Puigcerdà, i llavors ja entrarà en territori francès al final a les Angles. Això serà demà. Encara ens queda per gaudir l'etapa d'avui.
8: A banda del vessant esportiu, hi ha també el vessant social d'aquesta ronda francesa. Ahir força gent als carrers de Barcelona. Avui també serà així. Marc Andrés, situa'm on ets. M'has dit que ets a la plaça Carlos Ibáñez,
5: Soc a la plaça Carlos Ibáñez i bé, mira, això és un espectacle, crec que ho pots escoltar de fons. Bé, està sonant aquí per el matí cafè, per la tarda rock, i bé, avui a Montjuïc a fer festa amb el Tour d'Olor, no? És el que cantava Bad Bunny i és el que viurem aquí a Montjuïc, perquè això és un espectacle, això és una festa, la gent del Tour d'Olor que ha organitzat aquí una festassa, no? Un esdeveniment propi amb menjar, amb beure, amb samarretes, amb barretines, i això realment aquí és un espectacle. He parlat amb alguns dels organitzadors, m'han dit que s'esperaven una bona organització, que vingués força gent, però, ostres, tota la gent que ha vingut no se l'acabaven d'esperar, Això està molt i molt ple i està sent una absoluta festa, com hem pogut, per exemple, veure a les xarxes del Tot Gira ja, perquè és que tot està sent una celebració constant.
8: Quin ciclista genera més quòrum o més afició, Marc? Hi ha algun ciclista que diguis, mira, hi ha molts mallots o hi ha moltes pancartes o hi ha molts aficionats que refereixen a aquest ciclista en concret? Pogacar, potser?
5: Mira, és que no hi ha cap ciclista, perquè aquí, bàsicament, la gent és fan del Tour de l'Hort, perquè el Tour de l'Hort el que feia en aquesta organització, que després del Tot Gira en parlarem en profunditat, però bàsicament va fer una quedada dient, ei, si porteu una barretina us donem una samarreta del Tour d'Olor. Llavors aquí hi ha moltes barretines i moltes samarretes, per tant, d'aquest grup d'aficionats al ciclisme, de ciclistes, de tot una mica, però no hi ha tanta festa o tant de fervor, tant d'ànims cap a un ciclista, sinó és més cap a l'organització i cap a la germanor que genera aquest grup de ciclistes i aficionats al ciclisme catalans.
8: Doncs molt bé, a veure, Ripoll, situació de curs ara mateix.
0: Mira, ara mateix falten 120 quilòmetres, continuen els tres ciclistes escapats, entre ells Àlex Molinar, el neerlandès Ulotti.
8: Doncs gràcies, Ripoll, gràcies també al Marc Andrés, ens sentim aquesta tarda,
5: Sergi,
8: a partir de les...
5: Sergi. Digue'm. No, és que m'havies dit, home, a veure, si pots trobar algun aficionat, te'l poso. Llavors, jo sé que Barcelona és molt bonic, hi ha molta gent que és fan de Barcelona.
8: Sí.
5: I llavors m'he trobat una persona que va venir fa uns dies a Barcelona i avui ha tornat.
8: El
5: és el Sant Pare. Hola, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
5: Com és que ha tornat a Barcelona, si ja hi va estar fa un parell de setmanes?
7: Bueno, perquè sabia que hi havia la sortida del Tour de França i els meus amics del Tour de l'Hort, amb els que sóc col·laborador, doncs van dir, escolti, papa, diu, pot fer una visita a Barcelona. I aquí estem, i hem tornat. I en català.
5: En català. Jo aquí sí que tinc un dubte, perquè normalment el Sant Pare reparteix, doncs, unes coses, no?, que no seria ben bé el que reparteix vostè, no? Què podríem dir que reparteix el Sant Pare del Tour d'Olor?
7: Bueno, com que sóc un Sant Pare molt nostrat, en comptes de repartir sagrades formes, el que reparteixo són llesques de llonganissa. Llonganissa del país, evidentment.
5: I quin èxit tindria? Està recaptant molts adeptes a la seva causa o no?
7: Sí, el Tour d'Olor està creixent, que és el que interessa, que la gent faci turisme al país i que consumeixi productes de proximitat, que és el que ens interessa a nosaltres, i suposo que tothom petit comerciant de la zona.
5: Llavors, ja per acabar, quan arribin els ciclistes per la zona, per aquesta zona d'aquí, què és el que està preparat? Què té preparat el Sant Pare, què té preparat el Tour d'Olor per rebre aquí els ciclistes a Montjuïc?
7: Bueno, res en especial, posarem el nostre himne i animar molt, que és el que hem de fer. Hem vingut a animar i ja està, res més.
5: Doncs, Sergi, ja ho escoltes. El Sant Pare, que ha vingut avui a Montjuïc, animat, amb ganes d'animar, i, evidentment, ja escoltes també de fons aquesta festa que hi ha aquí a la plaça Carlos Ibáñez, perquè això, ja et dic, està ben ple d'aficionats del ciclisme, de fans del ciclisme, i, sobretot, de gent amb moltes i moltes ganes de passar-ho bé i amb una mica de llonganissa, també, propietat del Sant Pare.
8: Doncs mira, quan tornis cap a la redacció, porten una mica de llonganissa, que n'hi ha alguns aquí que encara no hem dinat. Gràcies, Marc, gràcies. Home, també al Ripoll.
5: Fins ara.
8: Abans d'anar a la publicitat, passo per per Wimbledon, Gorina, perquè ha començat el partit de Djokovic i de moment el partit està igualat, eh?
13: Sí, però el més curiós és que està igualat amb breaks 1-1, ningú ha estat capaç de mantenir el seu servei. Djokovic, recordem, 7 vegades campió en aquest torneig, està jugant contra Safiulin, que s'han enfrontat 3 vegades i no ha estat capaç el rus encara de guanyar-li un sol set al serbi. Per tant, veurem si avui a la pista central de Wimbledon ho aconsegueix. De moment, 1-1, el partit acaba de començar. I en els altres partits et puc dir que la nord-americana Jovic s'imposa a la seva compatriota el primer set 6-4, i que també tenim duel de tenistes txeques en el quadre femení, Muchova contra Krejcikova, acaba de començar 1-1 el primer set.
8: Molt bé, doncs vinga, va, a 6 minuts arribarem a les 3 de la tarda, fem una pausa de publicitat molt curta i rematem el programa parlant de bàsquet, de motor i de futbol sala.
9: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Bon dia!
15: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
21: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
22: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
23: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència?

0: Explicar-vos històries de tràfic de drogues.
1: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
2: Aquest dissabte, a les 2 del migdia.
3: Vinga, va, 3 minuts i les 3, en bàsquet. Arrés Macià, que tal, bona tarda.
4: Hola, Sergi.
3: Actualitzem la plantilla del Barça a bàsquet perquè l'estrella del Baskonia, Timote Luwawu-Cabarrot, el nom també és d'aquells que m'agraden bastant, sembla el jugador que està més ben posicionat per ocupar la posició de l'E.
4: Sí, no és un jugador qualsevol, és el màxim anotador de la Lliga CB aquest any, té 31 anys, per tant estem parlant de rendiment immediat i vam saber que Clyburn no segueix, seria doncs el jugador que el substituiria. Derek Needham, al Girona. El Girona volia que es quedés, és un dels millors jugadors del bàsquet Girona enguany, no podrà. No el podrà retenir i se n'anirà potser al bàsquet francès. L'estrella al València, Jean Montero, que marxa a l'Olympiacos, et diré que marxa cobrant molt, però és que podria cobrar més perquè per edat pot anar al bàsquet universitari. Allà cobrarà en 3 anys 7 milions. Costurica, jugador que no jugava al Barça, se'n va al bàsquet universitari on en cobrarà 11 per 2, no per 3, per 2 anys. Espanya juga partit amb Geòrgia, partit de classificació pel Mundial de Qatar 2027, amb la presència de Joel Parra, Pierre Oriola i Tornike Shengeli, a la selecció de Geòrgia.
3: Gràcies, Macià. I abans d'acabar, una de futbol sala, perquè aquest cap de setmana ha tornat a rodar la selecció de futbol sala amb doble victòria contra Galícia. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. L'equip masculí es va imposar amb contundència per 1-6 i el combinat femení també va aconseguir el triomf i va superar les gallegues per 1-3 en uns partits que es van disputar divendres i dissabte, respectivament, al pavelló municipal de Lugo. Una de les protagonistes de la victòria catalana va ser Paula Guix, autora d'un dels gols del partit. Després de l'enfrontament, ens explicava l'orgull que sent per poder defensar i representar la selecció catalana.
3: No, podem sentir aquest document sonor de la Paula Guix. Què més, Roger?
5: Bé, Guix també va agrair a la Federació Catalana per l'oportunitat i va comentar que seria il·lusionant poder seguir jugant per Catalunya més sovint.
6: La Federació Catalana està apostant molt per nosaltres, tant el futbol sala de nois com, bueno, com el de noies, i per nosaltres seria doncs un honor i seria supergratificant doncs seguir tenint convocatòries com aquesta.
5: Recordem que Guix és jugadora de l'Escorts Ubaye, de la primera divisió de futbol sala, l'únic club català que es manté a la categoria després del descens del Penyes Plugues aquesta temporada.
3: Gràcies, Roger. Una de motor per acabar, perquè a les 4 es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli des de la pole position. Abans d'arribar a les 3, Alfons Grina, molt ràpidament, actualitzem el partit de Novak Djokovic a Wimbledon.
7: Empat a 2 al primer set contra el rus Safiulin.
3: D'ara, gràcies també a l'Alfons Grina. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè. Ens hi tornem a posar a les 4 de la tarda amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui, amb plats forts de primera categoria, tenim la segona etapa del Tour de França, tenim l'anàlisi del Mundial, tenim l'entrevista del David Clopés a Gavi, el jugador del Barça, i dues finals, per tancar la temporada del Tot Gira, que avui acaba la temporada regular. Avui tenim la final del Trofeu Kubala, la 18a edició, i també tenim la final dels himnes del Jordi Mèlic. Qui serà el millor himne del futbol català de la temporada?
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 3.
8: Bona tarda, us informa Berta Torrades. 6 dotacions terrestres dels bombers i 4 mitjans aeris treballen en un nou incendi que a aquesta hora crema vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Els bombers concentren tots els esforços i les descàrregues dels mitjans aeris al flanc esquerre perquè asseguren que és el motor del foc. Amb una alerta als mòbils, Protecció Civil ha demanat el confinament a la colònia de Palau i del carrer Clavell de Sant Andreu de la Barca. Un confinament que afecta a aquesta hora unes 1.500 persones. Des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, el cap d'operacions dels bombers, Eduard Martínez, assegurava que precisament treballen per evitar que hi hagi diversos incendis simultanis al país.
9: Bàsicament estem treballant a nivell de garantir, com a país, que no hi hagi un episodi de simultaneïtat a tot el que seria Catalunya. Per tant, serem contundents a l'hora de enviar mitjans amb qualsevol represa que pugui sorgir.
8: L'avís al 112 del foc de Sant Andreu de la Barca s'ha rebut cap a 1:45 del migdia i per ara el foc afecta unes 3 hectàrees. Música. Més notícies amb la Montse Garcia.
10: Els bombers descarten donar avui per controlar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. El perímetre del foc és de 40.

0: 40 quilòmetres i encara hi ha algunes fumaroles. Per això tots els efectius es mantenen remullant la zona, sobretot perquè a partir d'aquesta hora comença a bufar la marinada. Aquest matí ja s'han desconfinat els municipis afectats i els evacuats han pogut tornar a casa seva. Ara bé, tots els accessos al massís de les Gavarres es mantenen tancats tota la setmana.
1: I de moment els treballs estan sent prou efectius, però ens queden moltes hores de feina també.
0: Per cert, que el jutge de la Bisbal d'Empordà ha deixat en llibertat el detingut que està acusat d'haver provocat l'incendi. Ara té oberta una causa per incendi forestal i ha de comparèixer davant la jutgessa que investiga el cas sempre que se li requereixi.
2: Més coses. Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant l'inici de la segona onada de calor de l'estiu, que alerta perquè es pot allargar fins dijous o divendres i, per tant, té un alt perill d'incendi forestal. Els pronòstics del Servei Meteorològic apunten a temperatures que podran superar els 42 graus en diversos punts del país, sobretot expliquen a la meitat oest de cara a dimarts i els següents dies. Ja aquest diumenge, els valors de les màximes poden situar-se entre els 38 i els 40 graus en poblacions de Ponent, també de l'interior de Catalunya, l'Empordà, interior de les Terres de l'Ebre i el prelitoral de Barcelona.
0: El comerç marítim entre l'Iran i Qatar s'ha reprès després de gairebé 5 mesos de suspensió arran de la guerra al Golf Pèrsic, segons informen mitjans estatals iranians. La represa del comerç té lloc després que Washington i Teheran van pactar una treva provisional el mes passat, tot i que el trànsit per la zona encara no s'ha normalitzat. Ara per ara, el port iranià de Dayer, diverses vegades atacat durant la guerra, ha reprès els intercanvis amb el Darwais, situat a Qatar.
2: Un any més, els reiers de la Pobla de Segur, el Pallars Jussà, han fet un homenatge a l'ancestral ofici del transport fluvial de fusta amb la baixada de rais per la Noguera Pallaresa. L'activitat s'emmarca en la Diada dels Reiers, que enguany arriba a la 48a edició. Anem fins a la Pobla de Segur amb l'Alba Mor.
3: La cita congrega un públic multitudinari que, malgrat les altes temperatures de les hores centrals del dia, no s'ha volgut perdre l'espectacle visual d'una trentena de tripulants a bord de quatre rais fets de fusta navegant riu avall fins a la zona del pont del Claverol. Un dels raiers que s'ha estrenat enguany és l'Isarn Boller.
4: Veus de petit, vens a veure la baixada al rais, estàs intrigat per saber com funciona aquest ofici perdut, no? I dius, jo tinc ganes d'entrar en aquest món, i aquest any vam començar a anar fent redortes, després a retorça i acabes muntant el rais i emocionat per provar de fer la primera baixada.
3: Amb la baixada d'aquest diumenge finalitzen 3 dies de festa en aquest municipi del Pallars Jussà, que s'ha omplert d'activitats culturals, concerts i mercats.
2: Ara els esports amb el Damià Aguilar. Bona tarda.
5: Bona tarda. En marxa la segona etapa del Tour de França de ciclisme entre Tarragona i Barcelona. Enviat especial, Francesc Ripoll. Bona tarda.
6: Bona tarda. 112 quilòmetres per arribar a la meta. Els ciclistes encara passen per la zona de la Costa Daurada, una zona plana amb 3 escapats. Un d'ells, Àlex Molinar, el neerlandès olití de Caja Rural, Vingegaard, el líder de la General, i la resta del pilot pedalant a 3 minuts i 24 segons. Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Al Mundial de Futbol, França i el Marroc es veuran les cares a 8-0. França va superar Paraguai per 0-1 de penal, mentre els marroquins es van desfer del Canadà per 0-3. Aquest vespre, de 16-0, a les 10, Brasil-Noruega, amb el davanter del Barça, Rafinha disponible, però a la banqueta d'entrada, a les 2 de la matinada, Mèxic-Anglaterra. En bàsquet, Derek Needham deixa el Girona a l'exterior nord-americà amb passaport montenegrí, apunta al bàsquet francès. A 6:15, Geòrgia-Espanya, partit del premundial de Qatar 2027, amb dos catalans, Joel Parra i Pierre Oriola, i el blaugrana Schengeli a part Geòrgia. A les 4 es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli des de la pole position. Al torneig de tenis de Wimbledon, als 8-0 avui, hi ha un Sinner Mochizuki i un Safiulin Djokovic. Aquest partit ja és en joc. Ara mateix el rus Safiulin, que es posa 4-2 al seu favor en el primer set. I a la categoria femenina, el partit més destacat serà el Sabalenka Osaka.
7: Fins aquí les notícies.
8: Lluís, La factura de la llum cada dia és més cara.
9: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
8: Per què?
10: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
11: Sort del RAC.
10: RAC. I som per ajudar.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A finals del segle XVIII està documentada la presència a Catalunya d'un moble de força acceptació per part de les classes nobles arreu d'Europa. Es tracta de l'anomenat escriptori de tambor, amb una tapa que quedava amagada dins de la mateixa peça un cop oberta. Un d'aquests escriptoris, decorat bellament amb treballs de banisteria, es va fer per Francisco González de Bassecourt, comte de l'Assalto, capità general de Catalunya entre 1778 i 1790 i màxima autoritat política, militar i judicial segons el nou model d'organització territorial implantat a la fi de la Guerra de Successió. L'escriptori, d'una forta càrrega simbòlica, es va concebre per representar el poder i l'estatus social i intel·lectual del propietari.

0: El comte de la Salto va realitzar una gestió il·lustrada, sempre defensor de la cultura i les arts. L'escriptori era el tipus de mobiliari que podia representar millor una projecció de la seva autoritat, ja que era on firmava, i en el seu cas era l'espai on escrivia les seves composicions poètiques. L'escriptori de tambor, molt de moda a Europa, era tota una novetat a Espanya en el moment en què va ser encarregat el del comte. La datació del moble s'hauria de situar al voltant de 1780, quan el comte va ser nomenat governador amb títol. Més endavant, entre 1789 i 90, en haver-li estat concedida la gran creu del reial i distingit orde de Carles III, el mateix autor devia afegir aquests emblemes a la marqueteria de l'escut. A l'exterior, el protagonista és aquest escut del comte, acompanyat de paisatges marítims i sanefes clàssiques, mentre que a l'interior hi ha trofeus de caça i flors. És una bona demostració que els ebenistes dominaven la tècnica del dibuix sobre fusta. El moble es va decorar amb la tècnica de la tàrcia d'elements per element. S'encolava una fullola de fons, sense cap motiu, i s'hi anaven incrustant les xapes que constituïen l'escena. Aquest escriptori de tambor, el primer conegut a Catalunya, destaca pel recurs al gravat, amb incisions tintades per donar ombres i volums als dibuixos. És molt probable que l'ebenista fos un estranger establert a Barcelona o bé un català format en tallers europeus, que desconeixia alguns detalls de la simbologia de la cort. A l'etapa prèvia a la Revolució Francesa, molts artesans francesos havien migrat a Catalunya i havien aportat formes i tècniques inèdites. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem de mobles, d'un moble d'un personatge, a més, trobo que important i destacat, Conde de la Salto. És com es deia abans al carrer Nou de la Rambla a Barcelona, el carrer Conde de la Salto, i, no sé, era un home amb pes.
1: Era un home amb pes, però fixa't, la història té uns camins inversemblants, és a dir, i que sembla estrany, no? Els anglesos, el 1762, amb la seva voluntat d'ocupar tot el continent americà per fer pràctica allò, Amèrica pels americans, però pels americans i pels anglesos, que nosaltres ens quedarem les colònies i el Carib, aquesta era la idea, els comerç, i algun d'aquests comerç encara tenen les seves mans, doncs i ocupen l'Havana. Després de l'expulsió, i aquí mor el germà d'aquesta persona que estem parlant.
0: Del Comte de la Salto.
1: Del Comte de la Salto. I llavors, i tot, degut amb aquest fet, li donen el títol de l'Assalto al Morro.
0: Ah, ve d'aquí, això.
1: De l'Assalto al Morro. L'Assalto al Morro és l'abadia de l'Havana, és una abadia molt tancada, molt gran, grandiosa, però l'entrada és molt estreta, molt petita, hi havia una cadena que anava de punta a punta perquè no passessin els vaixells, i encara es fa un acte simbòlic cada dia a les 7 o 8 del vespre, amb uns canons i després tot de persones blanques i negres que porten perruques. Bueno, es fa un acte turístic, molt, és molt bonic.
0: Jo ho he vist, ho he vist.
1: Sí, és curiós, és molt curiós. Doncs d'aquí li diuen el conte de l'Assalto del Morro, però clar, l'Assalto...
0: Sí, l'Assalto del Morro però, és...
1: L'important, a part d'aquest fet, i que això donarà tota aquesta simbologia, és que clar, aquest senyor havia de mostrar el poder. I com havia de mostrar el poder? Gràcies a la persona que ens... O sigui, gràcies a la persona que ho ha estudiat, vull dir que no, tot això és aquest moble. Per quina raó? Perquè les persones, quan tenen poder, sigui en qualsevol periòdic que sigui, ho han de demostrar, ho han de mostrar als altres. I per què han de demostrar els altres? No és un cas de vanitat, que ho pot ser-ho. És un cas per dir, la força la tinc jo. Recordem que venim del 1714. Recordem que la societat de l'antic règim és una societat que està sent qüestionada. I recordem que molt poc després, i coincidint amb ell, hi haurà la Revolució Francesa. Com es demostra que tu tens molt poder? Ho podríem dir d'altres institucions que a la nostra història...
0: Per exemple, els cotxes dels futbolistes.
1: Els cotxes dels futbolistes.
0: Per posar exemple de coses impressionants.
1: O bé amb institucions que han de fer grans ostentacions per demostrar que tenen poder i ja han d'anar a tot arreu. Potser, per exemple, passen les monarquies d'Europa, que han de demostrar que tenen poder quan excepte la monarquia espanyola, que sí que encara té poder executiu, perquè és el cap superior de les forces armades. A Anglaterra, quin poder tenen? Més enllà del prestigi. Poc.
0: Sí.
1: Doncs han de demostrar. I el moble és un mecanisme per demostrar el poder. Imagina't un moble tan extraordinari que en petita escala, certa gent ho hem tingut a casa nostra, però ja diguem, de fuster i ebanista
0: de casa
1: local, sí. Doncs, que em dic, en parlem, per què? Perquè doncs, és d'una magnificència extraordinària, tothom devia quedar-se en la boca oberta quan ve aquest moble, no? I quan el veu, vaja, no quan el ve, i quan el veu.
0: Qui ha fet l'estudi sobre aquest moble, qui en sap un niu d'aquestes coses, és la doctora Mònica Piera Miquel, doctora en Història de l'Art i presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble, que hem tingut la sort de tenir-la un parell de cops en aquest programa anteriorment. I ella és autora del llibre L'Art de Pintar amb Fusta, on precisament es treballa, s'escriu, es parla d'aquest moble en qüestió. Doctora Piera, contents de tornar-la a veure aquí al programa.
2: Més contenta jo. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Josep Maria Soler comentava l'ostentació del moble en qüestió, ara parlarem de com es va generar i què representa, eh? Però es feien aquests mobles per ostentar? No tenia una funció pràctica, òbvia, com d'escriptori bo, diguéssim, però hi havia el pes molt gran de mostrar qui era el propietari d'aquell moble, més enllà de la utilitat del moble en qüestió.
2: Els mobles tenen i han tingut funció pràctica, però molts dels millors que tenim, també una funció de representació molt important. Pensem que la gent anava a les cases, en el seu cas era el palau. Per tant, tu entraves a casa d'una persona i amb tot el que veies, aquella casa havia de representar a la persona i a la família, a l'estatus, als pensaments, la cultura, i això és un llenguatge visual on el moble pot jugar un paper enorme. No sé, per dir, una cadira històricament és un tro. Seu qui té poder, qui té autoritat per seure. La idea d'una cadira per descansar, això és una cosa molt moderna. La idea de agafo la cadira, dono la cadira, aquest, és a dir, una cadira és un símbol i a més és un símbol de poder davant d'un banc, on en el banc seuen tots iguals els que tenen la mateixa categoria. I qui seuen la cadira on només hi ha un, l'únicum, el que té autoritat per fer això? Pues altres mobles, això mateix passa en molts mobles. I un escriptori és molt important, perquè un escriptori és on es signa, on es demostra rubrica.
1: Es rubrica les ordenances, els decrets, clar, les execucions, els permisos.
2: Exactament. Sí, sí. Llavors, per tant, aquest moble, a més de servir per aguantar el full,
0: perquè
2: que hagis de signar,
0: aquest
2: moble,
0: sí,
2: l'estructura, la posició, la mida, la decoració, ha de contribuir a ajudar aquell acte, aquella persona, dignifiqui el seu poder.
0: Per tant, no és un artefacte privat del 100%, en el sentit que, òbviament, clar, tots tenim o taules on treballem, o escriptoris, o el que sigui, on utilitzem per fer aquestes coses, habitualment. Ara amb ordinadors les coses han canviat una mica, però no deixen de ser mobles privats. De fet, des de que es fan mobles a l'estil de Henry Ford, tots un rere l'altre.
1: En sèrie, no cal que diguem el nom, no cal.
0: Clar, sí. Però aquests mobles, sospito que no, que tenia una funció d'ensenyar.
2: En realitat, la nostra manera de veure la casa i el moble és molt burgesa, molt del segle XIX, que és ja el nucli familiar, la casa és lo meu, lo íntim, tot això és molt nou, conceptualment. Un palau, qui té dret a un palau, qui té una posició, ha de mostrar-la, i ha de demostrar-la en tots els seus actes i en tot el que té. I la casa, en gran mesura, és pública. Un palau, ara per dir, Versalles, tenim les habitacions del rei i les habitacions de la reina, i són les parts públiques. La gent veia quan s'aixecava, quan anava a dormir, eren actes públics, perquè tota la seva vida, des de que...
0: Sí, quan defecava, fins i tot. Vull dir, clar, sí. És una cosa que...
2: Per tant, això és conceptualment, per nosaltres, és molt estrany, però no... És el que ha de ser. Ell es deu als altres, ell té molt poder, pot decidir moltes coses, decideix tot, però a la vegada es deu. I, per tant, tota l'estructura de la casa l'hem d'entendre com una eina al servei d'explicar unes coses, un poder. I en aquest cas, aquest moble... és un moble molt interessant per moltes coses, però clarament és un moble amb significació, amb un pes polític, que quan tu el veus, el primer que veus és un enorme escut que t'està dient, jo, el meu amo és aquest senyor. I aquest senyor és en uns anys, en aquell moment quan es va fer, la màxima autoritat a Catalunya, i per tant aquell moble, l'ebenista que el va concebre, havia de pensar a qui era
1: la màxima autoritat militar, política, clar, judicial i
2: tots
1: econòmica.
2: Tots els poders, sí. Tots. Vale? Per tant, estem en aquest punt
3: i
2: ja estem parlant...
1: Sí, sí, vigila.
2: Sí. Sí, sí, i per tant, és el màxim poder a tots els nivells i li estàs fent a l'escriptori, que és on signa. Vale?
3: Ah, per tant, poca broma.
2: Poca broma. Vale? Oh. Tenim clar que és una eina per explicar això. És cert que ho veurà qui entri a Palau. No era un moble que estigués al carrer, no és una peça ja, que està... Ja. Però bé, molta gent entrava a Palau, tots aquells que tenien possibilitats o que dialogaven o negociaven.
1: Cap Pelacanyes entrava a Palau.
2: Exacte.
3: No, però hi devia entrar però en funcions llavors com subordinades i per tant encara exacte, que no ningú els hi fes cas transportant no sé què, els guardes, etc etc, però això també segur exacte, que la brama exacte, corria. Ui, sí, sí, el que he vist allà dins,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí.
3: Per tant, sigui per dalt o sigui per baix, sí, sí, el moble en qüestió o la posició del Palau quedava prou publicitada, no?
2: Sí.
3: Segur, segur. No? Anem per passos, anem primer al fautor aquell que l'encarrega el moble, el senyor del Conde de la Salta en qüestió, qui era aquest home, i després parlarem de per què va encarregar el moble. El Conde de la Salta, òbviament, no es deia així, sinó que tenia un nom sencer bastant llarg, si no el vaig errat.
2: Francisco Fermín González de Bassecourt.
3: Déu-n'hi-do, aquest home.
2: I amb molts títols, perquè era marquès de González, que era un títol de Nàpols, era marquès de Borgetto, que era un títol de Parma, era segon marquès de Grigny, per la mare, és un títol francès.
3: Aquí ve el Bassecourt, m'imagino, no?
2: Sí, sí. I llavors el títol que li van donar amb ell era, com explicàvem, el Conde de l'Assalto, que va ser arrel
3: d'aquest atac.
2: D'aquell atac, i el que va morir el seu germà, que havia defensat molt l'Havana, doncs va ser en aquest per aquesta situació que li van donar aquest títol.
1: A partir d'aquí es va fer reforçar moltíssim les muralles de l'Havana. Per això van resistir altres atacs i és un dels raons per les quals l'última plaça que perdrà Espanya quan perd l'imperi colonial espanyol és l'Havana, de les grans defenses que té. Ah. O sigui que les van reforçar.
2: Sí, sí, sí. Ara, també és interessant, clar, com veus, ell als 10 anys va entrar com a patxa del rei. Vull dir, la carrera militar des dels 10 anys estava al servei i ja va entrar
3: de la monarquia
2: i ja entrant, i va ser enviat a molts llocs, vull dir, va estar viatjant i servint i en guerres a tot arreu. Clar. Fins que va arribar a Barcelona en 1773 i ell aquí va estar molt a gust. Jo crec que ell hagués volgut morir aquí i perquè és on va trobar l'estabilitat dintre de tot l'època molt conflictiva, socialment és una època...
1: Hi ha molts conflictes, sí.
2: Clar,
1: sí, sí,
2: molt terrible, però aquí va poder trobar una mica de pau.
3: Quan s'instal·la a Barcelona, quin tipus de política fa? Perquè era un home amb una certa sensibilitat cultural o era un home de poder i això de la sensibilitat cultural deixem-ho per uns altres, no?
2: Ell era un militar, ell complia ordres i edictes i normes continuades, però és una persona amb una sensibilitat cultural important. Ell va ser president de l'Acadèmia de Bones Lletres.
3: Ah,
2: durant, des de, crec que del 76, ell va venir el 73, i no sé si el 76 ja és el fan president, i es manté fins i tot quan ell ja deixa Barcelona, que ha de sortir de Barcelona i mor a Madrid, encara és president de l'acadèmia d'aquí. I ell escriu poesia, coses menors, però sí, està allà, li interessa molt el teatre.
1: Té una sensibilitat literària
2: sí,
1: i de cultura.
2: Sí, sí, sí, molt, molt. I li interessava molt el teatre. Quan es va cremar el teatre, en un any va aconseguir que es reedifiqués i inaugurés...
3: El teatre principal.
2: Sí, el principal.
3: El principal és estar, pels que no ho coneguin, a la Rambla, al capdavall, molt tirant cap al monument de Colom, una mica abans.
1: Davant del, més o menys, en Pitarra, no?
3: Exacte.
1: Del carrer Escudillers.
3: I va ser el teatre històric de la ciutat de Barcelona.
2: De Santa Creu.
3: Clar, era l'únic que tenia la patent, l'únic lloc on es podia representar teatre a Barcelona. És cert que segur que se'n representava més, de manera més o menys clandestina, però en tot cas l'únic teatre de debò que hi havia a Barcelona durant moltíssims anys era aquest, perquè era el Teatre de la Santa Creu, que donaven que els seus ingressos anaven directament a l'hospital. Se li va canviar el nom de principal quan apareix al Liceu. Clar, per distingir-lo, diu, aquest és el principal, no l'altre.
1: Ens hem de situar una ciutat del 1770, 80, 90, que està envoltada de muralles, i a part dins de la muralla que encara hi ha horts. Vull dir que no estan ocupats a la part del Raval.
3: Sí, sí.
1: I tot això, vull dir que en una ciutat petita que aleshores està valorat que no arriba a 100.000 habitants, ni
3: sí,
1: molt menys.
3: Sí, més o menys, més o menys. Sí, una... Sí, sí. Que... Una ciutat força petita. Tot i així, el Conde de la Salto em surt en castellà, Conde, perquè, clar, era el carrer del Conde de la Salto.
2: No, i és que ell signa Conde de la Salto, i nosaltres en el llibre, que està escrit en català, hem mantingut Conde de la Salto, perquè en realitat és un títol que ve per la monarquia,
3: sí.
2: Pensem que, diem, parlem del comte, però...
1: No, la gent no deia títol... Comte de la Salto.
2: No,
3: és que no,
2: la documentació surt sempre en castellà. Sí.
3: Doncs el Conde de la Salto, seguim així. Des de quin moment comença a plantejar-se de decorar de manera ostentosa o, com a mínim, imponent el seu palau? O ja és des del primer moment? I és ell o és la dona qui ho fa?
2: És el 1780, quan ell és nomenat amb títol, governador amb títol, perquè primer està itinerant, diguem, i quan ja li donen el càrrec, ell assumeix aquest poder... I entenem que va ser aquest moment que posen a la seva disposició el palau i que toca redecorar-lo segons el que ell cregui que és la bona imatge seva. Ell era il·lustrat, era una persona que viatjava, que ja hem vist que té família a Itàlia, a França, i que ell està acostumat a veure palaus, a ser rebut, i... No sabem moltes dades d'aquest interior, però sí que, per exemple, el baró de Maldà en algun moment doncs, diu que molt il·luminat, que feia goig, allò que, com parlava el baró de Maldà, a les recepcions, doncs, tenim aquestes idees, que va decorar els colors de l'època, de la il·lustració del neoclassicisme, en colors clars, el verd oliva, vull dir, ens donen unes pautes...
1: El blau cel, no? Tots
2: sí,
1: aquests colors.
2: Sí, ens donen unes pautes de que sí, que aquell palau a l'interior estava decorat a la... segons les modes europees del moment, que és aquest neoclassicisme que està defensat per als il·lustrats, com un, una estètica culta. És un estil, el neoclassicisme, que ve bastant de dalt, que recupera la tradició, l'ordre, que, per tant, a una persona com ell militar li deuria anar bé.
1: Tot... Sí, perquè a vegades, quan... està molt bé que diguis això, perquè a vegades, quan parlem de la il·lustració, sempre veiem darrere futurs revolucionaris. No, no. Hi ha il·lustrats que eren molt tradicionals i de l'antic règim. Això, eren il·lustrats, tenien cultura i tal, però...
2: Que volen millorar el país.
1: Exacte.
2: I que la cultura arribés,
1: però qui, que tenen... D'aquí neixerà la idea del despotisme il·lustrat, és a dir, donarem cultura als altres, però som nosaltres, eh?
3: És la frase aquella que s'atribueix, no està clar que ho la digués, a Frederic de Prússia, tot pel poble, però sense el poble. Sí, doncs sí. Aquest tipus de concepte és molt il·lustrat i conservador al mateix temps, i tant, i tant.
2: Llavors sí que la part de la decoració interior del palau se n'ocupa la dona. Ell va tenir dues dones, la primera és Maria Vicenta de Vallcàrcel i d'Oiz.
3: Déu-n'hi-do el nom,
2: Sí. I ella va ser una persona que el comte de la Salto li tenia molt respecte, fins i tot als anys, perquè va morir en el 84, ella i ell, en el 93, i encara parlava d'ella com un model de dona, i és interessant perquè la dona sempre la veiem com relegada, però en aquests casos del món nobiliari i del poder, la dona és l'encarregada de que funcioni la gestió d'un palau. Ella és la que gestionava els diners, i que els diners que ell rebia com a militar arribessin per donar una bona imatge d'aquell palau, del funcionament, però que no hi hagués, que no es perdessin els diners. I es parla d'ella com una persona que va equilibrar molt bé la despesa amb la posició sí. que havia de defensar en aquell interior. No tenim molta informació, però sembla que sí que ell li tenia molt de respecte i que ella va fer bé aquest paper que li tocava de cuidar-se de la part més privada, no? És que privat és un concepte que en aquella època no
3: acaba de funcionar.
2: Però sí.

0: L'escriptori de tambor encarregat pel comte de l'Asfalto hauria estat elaborat cap al 1780, quan ja estava establert a Barcelona amb aquesta primera muller, Maria Vicenta de Valcárcel i d'Oiz. La comtessa intervenia molt directament en la gestió diària del Palau del Capità General i s'encarregava d'aspectes tan diversos com la contractació del servei o la decoració. El nou moble encarregat pel seu marit no li devia passar inadvertit per la manera com havia incorporat tècniques constructives que començaven a ser tendència a l'estranger i que a Catalunya representaven una autèntica novetat.
1: Estimat, acaba d'arribar l'escriptori que vareu encarregar.
2: Magnífic! No us sembla una autèntica obra mestra?
1: I tant. No té res a envejar els que es fan a la Llombardia o a l'Alemanya. És d'un nivell que no s'ha vist mai a les Espanyes.
2: L'ebenista que l'ha concebut ha estat format en tallers europeus. Per això coneix tan bé la tècnica de gravar incisions a la fusta per donar-li realisme als dibuixos. Fixeu-vos en aquestes ratlles llargues que representen el mar, aquí, als costats del moble. No us sembla que aquestes onades hagin d'esquitxar-vos la cara?
1: Sou un poeta, don Francisco. És una escena marinera preciosa. Als arbres també hi veig unes marques en forma de V baixa que li donen molt relleu. I les flors que hi ha dibuixades també es veuen molt reals. Els tons vermell dels pètals i els verds de les fulles estan molt aconseguits. Només els falta fer olor.
2: M'agrada especialment com ha quedat el meu escut d'armes, aquí al centre de la tapa. Tan harmoniós, tan solemne al mateix temps.
1: És un treball molt fi i al mateix temps molt ben pensat. També està bé que l'alçada de l'escriptori sigui ideal perquè s'hi pugui treballar assegut.
2: Jo no volia un moble d'aquests que es veuen altres palaus que tenen tres calaixos a la part inferior i això fa que el seu propietari hi hagi d'estar dret. A mi no em convé això, perquè aquest escriptori no el vull només per signar dictes i paperassa. Ara mateix estic component un poema sobre la passió de Crist i segur que m'hi passaré unes quantes hores. Necessito escriure en una posició relaxada.
1: Permeteu-me, espòs, que vull provar d'obrir la tapa. Oh, m'encanta que quedi replegada dins del mateix moble. I aquests compartiments separats per una mena de cortinatges de fusta són absolutament deliciosos.
2: Tant de bo que la feina que es faci en aquest escriptori sigui digna de ser aplaudida com una peça teatral.
1: Bé, suposo que no tot allò que hi escrigueu quedarà exposat a la vista del públic. No tindrà pas algun compartiment amagat, aquest moble vostre, que sembla que l'estimeu més que a mi?
2: Impossible! Vos sou insuperable en el meu cor. Però sí, m'he fet incorporar un calaix secret que s'acciona amb una molla. És aquí. Veieu? El mecanisme és en aquesta peça de fusta de pal de rosa, on hi va un cargol inserit.
1: Ho sabia. És un escriptori meravellós, estimat. Serem l'enveja de totes les nostres amistats.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mònica Piera i amb Josep Maria Solís Sabater parlant de l'escriptori del Conde de l'Asalto, un escriptori ben especial del qual acabem de sentir-ne un tast ara amb aquesta conversa entre els dos esposos. Se sap com va ser encarregat aquest escriptori i si hi havia una raó específica per encarregar-ho o simplement formava part d'una decoració ostentosa de la casa?
4: Ai, no sabem res.
0: Ah, quina llàstima.
4: Hem intentat saber, hem buscat documentació, però sempre tota aquesta documentació més privada se'ns escapa, no la tenim. Podem intuir...
0: Perdó, parèntesi, però això m'agrada molt perquè il·lustra molt el problema típic de la història, en què molt sovint els documents més oficials, tal dia es va encarregar això, l'exèrcit es va moure per allà, a la corba anomenar no sé qui, això es troba amb una relativa, entre cometes, facilitat, i en canvi allò que interessa, sí. Dius, però com eren, i què vivien, i què menjaven? No, dificilíssim, complicadíssim, no es troba.
4: Sí, sempre estem amb hipòtesis, sempre estem amb una dada per aquí, una frase per allà, una línia per aquí.
0: Sí, sí.
4: Però bé, el moble, en aquest cas, el moble parla molt, parla per si sol. Realment és un moble important, que sí que la tipologia és una tipologia nova a l'època, que en comptes de ser... És un moble per escriure-hi, però en comptes de tenir la tapa del canterano típica, una tapa recta, que és el que s'havia fet des d'inici del segle XVIII, s'inventa, crea una tapa en forma de cilindre que entra cap enrere, s'amaga en la mateixa estructura del moble i això fa que no ocupi espai.
0: És aquell tipus de moble en el qual aquesta tapa és com llistada.
5: Sí, sí.
0: I llavors això fa que permeti córrer.
4: La persiana. Hi ha dos. Sí. Dintre del moble aquest de l'escriptori de tambor, que diem, o de cilindre, hi ha dos versions. La primera que es va crear era el model de persiana, que s'enrotlla.
5: Que és la que tenim algunes persones.
4: Sí, com aquells després d'oficina, que es fan al segle XIX. Sí, sí. Vale, aquest seria el primer model. En el cas del Conde de la Salto, el que té és el segon model que es va fer una miqueta més tard, cap a 1665, a França, a París, que és una tapa sencera que s'amaga també per una guia entre,
0: rígida,
4: dintre
0: de la,
4: rígida i entra al darrere. S'amaga. Què guanya? Per què és interessant i per què és molt de la il·lustració? La idea és, vull una superfície gran per escriure-hi, però que la pugui tancar els papers si necessito de manera ràpida i no hagi d'amagar. Per tant, en comptes d'una taula on quedin les coses fixades, quedin a la vista, d'aquesta manera una tapa m'ho tanca. Clar. Això el cantarano també ho fa, però el cantarano t'ocupa espai perquè la tapa s'obre cap endavant recta i ocupa espai a la sala. En canvi, aquest el que fa és que no ocupi espai.
0: Està integrat.
4: Està integrat. Per tant, aconsegueixes amagar, tancar ràpidament. I, a més, aquesta és una època molt interessant.
5: I tancar en clau.
4: I tancar en clau. Tots els mobles es tancaven en clau. Tots, sempre, tota la vida. Si tu tens una cosa, la tanques. Mira, una cosa per saber si un moble és fals o no, en el 19, és que molts no li posaven clau. Perquè ja no els feien servir per guardar coses. Clar. Però, històricament, si tu tens una cosa, la tanques amb clau. I les claus les tenien les dones. Això també, majoritàriament, en moltes coses de la casa. Bé, en aquest cas, jo crec que és una època molt... aquest últim quart del segle XVIII és superinteressant perquè se li demana a l'ebenista no només que faci mobles bonics, d'acord? Sinó que faci amb enginys, que l'enginyeria entri al moble perquè siguin més pràctics i perquè siguin atractius. Vull dir, la gent vol coneixement, el coneixement pràctic aplicat a les coses. Igual que un rellotge que faci coses, doncs també...
0: D'aquesta època són els rellotges que comencen a veure's amb vidre el mecanisme. Perquè el rellotge, el mecanisme era exterior, però si era interior, desapareixia com els rellotges actuals, que la majoria de rellotges que portem de pulsera no veus el mecanisme. Doncs en aquesta època és quan comencen a aparèixer els vidres que permeten veure el mecanisme perquè és part del goig del rellotge.
4: I molta gent important practicava aquestes coses. Tenia un taller a casa, els nobles...
0: Carles III, per exemple, i Carles IV, sobretot, va ser un gran rellotger. Potser va ser l'únic bo que va fer a la vida, però... Probablement va ser l'única virtut que va tenir.
5: Es va equivocar d'hora, per això sempre.
0: Sí,
5: però...
0: sí.
4: Pues aquest moble és un exemple d'aquesta manera de pensar i no només té aquesta manera de tancar, sinó que té un secret interior que has de moure una molla perquè surti. I el que té extraordinari, que és una cosa que jo crec que es va posar al final, ja el 1789, segurament a Madrid, relacionat ja amb els tallers de Madrid, aquests d'enginyeria i de rellotgeria, que són uns panys preciosos, però que giren i quan giren hi ha unes campanetes dintre antirrobatori. És a dir, quan tu gires la clau, va fent tic-tic-tic-tic-tic, i de tal manera tothom s'entera que algú... És l'alarma.
5: L'alarma és música.
4: Exacte.
0: És bonic, no?
4: Sí. I és molt d'aquesta època, és molt d'aquesta voluntat de que un pany sigui més que un pany per tancar un calaix.
0: Tingui més utilitat que...
4: Sí, tingui aquest extra, no? Aquesta cosa de que podem inventar perquè sigui millor.

0: Tot i que encara seria capità general de Catalunya més d'un any, Francisco González de Basecur, el comte de l'Assalto, va haver de renunciar al càrrec a causa dels anomenats rebomboris del pa, que van tenir lloc entre el 28 de febrer i l'1 de març del 1789. Pel testimoni que dona d'aquells fets el baró del Maldà, el calaix de Sastre, queda acreditat que el comte coneixia personalment alguns membres de la família Caramany. Justament, Josep Francesc de Caramany seria el comitent d'un escriptor treballat per l'ebenista francès Antoine C. a Girona, amb alguns paral·lelismes clars amb l'escriptori del comte de l'Assalto.
1: En la nit del 28 de febrer, havent donat nova ordre al govern sobre augmentar-se els preus del pa de resultes de l'escandall, del blanc, mitjà i moreno, per no haver trobat pa a les taules la pobra gent, volent-se pujar al mateix temps de ser car, no podent-ne menjar, per lo tan dolent, especialment lo moreno. S'alborotà de mala manera lo poble baix, passant a cremar a totes les barraques del pa i lo pastim, havent començat l'alborot a 8:15 i posat foc en la primera barraca de la boqueria a 8:15 i en seguida a totes les de més i lo pastim, no havent-se'n cremat que la meitat, i quedà il·leso de les flames lo de la part de l'esplanada, on hi havia algun sac de blat i farina. Lo senyor conde de l'Assalto tingué de fugir de palacio i escapat, no sé si a la ciutadela, per la quimera que li portaven, per voler-lo matar, havent fet arrenglar a la cavalleria per seguretat de sa persona. Mil tropelies se cometeren en aquella nit, anant-los amotinats cap a casa en torres per matar-lo o fer-ne d'ell un mal joc, amb la intenció de cremar-li la casa i tots sos trastos, i havent tingut ell que fugir, no sé si per les taulades, algun paratge amagat, de part del senyor capità general i de la ciutat, foren comissionats per fer aquietar els amotinats dintre de la catedral los senyors Caramany i don Josep Amigant, amb alguns dels gremis i per a que cessassen de tocar a sometent, lograren fer callar a la campana. Però després de prou amenaces i males paraules que els digueren donant los diners, ni respectaren sisquiera al senyor bisbe, flocant-li paraules moltíssim ofensives. I no és d'admirar, pues que no respectaven los amotinats a Déu ni a sants, i amb la depravada intenció de robar tot quan poguessin. Per últim, a Déu gràcies, amb les províncies donades en la rebaixa dels preus de la carn, oli i vi, s'hi aquietà un poc lo poble.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
8: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
7: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
8: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
7: Som al Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Això ja comença a ser un trencacosques, doctora Piera, eh? Acaba de sortir aquí l'Antoine C., que és un personatge, és a les novel·les dolentes negres, hi ha allò de Cherchez la femme, vull dir, busca la dona i trobaràs la causa del crim. Aquí és Cherchez l'ebeniste, no? És allò, busca l'ebeniste. Antoine C., que era molt important, en un episodi anterior en vam parlar de l'enguàrdia, per aquell escriptori meravellós que va construir pels Caramany, potser va ser l'autor d'aquest escriptori del Comte de l'Assalto.
9: Bé, quan jo vaig començar el treball d'aquest moble del Conde de l'Assalto, partia d'aquesta hipòtesi, perquè té similituds importants. Els dos tenen un treball de marqueteria fantàstic, treballat amb un treball de gravat, moltes incisions, molt color, vull dir, moltes coses.
0: L'època
9: està molt propera. Bueno, hi ha uns sí. anys 1780-1806... massa temps. Quan vaig arribar a posar la data 1780, perquè jo partia de que fos posterior i, per tant, sí que era més clar que fos de ser, veia massa anys allà.
0: 26 anys, sí,
9: sí, per mobles que són de persones amb importància i, per tant, volen el millor moble, molt al dia. Vull dir, jo ara, al final del llibre, he arribat a la conclusió que no és ell.
0: Llàstima, hauria sí. estat bonic.
9: Bueno, hauria estat meravellós, sí, sí. perquè sí que de ser vaig trobar dos mobles més. He de dir que un llit al Museu de la Garrotxa i una taula de joc amb una col·lecció privada. Vull dir que del ser, després d'aquell treball, ja tenim tres mobles. I per mi aquest era potser el primer. Crec que no és d'ell, però d'algú que... amb una formació dintre del món de la banisteria bastant similar. L'autor d'aquest escriptori del Conde de l'Assalto va passar per fora, per la Lombardia, va conèixer els mobles de França. Vull dir, és una persona que es va formar fora o que era de fora i que va venir aquí a Catalunya, tal com està construït. Penso més que és un estranger, possiblement un francès també treballant a Barcelona. Pensem que en aquell moment hi ha molts, que són els que estan aportant les novetats. Clar, estem en un moment de crisi dels gremis. El gremi ja intenta...
0: Va de baixa.
9: I en aquest moment li van venint i és el moment previ a la Revolució Francesa, partent molts migrants de fora, amb unes formacions boníssimes.
10: Migrants i fugitius de l'estat francès.
9: I fugitius, sí, perdó.
10: Sí, molts artesans, sí, sí.
0: No, però hi ha la barreja, eh? Inicialment són migrants perquè veuen la situació molt fumuda, fins i tot estan en contra del que està fent la monarquia amb la monarquia Lluís XVI, intentant mantenir al màxim els privilegis en moments ja molt dramàtics, i després quan esclata la revolució són aquells que veuen perillar béns primer i cap després, no? I per tant, aquesta barreja de migrants i fugitius és la que Barcelona, a Catalunya en general, tindrà molt de pes.
9: Sí. Llavors, clar, jo amb aquesta relació amb el moble del Caramany, sí, quan veia la documentació que tenien relació, que es coneixien el Conde de l'Assalto i la família Caramany, que compartien moltes coses, estaven en el mateix ambient, dic, pues això segur, és el mateix autor. Crec que és allò de no parlar més del conte, quan un estudia ha de trobar la documentació, clar. Ha de trobar les coses, i m'he aturat pensant que no és la mateixa persona, però que són d'un mateix
0: ambient. Una connexió, encara que sigui intel·lectual.
10: I per la fusta utilitzada pel treball es pot saber això?
9: Bé, no. Això ho vam analitzar, totes les fustes del moble, igual que ho vam fer en l'altre, que teníem la documentació. Hi ha moltes fustes importades.
10: De les colònies?
9: De les colònies,
10: sí. De les colònies
9: d'Amèrica? Sí. Hi ha molt pel rosa, pel de violeta, hi ha xicaranda, hi ha caoba, sí, totes aquestes fustes que venien de fora,
10: molt
9: que
10: cares,
9: formen també. Part del llenguatge de la marqueteria d'aquell moment, combinades amb algunes locals, algunes d'aquí, mediterrànies, que sabien fer-les servir molt bé. També tallaven bé la fusta perquè aconseguís efectes que volien donar aquesta marqueteria pictòrica, que diem, que està representant, aquí a l'exterior no ho hem dit, però representa paisatges, un paisatge marí, un paisatge també rural. En els laterals hi ha un paisatge amb un penya-segat que podria abocar al castell del Morro. Podia fer... No és exactament igual, però, sí, però sí. Podria abocar això, que seria també aquestes lectures relacionades amb el comitè, amb el propietari de la peça, perquè al final tot el llenguatge exterior també ha de parlar d'ell. Per exemple, hi ha també elements militars, de caça, hi ha també flors, el tema de la botànica, el reconeixement de plantes, que també era molt important a l'època. Hi ha tot un llenguatge, a més de l'escut enorme, i de dos insígnies que posa Comte de l'Assalto. Conde, Assalto. Vull dir que realment el nom està fora. Tu tens clarament qui és el propietari des de que mires de lluny el moble.
0: O sigui, per tant, és evident que no va ser una sorpresa pel senyor Conde i la seva dona com era el moble. O sigui, segur que implicats en la construcció o amb la planificació, segur que era
9: una
0: cosa que els anessin descobrint, no? Hem fet això, m'agrada més o menys, una mica més gran, una mica més petit, però a l'hora de veritat, ells sabien tot gairebé segur.
9: Ell sabia segur, és un moble d'encàrrec. Jo diria que molt possiblement ells van participar en la idea de que no fos un escriptori d'un altre tipus, sinó aquest model a la moda que Europa estava començant a fer, que ell segur que havia vist o a París o a Madrid, perquè a Madrid també hi ha els primers que van arribar, i segur que hi va participar. Jo diria que és un moble il·lustrat en aquest sentit, és un moble que participa de l'esperit d'ell i del món del poder a la Catalunya del moment, de com respirava aquella època.

0: Mentre que a Madrid els ebenistes havien obtingut ordenances particulars, a Barcelona i a Girona, els artesans de la fusta que feien xapats o marqueteries s'englobaven dins del gremi dels fusters, que posava molts impediments a l'hora d'acceptar com a membres els artesans procedents de l'estranger. La pressió davant de la demanda de mobles de marqueteria de més qualitat, com els que es feien a altres parts d'Europa, va portar els artesans barcelonins a esforçar-se i millorar. El 1805, el gremi es va defensar davant la Reial Junta de Comerç i finalment va citar com a propi l'ofici d'ebenista, i no només el de fuster.
1: Molt bé. Ho han fet molt els mestres majors del gremi. Potser fa uns anys els artesans gavatxos coneixien algunes tècniques noves de ebenisteria, però ja ens les hem fet nostres i les hem de defensar.
2: Ja ho pots ben dir. Tots aquests mestretites estrangerots que perquè han treballat a mil llegües del Principat es pensen que són més saberuts que nosaltres.
1: Exacte. El nostre art no pot ser menyspreat. Teniu aquí el document?
2: Aquí el porto, acabat de sortir del forn. Millor dit, del taller. Ja us el llegeixo jo, que em deleixo de repassar-lo. Que los individuos de este gremi han fabricat en dits anys tota espècie de carpinteria i d'ebenista, i en edificis de casa com en diferents coses de comoditat i lujo, instruments de treballar a les arts, i en fi, tot quan se pot desitjar en dit art de carpinteria, podent tenir la vanaglòria que iguala a lo estranger. Que no és fàcil expressar sos destinos perquè los que no queden al país, que són los que més ocupen els individuos, los de lujo, los que manen fabricar-los, no expressen lo destino.
1: Molt ben dit, molt ben dit. Sí, senyor. Això ens dona molta força de cara a defensar la nostra perícia. Que sàpiga tothom que els nostres mobles també són requerits per clients estrangers, que durant un temps semblava que tot allò que era bo només podia venir de fora. Per sort, amic meu, això ja és aigua passada.
2: Just a la fusta. I mai millor dit.
3: Això és En Guàrdia.
0: Doctora Mònica Piera, tenim el moble construït amb aquestes formes belles, impressionants, l'escut que sembla ser que s'ha afegit una mica posteriorment. No està clar.
4: No, l'escut és de l'època. El que va afegir és el collar de l'orde de Carles III,
0: d'acord.
4: Que se li va donar en el 89.
0: I per tant s'hi afegeix un...
4: S'hi afegeix, que això ara no podríem, com fem la marqueteria, bueno, com s'ha fet després la marqueteria, no es podria fer, però tal com es feia en el segle XVIII, sí que podien fer això i que passés desapercebuda l'afegit.
0: Que gran.
4: Sí.
0: Què li passa al moble? Què sabem del moble? Perquè, clar, quan era Salto ja hem vist que després del rebombolis del pa, al poc uns mesos, és destituït, deixa el càrrec, el moble se'n va a Madrid, què succeeix?
4: No sabem res, podem intuir. ell ha de deixar de nit Barcelona després dels rebombolis. El pa van ser realment molt importants, va ser un moviment revolucionari.
0: Sovint es diu que és com un prolegomen de la Revolució Francesa.
4: És que ho és, sí. És que...
5: Pensem que amb algun capità general, en fi, el van tirar pel balcó, vull dir que
0: sí.
5: Èpoques passades i alguna altra, i futures. Sí, vull dir que...
4: Va ser una crisi d'aliments, una crisi agrària, amb males collites, però va ser molt més que això. El poble es va... Jo crec que ja és contra l'abús de poder, contra aquest canvi d'època. Estem al final d'aquesta època. Per tant, ell li va agafar ja. Uns diuen que no va ser suficientment dur al començament, altres que va ser dur, vull dir, no, és igual. El que fos, és allò es va portar fatal, i ell va haver de sortir de nit, se'n van a Madrid, i la seva dona es va quedar uns mesos per preparar el palau per al següent capità general. Llavors, en aquests mesos, segur que ell s'emportava les coses seves, les que eren privades, entre aquestes, segur que aquest moble, perquè era seu, i se'n va anar a Madrid, i ja estava gran, ja estava una mica malalt, i va quedar ja... Bueno, es va quedar allà fins que va morir a Carabanchel de Dalt, en la casa de... Bueno, una casa noble que li van deixar a l'estiu, perquè són les famílies nobles que s'estigüejaven. Del moble no hem sabut res més, com no hi ha inventari no hem pogut trobar-lo, i realment el moble es va trobar fa uns anys en una subhasta de la zona de la Bretanya, a França, en una subhasta petita. Va sortir aquest moble i els antiquaris, que estan sempre pendents de les coses que es venen a tot arreu, uns d'aquí de Barcelona van dir: uau, aquesta peça és catalana. I es van atrevir a comprar-la. Van dir, aquesta peça és important.
0: Un mal negoci, no?
4: Sí, van dir, bueno, és una peça important, és una peça cara.
5: Aquesta sensibilitat està bé.
4: Sí, i sí, em van escriure, bueno, em van trucar: Mònica, que surt això, a veure, digue'm si és català o no. I dic, crec que sí, però necessitaríem veure-ho en directe, tocar-la. Va, ens atrevim, entre diversos la van comprar i la van portar cap aquí. I,
0: No cal dir preus, però és car, això, estem parlant de molts.
4: És un moble bo, vull dir, realment actualment tenim una desgràcia, és que el moble antic no val res, el moble històric ningú el vol, i tenim un problema de país enorme, estem llançant les escombraries, els mobles.
5: Bueno, però hi ha països del món que sí que tenen museu del moble i...
4: Sí, aquí tenim algun museu del una cosa, també, però no, els preus del mobiliari històric ha caigut a xifres que us faríeu creus. Vull dir, 100 euros una caixa catalana del segle XVI, vale? 100 euros, i ningú la vol. Llavors, excepte els mobles que són molt bons, els mobles que marquen una diferència i que ja no es tracta d'un moble utilitari, sinó que estem parlant d'una obra d'art. Estem parlant d'una cosa. Llavors, aquests, sí, d'aquests hi ha pocs, i d'aquests les persones amb sensibilitat artística, els pocs col·leccionistes que tenim, realment, naturalment, els volen. I aquest seria un cas. Clar. Una peça que es va veure, ells van tenir l'ull de veure-la, i a partir d'aquí portar-la, fer-la estudiar, i a partir d'aquí el propietari... El senyor Sorroca, he de dir-ho, és una persona amb gran sensibilitat, és una persona que la va veure, es va enamorar del moble i va dir, vale, jo el compraria, aquest moble, crec que a més és d'un moment determinat a Catalunya, expressa un moment, i és una obra molt maca a nivell de marqueteria. I per tant la va

0: estaria segur. I el llibre, de totes maneres, es pot gaudir, es ven a través de l'Associació d'Estudi del Moble, i a més té unes imatges fantàstiques de Pere Roura, que és un fotògraf que està dedicat a coses de la natura, d'insectes i coses de detall, i per tant va fer aquí també una fotografia de molta qualitat.
1: Doctora Mònica Piera Miquel, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Ella és la presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble i autora d'aquest llibre que comentàvem, L'art de pintar amb fusta. Moltíssimes gràcies i l'esperem una altra vegada per parlar d'un altre moble o altres coses.
0: Moltes gràcies. Gràcies per ser aquí un micròfon del moble.
1: Amb gust. Josep Maria Soler, tu tens un moble així a casa?
2: No, però una mica més petit. No, però abans ja quan li he dit que una cosa és semblant amb un catalana, però sí que és veritat que qualsevol objecte forma part de la història, i si nosaltres tenim un patrimoni, això ens explica també fets històrics, dels treballadors, dels artesans, de la fusta, dels fusters,
1: dels
2: boscataires, de tot. I, bueno, escolta, no tenim tant turisme, doncs nosaltres som els primers interessats en voler visitar aquesta cosa a part dels turistes, clar.
1: Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Bet Verdagí.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Evoluciona favorablement l'incendi que crema des de poc abans de les 2 del migdia al terme municipal de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. 11 dotacions, entre les quals un helicòpter, 2 avions de vigilància i 2 helicòpters bombarders miren de contenir aquesta hora el flanc esquerre, que seria el motor d'aquest foc. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribert, celebrava que la virulència inicial del foc hagi disminuït.
2: Bé, l'incendi avança, diguéssim, de manera més tranquil·la, per tant, la situació ara mateix és molt més favorable que fa uns minuts, unes hores enrere.
1: L'Ajuntament ja està habilitant un punt de refugi per si cal evacuar alguns veïns d'aquest incendi provocat per causes que encara es desconeixen. Més notícies amb la Sara Riera.
3: I un altre incendi crema a la Catalunya del Nord i només aquesta nit ha afectat 1.300 hectàrees. Ha començat en una zona forestal de difícil accés entre Prada de Conflent i Perpinyà i 700 bombers treballen intensament per evitar que les flames entrin al massís dels Aspres. També hi ha focs actius a Portugal amb una trentena d'incendis arreu d'aquest país, el més important al sud de Porto.
1: Sicília ha hagut de tancar part del seu espai aeri a causa de l'activitat eruptiva de l'Etna. El volcà actiu més gran d'Europa ha començat aquest matí a emetre cendra i ja ha generat una enorme columna d'un quilòmetre i mig d'alçada que el vent està empenyent cap al sud. En conseqüència, les autoritats han decidit restringir les operacions de l'aeroport de Catània. El cap de setmana passat, l'Etna, recordem, va entrar en un procés eruptiu que va consistir en l'emissió de petits fluxos de lava que es va acabar ahir. Avui s'ha limitat a expulsar columnes de cendra.
3: Les condicions meteorològiques han marcat la celebració dels 250 anys de la independència dels Estats Units, però el mal temps només ha aturat l'agenda d'actes una estona. Des del National Mall, a la capital del país, Donald Trump ha dedicat el seu discurs a defensar el somni americà. També ha aprofitat l'ocasió per tornar a carregar contra els seus rivals polítics. Washington, Oriol Serra.
4: Trump ha canviat de tema en una sola frase diverses vegades. Aquest n'és una

0: exemple, després d'explicar que les tropes angleses es van rendir durant la guerra d'independència de fa 250 anys, ha passat a atacar els comunistes, concepte que cada vegada més utilitza per a referir-se de manera encoberta al Partit Demòcrata, ja pensant en les eleccions de novembre.
1: Des d'aleshores, a tot el món va quedar clar que els nord-americans no ens deixem prendre la llibertat i sobretot aquesta xerrameca dels comunistes no hi tenen res a fer. No volem comunistes al nostre país.
0: Els Estats Units continuaran celebrant els 250 anys de la signatura de la Declaració d'Independència la resta de l'any amb actes de caire històric i cultural i també amb capricis de l'inquilí de la Casa Blanca, com és la cursa d'IndyCars que es farà pels carrers de Washington el mes d'agost.
2: Des d'aquesta mateixa setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics, de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció d'aquí poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
3: Això és una cosa que ens farà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
2: Ara els esports. Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. En marxa la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. Jonas Vingegaard ha sortit amb el mallot groc després de resar ahir a la crono de Barcelona. Són 169 quilòmetres de mitja muntanya amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Ara, poc més de 70 quilòmetres pel final d'etapa. Podeu seguir el desenllaç de la segona etapa del Tour i la resta de l'actualitat esportiva. A partir d'ara el Tot Gira.
5: Fins aquí les notícies.
6: Quan tot s'accelera sense aturador, el Cop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
7: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
8: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
6: Cop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
9: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
6: Nous episodis de Cop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana.
12: Final del partit, final del partit. Imatge.
11: Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Barcelona ahir va tornar a ser el centre del món. El Tour de França, amb tot el seu múscul, va tenyir de groc els carrers de Barcelona amb imatges que ja queden per a la història. Veure Jonas Vingegaard esprintar a Montjuïc pujant pel carrer del Foc o Ebenepul, rodar per davant de la Sagrada Família, i el gran Tadej Pogacar pujant per la Font del Gat amb una gentada de por, va ser simplement un privilegi. La gent va sortir al carrer, tot va sortir rodat, i ahir vam tornar a sentir orgull de Barcelona, la ciutat olímpica, la capital del ciclisme per un cap de setmana.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. L'últim Tot Gira de la temporada. Avui abaixem la persiana i marxem de vacances amb un programa espectacular. De seguida, amb la transmissió de la segona etapa del Tour de França, avui de nou a casa, amb sortida a Tarragona i arribada de nou a Montjuïc, amb un circuit que promet emocions. Però també el Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya, a Silverstone, que ara comença. A les 6, hora mundial, hora Gavi. Avui al Tot Gira entrevistem el jugador del Barça, Gavi. I la traca final a partir de les 8, perquè per no perdre la tradició, avui farem la final del concurs d'himnes del futbol català i la final del trofeu Kubala per triar el millor gol del món del futbol. Una tarda de diumenge per poder tancar la temporada per la porta gran. Benvinguts al Tot Gira.
2: Pogacar a casa.
3: Ja supera Tadej Pogacar la marca de Jonas Vingegaard, l'Emirates, que intentarà minimitzar els costos. També superarà el segon classificat, per tant, acabarà en tercera posició a 11 segons.
2: Vingegaard a casa.
3: Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de França en aquesta gran part de Barcelona.
2: Això és el Tour. Això és el Tot Gira.

0: gira amb el Raúl Orgales al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, i el Lautaro Quinteros i el Joan Massana al control central i el Sergi Camps de Vistaire i al control de xarxes. Hola, Sergi.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ahir va ser un dia d'aquells que recordarem durant molt i molt de temps. Ahir, per primera vegada a la història, el Tour va començar a casa, a Barcelona, amb una crono per equips que ens van deixar imatges per la història. Una gentada espectacular al llarg del recorregut de 20 quilòmetres de la contrarrellotge per equips que va guanyar l'equip Visma amb el danès Jonas Vingegaard com a primer mallot groc del Tour. Però avui en tindrem més, avui en tenim més. Avui segona etapa, ja amb atacs, amb escapades i amb unes rampes a Montjuïc a la pujada del castell que conviden a pensar que tindrem Mambo. Obrirem amb el Tour, però avui també protagonista d'excepció el Tot Gira. Avui, a les 6 de la tarda, el jugador del Barça, Gavi.
2: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Final cada,
0: jo crec que
2: cada...
0: I Gavi ens ha dit, ja el sentiu, que aposta cegament pel fitxatge de Julián pel Barça. Ahir al vespre vam poder enregistrar aquesta conversa amb Gavi, amb el Roger Bosà des de Dallas, on demà a Espanya juga el partit de vuitens de final del Mundial contra Portugal. A partir de les 6, avui, un cop acabi l'etapa del Tour, hora mundial, el Tot Gira, amb aquesta conversa amb Gavi i amb tota la prèvia de l'Espanya-Portugal de demà i també del partidàs d'avui. Avui a les 10 de la nit a Nova York, Brasil-Noruega. També avui a les 2 de la matinada, Mèxic-Anglaterra. De moment, ja tenim dues seleccions classificades per als quarts de final. Són el Marroc i França.
3: Si il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Il pensait
0: qu'on allait Mbappé, ara el sentiu. Després del França 1, Paraguai 0, que si s'han d'enfonsar les mans a la merda, ho faran. Ahir va ser un partit molt trabat per França, de poques ocasions, molt joc dur. Ahir França, amb un solitari gol de penal d'Mbappé, va superar el Paraguai, que, com diu el Torquemada, és el Getafe del Mundial. Ara, a quarts, ja tenim aquest primer partit definit, partidàs, dijous a les 10, França-Marroc. A les 6, hora mundial. I a les 7... la final dels himnes del Mèlic, amb tres finalistes, l'himne que escolteu, el del Sant Feliuenc, l'himne també de les Planes d'Hostoles,
4: blanc i vermell, merlaquina, dona els colors per al combat, la lluita al camp, la fe al bar.
0: Registres ben diferents, i l'himne del Vilablareix.
5: Futbol Club Vilablareix, en sentiment, amb emoció.
0: Avui, a les 7, obrirem les portes d'aquest estudi de Catalunya Ràdio. Avui hem canviat d'estudi per poder rebre els nostres convidats, per poder rebre la gent del Vilablareix, del Sant Feliuenc i de les Planes d'Hostoles en aquesta final de l'onzena edició del concurs d'himnes del futbol català. Quin serà el millor himne del futbol de la temporada? Avui ho descobrirem. Ara és l'hora del Tour.
6: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
7: Això és el Tour. Això és el Tot Gira. Amb David López.
0: Poc abans de les 2 de la tarda ha començat la segona etapa del Tour de França. Ho ha fet a Tarragona, etapa com ahir, catalana, 100%. Sortida a Tarragona i arribada a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, a l'exterior. Al mateix punt on ahir va arribar la crono per equips. Això sí, avui els ciclistes, quan arribin a Montjuïc, faran 3 passades per un circuit tancat que té un punt marcat en vermell, la pujada al castell de Montjuïc per Miramar, i fent la rampa del Monument de la Sardana. Rampa curta, però que arriba al 13%, duríssima. Fa tota la sensació que avui tindrem emocions fortes, que tindrem Mambo i que veurem segurament els grans. Vingegaard, Pogacar, se l'espera, després de la crono per equips ahir, que va guanyar el Visma, de Vingegaard, que avui vesteix de groc en la segona etapa del Tour de França. És un dels millors tours de la història, pel nivell dels ciclistes, i a més és històric perquè el tenim a casa, i el narrem a Catalunya Ràdio. Marxem cap a Montjuïc, Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: I avui repeteix d'analista l'Edu Polo. Com estàs, Edu?
9: Què tal, David? Molt bona tarda.
0: Porteu crema avui o no?
9: Avui sí, avui fem la feina. I a més estem a l'ombra avui.
0: Ah, molt bé. Això es nota que aquí hi ha una experiència. L'experiència
9: avui és un
0: grau,
9: luxe,
0: eh?
9: Avui és un luxe.
0: Sí. Tot i que la temperatura és alta, Ripoll?
1: 34 graus.
0: 34 graus, Déu-n'hi-do. Sí, temperatures altíssimes. Després en parlarem, també, perquè molt pendents del Tour de França, de l'incendi que hi ha a la Catalunya Nord i que podria afectar la tercera etapa. Després en parlarem a l'última hora amb la Berta Torrades, aquesta etapa que demà s'ha de fer entre Granollers i Els Angles, i veurem si queda o no condicionada. D'entrada, Francesc Ripoll, situació ara mateix de l'etapa, d'aquesta segona etapa entre Tarragona i Barcelona, on són ara mateix els ciclistes?
1: Mira, 65 quilòmetres per la meta, els ciclistes que ja han coronat el primer port d'aquesta etapa, el Coll de Vega i de Vegas, i tenim protagonista, li direm semicatalà, que és Àlex Molinar, que ha liderat l'escapada, i de fet encara és el ciclista escapat, juntament amb l'alemany de Jayco Engelhardt. De fet, Àlex Molinar ha creuat el primer al Coll de Vega, sumant 5 punts pel mallot de muntanya. Estan aquests dos ciclistes escapats a 22 segons. Tenim gran part del pilot, on pedala, on corre el líder de la general, Jonas Vingegaard, també Tadej Pogacar, Ayuso, Benepul, vull dir que els peixos grossos estan corrent a 22-24 segons, no trigaran a atrapar els dos ciclistes escapats.
0: Hem superat, per tant, el primer port dels
1: sí.
0: 4 que tindrem en aquesta 4. Etapa d'avui, perquè sí. Hi ha les 3 passades del Castell de Montjuïc en aquest circuit tancat, i el Coll de Vegas de segona categoria, que de fet és més dur que no pas l'escalada del castell, el que passa que sí que serà en el tram final de l'etapa. De moment, Edu, podríem dir que calma, tot i que hi ha hagut una caiguda fa una estona a l'inici de l'etapa, i per tant aquí han d'anar molt alerta tots els ciclistes, ja és un clàssic en l'inici d'un tour.
9: Sí, el més destacat de la caiguda era Guirmei, l'esprinter de l'NSN, l'equip Iniesta, però s'ha refet i de fet ha guanyat l'esprint puntuable pel major bet següent, l'ha passat en primera posició del grup, perquè anaven els escapats davant, així que s'ha recuperat. I això de Molina és molt important, perquè com dèieu, ha passat el primer al Coll de Vegas, són 5 punts perquè és de segona categoria, i en canvi Montjuïc, que és de tercera, dona 2 punts cada passada de meta, és a dir, a no ser que un ciclista passi les 3 vegades el primer per la meta de Montjuïc fent els 6 punts, Molina avui serà el primer, o el segon en tot cas després de Pogacar, mallot de la muntanya.
0: Home, això doncs no es faig gens malament,
9: Sí. És molt probable que Pogacar, posem Pogacar per cas, que és el que guanya, no passi per davant els 3 cops, i això voldria dir que Molinar seria el líder de la muntanya del Tour, seria un premi per ell, pel ciclisme català, i també pel Caja Rural en la seva primera participació pel Tour.
0: Perquè expliquem-ho bé, per aquells que no estiguin tan ficats amb el ciclisme, Ripoll, l'Àlex Molinar, és veritat que ahir no el vam citar com a ciclista català, però podríem dir que és català d'adopció, perquè sí. La seva infantesa la va viure a Olot.
1: Sí, ell és neerlandès, de fet és de passaport neerlandès i es considera com a ciclista neerlandès, però des dels 12 anys Molinar i la seva família viuen a Olot. De fet, les primeres pedalades d'Àlex Molinar són al Club Ciclista d'Olot, i si el sentiu parlar, parla un garrotxí com si hagués nascut allà tota la vida. Per tant, no és català com a tal, com Joel Nicolau i Abel Balderstone, tots tres del mateix equip del Caja Rural, però també els sentim una mica nostra.
0: Bé, doncs l'Àlex Molinar, de moment protagonista, perquè és en aquesta primera escapada, podríem dir-ho així, d'aquest Tour de França, deies amb uns 20 segons respecte al gran grup, oi?
1: Sí, ara 19, han arribat a tenir pràcticament 4 minuts, és a dir, és qüestió de temps que el pilot els acabi atrapant, però sí que és cert que s'han ensenyat durant tota l'etapa, i sentíem al migdia declaracions de Balderstone abans de començar l'etapa, que deia, el nostre objectiu avui és ensenyar-nos, és estar a la fuga, i mira, de moment ho estan aconseguint.
0: Ho estan fent, Sí, sí, el Caja Rural, que no hem d'oblidar que ahir va fer per les seves condicions, perquè són dels equips segurament més modestos en una crono, doncs ahir trobo que van fer-ho prou bé, si no recordo malament van quedar 300, és a dir...
1: Em sembla que 700 de 23.
0: Finalment, 700 de 23.
1: Sí, però, és a dir, no són uns números espectaculars, però sent Caja Rural potser no seria una de les sorpreses de l'etapa d'ahir, però jo crec que poden estar contents i van fer bon paper.
0: Molt bé, doncs veurem quan dura aquesta escapada de l'Àlex Molinar, això sí, llançant-se sobre ja el gran grup. Expliquem una mica, Ripoll, Edu, l'etapa d'avui, el perfil de l'etapa. Hem superat ja el Coll de Vegas, però aquest sí. Tram final, aquest circuit tancat de Montjuïc, que té les seves trampes,
1: Sí, mira, si et sembla, expliquem una mica també per on han passat. És una etapa de 168 quilòmetres i mig, 2.500 metres de desnivell. Els primers quilòmetres fins abans del Coll de Vegas han estat pràcticament plans i han recorregut tota la Costa Daurada amb l'esprint intermig a Viladecans. Ara han pujat al Coll de Vegas i els ciclistes entraran a la ciutat de Barcelona pel carrer de Sants, i aquí és on comença aquest circuit tancat a Montjuïc, que fan 3 voltes. Entren per Avinguda Maria Cristina, giren a l'esquerra en contradirecció, i llavors es posaran per l'Avinguda Paral·lel, començaran a encarar el carrer de Montjuïc amb algunes corbes complicades. L'avinguda Miramar coronaran el castell, que hi ha una rampa, hi ha rampes de fins al 13%.
10: Perquè ens entengui la gent, pujant a Montjuïc des de mar. L'avinguda Miramar, que és aquesta, aquest zig-zag, aquesta pujada amb crec que són tres revolts o dos revolts per pujar fins al peu del que és el castell i allà sí fer aquesta rampa més dura cap al castell.
1: Exactament. Després baixaran pel passeig del migdia, passaran pel passeig olímpic, que aquí és on hi ha l'arribada, avinguda de l'estadi, baixaran pel carrer del Foc i la zona franca, i llavors resseguiran l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia per tornar a arribar a les Fonts de Montjuïc i fer aquest recorregut. Tres vegades que acaba, com dèiem, el passeig olímpic amb una mica de pujada. Sí que és cert que hem tingut recorreguts a Montjuïc aquí a la Volta a Catalunya, però que acabaven davant de les Fonts de Montjuïc. Avui és diferent, avui el tour és diferent, és un recorregut més exigent, amb més pujades i, per mi, més atractiu.
10: Edu, creus que demorem atacs o no, avui, dels grans?
9: I tant. Sí? Ara, de fet, ja estàvem veient a l'UE agafant posicions i això també ens indica que Pogacar té ganes de liar-la al final d'etapa, d'acabar amb l'escapada i controlar el grup. Ara estava dient el Ripoll el recorregut, si algú recorda el que va ser al final del tour del 2009, arribava davant de l'estadi pujant directament des de plaça Espanya. És una pujada més suau. Aquesta vegada venen del carrer Foc i la pujada costa una mica més, no serà tan ràpida com aquelles, o no serà ni molt menys tan ràpida com aquelles de la Volta a Catalunya. I respecte a tot el que comentava, tothom està pendent del castell de Montjuïc, però em diuen des dels equips que hi ha una trampa una mica abans. Quan acaba el paral·lel, giren per un carrer que es diu carrer Palaudàries. I aquí passen d'una avinguda molt ampla al carrer Palaudàries, que ja és més estret, i al final del carrer encara s'estreta més, just abans de començar aquesta pujada cap a l'avinguda Miramar, i on estaven antigament els estudis de Televisió Espanyola. I aquesta pujada, que pràcticament no apareix ni als gràfics de l'etapa, com que venen d'un carrer on s'haurà estretat molt, aquí és on tàcticament tots els equips voldran estar davant, hi haurà molts nervis i el tenen tots marcats com el punt clau, perquè qui surti davant del carrer Palaudàries té moltes opcions d'arribar davant a la primera pujada del castell i, per tant, de trencar la cursa. És un punt que tàcticament serà molt, molt tens perquè, com dic, s'estreta molt la carretera, hi haurà molts nervis, molts equips voldran estar davant i serà un punt molt, molt complicat de tenir en compte.
10: Bé, doncs zona per controlar, perquè ja sabem que les caigudes a vegades marquen i poden marcar un tour, i també, òbviament, pels favorits que voldran ser davant en aquesta zona important, en aquest circuit de Montjuïc. Mira, tinc la Berta Torrades a l'estudi. Hola, Berta, què tal?
11: Hola, bona tarda.
10: Perquè ara explicàvem que demà tenim aquesta tercera etapa entre Granollers i els Angles, i el Tour, de fet, ja ha avançat que aquesta etapa està en estudi. Per què? Perquè hi ha un gran incendi que tenim a la Catalunya Nord. Sí, què en sabem ara mateix?
11: Que estem davant d'un incendi força virulent que crema des d'ahir al vespre, com deies, a la Catalunya Nord, un foc que ara mateix preocupa especialment perquè ens diuen que en les últimes hores el foc s'ha anat intensificant per la tramuntana i ja afecta més de 1.500 hectàrees. Això per què preocupa? Doncs perquè el foc està molt a prop d'on passaria la cursa demà del Tour. Per tant, això ha obligat a les administracions a plantejar-se suspendre o bé alterar el recorregut de l'etapa del Tour de demà, que passava pels Pirineus Orientals. Recordem que l'arribada de la cursa està prevista a la localitat dels Angles, que està només a 70 quilòmetres del perímetre de l'incendi. Per tant, a aquesta hora, el que diuen les administracions franceses és que això obligaria a suspendre o, diuen, alterar. Veurem què diuen en les pròximes hores. Ara els esforços dels bombers de la Catalunya Nord es concentren a evitar que les flames entrin al massís dels Aspres, per això s'ha reforçat el nombre d'efectius, que ja arriben als 700 bombers. De moment no s'ha ordenat una evacuació general dels veïns, però sí que ens expliquen que les flames han afectat el subministrament elèctric i també el servei d'aigua potable i que a aquesta hora hi ha també tres carreteres tallades. Per tant, tot obert, però pinta que demà s'haurà d'alterar com a mínim el recorregut perquè les flames passen molt a prop.
10: No sé si aquí a Montjuïc, per part del Tour, teniu alguna novetat, alguna informació que indiqui que aquesta etapa podria córrer perill, l'etapa de demà?
12: De moment, aquí a Montjuïc no ha arribat res.
10: D'acord, doncs bé, estarem alerta amb aquest incendi a la Catalunya Nord, que, per cert, parlant d'incendis, fa un parell d'hores, bombers també informat d'un incendi a Sant Andreu de la Barca.
11: Sí.
10: Ho dic perquè és una zona relativament a prop per on ha de passar d'aquí a no res el Tour. Jo no sé si és un incendi prou important com per plantejar-se alguna cosa. Entenc que la caravana tira endavant i, per tant, no hi ha perill.
11: De moment no hi ha perill. El que sí que hi ha són unes 1.500 persones confinades que han rebut també alertes als seus telèfons mòbils, però, de moment, els pendents de que puguin estabilitzar, com a mínim, en les pròximes hores aquest nou incendi, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
10: Gràcies, Berta.
11: Que vagi bé. Fins ara.

0: El Tour de França que s'acosta a Barcelona. De seguida tindrem els ciclistes acostant-se a l'entrada a Barcelona i acostant-se a aquest circuit de Montjuïc. Ara hi torno, però aquesta hora, com falten 6 minuts per 4:45, també estem molt pendents de la Fórmula 1. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tenim en marxa Silverstone des de les 4 de la tarda. Gran premi de Fórmula 1. Recordeu que Kimi Antonelli va guanyar ahir la cursa sprint i estem pendents ara si el Mercedes d'Antonelli, del líder del Mundial, és capaç de redonir-ho amb victòria també a la cursa llarga. Però qui mana ara mateix és un Ferrari.
1: Aviam, volta 14 de 52. La situació de cursa és Charles Leclerc, que és líder a 4 segons i mig Antonelli, a 5.6 Hamilton, a 9 segons Russell i a 10 segons Verstappen. Aquestes són les 5 primeres posicions. Què ha passat a la sortida? Doncs que els dos Ferrari li han menjat pràcticament la pole position en el primer revolt a Antonelli. Però atenció, Hamilton s'ha saltat la sortida i sobre Hamilton ara mateix pesa una sanció de 5 segons no encara satisfeta. Aquesta és la situació. Antonelli a la caça dels dos Ferrari. Sembla que Leclerc està mantenint el ritme que toca. Antonelli fent la feina que li toca. Ha guanyat una posició després de la sortida perquè ha avançat Hamilton fa dues voltes i ara va a la classe de Charles Leclerc. Al darrere la situació molt normal, però Russell i Verstappen queixant-se del seu canvi de velocitat. Així estan les coses ara mateix. 14 de 52, 24 graus ambientals a Silverstone sobre 41 graus d'asfalt. Tots han sortit amb el pneumàtic mitja curs.
0: A tot això també mirem cap a Londres, cap a Wimbledon. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I moltes felicitats, que ahir no vas venir a treballar perquè era el teu aniversari.
2: Nací el 4 de juliol.
0: El 4 de juliol vas néixer, quants en fas, ho pots dir o no?
2: Sí, 43.
0: 43, ets jo encara.
3: Felicitats. Però no eren 32.
2: No. Sí, sí, sí, de mentalitat.
0: 43. Avui, per cert, el Gorina, que sempre ens du alguna samarreta, avui ens porta la samarreta del Brasil perquè vull jugar a Brasil, no vas amb Noruega, això està clar.
2: No, vaig amb Noruega, però no tinc la samarreta.
0: No tens personalitat. Alfons, no tens personalitat. Vinga, l'Alfons controlant-los la jornada a Wimbledon i ara mateix un partit important perquè està jugant Novak Djokovic davant Seyfried.
2: A la pista central juga contra aquest rus, s'han enfrontat 3 vegades, no ha aconseguit encara guanyar-li ni un set al rus a Djokovic en tota la seva vida i de moment en aquest partit tampoc. Ha guanyat el primer set Djokovic 7-6 al tiebreak després que Seyfried s'hagués posat 5-2, per tant ha hagut de recuperar, remar molt Djokovic per acabar guanyant aquest primer set. El segon de moment més tranquil pel serbi, domina 5-2, ara 30-0 al servei Seyfried. Per tant, si no guanya aquest joc, després Djokovic té l'oportunitat ja de tancar el segon set amb el seu servei.
0: Després d'aquest partit tindrem un Aliasim Davidovic, Hurkacz contra Lennon Straff i tancarà la jornada avui un bon partit, el de Sinner.
2: El de Sinner, correcte, que s'enfrontarà al japonès Mochizuki, que va eliminar a Rafa Hodder. Pel mig, a la pista central, també tindrem un duel molt interessant en el quadre femení, perquè s'enfronta Sabalenka, la número 1 del món, contra una ex número 1 també, com és Naomi Osaka, que l'hem vist recuperar un bon nivell en aquest torneig, per tant pot ser un partit interessant. I una anècdota, avui també juga en categoria juniors el fill de Leighton Hewitt.
0: Sí. I què tal és aquest jugador?
2: Home, de moment està al torneig, per tant deu estar bé.
0: Després amb el Corretja, que tindrem avui Ull de Falcó, li preguntarem a l'Àlex Corretja què n'opina del fill de Leighton Hewitt. Actualitzem marcador Wimbledon al partit de Novak Djokovic.
2: Doncs 7-6 el primer set per Djokovic, 5-3 domina també el segon, ara servirà per intentar guanyar aquest segon set també.
4: La millor cursa ciclista del món a terra a casa.
5: C'est parti pour Tadej Pogacar.
4: El Tour al Tot Gira amb David Lopez.
0: Dos minuts i 4:45 en directe als del Tot Gira, seguint aquesta segona etapa del Tour i encara amb Àlex Molinar, aquest català d'adopció criat a Olot i que el tenim deixant-se veure el ciclista del Caja Rural. Quants segons de marge manté respecte al gran grup, Ripoll?
6: Mira, ha augmentat ara l'avantatge, 37 segons té Àlex Molinar, que és un dels grans protagonistes, de moment de l'etapa d'avui. Àlex Molinar juntament amb Engelhardt de la Jayco són els dos escapats, ara 38 segons del pilot, on és Vingegaard al mallot groc, també Pogacar el gran favorit, quan falten 55 quilòmetres, ja un terç de l'etapa completat, vaja, falta un terç de l'etapa per arribar a la meta a Barcelona.
0: Ara, de seguida, amb l'Edu Polo, buscarem les primeres conclusions que ens deixa la crono per equips d'ahir i el que pot passar avui a Montjuïc, amb aquest circuit tancat. Al circuit de Montjuïc, i en un dels punts més importants, aquesta rampa d'ascens a l'Alt del Castell, avui tindrem el Marc Andrés. Hola, Marc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, David.
0: Ets a l'inici de la rampa, oi? Aquest tram més dur d'aquest circuit a Montjuïc.
7: Sí, mira, concretament estic a la plaça Carles Ibáñez, per tant és aquest just inici, el primer gir, podríem dir, gir de dretes que tindran els ciclistes, i és un tram força, força dur, però és menys dur que el que els espera després.
0: Molt bé, escolta'm, ja veurem bé aquí?
7: Mira, hi ha un ambient realment espectacular, però jo crec que, a veure, jo te'l podria explicar, te'l podria descriure i et podria dir com ho estic visquent jo, però jo crec que el més important o el més rellevant seria que m'ho expliqués un dels protagonistes principals del que ha organitzat tot l'ambient i tota la festa que hi ha aquí, que és el Jordi Vallès. Hola, Jordi, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
7: Bé, perdona, David, no, això ho hem fet malament. No, Jordi, per favor, saluda'm bé, saluda'm com ho fa la gent que has convocat tu aquí.
8: Bona tarda, madafaques.
7: David, jo crec que tu ja saps qui és, sí, ja saps home, de què parlo. Estic parlant de la gent del Tour d'Olord, que ha organitzat avui. Això és el que li deia ara al David. Podria jo explicar-li què s'està visquent aquí, què heu organitzat? Però explica'm tu, què heu fet aquí a la plaça Carles Ibáñez?
8: És que ara, de debò que em costaria explicar-ho, perquè és que, la veritat, em costa de creure el que hi ha aquí. Bàsicament, nosaltres cada any doncs anàvem fent algun que altre sarau al Tour de França i sempre hi anàvem, ja fos el femení, el masculí, o inclús Strade Bianche, el que fos, i aleshores, doncs, bueno, de cop i volta va ser una hòstia. Venen a Barcelona, collons, jugant a casa, havíem de fotre la grossa. I, bueno, doncs allò, intentant fotre una mica replicant el model de sempre, doncs de cop i volta pues, ens hem plantat aquí, pues, no sé, pues, milers de persones, bàsicament.
7: És que no sé si... Crec que la gent que estigui a casa no sé si s'ho pot imaginar. El Tour d'Olord és un grup de ciclistes, un grup d'aficionats al ciclisme, i han organitzat tot això aquí, a la plaça Carles Ibáñez, i, mira, et posaré un exemple. Havien convocat a persones que vinguessin amb barretina, i si venien amb barretina, els hi donarien una samarreta del Tour d'Olord. A quina hora s'han acabat les samarretes que n'havíeu fet 550.
8: Correcte, o sigui, abans de les 12 del migdia ja... I allà estem parlant que no hi havia ni un terç, però com a mínim, de la gent que hi ha ara, de bon tros.
7: Perquè vegis l'èxit que està tenint aquí el Tour d'Olord, amb una carpa pròpia, venent menjar, venent begudes, evidentment, perquè la gent es refresqui, amb el Cal Pepito allà que el tenim venent les hamburgueses, amb música, amb DJ, i a mi, no sé si també teniu preparat aquest moment en què heu fet una sardana directament a la plaça Carles Ibáñez.
8: Correctíssim. Sempre intentem fotre això una mica d'improvisació de més, però, hòstia, si una mica podem fotre alguna de les falques que ens agrada, allò de fotre alguna cosa una mica espectacular i una mica de la terra, doncs ho intentem i ho fem. I en aquest cas, doncs, hòstia, hem pogut fotre això i, collons, ha quedat superguapo.
7: Llavors, les dues preguntes que jo t'he de fer són: què espereu, què teniu pensat, què teniu planejat per quan passin els ciclistes, i si teniu planejat alguna cosa per algun ciclista en especial? No sé si en teniu algun de preferit.
8: Aquí sí que l'amic Sepp Kuss, doncs, hòstia, sí que hauríem d'escombrar una miqueta cap a casa, però, hòstia, al final també amb el Carlos Verón, etcètera, etcètera, hi ha molta gent que ara ja, pues, per una cosa o per una altra, hi ha molt bon rotllo amb ells, i et diré aquí honestament que no tenim res preparat en el moment que passin ells, sinó que és simplement animar a tot Déu. Evidentment, quan veiem que passi el Sepp, tothom, doncs, n'estic convençut que es tornarà boig, però més enllà d'això, doncs, ja et dic, és disfrutar del moment i que la gent, doncs, visqui el que és el Tour de França, i, collons, ja que ho tenim aquí a casa, pues, disfrutar-ho com poques vegades podem.
7: I això és avui, no sé si demà també teniu alguna activitat o de cara al futur, hi ha alguns plans pel Tour d'Olord que avui, doncs, no se pot morir d'èxit d'aquesta manera, vull dir, no sé si cal avançar més.
8: No, per suposat. Sí que amb el Tour de França ja aquí s'acaba, perquè sempre fem un dia a l'any perquè ens entenguem, i, collons, ja que hem jugat aquí a casa, gas i disfrutar-ho, però aleshores sí que de cara al dilluns serà recuperar-nos, perquè per tota feina tindrem, i sí que aleshores després, a la festa major de Sant Llorenç de Morunys, fem, bueno, una cursa com popular, on la gent es disfressa, hi ha gent que allà es va estonyar-se, etcètera, etcètera, i això és el 8 d'agost allà a Sant Llorenç, i hosti, pues, també cerveses de la terra, hamburgueses també del Pepito, que també és d'aquí, de la Vall del Cardener, etcètera, etcètera. O sigui que tot sempre és de productors locals.
7: Jo, David, no sé si tu voldries fer-li alguna pregunta al
0: no,
7: Jordi,
0: no,
7: amb això del Tour d'Olord.
0: Fa temps que els segueixo, la gent del Tour d'Olord, són, vaja, una gent fantàstica, amants del ciclisme, i que allà on vagin la lien fort, i això crec que avui
7: que
0: no podien faltar aquí al Tour de França.
7: Ho hem d'explicar als oients. Jo havia de venir aquí a Montjuïc, no, a fer aquí a la plaça Carles Ibáñez, però qui em va posar en escena el Tour de l'Or va ser tu, David. Tu em vas dir, ostres, hi ha aquesta gent que la lien grossa, que fan festa grossa, que fan celebracions, per tant, segueix-nos i parla amb ells a veure si podem fer alguna cosa. I la veritat és que el que heu fet avui, Jordi, és històric, no?, per vosaltres.
8: 100%, o sigui, 100%. No, en cap cas ens esperàvem que hi hagués tantíssima gent. Sí que, evidentment, veus per xarxes que, collint, hi ha moltíssim d'interès, però, clar, les xarxes socials la toques que la gent presencialment es planti aquí, que quan veus doncs, això, centenars de persones, doncs, hosti, no et deixa d'impactar.
7: I amb quin missatge ens acomiadem?
8: Madafakes, a fotre casto al comerç local i a disfrutar del ciclisme i d'aquesta terra tan maca que tenim.
7: Doncs aquí ho tens, David, el Jordi Vallès, el fundador, podríem dir, no?, del Tour d'Olor, que ens ha atès aquí al Tot Gira després de la festassa, perquè hem penjat vídeos a les xarxes del Tot Gira. Això és una festassa que tenen aquí muntada a la plaça Carles Ibáñez aquí a Montjuïc.
2: Hem penjat aquestes imatges al nostre Twitter, també a l'Instagram. Acabo de penjar-ne doncs, un parell de gent amb barretina, entre ells el Marc Andrés, que per ser avui al migdia ha parlat amb el papa de Roma.
9: Sí, un aficionat vestit com el papa, eh?
2: Sí, i el Marc Andrés, no sé si has vist la imatge, David, te l'ensenyo.
9: El barretina, també amb barretina, clar que sí.
2: Per tant, el Marc també té la samarreta d'aquestes que regalava la gent del Tour de l'Or.
9: Molt bé, fantàstic. M'entorno
10: cap a l'etapa perquè ens acostem a Barcelona i estan passant coses. Ripo.
6: Sí, ara veiem a Quinn Simmons, que té algun tipus de problema mecànic o físic i atura la seva bicicleta. No, de fet, definitivament era mecànic perquè ja
9: el
6: li canvia el ciclista.
9: El campió americà, recordem-ho.
6: Sí, amb el seu look tan peculiar i estrafolari, cabell llarg, bigoti, tot això quan falten 47,6 km per arribar a la meta, i Alex Molinar, que continua fent gran l'avantatge respecte al pilot, ara ja eren 52 segons.
11: Això ens fa pensar que pot arribar a Barcelona escapat. Abans semblava que els atraparien abans. Jo crec que ara el que està fent el gran grup també és deixar l'escapada a una distància controlada. Així eviten que ataqui algú més, que se'ls coli alguna escapada més potent. Mantenen aquests dos i jo crec que ja dins el circuit de Barcelona l'equip que vulgui guanyar l'etapa apretarà i els atraparà. Però això és molt bo perquè podem primer tenir aquesta primera volta amb Molinar escapat. Això garantiria el mallot de la muntanya. Tindria el premi de creuar el circuit de Barcelona escapat, i hem vist també una imatge una mica confusa. Ha punxat Isaac del Toro, que és el segon home més potent de l'equip de l'UAE, del company de Pogacar, que a més seria l'home que més hauria d'ajudar-lo avui en el Castell de Montjuïc. I el que ha passat, no hem entès ben bé per què, però han passat els cotxes i no s'han adonat de l'averia del Toro. I s'ha quedat endarrerit, i el que ha fet l'UAE, que estàvem aquí ara amb un debat a la meta, si és legal o està fora de reglament, un mecànic ha baixat del cotxe, ha agafat la bicicleta i ha anat amb bicicleta el mecànic en contradirecció fins a arribar on estava del Toro per donar-li una bici, i llavors del Toro ha començat la remuntada en solitari. Després s'ha quedat un company, l'ha esperat, ha hagut de fer un esforç molt gran, ha arribat al grup, veurem si aquest esforç el pot pagar del Toro al final, i després també veurem si això que han fet està dins o no el reglament, i si per tant l'UAE, i en aquest cas del Toro i el mecànic, poden ser sancionats per aquesta acció, que hi ha un debat aquí a meta sobre si era legal o no.
10: Mira, m'ho poses en safata, Edu. L'UAE, a Pogacar, té el millor equip?
11: Sí, jo crec que de cara a la muntanya especialment sí que té el millor equip. Sí.
10: Val, ho dic perquè ahir Visma va fer una exhibició a la crono per equips, però és veritat que una altra cosa, una altra història, és 3 setmanes d'etapa, etapes dures, i aquí potser l'UAE està per davant del Visma.
11: Sí, està per davant, jo crec, com a equip. És veritat que el Visma és més especialista en un terreny com és el contrarellotge, però això és només l'etapa d'ahir. Les 20 que queden són d'un altre caire i té un equip plegat d'estrelles. L'UAE i el mateix del Toro, si no estigués Pogacar o no fos company d'equip de Pogacar, seria un dels grans candidats a guanyar el Tour, i de fet hi ha molts especialistes que aposten per Pogacar primer, del Toro segon. A mi em sembla una mica agosarat, especialment perquè algun dia haurà de treballar per Pogacar i aquest treball l'acusarà, però realment del Toro té capacitats per estar entre els 5 primers del
10: Ara
11: Tour.
10: Ara tenim imatges, per cert, del gran grup. Efectivament, com deia el Ripo, s'estan aturant una mica, i per tant fa la sensació que estan aixecant una mica el peu del pedal, esperant la guerra que hi haurà a Montjuïc. Hem vist, per exemple, ara el desviament que passa en Vicenç dels Horts, perquè la gent es faci una idea d'on són ara mateix els ciclistes.
6: Sí, i per cert, és una etapa que inicialment era una mica més llarga i passava per altres llocs. Era de 182 quilòmetres i havia d'entrar a Collserola, però per la pesta porcina l'organització del Tour va haver de modificar aquest recorregut. El va fer una miqueta més curt. Inicialment els ciclistes havien de baixar per Sarrià, però ara el que faran és continuaran per la N340 i passaran per Sant Feliu, per Sant Just, per Esplugues, i entraran pel carrer de Sants. Vull dir que passarà per més ciutats, però ens perdrem una miqueta de Collserola, que també...
2: Clar,
8: hauria que coneixem les carreteres d'aquí.
10: Hauria estat exacte. Molt bé. Hauria estat un punt més dura l'etapa, eh? Amb el pas per Collserola, òbviament. Ja que parlàvem ara de qui té millor equip, si el Bisma de Vingegaard o l'UAE de Pogacar, crec que va quedar ahir obert un dels temes quan ens preguntàvem com s'ho va fer el Tour per decidir qui seria el mallot verd i el mallot de la muntanya. El groc estava clar, que era el ciclista que tenia el millor temps, que va ser Vingegaard, i el mallot blanc, el de millor jove, també estava clar, el millor dels joves, que en aquest cas és Juan Ayuso, però ens quedava aquest dubte, i ja ho hem resolt, Edu. En el cas de la muntanya és el que ja intuïem ahir, que va ser Pogacar qui va ser el més ràpid en l'ascens final, cosa que també ens dona una dada important, que és que de tots els ciclistes que van participar i la crono per equips, malgrat va guanyar el Bisma de Vingegaard, el més ràpid pujant Montjuïc va ser Pogacar.
11: Sí, això ens diu que com a equip ho va fer millor el Bisma, però que a nivell individual en la pujada final el més fort, una vegada més, va ser Tadej Pogacar, que en aquests gairebé 3 quilòmetres estaven cronometrats a part i va ser el que va pujar en menys temps, que tampoc és una cosa que ens sorprengui. I en quant a la regularitat, que era el que més dubtes ens despertava, el que va decidir el Tour per evitar que quan passa una prova com aquesta siguin tots el mateix equip, va decidir que el ciclista que passés primer, marqués el millor temps en el primer punt intermig, és a dir, el quilòmetre 5 de la cursa, aquest millor temps el va fer Ineos, i en aquell moment just del pas per aquest punt, qui estava al capdavant del relleu era Egan Bernal. Després Egan Bernal va acabar a la posició número 80, però en aquest punt del quilòmetre 5 és formalment el ciclista que va fer el millor temps i per això porta avui el maillot verd.
10: Bé, doncs...
12: També els dinat bé que sigui Egan Bernal. Sí. És a dir, que no és un altre que potser no tingui tant cartell. I deixa'm afegir, Edu, que en la pujada aquesta Pogacar li va treure 7 segons a Vingegaard.
10: 7 segons, eh? És a dir, Pogacar va ser 7 segons més ràpid en la pujada a Montjuïc. Sí, ho dic perquè al final són conclusions importants a subratllar, tenint en compte que ahir la imatge que tenim és Vingegaard vestit de groc. Però clar...
12: I que sembla poc, ara diu 7 segons. Bé, no és per tant, però la pujada tampoc era molt llarga,
10: era curta. Per tant, avui molt interessant avui, que passi.
11: Avui hi ha bonificacions a línia de meta, el guanyador bonifica amb 10 segons. Ara hi ha una diferència de 12 entre Pogacar i Vingegaard. Si arribessin junts, encara que guanyi Pogacar, a més Vingegaard també s'emportaria bonificacions, que són 10, 6 i 4, però si Pogacar guanya amb 10 segons i Vingegaard no és dels 3 primers i treu més de 2 segons, és molt probable que Pogacar llavors agafi el mallot groc, que a més de la diferència en meta s'han de comptar aquestes petites bonificacions.
10: Està clar, 42 quilòmetres per arribar a la línia d'arribada, per tant, ens acostem a Barcelona, situació de cursa, segona etapa del Tour, Francesc?
12: 42 quilòmetres i mig per la meta, continuen dos escapats, entre ells el neerlandès Ulti Alex Molinar, el pilot roda a 43 segons.
10: Som els del Tot Gira, en directe des de les 4 de la tarda avui fins a les 9 de la nit. Recordeu, avui, hora mundial, hora futbol, a les 6 de la tarda amb una entrevista de primer nivell. Avui, Gavi, el jugador del Barça, serà als micròfons del Tot Gira des de Dallas, on demà juga Espanya contra Portugal. Partidàs demà als vuitens de final d'aquest mundial. En parlarem a partir de les 6, un cop acabi aquesta etapa del Tour. Però els nostres ulls, a banda del Tour, a aquesta hora també se'n van cap a Silverstone, cap a la Fórmula 1, perquè és un moment important, Damià, perquè hem vist algun Ferrari com el de Hamilton entrant a boxes, encara el Ferrari de Leclerc al davant.
13: Volta 25 de 52, per tant, encara no hem arribat a l'Equador. Som a peus de l'Equador. Lidera Leclerc, 3 segons sobre Antonelli, 20 segons sobre Norris. La quarta posició per Verstappen, la cinquena per Russell, la sisena per Hamilton. Verstappen, Russell i Hamilton ja han fet el canvi de rodes. Els tres primers, Leclerc, Antonelli, Norris, no. Sobre el paper, tots anirien a una aturada i aquest sí que seria ja el moment a partir del qual alguns haurien de fer el pit stop, insistint, Verstappen, Russell i Hamilton. L'han fet, Hamilton en sisena posició, un Hamilton que ja ha complert els 5 segons de sanció i que continua tenint problemes parlant constantment amb el garatge per coses que van sorgint en el Ferrari.
10: Avui Alonso continua amb el seu viacrucis, eh? De fet, ja ha tingut problemes en la volta d'escalfament, se li ha aturat el monoplaça.
13: Sí, ha pogut sortir finalment, ara és tercer per la cua, però ja va amb volta perduda, mentre que Carlos Sainz ocupa la 13a posició.
10: Aquest Aston Martin no funciona, eh?
13: Bé, tu saps que Alonso ha guanyat una cursa avui, la saps, no? No. Amb Aston Martin, una cursa de Lego.
10: De Lego?
14: Sí.
10: Què vols dir?
14: Eren uns cars de Lego elèctrics que han fabricat, abans de la cursa han fet una cursa de veritat, una cursa de veritat amb els cars de Lego, i ha guanyat Alonso.
10: Però, és a dir, els pilots anaven muntats en el monoplaça de Lego, fet sí, de Lego, elèctrics. Amb el seu motor elèctric.
14: Amb el seu
10: i el més ràpid, i eren tots els pilots del Mundial?
14: Sí, tots els pilots del Mundial, i a més, fins i tot el president de la Federació Internacional.
10: I el que ha guanyat és Alonso.
14: Alonso, perquè a més, hi ha hagut alguns llestos que han volgut tallar per una escapatòria, s'han quedat tots atrapats, i deu ser això que li ha donat l'avantatge.
10: Home, però ara estava pensant, Damià, un cotxe, encara que sigui elèctric, però de Lego, si xoca l'un contra l'altre o si va parar contra una tanca, es deu desfer, no? Les peces de Lego són molt delicades.
14: Entenc que aquests cotxes estan ben ensamblats i segurament li han posat una mica de pega entre peça i peça.
10: Val,
14: el que passa és que jo continuo pensant que aquesta mena de shows previs a les curses, amb aquesta mena de vehicles, poden arribar a ser perillosos.
10: Bé, ara mateix tenim un canvi de líder, És Antonelli qui va davant per davant de Leclerc.
14: Antonelli
10: perquè deu haver entrat Leclerc, potser?
14: Mira, estàvem pendents de parlar, tu i jo. Charles Leclerc, que és, efectivament, ha entrat a canviar pneumàtics, ha sortit amb el pneumàtic dur, ara ho podem confirmar. Per tant, Antonelli, encara el líder, no ha entrat. Antonelli, que és el nou líder d'aquesta cursa, 26 de 52, Antonelli sense canviar, Leclerc segon amb canvi, Norris tercer sense canviar, Verstappen quart amb canvi.
10: I mentrestant a Wimbledon, a Londres, pendents de Novak Djokovic, que s'enfronta al rus Safiulin. Com van les coses, Gorina?
2: Doncs ha guanyat també el segon set al serbi per 6-3, després s'ha aturat una bona estona al partit perquè el rus ha demanat permís per anar als vestuaris, ara han tornat i sembla que ha tornat amb energies renovades perquè ha guanyat el primer joc 1-0. T'he dit que m'ha flipat aquesta història del Lego, que quan parlin ara de...
10: M'ha estranyat que no fiquessis cullerada, Gorina.
2: No, he pensat, a partir d'ara, quan parlin de canviar peces pel cotxe i tal, serà literal, no? Seran peces de Lego, molt bé.
10: Bé, sí, doncs sí. Això. Djokovic, de moment dominant, 7-6-6-3, i de moment sembla, fa la pinta, que té el partit controlat,
2: Sí, a veure aquest tercer set, si trenquem aquesta estadística fatal pel rus de no haver guanyat mai un set a Djokovic, o si el serbi certifica per la via ràpida el seu pas, el que serien ja els quarts de final. Pilota la xarxa de Djokovic, 0-15, 1-0 per Safiulin.
4: Això és el Tour. Això és el Tot Gira. Amb David Lopé.
10: I compte, moment important al Tour, perquè un dels ciclistes importants, Francesc Ripoll, el francès, el jove francès Pol Sexes, ha tingut algun problema.
15: Sí, de fet, s'ha hagut de canviar la bici amb un company d'equip que l'ha esperat, i Sexas, que evidentment és el cap de files de Decathlon, ha tirat i ha deixat el seu company una miqueta més enrere, i ara veiem una imatge, diria, entranyable, perquè ja veiem el pilot a només 7 segons d'Alex Molinard i d'Engelhardt, i bé, els hem vist tots dos mirant cap enrere dient, noi, ens atraparan, i tots dos s'han abraçat, han picat de mà de forma amistosa, com dient-se, mira la que hem liat, ho hem fet molt bé, ara ja hem de donar pas a uns altres.
10: Mira, ara mateix veig, Edu, que es deixa Sexes, és poc, 19 segons sobre el gran grup, que suposa, segurament, veient el ritme que porta el gran grup, no tindrà problemes per connectar. Però bé, compte, això et demostra, Edu, que tots els grans han d'estar alerta.
16: Sí, a més estem veient molta punxada de roda, ho vam veure ahir i ho tornem a veure avui, i a més de corredors importants, perquè abans hem vist a Kwiatkowski, un és campió del món, hem vist abans el que comentàvem del Toro, ara Sexes, l'únic que mira, el Decathlon això està molt atents, tenen un company que va sempre a prop, en aquest cas és Pareig Pentre, el germà del Pareig Pentre, entre cometes, més conegut, el que va guanyar l'any passat al Mont Ventoux, i ràpidament, per no haver d'esperar el cotxe, li ha deixat la bicicleta. Això sempre ho fa un ciclista que és més o menys de la mateixa talla, i així ja en el tram final d'etapa no han de perdre més temps. Per tant, han estat ràpids i això permetrà a Sexes, jo crec, tornar al grup ràpidament.
10: Mira, s'emociona la Nàdia Roig, perquè entren a Sant Just, a casa de la Nàdia, estan entrant els ciclistes. Sabeu aquell edifici, l'edifici... no recordo com diuen.
14: Walden.
10: L'edifici Walden, que és d'en Bofill, no?
14: Sí.
10: Que té aquesta forma tan característica, de color vermell, que tots recordeu, no?, a Sant Just. Doncs bé, estan just fent aquella recta en què l'edifici Walden et queda a l'esquerra. TV3, per entendre'ns, els queda a la seva dreta, per tant, estan com aquell qui diu arribant Ripoll a Barcelona,
12: Sí, sí, queda molt poc. Ara, mira, ens encén uns edificis també de Sant Just d'Esvern, a punt d'entrar els ciclistes per Barcelona. Passaran ara també per Esplugues, per l'Hospitalet. Ara hi ha una petita rampa, veiem el pilot a punt d'arribar i d'atrapar a Àlex Molinar i Engelhardt, que no es donen per vençuts, i després els ciclistes ja entraran per la zona del carrer de Sants.
10: És interessant, perquè ja sabeu que la realització del Tour decideix què destaca de cada població. Ells, per exemple, ara han decidit que l'edifici Walden és l'element destacat, l'han enfocat, s'ha vist la gent que sortia als balcons per seguir la caravana del Tour. Per aquí tu i jo, Edu, hi hem passat algunes vegades corrent, eh?
16: Unes quantes corrent i unes quantes amb bici. I aquesta rampa també, sembla també que no és
10: dura,
16: res,
10: però... És dura, aquesta rampa, sí.
16: Sí, quan sí, vens, pica, pica. Aquí, per exemple, quan els cicloturistes catalans, quan anem a Montserrat, moltes vegades tornem per aquí. Llavors, quan ja portes 100 quilòmetres a les cames i fas aquesta, que sembla una pujadeta, se't fa llarguíssima.
10: Sí, sí. I ara ens ensenyen, mira, el monestir de Pedralbes. Ens l'estan ensenyant a la realització perquè d'aquí no res arribaran també a la zona de la Diagonal. Per on entraran exactament a Barcelona?
12: Entraran, no entraran per la Diagonal com a tal, sinó que entraran pel carrer d'abans, per la zona d'abans que el carrer de Sants. Ara no ho tinc aquí.
10: D'acord, sí, sí.
12: Ja però per la Nacional 340, vaja, és la carretera la que agafes quan surts d'Esplugues, vas a l'Hospitalet, no entren per la Diagonal com a tal.
16: Just per sota el Camp Nou, per entendre's.
10: Això mateix. I el Camp Nou el veuran, per tant, o no, Edu?
16: Sí, home, el veuran... si miren cap al costat, cap a l'esquerra en un moment, el veuran.
12: S'hi hauran de fixar ahir una
16: també,
12: mica, no?
16: Ahir també la imatge de l'helicòpter va haver un moment que també va passar per sobre el Camp Nou i també va ensenyar molt als espectadors del Tour, i avui que passen a gairebé 100 metres segur que el tornen a ensenyar.
10: Molt bé, doncs, pendents d'aquests 11 segons, que encara manté, sembla allò que sí, resisteixi. Sí. Àlex Molenar s'hi ha atrapat al gran grup, són 11 segons de marge, i la sensació és que vol entrar a Barcelona, ha escapat. Mira, ens ensenya ara mateix a Pol Sexes, eh? Compte, exacte, perquè veiem que du embenat el colze o l'avantbraç esquerre.
12: I ha de tornar a parar, no?
16: Sí, imagino que ara tornarà a la seva bici. Sexes,
12: i ara li tornen a canviar el cotxe de Caldón, ha parat darrere i ara torna a pujar Pol Sexas, que o bé no acaba d'estar arreglat el seu problema o bé no estava còmode amb una bici que no era la seva.
10: Li han canviat la bici.
16: Segurament no estava còmode amb la bici del seu company i els ha obligat a tornar a parar en un moment on la cursa ara anirà molt ràpida, per tant ara li serà més difícil i sobretot tindrà un desgast important. Aquest pràcticament el podem descartar ja per l'arribada, tot i que era un dels corredors que podia lluir-se, però aquest desgast el pagarà, i les ferides que portes per això són de la caiguda que va tenir la Dauphiné, que va al final que dia va haver d'abandonar.
10: No és que hagi caigut, sí, sí, sí. No, simplement no un problema mecànic avui, eh?
16: No, les ferides les portava, les porta des de la Dauphiné, ja les ha portat aquests dies en totes les entrevistes.
10: Sí, sí, sí, sí, ja. Ara ho veiem, està intentant agafar el ritme darrere del cotxe de Decathlon, no sé si això ho pot fer perquè realment va a rebut del seu cotxe.
16: Teòricament no, però és una trampa, entre cometes, una mica permesa. Quan és una avaria, un problema, no t'has quedat perquè no tenies més forces, ha sigut una avaria, aquí es fa una mica la vista grossa perquè puguin tornar al grup, ho fan habitualment.
12: I Sexas, que està a uns 40 segons del pilot, també hi ha el seu company de Decathlon, que pobret l'ha hagut d'esperar i ara l'està seguint. Ara et dic quin Aurelien, és aquest ciclista.
16: Paret Pendre, Aurelien, que és el germà de l'alt que deia abans. Hi ha un que és el Valentí, que és el famós.
12: Exacte, sí. I això de la bici, clar, ara estem en una època on es mesura el mil·límetre, la bici, l'alçada dels pedals, de tot el quadre es fan aquests estudis. Llavors, clar, segurament Sexas, amb les hores que es passa sobre la seva bici, que està feta expressament per ell, si ha de fer una etapa exigent amb una bici que no li acaba d'anar còmoda, doncs és normal que pari perquè li donen una bici que ja està arreglada.
10: Carrer de Sants i carrer de la Creu Coberta, l'entrada a Barcelona.
12: Rico.
10: I això, per la Creu Coberta, carrer de la Creu Coberta arribaran a plaça Espanya, i aquí a plaça Espanya és on ja accedeixen al circuit tancat de Montjuïc enfilant cap a l'avinguda del Paral·lel, i aquí comença el circuit i per tant el moment, diguem-ne, de les emocions.
12: Ara imatges del Tibidabo.
10: Tibidabo, sí, l'estem veient ara mateix. El temple expiatori del Tibidabo, el punt més alt de Barcelona. Bé, ben aviat començarà aquest tram de Barcelona, moment important d'aquesta segona etapa del Tour, i encara resistint Àlex Molenan, el ciclista del Caja Rural, en companyia, recordem-ho que no va escapat sol.
12: Sí, sí, amb Engelhardt, i ara compta la imatge que hem tingut dels tres ciclistes que estaven enrere, entre ells Pol Sexas. No sé si ha tingut algun incident amb el cotxe, que els han hagut d'esquivar fent una mena de ziga-zaga perquè el carrer s'estava fent cada cop més estret, i hem estat a punt de tenir una ensurta.
16: Crec que ha frenat un cotxe del Total Energies, ha frenat de cop per assistir a un corredor seu, i ells, que anaven agafant la roda del cotxe, no estaven pendents d'aquesta frenada brusca i gairebé se'l mengen.
12: Perillós, això,
10: Bé, 34 quilòmetres per arribar al final d'aquesta segona etapa, i aviat ja als carrers de Barcelona. Què està passant, Fórmula
0: Fórmula 1 a Silverstone, Damià.
14: Volta 31 de 52, Antonelli continua líder, però Antonelli encara no ha canviat pneumàtic, estratègia superradical del líder, al darrere Leclerc a 14 segons, a 30 la lluita per la tercera posició entre Verstappen, Russell i Hamilton.
0: Bé, doncs ara mateix molt obert, aquest gran premi de Fórmula 1. Antonelli primer, líder del Mundial amb Mercedes, Leclerc amb Ferrari, que és segon, Verstappen amb Red Bull, que seria tercer. En recorda'm quants d'ells han fet una parada i qui no l'ha fet encara.
14: L'únic que no l'ha fet és Hamilton, la resta l'han feta.
0: Molt bé, perfecte. I Djokovic el tenim encara dominant.
14: Perdona, Antonelli és l'únic que no l'ha feta.
0: I dèiem que Djokovic dominant el seu partit, però un problema és el tercer set.
2: Ha perdut el servei, s'ha posat Safiulin 2-0, s'ha empipat com una mona Djokovic, si algú pensa que amb 39 anys allò li ha baixat el caràcter, que ni s'ho imagini, i escolta, un Djokovic empipat és encara més perillós. El següent joc ha trencat el servei del rus com si res, 2-1, servirà Djokovic per tornar a posar l'empat a 2.
0: 6 minuts i les 5 de la tarda, fem una pausa i de seguida el desenllaç de la segona etapa del Tour, ja a Barcelona.
17: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
18: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
19: Víctor Fernández, alias
20: El Pajarito.
17: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
21: És una superació estar aquí.
17: Ni per diners.
22: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
17: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
23: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
24: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
25: Sí, estic molt content amb mi mateix.
17: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana. Urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
17: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
27: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
28: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
29: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
30: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
17: Construint el canvi. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
17: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
31: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
17: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
31: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
32: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
31: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
33: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
31: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
33: Perquè no controlem a vegades les emocions.
31: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
32: Comencem.
4: Pogacar a casa.
5: Tadej Pogacar a fait de ça un objectif, remporter les 5 monuments la même saison. Ça n'a jamais été réalisé. Aujourd'hui, il s'est défait de tout le monde.
4: Vingegaard a casa.
34: Vingegaard now starts the move. The red jersey wants the triumph at the top of this final climb at Pola de Mondo.
4: El Tour, el Tot Gira, amb David Clopés.

0: Edu, ja es veu, que hi ha els nervis, el que ens adverties, La posició ha de ser molt, molt important per començar a prendre aquestes corbes, aquests rebots tancats.
1: Ara han girat aquí al carrer Palau d'Àries i aquí veureu que la carrera es va estretant a poc a poc i s'estreta més al final. Aquest era el punt clau i de moment ja hem vist que UAE, Lidl i Alpecin, per banda del punt, de moment són els tres equips que estan mirant d'agafar aquesta posició capdavantera.
2: Ara està...
1: També veig ara Education Fest que apareix. També per la primera pujada del castell, que serà tot just darrere. Ara, quan sortim d'aquí, pujaran l'avinguda del Miramar. Aquest revolt també en deien que s'havia de tenir en compte. Aquí, com veieu, cada cop més estret. I d'aquí res tenim pujant al castell ja.
2: I de moment han passat bé aquest primer revolt. De moment veiem l'UAE i l'Education First que han agafat les posicions. També veiem ciclistes intentant agafar posició per la banda esquerra i el pilot que s'ha estirat moltíssim fent pràcticament una línia recta. Ara comença l'equip a fer la primera pujada al castell de Montjuïc, la primera de les tres que veurem en aquesta segona etapa del Tour de França a Barcelona. 1,6 quilòmetres amb una mitjana del 9,3% i amb rampes a la recta final del 13%. Comença la primera pujada. Veurem si tenim Mambo. De moment, cap ciclista intenta fer un atac.
0: Bé, doncs és el moment decisiu d'aquesta etapa del Tour. També moment decisiu a Silverstone Formula 1. Què passa, Damià?
3: Volta 36 de 52. Entra el líder Antonelli. Per tant, tindrem canvi de líder. Ha estirat els pneumàtics a 35 voltes. Aviam en quina posició surt. De moment, Leclerc ja és líder. Segona posició per Antonelli. Tercera per Verstappen.
0: I arriben les rampes dures a Montjuïc.
2: I veig a Pogacar bastant ben situat amb el seu mallot de la muntanya darrere del seu company d'equip. Veig Education First, veig també a Lidl. De moment van pujant tots junts, no hi ha ningú que de moment provi a atacar.
1: I ara ja hi apareix Vingegaard, ara abans no el vèiem i ara sí que apareix també just darrere de Pogacar, també a les primeres posicions. Ara ja hi són tots.
2: Sí, sí, al final és el que dèiem, avui és una etapa d'aquestes maques i que hi hauran ciclistes, per molt que sigui la segona etapa, que buscaran ja a buscar alguna cosa a la general.
0: Ara és el tram del 13%, ara comença aquesta rampa més dura.
2: Aquí són les rampes dures, veig algun ciclista d'Education First que ja li fallen les forces i veiem, mira, a Vingegaard just darrere de Tadej Pogacar, que té davant un company d'aquí per continuar llançant-lo.
1: I no ho hem dit, però Pol Seixas, just abans de començar el circuit, ha aconseguit arribar al grup.
0: El que passa que ja veurem en quines condicions, Edu. No estarà per guanyar l'etapa, ni molt menys.
1: No crec.
0: Per minimitzar riscos, ja està.
1: També m'ha estranyat que no deixés més gent al seu equip per ajudar-lo.
2: Sí. I la corba tancadíssima,
0: I l'UAE marcant el ritme, Ripo, marcant fort el ritme perquè ningú s'atreveixi a intentar atacar.
1: Sí, la curva que han fet ara, perdona, crec que és la del club de tir. Comentàvem ahir que era l'altre punt crític que tenien identificat els equips.
2: Sí, sí, i Tadej Pogacar, que sembla que té de moment aquesta pujada controlada, no sembla que hagi d'intentar atacar en cap moment.
0: Ara estan passant per la zona del Tir Olímpic de Barcelona, perquè visualitzeu, en cada moment per on passen els ciclistes, i de seguida començaran aquesta rampa final cap a l'estadi, cap al castell de Montjuïc,
2: La rampa ja pica fins al 14% i ho pugen com si res, falten 400 metres per acabar aquesta primera pujada
0: aquí,
2: al castell de Montjuïc.
0: Sí. Aquest és el punt més dur.
2: Ple a vessar. I
1: aquest
2: de moment,
1: pels nostàlgics... Ningú... Perdona, Ripo, deia que aquest pels nostàlgics és on es feia sempre la mítica escalada de Montjuïc, que alguns de vosaltres ja no havíeu nascut quan la van deixar de fer, però aquí es feia... I era la imatge més mítica de Barcelona, que els ciclistes pujant per aquestes rampes.
0: És just on hi ha el monument de la Sardana, Edu?
1: Sí, efectivament, i és el punt segurament més maco de l'etapa, on hi ha més públic i on veurem les imatges més icòniques del dia d'avui.
2: Veiem també a Remco Evenepoel d'Albora, darrere de Jonas Vingegaard. Els tenim tots aquí al davant, Pujant
1: també
2: el 14%.
1: Ayuso, recordem 13... que va amb maillot blanc, no porta el del Lidl, és el maillot blanc de millor jove.
0: Som a la zona d'aquesta rampadura, aquí, al monument de la Sardana, on hi tenim el Marc Andrés. Marc, veus els ciclistes?
4: Mira, tot just els últims ha passat el...
0: Ens arriben dificultats al Marc Andrés, hi ha moltíssima gent, molta concentració, perquè efectivament a Ripoll hi ha molta gent, un dels trams bonics del recorregut, sens dubte.
2: La imatge és preciosa, moltes estelades, moltes banderes catalanes, banderes també de totes les nacionalitats possibles, amb una pujada que s'està estrenyent cada vegada més, a punt de coronar també.
0: I ningú ataca, ningú ataca, és important remarcar-ho.
2: De moment la primera no. I estem pendents també d'aquestes pujades...
1: No deia, perquè no poden, perquè el ritme que està posant UAE és fortíssim, precisament per evitar que ningú ataqui.
2: Això ho deuen tenir treballat i Pogacar, jo crec que

0: que sap que això es trencarà quan ell decideix.
1: Bé, i ara veig que suavitza perquè ja ha passat la part més dura d'aquesta rampa. És la primera passada, en seran tres. La primera passada, ara vindrà el descens de nou fins a la plaça Espanya i de nou iniciar el circuit cap a paral·lel per de nou fer aquest ascens que ja hem pogut comprovar que és dur, però de moment l'UAE marcant el ritme fort i ningú ha estat capaç d'atacar perquè el ritme és altíssim. Veurem com es decideix aquesta segona etapa del Tour. Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Aprofitem aquest moment de descans, de calma tensa al Tour de França per fer també un cop d'ull a les notícies. Amb la Berta Torrades. Berta, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: De què estem pendents a aquesta hora?
2: Doncs de l'incendi que crema amb força la Catalunya Nord, que ja ha cremat més de 1.500 hectàrees a la zona de Trevillac, que està entre Prada i Perpinyà. Va començar ahir al vespre i aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. I ho explicàvem fa una estona, perilla la tercera etapa del Tour de França, que hauria d'acabar demà als Angles, a 70 quilòmetres només del perímetre on està aquest incendi. L'organització de la prova ja ha avançat que es planteja o bé alterar-ne el recorregut o bé directament anul·lar-la. En tot cas, abans que acabi el dia, s'han compromès a prendre una decisió. I més incendis en aquest cap de setmana negre marcat pels focs. Els bombers ja han estabilitzat, en aquest cas, el foc que s'ha declarat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. 11 dotacions miren d'extingir aquest foc que ha obligat a confinar dues colònies del municipi. En declaracions d'aquesta emissora, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, el Marc Giribet, celebrava que la virulència inicial de les flames hagi disminuït.
3: Bé, l'incendi avança, diguéssim, de manera més tranquil·la. Per tant, la situació ara mateix és molt més favorable que fa uns minuts, unes hores enrere.
2: I, evidentment, també molt pendents de l'incendi que ja també està estabilitzat. En vam parlar molt ahir durant tota la tarda i també tota la nit, que és l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers expliquen que mantenen un ampli dispositiu perquè la marinada que bufa aquesta tarda encara els preocupa. De fet, en aquesta hora hi ha 400 efectius dels bombers que continuen treballant. Per tant, ja ho veus, David, molt pendents d'aquests incendis. Ara també ha sortit un altre a Castelló. Per tant,
1: no parem,
2: sembla que serà
1: no
2: també un diumenge.
1: I amb una ala de calor. Per tant, molta precaució i sobretot doncs, evitar res que impliqui encendre una guspira. El que va passar, el que va fer començar l'incendi de les Gavarres va ser una negligència humana i el 95% dels incendis comencen així, amb negligències humanes. Per tant, precaució. Gràcies,
2: Berta. Moltes gràcies. Fins ara.
4: Això és el Tour. Això és el Tot Gira.
1: Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Som els del Tot Gira en directe des de les 4 avui fins les 9 de la nit. Avui centrats en aquesta segona etapa del Tour. Ja som al circuit tancat de Montjuïc. Primera passada gairebé completada, on hem pogut comprovar que aquí qui mana és l'equip del vigent campió, de Tadej Pogacar, de l'eslové. Han marcat un ritme tan i tan alt que ningú ha estat capaç d'intentar ni tan sols fer un atac en aquelles rampes dures que tornarem a veure dues vegades més al Monument de la Sardana, a la rampa, a la pujada al Castell de Montjuïc. Ara mateix, Francesc Ripoll, en quin punt ens trobem?
5: Doncs mira, acaben de passar ja els ciclistes per la primera de les tres passades que faran per la línia de meta. Han passat al davant d'on estem nosaltres explicant aquesta etapa i ara comencen els ciclistes a baixar l'avinguda de l'estadi al carrer dels Jocs del 92 i carrer del Foc i aniran per la zona franca abans de tornar a començar per segona vegada aquest circuit. I per cert, una cosa important pel mallot de la muntanya, qui ha travessat primer aquesta pujada en primera posició ha estat el nord-americà de l'UAE, Brandon McNulty. Per tant, si no és ell qui passa les següents dues vegades com a primer a la línia, serà l'Àlex Molinar, el neerlandès Lutti, qui tingui aquest mallot de la muntanya.
1: Primeres conclusions, Edu, en aquesta primera volta al circuit de Montjuïc, és que malgrat el bisme tenia el mallot groc, el mallot de Jonas Vingegaard, aquí qui ha manat ha estat l'UAE de Pogacar.
6: Està clar que Pogacar vol l'etapa, ha posat l'equip a treballar, ha posat McNulty a posar aquest ritme infernal. Ara, clar, per televisió, imagino que us ensenyen la part capdavantera del grup. Aquí els hem vist passar,
1: sí,
6: completament trencats, sí, encara estan passant corredors i el gran
1: encara
6: grup
1: passa,
6: ha quedat,
1: sí,
6: reduït a 30-40 corredors. És a dir, la destrossa que ha fet McNulty, perquè ho ha fet ell sol a la primera pujada, ha estat molt bèstia. Entenem que la tàctica de l'UE a la segona volta serà el mateix, seguir desgastant el grup, perquè a més els rivals perdin també companys d'equip i Pogacar ja atacaria a la darrera volta, perquè entre el Castell i l'arribada a meta encara hi ha 4 o 5 quilòmetres, ho hem pogut veure.
0: Mira, algun ciclista així una mica cèlebre que s'ha ja despenjat, Hirschi, el suís, Kwiatkowski, Bokelen, ciclistes que ja no estan aguantant aquest ritme dur. Alaphilippe també s'ha deixat anar.
6: I Romain Grégoire, que és un francès que molts analistes posaven entre els grans favorits per l'etapa d'avui, ha punxat roda. Per tant, un dels candidats a la victòria que queda fora, en aquest cas, per un problema mecànic.
0: Un ull posat al Tour, però també un ull posat a Silverstone, perquè ens deia fa un moment el Damià Aguilar que Antonelli, el líder del Mundial a Mercedes, era el líder, ara ho torna a ser Leclerc amb Ferrari. Hi ha hagut moviment a boxes.
7: Bé, perquè ha fet el canvi. Volta 41 de 52. Antonelli en moda remuntada amb uns pneumàtics molt més frescos que els del líder Charles Leclerc. Ara mateix la diferència entre Leclerc i Antonelli, que és de 4.9. Al darrere Hamilton a 20.1 segons, tercera posició per ell, i la quarta per Verstappen a gairebé 30 segons. Antonelli a la casa del líder, però ha tingut algun problema. Antonelli està tenint algun problema en la lluita per la segona posició i ara està comunicant-se per ràdio amb el seu equip. No sabem què li pot haver passat a Antonelli. Falten 10 voltes. Leclerc lidera, Antonelli entra, Leclerc més a prop de la victòria.
0: I mentrestant a Wimbledon, Novak Djokovic en guanya 2-16-0 davant Safiulin, el rus, però en recordem que té un trencament a boll, oi? Davant el rus en aquest tercer set.
8: No, ara estan equilibrats.
0: Ja estan equilibrats, els ha recuperat.
8: Havia recuperat el break Djokovic, però ara té dues pilotes de break Safiulin, perquè el rus ha demanat l'atenció mèdica, igual que ha passat entre el segon i el tercer set, ha estat molts minuts, guanya el punt espectacular Djokovic, salva dues pilotes de break, però encara ha de salvar una tercera, i li ha trencat totalment el ritme al servi, que abans ha perdut el servei. Veurem si ara aconsegueix conservar-lo, però està clar que aquestes aturades que va demanant Safiulin estan perjudicant a Djokovic.
7: Surt Antonelli, però surt en cinquena posició. Un Antonelli que ha hagut d'entrar al garatge per canviar el morro del seu monoplaça. Per tant, ara mateix, Antonelli molt lluny de pujar al podi. Falten 10 voltes. Leclerc lidera sobre Hamilton, Verstappen, Russell, Antonelli i Norris.
0: Ara deu fer temps, no?, que dos Ferraris no ocupen les dues primeres posicions del podi.
7: Hauríem de veure les estadístiques, però recordeu que Ferrari només ha guanyat una cursa aquesta temporada, sí, i va ser amb Hamilton al circuit de Catalunya.
0: No va quedar pas segon un altre Ferrari, no va quedar Leclerc segon aquell dia. No va ser Leclerc.
7: No, van ser els Mercedes.
0: Per tant, hauríem d'anar bastant enrere. Queda cursa encara, eh?
7: Un doblet de Ferrari està molt bé. I últimament ja, si te'n recordes del Gran Premi de Catalunya, que vam dir que Ferrari havia fet l'estratègia correcta, doncs sembla que aquest cap de setmana també, evidentment, amb aquest problema que ha tingut Antonelli, que ha hagut de canviar el morro.
0: Passen 11 minuts de les 5 de la tarda, ja hem fet la primera passa del circuit. Som ja, de fet, en aquesta segona etapa del Tour de França, a la segona volta, i compta també la gent, perquè hem vist la imatge, Francesc, sí, d'un aficionat que llançava una bandera i que s'ha enganxat a la cadena d'un ciclista i l'ha obligat a aturar, sí, i no sé si ha hagut de canviar la bicicleta.
5: Em sembla que ha estat de Quentin Paixer, sí, de Grupama, era una bandera, em sembla que era de Colòmbia, se l'ha enganxat a la roda darrere, a la zona del canvi de marxes, l'ha pogut arrencar, i de fet ha trencat gran part d'aquesta bandera, però se li ha quedat una petita part d'aquesta bandera a la roda, no li permetia avançar, i ha hagut de parar. No sé què és el que ha passat, sí, però sí, estava emprenyat com una mona.
0: Normal, normal. Bé, ara mateix som a la segona passa del circuit, i aviat tindrem l'ascens de nou al castell,
5: Exacte. En el moment en què ens ensenyen imatges de la ciutat de Barcelona, que no és a Montjuïc, ara a la Casa Milà, la realització del Tour, i continua l'UAE liderant i manant en aquesta recta final de l'etapa. És Brandon McNulty fent la feina per Pogacar. S'estan deixant les cames de la Pogacar, que s'hidrata. Veiem també darrere Jonas Vingegaard, Ayuso, també darrere Richard Carapaz i altres noms que s'han quedat enrere, com per exemple és Pitcock del Q36.5, o també vist Lenny Martínez, que no han pogut seguir aquesta zona de davant.
6: I és un dada important, al ser un circuit i estar el grup tan trencat, els favorits ja van sense cotxes al darrere. A part de la velocitat, qualsevol problema mecànic ara ja seria definitiu per ells, perquè trigarien molta estona en poder canviar la roda o canviar la bici. Per tant, qui tingui una avaria quedarà eliminat automàticament de la cursa, com a mínim per competir la victòria final, i perdria un temps molt important.
0: Em demana el Damià que miri cap al Silverstone. Per què, Damià?
7: Perquè Antonelli té problemes per mantenir el cotxe dins dels marges de la pista. Antonelli, que no para de comunicar-se amb el seu equip, ha canviat el morro perquè sembla, li han dit des de l'equip, que té un problema, una avaria a la roda davantera, a la ròtula, el que sigui, El cas és que ara mateix Antonelli ocupa la setena posició i que ho té molt complicat. Per tant, el líder del Mundial avui que no pujarà al podi.
0: Molt bé, doncs li complica ja la cursa gairebé definitivament. El líder del Mundial, Kimi Antonelli. Ens quedem a Barcelona, ens quedem al Tour amb aquesta etapa, segona etapa, 18 quilòmetres pel final i ara ens acostem de nou a l'ascens al Castell de Montjuïc.
5: Sí, perquè ara han començat ja aquesta segona volta de les tres que hem de tenir per Montjuïc. Han passat per la zona de les Fonts de Montjuïc i ara encaren l'avinguda paral·lel. Tots els ciclistes amb l'UAE de Pogacar lideran aquest grup que ja s'ha trencat després d'aquesta avinguda paral·lel. Tornarem a tenir a la carrera Palaudàries i aquesta pujada a l'avinguda Miramar amb aquestes corbes i amb aquest ascens del 13% a la carretera de Montjuïc amb final al Castell.
0: Fixeu-vos, Edu, que Francesc, que no deixa de manar l'UAE. És a dir, no és que mani només en l'ascensió. També després, en la zona, diguem-ne, de recta al paral·lel, segueixen al davant, impedint que ningú pugui controlar el ritme de la cursa. Pogacar vol l'etapa, la vol.
5: És el que dèiem abans, que en les zones aquestes de corbes on s'estrenten és molt important tenir la posició guanyada, perquè si tu deixes que un altre et passi davant, a la zona on es fa molt petita la carretera, si perds la posició just abans del Castell de Montjuïc, et pot costar l'etapa.
6: I ara passem per meta dos corredors del Loto, que són els que tanquen la cursa i passen ara. Per tant, els primers els acabaran enganxant i els acabaran doblant, jo crec, abans que acabi la etapa.
0: Sí, sí.
6: Fa pinta que sí.
5: Mira, ara falten 17 quilòmetres, 16,9.
0: Quanta gent, també, aquí ara al paral·lel, Es veu moltíssima gent.
5: Això és com la ciutat.
0: Perquè ens entengueu, és com a la cavalcada de Reis. Si no dus una escala, si no tens la primera posició, ja no veus res,
5: No, i mira, potser també t'han dos carnets amb la caravana que passa avant. Vull dir que és ben bé una nit de Reis avui pel que entrarà del ciclisme.
0: Ara ve la corba, oi?
6: David, el paral·lel de baixada no és el mateix, oi, David?
0: Home, i tant. De pujada és molt més...
6: Sí, corrent, sobretot.
0: Però corrent, pujar al castell també és complicat,
6: També,
5: aquí passa la marató, no?, per paral·lel.
0: Sí, però no, passava. Ara sí, passa l'inici?
5: No.
0: Quan passem pel paral·lel? Ara no ho recordo.
6: No, passa la mitja. El nou recorregut de la marató ja no fa paral·lel.
0: No hi passa, és veritat.
5: Això, a la mitja. Mira, ara comencem a veure una d'aquestes primeres corbes. No sé
6: perdó,
5: si veurem...
6: Perdona. El nou recorregut de la marató fa el paral·lel amb baixada. Ara,
0: amb baixada.
6: Ara fa amb baixada, com abans. I el feies amb pujada i a l'últim quilòmetre.
5: I mira que l'heu fet vosaltres dos, i no jo. Bé, ara a punt de començar aquesta nova pujada al Castell de Montjuïc. No sé si ho veurem ara un atac o ens haurem d'esperar l'última.
6: De moment, Magnulti jo crec que ja dimiteix, agafa un company al relleu i ja hi ha un Bisma que es posa al segon, Bisma també entra en escena.
5: Sí, Bisma entra en escena de l'equip de Jonas Vingegaard. Potser veiem un cara a cara entre Pogacar i Vingegaard per aconseguir aquesta etapa i també si Pogacar li pot pispar el mallot de líder a la general. Ara compta la pujada que ja comença a ser dura al 10%. Continua però l'UAE de Pogacar liderant aquesta. Compte que s'està començant a quedar una miqueta enrere. El ciclista eslové comencen a fer més força. Amb les cames la pujada és duríssima. Fan una de les primeres corbes, 1,3 quilòmetres per acabar la segona pujada al Castell de Montjuïc.
0: Déu-n'hi-do, això és dur, Ara estem al 7%, però després tindrem un 13 i fins un 14% pel monument de la Sardana, Gentada de Por, i veiem també com, Edu, el gran grup s'està cada vegada quedant més reduït.
6: Sí, a l'anterior volta dèiem que eren uns 40, ara cada cop són menys, i després d'aquesta passada pel castell encara són menys. Estem destacant la rampa, i ja no ho comentem perquè no és notícia, però no oblidem la temperatura, fregant els 34 graus. Ahir corredors com Uitebrugs de Movistar, que van acabar, eren 20 quilòmetres, van acabar amb rampes, va ser això, a conseqüència de la calor, i avui aquest problema també el tindran molts corredors.
0: Ara de seguida passaran pel camp de tir, i ja quan passin el camp de tir és quan comença aquella zona més dura amb el 13 i el 14%.
5: Exacte, i Pogacar que continua fent força amb les cames. També tenim a Jonas Vingegaard darrere. He vist també a Remco Evenepoel. Veurem si hi haurà atac en aquesta segona pujada. Ara fa
0: Ayuso, l'heu vist?
6: Ayuso hi és. Sí, recordem que va de blanc, que no porta el mallot del Lidl, va de blanc i se'l costa més de veure. I ara hem vist aparèixer Pidcock davant, que abans sortia a la part darrere del grup i semblava que té l'emblema. No, però ara estava tercer. Ha tornat al davant.
0: Sí. Ha començat a fer feina. Són fàcils els grans identificar. Vingegaard, recordeu, mallot groc. Ayuso, mallot blanc. Pogacar, mallot de la muntanya, els topos de color vermell. I Evenepoel du el mallot de quin color?
5: Que és més fosc.
6: Evenepoel és el del Red Bull. és el del Red Bull, i Pitcock va amb el del Q365, però té com a patrocinador personal el casc de Red Bull, i per això, això se'l pot distingir perfectament dels seus companys.
1: Ara arriba el moment de la veritat. Mira, passa en el camp de tir, comença de nou l'ascensió.
5: Perquè hi ha un ciclista d'abisme que ja ha dit prou, ja no té més cames, ha hagut de fer el relleu. Veiem a Jonas Vingegaard, veiem també a Tadej Pogacar darrere dels dos ciclistes de l'UAE i del Bisma. Continuen pujant aquesta rampa duríssima. Queda poc ja per acabar aquesta segona ascensió al Castell de Montjuïc, a 15 quilòmetres per acabar la segona etapa. Busquem guanyador de la segona etapa, busquem qui serà el nou mallot groc del Tour de França, si se'l quedarà Vingegaard, si li pisparà Pogacar, o si tindrem un altre convidat a la festa.
1: Recordem que Molinar, ara ja podríem dir que té pràcticament lligat, no?, que serà mallot de la muntanya avui, al final de l'etapa.
5: Sí, perquè McNulty hem dit que no, ja s'ha quedat enrere.
6: Ja està, jo crec que ara ja, matemàticament ja ho té Molinar.
5: Sí, sí, perquè, vaja, McNulty hauria de fer un sprint, l'esprint de la seva vida per coronar com a primer, que és la cosa que no passarà. Per tant, tenim mallot per Molinar.
1: I compte, accident de Verstappen, gran premi de Fórmula 1 a Silverstone.
9: Accident de Verstappen, cotxe de seguretat, Verstappen que no acabarà la cursa i que abandona i que està perdent la tercera posició en benefici de Russell, al davant Leclerc, a 25 segons Hamilton, i al darrere, pràcticament a 40 segons, George Russell, volta 48 de 52. I què està fent Antonelli? Doncs ara mateix Antonelli és desè, tanca la zona de punts, és el líder i té una sanció de 5 segons. Ara mateix Antonelli quedaria fora dels punts perquè Colapinto és dins d'aquest marge de 5 segons al darrere del líder de Mercedes.
1: I déu-n'hi-do ara la imatge al Tour de França. Ja els ciclistes en aquesta rampa més dura, moltíssima, moltíssima gent veient els ciclistes, els millors del món.
5: És del 14% i els ciclistes que estan fent molt esforç per acabar de coronar aquest Castell de Montjuïc tampoc hem vist un atac. Per tant, ara creuen els ciclistes aquesta zona del mallot de la muntanya. Per tant, ja li podem donar a Alex Molinar i tot es decidirà a la tercera i última volta, a no ser que hi hagi alguna sorpresa i algun ciclista intenti atacar abans de fer aquesta tercera ascensió. El Castell de Montjuïc ara comencen a baixar la zona del passeig del migdia, passaran per aquí per segona vegada per la línia d'arribada, pel passeig olímpic, faran tota la volta per la zona franca i començaran la darrera pujada al Castell de Montjuïc, on hem de tenir un nou guanyador de la segona etapa del Tour de França.
1: Bé, doncs l'estratègia de l'UAE és molt clara, Edu, podríem dir-ho així, controlar la cursa en les dues primeres voltes i entenc que en la tercera volta que Pogacar se la jugui per aconseguir la victòria.
6: Sí, no només controlar, sinó anar endurint per desgastar els rivals de Pogacar, per desgastar els seus companys dels rivals i que es quedin pràcticament sols, i veurem si ataca directament Pogacar a la última pujada al castell o si Del Toro, per exemple, s'ha recuperat bé aquella avaria, li pot fer la feina d'atacar amb ell al principi, fer encara més dura la pujada d'una estona i després que Pogacar remati. Això seria el més normal, però Pogacar, Del Toro, perdó, ha tingut abans aquell problema mecànic, ha hagut de fer un esforç que no estava previst. Veurem això com li afecta al mexicà.
1: Recordem que Pogacar ja ha guanyat a Barcelona, va ser l'etapa final, sí, de la Volta a Catalunya el 2024, aquella volta espectacular. Ara no recordo quantes etapes va guanyar, però la de Montjuïc,
6: 4, eh? Va guanyar 4, 4 de 6,
1: em sembla. Va guanyar, és a dir, ell ja ha guanyat una etapa aquí.
5: Sí, de fet, aquell any la Volta va venir aquí a passejar-se pràcticament perquè ja tenia la Volta sentenciada i ho va acabar de rematar demostrant la seva superioritat. Ara els ciclistes que baixen ja a 60 per hora intentant encarallar la zona de la zona franca, 13,2 quilòmetres per arribar a la meta, a punt d'acabar-se la segona etapa del Tour de França amb un Montjuïc completament ple.
1: Doncs ens falta la traca final, el desenllaç d'aquesta etapa, aquests 13 quilòmetres, l'últim ascens del castell i la gran pregunta: atacarà Pogacar o ho intentarà Vingegaard, el mallot groc d'aquest Tour de França? O potser algun altre ciclista, potser Evenepoel, potser Ayuso? Això ho explicarem de seguida aquí, en directe al Tot Gira. A tot això, Wimbledon. Té problemes Djokovic, perquè ara mateix el rus Safiulin vol forçar el quart set en aquest partit entre el serbi Djokovic i el rus Safiulin.
8: Ara mateix 5-2 a favor de Safiulin en aquest tercer set. Ara té punt de joc Djokovic, posaria el 5-3, però encara hauria d'intentar trencar el servei del rus per mantenir-se dins del set. Les pauses que ha demanat mèdiques Safiulin, la veritat és que ha semblat una miqueta per trencar el ritme de Djokovic, perquè han arribat dos trencaments de servei tot just després de les pauses. Roses, guanya el joc Djokovic, serveix el rus per emportar-se el partit al quart set.
1: Damià Aguilar, encara estem amb safety car a Silverstone, Fórmula 1.
10: Falten 3 voltes, ara mateix Leclerc, Russell, Hamilton, és la classificació del podi virtual amb un Antonelli que ara mateix ocupa la 9a posició, per tant, si quedés fora, vaja, si hagués de, si es complissin els 5 segons de penalització amb l'abandonament de Verstappen, entraria en la zona de punts, per tant, encara falten aquestes dues, aquestes últimes 3 voltes amb el cotxe de seguretat encara en pista.
1: Molt bé, i ara la imatge al Tour de França, Montjuïc, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fent sonar la campaneta en el moment que els ciclistes passaven per la línia d'arribada, per tant, comença l'última volta del circuit, farem una pausa i ho veurem tot aquí en directe al Tot Girat.
11: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
12: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
13: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
14: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
16: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
17: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
18: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
17: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
18: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
19: Com més calor fa,
20: més fresca et fem la tarda.
19: Les millors tardes d'estiu
20: són les que es passen en bona companyia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio.
19: Tu, deixa't sorprendre.
17: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
20: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
21: Avui a les 7 arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc. Les Planes d'Hostoles.
22: Les Planes és passió. Les Planes és futbol. Les Planes, la nostra força.
21: O Vilablareix.

0: Espanya.
1: A les 7, el tot gira. Pogacar a casa.
2: Ja supera Tadej Pogacar la marca de Jonas Vingegaard, l'Emirates, que intentarà minimitzar els costos. També superarà el segon classificat. Per tant, acabarà en tercera posició a 11 segons.
1: Vingegaard a casa.
2: Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de França en aquesta gran part de Barcelona.
1: Això és el Tour. Això és el Tot Gira.
3: De seguida el desenllaç d'aquesta segona etapa del Tour, perquè tenim el gran grup amb els favorits ja encarant l'ascens final, l'últim dels ascensos, els tres ascensos, al Castell de Montjuïc. Però abans, donem ja per finiquitada la cursa de Fórmula 1 a Silverstone amb safety car, que és una cosa que no ens agrada gens, quan passa.
4: No ens agrada gens, però vaja, hauria estat molt estrany, perquè hauria sigut una cursa a tot el que donés el cotxe a les dues últimes voltes i hagués estat certament perillós. S'acaba aquesta cursa. Bé, de fet, la cursa no s'ha acabat encara, però ja li han donat els punts, ens han marcat els punts, estan amb cotxe de seguretat.
3: És a dir, no pista, marxarà el safety fins que no abans que s'acabi la cursa.
4: Fins que faltin aquestes dues últimes voltes per la meta, però la victòria pel senyor Charles Leclerc, la primera victòria de la temporada per ell, la segona per Ferrari, la segona posició per George Russell i la tercera per Lewis Hamilton. Antonelli creuarà la meta en novena posició. Per tant, Antonelli, que sumaria 181 punts, per 154 de Russell, per 147 de Lewis Hamilton.
3: Molt bé, Damià, doncs gràcies. Donem per tancada aquesta cursa de Silverstone. Qualsevol novetat que hi hagi ens demanes pas. Wimbledon, Londres, hi haurà quart set, a partit de vuitens de final entre Djokovic i el rus Safiulin.
5: I ja podem dir que Safiulin ja ha guanyat un set finalment després de 4 partits a Novak Djokovic, 6-3 en el tercer set pel rus. Marxem al quart set, veurem si ha estat flor d'un dia o si continua donant problemes el rus al serbi.
3: 2:02. I ara sí que arriba l'hora de la veritat, en aquesta segona etapa del Tour de França. 7,7 quilòmetres per arribar al final i per saber si hi haurà atac o no d'un dels grans. El líder, el mallot groc, després de la corona per equips ahir a Barcelona, és Jonas Vingegaard. El líder de la muntanya és, ja ho sabeu, Tadej Pogacar, a 13 segons a la general, tercer a la general, a 13 segons de Vingegaard. Avui vestirà el mallot de la muntanya Alex Molinar, el neerlandès.
6: Bé, deixa'm corregir això, David, perquè al final ha estat Magnulti que ha passat també primer en segona instància. Per
3: vaja,
6: tant, encara estem pendents d'aquesta darrera pujada.
3: D'acord.
6: Perquè si ho torna a fer primer Brandon Magnulti, serà per ell el mallot de la muntanya.
3: Doncs encara tindrem suspens. El que és evident és que aquesta última passada serà la que decideixi si avui guanya o no, si vol ja guanyar, començant aquest Tour a la segona etapa, si vol guanyar la bèstia. Tadej Pogacar.
6: I mira la imatge ara, David, dues de significatives. Una, Pogacar parlant amb el seu company d'equip, el mexicà Isaac Del Toro. Han estat parlant una bona estona, suposo que planificant l'estratègia, i abans de començar aquesta última pujada, els dos companys d'abisme de Vingegaard donant-li aigua, tirant-li pel cap, preparant-li per la guerra que tindrem ara a la pujada del Castell de Montjuïc.
3: Edu, en quin seria el punt bo per llançar l'atac si és que Pogacar vol guanyar?
7: Doncs la pujada al castell. Òbviament han d'endurir molt la cursa en la pujada prèvia, en aquella pujada a l'avinguda Miramar, per entrar els primers a la pujada al castell, i a la rampa més dura és una hora d'atacar. Després és un circuit rapidíssim, que si per exemple Vingegaard passa amb un corredor com Jorgensen, que és un grandíssim rodador, li podria fer una gran ajuda, o per exemple Pogacar amb Del Toro. Aquí depèn també de quines aliances, ara com deia el Ripo, perquè han passat ja tots juntets, ja anava Del Toro enganxat a Pogacar, Jorgensen sempre amb Vingegaard enganxat a la seva roda, just darrere Ayuso, també un company del Lidl, hi havia Pidcock, hi havia Benepul. El que no he vist a Van Der Poel, i també molt de mèrit, en aquestes 10 primeres
6: no
7: posicions, hi havia José Félix Parra del Caja Rural. El Caja Rural, de moment, 2 dies de Tour, sí, i 2 dies tenint molt protagonisme, perquè ja et dic, com de moment Parra estava entre aquests 10-12 primers, entre tots els grans, hi havia de nou un Caja Rural molt ben situat.
3: Em sorprèn això que dius de Van Der Poel, perquè pensava que aquest circuit de Montjuïc se li podia escaure bastant bé, no?
7: Sí, teòricament és un circuit que li va perfecte. Ja et dic, són uns 40. Jo he fet una fotografia quan han passat per aquí, ara l'estava repassant, i entre els 15-20 primers no l'he vist. Si està a la cua del grup, potser per televisió em podria ajudar. Jo en directe no m'ha semblat veure'l.
3: Però potser sí que hi és, eh? A la llista que dona la pàgina web del Tour, no hi és Van Der Poel en la selecció, diguem-ne, del gran grup.
6: I ara comencem a tenir moviments perquè ja no estan en primera posició els ciclistes de l'UAE. Veiem Movistars, veiem també dos ciclistes d'un altre equip. Bé, falten 5 quilòmetres pel final i començarem ara aquesta pujada. I tot obert ara, eh? Tot obert. Quin has dit que era? 1X, no?
7: 1X, l'equip noruec, sí.
6: Ara veiem també el Lidl, veiem també a Movistar, veiem també alguns d'Education First, a Jonas Vingegaard corrent per la zona esquerra, al darrere seu ben enganxat i ben atent Tadej Pogacar.
3: Sí que hi és Van Der Poel, ja el gran encarant... grup.
6: Sí que hi és Van Der Poel. Ara ja estan encarant els ciclistes aquesta baixada de l'avinguda paral·lel. Compte enrere, segons perquè comenci la pujada del Castell de Montjuïc.
7: I ara sí que s'ha quedat Magnulti, per tant, en principi no passarà el primer pel port. L'altre que li podria robar el maillot de la muntanya seria el company d'escapada, que tampoc hi és, i per tant ara sí podem dir que Molinar serà el maillot de la muntanya.
3: Bé, doncs bona notícia, eh?
7: Oh, i tant.
3: Un ciclista que considerem mig català, o gairebé català, perquè s'ha criat a Olot, que vesteixi un maillot tan important com el maillot de la muntanya, el de Topos Vermells, que per exemple avui ha vestit Pogacar.
6: I ara veiem a Pogacar i a Vingegaard, tots dos l'un al costat de l'altre. Quina imatge, tots dos començant la pujada ja al Castell de Montjuïc. Serà la darrera, serà l'última, i aquí no es decidirà la segona etapa, 4,1 quilòmetres per arribar a la meta a la sota de la zona de l'estadi olímpic. Comencem ara la pujada, 1,6 quilòmetres en una mitjana del 9,3%, 1,6 quilòmetres per veure si hi ha alguna escapada i si hi ha algun ciclista que decideix començar a Marcel Solet.
7: De moment és un company de Pol Sexas, deu ser Richitello, no veig el dorsal des d'aquí.
6: Sí.
7: Ara apareix una pujada que comença a posar-se pel costat.
3: Vingegaard molt ben col·locat, eh? Vingegaard a roda de Pogacar.
7: I Pogacar ja segon, i ara li arriba un company per darrere que suposo que havia fet-li la feina. Ara apareix un company de Pogacar.
6: La pujada al 7%, a punt de començar les pujades més dures. Tenim a Pogacar molt ben col·locat al davant, el ciclista del Decathlon, però tenim a 3 de l'UAE, tot just seguits, tot darrere del ciclista del Decathlon, esperant per començar aquest atac definitiu per endur-se la segona etapa del Tour de França. Calma tensa de moment en aquesta pujada al Castell de Montjuïc. Ara els ciclistes que encara en una altra corba, aquesta no és tan tancada com les que hem vist abans. Comença la pujada, el 6%. Tenim a Jonas Vingegaard tot just darrere de Tadej Pogacar.
7: Evenepoel s'ha colat al mig entre Pogacar i Vingegaard, un altre que vol l'etapa.
6: Doncs aquí tenim els peixos grossos, eh? Sí. Tenim els peixos grossos. I ara a punt de començar la pujada definitiva, la pujada més dura, la pujada que pot marcar un nou guanyador de la segona etapa del Tour de França, la segona des de casa nostra. Pogacar amb el mallot de la muntanya darrere d'un ciclista de l'UAE.
3: No està ben bé ara amb Vingegaard enganxat a roda, està una mica també dos, tres posicions per darrere, però està controlant. I Van Der Poel tancant el grup.
6: S'ha quedat.
3: Sí, es queda.
7: Sí, ara
3: està
7: perdent contacte. Aquí la imatge, que és que estava en el grup, però ara en aquesta primera última rampa ja s'ha tornat a quedar. Sí, per tant, no estarà entre els candidats a guanyar.
6: I a veure, que et comencen a tirar bidons alguns ciclistes per alleugerar el pes, per tenir menys pes a l'hora de la pujada.
3: Passen pel camp de tir, fan el revolt i ara arribaran a la rampa del Monument de la Sardana.
7: Aquí és on mig, en principi s'hauria d'atacar.
6: Mig quilòmetre per arribar al final d'aquesta pujada, a veure qui és qui aconsegueix atapar. De moment calma molt tensa a la darrera zona on es pot atacar per aconseguir aquesta segona etapa.
3: Recordem que al final... roda de Pogacar.
7: I veiem a Del Toro que s'apropava a Pogacar i a Adam Yates, que són els que estan comandant el grup.
6: Ara tenim a un ciclista de l'UAE en primera posició, el de Decathlon ja ha quedat enrere, Pogacar en segona posició, li està fent la feina al seu company, va pedalant Tadej Pogacar. I estem ja a la recta final, eh?
7: És Adam Yates, el 14%. El que està davant del
6: grup. Doncs Adam Yates fent-li la feina a Pogacar, també tenim allà molt atent Jonas Vingegaard. Per darrere veig alguns d'Education First, però sembla que la cosa pot estar entre els dos. També hi ha Remco Evenepoel darrere del noruec d'Abisma, del mallot groc. Recta final d'aquesta pujada, al 14%, el moment més dur, 18 quilòmetres per hora en aquesta pujada duríssima, 190 metres per coronar el castell. Pogacar que mira cap enrere. Adam Yates que continua pedalant en primera posició, 150 metres. va fent Adam Yates. Compte que escola també per un costat Richard Carapaz, que vol dir la seva. Ara puja una miqueta el ritme d'Adam Yates.
7: I ataca el de l'1X, jo crec, eh?
6: Sí, sí, ataca Education First. Compte, Richard Carapaz en segona posició, l'intenta seguir, Pogacar ho aconsegueix també darrere, Jonas Vingegaard. Sembla que és Education First a Richard Carapaz qui vol endur-se aquesta primera etapa. També ataca l'1X, pot ser Tobias Johansen, darrere Tadej Pogacar. Em sembla que no el pot seguir el ciclista de 1X. Ara és Richard Carapaz que ataca darrere Tadej Pogacar, també Jonas Vingegaard. L'atac de tots tres, també darrere Remco Evenepoel. Zona decisiva ja, falta de 2,4 quilòmetres. Continua Carapaz darrere Tadej Pogacar. Sembla que marxa el sol, eh? Sembla que marxa Richard Carapaz. Ho intenta seguir Pogacar, ho intenta també seguir Jonas Vingegaard a 50 quilòmetres per hora.
7: És un especialista Carapaz en fer això, aprofitar-se de que els favorits estan vigilant, ell ataca i si hi ha una mica de dubtes, quedant dos quilòmetres, s'ho emporta. Avui per això no li ha sortit bé, perquè Pogacar no l'ha deixat marxar.
6: Exacte, i per tant això es decidirà en la pujada final a l'Estadi Olímpic.
7: Un sprint en pujada, que no és un sprint ben bé com a tal, perquè no és pla, però bé, ells ho faran rapidíssim, però serà en pujada.
6: Doncs aquí Richard Carapaz, ara mira, hi ha un ciclista de l'1X davant de tots, encara en aquesta darrera pujada pel carrer. Qui has dit, perdó? Ah, és un Lidl, sí.
7: Un Lidl. Que no és Ayuso, perquè recordem que va de blanc, podria ser d'aquí.
6: Exactament.
7: O des d'aquí no
6: doncs
7: el
6: compte veure. Doncs compte que se'n va sol, eh? A 70 km per hora, ara veiem qui serà, és el ciclista del Lidl, que agafa una posició molt aerodinàmica, 75 km per hora. Comença aquesta baixada pel carrer del Castell, també pel passeig del migdia, a punt d'encarar la pujada pel passeig olímpic i per acabar aquesta segona etapa del Tour de França. Últim quilòmetre. És Esquelmose, també hi ha Tadej Pogacar darrere.
7: I això però és l'esprint, eh? És un dels pocs ciclistes que l'any passat va aconseguir guanyar a Pogacar. A l'Arcel Gold Race sí. Es va imposar a Pogacar i a Pitcock, o a Evenepoel, perdó, però és un dels poquets que l'any passat va aconseguir guanyar-lo.
6: I mira, compte que ara Tadej Pogacar l'ha intentat superar i ho ha aconseguit en una corba. Continua Tadej Pogacar darrere Jonas Vingegaard. Això es decidirà en els últims 500 metres. Ara mateix l'eslové en primera posició. S'està buidant Tadej Pogacar, que vol aconseguir la victòria d'etapa a Barcelona. Continua Del Toro, compte també hi ha Pogacar, veurem quin serà el guanyador. Això es decidirà l'esprint, qui guanya. Sembla que serà Del Toro o Pogacar o Vingegaard. Apreta Tadej Pogacar, el ciclista eslové, que marxa per davant de Del Toro. No, és el mexicà qui aixecarà les mans. Sembla que pot guanyar mexicà, serà victòria per l'UAE, completament segur Isaac Del Toro, Tadej Pogacar, darrere també arriba Juan Ayuso, també Jonas Vingegaard, i la victòria és per l'UAE, és per Tadej Pogacar, que em sembla que ha aconseguit passar per davant d'Isaac Del Toro. Han entrat tots dos junts de la mà, passa Tadej Pogacar per davant nostra, crida d'emoció Tadej Pogacar, l'eslové, un dels millors de la història, que torna a fer història a Barcelona. Isaac Del Toro completament destrossat, victòria per Tadej Pogacar, aixeca les mans, s'abraça amb Jonas Vingegaard, amb el mallot groc d'aquest Tour de França. Pogacar mana a Barcelona. Pogacar guanya la segona etapa del Tour de França.
3: I l'abraçada ara mateix de Jonas Vingegaard del mallot groc amb Tadej Pogacar. Quina etapa, quin espectacle. Victòria de Del Toro, eh?
7: És Del Toro, eh? Jo crec que ha guanyat Del Toro, que l'ha deixat guanyar Pogacar. Ara entra junts, però la roda del davant entra primer la d'Isaac Del Toro, doncs sí, Pogacar vigilant. Ara l'abraçada aquí de tots dos és espectacular. Estava Del Toro estirat a terra, celebrant la victòria. Pogacar celebrant com si hagués guanyat ell. S'ha abraçat primer amb Jonas Vingegaard i ha anat cap enrere, ara mateix abraçats. També arriba Magnulti, els tres aquí una abraçada. És la imatge espectacular a l'arribada de la pinya de l'UAE, celebrant aquesta victòria, que insisteixo, jo crec que ha estat per Isaac Del Toro.
0: Sí, per Del Toro. Doncs confirmem. Saps què passa, Ripo, que Pogacar li ha cedit la victòria del Toro. Pogacar sí, hem vist clarament que duia, diguem-ne, el rostre de saber que si volia, tenia una mica més i podia superar el seu company d'equip. Li ha cedit la victòria. Ara ho estem veient, doncs perquè hi ha un moment en què Pogacar, fins i tot, el que fa és girar-se d'esquena, mirar per on arriba Vingegaard, i el que fa Pogacar és dir-li, passa tu, guanya, mentre Del Toro, el mexicà, l'assenyala i dieu, aquest és el bo. Victòria de Del Toro, del mexicà de l'UAE, segon lloc de Pogacar, exhibició, Edu Polo, de l'UAE, que ara haurem de veure amb les bonificacions, diria que no, que no es col·locarà líder Pogacar per davant de Vingegaard, perquè Vingegaard...
7: Mira quina imatge ara mateix, Pogacar aixecant a Del Toro, ara us enviem la imatge perquè estan just davant de la nostra posició, ha vingut Pogacar,
6: li estan tirant l'aigua per sobre
7: i l'ha agafat i l'ha pujat a coll.
6: I la reacció de tots dos dona molt a entendre de com és l'ambient a l'UAE, perquè ha entrat Pogacar celebrant com si la victòria fos seva, aixecant els braços mentre Isaac Del Toro estava a terra completament fos. Quina gran imatge ens acaba de deixar l'UAE entre Pogacar i Del Toro, que han dominat tots dos la recta final d'aquesta etapa, i finalment ha estat el mexicà qui s'endú un bany de masses. Ara també es saluda amb Jonas Vingegaard. Quina batalla que hem viscut aquí al final de la pujada de l'estadi olímpic.
0: Per cert, bonificacions. Pel primer són 10 segons, Del Toro ha entrat primer, guanya l'etapa d'avui a Barcelona. 6 segons de bonificació per Pogacar, 4 segons per Evenepoel. Evenepoel ha estat el belga el tercer en aquesta etapa, en quarta posició ha arribat, i per tant, sense bonificacions, Jonas Vingegaard. Ara això ho haurem de traslladar a la general, però parlo de memòria, tenia Vingegaard sembla que eren 9 segons sobre Filippo Ganna, que evidentment ara baixarà posicions, i manté, era tercer Pogacar a 13 segons. Pogacar
6: tenia
0: 8 i
6: 12
0: de bonificació. Per tant, seran 7 segons, aproximadament 7 segons d'avantatge encara de Vingegaard, que davant de la general, respecte a Pogacar, que es situarà segon. Ara de seguida, quan sigui oficial, us ho expliquem. Però vaja, Del Toro guanyat, Pogacar segon, Pogacar li ha cedit la victòria al seu company d'equip, i el que podem dir, primera conclusió, Edu, és que l'UAE ha fet una autèntica exhibició el primer dia que hi ha hagut cert contacte amb la muntanya, perquè a Montjuïc hem tingut rampes dures.
7: Dèiem abans, a muntanya és l'equip més fort, és l'equip més fort del Tour, i també parlàvem de Del Toro, que si no fos company de Pogacar seria candidat a la victòria. Avui ha demostrat, a més tots dos, igual que l'any passat, quan encara hi havia Ayuso a l'UAE, quedava clar que la relació Pogacar-Ayuso no era del tot bona. En canvi, Del Toro el té, entre cometes, adoptat com un germà petit, el cuida, el mima, tenen una molt, molt bona relació, i avui s'ha vist, perquè possiblement amb un altre company hauria guanyat Pogacar, però amb Del Toro, que és el seu protegit, l'ha deixat guanyar, i com deia el Ripó, ha celebrat la victòria gairebé més Pogacar que Del Toro.
6: Sí, sí. I recordem que Del Toro al principi de l'etapa s'havia quedat darrere, vull dir, que s'ha quedat darrere Del Toro, ha aconseguit remuntar, també potser perquè el pilot ha acabat corrent a una velocitat que ha permès a Del Toro aconseguir aguantar la posició, perquè ja... potser sí... Digues.
0: No, anava a dir, ja tenim la general. La general, que vaja, és el que us estàvem explicant. Vingegaard manté el mallot groc, Jonas Vingegaard, líder de la general. Tadej Pogacar, que avui ha arribat segon en aquesta etapa, és segon a la general, guanya un lloc, ahir era tercer, avui és segon, a 6 segons del líder del mallot groc, de Jonas Vingegaard. I, fixeu-vos, tercer classificat, tancant el que seria ara mateix el podi del Tour de França, Remco Evenepoel, el ciclista del Red Bull Bora, a 15 segons. A 15 segons són els tres primers provisionals, ja oficials, perquè ho publica la pàgina web del Tour. Líder Vingegaard, segon Pogacar a 6 segons, tercer de la general, Remco Evenepoel, a 15 segons. Clar, la imatge a Barcelona és espectacular. Els tres grans ciclistes del moment, i aquí podríem afegir-hi a Del Toro i també podríem afegir-hi segurament a Ayuso, però els tres grans, Edu Polo, els tenim al capdavant de la general. I mira, Del Toro podem sentir, perdona, primeres declaracions del guanyador de l'etapa.
8: I said before, I'm a very privileged guy. Yeah, you cannot believe how much we work as a team to be here. Plenty of confidence by the whole team, really. This is the work of everybody, my family, my friends, when I grow up. I cannot believe I just did in this attempt. Is just insane. Really, also to appreciate like Tadej being in the same team as him and the best team in the world is just really like full emotions, and you cannot believe how it feels now for me, especially for my country, and everything what's going on is just insane, really. This thanks to my teammates.
7: Tell us what happened.
0: Insisteix molt en el que representa guanyar una etapa. Ara ens ho diràs, Edu, però jo no sé si és la seva primera victòria al Tour de França, perquè se'l veu molt emocionat.
7: De memòria diria que sí, perquè jo crec que l'any passat, de fet, és que jo crec que és debutant al Tour de França, ara parlo de memòria. L'any passat va fer el Giro, que recordem que el va perdre per innocent l'últim dia, que li va guanyar Simon Yates, però jo crec que és el seu debut al Tour de França.
8: And I did it, but at the end the gap was bigger, so I just went with the flow to the finish line.
9: And you were on stage, and when you look at the Brandon McNulty today, they were... Ah, well, there you go.
0: Ara el feliciten. Atura l'entrevista, perquè s'hi acosta McNulty.
3: que l'abraça i el felicita, company d'equip a l'UAE.
6: I quina feina de cafè.
8: Sí, sí. I mean, this kind of opportunities don't come almost never, and yeah, I'm super proud to be able to have the level to manage these kind of situations.
9: You mentioned Mexico. I imagine must be crazy in Mexico. Who cares about the Football World Cup?
8: No.
9: We have Isaac Del Toro in cycling.
8: No, of course we have these 11 guys ripping it in the football soccer, but yeah, it's just insane. They are doing amazing, and to be at the same level here in France in the most hard race ever is like a dream.
9: Viva México. Gracias.
3: Bé, doncs, Del Toro, recordant-se'n del seu país, li pregunten doncs, com pot estar o com s'imagina que pot estar Mèxic, país de molt futbol, en plena Copa del Món, amb Mèxic ara mateix doncs, encara viva en aquest Mundial, i diu que efectivament és un orgull i és una il·lusió poder representar el seu país aquí al Tour de França. Confirmo, Edu, que efectivament és la primera participació d'Isaac Del Toro al Tour de França. Per tant, clar, que la segona etapa que ell fa aquí al Tour de França, doncs aconsegueixi aquest jove ciclista, no hem d'oblidar que només té 22 anys, aconsegueixi la seva primera victòria, doncs evidentment és per estar-ne content. Ha també felicitat i donant les gràcies al seu equip, diu que és el millor equip del món, i també a Tadej Pogacar, que insistim, hauria pogut, jo crec, veient les imatges, guanyar la
6: tapa. Jo crec que li regala, no?
3: Li regala.
7: Hauria pogut guanyar i treure-li uns segons, és el que dèiem ahir. Primer, té un acte de generositat amb el seu company i també s'estalvia ell tot el protocol del podi, etc. Jo crec que ho fa tot de forma intencionada, Tadej Pogacar.
3: Bé, per cert, Pol Sexas, recordeu que ha tingut aquests problemes, fins a dues vegades ha hagut de canviar de bicicleta, doncs finalment ha acabat novè a 3 segons, a només 3 segons del guanyador de l'etapa d'Isaac Del Toro i de Pogacar, que ha entrat enganxat al seu costat. Per tant, podríem dir que Sexas s'ha sabut refer d'una dificultat mecànica, en aquest cas, amb dos canvis de bici. Per tant, també va destacar la reacció del jove francès en el seu primer tour. Edu?
7: Sí, sí, espectacular també. Del Toro és molt jove. Avui llegia que Sexas és el debutant més jove, crec que dels últims 50-60 anys del Tour de França, només té 19 anys. És una edat on normalment es corren júniors, impròpia d'estar corrent això. Veurem com aguanta 3 setmanes, però avui primera prova de foc amb aquest parany del canvi de bicicleta. Recordem que ha hagut de canviar dues vegades i en un moment on la cursa ja va molt, molt ràpid i no només ha pogut entrar al grup, sinó aguantar les 3 voltes al circuit amb els de davant. Per tant, això demostra que estem davant d'un corredor molt, molt especial i que no sé si aquest any, però que en el futur hi parlarem molt sovint d'aquest nano.
3: Insistim, recordem, victòria d'etapa d'Isaac Del Toro de l'UAE, en segon lloc de Pogacar, que li ha regalat al seu company d'equip la victòria, tercer lloc per Evenepoel, classificació de la general d'aquest Tour de França, després de les dues etapes de Barcelona. Vingegaard manté el mallot groc, de seguida el veurem a la part alta del podi, vestint-se de nou de groc, a 6 segons Tadej Pogacar, a 15 segons Evenepoel, i mira, ja tenim més general. Del Toro es col·loca quart a 16 segons del líder, de Vingegaard. Ayuso és cinquè a 19 segons. Per tant, Ayuso ha resistit també aquesta etapa d'avui, la duresa d'avui. És veritat que no l'hem vist atacant o intentant-ho, però es manté entre els 5 millors. Pol Sexas, del francès, avança fins a la sisena posició. És sisè de la general a 42 segons. El que deia Medu, els millors del món a les 6 primeres posicions.
7: Sí, ahir ja ho preveien, que avui tindríem una altra classificació il·lustre, i això per la marca Barcelona, per el record d'aquest tour aquí, aquestes imatges del podi. L'última vegada recordem que va guanyar aquell noruec, que era Tor Ushov, quan va venir el Tour de Barcelona. Doncs sí, no és el mateix, òbviament, tenir una fotografia amb Ushov al podi, que avui tenir ahir Vingegaard, avui Del Toro, ahir Pogacar com a millor de la muntanya, Ayuso com a millor jove, avui no sé si serà, suposo que no es manté Ayuso, no, el millor jove, per davant de Sexas, però en tot cas són noms molt, molt il·lustres que tindrem en el record d'aquesta etapa, aquest pas del Tour per Catalunya i per Barcelona.
3: Ara mateix la imatge també Francesc Ripoll, el de Jonas Vingegaard, fent rodet, després de fer aquesta etapa duríssima.
6: Com si no l'hagués tingut prou.
3: Això és habitual, amb els ciclistes, de fer el rodet, Edu, després d'una etapa dura.
6: Per descarregar una mica.
3: Per baixar les pulsacions, també, perquè arriben amb les pulsacions disparades.
7: Sí, ho fan sobretot aquells que han d'anar al podi, que han de fer entrevistes, que han fet un esforç més gran, perquè els que han arribat amb més calma doncs ja han anat reduint aquest ritme, però aquests que han lluitat per l'etapa i sobretot els favorits que demanen estar un altre cop al 100% són els que acostumen a fer aquests minuts de rodet abans de les entrevistes o del podi.
3: Molt bé, 9 minuts i seran les 6 de la tarda.
6: Podrem sentir a Joel Nicolau.
3: Ah, vinga, som-hi. El ciclista català del Caja Rural.
6: Joel, final d'etapa, com estàs? Ahir vas dir que potser havies patit una mica, avui l'has gaudit més?
10: Sí, avui han guanyat una passada. Avui he conegut realment el que és el Tour de França. No hi ha hagut un quilòmetre a la carretera que no hi hagués gent a banda i banda. Ha sigut un espectacle.
6: Quin paper de l'Àlex avui,
10: Al final l'havien d'agafar, estàvem uns quants per repartir-nos, al final l'ha agafat ell i el tio ve en superforma i crec que s'ha posat, no?, el líder de la muntanya.
6: Sí, sí, perquè ha acabat sent ell, això estava previst.
10: Jo en tenia ganes de poder posar-m'hi, els grups on he entrat jo al final no han acabat de cuajar, el que s'ha posat ell ha cuajat i al final, pues, bueno, això és ciclisme, no? M'alegro molt per ell, al final la victòria seva és de tot l'equip, així que supercontents.
11: Ahir primer tastet, avui segon tastet aquí a Barcelona, especial, com ha estat córrer amb etapa de ruta en aquest cap?
10: Supercontent, no? Al final a poc anirem trobant sensacions, els nervis estan a flor de pell, així que bueno, a poc ens anem habituant a el que és el Tour de França i esperem algun dia poder ser protagonistes.
11: La idea era deixar-se veure, avui està clar que gairebé perfecte.
10: Sí, sí, l'equip al final portem ja uns anys, no?, competint a màxim nivell i al final ho estem demostrant aquí al Tour de França i ja el paper d'ahir a la crono va ser molt bo i avui amb el de l'Àlex pues, espectacular.
6: Has vist al final que ha guanyat Del Toro però entrant en Pogacar regalant la victòria, Pogacar i Del Toro poden fer el que volen pràcticament, no?
10: Sí, bueno, ja ho sabíem, no? Va venir de Dauphiné Del Toro a poca cara a Suïssa arrasant, llavors és el que esperàvem, no?
6: Doncs Joel, que bé que hagis gaudit aquesta etapa i a part més, merci.
10: Com, perdó?
6: Que bé que hagis gaudit aquesta etapa i demà i les pròximes setmanes encara més, gràcies.
10: I esperem que sí, que ho guardem molt.
6: Doncs mira, el Joel Nicolau, un dels catalans de la Caja Rural, després del bon paper del seu equip i ell dient-nos que per fi ha pogut gaudir d'una etapa del Tour.
12: Molt bé, suposo que d'aquí no res tindràs a l'Àlex Mollen a la cerimònia del podi, perquè confirmo, sí. Oficial pel Tour és el nou mallot de la muntanya, el de topos vermells, 5 punts per Molinar, en segona posició, 3 punts per Engelshardt, que ha estat el seu company d'escapada i que ha coronat en segon lloc avui al Coll de Vegas, però ja podem dir que ara mateix doncs, Molinar és el líder d'aquesta... Magnulti és el segon a la General de la Muntanya, líder Molinar amb 5 punts, segon Magnulti amb 4 punts, tercer Engelshardt amb 3 punts del company d'escapada avui d'Àlex Molinar, amb aquesta ascens al Coll de Vegas que li dona aquest mallot, que sempre és un orgull poder-lo vestir ni que sigui una etapa. Molt bé, pendents doncs d'aquesta cerimònia del podi i de possibles
6: sí,
12: protagonistes.
6: A veure si puc parlar ara, David, amb Abel Balderston, si vols, sí, perquè estan començant a arribar tots els ciclistes.
12: Vinga.
6: En queden ben poc ja. Per arribar, estic pendent, jo aviso quan hi sigui perquè veig a tres ciclistes del Caja Rural hidratant-se amb un membre del cos tècnic. Abel, si no ha passat, no li deu quedar gaire.
12: No,
6: per tant, si hi ha qualsevol cosa, t'aviso.
12: Ens demanes pas. Em quedo amb l'Edu. Edu, sí, per anar ja rematant, 6 minuts per les 6 de la tarda. Hem disfrutat, ha estat una etapa, el que deies, un públic reportatge, com sempre és el Tour de Barcelona, però és que, a més esportivament, ha estat un espectacle tant ahir com especialment avui.
7: Sí, amb el paisatge ja hi comptàvem, el temps, tot i la calor, acompanyat en quant a imatge, i a més, com deien, acompanyant els grandíssims noms. Ara és molt curiós, estic a la zona on estarem els corredors, estan tots veient la repetició per televisió, clar, ells estaven al grup, alguns per ràdio han sentit, però altres anaven preguntant com havia anat, qui ha guanyat. Mira, està aquí Carlos Verona, vaig a fer una pregunta molt ràpida en català, que el Carlos, sabeu que viu a Andorra i fins i tot a vegades s'atreveix a parlar en català. Carlos, gran treball del Lidl, teniu Ayuso al davant, ahir veu fregar la victòria, avui també Ayuso està al davant, venia a aquest tour a competir amb els favorits,
13: Sí. Al final pensem que Ayuso està en molt bona forma, guanyar en Pogacar és molt difícil, Pinar també està en un molt bon nivell, però pensem que, bueno, que el podi és possible, el Mallor Blanca també, i per això lluitarem en aquest tour.
7: La teva dona és catalana, per tant això també és una mica casa teva. Què suposa pels que sou d'aquí veure tot el que ha estat el Tour a Barcelona i a Catalunya?
13: Ah, és molt especial. Per mi avui i ahir van ser dos dels millors dies de la meva carrera esportiva. Tota la gent a la carretera és increïble, així que moltes gràcies a tothom perquè és molt especial.
7: Bueno, felicitats per la cursa i per aquest català, per un tio de San Lorenzo de l'Escorial.
13: Moltes gràcies.
7: Gràcies, Carlos.
12: El ciclista,
7: Carlos, el ciclista que conec bé, el conec bé, per tant aquí he fet una mica de trampa, però és espectacular i s'ha de reconèixer i felicitar que un tio de Madrid que porta 10 anys vivint a Andorra ha fet l'esforç, a més la seva dona és de Terrassa i per tant el Carlos que parla aquest català que ho he sentit molt correcte.
12: I tant que sí, més que correcte.
7: I que per cert em deia ell, ara veient la repetició, que crec que Ayuso ha perdut el mallot de millor jove.
12: Ah, doncs ara
7: veient les imatges aquí, tenint una pantalla,
12: a veure,
7: m'ho preguntava ell, que ho havia sentit per la ràdio
12: del
7: de l'equip,
12: així
7: que
12: clar, entenc. És Del Toro ara,
7: Del Toro, clar,
12: efectivament. Del Toro té 22 anys, Ayuso Ayuso, evidentment deu ser més veterà, no gaire més.
7: És més veterà, sí, però encara està per la classificació, però clar,
12: Ayuso
7: el Toro 23, se li
12: posa per davant. Ayuso 23, però efectivament,
7: se li posa per davant del Toro.
12: Com que la general del Toro va per davant, és el quart de la general, Ayuso és el cinquè, efectivament el mallot blanc ara és per del Toro, que s'ha de dir que amb 22 anyets i és un ciclista que ja fa temps que en parlem i molt d'ell, perquè, Edu, estem parlant d'un ciclista mexicà que té un futur enorme per davant, i l'UAE va ser molt llest lligant-lo perquè té Pogacar un gregari espectacular.
7: Sí, li passa una mica com a Xavi Iniesta en el seu dia, no? Que si no haguessin sigut companys de generació de Messi i Cristiano, doncs haurien guanyat molts pilotes d'or i serien molt més reconeguts. Doncs el Toro ha arribat en un moment on Pogacar i Vingegaard són ara mateix, sobretot Pogacar, el màxim dominador, és el seu company d'equip, i l'any passat, recordem-ho, en només 21 anys va córrer el Giro i a l'última etapa el tenia pràcticament guanyat. No van pensar que Simon Yates, que llavors era tercer, els hi pogués aixecar la camisa, es van despistar, aquí com a equip van ser una mica innocents. Simon Yates va tenir l'ajuda de Van Aert i al final va perdre el Giro a l'última etapa, però amb 21 anys poder guanyar el Giro o acabar segon és un fet increïble, i ara el veiem aquí al Tour, que com dèiem abans pot ser segon classificat perfectament i podia ser l'únic o un dels que li pot plantar cara a Pogacar. Per tant, estem també davant d'un ciclista que pot marcar una època.
12: Estem parlant de l'UAE, de com ho ha fet de bé avui, com s'endú en l'etapa, la segona posició de Pogacar que li regala el seu company del Toro a la victòria d'etapa, però no hem parlat del Bisma i de Vingegaard. Mantenen el mallot groc, però quines conclusions creus que podem treure en aquest cas de l'equip Bisma i del danès Jonas Vingegaard? Què poden estar pensant ara mateix, Edu?
7: Doncs que Pogacar segueix sent el més fort, ho dèiem ahir. Al final, les opcions de Vingegaard de guanyar el Tour passen més per demèrit de Pogacar que no pas per mèrit de Vingegaard. I Vingegaard és el segon més fort, és el que li competiria al podi, però si Pogacar està al seu nivell és pràcticament impossible. Per tant, ells han de fer la seva cursa, han d'esperar, però és que avui Pogacar no ha guanyat perquè no ha volgut i s'ha permès fer l'esprint mirant cap enrere, defensant el seu company i vigilant que ningú li aixequés la victòria.

0: pillat a Catalunya, criat a Olot, que es vestirà amb el mallot de líder de la muntanya. Demà tercera etapa, demà aquest tour d'accent català, aquesta grande part catalana, s'acabarà amb l'etapa que començarà a Granollers i acabarà ja en territori francès als Angles, i amb aquesta advertència d'aquest gran incendi que tenim a la Catalunya Nord i que veurem si acaba o no condicionant el traçat d'aquesta tercera etapa. De moment no hi ha cap decisió oficial per part del Tour, però no estarem molt pendents. Sortir de Granollers, passaran els ciclistes per Santa Eulàlia de Ronçana, per Caldes de Montbuí, per Centelles, per Tona, per Taradell, per Santa Eugènia de Berga, per Vic, per Manlleu, per Torelló, Sant Quirze de Besora, per Ripoll, per Ribes de Freser, per Planoles, pujaran la Collada de Tosses, tu coneixes bé això, Edu, port de primera, un port important en aquest ascens a la Collada de Tosses, per sí. Després entrar ja a la Cerdanya.
1: És un port que jo crec que és de primera per la seva longitud. És un port que es fa molt, molt llarg, però no té cap rampa extremament molt dura, amb la qual ells el pujaran amb certa facilitat, entre cometes, però el pujaran ràpid. És un port, ja dic, són 23-24 quilòmetres de port. Es fa molt llarg, però no hi ha rampes dures. Llavors jo crec que és un... poden arribar molts corredors a dalt. Després pugen també al Col du Calvert, a Font Romeu, que també és aquest, el conec bé, el faig moltes vegades.
0: De tercera. Aquest és de tercera.
1: Sí, és un port que no sé exactament des d'on l'agafen, però al final poden ser, des de segons on comencin, 10-12 quilòmetres, però també amb unes pendents gens pronunciades. Per tant, jo imagino que arribarà un grup molt important o una escapada, algun corredor estil Carapaz. És una etapa ideal per ells perquè intentin l'aventura i el grup els deixi anar-se'n a buscar la glòria.
0: I la pujada final als Angles, que és també un port de tercera categoria, que no té gens complicat. Podríem dir que és etapa de mitja muntanya, no és de muntanya. Sí que hi ha aquesta Collada de Tosses de primera categoria, però a la part, diguem-ne, tres quarts d'etapa, quan encara quedarà molt per arribar al final de l'etapa ja als Angles. Molt bé, Dupolo, si no tens res més, tancarem a la teva posició. Moltíssimes gràcies.
1: Em fas fora ja?
0: Bueno, si et vols quedar per aquí tu mateix.
1: No, jo estic tornant a la zona meta, clar, ara per protocol. Molin ha de pujar al podi i també per protocol del Tour ha d'accedir a la zona mixta perquè és un dels mallots, per tant d'aquí una estona
0: aquí estic esperant.
1: Per aquí estarà Llamadí, segur que el Ripoll ja està allà ben col·locat.
2: Sí,
1: tindrem a Molén ara a la zona de premsa.
0: Escolta'm, ja t'ho dic ara aquí, atracament en directe. Edu Polo, estàs fitxat per qualsevol transmissió de ciclisme amb el que fem a partir d'ara, sí o no?
1: Encantat de la vida. I mira que m'he deixat coses per explicar, eh?
0: Sí, havíem de parlar dels matalassos de l'UAE.
1: Els matalassos, i t'anava a afegir una altra, els urinaris del Caja Rural.
0: Ah, molt bé.
1: Si vols te l'explico molt ràpidament.
0: Va, els matalassos, explica-ho als matalassos.
1: A l'UE he incorporat una persona a l'estaf que és l'encarregat de matalassos. És una persona que va amb una furgoneta per davant de l'expedició a cada hotel on dormirà l'UE i porta 8 matalassos, un per cada corredor, i a cada hotel treu els matalassos que hi ha a l'hotel i posa el matalàs que porta l'UE per cada corredor el seu que li agrada. I a més a més són uns matalassos climatitzats perquè els corredors dormin cada nit a la mateixa temperatura. Imagina't si està
0: mare
1: tot...
0: meva.
1: A la perfecció. I t'explico una altra, perquè ho vaig veure ahir en un vídeo dels companys del Marca. El Caja Rural estrena autocar per aquest Tour, és el seu primer Tour, i han fet un autocar d'aquests de luxe, com els que porten els grans equips, i ahir vaig veure un vídeo on Joel Nicolau li explicava als companys del Marca com era l'autocar, i hi havia un moment que ensenyava el vàter, i dius, home, aquí no caldria, no? Doncs a l'urinari, el típic urinari d'homes, que ho fas dret, doncs, un cop acabes, apretes un botó, la màquina analitza la teva orina i amb una pantalla que tens a l'alçada dels ulls et diu el teu nivell d'hidratació. Joel Nicolau va fer la prova en directe, no van enregistrar, òbviament, el moment de la pixada, sí, el moment que va acabar, i, per exemple, Joel Nicolau li deia que estava poc hidratat i que aquella tarda, per tant, s'havia d'hidratar més.
0: Però
1: fins i tot això està tot mesurat al mil·límetre.
0: El ciclisme modern, el ciclisme d'avui en dia, que res té a veure amb el ciclisme d'anys anteriors. Edu Polo, un plaer, com sempre. Una abraçada forta, amic.
1: Igualment, fins ara.
0: I deixem el Francesc Ripoll treballant a la zona de meta. Ja veiem a Vingegaard amb el mallot groc vestit a la part més alta del podi, aquí a Montjuïc. Seguirà de líder, però ja té a tocar a Tadej Pogacar, segon a la general, a només 6 segons. Passen 3 minuts de les 6 de la tarda, notícies.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Pendents dels incendis.
2: Sí, comencem pel de la Catalunya Nord, un incendi que està en aquests moments sense control, que ha cremat ja més de 1.600 hectàrees a la zona de Trevillac, que està entre Prada i Perpinyà. Hi ha preocupació a aquesta hora perquè les flames han travessat el riu Tet i es tem que pugui

0: i entrar al massís dels Angles, al peu del Canigó. Les autoritats acaben d'explicar que un bomber i un veí han resultat ferits i que estan en estat molt greu. Sentim un portaveu del Departament dels Pirineus Orientals.
1: Nous avons un objectif important.
2: Tenim un objectiu important, que és evitar que el foc s'endinsi al massís dels Aspres, que és un massís àrid i molt inaccessible per als bitxers terrestres. Aquest seria un escenari desfavorable si el foc s'expandís pel massís dels Aspres, però no ha passat.
0: Al migdia ja s'ha ordenat l'evacuació del poble de Rodés, on hi viuen una setantena de persones, i als veïns de les masies aïllades se'ls ha demanat que vagin als ajuntaments dels pobles més pròxims. Per cert, que la tercera etapa del Tour de França hauria d'acabar demà, precisament als Angles, que està només a 70 quilòmetres del perímetre d'aquest incendi, i l'organització de la prova ja ha avançat que es planteja o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la. Per tant, estarem molt pendents aquesta tarda, perquè ens han dit que abans que acabi el dia s'han compromès a prendre una decisió. També pendents aquesta tarda d'un nou incendi, en aquest cas a Soneja, a Castelló, on hi ha diversos desallotjats per un foc. Aquesta hora avança sense control i en el que ja hi treballen 10 mitjans aeris i diversos terrestres. S'ha demanat també que es tanqui el port de Sagunt per permetre que els helicòpters puguin carregar aigua. I acabem aquest repàs d'incendis que malauradament encara cremen, obrint també una finestra a les Gavarres, al Baix Empordà, on els agents rurals denuncien que hi ha ciclistes que han entrat al massís d'aquestes Gavarres, tot i que té els accessos tancats. Durant la tarda, els bombers han apagat desenes de flamarades en un foc que continua estabilitzat. Connectem aquesta hora amb la unitat mòbil que hi ha al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim els nostres companys, el Josep Lluís Santiso i també la Núria Paraire. Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs els agents rurals denuncien que s'han trobat ciclistes de carretera per les Gavarres i recorden que no s'hi pot circular perquè els accessos als massissos estan tancats. També s'han trobat amb algunes persones que anaven a peu. Ho ha explicat el cap d'àrea bàsica de Baix Empordà dels agents rurals, Joan Manel Baqués.
4: Han trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: Josep Lluís Santiso i Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà.
0: Gràcies, Núria. Més coses. L'OPEP+, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos i ara el preu del barril de Brent ja està al mateix nivell que abans de la guerra. I acabem destacant la pluja de castells de 9 pisos en la Diada Castellera de la Festa Major de Terrassa. Els Minyons han demostrat un bon inici de temporada descarregant un 2 de 9 amb folre i manilles, mentre que la Vella de Valls i també els castellers de Terrassa han fet castells de complexitat amb èxit.
5: Gràcies, Berta.
0: Que vagi bé, fins ara.
6: Estàs escoltant el Tot Gira.
7: No sé pas, tu, que...
6: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
7: Hòstia, no em cardis!
6: Amb David Clopés.
7: Home, és molt bo per mi, eh?

0: Som els del Tot Gira. Hem narrat en directe aquesta segona etapa del Tour de França. Victòria del mexicà de l'UAE, Isaac del Toro. Tadej Pogacar, que l'ha deixat guanyar, ha entrat en segona posició. Jonas Vingegaard manté el mallot groc a la general d'aquest Tour de França. Però atenció, ja només té a 6 segons, Tadej Pogacar, amb Remco Evenepoel tercer a la general a 15 segons. Del Toro es col·loca quart a 16 segons. Ayuso, el ciclista murcià nascut a Barcelona, a 19 segons és cinquè. Sextes, el francès, és sisè a 42 segons. I la bona notícia també de l'etapa d'avui és que Alex Molinar, el neerlandès afillat a Catalunya, que s'ha criat a Olot, és el nou líder de la muntanya per la seva bona participació a l'etapa d'avui. Ha passat primer pel coll de Begues. Demà el ciclista del Caja Rural sortirà amb aquest mallot de la muntanya de Topus Vermells. Tenim esport en directe. De seguida obrirem Hora Mundial. Parlarem dels partits d'avui, dels que van tenir ahir, i sobretot aquesta entrevista amb Gavi, el jugador del Barça. Començo amb Wimbledon, perquè ara mateix estem pendents del partit de Novak Djokovic per saber si accedeix als quarts de final.
1: Doncs sí, perquè ja ha guanyat 6-3 en el quart set per Novak Djokovic, i escolta, una mica com Messi en el Mundial, haurem de començar a deixar de normalitzar que un jugador de 39 anys arribi a les fases finals dels tornejos de Grand Slam amb tanta facilitat. Ja està a quarts de final el serbi, que s'ha desfet del rus Safiulin, i el seu rival sortirà del partit que estan disputant ara mateix Davidovic Fokina i el canadenc Auger Aliassime. Ha guanyat el primer set Fokina, 7-6, el tiebreak, i en el segon està igualat, 3-2 de moment pel jugador espanyol. En el quadre femení, victòria en el duel de les jugadores txeques, Namushova contra Krejcikova en 3 sets, 7-5, 5-7 i 6-3, també passa als quarts de final. I també el quadre femení en el duel de nord-americanes, Jessica Pegula ha derrotat a Jovic en 3 sets, també 4-6, 6-3 i 6-1. Ara mateix, en joc també el partit quadre masculí entre Forcàs, el polonès, i l'alemany Jelener Straff, 3-1 en el primer set pel polonès per intentar accedir als quarts de final.
0: Més tard començarà el partit de Sinner, eh? Yannick Sinner, que avui també juga a partit de vuitens de final contra el japonès Shintaro Mochizuki. Bàsquet, a aquesta hora, pendents del partit de la selecció espanyola, classificació pel Mundial del 2027. Ja té el bitllet per al Mundial l'equip que entrena Xus Mateo, però Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
2: Com estem?
0: Jugant a Tbilisi, a Georgia, tenint en joc la primera plaça de grup, que és important, que ara els creuaments del sorteig d'aquest Mundial.
3: I mira, ara mateix la selecció espanyola en Ferran Bassas, el jugador del Baxi Manresa a pista. També hi ha Oriol Paulí, i he vist que també hi ha Joel Parra, que de moment amb 6 punts és el millor català, però davant, en aquest 35-50, Espanya està guanyant de 15 a 2 minuts pel descans, i tenen la Geòrgia de Schengelia. Espanya està classificada per la segona fase, a la segona fase ho tindrà molt bé també per anar al Mundial, i de moment avui molt superior l'equip espanyol, amb 4 catalans, finalment 35-50.
0: Recordeu que en Fórmula 1 hem explicat també la victòria de Charles Leclerc en Ferrari, avui el Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya, Silverstone, i que Antonelli ha tingut problemes, tenia la segona posició a les seves mans, però finalment ni podi.
4: Confirmem que finalment no ha puntuat Kimi Antonelli perquè ha perdut les opcions de victòria quan es trobava en plena remuntada, en segona posició, falta de 10 voltes, com deies. Ha hagut d'entrar dues vegades als garatges fins que l'equip no ha identificat que rodava amb una peça trencada d'un altre vehicle al tren davanter esquerre. Després Antonelli ha lluitat pels punts, però a 3 revolts de meta l'han passat 7 cotxes. Per tant, Antonelli, el líder del Mundial, que no puntua avui a la Gran Bretanya, la classificació del Mundial de Fórmula 1, Antonelli, el líder encara amb 179 punts, el segon és Russell, el 154, i Hamilton és tercer amb 147.
0: Passen 11 minuts de les 6 de la tarda, ja ho sabeu, ja tenim les dues primeres seleccions classificades per als quarts de final del Mundial, i és un partidàs, és un França-Marroc. Avui el Brasil es posa a prova contra Holland, contra Noruega, i els seus. A Dallas, Espanya, prepara el partidàs de demà contra Cristiano. El Mundial comença a bullir. Obrim Hora Mundial al Tot Gira.
5: 1917, de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
6: Le but de la tête de Mbappé avec le poteau entre.
7: Sergio Patrés va ser un gol, Mbappé!
8: Do Brasil, do Brasil, do Brasil,
9: It's into Harry Kane, and England made in Paris.
10: Y vean qué golazo! Golazo de Cristiano Ronaldo!
11: Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal! Gol, gol, gol!
12: Allà! L'Argentina és campiona del món! Messi tanca el cercle! L'Argentina estampa la tercera estrella al pit!
2: i Messi conquereix finalment el món.
12: El Mundial dels Estats Units, el tot gira.

0: Ahir es van obrir els vuitens de final del Mundial amb els dos primers partits. Al Tot Gira us vam explicar el Marroc 3, Canadà 0, amb exhibició d'Unahi, el jugador del Girona, que va fer dos gols. A la nit, França va haver de suar sang i, com diu Mbappé, emmerdar-se per superar el Paraguai per 1-0. Dijous que ve, a les 10 del vespre, França-Marroc a Foxborough, als Estats Units. Primer partit de quarts. Avui, dos partits més de vuitens de final. A les 10 de la nit, a Nova York, Brasil-Noruega, i a les 2 de la matinada, a l'Estadi Azteca, a Ciutat de Mèxic, Mèxic-Anglaterra. I demà, Espanya-Portugal. Avui, amb conversa al Tot Gira, amb el jugador del Barça, Gavi. Obrim Hora Mundial al Tot Gira amb l'Olga Garcia, el Marc Maiola i l'Alberto Jogo. Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
2: Bona tarda,
0: de Dallas, on demà a les 9 del vespre juga aquest Espanya-Portugal, i tenim el Roger Bosà. Hola, Arbu, què tal?
3: Bona tarda, bon dia aquí a Dallas.
0: Bon dia, ja no saps on ets, eh? Com va el jet lag?
3: No sé on soc. Bé, ara són les 11, un quart de 12 ara, i bé, el jet lag bé, sí que porto una mica de mareig amb les hores aquí, dins del país, perquè vinc de Los Angeles, que era més 9 respecte a Catalunya, Dallas és més 7, i per tant és més això, jet lag no, però vaja, bé, porto una setmana aquí, malament si no hagués espavilat.
0: Ho explico als oients, perquè ahir l'Arbusà, que volava de Los Angeles, on havia jugat a Espanya, cap a Dallas, amb el canvi d'hora evident, té el problema que l'avió tenien problemes tècnics, oi? I va sortir molt més tard. Total, que et vas acabar trobant la situació que havies d'anar a l'entrenament d'Espanya i no tenies temps per dormir. Va ser així, no?
3: Sí, vaig dormir una hora i mitja o dues només. Sí,
0: bé,
3: sí,
0: però
3: sí.
0: Suposo que aquesta nit passada has dormit com un rei, no?
3: He dormit com mai.
0: 10 hores, 12 hores, 14 hores? Petit.
3: 8 hores, 7 o 8 hores. Com un nen petit,
0: normal, dormit. Molt bé, i a treballar, que és el que toca. Molt bé, per cert, l'estadi on es juga demà aquest Espanya-Portugal és dels coberts i amb aire condicionat o no?
3: Sí, és dels climatitzats, eh? Per tant, a dins conserva una bona temperatura i per tant, el clima serà agradable.
0: Molt bé, el Dallas Stadium. Avui, prèvia d'aquest Espanya-Portugal, amb rodes de premsa dels seleccionadors, De La Fuente i Robert Martínez per Portugal, que seran més tard, eh?
3: Sí, De La Fuente a 11:15 i Robert a 7:45, que encara ens enganxaria al Tot Gira, n'estarem pendents, però sí que De La Fuente serà més tard. A 11:15, això vol dir que haurem de sentir-lo al club.
0: Molt bé. Espanya només té el dubte amb Nico, oi, per demà?
3: Sí, Nico és dubte, que de fet ja estava a la banqueta l'altre dia contra Àustria, però no podia jugar, veurem si demà està per jugar, i també és dubte Jeremy Pino, que no té una lesió tan greu com ens pensàvem, té aquesta lesió a la clavícula, i per tant també dubte, i a veure si pot jugar demà.
0: I a Portugal?
3: A Portugal tots bé, cap lesionat, cap sancionat, per tant Robert no es pot queixar, que té tots els jugadors disponibles.
0: Molt bé, avui el Tot Gira, d'aquí no res, conversa amb Gavi, el jugador del Barça, i al vespre vam enregistrar aquesta conversa amb l'Arbusà, i de seguida la podreu sentir. Però abans, Maiola, Etjogo, Olga, com veieu aquest Espanya-Portugal? No sé qui creieu que arriba millor, si Espanya o Portugal, Olga.
1: Doncs et diria que després de les sensacions de l'altre dia, a Espanya, sobretot perquè crec que Portugal és una selecció molt més anàrquica, molt més individual, i l'altre dia ja vam començar a veure com Espanya començava a engranar. El fet de que Rodri i Pedri van començar doncs a liderar un altre cop, després crec que Baena amb Lamine s'estan començant a trobar molt bones sensacions, i crec que ara Luis de la Fuente ha trobat aquesta tecla de que a Olmo i després a Oyarzabal, crec que és un joc molt més coral i molt més d'equip. Sí que Portugal és molt més individualitat, després està Rafael Leao que els ajuda per allà, però sí que òbviament jo ho deia Unai Simón en roda de premsa, ja Cristiano no és el mateix i això ja no fa que hi hagi tanta por.
0: Jogo?
2: Sí, estic amb la Olga. Crec que el partit d'Espanya de setzents, aquesta, no sé si dir exhibició, però sí una actuació global molt completa, crec que li dona a Espanya un aire fresc, no? Crec que aquell nivell de joc no l'havíem vist encara amb la selecció de Luis de la Fuente. Havien arribat a setzents tant Espanya com Portugal amb els mateixos problemes de falta de fluïdesa a la circulació, d'un centre del camp que no acabava de rutllar, i a Espanya, a més, li posem la cirereta de que a nivell defensiu encara no ha encaixat gol. Laport i especialment Cubarsí estan a un nivell altíssim com a parella de centrals. Crec que Pedro Porro ja s'ha fet amb aquest lateral dret, i el que diu l'Olga, no? Crec que aquest Baena més Olmo a la mitja punta i a la banda esquerra és la fórmula que utilitzarà Luis de la Fuente, d'una Espanya que va recuperar la pressió tras pèrdua, ser asfixiat asfixiant, les vigilàncies ofensives sempre molt atents, tant Cubarsí com Laporte. Per tant, un partit molt complet d'Espanya davant d'una Portugal que es trobarà amb la sensació de que l'altre dia Vitinha ja va ser substituït, que a vegades tira la gent la guerra pel seu compte, que Leao va estar molt bé, però Leao és un jugador que no té massa continuïtat. Per tant, crec que Espanya lleugerament arriba amb aquest cartell d'arribar en millor moment i favoritisme aquests vuitens de final.
0: L'últim precedent, Arbusà, el tenim juny de l'any passat, final de la Nations League, que guanya Portugal als penals, oi?
3: Sí, va guanyar Portugal, el partit va acabar amb empat, a Alemanya era, al camp del Bayern, a l'Allianz, i Portugal, que es va endur aquesta Nations als penals, sí.
0: Aquest duel generacional que veurem demà a Marmaiola entre Lamine i Cristiano, que podria ser perfectament el pare de Lamine.
4: Sí, exacte, per edat podria ser el pare Cristiano Ronaldo. Bé, la polèmica a Portugal i a la gent que li agrada el futbol és si Cristiano ha de ser titular o no la selecció
0: bona
4: portuguesa.
0: Aquesta la volia plantejar, però ja que tens tu el tema, entrem-hi, va.
4: Bé, és que jo penso que els problemes de Portugal no tenen a veure amb Cristiano Ronaldo. A mi, col·lectivament, Portugal és la selecció que més m'està decebent de les favorites d'aquest Mundial, per la seva proposta futbolística. Perquè jo penso que amb la nòmina de migcampistes que té, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, fins i tot, Bruno Fernández, Rubén Neves... Per mi té la millor nòmina de migcampistes de la competició per sobre d'Espanya, però en canvi no juguen amb intenció amb la pilota, juguen molt separats els uns dels altres, són incapaços de sentir-se dominants, d'enfonsar l'equip rival, d'estar molt a prop de la pèrdua de pilota i en conseqüència poder recuperar ràpidament. Cada cop que Portugal perd la pilota és un drama en la transició defensiva. Hi ha hagut diversos partits en els quals veus que perden la pilota i després, per tornar a defensar la jugada, van arribant amb onades, defensen els defenses i al cap d'uns segons veus que apareixen els migcampistes i al final de l'acció veus potser algun davanter que també col·labora. Però una cosa porta a l'altra i penso que el gran problema de Portugal és que no és capaç de sentir-se dominant en pilota malgrat tenir jugadors per fer-ho.
0: Creieu que Cristiano, com diu el Marc, hauria de ser suplent, Olga?
1: Bé, doncs et diria
4: jo no
1: que...
4: he dit amb això, que hagi de ser suplent.
0: Bueno, no, has plantejat el dubte.
4: Sí.
0: No t'has mullat, va, ja que et fas el xulo, digue'm.
4: No, jo jugaria amb Cristiano Ronaldo
0: tu,
4: com
0: tu
4: a davanter centre i enfocat
0: sí.
4: a la finalització.
0: Obres el dubte, però sí, creus que sí, el faria jugar. Tu, Olga?
4: Exacte.
1: La realitat és que Cristiano ja no pot aguantar 90 minuts, això és una evidència, però crec que tot això ho pot fer que ho decideixi en moments. Sí que, clar, aquí tenim un problema i és que estem comparant aquesta casuística amb el rendiment de Messi. Crec que la diferència per mi principal és el fet de que en aquest cas Portugal juga o per moltes més individualitats i com a grup crec que estan tenint molts problemes, i en aquest cas Scaloni ha format un equip per al qual tots saben que el rol és jugar de forma correcta però al mateix temps que la figura important és Messi. Llavors el rendiment de tots dos és totalment diferent, llavors crec que jo moltes vegades, depenent del context del partit, el ficaria de suplent, sí, perquè ja no és el Cristiano que vèiem anteriorment i hi ha moments en el que et resta a nivell prestres, pèrdua, és un jugador que ha d'estar en àrea, ja jugues amb 10. Però després, clar, ho comparem amb l'altra part que et deia i és que està a dos pols totalment diferents. Així que jo, si a mi em preguntes, per mi la resposta és jo el ficaria, en depèn del context del partit, suplent, sí.
0: Alberto?
2: Bueno, pel tipus de partit que veurem demà, si Espanya és capaç de tenir la pilota i d'allunyar Cristiano de l'àrea, evidentment aquí, tal com diuen el Marc i l'Olga, per prestacions, no? Però aquí també et ve la situació del Robert, no? El Robert ha dit constantment que Cristiano Ronaldo li dona molt, que és un jugador que t'aporta moltíssim, que és un líder dintre del camp, i si ara el treus de l'equip pot haver un efecte, no?, papallona que se't torni en contra. Fixeu-vos que Gonçalo Ramos, l'autor del gol de l'altre dia, que va donar accés a Portugal als vuitens de final, el jugador que ha passat ara del PSG al Milan, va dir que sempre que hi ha un problema en Portugal hay que llamar a Gonçalo Ramos, no? Una declaració una mica agosarada, no?, per part del davanter Lus, però d'alguna manera reivindicant-se també, dient, escolta'm, jo puc fer més coses, no?, si jugo com a nou. Responent a la pregunta, un cop arriben a vuitens, jo crec que Cristiano ja no el pots treure de l'onze inicial. Una altra cosa és que comença el campionat amb aquest rol, però un cop ja està jugant d'inici, em sembla que Robert no el traurà. I aquí sí que penso que Laporte i Cubarsí han de circular molt, moure molt i aprofitar per dividir i treure's de sobre un Cristiano Ronaldo que ja no està per tasques de pressió. Ara bé, si ja s'entràs a l'àrea, Pedro Pedro Neto entenc que jugarà, Leao jugarà, Bruno, que és un gran assistent, si aquestes pilotes van al punt de penal, aquí sí, el jugador portuguès et pot fer mal.
0: Bé, d'aquest partidàs, que és aquest Espanya-Portugal, demà, insisteixo, 9 de la nit a Dallas, n'hem parlat amb Gavi, però també hem parlat no només de l'Espanya-Portugal i d'aquest Mundial, sinó també del Barça i dels moviments del mercat blaugrana, que, per exemple, s'ha pronunciat sobre la conveniència o no de fitxar Julián. Un moviment de marca que ja sabeu que ara amb el Mundial queda una mica en stand-by, però que és un dels grans serials d'aquest estiu. Conversa que, insisteixo, vam enregistrar ahir al vespre, a última hora, amb el Roger Arbusà, amb la selecció espanyola ja a Dallas. Conversa amb el jugador del Barça, Gavi. Gavi, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Com va estàs? Com van aquests dies per aquí pel Mundial?
5: Muy bien, muy bien. Con mucha gana ya del siguiente partido, ya de que empiece ya el partido.
0: Veient com vas celebrar la teva convocatòria per aquest Mundial i venint d'on venies amb la lesió, m'imagino que ho estàs gaudint moltíssim. Tu t'esperaves ser-hi o no?
5: Bueno, yo sabía que si terminaba muy bien la temporada tenía muchas opciones de ir, porque al final sé que el míster confía mucho en mí, siempre desde que debuté, o sea, desde que debutó la selección él, la absoluta, he estado con él siempre, y como te digo, cuando vi que estaba convocado, pues me puse muy feliz.
0: Aquest és el Mundial més llarg de la història, no sé si se't fa pesada la concentració o tireu molt de ping-pong aquí als Estats Units, que sé que se't dona bé, eh?
5: No, la verdad que me lo estoy pasando bien, o sea, ojalá sigamos aquí un mes más. La verdad que me lo estoy pasando bien y claro, espero llegar a la final y que la ganemos.
0: Tireu més de ping-pong, de play, de FIFA, Call of Duty, què feu a les concentracions?
5: Call of Duty, yo sí. Juego a la play siempre con Jeremy y Nico. I sí, te diria sobretot Call of Duty.
0: Molt bé, escolta'm, Gavi, va ser titular el primer partit contra Cap Verd, va jugar a la banda esquerra, el resultat no va ser l'esperat i ja no va jugar fins dijous passat contra Àustria als minuts finals. Com portes a la suplència aquests dies, tu, Gavi?
5: Bueno, al final yo creo que todos los jugadores somos o seremos importantes en un torneo como un Mundial, que es al final el largo, ¿sabes? Entonces yo creo que cada uno tiene que estar concentrado y mentalizado de que cuando le toque entrar al campo, pues aporte su granito de arena, porque yo creo que al final lo importante, obviamente todos quieren jugar titular cada partido, pero lo importante es que ganemos cada partido y que al final nos podamos traer la Copa del Mundo.
0: Els que van criticar, que saps que sempre n'hi ha, eh? A De La Fuente per posar-se sí. De titular al primer partit, els diem allò que vas dir aquell dia de que no en tenen ni puta idea?
5: Sí, lo sigo pensando. Al final, bueno, hay gente que quizá no le gusta mi manera de jugar o no sé, o por como soy dentro del campo, que defiende siempre a muerte a lo suyo, pues quizá no le guste mucho, pero bueno, al final siempre digo lo mismo, que mientras mi afición y mi gente estén felices conmigo y vayan conmigo siempre, pues yo haré lo mismo y entonces estoy tranquilo en esa parte.
0: Molt bé, Gavi, escolta'm, aquest Mundial amb Alemanya i Països Baixos ja eliminades, Anglaterra, Portugal i l'Argentina patint per passar vuitens, què està passant en aquest Mundial?
5: Bueno, yo ya dije que al final, porque por ejemplo se llame Cabo Verde, no iban a ser una banda, ¿sabes? Son una selección, hoy en día ya te pueden pintar la cara cualquier selección, son muy físicas ya, el fútbol se ha vuelto muy físico, entonces todas las selecciones tienen atletas, ¿sabes? Entonces cuesta, porque al final hay selecciones que se te encierran atrás y hostia, no es fácil entrar ahí a meter gol. Y bueno, yo por eso te digo que cada partido es muy difícil de ganar, sea cual sea el rival.
0: Aquest dilluns, primer partit important, complicat de veritat, contra Portugal, la Portugal de Cristiano, de Leao, de Vitinha i companyia, i de Cancelo, del teu amic Cancelo, que no sé si heu parlat. Li teniu molt respecte a aquesta selecció a Portugal?
5: Sí, sí, quizás sea una de las favoritas, seguro. Tienen magníficos jugadores, quizás también sea la selección más parecida a nosotros por la manera de jugar y por los jugadores, por ejemplo, que tienen en medio, pero como he dicho, al final tenemos que estar nosotros todos juntos. A mi parecer, como plantilla, tenemos magníficos jugadores en todas las posiciones. Y eso, tenemos que estar todos juntos para llevarnos este partido.
0: Tu també penses, Gavi, com Lamin, que cap selecció és superior a Espanya?
5: Yo pienso que al final hay que demostrarlo, obviamente, en el campo, pero lo llevamos demostrando años, que al final España contra rivales selecciones muy buenas, pues al final damos la cara y no sé cuántos partidos llevamos sin perder, creo que 35, creo. Entonces ahí se ve la selección que somos. Pero como te digo, quiero demostrarlo en el campo y tampoco me gusta hablar antes, ¿sabes?
0: Lamin, que el vam veure dijous deixant clar que ja ha tornat. Tu que estàs compartint concentració amb ell, està al 100%, com el veus? N'espereu encara més d'ell?
5: Yo es que siempre digo que Lamin al 60-70% es el mejor igualmente, marca la diferencia, entonces obviamente si... Espero que esté al 100% porque Portugal también tiene buenos laterales, Cancelo y Nuno Mendes, que son grandes jugadores. Pero como te digo, si Lamine está bien y está mentalizado como lo está siempre, es el mejor y lo va a volver a demostrar seguro.
3: Gavi, i el veus tranquil a Lamine, tot i que se li posi tot el pes, tota la responsabilitat de la selecció espanyola a sobre? Tu el veus tranquil mentalment?
5: Es difícil, la verdad. Yo y comparto todos los días con él y veo y obviamente al final es un chaval de 18 años y claro, todo el mundo ha puesto a él como referente de esta selección y el que tiene que llevar todo, pero yo creo que lo demuestra en el campo al final. No le importa llevar el peso de esta selección y bueno, mientras él esté tranquilo y mentalizado en que al final somos un equipo y tenemos que estar todos juntos, seguro que irá bien.
0: Està sent, Gavi, el Mundial de les Estrelles. Han aparegut totes i estan brillant totes. Tu, sí. Quina t'ha impactat més de les estrelles d'aquest Mundial?
5: Bueno, al final Messi es el mejor. O sea, es el mejor de la historia y lo sigue demostrando pese a la edad que tiene. Es el mejor y me sorprende com sempre hace.
0: Quan el veus amb 39 anys fer els gols que fa i sent el líder de la seva selecció, com et quedes?
5: Bueno, impacta, obviamente impacta, porque al final tiene 39 años, pero parece que tenga 10 años menos. Sigue estando igual de rápido en espacios reducidos y sigues marcando goles, que al final siempre ha tenido mucho gol. Entonces, és el mejor i és que no hi ha mucho que decir d'ell.
3: Gavi, anem acabant. Deixem preguntar-te pel mercat de fitxatges, perquè està sent un mundial amb protagonisme pel mercat de fitxatges. Em crida l'atenció que molts jugadors del Barça públicament reconeixeu que us agradaria que Julián vingués. Hem sentit a Cobercit, hem sentit a tu, ahir a Marc Bernal. Us encantaria Julián al Barça?
5: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: ¿Y si no es Julián Oyarzabal?
5: Sí, obviamente también, aunque, bueno, no te digo Mikel porque Oyarzabal sé que quiere ser allí una leyenda en la Real Sociedad y no creo que quiera irse a ningún equipo. Él es feliz allí y yo creo que ya se quedará allí siempre.
0: Molt bé, escolta'm, Gavi, si guanyeu el Mundial, la pròxima entrevista en català, ho dic perquè sempre dius que et fa vergonya, però algun dia t'hi hauràs de posar, eh?
5: Sí, tienes toda la razón, la verdad. Llevo ya desde los 10 años aquí y ya es hora.
0: Molt bé, que tinguis molta sort, que vagi molt bé aquest Mundial.
5: Muchas gracias, un abrazo grande.
0: Ho aconseguirem, que el Gavi ens parli en català. S'hi va costant, però algun dia l'escoltarem. I és un plaer també parlar amb ell, perquè és d'aquells herbo, tal com raja,
3: Sí, sí, natural, natural. Està bé parlar amb ell i trobar-te'l i entrevistar-lo, perquè saps que dirà el que pensa i que no té filtre.
0: Molt bé. A veure, no sé què us ha semblat, si us ha agradat la conversa d'aquest Gavi, que ja ho veieu, no té pèls a la llengua i no li agrada que critiquin, pel que sigui el seu joc, que té les idees molt clares, Olga?
1: Sí, em sembla totalment correcte. Sí que parlem moltes vegades que sempre hi ha aquest debat de que no s'ha d'escoltar el soroll que es fa ni a xarxes socials ni a fora, però és evident que per algun entorn, algun amic o algú, sempre acaba succeint això, però al final Gavi ja sabem com és. Dintre del camp és intensitat, és energia, i ja veiem que moltes vegades a fora estem veient un Gavi que és molt, molt obert en tot aquest sentit i que tampoc té cap mena de problema en dir les coses com les pensa, així que la veritat és que aquesta conversa molt, molt bona.
0: I aposta per Julián, ja ho has vist, Alberto, ho té claríssim, que ha de venir. En Temo Oyarzabal també m'ha agradat molt el que explica, sí, com a alternativa. Diu, escolta'm, que vol ser llegenda de la Reial, i aquest no hi comptem, que no sortirà d'allà.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè a més, si un fa comparativa, Julián és un gran davanter, però Oyarzabal ja coneix a la gran base de la plantilla del Barça, perquè hi comparteix selecció, no? Però és important també, jo el que em quedo del que ha dit és que quan la pregunta és boníssima, no? Escolta, vas ser titular a la jornada 1, va haver-hi tres canvis de cara a la jornada 2, i un d'aquests canvis eres tu, no? Com afrontes aquesta concentració sabent que vas tenir l'opció de ser titular i després has perdut aquest lloc a l'11, no? I ell parla de que durant un Mundial tots han de ser importants, i l'important és estar mentalitzat per quan et toqui intervenir que ho facis de la millor manera en benefici de l'equip, no? Això també demostra una maduresa i una cohesió, que és una resposta que a mi m'ha agradat molt. I quan parles amb Gavi, com bé de l'Arbusà, doncs no hi ha filtre, per tant, tot el que et digui vindrà cru directament aquí a la tertúlia del Bar.
0: Molt bé, doncs recordem que aquest partit, aquest Espanya-Portugal, demà a les 9, i que qui guanyi jugarà contra el guanyador de l'Estats Units-Bèlgica. Per la mateixa banda del quadre ja tenim el primer partit de quarts definit, el França-Marroc, del qual ara en parlarem, però abans haurem de parlar també del partit d'avui del Brasil-Noruega. Sé, Edjo, que tens feina, per tant et demano allò breument: què n'esperes d'aquest Brasil-Noruega? I em quedo amb l'Olga i el Maiola.
2: Bé, Brasil-Noruega. Brasil és un equip que parlava abans al Maiola que l'està decebent Portugal, i estic d'acord, però Brasil és un equip que té dues figures principals. Una és la de Vinícius a dalt, que és un tipus que no afluixa, que està especialment fi, que està precís, que està ràpid, i Bruno Guimarães al centre del camp, no?, que és el que porta les operacions. Però no està Paquetà, que es va lesionar l'altre dia, que és el que pot fer moure l'equip, i és un equip al que li costa tenir la pilota, li costa ser creatiu, no? Per tant, crec que viurà molt del punx. I la seva part, Noruega, és un equip, doncs, que té aquesta davantera espectacular amb Haaland al cap. Jo crec que Brasil, a base de punys, s'acabaran portant l'eliminatòria, però tot i així crec que l'equip d'Ancelotti no està funcionant bé, no està fluint bé, i en certa mesura és que depèn bàsicament de la creativitat i la inspiració de Bruno al centre del camp, i que Vinícius estigui encertat de cara a la porteria. Així que jo diria que Brasil el veig lleugerament favorita, tot i que Brasil-Noruega, el que ens diu la història és que Brasil hauria d'aixafar, no?, a l'equip noruec, però jo dic que està més proper i més igualat el que sembla. Tot i així, crec que el Brasil s'ho acabarà emportant.
0: Alberto, una abraçada, gràcies, i fins la temporada que ve, que avui tanquem tot gira, Alberto. Per tant, ja ens trobem la temporada que ve. Gràcies, que vagi del Mundial. Adéu.
2: Adéu.
0: Ara ho dèiem, avui a les 10, aquest partit a Nova York, Brasil-Noruega, qui guanyi jugarà el partit de quarts contra el guanyador del Mèxic-Anglaterra, que juguen aquesta matinada, a les 2, hora catalana. Arbo, al Brasil, encara sense canvis, perquè Rafinha, recordem-ho, no podrà ser titular, però sí serà la banqueta, Sí serà la banqueta.
3: Sí, sí, sí. Sí, arriba i començarà la banqueta, sí. El Brasil, que és favorit, contra Noruega, i precisament doncs per això també té tota la pressió en aquest Vinícius contra Haaland, que és el gran perill dels noruecs. Ho deia ara l'Alberto, el Brasil es baixa Lucas Paquetá, que és una baixa important per Carlo Ancelotti, i la novetat, com dèiem, la de Rafinha, que estarà a la banqueta. S'ha perdut els últims dos partits perquè es va lesionar, no ha jugat contra Escòcia ni contra el Japó, i tot i que encara no està del tot recuperat, perquè no està al 100%, Carlo Ancelotti avançava ahir que començarà la banqueta.
6: Rafinha està progressant molt bé, o todavía no està al 100%, però és disponible per estar en el banco y para poder ser jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos. Ha recuperado muy bien molto rápido, stiamo molto felici con questo perché Rafinha è un giocatore molto, molto importante per l'equipe.
3: I sí que hi serà Casemiro, també aquest sí com a titular, que ja ha superat les seves molèsties. Casemiro sí que està a l'espera avui a l'11 titular, en un partit en què la Canarinha ha de millorar moltíssim, ho dèieu ara, i també ho reconeixia ahir Carlo Ancelotti.
6: L'equipe no està en su millor moment, jo crec que podem alcançar també millor qualitat en el joc, millor consistència en el joc. La veritat és que l'equipe millorò al teu primer joc bé, sigue mejorando.
0: Brasil-Noruega, Olga, et toca aquest partit, no? A tu avui?
1: Sí, el faig jo.
0: Molt bé. Amb Rafinha veurem si juga, eh? En Ryan, us està convencent?
1: Doncs la veritat és que jo crec que ha anat de menys a més, però és que és el que parlàvem, és una selecció que té 5 mundials, però no acaba de convèncer.
0: No t'enamora, Olga? No t'enamora.
1: No és la Brasil dels 70, però sí que és un equip en el que moltes vegades solament depenen de Vinícius. Aquesta contra el Japó ja ho vam veure, és un partit que tothom apuntava que Brasil era molt favorita i així no va ser. Sí que van tenir molts moments en el que el Japó els va ficar molts dels problemes, però crec que avui tindran sobretot molts problemes, en aquest cas tant Gabriel Magalhães com Marquinhos per tapar en aquest casa a Haaland. La veritat és que Ryan és un jugador que ja el veiem, que intenta suplir aquesta baixa de Rafinha, però la veritat és que la temporada que ha fet en el Bournemouth tampoc és que hagi estat així exquisita, així que la veritat és que veurem un partit en el que crec que és el més igualat de tots els que estem veient.
0: Tu també ho veus igualat, Maiola?
4: Més del que diuen els noms dels equips que s'enfronten, sí, perquè tampoc m'agrada Brasil, deia Ancelotti, a veure si podem ser més consistents i fer un futbol de més qualitat. Més consistència potser sí que Brasil la pot tenir i pot aspirar, més qualitat no ho sé, perquè el perfil dels seus jugadors no és el de l'escola brasilera clàssica que tots coneixem, és un altre perfil, sobretot els migcampistes que té tampoc són especialistes a l'hora de moure la pilota amb dinamisme i intenció. És un equip que té qualitat individual bàsicament en Vinícius i després també certes coses que sorprenen, com per exemple aquesta parella de centrals que comentàveu, Marquinhos-Gabriel, que són elit individualment amb la temporada que han fet al PSG a l'Arsenal, i en canvi entre ells de vegades veus alguns moments de poca entesa, i ells individualment són molt bons, però també és un tema col·lectiu que Brasil no ho fa ben pilota i com a conseqüència després té certs dubtes defensius que podria explotar perquè no Haaland.
0: És a dir, no seria descabellat que Noruega, penseu tots dos, que Noruega eliminés el Brasil, eh?
4: No seria una sorpresa, però no.
1: Podria passar, però jo crec que a priori hauria de guanyar Brasil per aquestes individualitats, però com el partit s'aguanti minut 70 del 70 al 90, compte.
0: Jo a la porra he posat un 2-2.
4: Noruega té extrems que, com Antonio Nusa, Skelderup, que són jugadors amb desequilibri en l'1 contra 1, que s'atreveixen, i aquí Brasil també pot patir perquè la posició dels laterals tampoc té aquell talent històric que teníem, Cafu, Roberto Carlos, Jalma Santos, etc.
0: Molt bé. Bé, doncs aquest partit Brasil-Noruega avui a les 10 de la nit, partidàs, i avui també tindrem partit a les 2 de la matinada, hora catalana, partit en aquest cas de 8 anys de final. Avui Anglaterra, és curiós, torna a l'estadi Azteca, mateix escenari on fa just 40 anys, en parlàvem la setmana passada, Maradona els va fer el gol de la mà de Déu i el gol del segle en aquella Argentina-Anglaterra del Mundial de Mèxic, aquell slàlom de Maradona, el del segle, des del mig del camp, segurament el millor gol de la història dels Mundials. Avui partit entre Mèxic i Anglaterra a l'Azteca, i Arbu, última hora dels dos equips, per on passa?
3: Mira, Anglaterra, veurem si una Cuanza, el lateral dret, que ja està recuperat, i Mèxic, que té tot un país bolcat, i avui pot viure un dia gran, pot igualar el seu millor recorregut històric en un Mundial, que és arribar als quarts de final. Ho ha aconseguit dues vegades, el 70 i el 86, i també com a anfitriona. Per tant, fa 40 anys que no està entre les 8 millors seleccions del món. Avui, dia històric, a Mèxic, la premsa em crida molt l'atenció que Mèxic parla del partit de les seves vides, i ho estan vivint amb una intensitat fora del comú, i mentrestant el seu seleccionador, Javier Aguirre, que té tota la fe del món.
7: Si no creyera que le podemos ganar a Inglaterra, pues hasta te lo diría, fíjate. Pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo, creo que eso va a ser un partido muy igualado y que, lo dije, el que cometa menos errores seguramente va a ganar.
3: Un Aguirre que té, entre altres objectius avui, aconseguir que la seva selecció aturi Harry Kane, que és el principal perill d'aquesta Anglaterra, un davanter que té impressionat el tècnic mexicà.
7: Harry Kane és figura mundial. Los goles que metió en Tottenham, o los goles que hace en Bayern, o los goles que hace en su selección, es de un jugador de top del mundo, ¿no? Muchacho de 1.88, que a pesar de su envergadura, tiene mucha calidad con los pies, juego aéreo, tiene todo. Es sacrificado, defiende, el capitán, ¿qué más puedo decir de ese muchacho, no? Intentaremos neutralizarlo, obviamente.
0: Molt bé, ara en parlarem, de Harry Kane, de la selecció mexicana, d'Anglaterra, de què n'espereu, Mayola i Olga, d'aquest partit avui a les 2 de la matinada. Bon partit dels vuitens de final del Mundial, però ara mateix tenim última hora sobre la porta de l'estudi, perquè ja sabeu que estem pendents d'aquest incendi a la Catalunya Nord, que de fet té afectacions esportives, perquè el Tour de França demà, en la seva tercera etapa, surt de Granollers i ha d'arribar als Angles, ja en territori francès, que és precisament, Berta Torrades, bona tarda, una zona molt propera en aquest incendi que continua cremant.
8: Clar, està tot just a 70 quilòmetres del perímetre de l'incendi. Fa una estona us explicàvem que estaven reunides les administracions franceses i l'organització del Tour per veure què feien. Doncs finalment ja tenim veredicte. Expliquen que afectarà el foc la tercera etapa del Tour de França, que recordem ha d'acabar demà als Angles. Les administracions franceses acaben de dir que l'etapa del Tour es manté, però amb restriccions. Què vol dir això? Doncs que no hi haurà públic demà a l'etapa del Tour a les carreteres per on passin els ciclistes. L'organització...
0: Entenc que es refereixen a la part francesa, és a dir, que aquestes afectacions, aquestes restriccions a la zona llunyana, zona catalana, Vallès, Berguedà, i també a la zona de la Cerdanya, entenc aquesta afectació...
8: No, tot el que afecta a la Catalunya del Nord.
0: Catalunya Nord i zona, diguem-ne, d'incidència de l'incendi. Per tant, aquella gent que tingui voluntat de sortir a la carretera per veure el pas del Tour per Catalunya, aquí no hi ha problemes.
8: No hi ha problemes.
0: La situem només... ja en zona francesa i concretament a la Catalunya Nord, clar, i a prop d'aquest incendi.
8: Perquè justament passa per això, a 70 quilòmetres només d'aquest incendi, han decidit doncs que hi hagi restriccions, que no hi hagi públic en aquella zona, per tant, no es podrà anar a animar allà als ciclistes. Recordem que l'organització s'havia plantejat alterar el recorregut o bé directament anul·lar-la. Han dit que finalment mantenen l'etapa de Granollers als Angles, però amb condicions especials, com ara dèiem, sense públic. Abans que acabi el dia, el Tour de França s'ha compromès també a donar més detalls exactament de quines carreteres afectaran. En tot cas, veníem a explicar aquesta última hora d'un incendi que preocupa i molt, perquè ja ha cremat més de 1.650 hectàrees a la zona de Trevillac, que, perquè ens fem una idea, està entre Prada i Perpinyà, i que alerta perquè ha deixat ferits un bomber i també un veí de la zona que estan en estat molt greu. També hi ha a aquesta hora una ordre d'evacuació per fins a 5.000 veïns. Per tant, la situació de la Catalunya del Nord que es complica.
0: Sortim d'un i n'entrem en un altre.
8: Sí, t'ho portem un cap de setmana negre.
0: Gràcies, Berta.
8: Gràcies, fins ara.
0: Bé, seguim endavant, seguim amb el Mundial de Futbol. D'aquí una soneta tornarem a parlar del Tour amb el Joan Antoni Fletxa i de nou també des de Montjuïc amb el Francesc Ripoll, que crec que tindrà protagonistes. Però abans, aquest Mèxic-Anglaterra, a veure, Mayola i Olga, dia gran per Mèxic, eh? Poden igualar el millor resultat en un Mundial, uns quarts de final. Ho veus factible, Mayola?
4: Sí, sí, tal com està jugant Mèxic, amb la seva gent a l'Azteca, que és un estadi que també desprèn una màgia especial, davant d'aquesta Anglaterra hi ha una possibilitat real. Jo veig el partit molt igualat, malgrat el nom d'Anglaterra. Mèxic ho està vivint amb moltíssima intensitat, com ens explicava en Roger. El meu germà hi viu allà i cada dia m'envia desenes i desenes de vídeos de les celebracions, de les victòries, de l'emoció en la prèvia dels partits.
0: Imagina't avui, Marc, perdona, que els hi ha guanyat Del Toro l'etapa del Tour. Sí, és la primera vegada que guanya el Tour, en el seu primer Tour.
4: Exacte, en el seu primer Tour, segona etapa, s'emporta la victòria d'etapa, a més amb la bandera mexicana al mallot. Vull dir, pot ser un dia històric per Mèxic. Volia escriure-li justament aquest missatge al meu germà, de dir-li, mira, Del Toro guanya l'etapa i aquesta matinada hora nostra elimineu Anglaterra a l'Azteca. Mèxic va jugar molt bé, sobretot la primera mitja hora, primera part contra l'Equador. Una bona selecció, l'Equador. Mèxic li va passar per sobre amb un futbol en pilota vertiginós, amb intercanvi de posicions, amb amenaça, amb intenció. I Anglaterra és una altra de les grans seleccions. Té un Mundial, però és una selecció històrica i gran, que està decebent, francament. A nivell col·lectiu, penso que li falten moltes coses i al final sempre està a veure què fa Harry Kane, que és el jugador que ja li va treure les castanyes del foc en l'últim partit, en el primer d'eliminatòries.
0: Olga, Harry Kane, clar, no ho pot resoldre tot, però mira, gràcies als seus 5 gols van avançant.
1: Sí, sens dubte, és un jugador total. Per mi és el millor davanter centre actual, sobretot perquè al mateix temps doncs, té la capacitat de generar joc, de baixar a rebre línies. Moltes vegades el veiem en zona de mitjos amb Declan Rice i Elliot Anderson, i realment avui jo crec que passa a Anglaterra, sí, però no serà un partit de 70-30, sinó que serà jo crec que més 55-45, perquè a més avui Mèxic no només juga contra Anglaterra, sinó que té tota l'empenta, com molt bé dèieu, de l'estat de tota la seva selecció. El que és que sí que si mirem el context de partit en el que Anglaterra té molt més talent, però clar, Mèxic té molt més intensitat, molt més orgull, i crec que això farà doncs, que en aquesta eliminatòria sigui molt més difícil, i com arribi com abans en el partit de Brasil, minut 70-75, aquí els nervis d'aquesta Anglaterra els hi pot posar molts problemes a Mèxic.
0: Aniré cara a barraca per tancar avui aquest bloc mundial amb els partits que van jugar-se ahir a la nit, els dos primers partits dels vuitens de final, on ja sabeu, ahir França, Swan, però va passar.
9: Parler qui est accompagné bien sûr par Ousmane Dembélé notamment qui tente de faire le vide. Kylian Mbappé. Face à Roland Gourine. Oui.
0: Jugat ahir França 1, Paraguai 0, gol d'Mbappé a la segona part de penal en un partit amb poques ocasions, amb tanganes, amb joc dur, amb interrupcions i poc futbol. I el Paraguai van estar punt a punt de sortir-los bé a aquest plantejament ultradefensiu. Mbappé va ser molt gràfic al final del partit.
10: Si s'han de ficar les mans a la merda, fiquem les mans a la merda. Perdó per l'expressió. No hi tenim cap problema. Es pensaven que vindríem a jugar amb smoking, que vindríem a fer només jugades úniques. Nosaltres també sabem fer futbol brut, i l'hem fet avui. Hem guanyat, i fins i tot en això hem estat millors que ells.
0: Mbappé, per cert, manté viva la cursa de la botadora, interessantíssima d'aquest Mundial. 7 gols amb el d'ahir, els mateixos que Messi. Què us va semblar el partit d'ahir davant del batejat pel Ricard Torquemada com Getafe del Mundial, Paraguai, que a punt va estar, Olga, de sortir-los bé, eh?
1: Sí, i és que realment jo crec que això és el que buscaven que passés. És a dir, Paraguai em va recordar molt el que deies tu, aquest Getafe, sobretot en el moment en el que Galarza tota l'estona intentava buscar polèmiques, i era un partit molt difícil perquè amb una línia de 5, com vèiem, de Paraguai, doncs la veritat és que França li va trobar i li va costar moltíssim. Si no és per aquest canvi de Doué, doncs això no hagués fet doncs, que el partit s'hagués canviat. Però jo crec que hem vist una França que s'ha sabut adaptar i que va ser un partit de totalment ofici, i una Paraguai que crec que se'm va amb el cap ben alt, sobretot perquè la pena és que Enciso i en aquest cas també Almirón en el minut 55 o així doncs es lesionessin i descafeinés tota l'eliminatòria.
0: Per tu, Maiola, segueixen sent els grans favorits a guanyar el Mundial, França?
4: Sí, és l'equip que té més talent individual, a dalt sobretot, però també les defenses. Jo penso que a França només li pots fer mal, en realitat, si ets prou capaç tu com a rival de tenir la pilota, enfonsar-los i obligar-los a defensar camp propi. Perquè si la teva única amenaça contra França és jugar al contraatac a 60-70 metres de manyan, al final Upamecano i Saliba t'ofeguen tots els atacs, perquè són molt poderosos, són ràpids, guanyen duels i tornen a portar el partit cap al seu atac. I quan té la pilota qualsevol dels homes ofensius de França, especialment Olise o Doué entrant des de la banqueta, doncs s'il·luminen camins que moltes vegades semblen obscurs.
0: Bé, doncs França que avança i jugarà contra el Marroc. Ahir ho hem explicat en directe al Tot Gira, va superar 3-0 en un partit sense massa història. El Canadà cau la primera anfitriona, i el Marroc, amb un gran Unahi, 2 gols, el jugador encara del Girona, avança fins als quarts, on es podrà revenjar de França, que els va deixar fora del Mundial de fa 4 anys a les semifinals. Unahi, el jugador del Girona, explicava això al final del partit.
11: Sí, orgullós de marcar el Mundial, especialment en un partit com aquest. Però el motiu d'orgull més gran per mi és veure la nostra gent feliç, veure que ens animen, poder-los veure en el següent partit, que ens arribin vídeos de tota la nació celebrant. Aquest és el nostre orgull, i faci gols o no, gràcies a Déu això és igual.
0: Unahi protagonista, també Saibari Arbusà, el jugador nascut a Terrassa, el davanter centre d'aquesta selecció en aquest Mundial, que es va lesionar muscularment a la primera part. En sabem res si podrà jugar algun partit més en aquest Mundial?
3: De moment no se sap. Té molèsties als isquios de la cama dreta, no hi ha comunicat encara, per tant és dubte. Si fos una distensió i no hi hagués lesió, doncs encara podria arribar, però ara mateix és dubteriós.
0: Molt bé. Allò, gràficament, perquè estic ja fora de temps, Olga, França-Marroc, qui veus guanyant aquest partit?
1: França, sobretot perquè crec que Halal de defensa i Sadiop doncs tenen moltes més complicacions de fer-li mal doncs aquesta França, i tot i que és un estem veient com en aquest cas una selecció que ha perdut a Saibari li dona molt, doncs tot i que Unahi li està donant molt a aquesta selecció del Marroc, veig que un equip molt més complet i coral a França.
0: I tu també, Mayola?
4: Sí, també, però Marroc amb jugadors com Bouadi, El Ainaoui, El Kanouch, Brahim, Unahi, són futbolistes que sí que tenen nivell per tenir la pilota més estona que els rivals que ha tingut fins ara França, i per tant penso que pot ser una prova nova per l'equip de Deschamps.
0: Bueno, això serà ja la setmana que ve, aquest França-Marroc, quan comencin els quarts de final. De fet, serà el primer partit de quarts. Per cert, Arbusà, per tancar, tens alguna notícia del Mundial, eh?
3: Mira, només una, i va perfecte perquè tenim aquí en Mayola. Està fet Klopp amb la selecció alemanya, eh? Serà el nou seleccionador després de la dimissió de Nagelsmann.
0: Estàs content, Mayola?
4: Sí, home, penso que és l'home. Ara mateix, tal com està Alemanya en aquest punt tan baix de la seva història, per coneixements, per trajectòria, per carisma i per caràcter, Jürgen Klopp ha de ser el seleccionador. A més, ell està entusiasmat amb la idea perquè és conscient que cal fer molts canvis d'arrel, que ell tindrà veu i vot, i penso que és un projecte molt estimulant per ell.
0: Mayola, Olga i Arbusà, una abraçada a tots tres i fins a la temporada que ve. Bones vacances.
4: Que vagi molt bé, gràcies.
3: Que vagi bé.
12: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
13: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això, si tries comprar-te un Citroën com el meu.
14: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
15: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani i els Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
17: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
18: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
0: Cinc minuts i les 7 de la tarda, de seguida, el concurs d'himnes del futbol català. Ja van arribant els tres clubs finalistes. Coses que estan passant. Macià, bàsquet, partit de classificació pel Mundial del 2027. Està jugant a Espanya amb diversos jugadors catalans. A Geòrgia, Tbilisi.
19: Efectivament, contra una selecció de Geòrgia que està sent inferior, 57-71, Schengeli està sent el millor del nostre ecosistema, podríem dir. 21 punts, però també tenim a Bassas, Oriola, Paulí, per tant, una selecció espanyola, doncs, amb prou jugadors catalans.
0: A Wimbledon ha passat Djokovic, pendents a l'inici del partit de Sinner. Són vuitens de final. Sabalenka, la gran favorita al quadre femení, juga contra Osaka.
20: I és un partit molt curiós perquè sembla una batalla generacional gairebé entre Sabalenka, l'actual número 1 del món, contra una Osaka que ho va ser fa ja el 2019 i que va guanyar els seus 4 Grand Slams entre el 2018 i el 2021, mentre que Sabalenka ha guanyat els seus 4 entre el 2023 i 2025. Doncs en realitat tenen les dues 28 anys i ara mateix la veterana, que no ho és, com estan dient, Osaka està passant per sobre de la número 1 del món 5-4-1 i avantatge per posar el 5-1 en el primer set.
0: Ja sabeu que avui al Tour de França, victòria d'Isaac del Toro a Barcelona en aquesta etapa que ha sortit de Tarragona, arribada a Montjuïc, victòria del Toro del mexicà, el ciclista de l'UAE, li ha regalat la victòria a Tadej Pogacar, que ara ja és segon a la general a 6 segons de Vingegaard, i la satisfacció catalana la tenim amb el mallot de la muntanya que ara vestirà a partir de demà Alex Molinar, aquest ciclista neerlandès però criat a Olot i que per tant el sentim també nostre. Amb ell està ara mateix el Francesc Ripoll a Montjuïc.
5: Parla Àlex Molinar amb el mallot ja de la muntanya, el neerlandès Olotí, ens atén.
21: Aquest mallot és espectacular.
22: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona amb la família, amb els amics, doncs sense paraules.
21: I a més l'estrenaràs a l'etapa de demà, que era l'etapa més especial per tu, que passa pel costat de casa, tindràs familiars, amics, pell de gallina, no?
22: Sí, sí, pell de gallina. Demà tindrem feina.
5: Estava preparat que tu anessis al davant al principi de l'etapa? No sé com ho has viscut tu.
22: Bueno, no del tot. En principi era la idea que anessin dos altres, però bueno, al final som un equip, les circumstàncies de cursa ens han posat en aquest lloc i bueno, en aquest moment pues, he tingut que saltar jo i així ha set.
5: Has estat molta estona allà al davant. No sé què et passava pel cap, pedalar per casa teva, bé, mirar enrere i que no hi havia ningú, has estat molta estona ensenyant-te com escapat. Què et passava pel cap en aquest moment?
22: Buah, increïble, una sensació brutal, no? Creuant tots els pobles de la costa, una de públic impressionant, la veritat que increïble.
21: Àlex, què sents ara mateix lluint aquest mallot que dus al damunt, líder de la muntanya del Tour de França?
22: Buah, molt d'orgull, primer de tot, molt content i bueno, no m'ho acabo de creure, quasi.
21: Ha estat avui el dia perfecte al damunt de la bici?
22: Bueno, al final, òbviament, s'han de donar les circumstàncies, no? Un bon dia, que et trobis bé, que puguis guanyar amb els que vas a l'escapada, llavors, sí, ha estat un bon dia.
21: Què li diries a la gent que dubtava una miqueta de la presència del Caja Rural com a equip convidat al Tour? Pam, líder de la muntanya i ho has aconseguit aquí a Catalunya.
22: Sí.

0: amb Montjuïc. Recordeu aquesta notícia que ens explicava fa no res la Berta Torrades? Les administracions franceses acaben de decidir que l'etapa del Tour de demà, amb sortida a Granollers i arribada als Angles, es manté, però amb restriccions. No hi haurà públic, diu el Tour, a les carreteres per on passin els ciclistes a la Catalunya Nord, per culpa d'aquest incendi que crema, incendi important, i que és molt a prop dels Angles, que és on està situat el punt d'arribada d'aquesta segona etapa, tercera etapa del Tour de França. Per tant, una llàstima, perquè demà a França no podran veure l'arribada dels ciclistes, però en canvi sí que ho podran fer a Catalunya, perquè la zona per on passi el Tour demà, pel Vallès, pel Berguedà, per la Cerdanya, sí que estarà oberta al públic perquè puguin ser a la carretera, en veure els Pogacar, Vingegaard i companyia. Hem sentit senyals horaris de les 7 de la tarda, tenim la Berta Torra desconnectada. Què tal, Berta?
1: Hola, bona tarda.
0: Cop d'ull a les notícies.
1: Comencem per aquest foc que avança a la Catalunya Nord i que ha afectat ja 1.650 hectàrees amb 5.000 persones evacuades. A aquesta hora hi ha dos ferits crítics, és un veí i un bomber, i les flames es dirigeixen cap al sud. L'etapa del Tour de demà, ara ho explicaves, David, ha quedat afectada al tram només de la Catalunya del Nord. En tindrem més detalls d'aquí una estona, ho explicaran les administracions. Sentim un portaveu del Departament dels Pirineus Orientals.
2: Nous avons un objectif important.
3: Tenim un objectiu important, que és evitar que el foc s'endinsi al massís dels Aspres, que és un massís àrid i molt inaccessible per als mitjans terrestres. Aquest seria un escenari desfavorable si el foc s'expandís pel massís dels Aspres, però no ha passat.
1: Pendents també de més incendis, en aquest cas a Castelló, els bombers de la Generalitat Valenciana també estan combatent aquest foc que s'ha declarat a Soneja, a l'Alt Palància, i que evoluciona negativament. A hores d'ara també ha calgut desallotjar diverses persones a Soneja i evacuar al municipi de Suéver, també a l'Alt Palància. També davant d'un foc que avança sense control i que ara mateix treballen una desena de mitjans aeris i també diversos mitjans terrestres. Escoltem Benjamín Escriche, que és l'alcalde de Soneja.
4: Pues la situació és perillosa i preocupant perquè afecta el nucli del poble veí d'Azuévar, que està evacuat.
1: Un cop estabilitzat l'incendi, en aquest cas de les Gavarres, es comença a mirar al Baix Empordà com s'haurà de restaurar el bosc. El gerent de l'entitat, Quim Gubau, ha explicat a Catalunya Ràdio que ara el que toca és fer el càlcul total de la superfície real que s'ha cremat.
5: Ara els propers dies és realitzar aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
1: I aquests nombrosos incendis que cremen enmig d'una onada de calor que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid al país ha sigut a Vinebre, on els termòmetres han marcat els 39,9 graus. També s'han situat a les portes dels 40 graus, a Espolla, a l'Alt Empordà, i l'escenari de calor sembla que s'accentuarà aquest dilluns demà amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tant, molta precaució tenint en compte aquest escenari d'incendis que estem vivint.
0: Doncs fins a les 9, tot gira obert. Qualsevol novetat, Berta, ens demanes pas, d'acord?
1: Fantàstic, gràcies.
0: Gràcies.
6: Això és el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004.

0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda. De seguida, aquesta gala final del concurs d'himnes del futbol català, 11a edició, avui en 3 clubs, ara mateix amb nervis, el Sant Feliuenc, les Planes d'Hostoles i també la gent del Vilablareix, que volen endur-se el trofeu que ja tenim aquí a la taula de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Un d'ells se l'endurà cap a casa, premiats com el millor himne del futbol català de la temporada. Abans, ràpid repàs de marcadors del que tenim en joc, i començo amb bàsquet mundial, classificació pel Mundial del 2027. Juga la selecció espanyola contra Geòrgia a Tbilisi, i Macià ara mateix guanya clarament el combinat espanyol dirigit per Xus Mateo.
1: Però menys clarament que abans, Espanya guanyava de 20 i ara mateix Geòrgia s'acosta només a 12, per no dir

0: Que 10 a 10, efectivament, 65 a 75 al Togo Sengeli, amb 22 punts, màxim anotador dels que coneixem per aquí. Tenim també Oriola, Paulí, etc.
1: Què tal els catalans?
0: Bastant discrets, el millor Oriola, 7 punts i 7 rebots, prou bé.
1: Tenim també en joc Wimbledon, jornada de vuitens de final, ha passat Djokovic, Sinner jugarà d'aquí una estoneta, Alfons Gorina, ara pendents de Sabalenka, la gran favorita al quadre femení, davant d'Osaka, la japonesa.
2: Doncs de moment la gran favorita no ho està demostrant, aquesta número vintage, que és Osaka, li ha passat per sobre en el primer set, 6-2, per tant la bielorussa té feina si vol a ser a quarts de final, i ha apuntat també que el fill de Leighton Hewitt, Cruz Hewitt, apunta maneres, guanya la primera ronda del Juniors contra González Galino, 6-1 i 6-2.
1: Molt bé. Per cert, també motor a aquesta hora. Avui hem explicat en Fórmula 1 que el circuit de Silverstone ha guanyat un Ferrari, ha guanyat Leclerc, però compte perquè també estem pendents de l'Indicar, on ja sabeu, tenim un català, l'Àlex Palou, vigent campió, que com ho està fent a la cursa al Mid Ohio?
3: Doncs mira, és una cursa que ha començat ara fa una estona, 12 voltes de les 90 reglamentàries, i l'Àlex Palou, que ens tenia acostumats a encadenar poles una darrere d'una altra, doncs avui ha sortit setè, ara va cinquè, el Poleman Lungar encara va primer a una distància doncs, prudencial d'Àlex Palou, que haurà de remuntar el pilot català si vol guanyar aquesta cursa.
1: Molt bé, de seguida, aquesta gala final dels himnes, però res, el vull saludar un moment, perquè em fa il·lusió i perquè després de dues etapes a Barcelona vull saber què li ha semblat tot plegat això del Tour al Grand Depart. Joan Antoni Fletxa, què tal, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, David.
1: Deus haver disfrutat com un nen, eh?
4: La veritat que sí, sobretot pel recorregut de l'etapa d'avui, bueno, pel disputat d'ahir, la veritat, i l'espectacle que hem vist al final de l'estadi olímpic de Montjuïc.
1: Aquest gest de Pogacar deixant guanyar el seu company d'equip del Toro és de ser, primer, un gran professional, un gran company i també de tenir un gran domini de la cursa.
4: Clar, domini, visió, tot. Al final ha sabut jugar, ha demostrat que no és egoista, que sap estar també pels seus companys. Clar, és que ell juga a llarg termini, David. Sí, no jugava a curt, de cap manera. I un Tour és una prova de 3 setmanes a llarg termini.
1: És curiós, perquè ha guanyat l'UAE, avui podríem dir-ho així. Vingegaard segueix amb el mallot groc, amb 6 segons ara sobre Pogacar, però la sensació que tenim és que, malgrat el mallot sigui de Visma i sigui de Vingegaard, la sensació és que l'UAE i Pogacar, quan vulguin, el tindran.
4: Són molt superiors. Ahir a la contrarrellotge per equips és cert que el Visma portava corredors molt especialistes per la lluita de la contrarrellotge per equips, però clar, avui, fixa't el McNulty, és que ha tirat només en dues voltes, ha fet la selecció sense cap acceleració, i és que voldria dir que han guanyat com han volgut, molt sobrats. O sigui, l'equip real més fort sobre el paper en les etapes és el UAE.
1: Quina alegria també per al ciclisme català veure l'Àlex Molinar del Caja Rural, que molt bona entrada han fet en aquest Tour de França amb els dos catalans, i l'Àlex Molinar, que és veritat, neerlandès, però mare catalana d'Olot, pare neerlandès, sí. Ell criat a Olot amb un català amb accent de la Garrotxa fantàstic, l'hem sentit ara fa un moment, que dugui el mallot de la muntanya, el prestigiós mallot dels Topos Vermells. Home, és una alegria per nosaltres.
4: Per tothom i per ell. Jo crec que encara no s'han adonat del que ha fet, perquè tot i que sigui, sembli només, bueno, ha agafat el maillot sabent que serà molt difícil portar-ho a París, però és que el fet de vestir un maillot de líder, el que sigui, al Tour de França, és que és el somni de qualsevol ciclista. I potser ara està en la bombolla de la cursa, però un cop això passi, clar, és que no li treu ningú. Demà vestirà aquest maillot à pois, que diuen els francesos, que té un valor excepcional, i vaja, nosaltres sí que el valorem. M'agrada saber realment, poder quan acabi el Tour, quan torni a la Garrotxa a Olot, se'n trobarà realment del que ha fet, perquè jo crec que no està el cas del que ha assolit avui.
1: Fletxa, una abraçada molt forta i demà gaudeix d'aquesta tercera i última etapa en territori català a Granollers, amb la collada de Tosses i encara moltes coses per explicar. Una abraçada.
4: Igualment, i fins aviat, David.
1: Que vagi molt bé. Passen 9 minuts de les 7 de la tarda, arriba un dels moments més importants de la temporada per aquest programa, pel Tot Gira. Arriba la gran final del concurs d'himnes del futbol català.
5: El Tot Gira fa 11 anys que ens mirem al Malic. Viatgem cada cap de setmana al Malic del futbol. Ara sempre amb un guanyador. Per trobar el millor himne del futbol català.

0: Això és el Tot Gira. Això és Catalunya Ràdio. I aquí comença la gran final de l'onzena edició del concurs d'himnes del futbol català.
1: Ja podeu aplaudir, eh? Que es noti que hi ha gent aquí, que hi ha públic. Bona tarda i benvinguts a la final de l'onzena edició del concurs d'himnes del futbol català, un concurs que vam engegar els del Tot Gira fa uns anys, el 2015, un concurs que ens estimem molt. Tant és així que cada any, quan tanquem temporada, avui tanquem temporada, ens agrada fer la gran final. Un concurs que en aquests 11 anys ens ha permès sentir més de 300 himnes dels clubs del futbol del país i que aquest concurs d'himnes, únic al país, és el que és gràcies al nostre col·laborador i amic, el Jordi Mèlic. Un aplaudiment per ell, si us plau, Mèlic. Què tal, Mèlic? Dius el cognom Mèlic i ja l'associes al futbol català. Com estàs, Mèlic?
2: Molt bé, molt bé. Molt ben acompanyats avui, eh? Sempre fa goig aquesta finalíssima dels himnes, 11 anys, està envoltat de la gent del futbol
1: català. Fas cara
2: català.
1: De vacances, lladre, eh? Tot moreno.
3: Està groc.
2: Home, és groc, és que fa molta calor, eh?
1: Saps groc?
2: I fa molt de sol.
1: El Mèlic, quan pren el sol, es posa de color groc. És una cosa molt curiosa, que sempre es crida l'atenció. Molt bé, 11 anys de concurs, Mèlic, i 5 anys de la creació d'aquest mapa dels himnes de futbol català. Per aquells que no hi hagin entrat mai, us ho recomanem molt. catradio.cat/himnesfutbol. catradio.cat/himnesfutbol, on Mèlic hi ha aquest mapa de Catalunya, el mapa del país, amb tot de pilotes de futbol, en diferents punts del país, que cliques i pots sentir l'himne al moment de cada club.
2: Una joia, una joia. I a més, és una mica, tu sempre ho dius, una mica addicte, no? Perquè n'escoltes
1: sí,
2: un
1: comences i, no pares.
2: I vas escoltant i al final estàs allà mitja hora escoltant o més de mitja hora escoltant himnes i és molt maco i els clubs que avui estan aquí també estan ja,
1: ja el tenen.
2: Mapa
1: ja tenen la bandera.
2: I escolta, és molt bonic allò de visionar Catalunya, pam, i tocar un indret i que surt el teu himne.
1: Quants himnes hi ha en aquest mapa del futbol català?
2: Doncs ara el Bernat Soler farà pam pam al cul, però jo crec que són uns 340.
1: I pel programa n'han passat 334, perquè clar, n'hi ha 6, Barça, Espanyol,
2: Sabadell, alguns que no, Girona,
1: els primeres, els segones, no han entrat mai al concurs d'himnes perquè entenc que juguen una altra lliga.
2: Correcte.
1: Però 334 himnes han participat en les 11 edicions d'aquest concurs d'himnes del futbol català. Són moltíssims himnes, eh?
2: I tenim 10 campions, que això també és destacable, perquè de vegades sempre es comenta que els petits pobles no tenen opcions de guanyar per allò que són menys gent. I això, doncs, les dades no diuen el contrari, perquè ha guanyat, per exemple, clubs com el Monells, com el Fruitocenc, etc. I, per tant, això vol dir que tots els clubs, independentment de la ciutat on es trobin o en el poble, poden ser grans vencedors.
1: Aquesta és l'onzena edició del concurs. Quants himnes hem escoltat aquest any?
2: Aquest any, 27.
1: 27
2: himnes hem escoltat aquest any, eh?
1: Com hem fet sempre, ja ho sabeu, cada cap de setmana presentem un himne, ens el porta el mèdic, ens explica d'on surt, qui l'ha creat, com l'han fet, el per què, i després, votació popular a través d'aquesta pàgina web, catradio.cat/himnesfutbol, la gent, la nostra audiència, tria el millor de cada mes. Per tant, en total tenim 9 campions des de setembre fins al mes de maig que vam tancar.
2: Els repassem ràpidament. Club Esportiu Mont-ras, Club de Futbol Les Planes d'Hostoles, Club de Futbol Sala Linyola, Club de Futbol Sant Feliuenc, Club Atlètic Ballonesta, Club Esportiu Riu de Villes, Futbol Club Vilablareix, Agrupació Esportiva Sauleda de Palafrugell i l'Alcoletge.
1: Només 3 han passat a la gran final. Durant una setmana els nostres oients van poder votar entre aquests 9 finalistes i els 3 més votats són els que avui ens acompanyen i han passat a la gran final d'avui. El recordem, Jordi?
2: En aquest ordre, el més votat va ser el Futbol Club Vilablareix amb 22% de la votació.
1: Mira com aplaudeixen. Aquí sentirem la claca de cada club.
2: Sí, diu, gran himne, eh? El segon va ser el Club de Futbol Les Planes d'Hostoles.
1: Els rivals també aplaudeixen, eh? Molt bé, ja fem play aquí.
2: I el tercer, el Club de Futbol Sant Feliuenc, amb un 17%.
1: Bon fair play aquí a l'estudi. De moment comencem bé. I estem contents, perquè avui una vegada més hem omplert l'estudi de Catalunya Ràdio per aquesta gran final, molt ben acompanyats, amb directius, amb músics, de cada un d'aquests clubs finalistes. Abans de presentar els protagonistes dels 3 clubs finalistes, Mèlic, explica com anirà la mecànica per escollir el guanyador, que és la de sempre, la mecànica.
2: Exacte, l'habitual. Punts de sortida de la votació popular, per tant, el més votat 3 punts, el segon més votat 2 punts i el tercer més votat 1 puntet. Després hi ha el vot dels nostres amics Koeman, que sempre estan amb nosaltres, són els que van crear la careta de la secció del Mèlic del Futbol, i aquest any completem el jurat amb músics il·lustres. Helena Miquel, vocalista de la Fe i les Soles Azules, en Guillem Soler, veu i lletrista de Buós, i el grandíssim Manu Guix.
1: Manu Guix, que s'estrena, no l'havien tingut encara mai en el jurat musical, avui també votarà, s'ha escoltat els tres himnes, bé, tot el jurat, s'han escoltat els tres himnes, al detall, algun hi ha estat molta estona, i ha dubtat molt, i ens deia, escolta'm, és que està molt difícil, no sé quin votar. Escolta'm, tu ets jurat musical, tu tries.
2: Per tant, si algú vol fer alguna reclamació, han d'anar a aquesta gent. Nosaltres no som responsables de res.
1: Nosaltres hem rebut els vots. Hem rebut i rebrem els vots. Molt bé. Donaran 3 punts, 2 punts i 1 punt, a cada club.
2: Correcte, sí, sí. Aviam com va aquesta votació.
1: Molt bé. Ja ho tenim tot clar. Recordem que la votació popular ja dona d'entrada uns punts a cada un dels clubs. El que va ser més votat per la nostra audiència, el Vilablareix, arrencarà la final amb 3 punts, amb 2 punts i arrencarà les Planes d'Hostoles, que va ser el segon més votat, i Sant Feliuenc, el tercer més votat, que va passar a la final com el tercer més votat, tindrà un punt.
2: Correcte.
1: I per això ja no els hi treu ningú.
2: Em deixes dir dues anècdotes?
1: Sí, tant.
2: Una, els tres clubs que estan aquí avui amb nosaltres han estat protagonistes d'un Melicon Tours, que és curiós, això, i per primera vegada en tota la història no ha vingut cap president, ni presidenta.
1: Ah, això vol dir que presidents han delegat...
2: Són clubs democràtics, que tenen
1: cap a la gent, cap a la massa social.
2: I també altres... També hi ha presidents que estan treballant fora de Catalunya i que tenen dificultats per estar aquí,
1: Molt bé. Ho tenim tot clar. És l'hora de presentar els nostres convidats, els tres clubs finalistes. Comencem amb el tercer himne més votat i que, per tant, arrenca la final amb un punt. Marxem cap al Baix Llobregat.
3: Club de Futbol Sant Feliuenc, club de la comarca del Baix Llobregat, fundat l'any 1905. L'himne es va estrenar el passat 3 de desembre en motiu del 120è aniversari del club. Autor, Javier Pastor, intèrpret, Abril Pastor. Millor himne del mes de desembre. Arriba a la final com el tercer himne més votat amb el 17% dels vots.

0: Himne d'aquells que posa la pell de gallina, l'himne del Sant Feliuenc. Un aplaudiment per l'himne del Sant Feliuenc, que emociona, clar que sí. Mèlic, van guanyar la seva votació el mes de desembre. Per davant d'aquí?
1: Per davant del Naix de Barcelona Futbol Club i també per davant del club de futbol La Pobla de Claramunt.
0: Qui ens acompanya avui?
1: Avui ens acompanya Juan Antonio Díaz, és soci, i jo diria que és l'home cansat més, no només del Futbol Club Sant Feliuenc, sinó del futbol del Baix Llobregat i del seu entorn. És un gran historiador i és autor del llibre dels 120 anys d'història del club. Hem de recordar, David, que el Sant Feliuenc és el sisè club més actiu en actiu més antic de Catalunya.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Palamós, Barça, Espanyol, Vilafranca, Sabadell i Sant Feliuenc. Per tant, és un club amb força història i, evidentment, ens acompanya, crec que la veu més dolça de Catalunya, l'Abril Pastor, que és qui acarona aquest himne.
0: Qui sentim ara? És l'Abril?
1: Sí.
0: La tenim aquí. Hola, Abril. Sí. Què tal? Com estàs, Abril?
2: Hola, bona tarda. Molt bé.
0: Home,
2: bona
0: això agraïda, sona molt bé, eh? Ara que l'estàvem escoltant i veia que t'emocionaves, eh?
2: Sí, bueno, és una cançó escrita des del pensament de tot el que se't passa pel cap, se li passa pel cap a un jugador a punt de sortir al camp. Llavors, bueno, això porta emoció, sempre.
0: Ja sona, al camp del Sant Feliuenc,
2: sí,
0: perquè
2: sí, sí.
0: El veu estrenar Juan Antonio fa relativament poc, i ja està sonant cada vegada que els jugadors salten al camp, eh? Què tal, com estàs? Benvingut.
3: Bona tarda, David. Sí, és un himne de fa 6-7 mesos i que havia, és a dir, que ha substituït a un altre himne que ens va acompanyar un quart de segle i hem passat del Sant Feliuenc, gran és la teva història, a de Sant Fe al cel.
0: Ja el canta la gent, Abril, al camp?
2: Sí, i sí. Tant, sí. I bueno, i m'envien amigues meves i família, m'envien vídeos, i ja tothom cantant, i tant, que la canten. I a casa la cantem.
0: Sí? Sí, sí. Ah, molt bé, molt bé. Home, suposo que doncs, a casa que estaran avui molt pendents.
1: És que s'ha de dir, David, que l'autor de la lletra és el pare de l'Abril Pastor.
0: Ah, home, clar, és veritat que ho has dit abans.
1: Sí, sí, que...
0: Ja ho he pensat, perquè has dit Pastor, Pastor.
1: Exacte, un jugador etern, un jugador, bueno, exjugador ja, etern, que capità del Sant Feliuenc, tota la seva carrera al Sant Feliuenc, i ell és el que va fer la lletra d'aquest himne, per això l'Abril comenta. Sí, és un himne, doncs això, que sembla que sigui el jugador que surti al terreny de joc, i a més és un himne que té un record molt especial per la gent que, bé, durant tants anys d'història ens va deixant, no?, i té un record, doncs, tota aquesta gent que ha format part de la història del Sant Feliuenc i que, malauradament, ja no estan amb nosaltres.
0: La temporada com ha anat, Juan Antonio?
1: Ai.
0: Una mica així, eh?
3: La temporada està una mica condicionada per la situació que ens va arribar a l'ascens, no? És un ascens sobrevingut a mitjan setembre per la desaparició del Son Maresme. Era un equip pensat per pujar de primera catalana a Lliga Elite. Vam competir bé fins al mes de febrer i març, però al quart final de Lliga se'ns ha fet molt, molt llarg. I al final, doncs,
0: hem tornat a primera catalana. Creus que és el lloc del Sant Feliuenc o hauríem d'estar més amunt?
3: No, el Sant Feliuenc és un club amb història, un club que ha estat 8 temporades a
0: tercera
3: divisió.
0: Quina seria la posició, ara, creus, del club?
3: Jo crec que ara la posició seria un entrar a tercera de federació i la Lliga Elite. No? El que passa que és veritat que aquests 5 anys que hem estat una mica fora del gran futbol català, potser ho hem acabat pagant, i jo crec que hem pagat sobretot el peatge d'haver fet un equip de primera catalana, no haver tingut potser la reacció de poder haver tingut aquests 3-4 jugadors que marquen diferències a la Lliga Elite.
0: Hi ha una cosa que a mi m'ha impactat del Mèlic, el sisè club més antic de Catalunya. Com es porta això?
3: Sí, tot i que sempre les dades les hem de deixar una mica en prudència, no? És a dir, estem parlant de principis del segle XX, quins equips tenen continuïtat i no continuïtat, quan l'equip s'apunta, no?, com a tal, s'inscriu al registre de clubs, però sí, és a dir, si fem la dada històrica precisa, és el 3 de desembre de 1905.
0: Això vol dir 120 anys,
3: 120
0: que veu celebrar el desembre de l'any passat, i és
3: exacte.
0: Aleshores quan decideu estrenar aquest himne.
3: Exacte.
0: Que no és la primera vegada, Meli, que ens trobem que un club català celebra un centenari, un 120è aniversari, un 125è aniversari, estrenant un himne, que
1: correcte.
0: Em sembla una manera excel·lent de celebrar-ho.
1: Ens ha passat en moltes ocasions, amb les Planes d'Hostoles també, i això fa que també aquests clubs es posin en contacte amb nosaltres, que això és molt bonic, eh? Sempre anem a la recerca dels himnes, però quan els clubs ens truquen per dir que hem canviat l'himne, que fem una celebració, etc, etc, doncs també és un motiu d'orgull que sàpiguen que hi ha doncs aquesta iniciativa aquí a Catalunya Ràdio.
0: Per cert, l'Abril Pastor, ara estava pensant.
1: Sí,
0: l'Abril Pastor, és que jo mirava la seva cara, dic, de què em sona? Oi, vas estar a Zenit, tu?
2: Vaig estar a Zenit,
0: vas estar
2: sí,
0: Zenit?
2: Sí, clar
0: que sí,
2: sí, a la primera temporada. Sí, sí, sí.
0: És veritat, home. Home, és que a veure, Hi ha molta gent il·lustre que ha fet himnes del futbol català. Anaven ben uns quants al cap, els Catarres, per exemple.
2: Sí.
0: Això mateix.
1: No vull comparar amb l'Abril Pastor, el Diango.
0: El Diango, sí, però bé, ja en tenim molts. Ara no me'n venen més al cap, però bé, que l'Abril que la vam tenir al Zenit, sí. I per tant, doncs, una intèrpret il·lustre fent l'himne del Sant Feliuenc, que, a més, la tenim treballant amb nous singles, no?
2: Sí, sí, sí, bueno, ja en tinc tres fora. L'últim el vaig treure al març, a finals de març, mm-hmm. I bé... segueixo amb la meva carrera artística.
0: Molt bé. Vas al camp, per cert, a veure el Sant Feliuenc o no?
2: No molt, la veritat.
0: Ai,
2: no,
0: el pare que segurament aquí...
2: Hauria d'anar més, la veritat.
0: El pare
2: sí,
0: segur
2: sí.
0: Que es queixa. Mira, ara, el Juan Antonio em sembla que m'està ensenyant una foto.
3: Del Javier Pastor, del nostre lletrista, eh? I un dels grans herois...
0: Això quina època era?
3: Això és l'any 90.
0: L'any 90. Ensenya-li a l'Abril. Suposo que l'ha vist mil vegades, aquesta foto.
2: Sí,
0: la foto
2: aquesta foto la tinc ja, bueno, me la sé de memòria, ja.
0: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, sí.
1: Javi, aixeca't, que et veuran que estàs igual. Mira.
0: Ah, que el tenim al darrere, el pare. Ah,
2: clar,
0: molt bé.
2: Clar, m'acompanya tot arreu,
0: passa,
2: el meu pare.
0: Passa-li el micro. Què? Orgull de pare, no, amb la filla? Tenim
4: home,
0: aquest himne?
4: I tant, i tant.
0: Molt bé.
4: Sí, sí. És un orgull, a més, que el Sant Feliuenc ens donés l'oportunitat de que l'Abril... cantés l'himne, vull dir, és molt maco també, no? Després de tanta història que hem viscut.
0: La lletra se la sap de memòria, no?
4: Sí.
0: Ah, val, perfecte. Sí, sí. No li faré cantar, no pateixi.
4: Vale, millor.
0: Molt bé, doncs que tingueu molta sort, gent del Sant Feliuenc, comenceu aquesta final amb un punt. Segon finalista del concurs, comença la final amb dos punts, marxem cap a la Garrotxa.
5: Club de futbol Les Planes d'Hostoles. Club de la comarca de la Garrotxa, fundat l'any 1924. Himne estrenat el 2024, obra del grup local Mel. Millor himne del mes d'octubre. Arriba a la final com el segon himne més votat amb el 21% dels vots.
1: Aquesta prèvia és la ràdio, del poble.
0: Mira, escolta, Meli.

0: Esplanes, Hostoles, ja podeu aplaudir. Comença la final amb dos punts. Recordem que van guanyar el mes d'octubre, Meli, que aquí van superar.
1: Doncs van superar la Unió Esportiva Sant Quirze de Besora i també el Club Esportiu Flaçà.
0: Qui ens acompanya?
1: Aleix Castanyer, directiu i portaveu i també jugador, i ho ha fet de tot. Aquí les Planes ho
0: fan, orquestra,
1: tots fan de tot. Club modest, club molt maco, club molt familiar, però aquí has de ser jugador, has de ser cap de premsa, has de ser directiu, ho has de fer tot. I ens acompanya part del grup, però també ens farà una mica de portaveu en Josep Ferriol, en Ferri, que és guitarra i veu del grup Mel, on hi ha doncs, en Ron, el Gerard, l'Aleix i el Salva, que formen aquest grup, que per cert van actuar, crec que fa molt poquet, el divendres a la nit, a la Festa Major, ara no recordo de quin barri d'Olot, no? On veu actuar?
2: Cristòfor, el barri de Sant Cristòfor d'Olot.
1: Per això estan afònics una miqueta. Recorda també que vam fer un marit del futbol el 18 d'octubre des del magnífic camp de gespa natural, Josep Guàrdia
0: i Rodà. Quin privilegi tenir camps de gespa natural al futbol català.
1: Molt maco, és un camp molt preciós, amb una església que sempre els hi dona bona sort. I van celebrar el centenari, per això també van fer l'himne. Per aquell temps, per si vols fer una primera pregunta, David, per aquell temps l'equip volia pujar de categoria. Portàvem dos mesos de competició, anàvem com un coet. Si li vols dir a l'Aleix com han quedat aquest any, pregunta-li.
0: Ha anat bé, això?
3: Bueno, vam anar pitjor, no? Suposo que per la pregunta que fa en Jordi...
0: Ja veurem què diuen a Vilablareix, però de moment tenim el Sant Folivent que ha baixat i les Planes...
3: No podem baixar perquè estem a Quarta Catalana.
0: Ah, bueno, clar, sí, és veritat. Si no podem anar més avall. Bueno, no heu pujat, però bé.
3: No, vam començar bé, com ha dit, però bueno, vam tindre baixes, lesionats al llarg de la temporada, que ens van anar minvant, i bueno, vam acabar... com a companys de futbol, que és com vam començar, i bueno, ja preparant la temporada de vinent.
0: A veure, una cosa, Juan Antonio, quanta gent viu a Sant Feliu de Llobregat?
4: Padró de 1 de gener, 46.500.
0: 46.500. Vosaltres que sou 1.800?
3: 1.600, 1.700.
5: Com... I la meitat són la meva família, David.
0: Ah, sí? És veritat. L'Alfons Gorina, home, família Gorina, a les Planes...
3: Allà... Mira, fa dues setmanes vaig fer un programa que organitza l'Àlex Gorina a Catalunya.
0: Son pare, sí.
3: Sí. A Ràdio Les Planes. I bueno, m'ha entrevistat allà.
0: Tot queda a casa. Sí. Clar, jo et volia preguntar, 1.800 habitants, home, mantenir un club de futbol no és fàcil.
3: No, sí que és cert que vam tindre anys abans, doncs és un poble que sempre ha tingut molta cultura de futbol, per la zona et diria que sempre ha sigut així, amb els pobles petits que segueix mantenint el futbol, i això és el que ajuda una mica, no?, mantindre aquests pobles petits que segueixi vent-hi, doncs el caliu aquest dels dissabtes a la tarda, o diumenges a la tarda de futbol, i bé, sí que potser a vegades ens hem d'arremangar una mica més les mànigues per treballar.
0: Tu ets com a orquestra. D'homes orquestra, al futbol català, aquí amb el Melic del futbol, amb el Jordi Melic, n'hem conegut moltíssims. Quantes coses fas tu, a veure?
3: Bueno, estic a la Junta, faig de coordinador esportiu a l'hora de fitxar entrenadors, jugadors...
0: Això és el que mola més, eh?
3: Sí, i el que costa més, també, doncs, també. A la zona, no? Perquè sempre hem sigut un club que volem tindre molta gent del poble, perquè és el que dona una mica d'identitat al club.
0: Sí, clar, però tampoc tens molt on triar.
3: No és un mercat com potser el Sant Feliuenc, que han de fer recerca de jugadors i...
0: Tu vas a pescar els pobles del costat?
3: Algun hem anat a pescar.
0: I se t'han enfadat?
3: També ens els pesquen a nosaltres,
0: també,
3: no?
0: També, clar.
3: Sí. També ens hem de fotre a vegades quan se n'en va algun del poble, però
0: I
3: bueno.
0: I si cal, també ens posem al bar allò a servir...
3: Bé, al bar hi ha els meus pares, i per aquesta part em donen un cop de mà allà, perquè com que jo també sóc jugador, doncs no puc...
0: Ah, també ets jugador?
3: No puc dividir-me allà, i amb el permís del que també m'acompanya avui aquí, l'Oriol Boix, la temporada vinent, capità, perquè...
0: I què faries si et vinguessin a pescar tu?
3: No, jo ho tinc molt clar, que jo...
0: Tu no et mous, perquè si no deixarem un buit aquí.
3: No, jo ho tinc claríssim, que em quedaré a les Planes, vull dir, tampoc, al nivell futbolístic, tampoc crec que em vinguin a buscar molt més amunt, però bueno, tampoc...
0: Mai se sap.
3: Tampoc m'ompliria tant com m'omple ara mateix, no, potser, al portar el club.
0: L'himne és Mel, eh?
3: Mèlic. No?
0: Està fet
3: expressament.
0: Li faig molta broma en el Jordi Mèlic des que vam saber que les Planes amb el grup Mel havia guanyat aquest mes i que seria finalista, i dic, escolta, tu t'encanta el grup Mel, Mèlic?
1: Home, saps per què es diuen Mel o no ho saps, David?
0: Perquè és Mel, no?
1: No, ara, perquè és Mel, però això d'on ve, Ferri?
6: Això ve d'un senyor que vivia a les Planes i va treballar molt de temps a Ses Illes, i es veu que Ses Illes, quan una cosa és bona, en diuen, això és mel.
0: Això és mel.
6: Sí. I vam dir, doncs, una cosa bona com nosaltres, som mel. I perdona, xerrem raro de la Garrotxa? No, ara en sèrio, és que no. Jo no. L'he entès perfectament, l'Aleix.
0: No, xerreu. M'encanta. Mira, abans hem sentit l'Àlex Molener, aquest ciclista que avui s'ha posat al mallot de la muntanya, no? I parlava d'allò de la Garrotxa, i m'encanta aquest accent de la Garrotxa.
6: Vale, gràcies. Ens hem deixat Jardiner, també, eh?
0: Àlex? Ah, Jardiner també?
6: Jardiner també.
0: Bueno, que sí. Passem també la màquina per...
3: Sí, bueno, hem tingut problemes amb el rec, diguéssim, i un camp de gespa natural...
0: No em diguis que l'has arreglat tu, el rec.
3: Amb un company que m'ajuda, doncs, i l'Ajuntament, que també hi fica de la seva part.
0: Home,
3: doncs...
0: començarem abans si diguéssim què no fas tu al club.
3: Bueno, no t'ho sabria dir.
0: Pintar les ratlles, també?
3: Algun dia ho hem fet.
0: Escolta, vull parlar una mica de l'himne.
1: I 100 anys d'història, eh?
0: I 100 anys d'història.
1: Que això no ho poden dir tots els clubs. Això és molt maco.
0: Parlem una mica d'aquest himne, Mèlic.
1: Home, jo crec que és un himne una mica canalla, no? Deixa'm-ho dir d'aquesta manera. No sé si la gent del grup Mel, si en Ferri està d'acord o no. En paraules clau, en paraules que, bé, defineixen una miqueta tot plegat. No sé si ets del mateix parer.
6: Sí, podríem dir visceral com el futbol, una cosa així més directa. La lluita al camp, la lluita no ens estem barallant, però sí que hi ha com un acte de competència, la fe al bar, com no, allà tenim un petit bar, que és on es veu millor el futbol, i és on es discuteix millor, sobretot al final dels partits, i on tothom té raó.
1: I on hi ha molta fe, perquè aneu perdent 0-3, diu, què fareu avui? Guanyarem, i anem 0-3, eh?
6: Sí, no, això ho remuntem segur, i si no és culpa sempre de l'àrbit. Sí, a la rata fi allà, la veritat és que havent dinat els partits serien de mal veure.
0: Home, és un digestiu.
6: Per estar més tranquil, sí. No tenir aquells mals d'estómac quan et fan gol, quan et piten penal, quan et piten fora de joc, que mai és fora de joc. Etcètera, no?
0: Visceral. Ja, ho tinc clar. Ja, de fet, ja veieu que el registre no té res a veure amb l'himne del Sant Feliuenc, eh? Abril, no, això és no. Totalment diferent, eh?
7: És totalment diferent, sí. Ja. No? Però és música.
0: Ara us podríeu intercanviar amb Ferri cantar l'himne del Sant Feliuenc i l'Abril cantar l'himne de les Planes, eh? Això seria xulo,
6: és interessant, ho podríem provar.
0: Això podria estar
6: bé. Gràcies, Abril, per dir que és música, perquè la meva mare diu que és soroll.
1: No, és música, home, no faltaria. A més,
0: qui és el que fa aquesta veu al mig de l'himne?
8: El bateria.
6: En Salva, sí.
0: Saps
6: sí.
0: Per què? M'ha recordat... m'ha recordat el bateria de Sang Traït.
6: Doncs mira... Bueno,
0: que sí, una mica, quan feia aquells crits allò al mig de l'escenari.
6: Això, en Papa Jules, el de l'harmònica.
0: No, en Papa Jules no, el bateria. Com es deia en bateria? Ostres, ara no em ve el cap.
3: Ho mirem.
0: Bé, però Martín, sí. Crec que ja és mort.
1: Martín?
0: Sí. Però feia aquells crits, sí. Des de
3: Martín Rodríguez,
0: sí. M'ha recordat. Molt bé, doncs, gent de les Planes, que tingueu molt de sort. Arrenqueu aquesta final amb 2 punts, aquesta Sang Remensa, que hem pogut comprovar. Doncs bé, anem amb l'últim dels finalistes. Presentem l'últim dels clubs finalistes, que de moment surt com a líder d'aquesta final amb 3 punts. Amb el vot popular, marxem cap al Gironès.
9: Futbol Club Vilablareix, club de la comarca del Gironès, fundat l'any 2007. Himne estrenat el passat octubre del 2025. Autors Sergi Lanzas i Lluís Costa. Millor himne del mes de març. Arriba a la final com a l'himne més votat amb el 22% dels vots.

0: aplaudiment per l'himne del Futbol Club Miravalet, que sona així de bé. Van guanyar, recordem-ho, Mèlic el mes de març, davant d'aquí.
1: Correcte, superant la Fundació Acadèmia L'Hospitalet i el Futbol Club Martinenc.
0: En Martinenc va haver-hi una lluita. Quina lluita va haver-hi, ara me'n recordo.
1: Fins a les 12 de la nit. Fins a les 12 de la nit, el divendres.
0: Jo crec que van mobilitzar tot el poble, eh?
1: Sí.
0: Perquè anàvem, el Mèlic m'anava enviant missatges, diu, escolta'm, dic, és que no sé fins on arribaran, perquè ara un amunt, ara l'altre avall. I van estar lluitant, i van guanyar el Martinenc, que és un club de Barcelona que mou molta gent. Per tant, això té molt de mèrit. Qui ens acompanya?
1: Ens acompanya el responsable de la comunicació a xarxes socials més aviat, en Sergi Lanzas, i en Lluís Costa, músic i productor. Hem de recordar que en Lluís Costa va col·laborar amb l'himne del Girona, juntament amb, bueno, amb els autors, en Josep Tió i els de Gruixuts. Per tant, és un home amb molta experiència.
0: Hi ha nivell, eh?
1: Hi ha una mica de nivell. I hem de recordar que la veu que escoltem és la veu d'en Gerard Solano, eh? La veu, no ha pogut venir, però és la veu d'aquest músic, també, suposo, de la comarca de Girona.
0: Molt bé, el Sant Feliu ha baixat a Primera Catalana, les Planes es queden a Quarta Catalana. Què hem fet al Vilablareix, Sergi?
2: Doncs també baixar.
0: Heu baixat també? Bueno, fotem.
2: Sí.
0: Bé, algun dels tres clubs avui
1: perdona,
0: baixarà
1: perdona,
0: content.
1: Ha baixat l'A i el B.
0: Què és ara? On heu baixat, Sergi, a veure?
2: A tercera i a quarta.
0: A tercera i a quarta. És a dir, estem un grau per sobre de les Planes, a tercera catalana, sí. amb l'amateur, eh?
2: Sí, de moment sí.
0: Molt bé, però és on us toca estar o no?
2: Home, jo crec que segona, primera, cat, hi hauríem de poder estar.
0: Hi ha molt canvi de tercera a segona catalana? Noteu molt el canvi?
2: Sí, jo potser opino que de segona a primera és on es nota més el canvi.
0: Anaves fent que sí amb el cap quan deia això de la lluita amb el Martinenc al mes de març. Us ho veu currar, eh?
2: Vam patir.
0: Veu mobilitzar a molta gent, eh?
2: A bastanta gent.
0: Jo pensava, dic, el Mèlic em va dir, home, és que el Martinenc... Ell a veure, diguem-ho clar, el Mèlic és del Guinardó.
1: Sí? No. Jo sóc de Cornellà, que no se m'enfadi la gent.
0: No, home, però ves,
1: vaig néixer a Cornellà
0: i sóc de Cornellà. Vius al Guinardó.
1: I visc al Guinardó.
0: I vius al costat del camp del Martinenc.
1: A davant.
0: I els del Martinenc els hi costava assimilar que hi hagués un poble petit del Gironès que...
1: Sí, no. I es pensaven que perquè jo estava aquí hi hauria...
0: Doncs no, aquí no hi ha trampes, eh? Aquí els del Vilablareix s'ho han guanyat.
1: I tant, i tant.
0: I són a la final. Sorpresos de ser fins aquí, a ser aquí, en aquesta final?
2: Nosaltres, quan vam treure l'himne, pensàvem arribar aquí, però bueno, és un camí difícil i competeixes contra molts clubs i, bueno,
1: ha costat. I és un club molt novell, eh? El Vilablareix és del 2007.
0: Del 2007, sou els més joves, eh? Dels tres clubs finalistes.
2: Sí. Molt es queda molt per fer 100 anys.
0: Sí, bueno,
1: per cert que hauríem
0: ja ho viurem.
1: Sergi, ens hauries de dir què hem de dir, si Vilablareix o Vilablareix, com s'hauria de dir en català.
2: A mi em sona millor la primera...
1: Vilablareig. Fixa't, què hem de fer aquí, David?
0: Bé, de fet, l'himne ho estic escoltant, diuen Vilablareig.
1: Sí. Eh?
0: Bé, quants habitants viuen a Vilablareig?
2: Més o menys uns 4.000.
0: 4.000.
2: Sí.
0: Bé, són una mica més que les Planes, però igualment suposo que us sentiu identificats amb el que explicava l'Aleix a les Planes, costa trobar jugadors, no sé si busqueu també el poble, mantenir l'essència del poble.
2: Sí, el poble és un poble, bueno, és el que dic, molt novell. Vull dir,
0: a costat de Girona, perquè correcte. La gent no ens entengui, molt a prop de Girona.
2: Fins fa molt poc temps érem potser 1.500 i en qüestió de 6 o 7, màxim 10 anys, hem crescut fins a 4.000.
0: Teniu un jugador il·lustre que va passar pel Vilablareig,
2: sí.
0: No?
2: José Martínez.
0: Per exemple.
2: I un altre encara més...
0: Aquest és el que volia dir jo.
2: Pau Cobercí
0: va jugar al Vilablareig i per tant va dur aquesta samarreta que dueu molts de vosaltres. Veniu molt ben equipats, eh?
2: Sí.
0: Aquest groc i negre a la part superior i el blau i negre a la part inferior. M'agrada molt aquesta samarreta, és molt xula.
2: Sí, ha tingut bastant d'èxit, la veritat.
0: Des de quan la teniu, aquesta samarreta?
2: L'any passat.
0: Per tant, en Cobercí va jugar al Vilablareig.
2: Sí, els seus inicis a... 5, 6, 7 i a partir d'aquí va fer un salt al Girona i ràpidament va fer un salt al Barça.
0: I jugant al Barça us ha vingut a veure algun dia?
2: I tant.
0: Sí?
2: Sí.
0: És habitual?
2: Habitual
0: no.
2: Quan
0: però...
2: pot, sempre s'acosta, cada vegada és més difícil.
1: Fa regals.
2: Però, exacte.
0: Sí, sí. Ves que no ens estigui escoltant des de Dallas, eh? Ara mateix, aquesta final dels himnes.
2: De fet, el tenim a punt per ajudar-nos a donar vots, però...
0: Ah, sí?
2: No vam fer servir.
0: No va fer falta. Amb la gent del poble el manté.
1: I Sergi, això que diuen que igual algun dia es farà un campus Pau Cobercí a Vilablareig, això... què?
2: Ens agradaria molt. De fet, ja li hem mig deixat caure. A veure... quan ell ho considera oportú.
0: Gest artificial, teniu? Sí. Gest artificial, molt bé. Parlem una mica d'aquest himne, Mèlic.
1: L'himne és una història, eh? És una història, la lletra la va fer el propi Sergi.
2: Sí.
1: Va utilitzar IA i clar, l'himne doncs sonava bé, però va dir aquí cal posar-ho més bonic, això, no? Fer-ho més humà, per dir d'alguna manera. Va contactar amb en Lluís Costa, que és un home que en sap molt de música, i amb en Gerard Solano, i l'himne ha anat progressant fins al que hem estat escoltant, i aquí tenim doncs el seu gran creador, en Lluís Costa, que no sé, és el que deies abans, no, David? El punt de qualitat d'un professional de la música. No sé, quan vas rebre el que et va passar al Sergi, Lluís, vas pensar això, què hem de fer amb això, no?
3: Sí, vaig dir, això ho hem de canviar tot. I va ser la primera, i a partir d'aquí, doncs, clar, realment es va canviar tot, inclús, vull dir, alguna part de la lletra que després no quadrava, perquè canviava els acords, l'estructura, tot el que ell tenia una mica pensat, i, bueno, reestructurar-ho tot per fer un himne que fos, que donés això, no? Que el que volia era que donés la força i energia dels jugadors quan surten al camp.
1: Sou amics amb el Sergi? Perquè després del que has dit, crec que ja l'amistat quedarà retirada, eh? Home, li vas canviar tot el que va fer ell.
3: No, per això som amics.
0: Home, ara hauríem d'haver posat l'himne antic.
1: La sinceritat. No? I la veu d'en Gerard. Clar, és molt important posar una veu de veritat, no? És a dir, escolta'm, respecte a la IA, però, home, les veus si poden ser reals millor, no?
3: Sí, no, home, a veure, la IA va ser només una cosa que va fer en Sergi, com a casa que no sap de música, doncs es va ajudar una mica d'això, no? Però llavors, lògicament, tota la música està tot tocat i després necessitava un cantant i, bueno, jo vaig pensar que, doncs, en Gerard Solano era el que tindria millor paper per aquesta veu, per aquest autor de la cançó, no?, una mica.
1: Jo abans deia, amb una colla d'amics, és un himne molt gironí. No, no sé si ja hi ha marca Girona.
0: Hi ha molts guanyadors d'himnes que venen de Girona.
1: Sí. Monells.
0: Sant Gregori.
1: Mugàvers de futbol sala.
0: El Mugàvers de futbol sala, que també són Sant Gregori, en dos guanyadors.
1: Sí, Sant Gregori de futbol sala i l'equip de futbol. Hi ha una marca, doncs, per tant, de Girona.
0: No ho sé.
1: Lluís?
3: Bueno, potser seria... Jo que també vaig estar fent això, doncs, el Girona. La marca potser serien els tambors. Jo tenia molt clar que devien d'haver-hi tambors, d'aquests que, com si hi hagués un al camp tocant els tambors, i explosions, i al final, i un coro final, que van venir, doncs, tots els nens i nenes també del club a cantar la part final, per donar una miqueta més d'això, no?, de públic cantant, de tot el camp cantant, una mica.
0: Molt bé. Doncs l'himne del Vilablareix, un aplaudiment per ells. Començaran aquesta final, recordeu, amb 3 punts. Són líders ara mateix d'aquest concurs d'himnes de futbol català. Les Planes d'Hostoles, 2 punts. Un punt per l'himne del Sant Feliuenc. Ara ens posarem seriosos, arriba el moment de les votacions. Abans el Mèlic m'ha dit, diu, això anirà, ja ho veuràs, ajustat. N'estic convençut perquè el nivell és altíssim. Abans d'entrar amb el jurat, Ernest Macià, veig que Espanya està patint amb Geòrgia.
4: Mira, estava guanyant...
0: Espera, el micròfon.
5: Sí, ara sí. Estava ara guanyant de 19, està perdent de 2. El partit està a la pròrroga...
0: Ja tenen el bitllet pel Mundial, el que
5: sí,
0: passa que ara no serien
5: bé.
0: Primers, no?
5: Ho tenen molt bé, no serien primers de grup. Geòrgia li pot prendre aquest primer lloc del grup. Han remuntat els de... Perquè ha fet 30 punts el Toko Shengelia. Ara 31. Han remuntat el partit. Espanya guanyava de 9, faltant 2 minuts i mig. I ara mateix està perdent. Té 19 segons perquè acabi la pròrroga per intentar revertir això, portar la pròrroga o guanyarà Geòrgia.
0: Molt bé, ara m'ho expliques i m'ho confirmes. Mèlic, recordem com aniran aquestes votacions?
1: Doncs com sempre, anirem escoltant els diferents membres del jurat amb el seu 3-2-1, amb Manu Guix, que crec que és el que votarà primer,
0: sí.
1: En Guillem Solà de Buós al segon, l'Helena Miquel, la vocalista de la Fe i les Flores Azules, farà la tercera votació, i com sempre acabarà el nostre gran grup que tant estimem, els Koeman, que van fer la careta de la nostra secció. Aquest serà l'ordre i tots ells votaran 3-2-1 i anirem sumant amb els punts que ja tenen de sortida.
0: Doncs va, comencem amb la votació del Manu Guix. Vull moment.
6: Hola, sóc el Manu Guix i aquí van les meves votacions d'aquests himnes. Mira, en primer lloc dono un punt a l'himne del Sant Feliuenc Futbol Club, perquè m'ha semblat que és una cançó molt bonica, però que no és de l'estil o del gènere que jo crec que un himne hauria de ser. Vull dir, m'ha semblat una balada èpica, però no m'ha portat a l'energia i la força que crec que hauria de tenir un himne. Donaria 2 punts a l'himne del Futbol Club Vilablareix, perquè aquesta sí que trobo que a nivell de gènere està més encaminada cap a on jo hagués fet un himne, però trobo que li falta una tornada cantable, el que en diem un hook, un ganxo, aquella cosa que fa que sigui fàcil de cantar pel públic, per la gent a l'estadi. Em falta aquest ganxo que no l'he acabat de trobar. I dono, per tant, 3 punts a l'himne de les Planes, perquè ja el canto. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Això és un ganxo, veus? Això és un ganxo, ja està. 3 punts per les Planes. Un petó.
0: Bé, doncs, recapitulem. El Manu Guix li dona 1 punt a Sant Feliuenc, 2 punts a Vilablareix, 3 punts a les Planes. Això vol dir que ara mateix, classificació, l'actualitzo. Sant Feliuenc, 2 punts. Les Planes, 5 punts. Vilablareix, 5 punts. Molt bé. Gent de Vilablareix i gent de les Planes, aneu al davant. Eh? Però bé, a les Planes han donat 3 punts, eh?
4: Gràcies. És que
0: Manu Guix, eh? Manu Guix ens donen 3 punts, eh?
4: En sap molt, home. És un gran
0: no és soroll, és música, eh?
4: No és soroll, Manu Guix,
0: Molt bé.
4: Gràcies, Manu, i bueno...
0: Queda molt, encara,
4: estem
0: eh?
4: Aquí,
0: queda molt.
1: En Manu diu que de vegades la Garrotxa, m'han dit, no? El Manu Guix.
0: Sí.
1: m'han dit.
0: Va, seguim. Sant Feliuenc 2, les Planes i Vilablareix, 5 punts. Vinga, el següent a votar és un col·laborador d'aquí del Tot Gira i que cada cap de setmana es parla d'hoquei patins. Guillem Soler, què tal? Com estem? No,
7: home, bona tarda.
0: Anem una mica de ventilador, eh?
7: Sí, hòstia, a més a més estic estirat com un llimac, que ahir vaig tocar el Canet Rock a les 5 del dematí.
0: Ho sé, quina hora has anat a dormir tu avui, Guillem?
7: Doncs he anat a dormir a les 9, com quan era un xaval.
0: El cantant dels Bus, el Guillem Soler, que no para cada cap de setmana. I escolta, que tu has fet un himne també, eh?
7: Bueno, sí, una cançoneta d'aquestes d'estiu,
0: no, però sense massa pretensió. Dic himne esportiu, vas fer l'himne del Palau de Plegamans.
7: Home, i tant, per favor, sí. Sí, vaig fer l'himne del Calafell.
0: Ai, del Calafell també.
7: De bàsquet. Sí, és un equip de l'AVE Vendrell. Bueno, amb tants anys que porto ja n'he fet 3, però sí, bé.
0: Per tant, és un tio que pots parlar amb propietat i d'això d'himnes en saps un munt. Bé, tenim aquests himnes. L'himne del Sant Feliuenc, l'himne del Vilablareix i l'himne de les Planes d'Hostoles. Quin és l'himne a qui li dones un punt i per què?
7: Hosti, tio, he de dir que m'ha costat més del que em pensava, primer de tot. Perquè vaig dir, va, això m'ho escolta en un moment i pim-pam, saps? I collons, no sé si és que hi ha hagut una criba gran, però els 3 aquestos, que estan de puta mare, els 3, saps? Llavors, m'he deixat portar una mica per el que m'han fet sentir. Jo he donat un punt, em sap greu, perquè Vilablareix... a més, en el camp del Vilablareix, jo hi he tocat moltes vegades, en el mateix camp, a les mateixes instal·lacions. I vaig tocar per pandèmia, però li he posat un punt al Vilablareix.
0: Val, un punt per Vilablareix. 2 punts per...
7: Les Planes.
0: Les Planes, per què?
7: Doncs perquè és el segon que m'ha emocionat més i que m'he imaginat més en una grada emocionant-me abans de que comenci el partit quan surten els meus jugadors.
0: I li dones 3 punts...
7: al Sant Feliuenc.
0: T'ha agradat molt el Sant Feliuenc, per què?
7: Perquè l'he trobat diferent. L'he trobat diferent. Els altres m'agradaven molt, però em semblava que ja els havia sentit... o sigui, que eren similars a altres himnes que havia sentit, i aquest li he trobat un punt d'original que crec que sempre s'ha de premiar l'originalitat.
0: Guillem, una abraçada, que vagi molt bé.
7: Molta sort a tothom, molta sort.
0: Actualitzo classificació, que això ara mateix està que bull. Les Planes, 9 líder. 7 punts les Planes, 6 punts per Vilablareix, 5 punts per Sant Feliuenc. Abril.
8: Moltes gràcies.
0: Entres a la lluita, eh?
8: Sí, ja estem.
0: El cantant dels Buhos, el Guillem Soler, que has vist, l'has fet sentir. Això és tot una elogia.
8: Sí, totalment. Molt contenta.
0: Molt bé. Pot passar qualsevol cosa perquè ens queden 2 membres del jurat per votar. Insisteixo, líder, ara mateix, canvi de líder. Líder Les Planes, 7 punts. 6 punts per Vilablareix. 5 punts per Sant Feliuenc. La següent a votar, que ens ha deixat els seus vots, és l'Helena Miquel, vocalista de La Fle i Les Flores Azules.
9: Bona tarda! sóc l'Helena Miquel. Un cop més, encantada de participar en aquesta tria d'himnes. Cada cop ho poseu més difícil, he de dir. Però som-hi, vinga. A veure, un punt per l'himne de Les Planes d'Hostoles, que té un toc punk que m'encanta, perquè jo he begut molt de la música punk, post-punk, i aleshores per això també aquesta vena meva més punky, doncs m'ha fet tenir molts dubtes. Però que endavant amb tots els himnes, amb la música i amb tot plegat. Les altres candidates m'ha costat molt d'acabar de triar quina s'enduria els dos punts, però finalment li dono dos punts a l'himne del Sant Feliuenc, i perquè és un himne molt solemne, totalment com ha de ser un himne, molt solemne, amb molt bona producció, està molt ben produït, és una composició molt maca, té una coral a més que hi encaixa molt bé, vull dir que sí, trobo que se'ls mereix, ben merescuts aquests dos punts. I per acabar, els tres punts seran per l'himne del Vilablareig, perquè té molta empenta, molta força, ja es coregen uns cors que s'identifiquen molt de pressa i van molt bé per un himne d'un equip de futbol. I no ho sé, m'ha donat com molta energia i per això aquests tres punts són pel Vilablareig. I des d'aquí vull enviar un petó molt gran a l'Abril Pastor, que sé que avui us ha vingut a visitar i que vaig tenir el plaer de conèixer-la i poder cantar amb ella, que té una veu molt dolça i molt bonica, i li envio un petó ben gran. Un petó!
0: Doncs atenció, que torna a haver-hi canvi de líder. Vilablareig, líder, 9 punts. Les Planes, segon, 8 punts. Sant Feliuenc, tercer, 7 punts. Ens queda una votació. Pot haver-hi triple empat?
1: Ai, Déu meu.
0: Perquè el Sant Feliuenc, si sumés 3 punts, en faria 10. Si Vilablareig en fes 1, en faria 10. I si Les Planes en fes 2, en faria 10.
1: Doncs a més hi ha un trofeu, eh?
0: Pot guanyar Vilablareig, que és qui a priori ho té millor perquè va líder. Pot guanyar Les Planes. I Sant Feliuenc només pot guanyar amb el triple empat. Bé, veurem.
1: Bueno, que es barallin entre ells, hi ha triple empat.
0: Insisteixo, 9 punts Vilablareig, 8 Les Planes, 7 Sant Feliuenc. Ens queda l'últim jurat, que com sempre tancant els amics del Koeman. Els Koeman, que ja fa un grapat d'anys van crear la sintonia, aleshores eren els Pokers, ara són els Koeman, van crear la sintonia del Malic del futbol. Tinc el Gerard Alcover al telèfon. Hola Gerard, què tal, com estàs?
10: Hola, bona tarda.
0: Ets un clàssic, eh? Ets un clàssic. Sempre tens la pressió perquè sempre sou els últims en votar.
10: Ara ja ens agrada això. Fins ara ens feia patir, a veure què passaria. Ara ja ens agrada aquest morbo, aquesta pressió.
0: Els farem patir una mica, que els tinc aquí a l'estudi nerviosos, però els farem patir una mica. Escolta, què esteu fent amb els Koeman ara? Aneu de gira a l'estiu? Per on esteu actuant? Què teniu entre mans?
10: Anem fent concertets, hem fet ara per Sant Joan, hem tocat el Priorat i molt bé, molt contents. I amb aquesta cançó que vam estrenar a l'abril, que es diu Ring Ring, i contents d'anar presentant singles i anar fent.
0: Molt bé. Escolta'm, content de sentir-te, Gerard, fes-li una abraçada ben forta a l'Emili Llames, perquè els Koeman són l'os, tu i l'Emili, sí, sí. I que m'agrada saber que seguiu voltant pel món fent sonar els Koeman a tot arreu. Però ara toca la dura feina, la pressió de decidir si hi ha campió, si hi ha triple empat, qui guanya el concurs d'himnes del futbol català. Us recordo que tenim a Vilablareig líder amb 9 punts, segon Les Planes amb 8, tercer Sant Feliuenc amb 7. A qui li dones un punt?
10: El punt el donem a Les Planes d'Hostoles, que és un himne que ens ha agradat molt, un himne que té tots els ingredients d'un himne, festiu, enèrgic, una lletra a l'afició, amb l'equip, molt xulo.
0: Bé, doncs Les Planes amb 10 punts, malgrat es col·loca líder, ja no podrà guanyar. Ja no podrà guanyar. Això quedarà entre Vilablareig i Sant Feliuenc. Aquí dones dos punts?
10: Dos punts va pel Vilablareig,
0: sí,
10: perquè és una cançó pop-rock, amb una lletra enganxosa, una melodia xula, i que també ens ha agradat molt.
0: I els tres punts?
10: Els tres punts van pel Sant Feliuenc, perquè és un himne diferent. És una balada, no t'esperes això amb un himne de futbol, i una veu molt xula, i per això li hem volgut donar els tres punts.
0: Gerard, una abraçada forta, gràcies.
10: Igualment, i felicitats.
0: Doncs tanquem aquest concurs d'himne. Jo crec que aquí ràpid han fet els càlculs i ho tenen clar. Teniu clar o no?
7: Sí, jo sí.
0: Val. Si no, us ho refresco. Les Planes queden en última posició, 9 punts.
7: Oh.
0: Això ha anat molt ajustat. Un aplaudiment per Les Planes. Sant Feliuenc, segona posició, 10 punts, i el campió del concurs d'himnes del futbol català amb 11 punts aquesta temporada, 11a edició, és el Vilablareig.

0: faig entrega d'aquest trofeu, que això, Sergi, suposo que tindreu... No em diguis que no teniu espai a vitrina per trofeus del Vilablareig.
1: Li farem espai, segur.
0: Li fareu espai, home, sí, feu-li espai, perquè és el trofeu que us acredita com a guanyadors d'aquest 11è concurs d'himnes del futbol català. Ja la pots aixecar ben amunt, com si fos el capità de l'equip, eh? L'enhorabona. Contents?
1: Molt contents, moltes gràcies.
0: Mira aquella lluita amb el Martinenc, al final ha donat de sí, eh?
1: Ha donat fruits.
0: Bé, jo aplaudeixo a la gent de Vilablareig, perquè són els guanyadors, però aplaudeixo també a la gent de Les Planes i a la gent de Sant Feliuenc. Sobretot, més enllà que avui siguin en aquesta final, que ho hagin competit, que hagi estat ajustada, perquè manteniu viu el futbol català, i crec que això és el més important. O no, Mèlic?
2: El més important, i hi ha una frase que m'agrada molt, recordant aquests dies, que la música, David, doncs serveix per explicar allò que els clubs estimen més, no? Que és doncs la seva història, la seva pertinència, les seves arrels, la seva gent, i per tant, dia rere dia, quan fem aquest concurs, doncs fem això, eh? Parlem d'esport, és evident, però també parlem de territori i de la seva gent, i dels que hi són i dels que no hi són, i això és molt maco, i per tant, escolta'm, llarga vida a tots els clubs de Catalunya, i els animem a que segueixin fent himnes i que segueixin participant en aquest meravellós concurs, perquè fem país, que això és molt important.
0: Ah, per cert, a partir de dilluns, ja veureu que el mapa d'himnes del futbol català, catradio.cat/himnesfutbol, el Vilablareig tindrà, passarà de tenir una pilota a tenir una estrella.
2: Correcte.
0: L'estrella és el que marca els guanyadors de les 11 edicions. Podríem repassar els guanyadors de les 10 edicions anteriors?
2: Ara, mira, m'has agafat amb...
0: Si no t'ajudo.
2: No, sí que ho dic,
0: sí. Des del 2007 fins al 2026.
2: Fundació Esportiva Gram amb el Prevé, el Futbol Club Fruitocenc amb Strombers, Monells amb Jordi Gasull, la Pussa, la Grupació Esportiva Sant Gregori amb en Pep González, el Lliçà de Vall amb Pequeño Observatorio, la Gramunt amb Montban, amb Mac Chandra, el Sallera amb Joel Novich, el Club Sant Gregori amb Ogàvers, amb Boom Boom Fighters, el Falset Esportiu en primera cita, i l'any passat la Unió Esportiva Sant Andreu amb Ginasta,
0: que a més a més any... va guanyar aquell concurs que vam afegir com a millor himne de la dècada. Van guanyar el 2025 i l'himne de la dècada entre els 10 guanyadors. Ara potser, Sergi, el que farem d'aquí uns anys, farem de nou un concurs entre tots els finalistes a veure qui guanya.
1: Vindrem.
0: A lluitar, eh? Com veu, fem el Martinenc i a lluitar per guanyar. A tots, gent del futbol català, gràcies per venir a Catalunya Ràdio, això és casa vostra, i a seguir mantenint viu el futbol català. Fins la propera.
3: Gràcies.

0: Mer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals ha explicat en declaracions a aquesta emissora per què s'ha ordenat ja l'evacuació de fins a 5.000 persones.
1: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer, un pi amb un hort.
0: L'etapa del Tour de demà ha quedat afectada, el tram de la Catalunya del Nord, per aquest foc. Les administracions i també l'organització han decidit finalment que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic demà a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes. Més incendis dels que estem pendents encara aquesta tarda, el de les Gavarres al Baix Empordà, que està estabilitzat, i els bombers asseguren que tenen ja el 80% del perímetre de l'incendi treballat, però descarten, això sí, tenir-lo avui en fase de control. Bàsicament, ara el que estan és mirant d'evitar que el foc pugui revifar. Ho ha explicat Eduard Martínez, que és el cap d'operacions dels bombers.
2: Algunes represes són fumeroles que no acaben de tindre flames, hi ha d'altres que sí que han agafat certa intensitat, però, i ja li dic, des del primer moment s'estan invertint, s'estan destinant a aquests sectors molts recursos per intentar doncs, contenir aquestes represes.
0: I enmig d'aquest escenari d'incendis i davant les altes temperatures, que s'esperen sobretot a partir de demà, Protecció Civil acaba de decidir ampliar les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i també de la Barònia de Rialb. A partir d'aquesta mitjanit de dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa en aquestes zones i també en 45 municipis de fins a 9 comarques. Es demana des de Protecció Civil a la ciutadania extremar les precaucions, sobretot prop de les zones boscoses, i en cas de veure foc o fum, demanen sobretot trucar ràpidament al telèfon 112. Més coses a banda de les altes temperatures i del risc d'incendis. A Mallorca, avui una cadena humana s'ha manifestat contra una llei del Partit Popular que pot posar en perill, diuen, el paratge natural. El so dels crits de les 10.000 persones que avui han participat en aquesta cadena humana en què diverses organitzacions ecologistes de Mallorca han fet com a rebuig a l'especulació immobiliària que està degradant, diuen, els espais naturals com Estrenc. I acabem explicant una curiositat, i és que PlayStation ha anunciat avui que a partir del 2028 no farà més videojocs en disc i que només es podran descarregar. La decisió, que busca rebaixar costos a l'empresa, no ha agradat als jugadors.
3: Gràcies, Berta.
0: Gràcies, fins ara.

0: Això és el Tot Gira.
1: Sí, molt bé.
0: A Catalunya Ràdio des del 2004.
2: Per molts anys.
1: Ai.
0: La força dels 20 anys.
3: Endavant amb l'emissora!
4: Uau, quines emocions. Com ens agrada viure aquesta final d'himnes del futbol català. L'any que ve tornarem amb la 12a edició. Els hem acomiadat, ja els tenim per aquí celebrant els del Vilablareig i també la gent de Les Planes, la gent també del Sant Feliuenc, la gent del futbol català, que avui ens ha acompanyat aquí al Tot Gira, l'estudi de Catalunya Ràdio. Ens queda una hora de programa, l'última hora de la temporada, amb moltes coses encara, perquè tenim encara gala final del trofeu Cobalt. Ara amb el Sergi Camps descobrirem quin és el millor himne. Ja no sé on soc.
5: Gol, millor
4: el millor gol del planeta futbol de tot el món aquesta temporada fins avui, perquè evidentment ja vam dir que tot el que es marqui a partir d'ara al Mundial ja formarà part de Gol Cubala, candidats a Gol Cubala de la pròxima temporada. Abans, es porta en directe i comencem amb el partit de bàsquet d'Espanya. Macià, com ha anat al final?
6: Doncs molt bé per Geòrgia, molt malament per Espanya, perquè a la pròrroga Geòrgia ha acabat capgirant els 18 punts de desavantatge que li portava Espanya a Tbilisi, 91-89, i atenció perquè la victòria de Geòrgia és gràcies a Toko Shengelia, que ha fet 37 punts.
4: 37 punts. Clar, és que Geòrgia és sobretot Shengelia i d'altres jugadors, però Shengelia és el líder d'aquesta selecció.
6: Sí, sens dubte. Té un jugador més NBA, però Shengelia és el líder per actitud i per talent. Sí.
4: Déu-n'hi-do, 37
6: punts. I 10 rebots.
4: La derrota, però, simplement el que incideix, perquè Espanya ja estava classificada pel Mundial, incideix en que no seran primers. Això ja és un fet?
6: Queda un partit, podrien ser primers, però Geòrgia encara els hi pot prendre aquesta primera plaça.
4: D'acord.
6: Això va de la següent manera. Grup de 4, en passen 3 a la segona fase. I a la segona fase el grup és de 6 i en passen 4. Vull dir que Espanya jo crec que passarà al Mundial.

0: Segur, ara passa la segona fase, però no sabem si com a primer o com a segon.
1: D'acord, gràcies, Macià.
0: Que vagi bé.
1: Que vagi bé l'estiu. Wimbledon, a tennis, estaven pendents del partit entre Sabalenka i Osaka. Com tenim el partit?
2: Doncs s'ha acabat i ha guanyat Naomi Osaka, per tant salta la sorpresa, una sorpresa relativa, perquè Naomi Osaka és una gran tenista també, i Sabalenka no ha aconseguit mai arribar a una final de Wimbledon, però ha estat una final molt clara per la japonesa, sobretot el primer set l'ha guanyat 6-2, el segon ha estat més equilibrat, ha arribat al tiebreak, on s'ha imposat també la japonesa per 7-6, que passa als quarts de final.
1: El quadre masculí ara pendents de l'inici del partit de Sinner, de vuitens de final.
2: Arribarà ara en aquesta pista central on ha acabat tot just el partit de Osaka i Sabalenka, i també s'està decidint qui serà el rival de Djokovic en el partit entre Ogier Aliassime i Davidovich Fokina. Ara mateix al quart set té avantatge el canadenc, que guanya 2-16-1 i a més, domina 3-1 aquest quart set.
1: Djokovic, recordem que ha superat el rus Safiulin en 4-7, 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. 3 sets d'alguns ha guanyat Djokovic.
2: I s'ha convertit en el tenista amb més victòries a Wimbledon, superant a Federer 106-105 en categoria femenina. Navratilova, de moment, sense arribar als 120 victòries.
1: Gràcies, Alfons. D'aquí una estona rematem amb el partit de Sinner, que segurament no acabarem dins del tot gira, però recordeu, avui a les 11, Club de la Mitjanit, edició mundial, amb el Xavi Campos i també tota la informació que es derivi de Wimbledon. I també tenim motor IndyCar, prova al Mid-Ohio amb Àlex Palou. Com el tenim?
3: Doncs mira, el tenim segon, acaba d'avançar una posició Àlex Palou, sortia setè, ja ho sabeu. Àlex Palou ara és segon a 6 segons de Howard, que és la pilot que lidera aquesta cursa del Mid-Ohio. I una de futbol, David, una inesperada. Ja sabeu que en aquest Mundial d'Estats Units hi ha un rum-rum o una brama d'escolta, la FIFA potser podria ajuda als Estats Units en algun partit, en alguna decisió. Doncs no sé si ha arribat una ajuda o no, però Folarin Balogun, el jugador dels Estats Units, ha expulsat contra Bòsnia, doncs mira, li han aixecat la targeta vermella i podrà jugar el partit dels vuitens de final.
1: Home,
3: contra Bèlgica.
1: És una baixa, tant, era una baixa important, perquè és el davanter centre que està fent bon Mundial, que ha marcat gols, li aixequen la sanció.
3: Sí, i podrà jugar contra Bèlgica, per tant aquesta sanció que queda en res, i no sé si es pot interpretar com una ajuda o no a un dels països organitzadors.
1: I mirarem també de recuperar d'aquí una estona declaracions de Cristiano Ronaldo, que està fent roda de premsa la prèvia del partit de Portugal contra Espanya demà a les 9 de la nit. De moment el titular que ha deixat és: serà bonic guanyar a Espanya. Serà bonic guanyar a Espanya. Això és el que ha dit Cristiano Ronaldo. Treballarem per poder-ho escoltar d'aquí una estoneta. Passen 8 minuts de les 8 del vespre. Farem una pausa i de seguida gala final del Trofeu Kubala per saber quin és el millor gol de futbol del món.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
7: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra. Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
10: Ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
11: Home, enòleg no soc, però bueno.
12: Jo soc de Banyoles?
9: Sí.
12: Tota la vida.
9: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia això.
11: Doncs mira, més li fent cas.
10: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
11: Típic de l'escala.
10: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No els vaig provar amb la guitarra, també.
13: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
10: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
8: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia.
14: Qui diu que a l'estiu no passa res?
15: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
14: El mercat del Barça de Flick.
15: La sortida del Tour des de Barcelona.
14: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
15: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
14: La recomposició del Girona segona.
15: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
14: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
15: El sol o a l'ombra.
14: Escolta el Tot Costa.
8: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
17: Atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
18: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
19: No podem acceptar que hi hagin...
18: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
20: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
16: Catalunya Migdia.
21: Cada dia a les dues.
18: I a partir de les tres...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
22: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
23: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
24: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
25: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
26: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
22: Construint el canvi. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
28: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
29: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
28: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
27: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
28: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
30: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
28: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
27: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
30: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
28: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
31: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
27: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
31: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
27: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
31: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
27: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
32: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
16: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
27: Escolteu-nos i fem pinya. Tot gira.
16: Des del 2004, la força dels 20 anys.
27: Amb David Clopés.
1: 2:15, arriba el moment de triar el millor gol de futbol de la temporada.
27: 18 anys buscant el millor gol del planeta.
33: Ojo! Dios mío! Dios mío! Oh, wonderful! What a goal!
27: La millor obra d'art.
34: Mariona Condetti is going for it. She is going for it. Oh my word!
35: Yamal est passé une première fois. Yamal! Yamal!
27: El Tot Gira comença la final de la 18a edició del Trofeu Kubala.
36: La para amb el tap de la baixa amb el dit que la dorm amb l'esquerra.
1: Des de fa 18 anys, el Tot Gira busca el millor gol de la temporada futbolística. Jugadors com Messi, Ibra, Rooney, RDT, Raúl de Tomàs o Mariano Caldentei han guanyat el Trofeu Kubala. L'any passat el guanyador va ser Lamine Yamal, amb un golàs a les semis de la Champions contra l'Inter. Aquest any, més rere més, hem seleccionat els gols candidats i tenim els 10 finalistes. Hi ha de tot. Xilenes, xuts de lluny, escorpins,
2: molts
1: escorpins, cosa que m'ha cridat l'atenció, o també gols maradonians. Sergi Camps, presentem els gols d'aquesta gran final.
3: Aquest és el gol de setembre, ho celebrava el Johan Cruyff, és un gol d'escorpí d'Aitana Bonmatí, s'entrava des de la dreta, Aitana salta, fa un escorpí amb el peu dret i supera la portera.
1: A l'octubre va guanyar una altra jugadora catalana, la perica Anna Torrodà.
3: I així ho celebrava la seva afició, xut de lluny des de més enllà de la corona, Torrodà la colpeja amb la dreta i l'envia a l'escaire dret de la porteria.
1: Al novembre, primera xilena candidata de McTominay amb Escòcia.
3: Celebració contundent per aquest gol, té molt valor. Centrada des de la dreta i McTominay clava una xilena des de molt amunt, un gol que, com dèiem, va valer jugar al Mundial.
1: Ja sé que aquí valorem l'estètica de cada gol, però també el que significa, home, has de debutar, no? Perquè, clar, que amb una xilena envies la teva selecció a Escòcia al Mundial, això té mèrit. M'ha fet recordar que un gol Kubala, si no recordo malament, el va guanyar Bale,
3: sí,
1: amb el Madrid, marcant de xilena en una final de la Champions.
3: Sí, aquella contra el Liverpool de l'error de Loris Karius. Sí, sí.
1: El desembre va guanyar un altre escorpí, el de Terrier del Bayer Leverkusen.
3: S'entra des de la dreta, Terrier es llença cap al davant i caient fa un escorpí que entra de vaselina a la porteria.
1: És el segon escorpí, eh? El d'Aitana, el de Terrier. El primer gol del 2026, al mes de gener, se'l va endur Solanke.
0: Centro de Gallagher con derecha.
4: Bueno.
0: Escorpió!
3: Un gol similar a l'anterior, escorpí des de l'interior de l'àrea, rematant una centrada també des de la dreta.
1: El gol del febrer el va guanyar la xilena de Ragnar Ache, del Colònia.
0: Goal of this season! Ah, that's a brilliant strike from Ragnar Ache.
3: Gol brillant, diu el narrador. Xilena violenta amb la dreta des del cor de l'àrea, aprofitant una centrada també des de la banda dreta.
1: Un gol de lluny de Marcel Hartel va guanyar el mes de març.
3: Amb aquesta narració musical, el jugador de l'MLS la recupera a la zona de mitjos i de cop al bot clava una rematada que supera el porter des de molt lluny.
1: Mika Gots, de l'Ajax, i amb un gol maradonià va ser el millor gol de l'abril.
3: Gots l'agafa en camp propi pel carril central, una mica escurat a l'esquerra, va driblant rivals, es planta a l'àrea i també marxa el porter abans de marcar.
1: I atenció, des de la lliga,
3: mèrit, David.
1: Des de la lliga de Tanzània, gol acrobàtic de Klatus Xama.
0: Ara ho tenia Xama!
3: Jo pel gol que va
1: la narració m'agrada molt. Podem tornar a tirar la narració perquè narra, es deixa la veu i després es posa a riure. Fa molta gràcia aquesta narració.
0: Xama!
3: Sí.
0: John Media Generalis de Moïse!
1: Klatus Xama
3: és un jugador que juga al Singida Black Stars de Tanzània. Jo pel tot gira miro totes les lligues del món, incloses les africanes. En aquest cas, passada picada des de la frontal cap a l'interior de l'àrea, Xama es llença de manera acrobàtica i supera el porter rematant fent el karateka.
1: I l'últim gol candidat a aquesta temporada és un gol que va valer un ascens. López Pinto, Javi López Pinto, marca amb el Sabadell.
0: Tercero ya para el Sabadell, golazo! Gol!
3: Xut a l'escaire del pal llarg, rematada des del vèrtex esquerre de l'àrea, que deixa el porter fent vista.
1: A més, un gol que també, si abans parlàvem del gol de xilena de McTominay que li permet a Escòcia anar al Mundial, aquest a la final del play-off, a la tornada del final del play-off, el Sabadell va acabar pujant a la segona divisió davant del Zamora. Presentats els gols, comencem les votacions. Abans ho fèiem amb el Meli, que et demanaré la mecànica. Com aniran aquestes votacions, Sergi?
3: Doncs els oients ja han pogut votar una votació popular que ha durat una setmana a les nostres xarxes, a les xarxes del Tot Gira. Duraran el gran gruix dels vots. A banda d'això, però, també tenim el nostre jurat d'experts que reparteixen 1, 2 i 3 punts. 3 punts pel gol més bonic, 2 punts pel segon gol més bonic i 1 punt pel tercer gol més bonic. Comença votant l'editor del Club de la Mitjanit i cap d'esports de Catalunya Ràdio, el Xavi Campos.
5: Com esteu, giraires? No ha estat fàcil l'elecció, com sempre, ha costat, però al final li dono un punt a Xama. Klatus Xama, jugador del Singida Black Stars de Tanzània, per una rematada dificilíssima, mig escorpí, amb tirabuixó i giravol d'esquena, segurament ni va pensar per fer-la, perquè per fer una cosa així, si la penses, no hi arribes. Dos punts per a Javi López Pinto, el jugador del Sabadell, per un xut de fora de l'àrea propi dels millors colpejos a nivell mundial, i a més el gol el va fer en un dia importantíssim com el de l'ascens. I tres punts per al jugador de l'Àjax, Mika Gots, per una jugada maradoniana, un slàlom des de camp propi, ple de fintes i enganys, que acaba en gol després de deixar a terra també el porter per rematar a porta buida. És el gol del mes d'abril, per mi, el gol de l'any.
1: Molt bé, doncs 3 punts per a Mika Gots, 2 punts per a Javi López Pinto i 1 punt per a Xama, aquest jugador de Tanzània.
3: T'imagines que hem de marxar a Tanzània a fer entrega del gol Kubala? Creus que el Xavi Campos es compraria un viatge a Tanzània?
1: No, o potser li paguem el bitllet a aquest jugador de Tanzània perquè vingui fins aquí a recollir el trofeu, no?
3: O potser vindria ell i s'oferiria perquè el trofeu Cobalt és un trofeu de molt prestigi.
1: Tot és possible.
3: El següent en votar és analista de futbol a Catalunya Ràdio, a 3CAT, entre d'altres equips de l'Espanyol, el Marc Mayola.
4: Un punt per Mica Gots, que fa el gol de Maradona. És veritat que segurament no amb tanta espectacularitat, recull de pilota al seu camp i després de driblar a mig equip també deixa enrere el porter i marca un gol molt bonic amb certa tendresa de la defensa però amb una gran acció individual. Dos punts per Javi López Pinto perquè és el xut perfecte després d'un bon control, no amb la superfície acadèmica segurament, però suficient per deixar la pilota esmorteïda i no té temps per pensar perquè li salta un rival i clava un xut espectacular amb una paràbola increïble i entra a pal llarg amb una potència i col·locació impressionant. A més, un gol importantíssim. I tres punts, finalment, tres punts en primera posició, Scott McTominay. Els gols de Chilena són molt bonics i en aquest cas té plasticitat, té elegància, fa el gest tècnic de manera extraordinàriament coordinada i és un gol realment preciós i també molt important en el camí d'Escòcia cap al Mundial.
3: Doncs 3 punts per McTominay, segons el Marc Mayola, 2 punts per Javi López Pinto i 1 punt per Mica Gots.
1: Actualitzem classificació. 4 punts per Javi López Pinto, el jugador del Sabadell, 4 punts per Mica Gots i 3 punts per McTominay, el jugador d'Escòcia.
3: Ara vota l'editor de Tot Costa, el Jordi Costa.
6: Hola, sóc el Jordi Costa. Aquest any la cosa va bastant de rematades acrobàtiques i bastant difícil de triar, però va, un punt per McTominay per la seva xilena, per l'altura i l'oposició amb què la connecta. Dos punts per Chama. No hauria dit mai que votaria un gol d'una lliga de Tanzània, però la veritat és que m'ha recordat una mica el de l'Audrup i Romario al Sadar per la passada picada i després perquè la resolució és espectacular. I 3 punts per Hots, perquè el jugador de l'Ajax m'encanta i perquè és un gol digne de Messi.
3: Doncs el Jordi Costa, 3 punts per Hots, 2 punts per Chama i 1 punt per McTominay.
1: Ai, que encara haurem d'anar a Tanzània, eh?
3: Mira, escolta, vaig mirant bitllets. A veure
1: el seu despatx, Xavi Campos, està tremolant ara mateix, eh?
3: Sí, senyor.
1: Tot i que ell ha votat per Chama.
3: És veritat. Tant, a veure si no vol venir nosaltres.
1: Encara si s'està tirant pedres a la seva pròpia teulada, eh, el Xavi Campos. Bé, actualitzem classificació. 7 punts per a Mica Hots, és el líder ara mateix. És el líder, amb aquella jugada maradoniana, eh, que dribla pràcticament a tothom. 4 punts per McTominay, jugador d'Escòcia, la seva xilena, i 4 punts per Javi López Pinto, amb aquell xut en rosca, directe a l'escaire, el jugador del Sabadell en la final de play-off contra el Zamora.
3: Doncs ara és el torn de l'últim integrant del jurat d'experts de Catalunya Ràdio. Ara vota l'editor del Tot Gira, el David Clopés.
1: M'estàs dient que la responsabilitat és per mi?
3: No, perquè els oients tenen més gruix que tots nosaltres junts, perquè en saben més que tots nosaltres.
1: Molt bé, però home, la meva votació serà decisiva, no?
3: Home, una mica sí.
1: Una mica sí. Bé, jo li dono un punt a Javi López Pinto. M'agrada molt el xut del jugador del Sabadell. El cert és que vam fer la transmissió en directe i a mi em va impressionar aquella rematada. Entra ben bé per l'escaire, allò que diuen on dormen les aranyes, doncs allà, directe, la rosca, la potència. I jo li dono importància també al fet que sigui a la tornada de la final de play-off per pujar a segona divisió i que sigui el gol que va obrir la llauna. Per tot plegat em va semblar clarament un grandíssim gol. Un punt per ell. Li dono 2 punts. Aquí dubtava. Jo volia aquí votar per un gol d'Escorpí i n'hi ha uns quants. D'una banda, pensava amb el gol de Solanke, que m'ha agradat molt, però al final també he pensat amb el gol de Chama de Tanzània, però he pensat que el Campos
3: no compraria
1: a Tanzània, i he acabat optant pel gol de l'Aitana Bonmatí, que és un gol, per mi, elegant. És un Escorpí diferent.
3: Mai sabrem si aquests gols d'Escorpí es volen fer o són també una mica
1: mira,
3: tacte de sort.
1: Mira, justament el que crec és que ho fa amb tota la intenció del món. Ella mira porteria, aixeca el cap i treu el recurs de l'esperó per fer la rematada, però amb molta elegància, per tant li dono 2 punts a l'Aitana Bonmatí. I jo li dono 3, a veure, hi ha un punt de color. Aquí m'agrada molt, ja ho saps, la selecció escocesa. Sí. El gol és preciós, és una xilena, és alta.
3: Molt alta.
1: És molt alta, aquí li dono el valor, i també el fet que sigui en un partit que li dona a Escòcia la classificació històrica pel Mundial. Per tant, 3 punts, jo per mi claríssims, per McTominay.
3: Aquesta xilena, van haver-hi estudis que diuen que McTominay va aixecar-se més, va aixecar més el peu que aquella mítica xilena de Cristiano contra la Juventus, te'n recordes?
1: Més encara.
3: Que va ser molt alta, doncs McTominay el va
1: superar. A mi em té l'atenció per l'alçada de la xilena.
3: Sí, sí. Doncs actualitzem la classificació. 7 punts per McTominay, 7 punts també per Micah Hotz i 5 per Javi López Pinto.
1: Veus, si hagués votat a Micah Hotz, ja ho tindria
3: desequilibrat.
1: No ho sabia, eh?
3: No, McTominay.
1: Tu m'has dit aquí votes i jo m'ho he trobat ara, eh? 7 per McTominay, 7 per Micah Hotz, aquella jugada maradoniana, i 5 per Javi López Pinto, que encara té opcions,
3: tant,
1: de guanyar el trofeu Kubala.
3: Hi
1: ha empat al lideratge entre McTominay i Micah Hotz. Ja ha votat el jurat de realitzadors d'aquesta casa. Ara voten els oients.
3: Ho han fet durant tota la setmana.
1: Recordem que els oients donen 5, 7 i 10 punts.
3: Sí. Són els que reparteixen el gruix dels vots del trofeu Kubala. Els 5 punts dels oients són per el gol d'Aitana Bonmatí.
1: Aitana, atenció, passa a ser tercera amb 6 punts. Aitana, tercera amb 6 punts. I tenim per davant, recordeu, a McTominay i a Micah Hotz amb 7 punts.
3: El segon millor gol de la temporada, per tant, el gol que rep 7 punts per part dels oients, és el gol de... I plora David Clopés, McTominay.
1: McTominay. Sí, perquè ara McTominay té 14 punts, es col·loca líder, però entenc que els 10 punts finals decidiran. Home, no sé que... Clar, que se'ls guanya Chama de Tanzània.
3: Podria guanyar, també. Sí, podria guanyar un gol que no hagi estat
1: finalista entre aquests tres. Si ara mateix tenim nervis a l'estudi al despatx d'Esports de Catalunya Ràdio del Xavi Campos, eh? Perquè Chama podria guanyar si suma els 10 punts, però també podria guanyar Aitana, també podria guanyar Javi López Pinto, o Micah Hotz.
3: I tant.
1: Recordem ara mateix classificació, McTominay primer, 14 punts. Tenim en segona posició a Micah Hotz amb 7, tercera Aitana amb 6, i el Javi López Pinto el tenim en quarta posició
3: amb 5.
1: Amb 5 punts.
3: Podria guanyar, també.
1: Per tant, aquests 10 punts dels oients decidiran.
3: O Sabadell o Tanzània, t'imagines? El Ding i el Yang del gol Kubala, eh? O Sabadell o Tanzània. Xavi Campos resona el despatx. El millor gol de la temporada pels oients del Tot Gira, el gol que rep els 10 punts, és el gol de... Micah Hotz, que amb 17 punts guanya el gol Kubala de la temporada.
7: God, wat een magnifieke treffer van Micah Hotz. Ja, hij.
1: Micah Hotz, jugada maradonal, recordem, que és espectacular, sí, perquè se'n va de tothom.
3: Agafa la pilota en camp contrari, però molt a prop de la línia divisòria, pel carril central, una mica escurat a l'esquerra, va superant jugadors, fent-la de Messi, arriba a l'àrea, dribla el porter i el supera. És un jugador de l'Ajax en el partit contra el NEC. És veritat que potser la defensa no és, diguem-ne, la selecció del Paraguai que hem vist aquests últims dies, però vaja, el mèrit hi és, la qualitat hi és i el golaç hi és.
1: Jugador belga, que per cert estarà a les ordres de Mitchell, el nou tècnic de l'Ajax, molt jove, 20 anys, i que té l'honor de guanyar aquesta 11ena, has dit, o 12ena?
3: No, 18ena.
1: 18ena.
3: 18ena, fa molts anys que serà.
1: 18ena edició del trofeu Kubala, la guanya un belga, la guanya Micah Hotz. Bé, haurem d'anar cap a Amsterdam i de passada veiem a Mitchell, no?
3: Recordeu que el trofeu Kubala és una producció de l'estàtua dedicada a Ladislau Kubala, que hi ha, o hi havia, no sé ben bé com ha quedat amb la reforma de l'estadi, a l'esplanada del Camp Nou. És una reproducció que en fa l'artista Montserrat García.
1: Doncs Micah Hotz, li farem saber, ha guanyat el trofeu Kubala, 18ena edició. Gràcies, Sergi. 2:02. S'estan preparant, per cert, els dels Minuts d'Escombraria, que tindran l'honor, com sempre, de tancar la temporada del Tot Gira, ja és habitual, riurem una mica. Però abans he de tornar cap al Mundial.
8: Kylian Mbappé vient de délivrer l'équipe de France.
9: Vinicius Junior lâche et demi equalizer.
10: Gira el Mundial al Tot Gira amb David Clopés.
1: Ara les hi tenim el Roger Bosà. Hola, Arbo, de nou.
11: Hola, David.
1: Perquè estàvem pendents, ens ho explicaves abans, com fèiem hora mundial, de les rodes de premsa prèvies a aquest Portugal-Espanya que juga demà a les 9 de la nit al Dallas Stadium, sota cobert, climatitzat aquest estadi, fortes temperatures a Dallas, i demà aquestes dues seleccions, Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal, aquest duel generacional, De La Fuente parlarà més tard, oi? Cap a les 10 de la nit...
12: Sí, quarts d'onze de la Fuente.
1: I ja ho han fet a Portugal, oi?
12: Sí, ara parla Robert Martínez, n'estem pendents, però ha parlat també Cristiano Ronaldo. Mira, en parlaves abans, n'hem parlat també fa una estona. I ha estat bé, la roda de premsa del portuguès. Demà pot ser el seu últim mundial, i li hem preguntat per això, per la pressió que pot tenir, la pressió de fer-ho bé, de marcar, de guanyar Espanya, de guanyar fins i tot aquest mundial. I ell ho té claríssim, eh? Diu que cap pressió de res, perquè passi el que passi, ell marxarà feliç.
13: Vosotros estoy con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
14: Si te quedas...
13: Ya alegará el día, ya alegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
12: També s'ha autodefensat, ell ha fet 3 gols fins ara, però clar, estem veient la resta d'estrelles que ho estan fent molt i molt bé, i que per exemple Messi i Mbappé porten 7 gols, i ell ha sortit en defensa pròpia sense que li preguntessin per dir que no està tan malament.
13: Creo, a part de algunas opiniones diferentes de vosotros, que no estoy haciendo tan mal. Y ha hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
1: Bé, no canvia, eh? No. Crec que estic bé també, Cristiano Ronaldo, sí. El seu estil, molt bé.
12: Però bé, ha estat simpàtic Cristiano, que diu que Espanya sempre és candidat a tot i que clar que és favorita si ja ha guanyat un Mundial, ja sap què és guanyar una Copa del Món, i li han tornat a preguntar per Lamin. L'any passat va dir allò que és un nen i que deixem-lo fer, ho va dir en la prèvia de la final de la Nations League, i avui simplement el que ha dit és que és molt bo, que té un gran futur, però que la selecció espanyola és un equip en el seu conjunt.
13: Es un jugador que tiene futuro. Está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante. Pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va a ser un muy duro mañana.
1: Molt bé, doncs demà aquest partit entre Portugal i Espanya amb Cristiano Ronaldo, que centrarà els focus, com també Lamine Yamal. Abans en parlàvem al nostre bar mundial, que podria ser perfectament el pare, Cristiano de Lamine Yamal. Un partit amb molt, molt d'interès i que viurem demà en directe al Tot Gira. Alguna cosa més, Arbusà? Estàs pendent de Robert Martínez? Si hi hagués alguna cosa abans de les 9, ens demanes pas i ho expliquem.
12: Molt bé, us avisaria.
1: Molt bé, gràcies, Arbo, que vagi molt bé.
12: Vagi bé.
1: Fem una pausa molt ràpida i arriben els minuts d'escombraria.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
17: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
32: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
17: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: Escolteu-nos i fem pinya.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
18: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
21: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
22: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
23: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
22: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
24: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
25: Tot és del nivell aquí, eh?
26: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
28: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
26: Amb Paula Molés.
29: Rere queda ja la Ipro.
30: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
26: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
29: I pujo al metro de nit.
26: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
30: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
1: Passen 4 minuts de dos quarts, ja ronden per aquí, el Jovany, l'Espinosa, el Carlos Reus. Com estàs, Jovany? Has anat a veure el tour,
2: He anat a veure el tour, i vaig anar ahir i he anat avui.
1: Ja no, parlarem d'aquesta barba, Feia dies que no et veia així cara a cara.
3: És una mica Benzema, Gerard Jovany.
2: Hòstia,
3: una mica...
2: no fotis, tio.
3: No, la barba, la barba.
2: Ara mateix,
3: la barba.
2: Home.
1: Sí, sí. Mira, no, però, i n'hi ha un altre aquí que va amb barretina a l'estudi.
3: Una mica Jordi Culer,
1: Com estàs, Marc Andrés?
4: Bona tarda.
1: Jimmy Jam.
3: Ah, Jimmy Jam, és veritat, Jordi Culer.
4: Bueno, a veure, hi ha el clàssic personatge que és el Barretines, vull dir...
1: No, però ets Jimmy Jam total,
4: Home, espero que... tenir menys problemes
1: és
4: legals.
1: És la barretina que t'han regalat a la gent del Tour d'Olor.
4: Correcte.
1: Avui allà
4: dalt... I a tu t'he portat un obsequi que el tens a la redacció. El tens a la redacció. Segurament el
1: voldràs
4: llançar.
1: I em diràs com em diuen els del Tour d'Olor, com es saluden.
4: Madafaques.
1: Madafaques.
4: Correcte.
1: Gent curiosa, que avui han viscut la gent del Tour d'Olor allà amb una gentada de por, allà a la rampa de
4: Montjuïc.
1: Brutal,
4: Estava molt, molt ple. De fet, parlant amb això...
1: Has pujat la rampa?
4: Sí.
1: El monument de la Sardana, puja allò,
4: Sí, massa. Puja i com més puges, menys connexió hi ha. Això és un altre tema.
1: Ho hem comprovat.
4: Però sí, el Tour d'Olor, que ho hem parlat amb ells, amb el Jordi, amb més, de, ostres, sí, ens esperàvem que vingués gent perquè, ostres, tenim els nostres seguidors i això ha crescut una mica, però és el que ha dit el Jordi. Hem fet això de la barretina, que si portaves una barretina en regalàvem una samarreta i a les 12 del migdia s'han acabat les samarretes i n'havien fet 550, vull dir que no eren poques per veure. També havien portat 2.000 hamburgueses i 5.000 cerveses, crec, i els últims minuts ja, quan havia passat per tercera vegada el pilot, ja... en quedaven poques existències.
5: Molt bé.
4: Gràcies, Orgales, t'estimo jo també a tu.
1: Avui a aquest Tour de França hem viscut la segona etapa i la primera etapa amb el Marc Andrés, amb la gent del Tour d'Olor allà a la muntanya de Montjuïc, a la rampa de la Sardana, però ara ens vols explicar també el que ha explicat el director general del Tour, Christian Prudhomme, perquè demà, recordem-ho, tenim l'última etapa a Catalunya, sortida de Granollers, arribada als Angles ja a França, justament al costat d'aquest gran incendi que tenim a la Catalunya Nord.
4: Sí, ho puc explicar jo o ho puc explicar, perdó per trencar la quarta paret, Christian Prudhomme amb la meva veu traduïda.
6: La prefectura dels Pirineus Orientals i el Tour de França, hem estat en contacte aquesta tarda. Jo mateix he parlat amb el prefecte. Hem acordat, ateses les condicions excepcionals i espantoses del foc que afecta els Pirineus Orientals, que la caravana publicitària no passi pels darrers 40 quilòmetres. Limitarem el pas a les autoritats i als vehicles indispensables de l'organització. Demanem al públic que no s'acosti al recorregut de la cursa ni a la línia de meta. Els nostres primers pensaments, evidentment, són per a les persones afectades per l'incendi, tots aquells que han de desplaçar-se, per exemple. I també pensem en les persones que esperen amb il·lusió el Tour. Agraeixo la comprensió i el civisme a tothom. Davant un foc excepcional, una mesura excepcional per al Tour.
1: Bé, tant de bo que es pugui controlar, això és el més important, que no hi hagi danys personals, danys materials, i que bé que aquest foc es pugui extingir com més aviat millor, perquè la veritat és que la situació està sent complicada al país, a Catalunya, amb el foc de les Gavarres ja controlat, estabilitzat, però també la Catalunya Nord. Alguna cosa més?
4: Bé, simplement això. A partir de França, molta limitació.
1: A Catalunya tot obert,
4: A Catalunya tot obert, a França molta limitació, i això, que la gent no hi vagi, perquè està tot molt limitat.
1: Gràcies, Marc. Fins la propera, que vagi molt bé. Ara sí, em sembla que els tenim a punt. Ja entren, com sempre, sense demanar permís.
7: Va cap a dintre.
1: Algun dia, m'acabaran trepitjant el peu amb el camí de les escombraries.
2: Què que passin, va. Les fosques?
1: No,
2: eh?
1: Perquè feia calor amb els focus. Per tancar la temporada un any més, Minuts Escombraria!
14: A Catalunya Ràdio arriben els Minuts Escombraria! Ja!
2: Clubers, bona tarda a tothom. En aquests darrers minuts escombraria de la temporada,
1: Quina pena, quina llàstima.
2: Mira que ens agradaria seguir fent minuts per poder anar seguint aquest Mundial que cada vegada s'està posant més interessant.
1: Sí, aquesta passada nit, recordem, França li ha costat molt eliminar el Paraguai, el Getafe del Mundial.
5: Sí, com he dicho, claro, que ha estado difícil. Sí, son una banda de latina.
1: Kylian Mbappé, què tal? Bona tarda, no t'esperàvem, eh?
5: Sí, pues bona tarda. Sí, pues soy venido ici por ver un poco de Tour de France aquí en Barcelona.
2: Sí. Has vingut a veure el Tour? Tu no ets als Estats Units jugant una cosa que es diu Mundial de Futbol?
5: Sí, no, com he dicho, però he dicho mister que yo tiene la molestia aquí.
4: Aquí on?
5: Aquí.
2: Aquí,
5: Aquí, jo tiene la molestia aquí.
2: Sí, però és que això és la ràdio, la gent no veu quan es dius
5: aquí. Yo soy mal ici, donc he dicho compañero y tout le staff que descanso un poco de la fatiga. Sí. Vengo aquí con mi chica que, como sabe, es este depósito.
2: ¿Este depósito?
1: Esther Expósito, ¿no?
5: Sí, claro, bueno, he llenado a tope este depósito hasta arriba.
2: ¿Cómo que has llenado? ¿Qué vol dir que has llenado?
5: No, el depósito de mi avión privado. He llenado ese depósito, soy aquí con este depósito para mirar el Tour también.
2: Molt bé. Doncs, no, compte, no et perdis el proper partit, que amb el Madrid...
5: No, com he dicho...
2: Ja has tingut algun ensurt amb les teves escapades?
5: Sí. Sí, como he dicho, pero yo soy atento, pues este match foot, yo quiero jugar, no como día de clásico, on va jugar, bien sûr.
1: Per cert, Kylian, déu-n'hi-do com va repartir Paraguai, el partit d'ahir.
5: Sí, como he dicho, es un equipo que no es para nada guay, pero...
1: Bueno,
5: pero una gañera, pero tampoco...
2: Ets superenginyós, Kylian. Déu-n'hi-do tota l'agressivitat i les males arts que van fer servir els jugadors de Paraguai per intentar anivellar forces en França,
7: Entiendo por qué.
1: Oi, José Mourinho, què tal? Com estem?
7: Què dices? Paraguai utilitza males artes. Por qué?
2: Home, a tu et va agradar el joc dels paraguaians?
8: Home, perdó, però per vista com una fruita, vaya hòstia, se la partien,
2: Sí, Sergi, tu ningú t'ha dit res.
7: He visto un equipo que juega intenso, concentrado, y no veo dónde está tanto problema por llorar. ¿Por qué?
2: Ja, però estàs insinuant que ja ens podem anar preparant per com jugarà el teu Madrid a partir de la temporada que ve.
7: Esta mañana he pedido al presidente Florentino fichar todo selecció de Paraguay para Real Madrid de próxima temporada.
1: Mourinho, per cert, que em sembla que el tenim, no sé si està en una festa, a mig de la platja, molta gent al voltant de Mourinho que crida, eh? Molta gent.
7: La verdad que yo no entiendo nada. Estoy en mi casa tranquilo.
1: Sí. Hi ha molta gent que crida. Molta gent que crida.
2: Tens una piscina municipal a casa teva, Josep.
7: Sí. El tío de Marruecos que ha clasificado para cuartos de final no diz nada.
1: Munir El Narraoui, pare de Lamine Yamal. Què tal? Com estem? Bona tarda.
9: Com estem? Marroc. A quarts.
2: A veure, Munir, una cosa. Tu amb qui vas? Amb Espanya, amb el Marroc, amb qui vas?
9: Jo soc marroquí, tio. Vivo en Espanya i voy con Espanya, tio. I voy amb el Marroc i antes era del Madrid i ara soc del Barça i me la pela, tio.
2: Molt bé. Vas amb tots,
9: sí,
2: una mica.
9: Tío, sí. Preguntes perquè soy mono, no?
2: Perquè has entrat, tio.
5: Molt bé ahí el Unagi, no?
1: Home, bona tarda, Mitchell, el ja exentrenador del Girona i no entrenador de l'Ajax, que suposo que està content perquè ara acaben de fer la gala final del trofeu Kubala i ha guanyat un jugador de l'Ajax. Com es diu, Sergi?
3: Mica Hots. No sé si el coneixes, Mitchell.
5: No sé qui és, però...
1: Molt bé. Doncs és un jugador que tindràs.
5: Good midag.
2: Què dius?
5: Jo parlo País Baixès,
2: País Baixès?
4: Neerlandès,
2: va. Molt bé, Mitchell.
5: Vale.
2: Tu sempre tan sensible,
1: vas veure,
2: idiomes.
1: Per cert, Mitchell, el partit que va fer Unagi, ahir, partidat, amb el Marroc.
5: Sí, sí. Content per ell. Però, comunque, durant la temporada passada, tal com diem aquí a Amsterdam, Is that the undead we are creating in a park?
2: Què vol dir això?
5: Que es va tocar els collons a dues mans. I ara, mira-lo, cabron.
1: Bé, entenc que és així realment, m'he de creure, perquè clar, no sabem el guantès, però m'ho creu.
5: Is that the undead we are creating in a park?
1: Molt bé, tranquil, Mitchell. Parlem del Tour de França a Catalunya.
14: Els minuts escombraria.
10: Ja supera Tadej Pogacar la marca de Jonas Vingegaard.
11: Són molt bons aquests dos.
10: Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de França en aquesta gran part de Barcelona.
12: Molt bé, molt bé. Estupendo.
1: Després de la contrarrellotge per equips d'ahir, avui s'ha celebrat la segona etapa del Tour de França en terres catalanes.
3: Sortia des de Tarragona, arribada a Barcelona amb victòria per Isaac del Toro.
11: Per cert.
4: Víctor Font.
1: Víctor Font, em sembla que també és a la platja, sí,
2: és,
1: també és a la platja.
2: Víctor Font, una discoteca.
1: És a la platja, una discoteca, amb aquesta gent que crida? On és exactament en Víctor Font?
13: Estic aquí preparat. Estem a la sala de candidatura de Si al Futur 2, nosaltres,
1: Si al Futur,
13: que és la nostra candidatura pel 2035.
2: Sí.
13: Som unes quantes persones, però ja està. Bueno, m'heu reconegut, no?
2: Sí.
13: Som Víctor Font de Granollers,
3: sí, home, sí, quant de temps, senyor Font, a veure com li va, què fa aquests dies. No l'esperàvem, avui.
13: Sí, mira, Sergi, m'alegro que em facis aquesta pregunta. Sóc aquí a Granollers, vale? Preparant la sortida del Tour de França.
1: Clar.
13: Amb Xavi Hernández, Charlie Reixac, Gabriel Mascurroll...
2: No.
13: Un autèntic Dream Team, perquè la tercera etapa del Tour de França, doncs, bueno, sigui el més professional, i no sigui un xiringuito familiar del senyor Christian Prudhomme.
2: Ara s'està ficant Christian Prudhomme.
13: No, perdona, nosaltres salvaré el Tour de França a Granollers. No com el senyor Laporta, que encara no ha fet res pel Tour.
2: Bueno,
13: i això és així.
2: Molt bé, doncs vagi clar, salvat clar, el Tour. Queda,
1: molt bé, gràcies.
5: Uno de los equipos del Tour era el mío.
3: És veritat, Andrés Iniesta, què tal? Bona tarda.
5: Sí,
3: és una resposta que t'he dit.
4: Bona tarda.
1: Té un nom curiós, l'equip de l'Iniesta.
2: Never Say Never Cycling Team. Participareu per primera vegada.
1: Hi ha algú que crida a la platja, A la platja crida.
4: Sí, el teu equip es diu Never Say Never.
5: Ah, sí? Le han puesto ese nombre.
3: Si no ho saps tu, Andrés, no...
5: Bueno, no sé, da igual. Es un buen consejo.
3: ¿El qué?
5: Never Say Never. Nunca entres en la nevera.
4: No.
5: Y bueno, la verdad es que muy contento por el resultado.
2: ¿El
5: y
2: resultado?
5: Bueno, a seguir sumando de 3 en 3.
2: No, de 3 en 3. Andrés, el Tour tot just acaba de començar.
3: Escolta, què significa, Andrés, per tu participar en un Tour de França? Bé, tu no, el teu equip.
5: Bueno, significa sacrificio... Y sobre todo, pues, tristeza, dolor,
2: sí.
5: Pérdida, sí. Es muy duro.
3: Collons.
5: Yo, Sergi, yo cuando era pequeño, pues, miraba el Tour con Indurain, pero bueno, ahora él ya no está con nosotros y...
2: No, a ver, no está con nosotros, no corre l'Indurain, però sí que segueix el planeta, és viu, ahí va passar pel tot dia.
5: Sí, pero algo dentro de mí me dice que no.
4: Però què és el que, però què és el que t'ha portat a formar un equip de ciclisme a tu, Andrés Iniesta?
5: Pues, no sé, las bicis.
2: No, sí, clar, vull dir, sí, una palabra.
5: Y bueno, y el asfalto.
2: ¿El asfalto?
5: Sí, que es gris y la verdad es que el gris está bien y bueno, el ciclismo pues es un deporte que también está bien, puedes estarte 5 horas seguidas viéndolo sin hacer nada,
2: sí.
5: Te puedes hasta morir un rato, revivir.
4: Yeah.
5: Y bueno, está bien.
2: Sí,
5: las carreras siempre hay uno que se escapa y parece que... ¿Qué tal?
2: Sí, sembla que va a guanyar, oi?
5: Pero al final pues lo acaban pillando.
2: Sí,
5: y...
2: sempre passa el mateix.
5: En verdad gana el que corre más en el último kilómetro que...
2: Sí, bueno, no és estratègia. Sí. Vull dir, s'ha de saber interpretar tot això.
5: Seguramente. Bueno, vine a viure el Tour en Barcelona. Morirás de la emoció.
3: Ànims, Andrés. Gràcies, Andrés Iniesta. Tornem a parlar del Mundial, perquè si d'alguna cosa serveixen aquestes competicions és per descobrir nous talents. Adéu.
11: Mercato.
15: Soc l'Oriol Domènech i això és el mercat de fitxatges. Sí.
1: I aquesta setmana s'obre el mercat de fitxatges, tant en futbol com en bàsquet, i sempre que això passa, quan em llevo, em trobo la trucada de l'Oriol Domènech.
24: Sí, i jo l'entorquemada al 6 del matí.
1: Sí, l'entorquemada.
24: Sí, sí, sí, sí, que entenc perfectament que us apassiona la vostra feina, però la resta, vull dir, no en tenim la culpa.
16: Però més enllà d'això, ens interessa saber si algun dels noms que ens direu avui és veritat o com sempre.
17: Sí, mira, és que han trigat exactament 19 segons a faltar-nos. Per mi, Ricard, la secció acaba aquí. Ja se'n poden anar tots.
24: No, home, no.
18: Perdoneu-me un segon. Sí. Puc entendre que el nostre nivell de cultura futbolística potser és excessiu per a vosaltres, però només són 5 minuts i jo suposo que ho podreu suportar.
1: 5 minuts?
24: Sí, sí, ens acabes de dir ignorants, eh?
17: Putos ignorants, concretament, perquè no em diràs que no coneixes el defensa de la selecció de Tunísia que més s'adapta al joc del Barça.
18: És Mohamed Ben Amida. Sergi, busca la convocatòria de Tunísia, sisplau. Sí, sí.
3: Doncs mira, existeix, juga a l'Esperança de Tunís, deu ser el primer jugador de veritat que diuen 3 anys de secció.
24: Probablement.
17: O el defensa de la selecció francesa que més encaixa amb l'ADN del Madrid.
18: Malo gusto, juga al Chelsea, i Sergi, sí, tampoc ens pots negar que existeix.
3: Aquest també, el segon jugador real que dieu en 3 anys.
17: Doncs mira, ara va el tercer, un altre defensa del Mundial, un d'aquells defenses de pel·lícula que s'estan exigint.
18: És David Juràssic.
16: Existeix també, sí, sí.
18: Juga a Txèquia i és lateral esquerre de l'Estàmia de Praga, que és el preferit de Steven Spielberg i del Girona.
17: Exacte, i el central titular del Canadà, que és parent de mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, aquest el sé.
18: Luc de Fogueroles.
1: Em vam fer la broma ahir amb el Sergi Cas. No serà de Fogueroles.
18: El de Folgueroles és un dels millors jugadors del Fulham de la Premier, és
16: És que no és de Folgueroles, Luc de Folgueroles. És el cognom.
18: Ah, no és?
1: És el Luc.
16: Sí, ell és de Londres, a més. Vull dir,
17: Bueno, a veure, perdona. Però tu què sabràs?
18: Tu què sabràs?
16: Si ho vam dir jo tot gira.
17: Tu què saps? Si em permeteu, doncs tanco el bloc de futbol amb dos noms que vaig sentir a la festa de celebració de la Lliga del Barça a la sala Luz de Gas.
16: A veure, què feies tu primer amb els directius del Barça a la sala Luz de Gas?
17: Perdona, però és que el clan Domènech que estem de celebració des dels 150 anys d'Estrella d'Am.
18: I a la barra s'escolten xafarderies. Però la veritat no us podeu ni imaginar, companys.
17: Sí, perquè jo mateix vaig poder sentir que la porta pronunciava amb els seus propis llavis el següent nom.
18: I és Beck Jagermeister. Clar que quan... Quan vam veure que la porta deia Beck Jagermeister, doncs de seguida va venir el cap un migcampista de la segona austríaca que juga al Red Bull Drinkers.
24: No, però esteu segurs que quan la porta deia Beck Jagermeister es referia a un jugador austríac?
17: Sí, molt segurs. I et diré més. A les 4 de la matinada vaig sentir com Enric Massip li deia al Rafa Yuste aquest nom. Tajat al Jan.
18: Tajat al Jan, que és un mitja punta de l'Al Khalil, que va ser cedit per l'Al Hilal, però que va ser traspassat més tard al Loli Nul.
16: Ja. Sí, és un equip que es digui Loli Nul.
18: Sí, i ara el Jan, eh? Lloy Bertran, també, eh?
24: Ah, tajat al Jan,
1: m'agrada molt, eh?
24: Tu que es referís a cap jugador, sinó més aviat a una altra cosa.
17: I permeteu-me una de mercat de bàsquet, perquè el nou Barça vol substituir Willy Hernán Gómez per un pivot similar, però més barat. És israelià.
18: És Nefot Nibrot, doncs també té talent, però li falta una mica la cultura de l'esforç. Ha jugat tota la vida al Maccabi de Levantar.
17: I per no parlar de l'Ale Pivot Servi, que farà venir Salivera a la gent del Palau.
18: Salivar litòsic. Desprèn tant que la veritat haureu de ventilar el Palau després de cada partit.
1: Bé, França té un central que és en Saliba, eh?
16: Sí.
17: Exacte. I atenció, perquè el Guipúzcoa d'Escadi hi juga un autèntic malparit que els rivals odien.
18: Aidan Gentuza. Sí, sembla broma, però no ho és. Té mal caràcter i sang calenta, cosa que hem trobat a faltar a Can Mars últimament.
17: Exacte. I també des d'Euskadi ens arriba un líder de vestidor.
18: Aitor Empatiza. Aglutina egos com ningú, la veritat.
16: Molt bé.
17: Pues ja està, bitxes, ara sí, ja ens podeu despedir.
16: Sí, tant que us despedim, perquè no sé si Clopés hi estàs d'acord, però s'han tornat a inventar noms de jugadors, eh?
1: Sí, però aquesta vegada encara algun l'han encertat, sí, eh? Però bé, jo els mantinc per la temporada que ve, perquè almenys riem.
17: A veure, és que no entenc què vols dir que almenys riem. Aquesta condescendència, la veritat, és que ho fem. Espero que l'any que ve ens treguis de la secció d'humor, perquè nosaltres som gent sèria.
1: Molt bé, gràcies, Domènech i Torquemada, aquí esteu molt bé. I ara oblidem-nos una mica del Mundial i del Mercato, parlem d'un tema molt estiuenc i molt
11: d'aquí.
19: Els minuts escombraria.
20: No coneixes la història del canyú?
21: Mito! Nut!
22: Qui és el canyú?
23: No, ara mateix no caigo, no.
20: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai al mar.
25: Increïble! El miracle s'ha fet possible!
3: Una coneguda marca de cervesa ha fet el seu tradicional anunci de l'estiu. De fet, ja fa dies que coneixem, potser massa i tot, la llegenda del canyut a Menorca.
2: Avui, als Minuts Escombraria, podem rescatar la versió descartada de l'anunci, una versió on s'explicava la llegenda del canut, del Lluís Canut.
26: Ei, motherfuckers! No coneixeu la història del canut? Era un tio de la Barcelona pre-expat. Que no havia vist mai un home ros.
27: Un dia, anar a treballar al Camp Nou per fer-hi un reportatge esperant l'estiu, el canut volia acabar la feina ràpid. Va ser després d'allò de passar-se 3 mesos al Brasil esperant el golpín de Romario, ¿vale?
28: Bueno, era un dia plujós i el canut va ensopegar amb un vessal d'aigua. Va caure a terra i es va quedar inconscient. Sí. Va, però era l'època anterior a que el Núñez posés els jambordins al Camp Nou.
29: Exacte. Quan va obrir els ulls va veure l'home... Ell va dir que deia Conou i va agafar el canut de la mà, eh? De fet, no el van deixar en tot l'estiu. Quina bujarrada i quin parell de fills de la gran puta.
31: El Ronald, vale, li va ensenyar el plaer de la vida.
1: Plaer.
31: Per exemple, menjar esferificació de cochinillo al forn amb guarnició de donetes nevaditos, cosetes. Vale.
32: És que van estar junts tot l'estiu i l'últim dia, el dia de Sant Lloret, es van fer un petó en un bar que es deia Snack Barça. Només un petó, eh? No es van clavar la xeringa com la meva dona.
33: Llavors, el canut, com a bon català, i havia acabat la feina, va agafar un autobús per marxar cap a casa. I a mig camí, però... va tornar enrere, per tornar amb el Rònau. Jo faria el mateix amb el Pedro Sánchez.
34: Quan va arribar al bar, però, ningú se'n recordar del Rònau. Va ser tan surrealista com no recordar que Kepo Yong és la nova estrella del futbol coreà.
31: Bé, i des d'aquell dia, cada dia de Sant Llorenç, el Canut va a l'Snack Barça per veure si es torna a trobar el Rònau. Aquesta és la llegenda del Canut.
3: Bona tarda, basquet maniàtics. Què és aquesta merda?
1: És un homenatge. Sí, m'he quedat amb el fet. Diguem que el Torquemada és la Laia Costa, no?
31: Sí.
1: No, sí, l'anunci, sí, la Laia Costa, l'actriu, obre i tanca l'anunci, per tant, Torquemada...
31: Sí, sí, sí, sí, i Pedro no és
3: cucurella,
31: no?
3: Sí, no és cucurella.
35: A veure, esteu insinuant que sóc com el bo del Bruce Willis al Sexto Sentido i que la meva relació amb en Ronald Koeman no existeix?
36: Sí, vamos a ver, buenas tardes. En ocasiones veo muertas, que diría el niño de la película.
2: ¿No? Bona tarda, Ronald. Buenas potser tardes. És el moment de dir la veritat al Lluís.
36: A ver, Luis, nuestra relación es como otra película, ¿no? Es como el Club de la Lucha.
3: Estàs dient, Ronald, que sou la mateixa persona? Ai. A veure, fem la prova. Com faria el canut de Ronald Koeman?
35: Exacte, a veure... Hola, solda, Beverly, quijantes, tonetes nevaditas i puta la porta.
2: I, bé. I com seria el Ronald fent de canut?
36: Bona tarda, basti maniàticos, el bo de jo és efectivament.
2: Molt bé. Jo crec que...
1: M'ha agradat molt aquest anunci de... La nostra versió de l'anunci
36: sí, un desastre, ha sido.
1: De l'estiu. Molt bé. Ara, per acabar, m'agradaria saber els nostres personatges d'avui, si són sí. En una piscina municipal, en una platja de la costa, oh, o en una festa. Quin d'aquests tres
28: llocs? Mira, jo he agafat allí, m'he trobat amb el Pedrerol, Y digo, bueno, niño, vamos a cenar un poco.
1: Estoy juntos, ¿eh?
28: Y he manado aquí
2: a mi chiquito, cenando.
28: Estamos bien. Y bueno, ens han fotut aquí en una festa... Una festa, jo crec que era una festa gai.
16: Escolta, no et fiquis amb aquest
2: detall. Sí, no calia aquest detall. No, no només t'he preguntat si estaves en una piscina. No,
28: I no estem a la platja, però bueno...
27: Mira, nos han hecho 2 horas de rumba catalana y solo han cantado una canción en catalán, ¿vale?
1: Molt bé. Pau Covarsí també ha vingut?
0: fi, jo he vingut aquí a la festa perquè a mi la platja m'agrada molt i normalment vaig al meu pare.
1: Sou els millors, sou els millors. Avui sentir les vostres veus, Xavi Espinosa i Carles Roig. Una abraçada. Són ells els imitadors i que fan possible amb el guió del grandíssim Gerard Jovany que aquests minuts escombraries acompanyin des de fa tants i tants anys. A tots tres, moltíssimes gràcies, una abraçada, un estiment. Tanquem temporada, bones vacances, que vagi molt bé. A les 11 de la mitjanit tornem la temporada que ve.
4: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Raül Orgales, Joan Arroyo i Marçal Tull. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez i Lautaro Quinteros. Dirigeix i presenta David Clopés. El Tot Gira se'n va de vacances. Tornarem puntualment per la final del Mundial diumenge 19 de juliol. I a l'agost tornem a girar amb la primera jornada de Lliga. Bon estiu, giraires!
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
7: Bona nit, us informa Berta Torrades. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua estabilitzat. El 80% del perímetre està consolidat a aquesta hora i hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants. Connectem amb la nostra unitat mòbil, Josep.

0: Les notícies amb el David Àngela.
1: Un incendi crema sense control a la Catalunya Nord i ja ha afectat més de 2.000 hectàrees a la zona de Trevillac, entre Prada i Perpinyà, i ha deixat ferit un bomber i un veí en estat molt greu. El foc va començar ahir al vespre i aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista al 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell del Departament dels Pirineus Orientals, ha explicat que s'ha ordenat evacuar 10.000 persones de diversos municipis i tots els veïns del massís dels Aspres. Són declaracions, com dèiem, al 3CAT Info.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer, un pi en un hort.
1: El foc és ara als peus dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és de molt difícil accés pels mitjans terrestres.
0: Més coses. La paeria de Lleida activarà demà dilluns el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut de les persones vulnerables. L'activació d'aquestes mesures comporten l'especial vigilància a les persones més fràgils, intensificar les trucades de suport i incidir també en les recomanacions perquè les persones es mantinguin protegides de la calor. La paeria ofereix una seixantena de refugis climàtics. Tot plegat després que avui, en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, s'hagin fregat ja els 40 graus a ponent al litoral gironí o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid del país ha sigut a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on els termòmetres han marcat els 39,9 graus.
1: Els trens de la línia R2 Nord de Rodalies inicien i finalitzen el recorregut al Prat per una incidència a l'estació de la mateixa línia a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. Així ho ha informat Renfe en un missatge. Segons ha afirmat l'operadora, la incidència s'ha produït a l'estació de l'aeroport del Prat aquesta tarda. Els passatgers poden arribar a la infraestructura en metro amb la línia L9S.
0: Milers de persones han vibrat avui amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França a Tarragona. L'emoció i la il·lusió s'han apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple la Rambla Nova o el Balcó del Mediterrani. Anem fins allà, fins a Tarragona, amb l'Ariadna Escoda.
3: Els carrers del centre de Tarragona han aplegat una munió d'aficionats des de primera hora d'aquest diumenge per viure l'inici de la segona etapa del Gran Depart en una jornada històrica a la capital tarragonina. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme.
4: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica, així que sí, ens fa il·lusió.
5: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món.
3: Per combatre la calor, l'organització ha habilitat diversos autobusos com a refugi climàtic a la Imperial Tàrraco, on els ciutadans s'han pogut refrescar i agafar ampolles d'aigua. També hi havia fonts al llarg del recorregut perquè tothom les pugui reomplir.
0: Ara els esports. Sergi Andreu, bona nit.
6: Bona nit. El Mundial de Futbol, a les 10, es disputa el tercer partit de vuitens de final, Brasil-Noruega, amb el davanter del Barça, Rafinha, disponible, però d'entrada a la banqueta. I a les 2 de la matinada, Mèxic-Anglaterra. Encara en futbol, el Madrid ha fet oficial avui el fitxatge de lateral neerlandès Dumfries. El mexicà Isaac del Toro ha estat el vencedor de la segona etapa del Tour en final a Montjuïc, a Barcelona. El mexicà ha arribat al costat del seu cap de fila, Tadej Pogačar. La tercera posició ha estat per Evenepoel i la quarta per Vingegaard, el líder de la prova ara mateix. Demà, tercera i última etapa a casa nostra, entre Granollers i els Angles, a la Catalunya del Nord. Per cert, l'últim tram demà sense espectadors pels incendis en aquesta zona. I en bàsquet, disputat aquesta tarda, Geòrgia 91, Espanya 89, partit del premundial de Qatar del 2027.
7: Fins aquí les notícies.
8: Qui diu que a l'estiu no passa res? Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
9: El mercat del Barça de Flick.
8: La sortida del Tour des de Barcelona.
9: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
8: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
9: La recomposició del Girona segona.
8: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
9: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
8: El sol o a l'ombra.
9: Escolta el Tot Costa.
10: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa.

0: més esportiu.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Víctor Fernández, alias
3: El Pajarito.
4: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
5: És una superació, està aquí.
4: Ni per diners.
6: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
4: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
7: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
8: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
9: Sí, estic molt content amb mi mateix.
4: Nits sense ficció, genuïns. Això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

La vida de la convidada d'avui al divan ha anat increscendo, com el bolero de Ravel, que arrenca amb modèstia i acaba amb un esclat. L'esclat, en el seu cas, provocat per la innovació i l'atreviment d'una dona que ha comandat durant mig segle una empresa on durant molt de temps només hi treballaven dones.

0: xiqui molt llarg.
1: I això que aquesta filla de Sant Just d'Esvern venia del silenci provocat per la mort del pare quan ella només tenia 2 anys. La mare va fer un pas endavant per pujar a una família de feministes clares i compromeses. Ella compromesa també amb Catalunya i amb el benestar de les persones treballadores durant el franquisme, una autèntica revolució. Ara amb 76 anys, 76 anys, i havent cedit el dia a dia de l'empresa al seu fill, aquesta pionera al món immobiliari continua trenant la societat civil, des d'on adverteix que Catalunya s'està desfent i que si no hi posem remei, quan ens n'adonem, ja no tindrem país. Hem d'espavilar, assegura convençuda. Senyora Imma Amat, presidenta de Amat Immobiliaris, benvinguda al divan.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Estem molt contents i molt contentes que hagi vingut. I què he de dir, senyora Amat? Vostè és immobiliària, és administradora de finques a l'Engròs. Com es defineix vostè?
2: Ui, la definició anà canviant al llarg dels anys, perquè sí? Vaig començar fent dret.
1: Fent dret, sí.
2: Primer fent pràctiques en un despatx d'advocats,
1: sí?
2: Que a mi em va sorprendre molt quan la meva mare, que tenia una gran visió,
1: sí?
2: Em va dir, aniràs a treballar durant un any o dos en un despatx d'advocats. Jo li vaig dir, com pot ser? Si tenim la feina que tenim nosaltres al nostre despatx.
1: Per veure de què va això.
2: I ella em va dir de seguida, ui, perquè hi ha una cosa que allà ho aprendràs molt bé, que és a ser manada.
1: A ser manada?
2: A ser manada.
1: S'ha d'aprendre a ser manada i a manar.
2: Exacte. I em va anar molt bé. La veritat,
1: va anar molt bé,
2: en aquella època vaig fer d'advocat. Després, molts anys, vaig ser administrador de finques. I després vaig ser empresària.
1: Molt bé. I ara què se sent? Ara què se sent?
2: Ui, ara em sento... La veritat és que no em sento jubilada, encara.
1: No se sent jubilada, però si va acabar...
2: Sento...
1: Va al despatx, eh? Que val, des que no vol que estigui jubilada, no, res.
2: Em sento formant part de l'empresa, encara.
1: Empresària.
2: Aportant allà on te puc donar valor.
1: Això és el que en anglès en diu un coach, no? Sí. Aportant, ajudant, estant al costat de qui du ara l'empresa, el seu fill, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, vostè fa de presidenta, ja no de directora general.
2: No.
1: Però
2: no,
1: és una presidenta...
2: Això ja ha passat.
1: Ja ha passat. Una presidenta executiva o no tan executiva?
2: No tan executiva.
1: No tan executiva.
2: Ajudo amb vàries concretes.
1: Ja. Mm. Avui ens complau molt de parlar amb vostè perquè, ho dèiem només en començar, és una dona d'aquelles que s'ha construït a si mateixa.
2: I tant, i tant. Pensa que venim de poble.
1: Venim de poble.
2: Ara sembla que Sant Just és part de Barcelona, però quan jo era petita anar a Barcelona era tot un repte.
1: A Barcelona,
2: era
1: sí.
2: Quan vaig anar a l'institut.
1: A quin institut va anar?
2: A Montserrat.
1: Ah, l'Institut Montserrat.
2: Una gran experiència, de veritat.
1: Sí?
2: Perquè jo tenia aquell moment quasi 15 anys
1: sí?
2: I venia... Tots els 14 primers vaig estudiar en una escola petita a Sant Just, una escola parroquial, i anar a Barcelona era com, bueno, un salt importantíssim, no?
1: Sí, era descobrir el món, no?
2: Exacte.
1: Va descobrir el món,
2: llavors. Vaig descobrir el món. I vaig descobrir professors boníssims, amigues encantadores, que encara són amigues avui.
1: Bueno, digui'm algun nom d'algun professor o professora.
2: Mira, si tant, la Carmen García Pleyan.
1: Molt bé, què li va ensenyar?
2: Professora de literatura.
1: Què li va ensenyar?
2: Literatura.
1: A
2: un nivell, estimar els llibres, tota la gent
1: llengua,
2: que ha anat amb la Carmen García Pleyan, tota la gent és enamorada de la literatura.
1: De la literatura,
2: sí.
1: Llavors.
2: Sí.
1: Alguna altra, va, alguna més que recordi.
2: De l'institut?
1: Sí.
2: Oh, de l'institut, n'hi ha diversos. Teníem també el senyor Pericay, que era el de grec.
1: Senyor Pericay.
2: Sí. Mm-hmm. Que no tant si era molt bon professor... Però, per exemple, el grec a mi em va agradar molt.
1: El
2: I ell ho explicava molt bé.
1: El que de vostè deuria fer el batxillerat de lletres.
2: De lletres.
1: De lletres,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, de lletres.
1: I després es podia estudiar dret venint de lletres?
2: Sí, sí.
1: Sí,
2: sí.
1: Es podia fer, va fer quart, i després cinquè i sisè.
2: I preu
1: universitari.
2: Exacte.
1: I després ja la universitat deuria ser, si arribar a l'Institut Montserrat era obrir-se al món, allò deuria ser, no sé, tots els satèl·lits, planetes, què...
2: A més, vaig arribar a la universitat a l'octubre del 67 i al cap de 6 mesos va escoltar el maig francès i allò va ser un festival fins que vaig acabar la carrera.
1: El 68...
2: Després tot el 70, les manifestacions...
1: Tot això que era previ, posem-ho en el calendari, a la mort de Franco.
2: Molt previ.
1: Del novembre del 75, i era allò que de seguida hi havia els grisos a la Diagonal. Vostè anava a córrer per la Diagonal?
2: I tant.
1: Corria
2: i havia rebut moltes vegades perquè era activa. Diguem.
1: Vostè era... Vol dir que hem de situar el verb en passat? Era activa?
2: No. Activa políticament.
1: No, era activa, molt activa, i ho continua sent. acomiadem aquí en Raimon.
0: Jo vinc d'un silenci.
1: A veure, a veure.

0: I vostè escoltava Raimon, llavors, que ens l'ha triada vostè, eh? Jo vinc d'un silenci, què?
1: El Raimon m'ha acompanyat tota la vida.
0: Sí?
1: La primera vegada que vaig anar a un recital del Raimon va ser als Jesuïtes de Sarrià i anava a l'institut.
0: Sí?
1: I va ser la senyora Carmen García Pleyan en una classe que ens va dir: avui fan un recital del Raimon, si voleu anar-hi, aneu-hi.
0: Als Jesuïtes de Sarrià cantava?
1: Sí.
0: Uau, que bo, eh?
1: Els Jesuïtes, bueno, sí, allà. Sí, sí, sembla que eren Jesuïtes. Sí, va ser molt... va ser una cosa espectacular.
0: Uh-huh.
1: I de partir d'allí el vaig anar seguint fins que es va jubilar ell.
0: Bueno, sí, esclar. Però tots anem fent anys, eh?
1: I ens ha acompanyat en moments molt importants de la vida. Per exemple, el dia que ens vam casar.
0: El dia que es van casar. Sí. M'ho ha d'explicar, això. Vostè, amb el seu marit, quants anys fa que estan casats?
1: Ara en portem 53.
0: 50. Els felicito tots dos,
1: sí.
0: Eh?
1: I no ens ho creiem, eh?
0: No s'ho creuen, eh?
1: I aquell moment tampoc ens ho creiem. Deia, no anirem fent, anirem fent.
0: O està bé, això, de dir de... No és anar fent, que sembla que no...
1: No.
0: És avui, i avui, i avui, i avui. Una suma d'avuis, no?
1: Sí, sí.
0: En realitat, com és el seu marit?
1: Ai, és un noi molt normal.
0: És un noi molt normal.
1: Molt normal.
0: Com se diu el seu marit?
1: Francesc.
0: Francesc, noi molt normal.
1: Molt normal, que ens vam conèixer molt jovenets.
0: Sí.
1: L'excursionista de l'Ateneu de Sant Just, quan teníem 15 anys.
0: Sí.
1: Molt interessat des de llavors ja... per molts temes, era fill de classe molt treballadora, però molt interès en temes de cultura, molt, molt, eh? Mm-hmm. En temes sobretot de política, en fi.
0: Mm-hmm.
1: I, bueno, perquè des de llavors...
0: Ell també anava a la universitat?
1: Ell treballava perquè no podia pagar-se la carrera i feia peritatge mecànic, llavors era,
0: sí,
1: a Terrassa.
0: A Terrassa, i venia...
1: Bueno, estudiava en una acadèmia i s'examinava a Terrassa.
0: L'acadèmia preparava per l'examen.
1: Sí, per poder... Ara seria com seria els enginyers tècnics.
0: Una cosa
1: llavors,
0: així,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Llavors es deien els perits.
0: I com va anar aquest casament? Perquè vostè es va casar, tinc entès, però on es va casar vostè?
1: Ui, em vaig casar al lloc més cutre de l'Ajuntament del meu poble.
0: Estem perdent el glamour, senyora Mat. Estem perdent el glamour només començar.
1: A l'arxiu de l'Ajuntament de Sant Just.
0: A l'arxiu, hi havia l'arxiu, unes carpetes, i el Francesc, i la Imma,
1: els pares i els testimonis, i ningú més.
0: Perquè en aquell moment, quin any era? 53?
1: Però ara, el 72.
0: El 72, vivia Franco. Vostè per casar, i el seu marit, aquell noi molt normal, per casar-se pel civil, què van haver de fer?
1: Vam haver d'apostatar a l'església.
0: Apostatar. Dic el verb, perquè la gent jove no sap ni,
1: no sap
0: què és. Què és això d'apostatar?
1: Jo, per dir fer-ho fàcil a algun jove, li dic, ens vam desapuntar.
0: Sí, però no és bàsic que m'esborrin allò que t'envien una llista de publicitat aquesta pels e-mails i et diuen, si et vols, unsubscribe.
1: No va ser molt complicat. Va ser 6 mesos.
0: 6 mesos per desapuntar-te, i a banda de desapuntar-te, diríem, perquè si no figurava que ja eres catòlic així, flas, perquè estava batejada,
1: sí,
0: vostè,
1: sí, sí.
0: Això era un mal tràngol.
1: Sí.
0: Estava mal vist.
1: Molt.
0: I mal.
1: Molt.
0: I la família era catòlica.
1: Sí, molt catòlica.
0: I llavors què?
1: No, però a casa meva són molt conseqüents, la veritat, tota la història.
0: Sí.
1: De veritat, que al principi es van oposar, com
0: sí,
1: és normal. La família del meu home no, perquè eren molt republicans i històrics, i no. Mm-hmm. Però la meva molt. Però com que vam començar a tindre tants problemes, al final la família, al revés, es van posar al nostre costat per tot.
0: Bé.
1: Per tot, eh? I nosaltres volíem fer un casament amb molt poca gent, no sé, i van dir, no, sembla que us caseu d'amagat. No, farem un casament com fo.
0: No com Déu mana,
1: com fo.
0: No sé si heu notat la diferència.
1: És veritat, eh? I ens van ajudar a fer-ho bé. Ens van portar superbé.
0: Superbé, eh?
1: Tot i les dificultats d'abans i del dia del casament, que hem tingut moltes.
0: Moltes, també. Què va passar el dia del casament?
1: Pues mira, una cosa tan fàcil com que hores abans del casament van comparèixer a casa meva, que és a costat de l'església de l'Ajuntament de Sant Just.
0: Sí.
1: Van comparèixer a la Guàrdia Civil amb un paper dient-nos que quedava prohibit a tothom en el casament.
0: Oh!
1: Que no podien venir acompanyant-nos, que en tot cas ocupaven tot de policies, ocupaven la plaça de l'Ajuntament, i els convidats, perquè no hi havia mòbil, jo els vaig dir, com vol que els avisi, si no tenim temps. I va dir, no es preocupin, nosaltres els enviarem al restaurant on vostès tenen previst fer el sopar, però a l'Ajuntament només hi aniran vostès, els pares i els testimonis. I sí, sí, així es va ser. Sí, sí.
0: Es va entristir vostè o no?
1: Ai, no, ja estàvem en una fase. Jo, com que ja havia passat tants nervis i tant, no, al revés, pensava, mira, almenys avui ho acabarem, això.
0: Això ho acabem aviat, eh? Quants fills han tingut, vostè?
1: Dos.
0: Dos, eh? Dos. Els ha batejat o no?
1: No.
0: No,
1: no. No, no.
0: Però vostè, Déu, li sembla que per allà dalt hi és o no?
1: No.
0: No? No?
1: No.
0: I la família aquesta, diríem, catòlica, que l'ha més o menys educat i tot això... I... Va anar a monges, no, vostè?
1: No, no,
0: no. No, no, no, no, s'ha posat
1: no,
0: seriós,
1: no,
0: ara.
1: Perquè Sant Joan no n'hi havia.
0: Ah, perquè no n'hi
1: havia. Potser si n'hi haguessin hagut, m'haguessin enviat, no ho sé. I... Però anàvem a una església parroquial, eh?
0: Anava a l'església parroquial.
1: A l'escola de l'església parroquial, que depenia de la parròquia de Sant Joan, sí.
0: Ningú s'ha frustrat d'aquells que ensenyaven?
1: No,
0: no. No,
1: no. La meva mare... sempre va ser una dona molt valenta, perquè ella sabia que això tindria conseqüències en un poble com Sant Just, que era, ara és més gran, però era molt petit, la gent es coneixia molt, va perdre clients.
0: Escolti, mira que la botiga, el negoci és el primer, eh? Però va estar disposada a assumir-ho.
1: Sí, ma mare ha perdut dues vegades, diguem, entre cometes, per culpa nostra.
0: O aquesta és una i l'altra?
1: L'altra, perquè el meu home es va presentar a les primeres eleccions municipals.
0: Era el 77?
1: Alcalde, el 79 era.
0: 79,
1: les
0: sí.
1: Les primeres per alcalde, pel suc.
0: Oh!
1: I a més va guanyar, i això també va fer.
0: El seu home va ser alcalde?
1: No, no. Perquè llavors es van posar tots els altres partits, d'acord? Perquè no fos alcalde del sud.
0: Era, llavors,
1: però va guanyar, que tenia molt mèrit guanyar un poble com Sant Just.
0: Era entre amb nosaltres a l'Ajuntament, aquella era la idea de les esquerres, sí, de les primeres eleccions municipals, eh? Fixi's, eh? Fixi's. Immamat, emprenedora, innovadora, conseqüent.

0: saps.
1: Com és que ens ha triat aquesta cançó Treballaré al teu cos?
2: El dia del casament en el restaurant també hi havia la policia.
1: Ah, també.
2: També. I nosaltres havíem escollit tota una sèrie de cançons d'amor al Raimon per posar, i cada vegada que posava la persona que era la que es cuidava d'això, aquesta cançó, la policia venia i la treia.
1: La treia?
2: La treia quan era un disc que era de venda al públic. Nosaltres li dèiem, però si això vostè va, jo el compra.
1: Que, clar, però, no? És que, perdoni, era una, jo ara, a favor dels altres, una suma de factors, Vostès que es casen...
2: Bueno, quan van fer més coses,
1: Ah, què més van fer?
2: Home... Perquè, esclar, a l'Ajuntament total no hi havia, només hi havia quatre, no vam poder fer res. Doncs allà vam llegir poemes, van parlar una sèrie de gent amics nostres, vam llegir l'Henry Fromm, L'art d'estimar...
1: Eric Fromm, L'art d'estimar. Si encara no l'heu llegit, aneu corrents a llegir l'Eric Fromm, L'art d'estimar,
2: Sí, sí.
1: Tinc una idea que... És que era un llibre que llegia quan jo estudiava psicologia, llegia amb l'Eric Fromm, ara he trobat la frase... que en aquell moment, que jo devia tenir 16 o 17 anys, a veure vostè que en sap tant, que deia, l'amor madur és el que diu et necessito perquè t'estimo. L'amor immadur és el que diu t'estimo perquè et necessito. I quan jo tenia 17 anys pensava, no acabo de veure la diferència, però si de casa gravaré la frase per quan la pugui entendre.
2: Però és que és veritat.
1: Que és, no? Que és veritat,
2: clar,
1: això.
2: Però també és veritat que ho veus amb la perspectiva dels
1: clar,
2: anys.
1: Clar, i pensaven, ui, estic llegint jo això que no sé ben bé de què estem parlant. I per què van escollir Eric Fromm i aquest
2: perquè
1: llibre?
2: Perquè ens agradava aquella època. I vam escollir això, com vam escollir poemes diferents, i inclús vam tindre un capellà amic nostre, que és el que al final ens va acompanyar a la fet de l'apostasia, que no ens en sortia més. Va acompanyar un capellà amic nostre.
1: Que anirà de pet cap a l'Avern.
2: Exacte. Sí. Aquest dia també va parlar i va llegir, que era, bueno, no sé si coneixes, segur que coneixes la família, eren de la família que tenien la propietat del Ciervo, que eren els Gomis.
1: Sí?
2: Els germans Gomis.
1: Sí, home, sí, Llorenç Gomis, etcètera.
2: El Joan Gomis i el Joaquim. I el Joaquim era capellà i havia sigut vicari de Sant Just i molt amic nostre, molts anys.
1: Esclar, és que fixis, aquesta gent eren prou respectuosa, no? Entenien que era la llibertat individual per saber estimar, no?, i acompanyar amb independència dels posicionaments,
2: I va ser tan... no sé, tan heavy tot plegat, que va fer... Ell era el director de la Pastoral Litúrgica, per tant feia la fulla diocesana per tot Catalunya. Sí. Doncs hi ha una fulla diocesana que al darrere, la contraportada, explica ell el nostre casament.
1: Sí, és que és un cas,
2: la va jugar molt, la veritat.
1: Vostè es casa pel civil. Abans ha hagut d'apostatar i acaba sortint el full dominical. A veure, senyora Immamat, ara que està tan de moda, això és un lobby mínim, Això és un lobby mínim. Avui l'empresària, emprenedora, persona conseqüent que entra per les escletxes i busca espais, ho podria dir així, Imma Amat, avui ha vingut al divan.
3: Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
1: La pell, els teus dits, un contorn. Perdre's en el cim del teu cos. Desdibuixar-se en el descens de l'esquena. Fer-se escultura de rodenc. Un llac, un respir al compàs. Un sol, un devorar-se amb tanta llum. Les cames, el sexe, una carícia. Menjar-se els llavis quan la boca és un pou i empassar-se l'alè i ser més nosaltres mentre es deformen les formes i els límits són aigua. La mà com un eure, l'orella, el calfred. Buidar-se amb les presses d'un ritme ancestral desconegut i navegar entre el foc d'un infern excitant, escalar el purgatori del teu coll i llavors, només llavors, al paradís, besar-nos la mirada. És preciós, poema.
2: Molt preciós.
1: Expliqui'ns què ens ha escollit, què estem llegint, quin poema estem llegint.
2: Nosaltres, el meu home i jo, fa molts anys que ens agrada la poesia.
1: Sí.
2: I a més n'hem fet una eina de comunicació, perquè pensem que molt poca gent llegeix poesia, potser perquè, no sé, si és com la novel·la, és fàcil, la poesia a vegades l'has de llegir moltes vegades per entendre-la, no? I llavors hem fet coses molt divertides, com per exemple per la pandèmia.
1: Sí.
2: Des del dia 2 de la pandèmia fins al 31 de juliol vam estar enviant cada dia a les 7 de matí un poema a més de 1.000 persones.
1: Que eren els clients?
2: No, no.
1: Amics?
2: Amics i coneguts.
1: Amics
2: tenim
1: i coneguts?
2: Relacions, sí. Va. No, no, separem segons què.
1: La feina?
2: La feina, sí.
1: Però, esclar, això som, era el març fins al juliol,
2: sí.
1: Per tant...
2: Són molts mesos.
1: Gairebé 4 mesos,
2: sí,
1: enviant,
2: sí, sí.
1: Com enviaven això per WhatsApp?
2: No, per un mail.
1: Per fèiem mail,
2: un mail, una
1: llista
2: amb
1: de
2: una, amb una... I llavors, l'única condició que nosaltres mateixos, el pacte que vam fer, és que sempre serien en català,
1: sí,
2: i que intentaríem fer la paritat, cosa que va ser impossible. És molt difícil.
1: És difícil. Teníem,
2: ens en sortien molts més d'homes que de dones.
1: Però m'agrada, sí, molt la idea aquesta d'hem agafat la poesia com una forma de comunicació.
2: Sí.
1: És a dir, esclar, tu amb el teu home, ara penso, amb la teva parella, llegiu aquest poema i, esclar, entres com en un espai íntim,
2: sí, sí,
1: de caliu, de... Uau, fantàstic, no?
2: Sí, sí. Durant anys hem conegut molta poesia perquè... Però això també va a èpoques, eh?
1: Mm-hmm.
2: Que perquè el dematí, abans de llevar-nos, cada dia llegíem una poesia. I així ens hem llegit molts autors.
1: Hem llegit de la Mireia Calafell,
2: sí,
1: Poètiques del teu cos, que és una noia jove, eh?
2: Sí,
1: que va
2: sí,
1: néixer,
2: molt jove.
1: És de l'any 80, va néixer la nit de Sant Joan, que va fer Humanitats a la Pompeu Fabra, i estic molt contenta que ens l'hagi portat avui aquí la senyora Imma Matka. Amb tot això, ens l'anem coneixent, eh? I ella que ens va triar diverses cançons. Beatles, Yesterday...

0: Però jo la veig a vostè, veig com tria els poemes, que no està, diríem, ancorada en el passat. Vostè viu el present.
1: Ah, no, això segur. Però també m'agrada recordar el passat. Però jo, si sento llestella, me'n recordo de quan anàvem a festes, quan teníem 15, 16 anys, festes...
0: A les boats. Eren boats,
1: no, boats, no, no, cases, a cases.
0: Cases particulars.
1: I ballàvem, per exemple, aquesta cançó era una de les típiques que ballàvem cada diumenge.
0: Ja, ja, li anaven molt al darrere, a vostè, els xicots?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, eh? ja m'ho he pensat, ja, clar. Something wrong now, I long for yesterday, yesterday. Perquè vostè és de l'any 52.
1: 52 és la meva germana.
0: Exacte. Vostè està al 50 i el pare va morir al 52.
1: Sí. Sí. Jo tenia 2 anys, la meva germana va néixer l'endemà de la mort del meu pare. De l'enterrament del meu pare.
0: La seva mare hauria quedar destrossada.
1: Destrossada.
0: Va néixer la Joana.
1: I tenia 25 anys la mare, eh? Que ara quan veig una noia de 25 anys ens amb una cria. Clar. Imagina't.
0: Sí, sí. Va ser una mort sobtada, la del pare?
1: No, va tindre una leucèmia galopant.
0: Uau.
1: Que li va durar 15 dies.
0: 15 dies?
1: 15 dies.
0: O sigui, d'estar a punt de veure el naixement de la segona criatura, a saber que estàs malalt, ara penso en ell, i veure que allò s'acaba.
1: Sí, sí.
0: I per la família també molt, molt difícil.
1: Bueno, això ens va condicionar tota la vida. Jo sempre dic, nosaltres hem nascut ja definits per una sèrie d'històries familiars, perquè, esclar, la mare immediatament en 15 dies va haver de decidir si continuava la feina del pare, cosa que li desaconsellava a tothom.
0: Tothom li desaconsellava,
1: sí, menys els més amics més propers, tots els altres li desaconsellaven, o bé se'n tornava a treballar de secretària en una empresa que d'un laboratori farmacèutic d'Esplugues de Llobregat, que ell havia treballat de soltera. Clar, en aquella època del Franco, tu, quan et casaves, per força havies de deixar de treballar. Però si quedaves vídua, podies tornar a demanar la plaça. I li van oferir de seguida. Però la mare va fer l'opció, jo crec... No perquè... A vegades va ser valenta, però no crec perquè ella es pensés que era valenta, sinó perquè ella ho va fer en homenatge al seu home. Va dir, si ell li feia tant... Perquè el meu pare era molt apassionat, segons m'han explicat, clar, jo tot ho sé per referències, no? I li explicava cada nit a la feina, i plans, i més plans, i de coses, i ella va pensar, ja fer allò que ell volia fer. I s'hi va tirar de cap a fer-ho.
0: Joan Amat, sí. Què li diria vostè al seu pare si ara tingués l'oportunitat de veure'l?
1: Ui, a mi m'agradaria molt haver-lo conegut i haver-lo dit, perquè m'han explicat que segons que m'hi assemblo molt...
0: Sí.
1: I tothom em parla bé, clar, tan jove, doncs... Però, m'hagués encantat. I durant uns anys, aquesta vida, fas unes coses que ara quan ho rumio penso, ostres... Durant quan és joveneta, jo tinc de 13 a 14 anys, em feia jo mateixa una reflexió, imagina, que em deia, potser m'han enredat d'aquest mort. Potser va marxar i un dia tornarà. Durant una època em vaig fer la idea que un dia... tornaria.
0: No, potser és una fantasia.
1: Com una defensa.
0: Sí, exacte. No? És una fantasia per pensar que la irreversibilitat que té la mort no la té la voluntat de marxar perquè pot tornar, no? És com per lluitar davant de la duresa de la irreversibilitat. Joan Amat, 1948, funda Amat i Immobiliaris. Sí. Concepció Amigó, la seva mare continua el negoci i el va mantenir tota la vida.
1: Sí, sí. Perquè nosaltres de petites ja sempre ajudàvem. Abans d'anar a jugar al carrer, abans anàvem a jugar al carrer, fèiem una hora de rebuts de lloguer, home.
0: Feien els rebuts
1: del lloguer. Els rebuts, home. I més endavant fèiem estats de comptes per les comunitats de propietaris, quan va sortir la llei del 1960, amb màquina d'escriure sense tabulador. I si la mare era dura, que si una xifra t'anava una mica cap a la dreta o cap a l'esquerra, t'arrencava el paper i te l'estripava i tornem-hi.
0: Tornem-hi. Sí, que amb màquina d'escriure no queda res gravat, eh? O sigui, aquí ja hi pots tornar, com a molt el paper carbó, però llavors l'estripava tot. Clar. Vostè que escrivia màquina amb 10 dits?
1: No. Jo no. La meva germana va anar a fer...
0: De taquimeca?
1: Sí, jo no.
0: Vostè no va anar a fer de taquimeca?
1: No. Perquè de seguida em va enviar, perquè la mare de seguida em va fer anar a fer moltes feines a fora i així.
0: I com va anar que estudiés dret, eh?
1: Perquè... Bueno, això...
0: Perquè deuria ser vostè i no sé quina altra noia més.
1: No, però és que a més jo... No. Si hagués escollit, no hagués fet dret, segurament.
0: Què hauria escollit vostè?
1: Segurament hagués fet història o literatura, que sempre m'han agradat molt. Però és que la mare, és que jo crec que des que tenia gust de raó em deia, tu has de fer dret, perquè això és el que necessitarem.
0: I, sí.
1: I clar, t'ho van dient, t'ho van dient, i arriba el dia que t'has de matricular i dius, bueno, doncs em vaig a fer dret.
0: I t'hauria de ser la classe tot de nois, i quantes noies?
1: No, en aquell moment duríem ser una quarta part.
0: Una, Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, ja n'hi havia bastantes, una quarta part. Sí, més
0: I què
1: o menys.
0: És això, que l'empresa durant un de temps només hi havia noies, dones, treballant-hi?
1: Home, és molt fàcil.
0: Perquè, a veure,
1: mira,
0: expliqui'ns-ho.
1: Si tu estàs en una empresa
0: sí.
1: i en un sector, que és l'immobiliari,
0: sí.
1: que ets invisible...
0: Sí,
1: bo, que vas a les reunions i no et veu ningú. Jo pensava, bueno...
0: És amb moltes feines, eh?
1: Sí, sí.
0: Que et fas invisible.
1: Sí. Que el sector, a més, era molt masclista.
0: Sí.
1: Ja per la naturalesa del negoci, era molt masclista. Clar, i comences a veure que si no t'espaviles, no seràs res, costarà molt tirar endavant. Okay. I comences a contractar noies perquè... A Sant Just hi havia una escola, l'escola on havíem estudiat, que la mare anava allà i deia, una que sigui ben espavilada, li deia a la directora que ens vingui a ajudar. Doncs pues venien noies. Clar, com hem començat a tindre 4 o 5 noies,
0: sí.
1: de seguida ens vam donar compte que, com que eren de la nostra edat, pues van tindre fills. El segon fill, totes volien deixar de treballar.
0: Però no sabien com compaginar.
1: I llavors això nosaltres vam dir, hosti, això no pot ser, perquè com que érem unes bones feministes, dèiem, no, si no sí. tens independència econòmica,
0: no, tens
1: no pots
0: independència.
1: Decidir.
0: Si no tens independència econòmica, treu no l'objectiu que no tens independència. No?
1: I llavors ja ens vam inventar una cosa que en dèiem la maternitat a la carta.
0: Maternitat a la carta.
1: Que vol dir que cada noia, en funció de la seva situació familiar, buscàvem l'horari i la manera de que pogués compaginar treball i les feines de maternitat,
0: sí.
1: no? I vam decidir, serem només dones perquè volem demostrar aquest sector que funcionem, que liderem, que podem tirar endavant i fer-nos notar. I ho vam fer-ho així durant tots aquests anys fins...
0: Administradores de finques, era.
1: Sí.
0: Entonces, és que fins i tot, dius administradora de finques, diem poc en femení, no? Aquests dies que, miri, segur que la coneix, la Lourdes Ciuró,
1: sí,
0: l'assessora
1: sí,
0: jurídica, i he tingut l'oportunitat de ser al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que celebren el 90è aniversari,
1: sí.
0: t'adones que la figura d'administradora de finques no la tenim encara al cap en femení,
1: no,
0: eh?
1: Però imagina't, si no tenim la d'administradora de finques... Quan vam començar a fer el següent negoci, que era la intermediació, que era el Col·legi d'Apis, que jo em vaig anar a fer,
0: sí.
1: per fer del Col·legi d'Apis aquell temps, vaig anar a fer unes oposicions a Madrid, havies de tindre carrera, i anar a fer oposicions. Vaig anar a fer les oposicions i quasi tot eren homes.
0: Sí.
1: I clar, anava a algunes reunions que tots eren homes, tots.
0: I això de fer la maternitat a la carta, què volia dir? Que una noia podia entrar a les 8, a l'altra a les 10
1: exacte.
0: Del matí?
1: Exacte, organitzàvem, sí.
0: I tot i així, o sigui, podien anar totes alhora?
1: Sí, perquè sí, funcionaven bé. De vegades sembla que es posin d'acord per quedar embarassades. Això després, quan hi és moltes, ja no ho pots dir.
0: Ja no,
1: oi? Ja es complica
0: ja.
1: més, no?
0: Uh-huh.
1: Però en els primers va ser tot molt escalonat i anava bé.
0: I vostè diu que és feminista radical, diu vostè.
1: No,
0: radical no, perquè sembla que això del feminisme radical s'ho hagi quedat
1: l'extrema esquerra,
0: no?
1: Sí. Però no, hem sigut de les militants, vull dir.
0: Feminista militant. Avui ha vingut Imma Amat, emprenedora, feminista militant, empresària... Uau, quantes coses!

0: Aquesta suite per a violoncel número 1, aquesta música...
1: Això per llegir.
0: Això per llegir.
1: És que com llegim bastant. Sí. Bueno, llegeix moltíssim més que jo, perquè jo encara faig molta activitat fora. Sí. Però allò ens posem música així i estem encantats de la vida.
0: Mira. I per respirar. I per veure que ets present i ets futur, i per obrir la mirada i la ment i el cor. Se'n recorda quan va descobrir aquesta peça de Bach, aquesta suite per a violoncel?
1: No, però segurament als anys 80, 90 finals, perquè com teníem els nens, vam començar a tindre els nens i estàvem, sí, més hores a casa,
0: esclar,
1: posàvem molta música.
0: Jo ara vostè la veig bé, però vostè ha tingut un ensurt, que em consta, eh?
1: Sí,
0: no sé,
1: sí,
0: què podem dir de tot això.
1: No res, que mira, que vaig anar a dormir un dia que fins aquell moment anava a 1000 de velocitat. Jo era de les que em llevava a les 5 del matí fins a l'última hora del vespre i sempre tenia coses per fer, sempre. I de cop i volta em vaig trobar molt malament i diuen, ingressa, i tens aquí una pancreatitis aguda i cuidado que t'engressis per no sortir.
0: Mm.
1: Clar, dius...
0: I, perdoni, perquè ho diré així, perquè ho d'estramatins ens han apedaçat bé.
1: Bé,
0: sí,
1: bé.
0: Sí, no,
1: sí,
0: sí. Sí, la veig bé ara, eh?
1: Sí, sí.
0: Llavors, vostè ha fet algun canvi ara? Encara està de baixa.
1: Encara estic de baixa, sí.
0: Perquè això fa molt poques setmanes.
1: Dos mesos.
0: Dos mesos, per Setmana Santa, aproximadament,
1: sí, sí,
0: no? I què ha canviat de la seva manera d'entendre el món?
1: Home, sí que ha canviat,
0: sí,
1: una cosa. I és que he tingut molt temps per fer reflexió. De dir,
0: sí,
1: de per exemple, preguntar-me a mi mateixa, val la pena? Vers d'allà a les 5 del matí, puc canviar alguna cosa per fer les coses
0: estava
1: més?
0: Estava a les 5, vostè.
1: Sí, sí.
0: És una hora que existeix el rellotge.
1: Sí.
0: Què feia fins ara, a les 5?
1: Mira, primer, contestava mails, que en tinc molts, perquè parlo moltíssima gent i en tinc molts. I a més havia de fer la feina aquella perquè no es pensessin que estic una mica tronada de canviar l'hora.
0: Sí.
1: I a vegades me'n deixava algú i deia, però que no pots dormir tu.
0: Retardar el moment del
1: lliurament. De l'entrega.
0: Sí. Primer mails a les 5 i després...
1: I després llegia un rato, a vegades el meu home es llevava i fèiem gimnàs, sempre hem fet moltes coses.
0: I ara, després d'estar malalta,
1: he decidit baixar una mica el ritme. Baixar, sí. I no dir... He tingut sempre una mica un problema, que és que no sé dir que no.
0: Mm.
1: Em proposen moltes coses i mai sé dir que no. I pensant, bueno, potser ja és hora de seleccionar, perquè a més també m'he donat compte, home, que com que me'n trobava tan bé, que jo crec que no era conscient ni de l'edat que tinc.
0: Clar.
1: I ara penso, bueno, si d'aquí 4 dies faràs 80 anys, home, doncs... Pues...
0: I ara, diríem, després de tot això de l'hospital, 76 anys, ara què diria que és important a la vida?
1: Home, important,
0: sí.
1: Mira, primer, important, i a més depèn molt de la sort, també crec que hi ha una part de la sort, i l'altra que has d'anar fent, trobar una bona parella. I això, ho he vist amb els anys, és important.
0: És trobar-la o buscar-la bé, saber,
1: bueno,
0: no?
1: Jo no ho sé si la vaig buscar bé, però...
0: Per fer equip.
1: I intentar compartir aquest espai amb la família, però amb els amics, amb gent que necessiten. Bueno, nosaltres hem tingut... No sé, hem tingut, per exemple, visquent a casa nostra una noia del poble del meu home amb anorexia, va viure 7 anys amb nosaltres, per posar-se bé.
0: Perquè havia tingut un accident, m'ha dit.
1: No, una anorexia.
0: Estava malalta.
1: Era joveneta, tenia 15 anys,
0: sí.
1: va fer tota la carrera a casa nostra, etc. Bueno, doncs per nosaltres, per un costat va ser un gran patiment i molts problemes, però per l'altre, per nosaltres va ser una gran satisfacció poder ajudar uns pares que estaven en un moment i amb una noia que continuem tenint.
0: Estaven desbordats,
1: eh?
0: Sí.
1: I a la vida això ho hem fet moltes vegades, amb altres coses, perquè ens agrada estar junts, però també ens agrada estar amb amics i amb els altres.
0: Avui la senyora Imma Amat, advocada, emprenedora, jo li dic, vostè és la immobiliària, no l'empresa, la immobiliària és vostè, ha vingut al divan.
2: Subscriu-te al divan amb Sílvia Còppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.

0: Què li agrada del bolero de Maurice Ravel?
1: Aquest crescendo que té, sí. Que et dona una vitalitat, sí. Una energia. Sempre sí. M'ha donat una energia extraordinària.
0: Mira.

0: Vostè està molt ficada amb les entitats des de FEMCAT, des del patronat del RAC, no? Sí. Està al Cercle d'Economia, també, no?
1: No, el Cercle d'Economia és un membre, però no he estat al patronat.
0: El membre.
1: Però al RAC sí que estic a la delegada i al patronat. Després aquí, a l'EADA, sí. a la patronat d'EADA i a l'executiva d'EADA. Estic al grup 7, un grup de dones.
0: Sí, que va començar la tela sobirana. Sí.
1: Que se li ha de reconèixer, que en unes èpoques molt complicades.
0: Tot el reconeixement, sí. Quan això era una cosa estranyíssima. Que diu que què? Que dones? Que diu que què? Que empresàries? Diu sí.
1: Sí.
0: Que deia ella,
1: Sí, sí. Després estic una mútua, he Garsat.
0: Uh-huh.
1: Ara sóc la presidenta d'una associació empresarial de Sant Just,
0: sí.
1: Que això m'ho va demanar l'alcalde de Sant Just, que posés en marxa una associació, i bueno, m'ha costat, però ja anem funcionant força bé.
0: Uh-huh.
1: I després també estic amb una cosa romàntica, que és al patronat de la Casa Macià a Prats de Molló,
0: sí.
1: Que és on Macià va començar els fets de Prats de Molló.
0: Uh-huh.
1: Estic allà de presidenta. Bueno, estic a forces llocs,
0: Si jo li dic Daniel Cardona i Civit, perquè és important també per vostè aquest nom conegut amb els pseudònims també de Vibrant i l'irlandès.
1: Sí.
0: Per què?
1: Perquè és la seva família i la meva, són amics des de sempre, perquè som veïns a Sant Just. La seva masia és molt a la vora de casa meva i jo de petita jugava amb el seu i som molt amiga dels seus nets. I perquè per la meva família, el Daniel Cardona, va ser sempre el representant, diguem, de l'independentisme d'aquell moment, no?
0: Fixem-nos, que va morir el 43,
1: sí.
0: I ja era independentista.
1: Abans de la guerra.
0: Que va formar, estava mirant aquí les dades, que estava ell mateix influït per l'aixecament de Pasqua irlandesa, no?
1: Sí, sí.
0: Però ell es va decantar per la via insurreccional, per dir-ho així.
1: Exacte.
0: I vostè és independentista.
1: Sí.
0: Sí, diu que sí, així. Però tal com ho veu ara, senyora Amat, què veu?
1: Que estem en moments baixos,
0: sí?
1: Però, vaja, la meva esperança és que en poc temps es torni a revifar la
0: sí?
1: Perquè crec que tenim els motius per poder-ho ser independentista i la raó.
0: Digui'm en alguns d'aquests motius que vostè veu.
1: Home, fixeu-vos, no poder decidir en la teva nació, no poder decidir les coses perquè vagi bé. Una nació històrica com la nostra, em sembla que és un dèficit que hem de resoldre.
0: Uh-huh.
1: I crec que si no ens hi posem més forts, cada vegada tindrem més problemes amb la llengua. A mi, per exemple, la llengua és una cosa que em fa patir molt.
0: Uh-huh.
1: Molt, perquè tinc com una espècie de mania, que és quan vaig pel carrer escoltant que parla la gent, que vaig creuant-me, no?
0: Uh-huh.
1: I entre el castellà i l'anglès en aquest moment. L'altre dia, mira, vaig anar a l'Aliança del Poble Nou.
0: Sí, a les Rambles.
1: A les Rambles, clar, tothom parlava en anglès. Si anaves passejant amunt i avall...
0: Al Poble Nou, justament, hi ha...
1: És que n'hi ha moltíssims,
0: moltes,
1: no?
0: Moltes botigues,
1: sí, sí,
0: hi ha, que
1: sí,
0: només
1: sí.
0: Tenen els retos en anglès, sí, i quan sí. Demanes un croissant, que de fet és una paraula francesa, no saben ben bé si no és una cookie, allò no va
1: sí, sí.
0: En lloc. Vostè s'ha mirat l'informe Fènix.
1: Sí.
0: I què veu de la situació econòmica?
1: Que hem de posar-hi remei ràpidament, Perquè a mi em sembla que l'informe Fènix té una gran cosa, i és que moltes de les mesures que propugna,
0: uh-huh.
1: les podem fer aquí.
0: Quines, com ara?
1: Moltes les poden fer els ajuntaments, per exemple, en temes de turisme. Els ajuntaments tenen capacitat per decidir on posen els seus límits i quina ciutat turística volen.
0: I amb habitatge,
1: no,
0: vostè
1: què és? No, amb habitatge...
0: Vostè què és l'experta? Digui'm 3-4 mesures que anirien bé, que és el gran problema, no? D'una banda tens aquí els promotors que et diuen, bueno, jo mentre hagi de dedicar el 30% a fer habitatge social, que construeixi... no? Això és un dels problemes. Però què més...
1: Però és que diuen perquè no surten els números. No és que ho diguin perquè no...
0: Perquè són insolidaris.
1: No, res, aquí, perquè no surten els números. I perquè ho han fet molt malament. Els últims anys, totes les mesures que s'han fet són el contrari de la que hauríem de fer.
0: Digue'm quines s'haurien de fer perquè hi hagués habitatge assequible per a la major part de gent, atès als salaris que es cobren.
1: L'habitatge assequible... Primer hi ha l'habitatge social. Aquest l'ha de fer l'administració pública. que porta molts anys sense fer-ne. Vull dir, si tu mires els pisos que ha fet la senyora de Colau quan ha sigut alcaldessa, res amb tot el que van prometre, res. Aquest és el públic, l'ha de fer ells.
0: L'habitatge social l'ha de fer l'administració pública.
1: Després hi ha l'assequible, aquest. Es pot fer amb col·laboració pública o privada. I els promotors hi estan disposats a fer-ho. Però, esclar, entre les traves administratives... Quan expliquen que faran tants habitatges, sí, jo penso, bueno, jo que els vegi, perquè, esclar, tot és molt lent. L'urbanisme és lentíssim, però després tota la part de quan ja urbanísticament està resolt tot el tema de llicències, tot això triga enormement. És que hem fet una trenyina legislativa, però amb tot, no solament això, amb tot, que és molt difícil de fer les coses. Hem de fer-ho fàcil. El primer és fer fàcil les coses, no difícil.
0: Seguretat jurídica, n'hi ha?
1: No.
0: No se sap si s'aprovarà una llei d'aquí a mig any que canviarà les
1: coses. I quan dura una llei, hi ha lleis que han durat no sé quants mesos.
0: Què recomana?
1: I llavors tens gent que està en aquell règim i uns altres que no. Bueno, és un desori ara.
0: Grans tenidors, petits tenidors, com ho veu?
1: Home, jo que posin la límit, que posin la línia per ser un gran tenidor a Catalunya amb 10 habitatges, això és una tonteria, i amb 5, amb segons què. És una tonteria, perquè Catalunya ha sigut un país que l'estalvi sempre ha anat cap aquí. I molts d'ara estan visquent dels habitatges dels avis.
0: Però dius, sí, l'estalvi anava a la pedra, pedra, però hi ha els fons voltors.
1: Això és una altra història. Aquests fons han vingut fa pocs anys i estàvem en un país que estava fet un desastre des del punt de vista, per culpa de la crisi, no? Que, clar, aquests van vindre aquí com a grans salvadors.
0: A vostè recomanaria a una persona propietària que vengui o que llogui?
1: El cor em diu que llogui, perquè nosaltres creiem en l'habitatge de lloguer, que és supernecessari, perquè no pots obligar tothom a comprar tampoc, perquè comprar també és lligar-se amb un... La gent molt jove és lligar-se per les feines, per tot, amb un pis que tens allà, amb una hipoteca. És que el que era normal era que la gent jove anés de lloguer i quan les coses anessin una mica millor... compressin.
0: El cor li diu que llogui, i el cap què li diu?
1: Que millor que venguin, perquè, clar, amb l'encertesa que hi ha, què fas llogant, si no saps què et passarà?
0: Avui escoltem a la senyora Imma Amat.
2: Tu connais le tennis épinard?
3: No, què sais?
2: Tu vas voir. C'est un sport d'adresse.
0: Ens ha triat, li hem dit pel·lícules, ens ha dit que va més al teatre que al cinema, però de Louis Malle, aquest Soufflé au Cœur, aquesta pel·lícula de l'any 71, per què ens l'ha escollida?
1: Em va impactar, perquè és una pel·lícula que hi ha un moment en què sembla que hi ha un moment que una mare i un fill s'arriben a estimar i s'arriben a tindre relacions. I a mi, que veníem d'un món que això del sexe ens ho havien amagat i que no teníem poca idea, el vam anar descobrint a mesura això a la universitat, etc. Que per mi va ser de gran impacte. No?
0: Avui diu, com s'ha dit, de Louis Malle, Le Soufflé au Cœur, i també ens ha triat aquesta altra.
4: Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour.
0: Pel·lícula entre italiana i algeriana, la batalla d'Alger de Gilo Pontecorvo del 66, que representa que els fets passen justament entre del 54 al 57 i tenen com a marc la batalla d'Alger que enfrontà durant la guerra d'Algèria l'exèrcit francès als independentistes del Front Nacional d'Alliberament d'Algèria. Per què ens l'ha escollida?
1: Perquè em va impactar també molt aquesta pel·lícula. Va ser un dia d'aquests que, no sé, en aquella època anàvem a veure pel·lícules a França.
0: Sí, anàvem a veure pel·lícules a França.
1: I en veia 5 en un dia o 6. I era tot el dia, era tot el dia.
0: Era com una font, com veure aigua, no?
1: I un d'aquests dies vam veure aquesta i la vam trobar molt ben descrit com neix el sentiment independentista, com es va forjant i com l'enfrontament amb els francesos, veus que és impossible que s'entenguin. Comencen amb voluntat d'entendre's i no, és impossible, no regeix.
0: I també ens ha triat, si abans vèiem aquell poema de Mireia Calafell, ara anem a un llibre que si encara no l'hem llegit, l'hem de llegir de seguida i si no, l'hem de tornar a llegir. Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fregó eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i vigues, l'ensolciada d'escales, trespols amb vans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles va retornir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores, va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarsar a poc en l'aire lluminós del matí de primavera. Anys després, quan la malesa encetada aquell dia del 1970 era memòria llunyana, temps amortallat amb trenyines de boira, una crònica anònima va aplegar un feix de testimonis colpidors sobre l'esdeveniment. Ens impactem, eh? Què ens ha triat?
1: El Camí de Sirga.
0: De Jesús Moncada.
1: Sí. Una pena que és mort tan jove, Jesús Moncada, perquè era un excel·lent escriptor. I sabia crear, no? Quan vas llegint això, crea com un clímax,
0: l'ambient,
1: amb una riquesa de llenguatge extraordinari. Mm-hmm. Extraordinari.
0: Ens podria triar molts altres llibres, perquè vostè és d'aquelles que quan a mitja nit no pot dormir, engega una mica el llum, llegeix una mica... No.
1: Jo llegeixo quan necessito estar ben sentada i una bona estona, perquè si no, si estic poca estona, després haig de tornar a rellegir. Perquè...
0: Digue'm com són els seus fills.
1: Ai, què li he de dir? Molt macos. Molt. Molt diferents.
0: Sí.
1: El Guifré és una persona superresponsable, molt sèrio, molt.
0: Sí.
1: Que parla poc, però fa molt. I que amb un estil molt diferent del meu, molt, ha sabut guanyar-se també a clients, a totes les institucions, a tothom. Uh-huh. Perquè és un home també molt conseqüent, molt seriós, molt, tot allò que fa s'ho medita, ho fa bé.
0: Això en Guifré, eh? I té un altre fill.
1: Sí, la Martina.
0: La Martina.
1: Que és molt més diferent. La Martina és
0: una noia...
1: M'agrada
0: molt aquesta frase.
1: Sí,
0: és molt més diferent.
1: Perquè és molt... Ho és molt, eh?
0: Sí?
1: Sí, perquè... Tot i que la vida de la nostra filla, la Martina, és molt complicada, molt. Però és una noia amb molta vida, amb una força i una energia extraordinària, capaç d'enfrontar situacions. Bé, jo l'admiro moltíssim, perquè la Martina té un nano que ara té 16 anys, que té una malaltia d'aquestes rares, amb una discapacitat de la més gran que hi ha, el 75% és el tope. Nano que no parla, que no res, no sé fer un pipí, que no res. I que a més el marit també, quan va veure això al principi, ja també va fer una altra vida i va sigut capaç de tirar endavant en una situació dura de veritat. Dura de veritat, eh? Jo no ho he sabut fer, perquè a mi m'ha costat molt no acceptar el meu net, sinó aprendre a conviure sense estressar-me d'una manera extraordinària. I ella ho porta... I ara la vida dona tantes voltes que et trobes amb unes sorpreses.
0: Sí.
1: Perquè jo sempre pensava amb el meu home que no trobaria mai cap més parella, perquè, esclar, és necessita una motxilla molt gran. Doncs va trobar una parella i ara té un nen que té 14 mesos, que és una monada i divertidíssim. I, bueno, sap fer les coses de manera que no deixa mai el gran endarrere i que el petit ja comenci a estimar el gran. Bueno, de veritat, jo em trec el barret de lo bé que ho sap fer.
0: Sap què és la primera vegada que sento una mare que diu admiro la meva filla?
1: Ah, molt, molt.
0: Admiro la meva filla.
1: És que jo no que sigo capaç, eh?
0: Clar que n'hauria estat.
1: No ho sé, perquè això m'estressa... És una situació tan diferent a la que un espera que no sé si... Bueno, no
0: digui'm què és el millor que ha fet vostè.
1: Ui. Això és difícil, eh?
0: Oh, és que estem al final.
1: Jo no sé si
0: fet
1: el millor.
0: Que les fàcils anem acabades,
1: eh? No sé, quina és la millor, no ho sé, però... Jo crec que tornaria a repetir tot el que he fet, eh?
0: Tornaria, eh?
1: Sí, sí.
0: I ara, quan es mira la vida endavant, diu, ara podria fer això, què?
1: Bueno, podria dedicar més... Mira, coses que dedico ara temps també amb el meu home, amics que tenen problemes de salut i molts amb problemes mentals, demències i això... Doncs a nosaltres ens hem posat com un repte i cada diumenge anem a veure un o un altre, no? anem a berenar.
0: Anem a berenar.
1: Anem a berenar, ens portem unes pastetes i anem allà a berenar. A
0: acompanyar, eh?
1: A acompanyar, perquè aquesta fase que la veus, perquè hem tingut també, potser perquè nosaltres hem estat molt intel·lectualment preocupats, hem tingut amics més grans, molts més grans. Clar, si tenen 10 anys més que nosaltres, doncs ara són realment grans i estan en unes situacions que pensem que continuen sent els nostres mateixos amics, malgrat que molts el diàleg és
0: molt difícil,
1: no? Però pensem que són part de la nostra vida i mentre hi siguin, pues, allà serem.
0: Acompanyant. En una frase, Imma Mata, amigo, en una línia per a algú que vulgui saber d'aquí 100 anys qui ha estat vostè, quina línia hauria d'escriure's?
1: Ai, una dona que ha treballat moltíssim a la vida, però que ho ha fet perquè m'ha agradat.
0: Sí.
1: No m'ha costat mai. Potser hi treballem massa, però m'ha agradat molt.
0: Ho diu contenta.
1: Sí, ho diu contenta, de veritat. I a més, he estat... I que m'ha agradat estar amb els meus i ajudar el país amb el que pugui, amb la mesura de les nostres necessitats.
0: Gràcies per fer-ho, Imma. Gràcies per fer-ho. Gràcies per treballar per totes les persones, pel país, per les de prop, per les de mitja distància, per les que són més lluny. Gràcies també per el seu exemple. Gràcies, d'acord. El divan, amb Xavi Vilà, Xavi Llauradó, Albert Castellví, Sílvia Còpolo i avui amb Imma Amat, que també ens ha triat...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 2.000 hectàrees a la zona de Trevillac, entre Prada i Perpinyà. Ha deixat també ferits un bomber i un veí que estan a aquesta hora en estat molt greu. Hi ha també 10.000 persones d'una dotzena de municipis i els veïns del massís dels Aspres que han hagut de ser evacuades. El foc va començar aquest dissabte al vespre i aquestes últimes hores s'ha anat intensificant per culpa del vent, per culpa de la tramuntana. Anem fins a Perpinyà amb la nostra companya. Montse Poblet.
2: Els bombers treballaran tota la nit per mirar de frenar les flames. El foc que crema sense control afecta la zona de Trevillac, entre Prada i Perpinyà. Va començar dissabte i la tramuntana, la calor i la falta d'humitat n'han incrementat la virulència. Hi ha 10.000 persones evacuades d'una dotzena de municipis del massís dels Aspres, els que de moment acullen a Prada de Conflent. Són declaracions a 3CAT Info de Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Occidentals.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha

0: Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, alhora que organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Ja són 35 els ciutadans espanyols morts i encara hi ha 140 espanyols desapareguts. El balanç total s'acosta als 3.000 morts i prop de 17.000 ferits.
1: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, a l'Empordà o a l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a demà dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Barònia de Rialb. A més, el nombre de municipis amb perill extrem d'incendi forestal s'eleva a 45 comarques. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Al País Valencià, un incendi crema des de quarts de dues del migdia a prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Sobre el terreny, uns 200 efectius, mitjans aeris i dotacions de l'exèrcit. Benjamín Escriche és l'alcalde de Soneja.
3: El incendio preocupa bastante porque está cogiendo fuerza y bueno, pues esperemos que no haya ninguna situación más peligrosa, pero pues es preocupante, sinceramente.
1: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de festa major de la cocapital vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9, Josep Almirall.
4: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Busoms n'és el cap de colla.
5: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
4: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de festa major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7.
1: Els esports, és Andreu, bona nit.
6: Bona nit. El Mundial de Futbol tenim en joc des de les 10 al partit de vuitens entre Brasil i Noruega. Amb el davanter del Barça, Rafinha disponible, però és a la banqueta. De moment empat a 0 al minut 5. A les 2 de la matinada es juga el Mèxic a Anglaterra. En ciclisme, el mexicà Isaac del Toro ha estat el vencedor de la segona etapa del Tour en final a Montjuïc, a Barcelona. El mexicà ha arribat al costat del seu cap de fila, Tadej Pogacar. La tercera posició ha estat per Remco Evenepoel i la quarta per Jonas Vingegaard, que és el líder de la prova ara mateix. Demà, tercera i última etapa a casa nostra, entre Granollers i els Angles, a la Catalunya Nord. Últim tram, per cert, ja en terra de Catalunya Nord, sense espectadors, pels incendis que afecten la zona. En bàsquet, aquesta tarda s'ha disputat un partit del premundial de Qatar del 2027. Ha perdut Espanya 89-91 davant de Geòrgia. I el torneig de tenis de Wimbledon s'estan disputant els primers partits dels vuitens. Djokovic s'ha imposat en 5 sets a 4 sets a Safiulín i a la categoria femenina Osaka en 2 sets a Sabalenka.
7: Fins aquí les notícies.
8: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Què tenen en comú una petita oficina de Barcelona, els grans drets esportius, la Champions, el cinema, les plataformes i alguns dels esdeveniments audiovisuals més vistos del planeta? Doncs la resposta és Mediapro, una empresa nascuda el 1994 de la mà de Jaume Roures, Tacho Benet i Gerard Romi, que va començar gairebé com una aventura emprenedora i que va acabar convertint-se en un gegant global de la indústria audiovisual. Però la història de Mediapro també és la història d'un gran canvi d'etapa. Primer va marxar Gerard Romi, després Jaume Roures, el 2023, i aquest 2026 també ha deixat la presidència i la direcció general Tacho Benet després d'un acord amb Southwind, l'accionista majoritari. Per primera vegada cap dels tres fundadors queda al capdavant del grup. Avui, al Revolució 4.0, de seguida, entrevista amb Tacho Benet. Explicarem com una companyia creada a Catalunya va arribar a competir a la primera divisió mundial de l'audiovisual i què queda d'aquell esperit fundador. Cap a on anirà Mediapro? Avui, entrevista de seguida amb Tacho Benet, que ha estat notícia aquesta setmana. I avui també al Revolució parlarem amb l'expert tecnològic Enzo Longobuco amb dues grans novetats que lliguen la intel·ligència artificial amb el món sanitari i el nostre cervell. També parlarem d'una gala que se celebra d'aquí uns dies al Liceu, l'entrega dels Premis Princesa de Girona 2026, i acabarem el programa amb la visita de Jordi Pi i Ricard Castellet als nostres revolucionats parlant de tecnologia i humanitats. Com serà el futur? Com serà el món de demà? Com serà el món el 2040? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: El currículum professional del Tacho Benet és llarguíssim, inclou fites com haver format part de l'equip que va posar en marxa Televisió de Catalunya, però en realitat podríem definir Tacho Benet amb una frase, el periodista que es va convertir en empresari. Fa 3 dècades ser un dels fundadors d'una empresa que es va arribar a convertir en un gegant mundial, el grup Audiovisual Media Pro. Tacho Benet impulsa projectes culturals, també col·lecciona art, dirigeix FemCat, que és una fundació que aglutina grans empreses catalanes, i Tacho Benet trepitja fort, parla clar quan creu que cal fer-ho, i m'atreviria a afirmar una cosa, encara té moltes idees i moltes ganes de convertir-les en realitat. Tacho Benet, què tal? Benvingut a la Revolució, com estàs?
1: Doncs molt content, molt agraït que m'hagueu convidat.
0: Molt bé, moltes ganes encara de fer moltes coses, Tacho?
1: Sí, home, i tant, sí, ja ho deia, jo tinc 69 anys, he estat 30 anys a Mediapro, per tant vol dir que em vaig estar 40, que no vaig estar a Mediapro, i per tant doncs ara comença una nova vida diferent a la que he viscut fins ara, però serà igual d'apassionant.
0: Què tens ganes de fer? De seguida parlarem de Mediapro, però què tens ganes de fer?
1: Doncs mira,
0: els teus somnis,
1: que
0: per complir, que l'has complit molt.
1: El primer que tinc ganes de fer és estar amb les meves netes, que tinc dues netes que tenen un anyet i poc i menys d'un any, i per tant ara per fi podré tindre més temps per passar-les amb elles, i temps que moltes vegades no vaig tenir per passar amb els meus fills, no? I després, doncs, jo tinc algunes, no sé, algunes coses que a mi sempre m'han agradat i que les portava a terme mentre estava a Mediapro, però que no podia dedicar-li el temps que requerien i que ara els hi podré dedicar, com és doncs, la llibreria Ona, com és una explotació hortifrutícola que tinc a Lleida, a Aitona. Doncs això ara em dedicarà el més temps, mentre no descarto que vagin sortint coses pel camí.
0: A Revolució parlem molt d'emprenedors, com saps, fa 30 anys, juntament amb el Jaume Rures, amb el Gerard Rombi, vau demostrar ser molt emprenedors i vau començar de zero aquest Mediapro, no?, que es va convertir en un gegant de la comunicació, dels continguts audiovisuals i de la gestió dels drets televisius d'esports com el futbol. Ara, Tacho, quan mires enrere, amb què et quedes d'aquesta aventura? Perquè suposo que em diries que hi ha una part positiva i una altra no tan positiva, no?
1: No, jo només li trobo coses positives.
0: Sí?
1: Sí, no li trobo coses negatives. Els anys que jo vaig estar a Mediapro, doncs vam viure situacions de tots els colors, però sempre van ser positives, perquè, bé, d'una manera o altra, eren reptes que havies d'afrontar i que havies d'aplicar, doncs, la intel·ligència, la imaginació per sortir-te'n. I ho fèiem sempre, perquè es parla molt de... I està bé, que es parli així, perquè, en veritat, el Jaume, el Gerard i jo, doncs, som les cares visibles d'un projecte on tothom ens coneix, però a Mediapro l'equip, les 7.000 persones que treballàvem allà, era molt important, i sense aquesta gent no haguéssim pogut fer res. Nosaltres vam tenir el mèrit d'haver escollit els millors en cada lloc perquè treballessin amb nosaltres. I al final, si algú em pregunta quin és el mèrit de Mediapro, jo diria que és aquest, no? L'haver sabut escollir una certa ambició i saber escollir els millors per fer cada feina. Jo crec que els millors de que hi havia en el món audiovisual a Espanya estaven treballant a Mediapro.
0: Imaginem que ara fas un curs de formació, Tacho, per emprenedors titulat Com construir un gegant de 7.000 treballadors de zero, no? Què els explicaries en aquest curs? Perquè dius l'equip és molt important.
1: Sí.
0: Però a vegades també amb l'equip i amb els socis que us heu entès molts anys amb el Jaume Roures, també a vegades després les coses deixen de funcionar amb els anys, no? Com deixen de funcionar les parelles o altres
1: però
0: equips,
1: no, pots,
0: no?
1: Però jo crec que no et pots ficar amb això d'aquí. Jo crec que el que passarà... Tu no pots prendre una decisió avui pensant en el que podria passar, en el que potencialment passarà o el que potser passarà dintre de 30 anys o dintre de 20 anys. Tu has de fer les coses que en aquell moment creus que has de fer amb tota l'ambició del món, amb totes les ganes del món. I quan tens socis, bé, jo crec que el Jaume, el Gerard i jo, una de les... diguéssim, dels avantatges que va tenir Mediapro és que teníem un nivell de confiança altíssim, tant personal com professionalment, i per tant érem tres persones, érem gairebé com la Santíssima Trinitat, érem tres persones en una, no? O sigui, i gestionàvem la companyia gairebé com una única persona. La primera etapa els tres, després quan va marxar el Gerard, que el vam trobar molt a faltar, doncs el Jaume i jo teníem una confiança absoluta, i jo mai tindré la confiança que tenia amb el Jaume, tant personal com, com professional, mai la tornaré a tenir ni l'ha tingut amb ningú. I això anava molt en benefici de la, de la, del, del negoci de Mediapro. Uh-huh. Perquè érem, érem una, en aquells moments érem, els tres érem una força, amb unes ganes de, d'enfrontar-nos al món, de, no hi havia... No, no veiem muntanyes per escalar, sinó que tot ho trobàvem que podíem arrasar tranquil·lament.
0: La història de Mediapro està lligada al futbol, perquè ha produït competicions futbolístiques. Conserves bona amistat amb el Jaume, tot i el que ha passat empresarialment?
1: No, senzillament no ens tractem. Però bueno, no en parlo d'aquest tema perquè és un tema personal. Jo amb el Jaume, sobretot el que era el meu millor amic, i no m'agrada parlar de temes personals.
0: Molt bé. Hi ha moltes empreses que funcionen, els socis han treballat uns anys, després deixen de treballar, això passa a milers d'empreses i segurament ara ens escolten oients que són empresaris que han deixat de treballar amb els seus socis. La pregunta que et faig també, és a dir, ara com veus Mediapro des de fora... No? Mm-hmm. està canviant, com saps, la comunicació des de que vau fundar. Ara hi ha milions d'emissors, l'audiovisual està patint perquè hi ha una crisi i ja saps que produir cada vegada més econòmic i per tant hi ha molta competència. Estàs d'acord que vas viure uns anys molt bons, no?, de l'audiovisual, i potser ara no sé si Mediapro com ho veus, és a dir, aguantarà tota la trajectòria que ha tingut fins ara, com la veus?
1: Jo crec que Mediapro, que va néixer amb els canvis aquests que tu dius, sobretot amb el primer, amb el procés d'externalització de les televisions, perquè quan nosaltres vam néixer pràcticament hi havia 5 canals de televisió a Espanya, i després a poc van anar sortint. Però Mediapro creix a mesura que va creixent el sector audiovisual, i el sector audiovisual no farà més que créixer. L'avantatge de Mediapro és que en cada moment es va saber adaptar a com era aquest sector. I si primer era només calia comprar, vendre una cosa, una fer les produccions es feien amb una mòbil d'aquella manera, doncs, al llarg dels anys, doncs, tot es va sofisticar molt més, però Mediapro es va saber adaptar amb aquestes circumstàncies. I crec que Mediapro continua estant en una posició extraordinària per mantenir el seu lideratge i adaptant-se a les noves circumstàncies, adaptant-se a allò que els demanen els clients. I té un avantatge, i és que hi ha més clients que mai. Hi ha més gent que mai que es dedica al món de la comunicació. Per tant, si tu el que fas és dir sí, però els clients tradicionals han perdut força, però és que tu no ets una empresa que treballa pels clients tradicional, tu ets una empresa que treballa per tot l'espectre audiovisual. I si tu saps donar servei a tot l'espectre audiovisual i et saps acomodar el que cada un d'aquests potencials clients tenen, tu has de continuar creixent i continuar liderant el sector audiovisual.
0: Molt bé. Segueixes content d'haver venut tota aquesta part al grup xinès Southwind? Creus que va ser una bona operació?
1: Nosaltres vam enfocar una mica el nostre creixement, una mica a diferència del que fan moltes empreses catalanes que procuren que... No els agrada créixer tant per continuar mantenint tota la propietat. Nosaltres tenim una altra visió. Nosaltres creiem que no havíem de ser la botiga de la cantonada, sinó que havíem de ser el Corte Inglés. Que era una cosa que dèiem així a vegades entre nosaltres, no? I per tant, buscàvem capital allà on fos per poder créixer. I vam poder créixer d'aquesta manera. Bueno, vam invertir milions i milions, pues amb la Sexta. Ho hem invertit molts. Al llarg de l'any nosaltres hem invertit quantitats de... A vegades veig notes de premsa que diuen tal, l'empresa invertirà 20 milions, 100 milions, nosaltres invertíem a l'any 100, 150 milions d'euros, tranquil·lament, amb inversions. I un any que no invertíem molt, el CAPEX era de 60 milions d'euros, o sigui, això era poca cosa. Per tant, nosaltres era molt intensiu en capital, havíem de renovar flotes, havíem d'estar a l'última sempre, perquè els nostres clients... Nosaltres tocàvem tots els segments de la producció audiovisual, però tocàvem molt intensament, se'ns coneixia per la qualitat de les nostres produccions. Per tant, havíem d'invertir molt en el top de la gamma del món audiovisual. I per tant, nosaltres doncs, vam buscar capital allà on fos i el vam tenir. Ens va coincidir una cosa que va ser una mica mala sort, que va ser una inversió a França que no va sortir com pensàvem que havia de sortir, sí. Que es va barrejar, a més, amb el Covid de l'any 2020, on vam haver d'aturar tots els programes, una cosa així, i això ens va portar a una situació una mica complicada i vam haver de treballar per buscar capital per salvar la companyia. El vam trobar, però vam haver de de fer algunes concessions, eh? I bueno, llavors la gent que té la majoria de la companyia decideix pues, que vol canviar els gestors, bé, equivocada o no equivocadament,
0: per tant,
1: ho fa.
0: Ara amb el temps et preguntaria, va ser una bona decisió? Em diria Tacho Benet, sí o no?
1: Si no arribem a fer aquesta operació a l'any 2020, a lo millor Media Pro no existiria.
0: El 2020, època de Covid, que també me'n recordo que ho vas passar malament, et vaig entrevistar quan estaves malalt, en parlarem, però també vens al Revolució Parlar, que ets el president de FEMCAT, que agrupes a més de 500 empreses que representen el 10% del PIB català, i explica'm aquest projecte, perquè avui et vull que em diguis si és veritat. Escolta, els mitjans de comunicació no parlem prou dels empresaris, sembla que els empresaris en aquest país són molt importants, els emprenedors, creus que se'n parla poc?
1: Jo crec que no se'ls dona la importància que tenen. És a dir, i que a més hi ha com una certa vergonyeta de parlar-ne. Com si un periodista o un mitjà que em parles d'una empresa que té èxit, d'una empresa que fa una cosa, doncs sigui, no sé, com si hi hagués alguna cosa tòrbola al darrere, no? Perquè l'empresari, diguem, això té una imatge davant d'aquesta societat, que és una cosa que hauríem de canviar, m'imagino una miqueta d'àrbola, no? Aquesta és la veritat. El Simpson, el personatge dolent, és un empresari. El Club Super 3, el personatge dolent, és un empresari.
0: Però és que els empresaris donen molta feina a molta
1: Víctor,
0: gent.
1: El Víctor de Aldama, aquest senyor que és un comissionista, quan parlen d'ell a les cadenes de televisió i les ràdios, diuen l'empresari o l'empresari Víctor de Aldama. Llavors tot això dona una imatge de que els empresaris són gent que, escolta, per diners són capaços de fer el que sigui. I no veuen la faceta de que és justament al revés. L'empresari el que està disposat a fer el que sigui és per donar feina, per créixer, per crear més riquesa, perquè el país sigui més ric i més pròsper, no? I aquesta visió que jo ja més o menys coneixia, però que estan a FEMCAT encara he conegut elevat a la 50a posició, on hi ha uns empresaris que treballen, que treballen moltes hores, que s'esforcen, que quan tenen problemes el seu primer d'això és pagar la nòmina a fi de mes i fan mans i mànigues, i que tenen talent per crear coses noves i per diversificar-se i per renovar-se si cal i per donar riques en aquest país, doncs tot això no acaba crec que no acaba reflectit en els mitjans de comunicació. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel and death and men who are fighting to be won. I amb el Tacho Benet aquesta nit a Catalunya Ràdio sona una cançó de Bob Dylan, que sabem que t'agrada molt, Tacho Benet. La cançó parla de ser un refugi en la tempesta. No sé si és aquest refugi que... N'has hagut de trobar també refugis, tu. Tens una llarga trajectòria que ha anat bé exitosa, però també has hagut de refugiar-te, no? Sí, no sé si aquesta cançó que m'agrada moltíssim i que a vegades dic que quan me mori vull que me la posin, però potser ja no hauria de dir tant, perquè potser no sé si és la que... Però és una cançó molt... És una cançó molt... amb molta intensitat de Bob Dylan, i m'agrada, pues, perquè si féssim a la meva anàlisi psicoanalític de mi, quan diu, a lo millor sí que en algun moment he necessitat refugi a la tempesta, no? Refugi, que algun no hagués refugi, i la cançó aquesta m'ha donat aquesta visió, no? Vine amb mi, que jo et donaré refugi a la tempesta, no?
0: Refugi, del Tacho Benet, un home també ple de projectes culturals, Llibreria Ona, Museu de l'Art Prohibit de Barcelona. Tinc la sensació que has pogut fer tot el que has volgut fer, Tacho, i això, estic molta sort a la vida, no tothom ho pot dir.
1: Bé, tampoc no tinc una visió de que jo tot això fos una... fos premeditat. Jo la vida, jo la vaig visquent cada moment, de dia en dia, de minut en minut. I... Sócrates estava en contra dels que deien que la vida havies només de pensar en els propers 15 minuts. Jo estic una mica en contra d'això de Sócrates. No, no cal plantejar-se sempre totes les coses d'una forma tan transcendental i fer-se tantes preguntes a cada moment per anar avançant, sinó que tu has d'anar enfrontant el que t'arriba i anar-ho fent. I si tens opció de fer una cosa que t'agrada, tirar-ho endavant.
0: Clar.
1: Jo no tinc grans projectes. No em fico davant d'un paper i dic, ara vaig a planejar el gran projecte de la meva vida, que serà fer això d'aquí, sinó que, bueno, les coses van sorgint, sorgeix lo de la llibreria, sorgeix lo de les finques, van sorgint les coses i les vas adaptant a la teva vida.
0: Tacho Benet, jo me recordo que l'any 2020 vas passar un moment complicat, vas viure moments crítics per la Covid, ho vas explicar en un llibre, et vas replantejar coses, i ara que anem acabant l'entrevista, Tacho, sempre diuen molts empresaris i molts emprenedors, quan estan a l'etapa més... més veterana de la seva vida, diuen, m'hauria atrevit més a fer més coses. Jo no sé si a tu t'ha passat, però jo crec que t'has fet tantes
1: que t'has atrevit. Jo crec que a Mediapro, el Jaume, el Gerard i jo no podem dir aquesta frase. M'hauria d'haver atrevit a fer... Perquè ens vam atrevir a fer tantes coses, vam ser tan atrevits, tan ambiciosos, que, escolta, crec que aquesta faceta la tenim ben coberta i ben donada.
0: Molt bé. Doncs escolta, hem d'anar acabant. Un missatge pels emprenedors i directius que t'escolten, perquè sé que em deia el Tacho, Xantal s'ha de parlar més dels emprenedors, jo també estic d'acord. Tacho, quin missatge a un directiu que t'escolta, a un jove emprenedor que vol ser com tu, perquè també, escolta, has estat un referent com a empresari. Què li diries?
1: Ostres, però se'm fa difícil fer consells, no? Jo crec que el més important que hi ha en aquest món és tenir un bon equip i confiar en l'equip i tenir ambició. Les dues coses. O sigui, plantejar-se les coses... I, a més, la de l'ambició ho diria ja no sols amb aquest emprenedor, amb aquest empresari que vulgui fer, sinó que li diria al país en general. Hem de fer les coses amb més ambició. No hem de fer-les amb mirada curta. Hem de fer-les amb mirada llarga i trepitjant fort.
0: Molt bé. Doncs, Tacho Benet, tot un luxe que hagis passat avui per Revolució. Portem 10 temporades parlant d'emprenedoria, d'empresaris, de gent amb talent, d'empenta, amb impuls a projectes, i avui hem tingut la sort de conversar amb un gran emprenedor a casa nostra. Més de 30 anys de carrera d'èxits l'avalen. Molta sort, i molta sort també a Mediapro. Vingui el que vingui. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: I ara volem parlar al programa dues qüestions que enllacen la intel·ligència artificial amb el món de la salut. Dos exemples que ens confirmen que si la tecnologia s'usa per fer coses bones, els avenços són espectaculars. Si fem un bon ús de la tecnologia, no sabem on hi ha el sostre. Un noi, TIC, puc dir, que es diu Lenzo Longobucco, científic de dades, expert en intel·ligència artificial, professor de l'ESAE. Què tal? Com estàs, Enzo?
1: Hola, molt bé. Aquí.
0: A veure, com deia, la tecnologia no és bona ni dolenta, sinó que el que compta és l'ús que se'n fa. Doncs ara volem parlar de dos avenços que jo només puc quantificar amb una paraula, espectaculars, no? Anem per ordre. El primer, Enzo, l'IA podrà evitar moltíssimes morts, a veure, per mort cardíaca sobtada. Com expliquem això? Per què, Enzo, què s'ha descobert?
1: Vale, han descobert un nou sistema que és capaç de trobar un patró que indica quan una persona és molt probable que vagi a morir per paràlisi cardíaca. Aleshores, és un mètode preventiu que, si s'aplica amb temps, et salva la vida.
0: A veure, però això, a veure, com ha estat això, eh? Quina ha estat la intervenció humana, quina la de l'IA en aquesta descoberta científica? Ve de Califòrnia, a veure, sí? Mm-hmm.
1: Sí, és un estudi que s'ha fet amb la Universitat de Califòrnia, però amb dades de pacients de Suècia. Aleshores, el que han fet és agafar doncs, registres dels electrocardiogrames d'aquesta gent, i gent que ja havia morit, i que han mirat si estava relacionat o no, i han creat una xarxa neuronal per trobar un patró correlacionat amb aquesta mort. Aleshores, aquest sistema tan complex que han fet, el que fa és detectar quines són les senyals en electrocardiograma que diuen quan aquesta persona està en risc. Clar, només ho han fet amb pacients de Suècia. Per poder validar-ho, ho han hagut de provar després amb pacients dels Estats Units i de Taiwan. I el que han vist és que, efectivament, el patró està present també en altres territoris. O sigui que és algo que podem generalitzar a tot el món, cosa que està molt guai.
0: És a dir, oients, que amb un electrocardiograma es podria detectar qui té risc de tenir una mort sobtada, correcte?
1: Sí, és així. I això és molt potent.
0: Gràcies a l'IA, eh?
1: Gràcies a l'IA, 100%. Perquè el que s'havia fet fins ara és mesurar com de fort bateja el cor. Si el cor està més feble i bateja més poquet a poquet...
0: Batega, perdó.
1: Sí. Batega més poquet a poquet, el problema que tenim és que, clar, doncs s'està aturant. Uh-huh. Però amb aquest nou mètode, en comptes de mirar lo fort que batega el cor, el que miren és, dins d'electrocardiograma, a veure si hi ha una senyal en concret o no. Si aquesta senyal es troba, aquesta persona està en risc. I el que han trobat és que hi ha gent que, per exemple, no tenia una pressió anòmala en el bateig, però sí que tenia aquesta senyal. I aquesta gent que està en risc, amb el mètode tradicional, no l'haguessin pogut trobar, no l'haguessin detectat.
0: A més, estem pensant, oients, que només als Estats Units, la mort cardíaca sobtada provoca 300.000 defuncions l'any. Això vol dir que a tot el món són molts, i milers de persones. Per tant, estem salvant vides, però també que en Zola hi ha, et detecta el risc i et poden implantar un desfibrilador de manera preventiva, no? És a dir...
1: Sí.
0: Podem prevenir que ens detecti el cor, no?
1: Clar, la gràcia és aquesta. La gràcia és, com és un mètode preventiu, si tu ets capaç de detectar aquesta coseta en l'electrocardiograma, tu pots salvar-li la vida a una persona. I a sobre, és que la tecnologia per fer això és una tecnologia que està a l'abast de tothom. Te la pots trobar a qualsevol hospital o a qualsevol centre que tingui la capseta aquesta d'ajut per gent que té una paràlisi cardíaca.
0: Per tant, la IA ens farà viure més, això n'hem parlat moltíssim al Revolució, ens farà viure, i hem dit, doncs potser 100 anys, 20, perquè la IA ha obert portes, no, Enzo, que fins ara no sabia que existien, no?, com aquestes, no?
1: Sí, sí, sí, és un gran descobriment perquè no s'havia contemplat estudiar-ho d'aquesta manera, i més enllà d'això, la forma en la que s'ha dut a terme l'experiment també posa en valor l'experiència dels professionals. És a dir, tu pots detectar això en el patró, però si no ets una persona que sàpiga del tema, et quedes igual. Aquí la gràcia és que l'IA ha fet de catalitzador. Gent que ja sabia de medicina, que ja sabia de cardiologia, ha trobat algo nou gràcies a la intel·ligència artificial i al que ja saben.

0: I atenció, oients, a la següent notícia. Té a veure amb l'empresa Meta, que fa uns mesos que va presentar una idea que va agafar en forma. Traduir les ones cerebrals, atenció, en paraules. Això és molt bèstia com funciona Brains to QWERTY, que això es diu així el sistema?
1: Sí. És un sistema que ha fet Meta, i l'ha fet en col·laboració amb alguna altra universitat, però és bastant impressionant. És un sistema que, en poques paraules, el que fa és... Et fiquen un gorro, detecten les teves ones cerebrals i poden esbrinar amb text què és el que estàs pensant. Clar, sembla una mica ciència-ficció, eh? Això no vol dir que vinguin ara amb una antena, te la fiquin davant de la cara i diguin ja sé què estàs pensant. No, cal una situació molt controlada per poder fer això. Però per les persones que, per exemple, no poden parlar o tenen dificultats per comunicar el que estan pensant, és un altre canal de comunicació que els suposa un abans i un després.
0: Clar. Per tant, no estem parlant d'obrir el servei, sinó d'implantar el xip, seria correcte?
1: Sí, és... Heu de pensar en un barret de piscina. Un barret de piscina que es fica al cap i que té uns sensors. Aleshores, no és invasiu perquè no s'ha de fer cap operació per ficar els xips dins del cervell, cosa que també facilita molt el provar-ho. I, a més, jo no sé com de còmode és el barret, però el resultat és molt impactant, no? Tu te'l fiques, penses i veus a la pantalla el que estàs pensant.
0: Clar. Déu-n'hi-do, escolta, perquè això es pot explicar en paraules senzilles com és possible fer que la majoria ens sona ciència-ficció, no? Perquè, clar, t'he de dir a veure. Clar, per molta gent que ara ens escolta, com es fa, no? La conversió de senyals neuronals del nostre cervell, que és molt complicat, no? I tot això, com es fa? Però explica-m'ho com si ho expliquis a la meva filla.
1: Vale. Tu alguna vegada has vist a la teva filla, per exemple, fer una trastada i sense que t'ho digui s'ho veus a la cara?
0: Moltes. Vale. I ja la intueixo i ja li dic, sí, ja dic aquesta intuïció, sí, per què?
1: Pues és la mateixa idea, però en comptes de mirar-li la cara que fa, el que mires és el soroll que fa el cervell, dit d'alguna manera.
0: I quin soroll fa el cervell?
1: Home, suposo que alguns canten millor que altres, però més enllà d'això, és un soroll que nosaltres no sentim, que amb uns sensors doncs es captura, com si fossin micròfons,
0: uau,
1: i això es processa. I és el que després es transforma en text. Aquesta és la part on entra la IA. Reba el soroll i et torna el text.
0: Déu-n'hi-do, no, això? Escolta, és que sembla màgia, no? Perquè, clar, les aplicacions són quasi infinites, no? I en el cas del tema del cervell, no? I tot això dels xips, és a dir, bé, jo crec que d'aquí uns anys, el que ve i el que parlarem el 2040, som el 2026, oients, ja sabeu que aquest programa parlem del futur, del que passarà cap al 2040, amb saber el nostre cervell, que a vegades l'hem d'entendre millor, no? Si entenguéssim millor el nostre cervell, aniríem millor tant a la feina com a la vida, jo sempre dic, no?
1: Segurament sí, perquè seríem molt més honests. Clar. Aleshores, sí. Jo crec que val la pena fer aquest esforç, més que res, sobretot pensant en la gent que té dificultats per comunicar-se i que ara per ara no tenien cap canal per poder dir el que els hi passava pel cap. O sigui, hi ha un cas, per exemple, tu imagina't el d'una noia que té un accident de tràfic, ella no pot parlar perquè té ara un problema muscular o de connexió amb els nervis del cervell, i ella doncs encara pot pensar, encara és una persona que vol fer coses, no? Pues si tu li dones aquest canal per seguir comunicant-se, ostres, és que li canvies la vida.
0: Però, perdona, això és la Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, aquesta empresa que explicava en traduir les ones cerebrals, en paraules, aquesta tecnologia revolucionària, això ja aquest sistema ja funciona tot bé?
1: A veure, siguem sincers, funciona molt bé, però encara té alguna errada. És a dir, per exemple, en comptes de dir el meu gos està al parc, potser et diu el meu gos està al bar.
0: Home, canvia una mica, del parc al bar.
1: Aleshores, mateix, encara queda millorar-lo, però la base està allà i es pot construir sobre d'ella.
0: Molt bé. Per anar acabant, què diries? Això què permetrà? És a dir, què permetrà el que fa aquesta empresa de Meta, aquestes ones cerebrals, en paraules, què és el que creus que permetrà? Que valgui la pena, també.
1: Tu t'imagines fer una trucada telefònica quasi de forma telepàtica, sense haver de parlar?
0: Sí,
1: que tinguis els auriculars, sí? Imagina't els auriculars que tinguessin uns sensors per poder detectar aquestes zones, sí, soc molt ambiciós,
0: Home.
1: I que tu poguessis pensar en el que vols dir. No
0: això
1: està mal.
0: És massa màgia, no?
1: No ho sé, ja veurem què passa.
0: Per acabar, tu com a enginyer jove, què diries? Tot és possible, no?, amb tecnologia.
1: Clar que sí.
0: És màgia, no?, al final, sempre dic.
1: Sí, sí, són ganes de descobrir coses. Si hi ha necessitat, tard o d'hora surt. Sí, sí.
0: Molt bé. Se m'ha fet curta, Enzo? Hem d'anar acabant. Escolta, com ens agrada parlar amb tu de notícies positives, en aquest cas sobre la intel·ligència artificial. També s'ha de dir bravo per la intel·ligència artificial, bravo per la investigació científica i gràcies per haver vingut a explicar-nos-la. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Alors on danse.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Al Revolució volem parlar d'emprenedors, de joves emprenedors que fan les coses molt bé i que són premiats. Saludem ara Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, i Ingrid Aznar, directora de premis d'aquesta fundació. Què tal? Com esteu?
1: Què tal? Perfecte. Moltes ganes de cerimònia aquí a Barcelona.
0: Sí, perquè, escolta, els hem volgut convidar perquè d'aquí una setmana, el 14 de juliol, hi ha una festa grossa al Liceu de Barcelona amb la presència dels Reis, la princesa Leonor, la infanta Sofia i el president de la Generalitat. Què hi fareu? Premiareu sobretot a grans emprenedors joves?
1: Sí, el talent jove en general, i dintre del talent jove els emprenedors. És el dia del talent jove i ells són els protagonistes. Volem honrar aquest talent i que 6 joves puguin rebre el seu premi Princesa de Girona.
0: Molt bé, clar que sí. En aquest cas, Ingrid, aquesta gala és la culminació també del Tour del Talent, del que hem anat explicant, no? I que hem anat coneguent aquests joves que després explicarem, no?, què fan, no?
2: Doncs sí, han sigut gairebé 6 mesos en el que cada mes hem anat descobrint els diferents premiats que composen, no?, aquesta edició 2016, aquests 6 joves de l'àmbit, doncs això, no?, de l'àmbit de l'empresa, l'àmbit social, l'àmbit de l'art i l'àmbit el científic, que
0: no
2: m'he col·lapsat, el científic,
0: no passa res. A més a més, expliqueu-me el lema, no?, el concepte d'aquest acte, moviment compartit, què vol dir?
1: Bueno, moviment perquè talent és moviment, talent és acció. Nosaltres saps que som de la idea molt profunda que amb talent no es neix, amb talent no? El talent es fa i es fa a través de l'acció. I després podem parlar una miqueta més d'aquesta idea que jo crec que és molt important per la gent que ens escolta i pels joves. Per tant, moviment és talent i compartit perquè darrere sempre d'una història talentosa, d'un premiat, sempre hi ha una història no individual sinó col·lectiva, d'algú que ha recolzat aquesta persona, de mentors, de joves, i sobretot que aquest talent pugui generar un impacte col·lectiu. I per això volem parlar de moviment compartit i compartir aquest talent amb tots els joves assistents al Liceu.
0: I és que a més sovint pensem que els joves estan desmotivats, i veient la gent jove, doncs, que ha format part d'aquest tour del talent que jo he anat coneguent, aquesta percepció està equivocada, no?, em diries, i com a societat, no?, jo crec que hem de refiar més, no?, el talent jove, no?, em diries?
2: Sens dubte, a vegades pensem en els problemes dels joves, però realment són joves, la societat són molt valents i hem de confiar molt més en ells. I això és una mica el que volem fer amb els nostres programes, no?, de la Fundació, donar-los a veu, posar-los al centre i que puguin desenvolupar els seus projectes, no? I nosaltres només el que fem és ajudar-los amb aquest impuls.

0: I a més, no hem posat la música de la gran Luz Casal perquè sí, Salvador, quin paper tindrà aquesta gala? Aquesta gran artista, que a mi m'agrada des de jove, em sembla una gran artista per molts motius.
1: I tant, i tant. Sempre ens agrada connectar amb referents i que la gent jove pugui escoltar històries de gent referent. L'any passat vam portar i vam convidar l'Andrés Iniesta, perquè l'Andrés Iniesta té moltes singularitats. Una persona capaç de connectar el Barça amb l'Espanyol i Catalunya amb la selecció espanyola i connectar diferents generacions, no? I jo crec que és una mica el cas de la Luz Casal, no? Ella va sortir com a gran rockera als anys 80, no? En una època molt masculina, de Miguel Ríos, de Rosendo, i a partir d'aquí ha fet una trajectòria d'impuls, de transformació, de superació de dificultats i de projecció internacional. És de les artistes més reconegudes, per exemple, a França. No tothom ho sap, que ella té el Premi Cultura i Artística com a persona de fora de França de l'Acadèmia, que només gent com Bob Dylan o Bowie han tingut. Per tant, jo crec que val molt la pena que la gent jove pugui escoltar aquestes històries, la seva trajectòria, les seves dificultats, i com tu dius, no, és una música que connecta també diferents generacions.
0: Sí. Es premiaran 6 joves, dels quals 3 són catalans. Què tenen en comú aquests 6 premiats? Perquè jo, alguns dos d'ells van venir al programa, la Patricia Aymà, Premi Princesa de Girona Crea Empresa, el Hacim Alzari, Premi Princesa de Girona Social, no? I recordo que els dos ens van parlar dels seus projectes, no? El Hacim, de caràcter molt social, la Patricia, un potent projecte científic, no? I també s'ha premiat la Gemma Blasco, directora de cinema. Què en destacaries, Ingrid, d'ells, no?
2: Doncs jo crec que el punt que tenen tots 6, no?, aquests 3 sí, més els altres 3, sí, és que volen posar el seu talent al servei dels altres. Jo crec que això, nosaltres sempre ho diem a la Fundació, no?, que tenen un blanc dels ulls que els hi brilla diferent, no? Per què? Perquè creuen, no?, en una societat més justa, i no són paraules buides, són paraules que els hi pesen molt, no? Llavors jo crec que això és una de les, no?, de les singularitats que tenen cadascun d'ells, i a més, no només ells, que són els 6 que premiem, sinó la gran comunitat de premiats, no? Jo crec que nosaltres ens sentim molt orgullosos de la família de Premiats Princesa de Girona, més de 80 referents que ara donaran la benvinguda en aquests nous 6 premiats, no? I que comparteixen, no?, s'ajuden, i que van, no?, sumant-se els uns als altres. Talento compartido,
0: sí,
2: com deien.
0: Sí, hi ha algun premiat que també ha estat col·laborador? L'Elisenda Bou és col·laboradora i ha estat premiada,
2: i tant,
0: no? Destaca'm els altres joves també, Salvador, que també seran premiats en aquesta gala al Liceu el 14 de juliol.
1: Qui ens queda pendent?
2: Ens queda en Rafael Luque.
1: Sí. Dos astrofísics, no? Astrofísic de...
2: Que és d'investigació, i després també tenim els dos premiats. Per nosaltres els nostres premis també reconeixen el talent llatinoamericà. I llavors tenim dos premis que s'han concedit a la Mercedes Vidart i a en José Eduardo Méndez, que són un científic i una emprenedora social, que el que fa és intentar ajudar a les petites empreses a que puguin tenir finançament per poder impulsar els seus projectes, no? Vull dir que...
0: Sovint, Salvador, es parla de retenir talent, no? Què hauríem de fer com a societat perquè els joves no hagin de marxar, no?, per desenvolupar a fora els seus projectes? Què em diries?
1: Bueno, és una gran pregunta que m'han fet últimament, i jo sempre aprofito per compartir una idea amb la qual hem estat treballant, aquesta idea dels vivers del talent, no? En castellà, los semilleros del talento, que és una idea que acunya un autor americà que a mi em va semblar molt interessant, i que ell estudia pel món perquè en diferents punts del món es produeix una concentració de talent. Però fora de lo normal,
0: perquè hi ha aquestes llavors en el terreny?
1: Interessa, però una llavor vol dir que ell va a una acadèmia de tenis de Moscú sense cap luxe i descobreix que allà s'han acompanyat més jugadors i jugadores top 10 que a tots els Estats Units, no? O perquè una escola del Bronx treu les millors notes. O perquè una acadèmia de música de Califòrnia treu els millors artistes, no? Diu, què té de genètic i què té de procés? I ell arriba a una conclusió molt interessant.
0: Quina conclusió? Aquí tenim la Masia del Barça, dels jugadors del Barça, la Masia, per exemple.
1: És un gran exemple, la Masia del Barça. I ell diu, El talent no té res de genètic. Quan nosaltres veiem que, no, de sobte, els jugadors brasilers destaquen per tot el món, no, no és que genèticament tinguin el seu ADN, sinó que les circumstàncies a les seves famílies produeixen que aquest talent pugui sortir endavant, no? I és un concepte molt interessant que ell treballa a fons i diu, al final, el fet de que nosaltres puguem fer algú bé, que tu estiguis fent un programa de ràdio espectacular cada setmana...
0: Moltes gràcies.
1: No té res...
0: Salva, gràcies per aquesta floreta.
1: No té res de genètic. Això és l'important per la gent jove. Si no, és qüestió de treball, de persistència...
0: Repetició, de fer ràdio...
1: Ell parla d'un tema molt interessant que diu, mira, que tu i jo podem fer alguna cosa bé de forma repetitiva, al final són dos neurones nostres que s'han acostumat a generar aquesta senyal, aquest impuls al nostre cos. No? I això, la bona notícia per tothom és que això, que és la mielina, que és el nostre ample de banda que ens permet fer alguna cosa bé, que és la mielina, s'acumula a base de la repetició. I que això és algo que acumulem molt de joves, d'adolescents, i que sempre estem creant aquestes connexions. I per tant...
0: M'agrada molt, Salvador. No, que així vol dir que si repetim molt una cosa l'acabem fent molt bé.
1: Correcte. Ell ens dona tres ingredients. De fet, no és només aquest ingredient. Ens dona tres ingredients perquè alguna persona, qualsevol persona que ens estigui escoltant, pugui desenvolupar el seu talent. I t'he portat aquests tres ingredients com a sorpresa. Inspiració, ignició, treball i acompanyament a través d'un mentor.
0: Però sobretot, jo em vull llegir aquest llibre, sí, Salva, sí. Me'l regales.
1: Tal qual estem parlant, te l'estic enviant per la versió audible d'aquest llibre.
0: I farem una cosa, als oients també els explicarem, no?, què diu aquest petit, el pequeño libro del talento. Escolta, que vagi superbé, Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, Ingrid Aznar, directora d'aquests premis, gràcies per ajudar a descobrir aquest talent que tenim, que vagi molt bé aquesta gala el 14 de juliol a Liceu, que serà espectacular, aquesta gran festa que feu, i sobretot premiar el talent jove perquè és el nostre futur i és molt important, doncs, premiar aquest talent. Felicitats, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
0: Benvinguts, revolucionats. Jordi Pi, Ricard Castellet, ja esteu a punt de vacances amb aquesta calor fantàstica, sí?
4: Bueno, el Ricard està tot l'any de vacances.
5: No, els dos estem sempre tot l'any de vacances. Bueno. Visca el Pinetti i visca el Castellet, de vacances.
4: Escolta, una cosa, què sou, de ciències o de lletres?
0: Jo de lletres.
5: De lletres pures, sociòleg, amb ànima d'antropòleg.
4: Som tots de lletres?
5: Per això avui estic tan content.
4: Avui fem una secció...
5: Estic eufòric.
4: Xantal, va.
0: A veure, en aquest programa s'ha parlat molt, oients, com sabeu, d'intel·ligència artificial, i sempre semblava que el futur era dels enginyers i programadors, però això està canviant i no és casualitat, oi, Pinetti?
4: Bueno, potser sí. A lo millor és una moda, només. Necessitem humanistes o és només una operació per rentar-se la imatge de la IA després de les seves aberracions ètiques? Jo vull pensar que realment el conflicte ètic planteja la necessitat d'incorporar els humanistes, sobretot com a control, perquè la tecnologia, en principi, encara no té valors.
5: De moment encara té valors. Ha sigut notícia a molts mitjans de comunicació molt importants que, per fi, els grans laboratoris tecnològics, els que desenvolupen de debò la IA, els algoritmes, estan contractant cada vegada més perfils com filòsofs, sociòlegs, antropòlegs, experts en humanitats. Perfecte, quin gran pas endavant.
4: Twitter no, eh?
5: Twitter no. Accepta Twitter, que els va fer fora.
0: Molt bé.
5: Perquè, a més a més, el que hem de pensar és que els grans reptes ja no són només tecnològics, són també ètics, socials i culturals. El gran repte de la IA és humanitzar la tecnologia.
0: Per tant, expliquem als oients, comencem pel principi, Ricard, Jordi, què està canviant perquè la tecnologia miri cap a les humanitats, vulgui aquests sociòlegs, aquests filòsofs, aquests experts en humanitats?
4: Doncs el canvi, Xantal, ve com encararem també la revolució a la propera temporada, no?
0: Uh-huh.
4: I és el com la tecnologia, com la IA en aquest cas, impacten el dia a dia de les persones en tots els seus àmbits. O sigui, al final... això influeix en el com pensem, en el com votem, com ens relacionem, com treballem, on treballem, com creixem, en definitiva. Per tant, la IA en aquests moments, a part d'una tecnologia i un algoritme, és un fet social molt rellevant.
5: Molt.
4: Tot això no s'entén des d'un codi, simplement.
5: Exacte, exacte. És que el motiu, t'ho parlo una cosa, eh? El motiu no és només filosòfic. Tampoc hem de pensar aquí que les grans tecnològiques s'han tornat boges. No, és també pràctics. El gran repte actual de la IA ja no és només tècnic. L'objectiu fins ara s'ha centrat en poder construir, en poder construir, no? En fer. Ara ja ho hem fet. Ara el que ens hem de centrar és com hauríem de construir, cap a on hem d'anar.

0: Per tant, tecnologia, humanitat, i ja no és tan important una paraula, que és l'algoritme, perquè l'algoritme també a vegades crea addicció, no, Jordi?
1: Sí, el que passa és que tu pots desenvolupar un algoritme perfecte, però al final, si no entens el comportament humà, pots acabar fent que aquest algoritme faci el que no ha de fer, o sigui, amplificar coses com la desinformació, com els biaixos, com els conflictes socials. Al final, és un reflex de la societat, i tot i que alguns això ens sembla que ja va bé, està passant. De fet, no tenim molt clar què hi ha darrere humanísticament d'aquestes dies.
2: No, clar, la famosa caixa negra. I aquí és precisament on entren les humanitats, no? Un sociòleg pot analitzar com el contingut impacta en una comunitat. Un filòsof pot qüestionar decisions ètiques. Què ha de prioritzar una IA i per què no i per què sí? En definitiva, una cosa és la millora tecnològica perfecta i l'altra és decisions sobre valors, biaixos, autonomia, responsabilitat, impacte social, cultura, societat.
0: Per tant, en definitiva, oients, el que sempre defensem al Revolució 4.0, i la IA suma, però sobretot si la gestiones, el que no podem fer, Jordi, és com si no existís, no?
1: Exactament. Al final té coses, ja ho hem parlat amb molts programes, amb moltes accions, positives i negatives. El que està molt clar és que els algoritmes al final aprenen de dades, i aquestes dades han de ser un reflex de la societat, amb totes les seves desigualtats, amb totes les seves problemàtiques, etc. Tot això, sense una mirada crítica i sense una ètica, la tecnologia l'únic que pot fer és perpetuar discriminacions, diferències, racialització, mil històries que no
2: i
1: volem.
2: I amb tots els respectes, aquí un programador sol, és que està clar que no pot arribar. L'enginyer continua sent imprescindible, sí, i defensem els enginyers, però ja no és suficient. La innovació necessita d'equips multidisciplinars. Ja no es tracta d'optimitzar un sistema, sinó que el problema és estructural, social.
0: Per tant, els dos, les humanitats, com la filosofia, la sociologia, l'antropologia, la psicologia, no? Deixen de ser observadores, no?, de la tecnologia, i passen a formar part del disseny. És a dir, ara, a vegades, quan deia, la meva filla que ha d'estudiar humanitats, doncs ara, evidentment, tota la gent que va estudiar humanitats s'està buscant, perquè és la que ha de treballar juntament amb la tecnologia.
2: Molt bé.
1: És que és molt important, perquè la tecnologia no té context. O sigui, la tecnologia recull, acumula dades, però al final, qui és capaç de portar el context social, el context històric, són les humanístiques. I, per tant, són les que influeixen amb la tecnologia, que simplement el que fa és acumular dades i prou.
2: I prou, exacte. Per tant, no es tracta que sigui més simpàtica, o més emocional, o que sigui més usable, per d'una manera. No. El que volem és assegurar que reflecteixi els valors que volem preservar com a societat. Això és el que ara està en lluita, i és on les humanitats tenen un pes molt important.
0: Per tant, a tots els emprenedors i directius que ens escolten, i a tots els treballadors, ara podem dir que el gran meló de la IA és una paraula que posem en majúscules, que es diu ètica.
1: Bé, ja n'hem parlat 3 o 4 vegades en aquesta secció d'això.
0: Sí?
1: Cada decisió tecnològica és també una decisió moral. Per exemple, fins a quin punt la IA pot prendre decisions sobre persones? Qui ho controla, això? Quan més important és la tecnologia, més necessitem les humanitats per dissenyar-la sense perdre els valors que sempre hem volgut preservar.
2: És que ara la tecnologia pren decisions. Fins ara no, eren processos, però és que ara pren decisions. I hem d'ensenyar la tecnologia a prendre les decisions. I aquí, repeteixo, és on entren les humanitats. I hi ha un altre factor també important, és que finalment també les empreses tecnològiques, després dels desastres dels últims mesos, han entès que si no integren l'ètica des del principi, poden acabar amb crisis de reputacions i fins i tot legals. I amb això, evidentment, no volen entrar.

0: Igual que va passar Rigar i Jordi amb internet, no passa per entendre les persones, o sigui, entendre l'usuari, Jordi.
1: Mira, posem un exemple. Dos persones poden utilitzar la mateixa aplicació de manera completament diferent. Per exemple, imagineu una aplicació per buscar parella. Sí?
0: Sí.
1: Hi ha el que busca parella o hi ha el que busca assajar. Per tant, l'aplicació és la mateixa, però el que no és el mateix és l'ús de l'aplicació. I depèn de com treballem i els valors que li donem a l'algoritme, l'algoritme estarà potenciant i ensenyant més una cosa o una altra.
2: És un exemple meravellós, eh? O sigui, un algoritme perfecte és perfecte, però resulta que està afavorint la visibilitat d'un assetjador que no detecta, diguéssim, el que fa en el seu context. Aquí és el nord. Els perfils humanistes, si controlen l'algoritme, li donaran el context necessari per humanitzar aquestes decisions.
0: Molt bé, és com tenir un cotxe molt potent, oients, no? Però sense direcció, pots avançar molt ràpid però no saps cap on vas i segur que acabes amb un accident, Jordi.
1: Com quan bevíem.
2: Fa molts anys.
1: Érem humanistes, però bevíem. Les humanitats han de deixar de ser perifèriques, val? Per convertir-se en centrals, en cor, dins del desenvolupament tecnològic. De fet, això no passa ara només amb la IA. Això ha passat també amb internet i hem tingut molts accidents.
2: Això. A més, tu ho has dit, eh? Tot això passa, excepte X, que el que X busca precisament és la polèmica, polaritzar el vídeo viral violent, etcètera, etcètera.
1: Sí, però veurem com afecta això el model, com està afectant el model de negoci de X. Jo crec que aquí està la clau, eh? O sigui, quan comences a tenir demandes i els inversors es comencen a retirar per la teva falta d'ètica, anem a veure què passa.
2: Money is money.
0: Per acabar, avui una secció molt filosòfica, us he vist molt filòsofs avui, sobretot això portarà també noves professions, segur. Jordi.
1: Sí, sí, sense dubte. Un clar exemple, no?, de professions que fins ara semblava que no servien més que per donar classes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Anava a dir una altra cosa, però...
2: No, diguem-ho.
1: Freno. Doncs ara, mira, en l'àmbit tecnològic comencen a ser molt rellevants.
2: Canvi de paradigma. Menys programadors, clar, més sociòlegs, més antropòlegs, més filosòfics. Meravellós.
0: Més humanitats, sobretot, i com deia Gaudí, que això ho hem repetit moltes vegades, és que al final és primer l'amor i després la tècnica, per tant, la humanitat i després la tecnologia. Gràcies, Ricard Castellet. Gràcies, Jordi Pi.
1: Bon estiu.
2: Som-hi!

Ui, ens acabem aquest programa avui amb una frase, o més ben dit, un fragment traduït d'una cançó que segur que tots coneixeu, del Joan Manuel Serrat. I diu així: avui pot ser un gran dia, planteja-t'ho així, aprofitar-lo, o que passi de llarg depèn en part de tu. Una gran veritat.

Clar que sí, sempre surt el sol, sempre hi ha dies bons, d'altres no tant, oients, però sempre, sempre penseu que pot ser un gran dia. Com sempre, molt important, gràcies a l'equip del Revolució 4.0 desena temporada, Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients.

Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que s'està jugant al Brasil, Noruega, a Nova York, a Nova Jersey. Gran primera part, tot i que no hi ha hagut gols. Brasil 0, Noruega 0. Brasil ha fallat un penal al minut 10. Bruno Guimarães l'ha fallat, li ha aturat Nilan, el porter noruec del Sevilla, que està fent un gran mundial. El Brasil potser ha generat una mica més que Noruega, però Noruega també ha generat en aquesta primera part una ocasió molt clara de Degor als últims minuts aturada per Alisson Becker. El partit és mogut, el partit és distret, ens interessa que hi hagi gols, 5 gols concretament, 3 pel Brasil i 2 per Noruega, i seguirem la segona part aquí al Club de la Mitjanit. De matinada, aquesta pròxima matinada, a les 2, es juga el Mèxic-Anglaterra a l'estadi Azteca, és un dels partits més interessants d'aquests 8 anys de final. La Mèxic de Javier Aguirre no ha rebut cap gol encara en aquest Mundial, 4 partits, 4 victòries, 8 gols a favor, cap gol en contra, però avui al davant té el repte de frenar Harry Kane, un dels millors davanters del món, que està fent gols i jugant molt bé en aquest Mundial. Demà, a les 9 del vespre, es juga a l'Espanya-Portugal. Avui hem sentit Gavi, el Tot Gira, recuperarem el més interessant del que ha dit el migcampista del Barça a Catalunya Ràdio. I avui també, aquesta tarda, ha parlat Cristiano Ronaldo. A 24 hores de jugar contra Espanya, ha dit que no s'està veient tan malament en aquest Mundial, que ja ha fet 3 gols i que espera que el de demà contra la selecció espanyola no sigui el seu últim partit en un Mundial. I fa una estona ha fet roda de premsa Luis de la Fuente, que veu Lamine motivadíssim abans de jugar contra Portugal, perquè està davant d'un d'aquells partits que el motiven, l'estimulen. A la matinada de dilluns a dimarts es jugarà l'Estats Units-Bèlgica. I atenció a això. La FIFA ha perdonat la sanció d'un partit a Balogun, un dels jugadors més importants dels Estats Units, per la seva expulsió contra Bòsnia

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, i durant el Mundial ja sabeu que cada nit de dilluns a diumenge a les 11 per seguir tot el que dona de si aquest Mundial, és l'edició del diumenge 5 de juliol, dia 25 de Mundial. Passarem la nit amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
2: Tot bé, bona nit.
0: Amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: Amb l'Andreu Sararols. Andreu?
4: Hola, què tal? Bona nit.
0: I ara saludarem també l'Àlex Dalmasal, Joan Arroyos a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i a control central hi ha el Xavi Vall i el Joan Massana. També hi és el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més enllà del Mundial han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, hem viscut una apassionant segona etapa del Tour en final a Montjuïc,
5: sí,
0: a Barcelona.
5: Sí, se l'ha endut el mexicà Isaac del Toro, que ha arribat al costat del seu cap de fila, s'ha dit Pogacar, que li ha fet aquest regal de deixar-lo guanyar aquesta etapa.
0: L'ha deixat guanyar, eh?
5: Sí, sí. Ha sigut molt maco aquesta arribada a Montjuïc. Tercera posició per Remco Evenepoel, la quarta per Vingegaard, que és el líder de la prova després d'aquestes dues primeres etapes del Tour a Barcelona. Demà, tercera i última etapa a casa nostra, entre Granollers i Els Angles, a la Catalunya del Nord. Compte, l'últim tram, el de la Catalunya del Nord, sense espectadors pels incendis que estan afectant aquella zona.
0: Ara en parlarem, dels incendis. Avui hem tingut també Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
5: Ha guanyat Leclerc per davant de Russell i de Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat a la pista. El líder de la General és Kimi Antonelli, amb 25 punts d'avantatge respecte a Russell.
0: Antonelli no ha sumat cap punt a Gran Bretanya. Encara en motor, un català ha estat el protagonista de motocross de Sud-àfrica.
5: Guillem Farrés ha estat el vencedor d'aquesta prova del Mundial disputada en aquest país del continent africà. És la seva tercera victòria de la temporada, que permet al pilot català Farrés acostar-se a 14 punts del líder, que és Sacha Koenen, a falta de 8 proves.
0: Jornada de 8 anys de final a Wimbledon.
5: Djokovic ha passat a quarts, s'ha desfet de Safiulín en 4 sets. Canadenc Ogier Aliassime també és a la següent ronda, després de guanyar un partidàs en 5 sets a Davidovich. Struff també és a la següent ronda després de la retirada de Hurkacz al 5è set, i acaba de guanyar Sinner el japonès Mochizuki entre sets.
0: Busqueu un punt, sí, un punt increïble, el partit entre Ogier Aliassime i Davidovich. L'ha guanyat Davidovich, però és possiblement el punt del torneig aquest any a Wimbledon. Serà difícil que se'n jugui un de tant nivell i tan espectacular. Si a Google poseu
5: sí, puntàs
0: Davidovich, Ogier Aliassime, el trobareu, i val la pena, sí, val la pena, és espectacular. Sí. La Geòrgia de Shengelia ha guanyat a la selecció espanyola de bàsquet en partit del premundial.
5: Partidàs precisament de Shengelia. Ha guanyat de 2 punts Geòrgia, tot i que Espanya anava guanyant de 19, eh? Al final 91-89. Espanya ja està classificada per la segona fase, però ha perdut la primera plaça del grup.
0: I el Madrid de futbol ha fet oficial el fitxatge de Dumfries.
5: 30 anys, firma per 4 temporades fins al 2030. El club blanc ha pagat la clàusula a l'Inter de Milà d'uns 20 milions d'euros.
0: I el que ha fet, no sé si en 5 temporades, 20 gols a l'Inter, però és que 2 o 3 li va fer el Barça en la semifinal aquella de la Champions.
5: És una activitat contra el Barça.
0: Sí, no? A veure si no la manté ara quan ha arribat el Madrid. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

S'està jugant a Nova York, a Nova Jersey, el partit entre Brasil i Noruega, vuitens de final. A la primera part s'han vist moltes ocasions, no hi ha hagut gols, el Brasil ha fallat un penal. És el mateix estadi on s'està jugant aquest Brasil 0, Noruega 0, ara comença la segona meitat, on d'aquí dues setmanes justes es jugarà la final del Mundial el diumenge 19 de juliol. Ara el Sergi Andreu ens donarà més detalls de com va el partit, però abans

0: la Berta Torrades. Ara vindrà a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio per explicar-nos l'última hora dels incendis que s'estan produint tant a la Catalunya Nord com a les comarques del País Valencià, sobretot el de la Catalunya Nord. És un punt més delicat, més ampli, està cremant més hectàrees i fins i tot hi ha algun ferit. Berta Torrades, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Com tenim amb els incendis? Sobretot em deies fa una estona que el delicat, el compromès, és el de la Catalunya Nord.
1: Sí, és el que preocupa més a aquesta hora als bombers. Per què? Perquè està sense control i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, a la Catalunya del Nord. Un foc que ha deixat ferits, un bomber i també un veí, que estan en estat molt greu. I hi ha també a aquesta hora 10.000 persones d'una vintena de municipis que han hagut de ser evacuats. En una entrevista a aquesta emissora, Nicolás García, que és el vicepresident del Consell de Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer, un pi en un hort.
1: I a banda d'aquest incendi de la Catalunya del Nord, també molt pendents avui de l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que ha superat el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Els bombers expliquen que ara mateix hi ha un 80% del perímetre que està consolidat, hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals i més de 2.200 hectàrees que estan cremades. Finalment, obrim l'última finestra, tenim també un incendi que està actiu, en aquest cas al País Valencià, i que ha cremat avui almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, doncs s'han hagut de desallotjar també preventivament mig miler de persones. Per tot plegat, Protecció Civil demana una vegada més extremar les precaucions. Comencem la setmana que ve una onada de calor important.
0: Demà, no?
1: Avui. Sí, demà diuen que serà vessant el pic àlgid i que s'allargarà, diuen, fins divendres. Així que paciència i, sobretot, molta precaució per evitar més incendis.
0: Sí, sí, n'estarem pendents de l'evolució d'aquests incendis, sobretot el de la Catalunya Nord, que sembla el més greu,
1: sí.
0: I a veure si el poden anar a controlar en les pròximes hores. Gràcies, Berta.
1: Bé, que vagi bé, fins ara.
0: Sergi, com va el partit de Brasil contra Noruega, avui tens la final del Mundial?
3: Ha començat ara fa un parell de minuts, 3 minuts, la segona part, de moment amb empat a 0, després d'una primera part, ho deies al principi, molt distret, amb moltes alternatives, amb una Noruega, diríem, valenta, desacomplexada, que ha tingut les seves ocasions,
0: sí.
3: I un Brasil que ha fallat un penal, Bruno Guimarães, al principi, al minut 10, em sembla que era.
0: Sí, 10-12.
3: Sí, ha fallat un penal que fa que, vaja, que de moment el resultat sigui el d'empat a 0.
0: L'ha aturat Nilan, el porter del Sevilla, que ha aturat el xut a la seva esquerra i està fent un gran Mundial. Nilan ha fet una altra molt bona aturada a Vinícius en aquest partit contra el Brasil i ja va fer una aturada boníssima d'una falta directa contra la Costa d'Ivori al temps afegit del partit dels setzents, que li va acabar donant la classificació a Noruega. Els porters estan aturant molts penals. Tens l'estadística a mà del,
3: sí,
0: de penals, xutats, fallats...
3: Sí, tinc l'estadística. Primer et dono la de, en transcurs de joc.
0: Sí.
3: Val? S'han xiulat 14 penals, s'han llançat 14 penals i 11 transformacions, per tant només hi ha 3 errades.
0: És un 70% és estàndard, sí, és convencional.
3: Sí. Però compta amb les tandes, perquè de tandes n'hi ha hagut 3, 30 penals xiutats en tandes, sí. 12 errors.
0: Aquí puja
3: la meitat,
0: el percentatge d'error
3: 45%.
0: Sensiblement. Rafinhas a la banqueta, al Brasil. Sí. Rafinha es va lesionar el segon partit d'aquest Mundial i avui ha tornat a la banqueta. A veure si té minuts. De moment, empat a 0, al minut 4 de la segona. El partit està força, veus? Està agradant, Uri, Jordi, Ricard, Àlex, Andreu?
4: Home, està agradant per intensitat, però per futbol diríem que poc. Sí que és veritat que Brasil està jugant amb una marxa més, que és la que va posar la segona part del dia al Japó, i que Noruega està en la mateixa línia que tot el Mundial. Però és el que deia el Sergi, partit intens, partit vistós, partit amb alternatives, però futbol no gaire.
5: Mm-hmm. Sí, el partit està com contingut encara, no? Tothom té molta prudència, les accions de perill han arribat per errades individuals, a la sortida de la pilota de Noruega, del Brasil en un duel amb Holland, i la sensació és que els vuitens de final van per aquest camí. No hi ha hagut cap gol a les primeres parts encara dels eliminatoris de vuitens de final. S'han obert a la segona, que és el que imagino que passarà ara, a partir d'un gol o a partir dels canvis que ha fet, per exemple, Solbaek, ara substituint Charlotte Inusa per la segona unitat d'extrems, que té extrems per repartir, sí, i per regalar amb Bob i Schelderup.
0: Schelderup, el jugador del Benfica. Jordi, Àlex, Andreu, esteu seguint el partit?
6: Sí, evidentment. Sí. A mi m'està sorprenent perquè a mesura que va avançant el partit em fa la sensació que la iniciativa la porta cada cop més clarament Noruega, i amb aquests canvis que ha fet ara, tot pot ser, però a mi em sembla que encerta, perquè Charlotte no hi era i Bo pot ajudar els noruecs. El de l'esquerra el veig menys perquè a mi no se m'agrada molt, no sé si tenia algun problema físic, però aquí perd desequilibri, però la sensació és que Noruega torna molt malament, és a dir, cada vegada que ve una pilota en origen li generen una ocasió de gol, i em sorprèn que Brasil no hagi marcat ja, però Noruega ha tingut ja unes quantes ocasions molt clares.
7: Molt clara, la que ha guanyat el duel l'Eri Holland cap al final de la primera part, molt clara, i Alisson fa una gran aturada i es queda la pilota.
6: Amb Holland, que s'enfronta segurament a una de les millors parelles de centrals, estan tenint moltíssims problemes. Vull dir que ja no és allò de que vagi a l'espai i els guanyi, sinó que quan van cosa a cosa els guanya també. Bé, sí, bon partit de Holland, i això que no ha tingut cap ocasió clara.
7: Sí, poques ocasions, poques intervencions importants, però sí que se'l veu incomodar molt la parella de centrals. Àlex Dalmas i Andreu, veieu el Brasil amb més opcions de passar vuitens? Ho veieu de pronòstic incert?
8: A veure, jo ho veig molt igualat, però si em fessis escollir ara, fins i tot et diria Brasil. Jo la veig molt còmoda. M'agrada la valentia de Noruega. Crec que, com deia ara el Jordi, està utilitzant poc a Haaland, sobretot en situacions a l'espai, l'estem veient molt en situacions estàtiques, i és superior, però l'espai encara ho seria més, i li falta ritme a la circulació. Brasil, en aquests escenaris, em sembla que en parlàvem en algun programa d'aquests. Jo crec que és quan més perillós és molt còmode, perquè no té necessitat de treure els seus laterals, que en atac són més aviat fluixos i, per tant, els manté al darrere. No té molta necessitat de generar joc per poder córrer, i a dalt amb Vinícius, Martinelli, et pot generar perill. Veurem, està molt igualat, però jo et diria que Brasil.
7: Andreu, tu?
9: Sí, primera part, com comentàveu, molt igualada, amb l'errada del penal de Brasil. Sí que és cert que en aquest inici de la segona part veig
7: només
9: més control.
7: Només té la pilota Noruega,
9: Sí, està tenint, exactament, Xavi, està tenint el control i la possessió Noruega. M'està agradant la pausa i la temporització d'Odegaard, i m'està agradant. Estan combinant bé, estan tenint paciència, però sí que és cert que Brasil, a nivell individual, té molt talent. Es veu còmode així en bloc baix, però a la vegada surten ràpid. I segur que veurem una segona part oberta, intensa, i espero que amb gols.
5: Fins quan li durarà la paciència al Brasil, però, d'esperar? Perquè si Noruega també és pacient en pilota...
7: No se'ls veu incòmodes, els brasilers.
5: No, però fins quan? Yeah. O sigui, en un Brasil-Noruega, a partir de quin minut, el Brasil comença a pensar, escolta'm, que ens estem jugant als quarts.
7: Però és un partit molt propi d'un equip d'Ancelotti.
6: Però no té tanta artilleria al davant com tenia el Madrid, eh? Jo, a mi em sembla un plantejament bastant arriscat.
7: Té Vinícius, té Martinelli, Cunha, també Vinícius està fent molt bon Mundial, eh?
6: Sí,
7: ha tingut, mira, ara ho prova.
3: Quina jugada per la banda esquerra, entra a l'àrea, línia de fons, vol fer la centrada enrere, se l'ha finalment, demana corna, veurem si l'acaba xiulant l'àrbitre.
7: Sí, pels gestos del defensa de Noruega, ha xiulat corna, tot i que a mi m'ha fet la impressió que l'últim...
5: El VAR el pot corregir, no?
7: Ah, és veritat, ara el VAR podria corregir-ho, si es troca la repetició.
3: Si és corna o no...
5: Potser ja la toca
7: fora. 0-0 els primers minuts de la segona part d'aquest Brasil-Noruega. A Nova York s'està jugant aquest partit, i a Ciutat de Mèxic, d'aquí una mica menys de 3 hores, es juga el Mèxic-Anglaterra. És un dels partits més interessants d'aquests vuitens de final.

0: A les dues de la matinada juga Ciutat de Mèxic al Mèxic Anglaterra. Aquesta cançó és d'una pel·lícula que es diu Amores Perros, ja té uns quants anys, però no ha passat malament el temps per aquesta pel·lícula de González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu. És una pel·lícula que passa a Ciutat de Mèxic, i aquesta nit en aquella ciutat, en aquell estadi mític, Estadi Azteca, hi ha un partidàs. Mèxic ha guanyat els 4 partits que ha jugat en aquest Mundial, no ha rebut cap gol, 8 gols a favor, cap en contra, a 700 va passar fent un gran partit contra l'Equador. Anglaterra ve de remuntar contra el Congo a 700 de final amb 2 gols de Harry Kane al tram final del partit. Kane ja n'ha fet 5 de gols en aquest Mundial. Anglaterra té molt potencial, està jugant i competint força bé, de manera notable, però aquesta nit té una prova de màxima exigència. Sergi, alguna vegada és important a Mèxic o a Anglaterra?
1: Mira, Anglaterra té problemes amb els laterals, perquè Reece James té molèsties físiques i porta uns dies entrenant una mica al marge, i una baixa d'última hora és la de Jude Spence, que també és lateral i que també en principi no hi serà avui.
0: A Mèxic cap...
1: A Mèxic en principi no m'has
0: plantat. A tots, res. Javier Aguirre. Ricard, a tu, Mèxic, has posat èmfasi aquests dies, és de les seleccions que més t'han sorprès.
2: El partit d'avui temps de final, sobretot, Xavi, ha anat de menys a més. Jo no tenia gaire esperança, el grup no la va examinar, però el partit contra l'Equador em va impressionar. O sigui, vaig veure la primera part, sobretot, va ser un festival d'una selecció amb molt ritme, molta intensitat, molt bona combinació i fluïdesa al mig camp, Lira, Romo, Mora, amb els davanters, amb Quiñones i Alvarado, prenent molt bones decisions per activar Raúl Jiménez. No sé, em van convèncer, em van dir alerta, que potser això no va de broma. Avui tindran un examen duríssim. Jo crec que és un, com deies, per mi potser un dels millors partits de vuitens de final. Espanya-Portugal, Anglaterra-Mèxic, si només em pogués triar dos, potser els triaria. Crec que està molt oberta aquesta eliminatòria i que potser vivim un moment per la història dels Mundials.
0: Mèxic, Àlex, és una selecció que entrena Javier Aguirre, que té fama de ser un entrenador defensiu, industrial, si vols, o sigui, pensar molt més en la defensa que no pas en l'atac, però està jugant força bé, no respon a tots els paràmetres que ens imaginem d'un equip de Javier Aguirre.
3: No, en absolut, i per la gent que no l'hagi pogut veure i veu aquesta dada de que no han encaixat gols, potser ho pot pensar, però no, és una selecció molt fluida, com ara diu el Ricard, amb els extrems que estan fent un Mundial fantàstic, Quiñones, Alvarado, i fixa't que, fins i tot, per trencar una mica aquest estereotip, és una selecció que va començar sense Gilberto Mora, a l'11, sí, i ara ha entrat als últims dos partits, que és aquest noi tan jove, amb tant talent, tan creatiu, precisament per això, no? És a dir, és un canvi molt més ofensiu del que tenia els dos primers partits, i tot i així està responent molt bé, et genera moltíssim, i jo estic d'acord. I el que deia el Sergi, per mi la gran incògnita és el lateral dret. Recordem que Anglaterra acaba amb Rice de lateral dret a l'últim partit, i posant centrades. Sí. Potser repeteix aquí,
0: Hi ha canvi al Brasil, canvi de davanter, Sergi.
1: Entra Hendrick al camp, el 13 de la primera, de la segona part, i ha marxat Mateus Cunha.
0: Mateus Cunha, canvi de davanter. No és la primera vegada que Ancelotti fa aquest canvi durant el Mundial. Empat a 0, a punt d'arribar al primer quart d'hora de la segona part. Brasil 0, Noruega 0. Teniu pronòstic clar, Uri, Jordi, Andreu, sobre el Mèxic-Anglaterra?
4: Ah, per mi és un partit molt incert, ara comentava el Ricard. Mèxic està en una molt bona onada, estan amb optimisme, estan amb confiança, amb tres davanters molt bons, i en canvi Anglaterra no travessa un bon moment de joc, no? És un equip molt irregular, com Brasil, que tampoc no genera molt futbol, però al final té un dels millors jugadors del món, que és Harry Kane, que li està salvant els partits, com ja els he salvat en anteriors Eurocopes i Mundials.
0: Mira, el Brasil pot marcar el Brasil, Uri.
1: Que queda sol davant del porter, se l'ha avançat molt,
0: no.
1: Fora!
0: El que ha fallat Hendrik.
1: Ha
2: perdonat,
0: El mal control, sí, hi ha un dels tocs se li escapa i això permet Nilan sortir, treure-li angle de rematada, i la rematada al final una mica forçada amb l'exterior ha marxat fora, la més clara del partit a banda del penal. Segurament aquesta ocasió d'Hendrik acaba d'entrar al terreny de joc. Perdona, Uri.
4: No, en resum, que Mèxic està millor, però que al final la samarreta i Harry Kane igual al pronòstic.
0: Jordi?
5: Doncs com tots, la veritat és que no sé per on tirar, perquè m'està sorprenent Mèxic, però no deixo de pensar que Anglaterra té Kane, fins i tot té Bellingham,
0: té ritme, no sé. Ha tingut canvi de ritme, ha pogut canviar el ritme dels partits, quan m'ha interessat.
5: No sé per què, però no acabo de veure Anglaterra eliminada tan aviat. Potser m'equivoco, perquè crec que serà una cosa molt ajustada, però no els veig fora tan aviat.
0: Andreu?
6: Mèxic m'està sorprenent, com comentàveu. Sí que és cert que Anglaterra per història i trajectòria, la veig molt més potent. Sí que serà una eliminatòria oberta com els que estem veient, però si m'hagués de decantar cap a algun costat, tiraria cap a, cap a Anglaterra.
0: A veure, anem a Mèxic per saber com s'espera aquest Mèxic-Anglaterra i si el país està aturat. Connectem, de fet, amb l'Albert Espigares, que és un entrenador de futbol català que ja fa uns quants anys va anar a Mèxic i s'hi va quedar. El trobem, crec, a Puebla. Albert Espigares, bona nit.
7: Hola, bona tarda. Bona nit allà, bona tarda aquí.
0: Quina hora tens?
7: Pues mira, ara són les 3. Són les 3 de la tarda aquí i les 3 i mitja. I molt bé, esperant aquí el partit que està completament parat al país.
0: Està absolutament aturat. Albert, tu ets l'actual responsable del planter del Puebla i l'última temporada fins i tot has fet d'entrenador del primer equip. És així, oi?
7: Sí, així és. Vaig arribar fa 2 anys i mig al Club Puebla i com a responsable del futbol base i mira, ens va anar molt bé i fruit d'això la temporada passada em va tocar estar com a responsable del primer equip i bé, va ser una experiència molt bona, molt maca i pues, bueno, aquí és amb el tema dels processos doncs són canvis constants i ara ens toca tornar al futbol base on la veritat pues, estic molt content amb els joves i molt motivat ara que comença la temporada aquí.
0: Fa 18 anys que ets a Mèxic, abans havies estat abans sí. Del Puebla al Santos i a l'Atlas, com és que hi vas anar?
7: Doncs mira, vaig venir a impartir un curs de 20 dies i la veritat que quan vaig venir vaig veure el que podia donar-me al país i el que tenia per fer, per treballar amb els joves i amb la cultura tan futbolera que té el país, doncs vaig creure que podia ser una bona oportunitat per mi. I entre el primer any i el segon, que van ser doncs, els més difícils, no?, d'adaptació i de més, doncs va passar el temps i a poc doncs, et vas fent un més d'ells. I, doncs mira, gràcies a Déu hem tingut molta feina, s'han donat molts bons resultats i a dia d'avui doncs, em dona molt d'orgull veure el partit d'avui perquè crec que és el reflexe de molts mexicans que estan treballant aquí amb els joves, de molts mexicans que estan treballant en el futbol i sobretot de la societat mexicana, no? Que com et dic, avui està tothom supermotivat i esperant el partit amb l'expectativa de que es pugui guanyar, fer història i posar el nom de Mèxic i del futbol de Mèxic el més alt possible. No,
0: no s'han parlat d'una altra cosa o què?
7: No, avui res. Avui res, hi vas pel carrer i tothom està amb la samarreta de la selecció, motivadíssims, i espera que no guanyi, que quan guanyi el país a la nit pot ser una bogeria.
0: Sí, ja va ser una bogeria, lamentablement. Sí. Després de la classificació sí. per 8 anys de final, van haver-hi 2 persones mortes a la celebració d'EF a la capital per asfíxia. Clar, hi ha aquestes multituds que sempre hi ha risc. I la gent hi confia en la victòria de Mèxic contra Anglaterra aquesta nit?
7: Sí, la gent confiem, perquè creiem que després hem començat bastant bé, però la imatge que va donar l'equip a l'últim partit, doncs la veritat és esperançadora per poder-li fer un bon partit doncs a una selecció tan històrica com és l'Anglaterra, però creiem que també jugant aquí a casa és un punt important d'inflexió important per nosaltres per poder sentir que avui la victòria pot ser nostra, no?
0: Parles en primera persona del plural, t'hi sents, mexicà, tens sí. Nacionalitat?
7: No tinc la nacionalitat, però tinc 2 fills, l'Ander i l'Almudena, sí. Que sí, són mexicans, van néixer a Guadalajara, quan jo estava a l'Atlas, i pues, encara que et sents molt català, molt espanyol, i pues, aquí a Mèxic em va obrir les portes i m'ha permès treballar durant aquests anys, i canviar una miqueta com jo idealitzava que seria la meva vida futur, no? Perquè al final vens per uns quants dies i vens i et quedes i fas família i però, bueno, no sé què serà allò proper que pugui venir, però de moment doncs, molt content aquí i
0: a tu t'ha passat això del Marc Crosas que quan parles en castellà et surt l'accent mexicà?
7: No, a mi no encara. Jo el Marc Crosas me l'estimo molt, és un grandíssim amic, com un germà, me l'estimo molt.
0: Ah, sí? D'on es coneixeu?
7: Sí, vam coincidir a Santos i me l'estimo molt, amb ella, a la Maria, a la mare, als seus fills, o sigui, hem fet una família aquí i no, a mi no, jo encara no tinc aquest accent que ell sí que ha adoptat i en el dia a dia, però bueno, que no crec que trigui gaire en que em surti a mi també.
0: Bé, molt bé. Escolta'm, el rendiment de la selecció mexicana de Javier Aguirre està sent molt, molt alt. Tu te l'esperaves tan alt?
7: Jo me l'esperava alt perquè cada cop més van sortint jugadors que van a Europa, que canvien de país, que creixen. A nivell intern de formació, el país ha crescut molt en els últims anys, inclús en infraestructura, i sí creia que havia d'arribar el moment on Mèxic, siguent el gran país que és i amb la cultura futbolística que té, pogués demostrar-ho, no? en el torneig més gran que hi ha a nivell de selecció. No? Sí. Però l'últim partit, com et dic, crec que és un abans i un després de com s'ha mostrat la selecció mexicana.
0: El partit d'Equador, que també citava el Ricard Torquemada, sí.
7: Sí, però l'últim partit jo crec que el protagonisme que va tenir Mora, que és un jugador molt jove, sí, que juga aquí a Tijuana, fa una diferència i sí fa jugar a la selecció d'una altra manera, no? Crec que aquest nano, més aviat que tard, acabarà per allà a Europa jugant, no?
0: Gilberto Mora, sí, que és molt jove.
7: Sí, creiem que en algun... Digue'm, perdó.
0: Dic Gilberto Mora, que és molt jove, n'havia parlat a la caça talents del Tot Costa, l'Andrea Orja, ja fa unes setmanes o mesos, Jordi?
5: Sí, sí, em va parlar al principi de temporada i ara, quan just abans del Mundial, quan parlava de jugadors a seguir no mainstream, per dir-ho així, també el va tornar a esmentar fins i tot el dia que va començar com a suplent en el partit inaugural.
0: Albert, la gent a Mèxic, els mexicans, a qui li donen més mèrit? A Javier Aguirre o a alguns jugadors concrets?
7: Pues a nivell general, es dona a nivell general. Javier Aguirre és, jo crec, que l'entrenador més emblemàtic històric que hi ha hagut a la història aquí a Mèxic, i com et dic, que cada cop van sortint més jugadors que individualment acaben siguent més protagonistes, inclús els seus clubs, no? També se li dona molt mèrit, i les esperances que hi ha en Gilberto Mora, pues, les esperances que tenim són enormes, no? Si a més li sumes que amb el Javier del seu braç dret és el Rafa, el Rafa Márquez, doncs això suma també, no? Perquè el Rafa, amb qui tinc una gran amistat, és un fenomen, li encanta treballar amb
0: també
7: joves.
0: També tens amistat amb el Rafa?
7: Sí, amb el Rafa vam coincidir a l'Atlas, vam treballar junts a l'Atlas. Ell va sortir d'allà com a jugador abans d'anar cap a Europa i la veritat que estigui aquí...
0: Però veu coincidir doncs... quan va tornar a Mèxic, no? No, quan era jugador, que tu encara no havies marxat.
7: No, quan era jugador no. Quan era jugador a mi va tocar l'últim partit, que el va jugar a l'estadi Jalisco amb l'Atlas, que li van fer l'homenatge, i després es va quedar de director esportiu. Es va quedar al club, sí. I jo estava d'encarregat del futbol base.
0: Sí. Escolta'm, Albert, com seguiràs el... Ja que tens tanta amistat amb Rafa Márquez, ens confirmes que serà el nou seleccionador mexicà quan plegui Javier Aguirre?
7: Et puc confirmar que em faria molt feliç que fos el responsable de la selecció espanyola.
0: O mexicana.
7: I de veritat...
0: O mexicana, fins i tot.
7: Ai, de la selecció espanyola. Sí, sí, perdona, de la selecció mexicana. La selecció mexicana. I no tinc cap dubte que poden haver-hi possibilitats i ojalà sigui així, m'encantaria.
0: On seguiràs el partit? A casa? Tranquil?
7: No, ens hem fet aquí a casa, hem vingut uns companys amb les famílies i de més, i aquí el veurem tots junts, tots plegats, i amb tota l'il·lusió de que pugui una victòria.
0: Coronita?
7: Sí, moltes.
0: Corona, li dieu allà, oi?
7: Sí, Corona, sí, sí. Corona.
0: És la cervesa aquesta típica de Mèxic. És l'Albert Espigares, entrenador de futbol català, que fa 18 anys que és a Mèxic i que ens està explicant la realitat d'aquesta selecció mexicana que en 2 hores i mitja, a les 2 de la matina de Catalunya, crec que seran les 6 de la tarda a Mèxic, si no he fet malament els comptes, jugar contra Anglaterra en aquest partit de 8 anys de final a l'estadi Azteca, a Mèxic DF. Gràcies, Albert.
7: No, gràcies a vosaltres per aquesta estona. Us envio una abraçada i que sigui un gran mundial per tots.
0: Molt bé. Aquí el seguirem. Gràcies, una abraçada. Marxem un moment i quan tornem, a veure, recordeu que fa un temps en una roda de premsa durant la temporada Gavi va dir que la gent que el critica no té ni idea de futbol? Ho va dir d'una altra manera. Ho recordeu? Sabeu què pensa ara?
8: Sí, lo sigo pensando.
0: Ara sentim, perquè continuo pensant, Gavi avui ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Oh, no.
9: Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: 3 minuts per sobre de 2:15 de la nit. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, sempre els diumenges a la nit, i ja sabeu que durant el Mundial, cada dia de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, s'està jugant el partit de vuitens entre el Brasil i Noruega, empat a 0 la segona part. Sergi, però han passat coses.
1: Han passat coses. El que és estrany és que encara continuï l'empat a 0 quan falten 19 minuts per arribar al 90, perquè Brasil n'ha tingut dues de molt clares, un xut exterior de Ryan i una boca de camó de canó de Bruno Guimarães, que li ha tret de forma espectacular Nilan
0: està fent un partit.
1: Sí. Però és que després Noruega hi ha anat també, eh?
0: Sí, sí. I Holland no ha caçat una
1: segon pal,
0: una segon pal
1: que li ha tret una mà a Alisson. Sí.
0: El partit està obert, falten 20 minuts i no descartaríem la pròrroga, la veritat.
2: De cap manera.
0: No, de cap manera. Ara mateix...
2: Ara ha aparegut Neymar al partit, sí, que ja és el convidat.
0: El posa de punta, no?
2: Sí, a veure com... Perquè han entrat Danilo Santos i Neymar per Martinelli i no sé qui, si ha estat Ryan, si els dos jugadors de banda, no sé com els ubicarà.
1: Ara t'ho dic.
0: Ara ho mira el Sergi Andreu. Marxem cap a dalt. En joc aquest Brasil 0, Noruega 0, minut 26 de la segona part.
1: Ryan
0: era l'altre canvi, sí. Molt bé. I demà... A Dallas es juga l'Espanya-Portugal. I a Dallas hi ha el Roger Arbusà. Roger, bona nit.
3: Com esteu? Bona nit.
0: Demà és a les 9 del vespre a Catalunya, a aquest Espanya-Portugal. A quina hora serà a Dallas?
3: Serà a les 2 de la tarda.
0: A les 2 de la tarda. Fa calor a Dallas més que a Los Angeles?
3: Molta. Sí, molta més. 35 graus ara mateix.
0: Però això no és un problema pel partit, perquè en principi l'estadi està es pot tancar.
3: Sí, deu ser l'estadi
0: de les Cowboys, no? I està climatitzat.
3: Sí, amb el sostre retràctil i ben climatitzat, sí.
0: Novetats a la selecció espanyola, Roger?
3: Mira, que Nico Williams s'ha entrenat avui amb el grup, també ho continua fent Jeremy Pino, per tant, tots dos podran jugar demà, en cap cas titulars, seran a la banqueta, en canvi, a Portugal, cap baixa, cap sancionat, Robert Martínez, que els té tots disponibles.
0: Luis de la Fuente ha fet fa una estona, una hora, menys d'una hora, acabat la roda de premsa de Luis de la Fuente, ha dit res interessant?
3: Mira, ha parlat de Lamin, que està molt motivat, amb més ganes que mai, que el de demà és un partit fet per ell, que no caurà en l'ansietat, al contrari, que està molt motivat per la responsabilitat i també per estar en el focus de totes les mirades.
4: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamin le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
0: Luis de la Fuente també ha elogiat moltíssim el sacrifici defensiu, que també li demanarà demà un extra contra Portugal, de Lamine Yamal en aquest Mundial. I aquesta tarda també ha parlat Cristiano Ronaldo. Roger, ha tingut un punt desafiant, però per mi simpàtic.
3: Sí. Cristiano cau bé, eh? Ha arribat un moment en què jo crec que cau bé.
0: No ho diguis gaire alt, com et senti Garriga. Un especial de la tarda sobre algú que elogia a Cristiano Ronaldo, que és una mica important en els últims 20 anys en el futbol mundial.
3: Sí, estan bé les rodes de premsa que fa Cristiano, ja el vam sentir l'any passat en la prèvia de la Nations League, i ara diu que no té cap tipus de pressió d'haver de fer-ho bé, de guanyar aquest Mundial, que passi el que passi, ell marxarà feliç, amb la consciència ben tranquil·la per haver-ho donat tot. És veritat que pot ser el seu últim Mundial, però no hem de descartar res sent Cristiano, i diu que ell no ho està fent tan malament. Aquí s'ha autodefensat, quan ningú li havia preguntat, diu que sí que estem veient jugadors estrelles que ho estan fent molt bé, com ara Mbappé, Messi, que porten 7 gols, però que ell malament no està.
5: Creo, a par de algunas opiniones diferentes de vosotros, que no estoy así tan mal. Ya he hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
0: Vol marcar un gol contra la selecció espanyola, Cristiano. De moment no fan gols ni els brasilers ni els noruecs.
1: Sí, però la tinguda molt clara. Per Noruega,
0: sí.
1: Claríssima, el correcte a treure Alisson.
0: Alisson Becker, el porter del Brasil.
2: Els porters protagonistes, tots dos.
0: Sí. Minut 30 de la segona, Brasil 0, Noruega 0.
2: I Xavi, es confirma que Neymar fa els 9. Ha obert Vinícius a l'esquerra, ha obert Endrick a la dreta, i ha deixat Neymar flotant aquí a la posició de nou.
6: Sí, Neymar de nou, i a veure com barreja amb Endrick i amb Vinícius. De moment sí, havia aparegut poc al Mundial el Neymar, però vaja, aquests minuts són de debò.
2: Anava a dir que malament ha d'estar, vaja, malament no recuperat ha d'estar Rafinha, perquè jugant-se al Mundial surti la versió actual, sí, de Neymar, eh?
6: Molt tendre, no? Després de la...
2: No, ja, normal, però que vull dir...
6: El currículum de recaigudes...
2: Jo, l'estona que l'altre partit que va jugar Neymar em va semblar que està lluny de res competitiu, ara, clar, el talent sempre allà.
6: Té molta qualitat. Àlex Dalmas, avui hem quedat que ens explicaries com està sent el Mundial de Cristiano Ronaldo, ara el sentíem, i diu que no es veu tan malament com potser veu part de la crítica. Tu quina opinió en tens del Mundial que està fent Cristiano?
7: Per mi molt discret. No ho podríem catalogar de dolent, però coneixent el Cristiano que coneixem, jo crec que és bastant discret. Crec que li està portant poques solucions a Portugal. Crec que el pas del temps, òbviament, l'ha portat cap a una versió rematadora, però ja no és aquell Cristiano que trenca l'espai, que dona solucions, i crec que Portugal se n'està ressentint. Portugal, que té un mig al camp que abans de començar el Mundial tots pensaven que dominaria tots els partits i que sumaria moltes passades, fixa't que tant Espanya com Argentina, com fins i tot Marroc, fa més passades que l'actual Portugal, i en gran part jo crec que és perquè els extrems la volen molt al peu i perquè Cristiano no ofereix aquestes solucions a l'espai. L'estem veient molt amb la rematada, fixa't que està promitjant 29 intervencions per partit.
6: Són poques.
7: Com per exemple... Oyarzábal en fa 32, o si anem a Messi, que és una bogeria, n'està fent 60. Així que podríem dir que amb el pas del temps i amb el pas dels anys, Messi ha tingut la capacitat d'adaptar el seu joc amb el seu talent, i en canvi Cristiano, que ha sempre estat una bèstia física, entre altres coses, doncs a poc a poc es va reduint a aquest rematador que quan està a l'àrea encara et suma molt, encara et finalitza bé, però que t'aporta menys coses al joc.
6: Són talents molt diferents, el de Messi i el de Cristiano, que el Mundial està fent de nou, bàsicament, amb menys mobilitat que segurament la que voldrien els seus companys, fins i tot per generar més línies de passada, per donar més opcions. No s'associa excessivament, tampoc no insisteix en les desmarcades de ruptura per buscar l'espai, com a mínim esponjar una miqueta la defensa. Aquest és el rol de Cristiano Mundial, eh?
2: Però és una mica el que feia la Nations League l'any passat i els va servir per guanyar-la. Ja sé que no té res a veure amb un Mundial, però és la versió actual de fa uns anys de Cristiano Ronaldo.
8: Sí. Sí, sí.
2: És que amb 41 anys potser és el que ja toca, no? És que comencem a tenir la sensació que tenir 40 anys no és res, perquè Messi ens marca un llistó. Jo, en aquest sentit que diu l'Àlex, jo crec que és més un problema col·lectiu i el pateix Cristiano Ronaldo. Jo estic d'acord amb Cristiano, ha fet 3 gols en 4 partits, l'equip no està dominant, no està ajuntant futbolistes a 3 quartes parts de camp per poder trobar profunditat, és a dir, no està generant joc, no està controlant els partits, i clar, ell té 41 anys i clar, necessita que tot es cuini bé per poder-ho rematar. No sé què, si és abans l'ou o la gallina, però jo no, jo crec que ell també és víctima.
6: Àlex, alguna cosa més?
1: Mira, gol de Noruega,
6: Holland.
1: Quina gran rematada de cap a l'interior de la petita, centrada des de l'esquerra al 80, compte que queden 10 minuts.
6: 10 minuts.
1: I s'avança Noruega en aquest partit, el 79-80, gol de Holland, de cap.
6: Gol de Holland de cap, rematant bé el segon pal, una centrada des de l'esquerra, picat a baix, no ha pogut fer res Alisson Becker. El partit estava molt obert i ara està en seriós risc per al Brasil, que té 10 minuts per, com a mínim, forçar la pròrroga. Té 10 minuts per forçar la pròrroga al Brasil, i estem vivint un dels moments del que va de Mundial en aquest partit de vuitens de final. De moment, marca Noruega, un gol de Holland, Brasil 0, al minut 35 de la segona. Demà a jugar l'Espanya-Portugal i juga Lamine, que es torna a trobar, a arbusar, amb el lateral esquerre, que segons ell més li ha costat superar, que és Nuno Mendes, el lateral del PSG i de la selecció portuguesa. Tens els precedents a mà dels enfrontaments entre Lamine i Nuno Mendes?
3: Sí, mira, s'han enfrontat 4 vegades i Lamine només ha guanyat un cop, que va ser aquell partit el 2-3 al camp del PSG, anada dels quarts de la Champions amb Xavi. La resta, tot derrotes a la tornada, a la tornada d'aquells quarts, l'any passat amb Espanya a la final de la Nations League, i el record més recent aquesta temporada passada, a la fase de Lliga de la Champions, 1-2 guanya el PSG amb Nuno Mendes.
6: És veritat que Lamine, per exemple, a Montjuïc, a la Champions la temporada passada, a la primera part, el supera claríssimament. A Lamine, recordo Luis Enrique.
2: El gol de Rafinha se'l menja amb patates. Després és veritat que va anar perdent, vaja, sobretot arran de l'expulsió de... d'Araujo, va ser aquesta, va?
6: No, no, és la següent, no és l'expulsió d'Araujo.
2: No, no, ara va passar el partit.
6: És l'eliminatòria, i aquest partit que em referia és el de la temporada passada, fase de grups, que guanya 1-2 al PSG. I allà el supera, clarament. Després és veritat que a la final de la Nations League la temporada passada Nuno Mendes va ser superior a Lamine, però és un duel interessant. Veient a Lamine tan brillant com va estar dijous contra Àustria als 16 de final, creieu que demà podrà amb un dels jugadors que més problemes li ha plantejat, Uri?
8: A mi em costa de creure, perquè simplement Nuno Mendes és un jugador que físicament té molta cama, pot recuperar, o sigui, dribling Lamine el pot driblar perfectament perquè Lamine se'n va de tothom, però després Nuno Mendes recupera. Nuno Mendes, a part, físicament puja molt i pot causar molts problemes a Lamine. Jo crec que és un duel molt complicat per demà per Lamine, una bona prova de foc en un Mundial.
6: Lamine o Nuno Mendes, Costa?
2: Nuno Mendes.
6: Ricard?
2: Jo no ho sé, empat.
6: Dalmas?
7: Jo crec que Lamine, perquè té raó el que diu l'Uri, que en un moment és una bèstia, però no l'estic veient del tot fi, i en canvi Lamine ve d'aquests 5 de 8 enregats i d'una primera part fantàstica, crec que arriba bé.
6: Andreu?
9: Lamine, i amb el seu estat emocional i amb tantes ganes, segur que guanyarà la partida.
6: Hi ha córner a favor del Brasil, Sergi.
1: El picarà Neymar des de la banda esquerra, que dona alguna indicació als seus companys. Ara de col·locar millor la pilota, perquè no acabava de...
6: Faltant 8 minuts per al final, Noruega 1, Brasil 0, acaba de marcar Haaland i el Brasil contra les cordes.
1: Neymar, cama dreta, a la frontal de la petita, toca en el cap d'un jugador noruec, torna a ser corna.
6: Ens hi quedarem, Sergi, perquè el partit està molt emocionant. El Brasil té risc d'eliminació als vuitens de final contra la Noruega de Haaland, que ha fet el gol de la seva selecció.
2: Quin golarro, perquè sí. Anticipa Gabriel Magallà, sí, és que no és fàcil.
6: És com un martell amb el front.
2: I guanya l'acció i després...
6: Neymar, Sergi.
1: Vinga, cama dreta una altra vegada, el primer pal, la treu, la defensa, el primer pal de Noruega cau a l'altra banda. La té Brasil ara a la posició d'extrem dret, pilota enrere, torna a penjar, pilota a l'olla de Brasil, la treu Noruega.
6: I cau a Neymar a l'esquerra.
1: Lateral de l'àrea, a la banda esquerra, vol fer jugada individual, encara Neymar fa una finta, Neymar, retall, xuta, una altra finta, finalment li acaben prenent la pilota, no serà corna.
6: De moment evita el perill, la selecció de Noruega ha de resistir 7 minuts i l'afegit per mantenir l'1-0 contra el Brasil i passar per sorpresa segurament als quarts de final. Teniu pronòstic clar en l'Espanya-Portugal de demà, Uri?
8: No
6: el tens clar, eh? No diries si Espanya té més opcions que Brasil o al revés.
8: Aviam, Espanya la veig un punt millor que Portugal, que no està fent molt bon joc, però és que, clar, Portugal té moltíssims bons jugadors. L'altre dia contra Croàcia, mires la banqueta, fa 4 o 5 canvis, i els 4 o 5 resultats són de primeríssim nivell. O sigui, diré que per això que Espanya, per jugadors, Portugal.
6: Costa?
2: Jo, pel que he vist fins ara, per mi el pronòstic és bastant clar a favor d'Espanya, però és evident que Portugal té nivell per canviar de plana d'un partit per l'altre.
6: Ricard, tampoc tens clar el pronòstic?
2: No, però pel que hem vist a Espanya.
6: Sí,
2: per mi ha estat millor equip.
7: Jo crec que Espanya arriba millor i crec que guanyarà Espanya.
6: I l'Andreu Sarolos, què hi diu?
9: Et diria que Espanya, tot i que Portugal a nivell individual té un talent espectacular.
6: I el Roger Arbusà, que és a dalt amb la selecció espanyola, la mini companyia, què creus que passarà i què perceps? Quina és la sensació que tenen a la selecció espanyola?
3: Jo percebo molta prudència i no sé per què, però veig uns penals com una casa.
6: Penals com una casa.
2: Jo no ho descarto, sí.
6: Bé. La Nations League es va decidir per penals ara fa un any. Hi ha una eliminatòria semifinal de l'Eurocopa l'any 2012 que es va decidir per penals, i als vuitens de final del Mundial del 2010 Portugal-Espanya va guanyar 1-0, gol de Villa, si no recordo malament, a la segona part, per un partit tancat, igualat, que es va decidir per aquella... Compte
1: el xut al pal, gairebé serà un autogol.
6: Des de la frontal.
1: L'ha arribat a tocar el porter, oi, Nilan?
2: Sí, la salva Nilan.
6: Era un des de refús d'un defensor de Noruega, des de fora de l'àrea, s'ha enverinat, ha anat cap a la seva pròpia porteria, i Nilan, tirant cap arrere, ha salvat el gol, continua atacant el Brasil.
1: I la treu Noruega, que ara treu aigua del vaixell viking Noruega, la té Vinícius, a l'escaire de l'àrea, compta, pilota a l'interior, filtrada, el xut creuat, fora!
6: Qui ha fet la sentència? entrada.
1: El xut que va de Casemiro.
6: Amb l'esquerra ha estat molt imprecís i era una gran... Podia haver xutat, potser s'ha anat quedant sense angle, ha preferit deixar córrer la pilota i buscar la centrada enrere, però ha estat imprecís. Bé, bé, l'ha salvat Nilan
1: no
6: una altra
1: si,
6: vegada.
1: No sé si l'arriba a tocar, eh?
6: Sí, sí, jo crec que sí, amb l'avantbraç.
1: La frega, potser.
6: Han donat córner o servei de porteria?
1: Ara t'ho diré de seguida. A mi m'havia semblat que havien donat servei de porteria, però...
6: I ara estan repetint l'acció del gairebé autogol de la Noruega. Quina reacció de Nilan. Sí, sí, I la seva aturada toca el pal i evita l'empat. Amb quin partit has de Nilan de moment?
2: Brutal, MVP, brutal.
6: O sigui, per sobre, o sigui, Holland ha fet el gol, que és molt important, però Nilan ha aturat un penal i està fent unes aturades increïbles.
1: Sí, acaba així MVP Nilan, no?
6: Diria que sí. Quan falta, Sergi?
1: Mira, 4 minuts i arribarem al 90.
6: 4 minuts i arribarem al 90. A Dallas, no sé si a la concentració de la selecció espanyola deu haver-hi gaire tensió sobre aquest partit. Segurament que sí, Roger Bosà.
3: Jo crec que sí, perquè és hora d'estar tranquil a l'hotel ara mateix. Són les 5 de la tarda gairebé i jo crec que segur que l'estan veient.
6: Avui has estat amb Gavi, l'heu entrevistat amb el David Clopés al Tot Gira. Com l'has trobat?
3: Bé, com sempre, molt bé, molt, molt tranquil i molt natural. Ell no té filtre, ja ho saps, ell diu el que pensa i així ha estat també en aquesta entrevista. Recordes, no?, com va dir que els que el critiquen que no en tenen ni idea, que no en tenen ni P idea?
6: Sí, ni puta idea.
3: Doncs... Sí, doncs ara que ha rebut crítiques d'allí de la Fuente, arran del primer partit, quan de la Fuente el va posar de titular, Espanya va empatar contra Cap Verd, doncs diu que el mateix, que els que el critiquen, doncs el mateix, que no en tenen ni idea.
10: Sigo pensando. Al final, bueno, hay gente que quizá no le guste mi manera de jugar o por como soy dentro del campo, que defiende siempre a muerte a lo suyo, pues quizá no le guste mucho.
6: Sergi, com va el Noruega-Brasil?
1: 2 minuts i mig guanya Noruega, 0-1. 2 minuts i mig per arribar al 90 i tindrà un corna Noruega.
6: I marxava Edegor o anava a picar el corna? Animant a la seva gent.
2: Corner.
6: A picar el corna, animant als noruecs, que diria que estan en minoria a Nova Jersey, a l'estadi on s'està jugant el partit, però que ara mateix estan presenciant una de les fites més importants de la història de l'esport noruec, que ja fa uns quants anys que el Ricard Torquemada avisa que està de moda i avui no fa res més que confirmar-ho.
2: Quina evolució ha tingut l'esport noruec en gairebé tots els esports col·lectius individuals els últims 10-15 anys. No sé què han fet, però...
1: En una de les transmissions de la Champions al mes de març que fem a Catalunya Ràdio, recordo perfectament el Ricard advertint compta Noruega en el Mundial d'aquí 3 o 4 mesos.
2: Però no m'imaginava ni de bon tros que poguessin eliminar el Brasil, que estan, és a punt de tocar quarts de final, que vaja, Noruega ho ha vist per la tele, això, la història.
6: Sí, sí, vaja, no havia arribat a aquestes instàncies, i menys encara plantant cara a les 5 vegades campiona del món, que és veritat que en aquest Mundial no s'ha presentat amb la seva millor selecció històrica, però que és una bona selecció, havia competit bé, i ara mateix és a punt de l'eliminació.
1: Minut i mig, i la pilota la té Brasil, que ataca a banda esquerra, la rep Vinícius, extrema esquerra, fa jugada frontal lateral de l'àrea, finalment serà servei de porteria.
6: Servei de porteria, reclama falta Vinícius, amb el contacte a mi m'ha semblat que es deixava caure veient que perdia el control de la pilota. En un minut arribem al 90, jo crec que hi haurà prou temps afegit i m'ensumo que el Brasil acaba empatant. 8 minuts per les 12, Arbusà. Aquí fa uns dies, a Catalunya Ràdio fa uns dies, a partir d'una reflexió del Ricard Torquemada, es va posar sobre la taula la possibilitat que el Barça, en comptes de gastar-se una milionada amb...
1: El segon
6: de Holland!
1: Quin xut des de la frontal amb l'esquerra! Creuat! Ha sorprès Alisson! El pal esquerre del porter brasiler fa el segon! I diria, m'atreviria a dir, creuant els dits, no sé si serà així o no, que és la sentència, veurem
6: sí, home, sí.
1: Quan acaben afegint.
6: Minut 90, pràcticament.
1: És que l'altre dia em vaig accedir amb el pronòstic. I me'l vaig haver de menjar
6: però quedaven
1: patates.
6: Minuts.
1: Però vaja, aquí cop... poden quedar 6 o 7 minuts com a molt.
6: Quin golaç de Holland.
1: 0-2.
2: Bestial, Quins dos. Holland més Nilan, O sigui,
6: sí.
2: En les àrees han desmuntat el partit. Noruega és un equip alegre, és atrevit, accepta l'intercanvi de cops, i si té Holland i Nilan, l'intercanvi de cops el guanya com l'està guanyant. Aquest segon gol és que és aturat a la frontal,
6: I després li celebra. Es queda plantat, com
2: diuen. Sí, sí. Control...
6: amb la dreta controla...
2: Orientació i pam!
6: Sense agafar, pràcticament embranzida. El xut és fortíssim, creuat a baix. Toca, entra gairebé tocant el pal a l'esquerra de la porteria d'Alisson Becker, que s'ha intentat estirar, però no ha arribat. A més, ha passat entre les cames d'un defensor del Brasil. Golaç de Haaland, per, diria, sentenciar el partit quan ja arribem al minut 90. Noruega 2, el Brasil 0. És un dels moments del que va de Mundial aquesta classificació de Noruega, eliminació del Brasil als quarts de final. Dèiem que fa uns dies a Catalunya Ràdio amb el Ricard Torquemada es va plantejar l'opció que el Barça, en comptes de gastar-se tots els milions del món amb Julián Álvarez, busqués doncs una alternativa. Per exemple, Oyarzábal, el jugador de la Reial, que és davanter centre, titular a la selecció espanyola. Què diu Gavi sobre Oyarzábal, Arbu?
3: Ja et vaig dir que dins de la selecció espanyola, entre els del Barça, hi ha molt consens amb Oyarzábal perquè fitxés pel Barça, perquè fitxi vaja, els hi agrada molt. Un d'ells, Gavi, que té informació, però que el davanter basc es vol quedar a la Real.
10: Oyarzábal sé que quiere ser allí una leyenda en la Real Sociedad y no creo que quiera irse a ningún equipo. Él es feliz allí y yo creo que ya se quedará allí siempre.
6: Temps afegit al Brasil-Noruega.
1: 7 minuts i ja se n'ha consumit un i mig gairebé.
6: I la té Haaland, la té Noruega, que en propi la protegeix i ara intentarà mantenir la pilota la selecció noruega, que és a punt de protagonitzar, diria, la sorpresa més gran del que va de Mundial amb aquesta eliminació sobre el Brasil. De Julián Álvarez ha dit alguna cosa, Gavi? Arbu, al tot gira?
3: Doncs mira, que li encantaria que vingués Julián, és l'opció número 1 del Barça, ja ho sabem, i Gavi, que estaria encantat amb Julián, diu que espera que vulgui venir i que ell li obre les portes de bat a bat.
10: És un jugadorazo i si ell desea venir, espero que així sea. Al final, jo crec que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro, las condiciones que tiene allí, no sé la verdad, pero obviamente me encantaría que viniese.
6: En 5 minuts haurà acabat aquest Noruega 2, Brasil 0. La pilota és per Noruega.
1: Posa un punt de pausa Noruega, ara cam enrere. Pilota pels noruecs, que miraran d'aguantar tant com puguin. 2:16 del temps afegit. Per tant, queden 4 minuts i escaig per arribar al final del partit i per certificar la victòria noruega per 0-2 davant de Brasil.
6: Roger, Gavi va ser titular al primer partit del Mundial contra Cap Verd, empat a 0 i poca cosa més. Ha aparegut, crec que en algun altre partit a l'estona final, però poca cosa més, eh?
3: Real l'altre dia contra Àustria, uns minutets quan el partit ja anava 3-0. I demà no va jugar més fins l'altre dia.
6: Demà no jugarà contra Portugal, com a mínim no serà titular, eh? No
3: s'espera. Titular segur que no, en principi no, vaja.
6: Que repetirà l'11 contra Àustria?
3: Jo crec que sí, amb Dani Olmo i amb Pedro Porro. El dubte el tinc a lateral dret, eh? Si Porro o Llorente, però és joc que continuarà Porro.
6: Home, Porro va fer bon partit, va fer un gol i barreja, sempre ho diu l'Àlex Dalmas, força millor amb la Minya Mal que no pas Marcos Llorente. Gràcies, Roger Bosa, fins demà.
3: Adéu, bona nit.
6: Sergi, com va el partit?
1: Doncs 0-2, som ja al 93 i mig, gairebé. La pilota la té Brasil, que ataca, tot i que de moment no arriba amb gaire clarividència als últims metres.
2: Però és que des dels últims minuts l'única parella ha sigut aquella autorrematada que ha tret Nila.
6: Bé, i la no sé, centrada de xut de Casemiro per l'esquerra.
1: Ho proven ara des de l'exterior de l'àrea, tot per un jugador de Noruega, res, pilota, servei de porteria per Noruega.
6: 3 minuts perquè Noruega certifiqui la seva classificació per als quarts de final del Mundial. Donarem al final del partit aquí al club de la mitjanit, si fa no fa,
1: espero,
6: encaixa,
1: just,
6: no?
1: Justet, eh?
6: Si no el vull a dir a les 12, entra segur, però vaja, el partit el té guanyadíssim, Noruega 2-0, després de 2 gols de Haaland i un partidàs del porter Nila, el porter del Sevilla, que ha aturat en penal i ha fet moltes més aturades de mèrit, que de moment li dona la classificació a la seva selecció. Demà també juga als Estats Units-Bèlgica, demà a la matinada de dilluns a dimarts. No sé si us sembla una vergonya o una vergonya inadmissible que la FIFA hagi perdonat el partit de sanció per Balogun, el jugador dels Estats Units, que va ser expulsat contra Bòsnia.
2: Una vergonya inadmissible que no sé com canviarà la història del Mundial, del futbol i del que ha de venir, perquè, com deies tu, s'hauria de replantejar la sanció per acumulació d'amonestacions a partir d'allà.
6: És que, quina selecció acceptarà un partit de sanció per un dels seus jugadors, sigui per expulsió o sigui per acumulació de targetes?
2: Perquè no hi ha hagut cap argument sòlid i consistent.
6: Jo no l'he trobat.
2: No, no.
6: I a més és que la sanció la deixen allà in albis.
2: Sí, hi ha un article de la FIFA que es veu que la FIFA pot decidir per l'article 33, mai millor dit, que aixecar una sanció, però és una de les arbitrarietats més heavies de la història de l'esport. Ara, clar, vam començar empassant-nos que enviaven un àrbitre cap a casa, després els iranians gairebé no podien ni fer l'escalfament. Si vas acceptant-ho tot, doncs et passen aquestes coses. A mi, jo és que a mi Infantino em sembla un personatge molt fosc i està sortint retratadet.
6: El Brasil no pot amb Noruega,
11: ho té,
6: apareix
11: Noruega,
6: frustració, eh? Una falta de Neymar sobre Ødegaard, que ja està celebrant la victòria, sí. I la classificació és històrica, això per Noruega.
11: Sí, sí, mira, tindrà una falta a la zona de tres quarts, a la banda dreta, molt a prop de l'àrea, del vèrtex de l'àrea, i probablement, si no, l'última serà la penúltima, perquè som ja a punt d'arribar al 96.
6: Només falta que Haaland clavi el 3-0 ja, imagina't, remati del tot a la selecció del Brasil.
2: Jo no recordo un Mundial del Brasil a vuitens de final, no? Estava tirant de memòria.
6: Itàlia 90 contra
2: l'Argentina.
6: Aquell gol de Galícia, recordes?
2: Però t'elimina l'Argentina, no Noruega.
6: Sí, sí.
11: Per cert, 7 gols a Haaland, que empaten Messi i Mbappé al capdavant de la classificació.
6: 7 gols de Haaland amb els dos d'avui, eh? I Harry Kane n'ha fet 5, a veure quan se'n fa avui. Posa la música i rematem el partit i el programa.

0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel Ocarícia, gràcies a l'Oriol Domènech, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, l'Andreu Sararols i a l'Àlex Almas per ser una nit més, un diumenge més al Club de la Mitjanit.
1: Adeu.
2: Bona nit.
0: Sergi, hi ha hagut batussa una mica.
3: Hi ha batussa, això vol dir que s'endarrereix una mica al final del partit, però vaja, passarà Noruega als quarts de final, de moment 0-2, s'ha complert ja el 97 de partit.
0: I el record especial d'avui és per una personeta que d'aquí uns segons fa anys i que ara ja sí que de vegades nota més, que em va fent i que es fa gran, es diu Greta, és la meva filla gran preferida i sempre ho serà. Us deixem amb les notícies de les 12 i l'ofici de viure i el Gaspar Hernández. Bona nit i que descanseu, us quedeu a veure el Mèxic en la terra, porteu-vos bé i passeu-ho millor.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bona nit, us informa Berta Torrades. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí. Han estat molt greu i hi ha 10.000 persones d'una vintena de municipis i veïns del massís dels Esprés que han hagut de ser evacuats. En una entrevista a aquesta emissora, Nicolás García, que és el vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
6: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
5: L'etapa del Tour de demà dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i també l'organització del Tour han decidit que la cursa es mantindrà, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
7: Aquesta nit, tot i que es van rebaixant les dotacions, els bombers continuaran treballant sobre l'incendi de les Gavarres, ara mateix estabilitzat, amb l'objectiu de tenir-lo controlat les pròximes hores gràcies a unes condicions més favorables. Jordi Martínez, al cap dels bombers a Girona.
8: Podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
7: El foc de les Gavarres ha cremat 2.200 hectàrees i ha provocat afectacions importants a 11 habitatges i n'ha cremat parcialment una quinzena més.
5: També a Castelló, al País Valencià, un incendi deixa almenys 150 hectàrees cremades en un foc que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La virulència i la proximitat de les flames ha obligat a evacuar ja uns 500 veïns. Sobre el terreny hi treballen 200 efectius, una vintena de mitjans aeris i també unitats de l'exèrcit. Els serveis d'emergències es passaran la nit intentant perimetrar aquest foc, segons ha explicat el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
9: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco, y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar perimetrarlo al máximo.

0: Milers de persones han vibrat avui amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França a Tarragona. La Mosella Il·lusió s'han apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina. Marxem fins allà, fins a Tarragona, amb l'Ariadna Escoda.
1: Els carrers del centre de Tarragona han aplegat una munió d'aficionats des de primera hora d'aquest diumenge per viure l'inici de la segona etapa del Gran Depart en una jornada històrica a la capital tarragonina. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos vinguts d'arreu han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme.
2: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica, així que sí, ens fa il·lusió.
3: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme, a mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món.
1: Per combatre la calor, l'organització ha habilitat diversos autobusos com a refugi climàtic a la Imperial Tàrraco, on els ciutadans s'han pogut refrescar i agafar ampolles d'aigua. També hi havia fonts al llarg del recorregut perquè tothom les pugui reomplir.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Els esports, és Andreu, bona nit.
5: Bona nit. El Mundial, sorpresa i de les grosses, Noruega acaba d'eliminar Brasil. Els vuitens de final han guanyat els noruecs 1-2 gràcies a un doblet de Haaland. A la segona part, ha escurçat diferències Neymar de penal en el temps afegit. Noruega 2, Brasil 1, els noruecs als quarts de final. El Brasil d'Ancelotti eliminat. Ara a les 2 de la matinada, Mèxic, Anglaterra, demà a les 9... per Portugal, Espanya, tots són partits encara de vuitens de final. El Tour, el mexicà Isaac del Toro, ha estat el vencedor de la segona etapa en final a Montjuïc, a Barcelona. El mexicà ha arribat al costat del seu cap de fil, Tadej Pogacar. La tercera posició ha estat per Evenepoel i la quarta per Vingegaard, que és el líder de la prova ara mateix. L'etapa, la tercera i l'última a casa nostra d'aquest dilluns, es disputa entre Granollers i els Angles, a la Catalunya del Nord. L'últim tram, per cert, es farà sense espectadors pels incendis que hi ha en aquesta zona. I el torneig a Wimbledon, a tennis, s'estan disputant partits de vuitens de final. Djokovic ha passat a quarts, s'ha imposat a Safiulin. A la categoria femenina, Osaka ha guanyat en 2 sets a Sabalenka.
4: Fins aquí les notícies.
6: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
4: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
6: Parlarem de gastronomia.
4: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: La Fonda.
4: D'una a dues.
6: Vinga, va, a la casa.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
8: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
4: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Perquè no controlem a vegades les emocions.
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
7: Comencem.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat al far de platja que et fotràs aquest estiu, arriba l'hora del cel obert. Sí, nen, que necessitem remullar-nos una mica, que fem olor a resclosit de tants mesos tancats entre quatre parets, amorrats a l'ordinador, treballant...

com a mules. Re, hem decidit que avui ens anem a la platja. Això sí, el que no pot ser és que hi anem amb aquest banyador que tens, eh? Sisplau, mira-te'l, mira-te'l. Si és que t'ha quedat de color d'ala de mosca, que era vermell quan el vas comprar. Quants anys fa que no te l'has canviat? Passa, passa que te'n regalo un de ratlles. Va!

La platja de la iaia. Aquí jo trobo a faltar la iaia. Ja sé que jo no pinto res, però sisplau, torneu, ni que sigui per fer un concert aquí a prop de caseta. Bueno, mentre s'ho pensen, que segur que em faran cas, nosaltres ja hem anat pensant i ja som aquí a la botigueta per triar-te el banyador que et fa falta enguany. Una cosa que sigui discreteta, eh? Res de palmeres ni periquitos.

David Beck i el seu swimsuit, banyador llampant, com ha de ser. Mira quin goig que fas ara. A veure, te l'has volgut comprar de color pistatxo? A mi, sincerament, no m'agrada donar el cante, però vaja, tots són gustos. Mira, per exemple, el gran Fernando Alfaro, ell quan tenia un dia xungo, què feia? Agafava el barco i es ficava el banyador de color negre.

El banyador negro del Fernando Alfaro, de l'EP que va treure el 2016, La luna aplastada. A veure, que molt de respecte a l'Alfaro, eh? Surfing Bichos, Chucho i cançons com només per la cançó Màgic ja es mereix un apartament a Salou. I mentre el Fernando ha decidit una tria formal i elegant, el color negre, l'Àlex Turner, bueno, ja ho sabem, ell és un fashion victim, ara em fico el tupé, ara les patilletes... Vull dir que discret, discret no ho és. Imagina't si no és discret, que el tio quan se'n va a la platja, que creu-me que els hi fa falta als anglesos, no es posa un banyador qualsevol, no, no. Se posa un banyador daurat.

Golden Trunks, els Arctic Monkeys en versió lounge, des d'aquest disc que va desconcertar a tota la seva parròquia, el Tranquility Base Hotel and Casino, que amb el temps quedarà com un dels grans discos de la seva carrera, i si no, ja en parlarem. Aquí estem avui, triant el guanyador, i la cosa és més complicada de la que sembla, eh? Vull dir que no és únicament el color, o que et vagi més llarg o més curt. A veure, si ets home, molt curt no vagis, eh? Banyador eslip, sisplau, no, que et surt tot aquell bé de Déu per un cantó del camall. Ah, quina angúnia, tio. No m'estranya que la gent es baralli per culpa de la marca del banyador.

Alton, que no té ganes de barallar-se amb ningú i menys per la ratlla del banyador. En canvi, la Cassandra Jenkins, ella està encantada de la vida. Per què? Perquè s'ha comprat un biquini nou

La Cassandra, amb aquesta barreja tan elegant, no?, de pop jazzero, i aquesta cançó que parla de les propietats medicinals de l'aigua de mar, que diu, sí, ja ho deu ser medicinal, perquè està freda com una mala cosa. Que dius, que com ho saps, home? Perquè explica que està a la costa de Noruega. Jo no crec que a Noruega l'aigüeta sigui molt templada, però vaja, són coses meves, eh? La qüestió és que la Cassandra té biquini nou i la Caroline Rose també s'ha firat. Tu, se n'ha comprat un de color vermell i n'està tan cofoia que li ha dedicat un vals.

La Caroline Rose, tio, dient les coses pel seu nom. Que les costes estan plenes d'hotels de luxe, cotxes esportius i finestres plenes de biquinis vermells. I que per fer tot això s'ha encarregat una terra fèrtil que podria fer créixer menjar per tothom. Ei, lo del biquini vermell suposo que ha de tenir un punt fetichista o especialment sexy, perquè no és l'única, la Caroline. La nostra Julieta també se n'ha comprat un. Hòstia, li queda meravellós.

0: La Julieta i el seu biquini vermell. Va, fem una petita pausa, que m'està agafant com una mica de fogots i tot.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Va, vinga, seguim aquí amb més cançons ideals perquè et compris un banyador. I ara ja t'explico una cosa. Si vas amb banyador, no vagis a una platja nudista. M'explico o no? No, és que sembla una obvietat, però no ho és. A mi em va passar. Jo vaig anar amb uns amics nudistes i què vols que et digui? Digue'm carrincló, però a mi em feia com a cosa ensenyar els cacauins. I em vaig fotre amb un raconet tan tranquil i de sobte va veure una persona que anava passant leaflets. Dic, mira, deuen fer una oferta de 2x1 o de xupitos. I li vaig demanar-ne una propaganda d'aquestes de paper. I era una nota que deia que, sisplau, respectés el nudisme dels altres. Em vaig quedar tan xascat que em vaig treure el banyador en 2 segons.

Mildred, un dels grups que he descobert últimament i que trobo absolutament fascinants, i aquesta cançó que parla de la platja nudista de la Sovi, del seu disc de debut, el Red, publicat el 2025. Bueno, que diu un disc, diu un EP, eh? Que tampoc no es poseu així tiquismiquis. Què, ja heu decidit què feu? Us poseu el banyador, ens el traiem, anem a la nudista, anem a la normal? No, ho dic perquè l'Ariel Pink ens està esperant a una platja nudista a prop de casa seva i hem de prendre una decisió.

Nude Beach a Go Go, el Aerial Pink amb el seu pop psicodèlic en aquest cel obert. I ara el que arriba, ho he descobert aquí preparant aquest programa d'avui, i m'ha encantat aquesta lletra. Li trobo una ironia molt fina, sobretot perquè s'ha anat molt al tanto amb parlar de banyadors, biquinis i així, sense caure en la mirada masculina en el seu pitjor aspecte possible. Però la Rivera Destino, des de Puerto Rico, i amb en Carlos Figueroa com a líder principal, demostren una habilitat especial en explicar històries que et fan escapar un somriure. Això es diu Traje de Baño.

Què? Són bons o no? La Ribera Destino, tio. Si és que després dius que no aprens coses al cel obert i em fas enfadar. Aquest disc es diu Besitos y Besitas i realment val la pena per posar-te de bon humor. Què, atendríem el banyador triat? Sí? No t'ho dic perquè si vols pots mirar un d'importació. Què sé jo, un d'italià.

Costume di bagno, la Gisela Notte. Abans de que se m'acabi el temps, els Black Minds, que ells són de més d'aquests que són banyadors holgats, saps? Que tot allò quedi pengim-penjam, que així es ventila.

Swimming Trunks, els Black Minds, que han fet tanta via cantant la cançó que fins i tot ens han donat un espai per escoltar a Amy and the Sniffers, directes des de Melbourne, i amb la seva vocalista, la Amy Taylor, que diu que ja té ganes d'estrenar el seu mini biquini. Collons, ella i naltros.

Amy and the Sniffers i el seu Tiny Bikini, que ens porta ja al final del programa, i l'acabarem amb els banyadors dels Estraperlo del seu disc de Desayuno Continental. L'equip del programa, Albert Cots, que té unes cuixes que fa goig, el control i el muntatge, Núria Serrano, que no fa toples perquè diu que hi ha molt de marrano suelto, i Lluís Gavaldà, que es posi el banyador que es posi. Fa bastant el ridícul, us diuen salut i fins la propera. Adeu. Yeah, yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi que crema sense control a la Catalunya Nord ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Parada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i de veïns dels massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. El foc va començar dissabte a Trevillac i aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i la baixíssima humitat. Les perspectives són millors a l'incendi de les Gavarres, ja estabilitzat. Aquesta nit, tot i que es van rebaixant les dotacions, els bombers hi continuaran treballant amb l'objectiu de controlar-lo les pròximes hores. Jordi Martín és el cap dels bombers de Girona.
2: Podríem dir que l'incendi ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: El foc a les Gavarres ha cremat unes 2.200 hectàrees i a l'Alt Palància, a Castelló, un incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà ha cremat fins ara unes 1.500 hectàrees. La virulència de les flames ha obligat a evacuar uns 500 veïns de la zona. Repàs ara altres informacions, Carola Gil.
3: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a ponent al litoral gironí o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on els termòmetres han marcat els 39,9 graus. També s'han situat a les portes dels 40 graus a Espolla, a l'Alt Empordà. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a demà dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb.
1: Veneçuela actualitza el balanç de víctimes del terratrèmol i eleva els morts a 3.342. 35 de les víctimes són espanyoles. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes.
4: El perímetro està molt inseguro. Els niños saltando por todos lados, persones desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
3: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
1: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de la línia de Rodalies R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, a la Cerdanya.

0: vuitens de final. Els noruecs han guanyat per 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Neymar ha fet el gol dels brasilers de penal al temps afegit. A les 2 de la matinada, Mèxic a Anglaterra. I aquest dilluns a les 9 s'enfronten Espanya i Portugal per un lloc als quarts de final.
1: Encara en futbol, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Dumfries, procedent de l'Inter de Milà.
0: El mexicà Isaac del Toro ha estat el vencedor de la segona etapa del Tour en final a Montjuïc, a Barcelona. El mexicà ha arribat al costat del seu cap de files, Tadej Pogacar. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra, entre Granollers i els Angles, a la Catalunya Nord, l'últim tram sense espectadors pels incendis.
1: En bàsquet disputat aquest diumenge a Geòrgia 91, Espanya 89, partit del premundial de Qatar 2027, amb dos catalans, Joel Parra i Pierre Oriola, i el blaugrana Xenguelia per Geòrgia, que ha estat el màxim anotador del partit.
2: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
4: L'any 1353, la Joana penja l'espasa i deixa l'ofici de pirata.
5: Es dona de baixa dels autònoms?
4: Sí, de l'epígraf de pirata.
5: Pirata, pallasso...
4: Caricato.
5: Caricato, excèntrico.
4: Jo havia ensiminat truges i...
5: Bueno, aviam, no passis tan ràpid.
4: Perquè relaxin, els hi toques una mica l'esquena.
1: Sí.
4: Has de tenir...
1: Sí.
3: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Un amor de programa.
4: Que maco seria que hi hagués gent fent l'amor mentre escolten el búnquer.
5: Preciós.
4: Hauríem arribat a la nostra fita radiofònica ja.

La vida de la convidada d'avui al divan ha anat increscendo, com el bolero de Ravel, que arrenca amb modèstia i acaba amb un esclat. L'esclat, en el seu cas, provocat per la innovació i l'atreviment d'una dona que ha comandat durant mig segle una empresa on durant molt de temps només hi treballaven dones.

0: antiqui molt llarg.
1: I això que aquesta filla de Sant Just d'Esvern venia del silenci provocat per la mort del pare quan ella només tenia 2 anys. La mare va fer un pas endavant per pujar a una família de feministes clares i compromeses. Ella compromesa també amb Catalunya i amb el benestar de les persones treballadores durant el franquisme, una autèntica revolució. Ara amb 76 anys, 76 anys, i havent cedit el dia a dia de l'empresa al seu fill, aquesta pionera al món immobiliari continua trenant la societat civil, des d'on adverteix que Catalunya s'està desfent i que si no hi posem remei, quan ens n'adonem, ja no tindrem país. Hem d'espavilar, assegura convençuda. Senyora Imma Amat, presidenta de Amat Immobiliaris, benvinguda al divan.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Estem molt contents i molt contentes que hagi vingut. I què he de dir, senyora Amat? Vostè és immobiliària, és administradora de finques a l'engròs. Com es defineix vostè?
2: Ui, la definició ha anat canviant al llarg dels anys, perquè sí? Vaig començar fent dret.
1: Fent dret, sí.
2: Primer fent pràctiques en un despatx d'advocats,
1: sí?
2: Que a mi em va sorprendre molt quan la meva mare, que tenia una gran visió,
1: sí?
2: Em va dir, aniràs a treballar durant un any o dos en un despatx d'advocats. Jo li vaig dir, com pot ser? Si tenim la feina que tenim nosaltres al nostre despatx.
1: Per veure de què va això.
2: I ella em va dir de seguida, ui, perquè hi ha una cosa que allà ho aprendràs molt bé, que és a ser manada.
1: A ser manada?
2: A ser manada.
1: S'ha d'aprendre a ser manada i a manar.

0: Exacte, ah, i em va anar molt bé, la veritat.
1: Va anar molt bé,
0: En aquella època vaig fer d'advocat, després molts anys vaig ser administrador de finques i després vaig ser empresària.
1: Molt bé. I ara què se sent? Ara què se sent?
0: Ui, ara em sento... La veritat és que no em sento jubilada, encara.
1: No se sent jubilada, bueno, si va acabar... Sento... Va al despatx, ja, que va, sí, des com el vol que estigui jubilada, no, res.
0: Em sento formant part de l'empresa encara,
1: empresària,
0: aportant allà on te puc donar valor.
1: Això és el que en anglès en diuen no coach, no? Sí. Aportant, ajudant, estant al costat de qui du ara l'empresa, el seu fill, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, vostè fa de presidenta, ja no de directora general.
0: No.
1: Però
0: no,
1: és una presidenta...
0: Això ja ha passat.
1: Ja ha passat. Una presidenta executiva o no tan executiva?
0: No tan executiva.
1: No tan executiva.
0: Ajudo amb vàries concretes.
1: Ja. Mm. Avui ens complau molt de parlar amb vostè perquè, ho dèiem només en començar, és una dona d'aquelles que s'ha construït a si mateixa.
0: I tant. Pensa que venim de poble.
1: Venim de poble.
0: Ara sembla que Sant Just és part de Barcelona, però quan jo era petita anar a Barcelona era tot un repte.
1: A Barcelona,
0: era
1: sí.
0: Quan vaig anar a l'institut.
1: A quin institut va anar?
0: A Montserrat.
1: Ah, l'Institut Montserrat.
0: Una gran experiència, de veritat,
1: sí?
0: Perquè jo tenia aquell moment quasi 15 anys i
1: sí?
0: Venia de... Tots els 14 primers vaig estudiar en una escola petita a Sant Just, una escola parroquial, i anar a Barcelona era com, bueno, un salt importantíssim, no?
1: Sí, era descobrir el món, no?
0: Exacte.
1: Va descobrir el món,
0: llavors. Vaig descobrir el món. I vaig descobrir professors boníssims, amigues encantadores, que encara són amigues avui.
1: Bueno, digui'm algun nom d'algun professor o professora.
0: Mira, si tant, la Carmen García Pleyan.
1: Molt bé, què li va ensenyar?
0: Professora de literatura.
1: Què li va ensenyar?
0: Literatura.
1: Li
0: a un nivell,
1: estimar els llibres,
0: tota la gent
1: llengua,
0: que ha anat amb la Carmen García Pleyan, tota la gent és enamorada de la literatura.
1: De la literatura,
0: sí.
1: Llavors.
0: Sí.
1: Alguna altra, va, alguna més que recordi.
0: De l'institut?
1: Sí.
0: Oh, de l'institut, n'hi ha diversos. Teníem també el senyor Pericay, que era el de grec.
1: Sí, senyor Pericay.
0: Sí. Mm-hmm. Que no tant si era molt bon professor... Però, per exemple, el grec a mi em va agradar molt.
1: El
0: i ell ho explicava molt bé.
1: El que de vostè hauria fer el batxillerat de lletres.
0: De lletres.
1: De lletres,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, de lletres.
1: I després es podia estudiar dret venint de lletres?
0: Sí, sí.
1: Sí. Es podia fer estudiar quart i després cinquè i sisè.
0: I preu
1: universitari.
0: Exacte.
1: I després ja la universitat hauria de ser, si arribar a l'Institut Montserrat era obrir-se al món, allò hauria ser, no sé, tots els satèl·lits, planetes que...
0: A més, vaig arribar a la universitat a l'octubre del 67 i al cap de 6 mesos va escoltar el maig francès i allò va ser un festival fins que vaig acabar la carrera.
1: El festival, clar, el maig del 68...
0: Ah, després tot el 70, les manifestacions...
1: Tot això que era previ, posem-ho en el calendari, a la mort de Franco.
0: Molt previ.
1: Del novembre del 75, i era allò que de seguida hi havia els grisos a la Diagonal. Vostè anava a córrer per la Diagonal?
0: I tant.
1: Corria
0: i havia rebut moltes vegades perquè era activa.
1: Vostè era... Vol dir que hem de situar el verb en passat? Era activa?
0: No. Activa políticament.
1: No, era activa, molt activa, i ho continua sent. Mirem aquí en Raimon.

0: I vostè escoltava Raimon llavors, que ens l'ha triada vostè, eh? Jo vinc d'un silenci, què?
1: El Raimon m'ha acompanyat tota la vida.
0: Sí?
1: La primera vegada que vaig anar a un recital del Raimon va ser als Jesuïtes de Sarrià i anava a l'institut.
0: Sí?
1: I va ser la senyora Carmen García Pleyan en una classe que ens va dir: avui fan un recital del Raimon, si voleu anar-hi, aneu-hi.
0: Als Jesuïtes de Sarrià cantava?
1: Sí.
0: Uau, que bo, eh?
1: Els Jesuïtes, bueno, sí, allà. Sí, sí, sembla que eren Jesuïtes. Sí, va ser molt... va ser una cosa espectacular. I de partir d'allí el vaig anar seguint fins que es va jubilar ell.
0: Bueno, sí, esclar. Però tots anem fent anys, eh?
1: I ens ha acompanyat en moments molt importants de la vida. Per exemple, el dia que ens vam casar.
0: El dia que es van casar. Sí. M'ho ha d'explicar, això. Vostè, amb el seu marit, quants anys fa que estan casats?
1: Ara en portem 53.
0: 50. Els felicito tots dos.
1: Sí.
0: Eh?
1: I no ens ho creiem, eh?
0: No s'ho creuen, eh?
1: No, i aquell moment tampoc ens ho creiem. Deia, no anirem fent, anirem fent.
0: Oh, està bé, això, de dir de... No és anar fent, que sembla que no...
1: No.
0: És avui, i avui, i avui, i avui. Una suma d'avuis, no?
1: Sí, sí.
0: En realitat, com és el seu marit?
1: Ai, és un noi molt normal.
0: És un noi molt normal.
1: Molt normal.
0: Com se diu el seu marit?
1: Francesc.
0: Francesc, noi molt normal.
1: Molt normal, que ens vam conèixer molt jovenets.
0: Sí.
1: L'excursionista de l'Ateneu de Sant Just, quan teníem 15 anys.
0: Sí.
1: Molt interessat des de llavors ja... per molts temes, era fill de classe molt treballadora, però molt interès en temes de cultura, molt, molt, eh? En temes sobretot de política, en fi. I, bueno,
0: perquè ell també anava a la universitat,
1: ell treballava perquè no podia pagar-se la carrera i feia peritatge mecànic, llavors era,
0: sí,
1: a Terrassa.
0: A Terrassa, i anava
1: Terrassa,
0: i venia...
1: Bueno, estudiem una acadèmia i s'examinava a Terrassa.
0: L'acadèmia preparava per a l'examen.
1: Ara seria els enginyers tècnics.
0: Una cosa
1: llavors,
0: així, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors es deien els perits.
0: I com va anar aquest casament? Perquè vostè es va casar, tinc entès, però on es va casar vostè?
1: Ui, em vaig casar al lloc més cutre de l'Ajuntament del meu poble.
0: Estem perdent el glamour, senyora Mat. Estem perdent el glamour només començar.
1: A l'arxiu de l'Ajuntament de Sant Just.
0: A l'arxiu, hi havia l'arxiu, unes carpetes, i el Francesc, i la Imma,
1: i els pares.
0: Els pares.
1: I els testimonis, i ningú més.
0: Perquè en aquell moment, quin any era? 53?
1: Això era el 72.
0: El 72, vivia Franco. Vostè per casar, i el seu marit, aquell noi molt normal, per casar-se pel civil, què van haver de fer?
1: Vam haver d'apostatar a l'església.
0: Apostatar, dic el verb, perquè la gent jove no sap ni,
1: no sap
0: què,
1: ni
0: és, què és això d'apostatar.
1: Jo per dir fer-ho fàcil a algun jove li dic, ens vam desapuntar.
0: Sí, però no és bàsic que m'esborrin allò que
1: t'envien
0: una llista de publicitat aquesta pels e-mails i et diuen si et vols unsubscribe.
1: Va ser molt complicat, va ser 6 mesos.
0: 6 mesos per desapuntar-te, i a banda de desapuntar-te, diríem, perquè si no figurava que ja eres catòlic així, flash, perquè estava batejada,
1: sí,
0: vostè,
1: sí, sí.
0: Això era un mal tràngol.
1: Sí.
0: Estava mal vist.
1: Molt.
0: I la família era catòlica.
1: Sí, molt catòlica.
0: I llavors què?
1: No, però a casa meva són molt conseqüents, la veritat, tota la història.
0: Sí.
1: De veritat, que al principi es van oposar, com
0: sí,
1: és normal. La família del meu home no, perquè eren molt republicans i catòlics, i no. Però la meva molt. Però com que vam començar a tindre tants problemes, al final la família, al revés, es van posar al nostre costat per tot. Per tot, eh? I nosaltres volíem fer un casament amb molt poca gent, no sé, i van dir, no, sembla que us casau d'amagat. No, farem un casament com fos.
0: No com Déu mana,
1: com fos.
0: No sé si heu notat la diferència.
1: És veritat, eh? I ens van ajudar a fer-ho bé. Es van portar superbé.
0: Superbé, eh?
1: Tot i les dificultats d'abans i del dia del casament, que hem tingut moltes.
0: Moltes, també. Què va passar el dia del casament?
1: Pues mira, una cosa tan fàcil com que hores abans del casament van comparèixer a casa meva, que és al costat de l'església de l'Ajuntament de Sant Just.
0: Sí.
1: Van comparèixer a la Guàrdia Civil amb un paper dient-nos que quedava prohibit a tothom en el casament.
0: Oh!
1: Que no podien venir acompanyant-nos, que en tot cas ocupaven tot de policies, ocupaven la plaça de l'Ajuntament, i els convidats, perquè no hi havia mòbil, jo els vaig dir com vol que els avisi, si no tenim temps, i va dir, no es preocupin, nosaltres els enviarem al restaurant on vostès tenen previst fer el sopar, però a l'Ajuntament només hi aniran vostès, els pares i els testimonis. I sí, sí, així es va ser. Sí, sí.
0: Es va entristir vostè o no?
1: Ai, no, ja estàvem en una fase. Jo, com que ja havia passat tants nervis i tant, no, al revés, pensava, mira, almenys ho acabarem, això.
0: Això ho acabem aviat, eh? Quants fills han tingut, vostè?
1: Dos.
0: Dos, eh? Dos. Els ha batejat o no?
1: No.
0: No, no.
1: No, no.
0: Però vostè, Déu, li sembla que per allà dalt hi és o no?
1: No.
0: No? No?
1: No.
0: I la família aquesta, diríem, catòlica, que l'ha més o menys educat i tot això... I... Van anar monges, no, vostè?
1: No, no,
0: no. No, no. No s'ha posat
1: no,
0: seriós,
1: no,
0: ara.
1: No, perquè Sant Joan no n'hi havia.
0: Ah, perquè no n'hi havia.
1: Potser si n'haguessin hagut, m'haguessin enviat, no ho sé. I... Però anàvem a una església parroquial, eh?
0: Anava a l'església parroquial.
1: A l'escola de l'església parroquial, que depenia de la parròquia de Sant Joan, sí.
0: Ningú s'ha frustrat d'aquells que ensenyaven?
1: No,
0: no.
1: No, no. La meva mare... sempre va ser una dona molt valenta, perquè ella sabia que això tindria conseqüències en un poble com Sant Just, que era, ara és més gran, però era molt petit, la gent es coneixia molt, va perdre clients.
0: Escolti, mira que la botiga, el negoci és el primer, eh? Però va estar disposada a assumir-ho.
1: Sí, ma mare ha perdut dos vegades, diguem, entre cometes, per culpa nostra.
0: O aquesta és una i l'altra?
1: L'altra, perquè el meu home es va presentar a les primeres eleccions municipals
0: per
1: alcalde. El 79, era.
0: 79,
1: les primeres per alcalde pel suc.
0: Oh!
1: I a més va guanyar, i això també va fer.
0: El seu home va ser alcalde?
1: No,
0: no.
1: Perquè ells es van posar tots els altres partits d'acord perquè no fos alcalde al sud.
0: Era, llavors,
1: però va guanyar, que tenia molt mèrit guanyar en un poble com Sant Just.
0: Era entre amb nosaltres a l'Ajuntament, aquella era la idea de les esquerres,
1: sí,
0: de les primeres eleccions municipals,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Fixi's, eh? Fixi's. Immamat, emprenedora, innovadora, conseqüent.

0: Com és que ens ha triat aquesta cançó Treballaré el teu cos?
1: El dia del casament, en el restaurant, també hi havia la policia.
0: Ah, també?
1: També. I nosaltres havíem escollit tota una sèrie de cançons d'amor, el Raimon, per posar, i cada vegada que posava la persona que era la que es cuidava d'això, aquesta cançó, la policia venia i la treia.
0: La treia
1: quan era un disc que era de venda al públic. Nosaltres li dèiem, però si això vostè va, jo ho compro.
0: Clar, però és que, perdoni, jo ara, a favor dels altres, una suma de factors, Vostès que es casen...
1: Bueno, hem de fer més coses,
0: Ah, què més van fer?
1: Home... Perquè, esclar, a l'Ajuntament total només hi havia quatre, no vam poder fer res. Doncs allà vam llegir poemes, van parlar una sèrie de gent amics nostres, vam llegir l'Henry Fromm, L'art d'estimar...
0: Eric Fromm, L'art d'estimar. Si encara no l'heu llegit, aneu corrents a llegir l'Eric Fromm, L'art d'estimar,
1: Sí, sí.
0: Tinc una idea que... És que era un llibre que llegia quan jo estudiava psicologia, llegia amb l'Eric Fromm, ara he trobat la frase... que en aquell moment, que jo devia tenir 16 o 17 anys, a veure vostè que en sap tant, que deia, l'amor madur és el que diu et necessito perquè t'estimo. L'amor immadur és el que diu t'estimo perquè et necessito. I quan jo tenia 17 anys pensava, no acabo de veure la diferència, però si de cas gravaré la frase per quan la pugui entendre.
1: Però és que és veritat.
0: Que és veritat, això.
1: Però no, també és veritat que ho veus amb la perspectiva dels anys.
0: Clar, i pensava, estic llegint jo això que no sé ben bé de què estem parlant. I per què van escollir Eric Fromm i aquest
1: perquè
0: llibre?
1: Perquè ens agradava aquella època. I vam escollir això, com vam escollir poemes diferents, i inclús vam tindre un capellà amic nostre, que al final ens va acompanyar a la fet de l'apostasia, que no ens en sortia més. Va acompanyar un capellà amic nostre.
0: Que anirà de pet cap a l'Avern.
1: Exacte. Sí. Aquest dia també va parlar i va llegir, que era, bueno, no sé si coneixes, segur que coneixes la família, eren de la família que tenien la propietat del Ciervo, que eren els Gomis.
0: Sí?
1: Els germans Gomis. Joan Gomis i el Joaquim. I el Joaquim era capellà i havia sigut vicari de Sant Just i molt amic nostre, molts anys.
0: Esclar, és que fixis, aquesta gent eren prou respectuosa, no? Entenien que era la llibertat individual per saber estimar, no?, i acompanyar amb independència dels posicionaments,
1: I va ser tan, tan heavy tot plegat, que va fer... Ell era el director de la Pastoral Litúrgica, per tant feia la fulla diocesana per tot Catalunya. Sí. Doncs hi ha una fulla diocesana que al darrere, la contraportada, explica ell el nostre casament.
0: Un cas,
1: la va jugar molt, la veritat.
0: Vostè es casa pel civil. Abans ha hagut d'apostatar i acaba sortint el full dominical. A veure, senyora Immamat, ara que està tan de moda, això és un lobby mínim, Això és un lobby mínim. Avui l'empresària, emprenedora, persona conseqüent que... entra per les escletxes i busca espais, ho podria dir així. Imma Amat, avui ha vingut al divan.
2: Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.

0: La pell, els teus dits, un contorn. Perdre's en el cim del teu cos. Desdibuixar-se en el descens de l'esquena, fer-se escultura de rodenc. Un llac, un respira al compàs, un sol, un devorar-se amb tanta llum. Les cames, el sexe, una carícia. Menjar-se els llavis quan la boca és un pou i empassar-se l'alè i ser més nosaltres mentre es deformen les formes i els límits són aigua. La mà com un eure, l'orella, el calfred. Buidar-se amb les presses d'un ritme ancestral desconegut i navegar entre el foc d'un infern excitant, escalar el purgatori del teu coll i llavors, només llavors, al paradís, besar-nos la mirada. És preciós, eh? Poema.
1: Molt preciós.
0: Expliqui'ns què ens ha escollit, què estem llegint, quin poema estem llegint.
1: Nosaltres, el meu home i jo, fa molts anys que ens agrada la poesia.
0: Sí.
1: I, a més, n'hem fet una eina de comunicació. Perquè pensem que molt poca gent llegeix poesia. Potser perquè, no sé, si és com la novel·la, és fàcil, la poesia, a vegades l'has de llegir moltes vegades per entendre-la, no? I llavors hem fet coses molt divertides, com, per exemple, per la pandèmia.
0: Sí.
1: Des del dia 2 de la pandèmia fins al 31 de juliol vam estar enviant cada dia, a les 7 del matí, un poema a més de 1.000 persones.
0: Que eren els clients?
1: No, no.
0: Amics?
1: Amics i coneguts.
0: Amics
1: tenim
0: i coneguts?
1: Relacions, sí. No, no, separem segons què.
0: La feina?
1: La feina, sí.
0: Però, esclar, això som, era el març fins al juliol,
1: sí.
0: Per tant...
1: Són molts mesos.
0: Gairebé 4 mesos,
1: sí,
0: enviem,
1: sí, sí.
0: Com enviaven això per WhatsApp?
1: No, per un mail.
0: Per mail,
1: un mail,
0: una llista amb
1: una,
0: de
1: I llavors, l'única condició que nosaltres mateixos, el pacte que vam fer, és que sempre serien en català,
0: sí,
1: i que intentaríem fer la paritat, cosa que va ser impossible. És molt difícil.
0: És difícil.
1: Ens en sortien molts més d'homes que de dones.
0: Però m'agrada, sí, molt la idea aquesta d'hem agafat la poesia com una forma de comunicació.
1: Sí.
0: És a dir, esclar, tu amb el teu home, ara penso, amb la teva parella, llegiu aquest poema i, esclar, entres com en un espai íntim,
1: sí, sí,
0: de caliu, de... Uau, fantàstic, no?
1: Sí, sí. Durant anys hem conegut molta poesia perquè... Però això també va a èpoques, eh?
0: Mm-hmm.
1: Que perquè al dematí, abans de llevar-nos, cada dia llegíem una poesia. I així ens hem llegit molts autors.
0: Hem llegit de la Mireia Calafell,
1: sí,
0: Poètiques del teu cos, que és una noia jove, eh?
1: Sí,
0: que va
1: sí,
0: néixer,
1: molt jove.
0: És de l'any 80, va néixer la nit de Sant Joan, que va fer Humanitats a la Pompeu Fabra, i estic molt contenta que ens l'hagi portat avui aquí la senyora Imma Matka. Amb tot això, l'anem coneixent, eh? I ella que ens va triar diverses cançons. Beatles, Yesterday...

0: Però jo la veig a vostè, veig com tria els poemes, que no està, diríem, ancorada en el passat. Vostè viu el present.
1: Ah, no, això segur. Però també m'agrada recordar el passat. Jo si sento ja estella, me'n recordo de quan anàvem a festes, quan teníem 15, 16 anys, festes
0: a les boats. Eren boats,
1: no, boats, no, no, cases. A cases.
0: Cases particulars.
1: I ballàvem, per exemple, aquesta cançó era una de les típiques que ballàvem cada diumenge.
0: Ja, ja, li anaven molt al darrere, a vostè, els xicots?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, eh? ja m'ho he pensat, ja, clar. Something wrong now, I long for yesterday, yesterday. Perquè vostè és de l'any 52.
1: 52 és la meva germana.
0: Exacte. Vostè és del 50 i el pare va morir el 52.
1: Sí, sí. Jo tenia 2 anys, la meva germana va néixer l'endemà de la mort del meu pare, de l'enterrament del meu pare.
0: La seva mare hauria quedar destrossada.
1: Destrossada.
0: Va néixer la Joana.
1: I tenia 25 anys la mare, que ara quan veig una noia de 25 anys ens amb una cria. Clar. No s'imagina't. Sí, sí.
0: Va ser una mort sobtada, la del pare?
1: No, va tindre una leucèmia galopant.
2: Uau.
1: Que li va durar 15 dies.
0: 15 dies?
1: 15 dies.
0: O sigui, d'estar a punt de veure el naixement de la segona criatura, a saber que estàs malalt, ara penso en ell, i veure que allò s'acaba.
1: Sí.
0: Per la família també molt difícil.
1: Bueno, això ens va condicionar tota la vida. Jo sempre dic, nosaltres hem nascut ja definits per una sèrie d'històries familiars, perquè, esclar, la mare immediatament en 15 dies va haver de decidir si continuava la feina del pare, cosa que li desconsellava a tothom.
0: Tothom perquè, li desaconsellava,
1: sí, menys els més amics, més propers, tots els altres li desaconsellaven, o bé se'n tornava a treballar de secretària en una empresa que d'un laboratori farmacèutic d'Esplugues de Llobregat, que ell havia treballat de soltera. Clar, en aquella època del Franco, tu quan et casaves per força havies de deixar de treballar, però si quedaves vídua podies tornar a demanar la plaça, i li van oferir de seguida. Però la mare va fer l'opció, jo crec, no perquè a vegades va ser valenta, però no crec perquè ella es pensés que era valenta, sinó perquè ella ho va fer en homenatge al seu home. Va dir, si ell li feia tant, perquè meu pare era molt apassionat, segons m'han explicat, clar, jo tot ho sé per referències, no? I li explicava cada nit a la feina, i plans, i més plans, i de coses, i ella va pensar, ja fer allò que ell volia fer, i s'hi va tirar de cap a fer-ho.
0: Joan Amat, sí. Què li diria vostè al seu pare si ara tingués l'oportunitat de veure'l?
1: A mi m'agradaria molt haver-lo conegut i haver-lo audit, perquè m'han explicat que segons que m'hi assemblo molt.
0: Sí.
1: I tothom em parla bé, clar, tan jove, doncs... Però, m'hagués encantat. I durant uns anys, aquesta vida, fas unes coses que ara quan ho rumio penso, ostres, quan és jovenet, hauria tindre 13, 14 anys, em feia jo mateixa una reflexió, imagina, que em deia, potser m'han enredat que s'ha mort, potser va marxar i un dia tornarà. Durant una època em vaig fer la idea que un dia tornaria.
0: No, potser és una fantasia.
1: Defensa.
0: Sí, exacte, no? És una fantasia per pensar que la irreversibilitat que té la mort, no la té la voluntat de marxar perquè pot tornar, no? És com per lluitar davant de la duresa de la irreversibilitat. Joan Amat, 1948, funda Amat i Immobiliaris. Sí. Concepció Amigó, la seva mare continua el negoci i el va mantenir tota la vida.
1: Sí, sí, perquè nosaltres de petites ja sempre ajudàvem. Abans d'anar a jugar al carrer, abans anàvem a jugar al carrer, fèiem una hora de rebuts de lloguer, home.
0: Feien els rebuts
1: dels... Més endavant fèiem estats de comptes per les comunitats de propietaris, sí. Quan va sortir la llei del 1960, sí. Amb màquina d'escriure sense tabulador. I si la mare era dura, que si una xifra t'anava una mica cap a la dreta o cap a l'esquerra, t'arrencava el paper i te l'estripava i tornem-hi.
0: Tornem-hi. Sí, que en màquina d'escriure no queda res gravat, eh? O sigui, aquí hi pots tornar, com a molt el paper carbó, però llavors ho estripava
1: tot.
0: Clar. Vostè que escrivia màquina amb 10 dits?
1: No. Jo no. La meva germana va anar a fer...
0: De taquimeca?
1: Sí, jo no.
0: Vostè no va anar a fer de taquimeca?
1: No. Perquè de seguida em va enviar, perquè la mare de seguida em va fer anar a fer moltes feines fora i així.
0: I com va anar que estudiés dret, eh?
1: Perquè... Bueno, això...
0: Perquè deuria ser vostè i no sé quina altra noia més.
1: No, però és que a més jo... No. Si hagués escollit, no hagués fet dret, segurament.
0: Ja hauria escollit vostè.
1: Segurament hagués fet història i literatura, que sempre m'han agradat molt. Però és que la mare, és que jo crec que des que tenia gust de raó em deia, tu has de fer dret, perquè això és el que necessitarem.
0: I, sí.
1: I clar, t'ho van dient, i arriba el dia que t'has de matricular i dius, bueno, pues em vaig a fer dret.
0: I duria ser la classe de nois, quantes noies?
1: No, en aquell moment duríem ser una quarta part.
0: No, Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, ja n'hi havia bastantes, una quarta part, sí, més o menys.
0: Què és això, que a l'empresa durant un de temps només hi havia noies, dones, treballant-hi?
1: Home, és molt fàcil.
0: Perquè, a veure,
1: mira,
0: expliqui'ns-ho.
1: Si tu estàs en una empresa,
0: sí,
1: i en un sector, que és l'immobiliari,
0: sí,
1: que ets invisible,
0: sí,
1: que, vas, que vas a les reunions i no et veu ningú, jo pensava, bueno...
0: És amb moltes feines,
1: sí, sí,
0: que et fas invisible.
1: Sí. Que el sector, a més, era molt masclista.
0: Sí.
1: Ja per la naturalesa del negoci, era molt masclista. Clar, i comences a veure que si no t'espaviles, no seràs res, costarà molt tirar endavant. Okay. I comences a contractar noies perquè... A Sant Just hi havia una escola, l'escola on havíem estudiat, que la mare anava allà i deia, una que sigui ben espavilada, li deia a la directora que ens vingui a ajudar. Doncs pues venien noies. Crec que vam començar a tindre 4 o 5 noies.
0: Sí.
1: De seguida ens vam donar compte que, com que eren de la nostra edat, pues van tindre fills. El segon fill, totes volien deixar de treballar.
0: No sabien com compaginar.
1: Com compaginar. I llavors això nosaltres vam dir, hosti, això no pot ser, perquè com que érem unes bones feministes, dèiem, no, si no, sí, tens independència econòmica,
0: no, tens
1: no pots decidir.
0: Si no tens independència econòmica, treu l'objectiu que no tens independència. No?
1: I llavors ja ens vam inventar una cosa que en dèiem la maternitat a la carta.
0: Maternitat a la carta.
1: Que vol dir que, clar, de noia, en funció de la seva situació familiar, buscàvem l'horari i la manera de que pogués compaginar treball i les feines de maternitat,
0: sí,
1: no? I vam decidir, serem només dones perquè volem demostrar aquest sector que funcionem, que liderem, que podem tirar endavant i fer-nos notar. I ho vam fer-ho així durant tots aquests anys fins...
0: Administradores de finques, era.
1: Sí.
0: És que fins i tot, dius administrador de finques, diem poc en femení, no? Aquests dies que, miri, segur que la coneix la Lourdes Ciuró,
1: sí,
0: l'assessora,
1: sí, molt,
0: jurídica,
1: molt.
0: I he tingut l'oportunitat de ser al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que celebren el 90è aniversari.
1: Sí.
0: T'adones que la figura d'administradora de finques no la tenim encara al cap en femení,
1: no,
0: eh?
1: Però imagina't, si no tenim la d'administradora de finques... Quan vam començar a fer el següent negoci, que era la intermediació, el que era el Col·legi d'Apis, que jo em vaig anar a fer,
0: sí,
1: per fer del Col·legi d'Apis aquell temps, em vaig anar a fer unes oposicions a Madrid, havies de tindre carrera, i anar a fer oposicions, vaig anar a fer les oposicions i quasi tot eren homes.
0: Sí.
1: I clar, anava a algunes reunions que tots eren homes, tots.
0: I això de fer la maternitat a la carta, què volia dir? Que una noia podia entrar a les 8, a l'altra a les 10
1: exacte,
0: del matí?
1: Exacte, organitzàvem, sí.
0: I tot i així, o sigui, podien anar totes alhora?
1: Sí, perquè sí, funcionaven bé. A vegades sembla que es posin d'acord per quedar embarassades. Això de pues, quan hi ha moltes ja no ho pots dir, es complica més, no?
0: Uh-huh.
1: Però en els primers va ser tot molt escalonat i anava bé.
0: Vostè diu que és feminista radical,
1: radical no,
0: perquè sembla que això del feminisme radical s'ho hagi quedat l'extrema
1: una branca,
0: esquerra, no?
1: Però no, hem sigut de les militants, vull dir.
0: Feminista militant. Avui ha vingut Imma Amat, emprenedora, feminista militant, empresària... Uau, quantes coses!

0: I ha vingut Bach, aquesta suite per a violoncel número 1, aquesta música...
1: Això per llegir.
0: Això per llegir.
1: És que, com va, llegim, llegim bastant, sí. Bueno, llegeix moltíssim més que jo, perquè jo encara faig molta activitat fora, sí. Però allò ens posem música així i estem encantats de la vida.
0: Mira. I per respirar. I per veure que ets present i ets futur, i per obrir la mirada i la ment i el cor. Se'n recorda quan va descobrir aquesta peça de Bach, aquesta suite per a violoncel?
1: No, però segurament als anys 80, 90 finals, perquè com teníem els nens, vam començar a tindre els nens, i estàvem, sí, més hores a casa,
0: esclar,
1: posàvem molta música.
0: Jo ara vostè la veig bé, però vostè ha tingut un ensurt, que em consta, eh?
1: Sí,
0: no sé,
1: sí,
0: què podem dir de tot això.
1: No res, que mira, que vaig anar a dormir un dia que fins aquell moment anava a 1000 de velocitat. Jo era de les que em llevava a les 5 del matí fins a l'última hora del vespre i sempre tenia coses per fer, sempre. I de cop i volta em vaig trobar molt malament i diuen, ingressa i tens aquí una pancreatitis aguda i cuidado que t'engressis per no sortir.
0: Mm.
1: Clar, dius...
0: I, perdoni, perquè ho diré així, perquè ho d'estramatins ens han apedaçat bé.
1: Bé.
0: Sí,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: Sí, sí, la veig bé ara, eh?
1: Sí, sí.
0: Llavors, vostè ha fet algun canvi ara? Encara està de baixa.
1: Encara estic de baixa, sí.
0: Perquè això fa molt poques setmanes.
1: Dos mesos.
0: Dos mesos, per Setmana Santa, aproximadament,
1: sí, sí,
0: no? I què ha canviat de la seva manera d'entendre el món?
1: Home, sí que ha canviat,
0: sí,
1: una cosa. I és que he tingut molt temps per fer reflexió. De dir,
0: sí,
1: de per exemple, preguntar-me a mi mateixa, val la pena? Vers d'allò a les 5 del matí, puc canviar alguna cosa per fer les coses
0: se
1: més?
0: A les 5, vostè.
1: Sí, sí.
0: És una hora que existeix el rellotge. Sí. Què feia fins ara, a les 5?
1: Mira, primer contestava mails, que en tinc molts, perquè parlo amb moltíssima gent i en tinc molts. I a més havia de fer la feina aquella perquè no es pensessin que estic una mica tronada de canviar l'hora.
0: Sí.
1: A vegades me'n deixava algú i deia, però que no pots dormir tu.
0: Retardar el moment
1: de l'entrega.
0: Sí. Primer mails a les 5 i després...
1: I després llegia un rato, a vegades el meu home es llevava i fèiem gimnàs, sempre hem fet moltes coses.
0: I ara, després d'estar malalta,
1: he decidit baixar una mica el ritme. Baixar, sí. I no dir... He tingut sempre una mica un problema, que és que no sé dir que no.
0: Mm.
1: Em proposen moltes coses i mai sé dir que no. I pensant, bueno, potser ja és hora de seleccionar, perquè a més també m'he donat compte, home, que com que me'n trobava tan bé, que jo crec que no era conscient ni de l'edat que tinc.
0: Clar.
1: I ara penso, bueno, si d'aquí 4 dies faràs 80 anys, home, doncs... Pues...
0: I ara, diríem, després de tot això de l'hospital, 76 anys, ara què diria que és important a la vida?
1: Important,
0: sí.
1: Mira, primer, important, i a més depèn molt de la sort, també crec que hi ha una part de la sort, i l'altra que ho has d'anar fent, trobar una bona parella. I això, ho he vist amb els anys, és important.
0: És trobar-la o buscar-la bé, saber,
1: bueno,
0: no?
1: Jo no ho sé si la vaig buscar bé, però...
0: Trobo per fer equip, eh? Per fer equip.
1: I intentar compartir aquest espai amb la família, però amb els amics, amb gent que necessiten. Bueno, nosaltres hem tingut... No sé, hem tingut, per exemple, visquent a casa nostra una noia del poble del meu home amb anorexia, va viure 7 anys amb nosaltres,
0: uh-huh,
1: per posar-se bé.
0: Perquè havia tingut un accident, m'ha dit.
1: No, una anorexia.
0: Estava malalta.
1: Era joveneta, tenia 15 anys,
0: doncs sí,
1: va fer tota la carrera a casa nostra, etc. Bueno, doncs per nosaltres, per un costat va ser un gran patiment i molts problemes, però per l'altre, per nosaltres va ser una gran satisfacció poder ajudar uns pares que estaven en un moment i amb una noia que continuem tenint.
0: Estaven desbordats,
1: eh?
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I a la vida això ho hem fet moltes vegades, amb altres coses, perquè ens agrada estar junts, però també ens agrada estar amb amics i amb els altres.
0: Avui la senyora Imma Amat, advocada, emprenedora, jo li dic, vostè és la immobiliària, no l'envers, la immobiliària és vostè, ha vingut al divan.
2: Subscriu-te al divan amb Sílvia Còppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.

0: Què li agrada del bolero de Maurice Ravel?
1: Aquest crescendo que té, sí. Que et dona una vitalitat, sí. Una energia. Sempre sí, sí. M'ha donat una energia extraordinària.
0: Mira. Sí, sí.

0: Vostè està molt ficada amb les entitats des de FEMCAT, des del patronat del RAC, no? Sí. Està al Cercle d'Economia, també, no?
1: No, al Cercle d'Economia soc membre, però no he estat al patronat.
0: El membre.
1: Però al RAC sí que estic a la delegada i al patronat. Després aquí, a l'EADA, estic a la patronat d'EADA i a l'executiva d'EADA. Estic al grup CEP, un grup de dones.
0: Sí, que va començar la tela sobirana.
1: Sí. Que se li ha de reconèixer, que en unes èpoques molt complicades.
0: Tot el reconeixement, sí. Quan això era una cosa estranyíssima. Que diu que què? Que dones? Que diu que què? Que empresàries? Diu sí. Que deia ella, eh?
1: Sí, sí. Sí. Després estic a una mútua, he Garsat. Uh-huh. Ara sóc la presidenta d'una associació empresarial de Sant Just,
0: sí,
1: que això m'ho va demanar l'alcalde de Sant Just, que posés en marxa una associació, i bueno, m'ha costat, però ja anem funcionant força bé. Uh-huh. I després també estic amb una cosa romàntica, que és al patronat de la Casa Macià a Prats de Molló,
0: sí,
1: que és on Macià va començar els fets de Prats de Molló. Uh-huh. Estic allà de presidenta. Bueno, estic a forces llocs, eh?
0: Si jo li dic Daniel Cardona i Civit, perquè és important també per vostè aquest nom, conegut amb els pseudònims també de Vibran i l'irlandès.
1: Sí. Eh?
0: Per què?
1: Perquè és la seva família i la meva, són amics des de sempre, perquè són veïns de Sant Just. La seva masia és molt a la vora de casa meva i jo de petita jugava amb el seu, i som molt amiga dels seus nets. I perquè per la meva família, el Daniel Cardona, va ser sempre el representant, diguem, de l'independentisme d'aquell moment, no?
0: Fixem-nos, que va morir el 43, eh?
1: Sí.
0: I ja era independentista.
1: Abans de la guerra.
0: Que va formar, estava mirant aquí les dades, que estava ell mateix influït per l'aixecament de Pasqua irlandesa, no?
1: Sí, sí.
0: Però ell es va decantar per la via insurreccional, per dir-ho així.
1: Exacte.
0: I vostè és independentista.
1: Sí.
0: Sí, diu que sí, així, però tal com ho veu ara, senyora Amat, què veu?
1: Estem en moments baixos,
0: sí?
1: Però vaja, la meva esperança és que en poc temps es torni a revifar la flama.
0: Sí.
1: Perquè crec que tenim els motius per poder-ho ser independentista, és la raó.
0: Digui'm en alguns d'aquests motius que vostè veu.
1: Home, fixeu-vos, no poder decidir en la teva nació, no poder decidir les coses perquè vagi bé. Una nació històrica com la nostra, em sembla que és un dèficit que hem de resoldre.
0: Uh-huh.
1: I crec que si no ens hi posem més forts, cada vegada tindrem més problemes amb la llengua. A mi, per exemple, la llengua és una cosa que em fa patir molt.
0: Uh-huh.
1: Molt, perquè tinc com una espècie de mania, que és quan vaig pel carrer escoltant que parla la gent, que vaig creuant-me, no?
0: Uh-huh.
1: I entre el castellà i l'anglès, en aquest moment. L'altre dia, mira, vaig anar a l'Aliança del Poble Nou.
0: Sí, a les Rambles.
1: A les Rambles, que tothom parlava en anglès. Anaves passejant amunt i avall.
0: Al Poble Nou, on justament hi ha...
1: És que n'hi ha moltíssims,
0: moltes,
1: no?
0: Botigues,
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Només tenen els retos en anglès,
1: sí,
0: i quan demanes un croissant, que de fet és una paraula francesa, no saben ben bé si no és una cookie, allò no va en lloc. Vostè s'ha mirat l'informe Fènix.
1: Sí.
0: I què veu de la situació econòmica?
1: Que hem de posar-hi remei ràpidament, eh? Perquè a mi em sembla que l'informe Fènix té una gran cosa, i és que moltes de les mesures que propugna,
0: uh-huh,
1: les podem fer aquí.
0: Quines? Com ara quines?
1: Moltes les poden fer els ajuntaments, per exemple, en temes de turisme. Els ajuntaments tenen capacitat per decidir on posen els seus límits i quina ciutat turística volen.
0: I amb habitatge?
1: No, vostè
0: que és...
1: No, amb habitatge.
0: Vostè que és l'experta. Digui'm 3-4 mesures que anirien bé, que és el gran problema, no? D'una banda tens aquí els promotors que et diuen, bueno, jo mentre hagi de dedicar el 30% a fer habitatge social, que construeixi... no? Això és un dels problemes. Però què més...
1: Però és que diuen perquè no surten els números. No és que ho diguin perquè no...
0: Perquè són insolidaris.
1: No, res, aquí. Perquè no surten els números. I perquè ho han fet molt malament. Els últims anys, totes les mesures que s'han fet són el contrari de la que hauríem de fer.
0: Digui'm quines s'haurien de fer perquè hi hagués habitatge assequible per a la major part de gent, atès als salaris que es cobren.
1: L'habitatge assequible... Primer hi ha l'habitatge social. Aquest l'ha de fer l'administració pública. que porten molts anys sense fer-ne. Vull dir, si tu mires els pisos que ha fet la senyora de Colau quan ha sigut alcaldessa, res amb tot el que van prometre, res. Aquest és el públic, l'ha de fer ells.
0: L'habitatge social l'ha de fer l'administració pública.
1: Després hi ha l'assequible, aquest. Es pot fer amb col·laboració pública o privada. I els promotors hi estan disposats a fer-ho. Però, esclar, entre les traves administratives... Quan expliquen que faran tants habitatges, sí, jo penso, bueno, jo que els vegi, perquè, esclar, tot és molt lent. L'urbanisme és lentíssim, però després tota la part de quan ja urbanísticament està resolt tot el tema de llicències, tot això triga enormement. És que hem fet una trenyina legislativa, però amb tot, no solament això, amb tot. Que és molt difícil de fer les coses. Hem de fer-ho fàcil. El primer és fer fàcil les coses. No
0: seguretat jurídica, n'hi ha?
1: No.
0: No se sap si s'aprovarà una llei d'aquí a mig any que canviarà
1: les coses. I quan dura una llei, hi ha lleis que han durat no sé quants mesos.
0: Què recomano? I llavors
1: tens gent que està en aquell règim i uns altres que no. Bueno, és un desori ara.
0: Grans tenidors, petits tenidors, com ho veu?
1: Home, jo que posin la línia per ser un gran tenidor a Catalunya amb 10 habitatges, això és una tonteria, i amb 5, amb segons què. És una tonteria, perquè Catalunya ha sigut un país que l'estalvi sempre ha anat cap aquí. I molts d'ara estan visquent dels habitatges dels avis.
0: Però dius, sí, l'estalvi anava a la pedra, pedra, però hi ha els fons voltors.
1: Això és una altra història. Aquests fons han vingut fa pocs anys i estàvem en un país que estava fet un desastre des del punt de vista, perquè per culpa de la crisi, no? Que, clar, aquests van vindre aquí com a grans salvadors.
0: A vostè recomanaria a una persona propietària que vengui o que llogui?
1: El cor em diu que llogui, perquè nosaltres creiem en l'habitatge de lloguer, que és supernecessari, perquè no pots obligar tothom a comprar tampoc, perquè comprar també és lligar-se amb un... La gent molt jove és lligar-se per les feines, per tot, amb un pis que tens allà, amb una hipoteca. És que el que era normal era que la gent jove anés de lloguer i quan les coses anessin una mica millor, compressin.
0: El cor li diu que llogui, i al cap què li diu?
1: Que millor que venguin, perquè, clar, amb l'incertesa que hi ha, què fas llogant, si no saps què et passarà?
0: Avui escoltem a la senyora Imma Amat.
2: Tu connais le tennis épinard?
3: Non, que sé.
2: Tu vas voir. C'est un sport d'adresse.
0: Ens ha triat, li hem dit pel·lícules, ens ha dit que va més al teatre que al cinema, però de Louis Malle, aquest Soufflé au Cœur, aquesta pel·lícula de l'any 71, per què ens l'ha escollida?
1: Em va impactar. Perquè és una pel·lícula que hi ha un moment en què sembla que hi ha un moment que una mare i un fill s'arriben a estimar i s'arriben a tindre relacions. I a mi, que veníem d'un món que això del sexe ens ho havien amagat i que no teníem poca idea, el vam anar descobrint a mesura això a la universitat, etc. Que per mi va ser de gran impacte. No?
0: Avui, diu, com se diu, de Louis Malle, Le Soufflé au Cœur, i també ens ha triat aquesta altra.
4: Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour.
0: Pel·lícula entre italiana i algeriana, la batalla d'Alger de Gilo Pontecorvo del 66, que representa que els fets passen justament entre del 54 al 57 i tenen com a marc la batalla d'Alger que, en fi, que enfrontà durant la guerra d'Algèria l'exèrcit francès als independentistes del Front Nacional d'Alliberament d'Algèria. Per què ens l'ha escollida?
1: Perquè em va impactar també molt aquesta pel·lícula. Va ser un dia d'aquests que, no sé, en aquella època anàvem a veure pel·lícules a França.
0: Sí, anàvem a veure pel·lícules
1: a França i en veia 5 en un dia o 6. I era tot el dia, era tot el dia, tot el dia.
0: Com veure aigua, no?
1: I un d'aquests dies vam veure aquesta i la vam trobar molt ben descrit com... neix el sentiment independentista, com es va forjant i com l'enfrontament amb els francesos veus que és impossible que s'entenguin. Comencen amb voluntat d'entendre's i no, és impossible, no regeix.
0: I també ens ha triat, si abans vèiem aquell poema de Mireia Calafell, ara anem a un llibre que si encara no l'hem llegit, l'hem de llegir de seguida i si no, l'hem de tornar a llegir. Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fregor aixordadora en la qual es barrejaven el cruixí de jàsseres i vigues, l'ensolciada d'escales, trespols amb vans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores, va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarsar a poc en l'aire lluminós del matí de primavera. Anys després, quan la malesa encetada aquell dia del 1970 era memòria llunyana, temps amortallat amb trenyines de boira, una crònica anònima va aplegar un feix de testimonis colpidors sobre l'esdeveniment. Ens impactem, eh? Què ens ha triat?
1: El Camí de Sirga.
0: De Jesús
1: Moncada. Una pena que és mort tan jove, Jesús Moncada, perquè era un excel·lent escriptor i sabia crear, no? Quan vas llegint això, crea com un clímax,
0: l'ambient,
1: sí, amb una riquesa de llenguatge extraordinari. Mm-hmm. Extraordinari.
0: I sí, ens podria triar molts altres llibres, perquè vostè és d'aquelles que quan a mitja nit no pot dormir engega una mica el llum, llegeix una mica... No?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Això no?
1: No, no. Jo llegeixo quan estic sovint sentada i una bona estona, perquè si no, si estic poca estona, després he de tornar a rellegir. Perquè...
0: Digue'm com són els seus fills.
1: Ai, què li he de dir? Molt macos. Molt. Molt diferents.
0: Sí.
1: El Guifré és una persona superresponsable, molt sèrio, molt.
0: Sí.
1: Que parla poc, però fa molt. I que amb un estil molt diferent del meu, molt, ha sabut guanyar-se també a clients, a totes les institucions, a tothom. Uh-huh. Perquè és un home també molt conseqüent, molt sèrio, molt... Tot allò que fa, s'ho medita, ho fa bé.
0: Això en Guifré, eh? I té un altre fill.
1: Sí, la Martina.
0: La Martina.
1: Que és molt més diferent. La Martina és
0: m'agrada
1: una noia...
0: M'agrada molt aquesta frase.
1: Sí,
0: molt, és
1: més
0: molt,
1: diferent,
0: molt més
1: perquè
0: diferent.
1: Perquè és molt... Ho és molt, eh?
0: Sí.
1: Sí, perquè... Tot i que la vida de la nostra filla, la Martina, és molt complicada, molt, però és una noia amb molta vida, amb una força i una energia extraordinària, capaç d'enfrontar situacions. Bé, jo l'admiro moltíssim, perquè la Martina té un nano que ara té 16 anys, que té una enfermedad d'aquestes rares, amb una discapacitat de la més gran que hi ha, el 75% és el tope, nano que no parla, que no res, no sé fer un pipí, que no res. I que a més el marit també, quan va veure això al principi, ja també va fer una altra vida i va sigut capaç de tirar endavant en una situació dura de veritat. Dura de veritat, eh? Jo no ho he sabut fer, perquè a mi m'ha costat molt no acceptar el meu net, sinó aprendre a conviure sense estressar-me d'una manera extraordinària. I ell ho porta. I ara la vida dona tantes voltes que et trobes amb unes sorpreses.
0: Sí.
1: Perquè jo sempre pensava amb el meu home que no trobaria mai cap més parella, perquè, esclar, és una situació, una motxilla molt gran. Però es va trobar una parella i ara té un nen que té 14 mesos, que és una monada i divertidíssim. I, bueno, sap fer les coses de manera que no deixa mai el gran endarrere i que el petit ja comenci a estimar el gran. Bueno, de veritat, jo em trec el barret de lo bé que ho sap fer.
0: Sap què és la primera vegada que sento una mare que diu admiro la meva filla?
1: Ah, molt, molt.
0: Admiro la meva filla.
1: És que jo no que sigo capaç, eh?
0: Clar que no hauria estat.
1: No ho sé, perquè
0: no
1: això m'estressa... És una situació tan diferent a la que un espera que no sé si... Bueno, no.
0: Digui'm què és el millor que ha fet vostè.
1: Ui. Això és difícil, eh?
0: Oh, és que estem al final.
1: Jo no sé si
0: t'he
1: fet el millor.
0: Clar, que ho és fàcil.
1: He fet moltes coses, però no sé quina és
0: clar,
1: la millor.
0: Clar.
1: La millor, no ho sé, però... Jo crec que tornaria a repetir tot el que he fet, eh?
0: Tornaria, eh?
1: Sí, sí.
0: I ara, quan es mira la vida endavant, diu, ara podria fer això, què?
1: Bueno, podria dedicar més temps. Mira, coses que dedico ara temps també amb el meu home, amics que tenen problemes de salut i molts amb problemes mentals, demències i això... Doncs a nosaltres ens hem posat com un repte i cada diumenge anem a veure un o un altre. Anem a berenar.
0: Anem a berenar.
1: Anem a berenar, ens portem unes pastetes i anem allà a berenar. A
0: acompanyar, eh?
1: A acompanyar, perquè aquesta fase que la veus, perquè hem tingut també, potser perquè nosaltres hem estat molt intel·lectualment preocupats, hem tingut amics més grans, molts més grans, que si tenen 10 anys més que nosaltres, doncs ara són realment grans i estan en unes situacions que pensem que continuen sent els nostres mateixos amics, malgrat que molts el diàleg és
0: molt difícil,
1: molt difícil, no? Però pensem que són part de la nostra vida i mentre hi siguin, doncs allà serem.
0: Acompanyant. En una frase, Imma Mata Amigó, en una línia per a algú que vulgui saber d'aquí 100 anys qui ha estat vostè, quina línia hauria d'escriure's?
1: Ai, una dona que ha treballat moltíssim a la vida, però que ho ha fet perquè m'ha agradat.
0: Sí.
1: No m'ha costat mai. Potser treballem massa, però m'ha agradat molt.
0: Ho diu contenta.
1: Sí, ho diu contenta, de veritat. I a més, ha estat... I que m'ha agradat estar amb els meus, i ajudar el país amb el que pugui, amb la mesura de les nostres necessitats.
0: Gràcies per fer-ho, Im. Gràcies per fer-ho. Gràcies per treballar per totes les persones, pel país, per les de prop, per les de mitja distància, per les que són més lluny. Gràcies també per el seu exemple. Gràcies, d'acord. El divan, amb Xavi Vilà, Xavi Llaurador, Albert Castellví, Sílvia Còpolo i avui amb Imma Amat, que també ens ha triat...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers confien tenir controlat en les pròximes hores l'incendi que va començar divendres al matí a la Serra de les Gavarres, al Baix Empordà. Les flames han afectat fins ara unes 2.200 hectàrees. Gràcies a la millora de les condicions climatològiques, des de dissabte a la nit el foc està estabilitzat. Jordi Martín és el cap dels bombers de Girona.
2: Podríem dir que l'incendi ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: Mentrestant, l'incendi que crema sense control a la Catalunya Nord ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Hi ha un bomber i un veí ferits molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis han hagut de ser evacuades. I a l'Alt Palància, a Castelló, l'incendi que afecta la Serra d'Espadà ha cremat fins ara unes 1.500 hectàrees. La virulència de les flames ha obligat a evacuar unes 500 persones. Més notícies, Carola Gil.
3: Un accident ha obligat a tallar durant gairebé una hora a l'AP7 a l'altura de Llinars del Vallès en sentit Barcelona. L'autopista s'ha reobert cap a un quart de dues de la matinada, però encara hi ha un carril tallat, cosa que alenteix la circulació en aquest punt. En sentit Girona, els vehicles també circulen més lentament.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que alguns pobles cristians del sud del Líban han demanat annexionar-se a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
4: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà. Dels pobles cristians al Líban, n'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
3: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la declaració de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant per aconseguir-ho. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
5: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
1: I Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris governats pel PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. A l'Iran, la plana major del règim dels ayatolàs homenatge al difunt líder espiritual Ali Khamenei amb la presència de tres fills supervivents, però no del fill successor, Mojtaba Khamenei, enigmàticament absent.
3: S'especula que Mojtaba va ser greument ferit a l'atac del 28 de febrer dels Estats Units i Israel, que va acabar amb la vida del seu pare. Des d'aleshores no se l'ha vist en públic ni s'han difós imatges ni gravacions de veu de l'home que teòricament dirigeix l'Iran. Enmig de crits de revenja contra els Estats Units, a la cerimònia d'aquest diumenge, segon dia d'un funeral de 6 jornades, hi han estat presents el mateix president de l'Iran i el cap dels guardians de la revolució. Les autoritats han batejat els seguicis, que duraran fins dimecres, com el funeral del segle, i s'espera que pleguin entre 15 i 20 milions d'assistents, com a mostra de la força del règim en uns moments de treva precària amb els Estats Units.